0: de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Firmat l'acord entre els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia, pel qual els nord-americans assumeixen plenament la seguretat de l'illa. La líder danesa i el groenlandès destaquen que reserven la sobirania i el dret a l'autodeterminació. Donald Trump anuncia que ben aviat faran dues bases militars més. Tres persones han resultat ferides lleus per la caiguda d'una part del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig de Rodalies, a Barcelona. L'estació s'ha tancat per motius de seguretat. Els viatgers amb origen o destinació a Fabra i Puig han hagut d'utilitzar la línia 1 del metro com a mitjà alternatiu. I troballa inesperada al jaciment del Castell de Cervera, a la Segarra. Hi han descobert 8 petjades que els experts creuen que tenen uns 30 milions d'anys. Sembla que les va fer un avantpassat dels cavalls actuals. L'actor Eduard Fernández ha presentat la seva candidatura a la Conxa de Plata al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Precisament fa 10 anys que ja es va endur el premi al millor actor per El hombre de las mil caras. Aquest cop hi opta per El mal padre, de Roberto Hueso, que avui ha entrat en competició. En declaracions a Catalunya Ràdio ha explicat que ha creat alhora un personatge desagradable, però que no generés un rebuig absolut.
1: Llavors aquí la dificultat estava entre fer un tio desagradable, que estones ho és, i que l'espectador no digués, hòstia, me'n vaig al cine, no? Que alhora seguís tenint empatia, no? Un magnetisme, no? Ser molt xungo, però alhora que tingui un sentit de l'humor que de vegades té gràcia, com era el repte de la pel·lícula, de tenir un cert humor i que tot estigués equilibrat. Això estava al guió ja. Però jo diria que és una pel·lícula honesta.
0: El personatge, curiosament, es diu Santiago Balmes, com el líder del grup Love of Lesbian. Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar aquest partit. La portera Cata Coll ha dit al Tot Costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien. Resultats en aquesta competició d'aquest dimarts: Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, Arsenal 1, Kiu 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1, PSG 1. Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seves seleccions, l'espanyola i la francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I mentrestant pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets. A l'Espanyol, els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran una amistosa a casa contra els anglesos de l'Ipswich Town a porta tancada. La campiona del món de motocross, Daniela Guillén, diu al Tot Costa que no té res signat per l'any que ve, però que li agradaria competir als Estats Units. I al Mundial de Ciclisme, al Canadà, Paula Blasi i Mireia Benidó han finalitzat sisenes en la contrarrellotge mixta.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Amb un horari nou.
4: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
3: Un informatiu en profunditat.
4: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Amb horari nou.
3: De 9 del vespre a 11 de la nit.
4: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: La referència més antiga, alguna cosa semblant als diaris que llegim avui, o sigui, un espai on es recullen les notícies de la jornada, això ho trobem ja l'any 59 abans de Crist.
2: Hòstia, trobo que en aquest programa sempre anem molt enrere, Pei.
1: Sí, sí.
3: És context, fer el context.
1: Sí, exacte. El 59 abans de Crist, Juli Cèsar feia publicar a les principals ciutats de la República Romana els esdeveniments més importants del dia. Uh-huh. Eren escrits gravats a pedra o a metall que es col·locaven en llocs concorreguts, no? Com els banys públics,
3: home,
1: per exemple.
3: I tant, sempre s'ha llegit molt en el vàter.
4: Molt, sí. Però el mòbil, no? Vull dir, el diari no és una mica incòmode?
1: En el vàter.
5: Home, i a vegades llegeixo hasta l'etiqueta del xampú.
2: Sí. Bueno, però...
4: Això ho he fet, també.
2: El diari sí. El vàter és molt pràctic, perquè si jugaven el cul, saps què vull dir? Clar. Hòstia, llegien les notícies i després, pam, el Madrid guanya la Champions. Doncs agafes el diari i pum, la cara d'en Mourinho. Saps, pamba? Collons, això, eh?
1: Aquests escrits que va fer publicar Juli Cèsar es coneixien com a acta diurna i s'hi publicaven, doncs, bueno, alguns escàndols, campanyes militars, execucions...
5: Bueno, com la premsa actual, una mica.
1: Sí, però al servei de l'emperador.
5: Bueno, com la premsa actual, una mica.
1: Sí, una mica sí. Però, bueno, ara hi ha periodistes, Joan.
3: I molt bons, sí. Molt bons.
5: Bueno, pocs,
3: en aquest pocs. Programa no n'hi ha cap, però no. N'hi ha de molt bons.
1: Sí que és veritat.
2: Perquè els periodistes han de ser els diaris.
1: Ara.
2: Els periodistes han de ser els diaris.
5: Ara.
2: El periòdico, el diari Ara, La Vanguardia.
1: Oh, no puc amb La Vanguardia.
3: Home, Peyu,
5: vols dir que ho pots dir, això?
1: Perquè no puc dir.
5: Que vols brega amb el Conde de Godó, tu,
1: no, no ho dic pel diari.
5: És molt poderós, el Conde de Godó.
1: Però que no ho dic per la línia editorial, de mi tant me fa,
5: això. Vale.
1: Jo, mentre mantinguin l'idiota aquell, la tonteria aquella de les...
4: Què va dir ara? Què diràs ara?
1: No, com mantinguin...
4: A veure, Peyu, què diem?
1: Com mantinguin lo de les 8 diferències aquelles del francès mort... Mentre hi hagin aquells dibuixos del francès mort, jo no penso llegir aquest diari.
4: Però què
1: diari.
4: És el francès mort? Qui és el francès mort?
1: Hòstia, car de 50 anys que la secció de passatemps de La Vanguardia hi ha la vinyeta aquella de les 8 diferències d'un dibuixant francès, perquè es veu que no van trobar ningú a Catalunya que sapigués dibuixar. Es veu que els catalans no saben dibuixar. Que és horrible, allò. Hòstia, a mi em car de nerviós aquell.
2: És una institució, aquell home, eh?
1: Sí,
2: hi ha molta gent molt fan de les 8 diferències de La Vanguardia. Sí. Sembla mentida.
1: Un tocat dels collons és aquell francès. Mira, d'entrada tota la vida han
4: però
1: sigut...
4: Però que és mort.
1: M'és igual.
5: Però per què li tens tanta ràbia?
1: Per què em fa ràbia?
4: Què li passa?
1: Perquè, a veure, tota la vida han sigut les 7 diferències.
3: Sí.
1: Ell no, ell 8.
5: Això és veritat.
1: Les 8 diferències.
5: Sí.
1: I tu agafes La Vanguardia i vols fer les 7 diferències, que és el que busquem els que són més tontets. Els llestos ja faran els encreuats del Màrius Serra.
5: Ah,
1: però si tu ets més tontet, com ara jo,
5: sí, jo
1: vols distreure amb les diferències,
5: clar.
1: I no es troben, no hi són, no n'hi ha.
5: Ah, no n'hi ha?
2: No?
5: És una estafa.
1: No n'hi ha de diferències, aquests dos dibuixos.
5: No les trobes tu, Peyu, home.
1: No hi són. A vegades la diferència és una ratlleta que fa un... No saps si és un error d'impremta o és... Jo no vaig al bar a llegir amb el regle. Saps què vull? No puc ni mesurar. Hòstia, nano, cardo fàcil. Aquest porta barret, aquest no em porta. Vale.
5: Vale.
1: Aquesta casa té finestra, ja aquesta no n'hi ha.
2: Va.
1: Ja està, hòstia, què collons li devem al francès aquest, ja?
5: El, molt...
1: sí, no el Jean Laplace, està molt cec.
5: Com dius que es diu?
1: Jean Laplace.
5: Ara sí que em sona que posa Laplace.
2: Estàs Jean molt emprenyat, trobo, eh?
1: Fa 8 anys que és mort, aquest tio.
2: Doncs estàs molt emprenyat per un home que estigui mort fa 8 anys. Però, calma't.
1: És que no entenc per què, car de 8 anys que hem de mirar dibuixos d'un mort. No sap, hi ha gent viva a Catalunya.
5: Perquè ja estan comprats.
1: Ah, poder
5: ser. Ja estan comprats, els han d'amortitzar.
1: S'ho estalvien, això.
5: Va, home. Va.
1: Bueno, escolta, canvieu el dibuixant aquest, ja, els de La Vanguardia, si ens esteu escoltant, que em consta que tothom... Bueno, va, escolta, vaig a donar alguna dada sobre la història del diari, perquè si no, sí, els intel·lectuals no? Que llegeixen La Vanguardia s'enfadaran amb mi. El primer diari de la història, heu de saber que apareix a Estrasburg el 1605, amb un nom poc comercial, al meu entendre.
2: Yeah.
1: Es deia Relation aller Furnemen und Godenwürdigen Historien.
5: Sí que és poc comercial.
1: Vol dir alguna cosa com relat de totes les històries distingides i commemorables.
5: Català tampoc és comercial.
1: No gaire, no. L'expansió dels diaris arriba, com sabeu, sobretot a finals del segle XIX, amb la invenció del linotip, que això va canviar, bueno, la impressió era molt més ràpida, que fins llavors havien de fer allò de, que anaven col·locant lletra per lletra amb aquelles peces petites de plom.
3: Com es diu que es deia, el de La Vanguardia?
1: Jean Laplace.
3: Uh-huh.
1: Fill de puta.
5: No, home, no, Peyu.
1: Perdó. Que ho canvien, això, que ho canvien, ja, sisplau. Vinga, Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Sàvia per conèixer. És una persona capaç de descobrir els racons més profunds de la teva ànima, els teus desitjos més amagats, les teves passions més baixes, i no és psicòloga, ni mentalista, ni espia del CNI.
2: Oh.
1: És grafòloga i pèrit cal·ligràfica. Només li cal llegir un text escrit a mà per analitzar-lo i extreure'n més informació que el sistema Pegasus del mòbil d'en Puigdemont.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Imma Lidón! Imma Lidón!

0: Imma Lidón, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs unes torrades i un cafè amb llet.
0: Bé, torrades sense res?
1: Amb formatge.
0: Amb formatge, ahí està el secret. Imma, a veure, perquè ens entenguem, els que no hi estem molt familiaritzats. Tu ets pèrica, cal·ligràfica i grafòloga.
1: Sí.
0: Que no sé quina diferència hi ha entre les dues coses. Què passa, Joel? Què són aquests llibres?
2: Has dit pèrica.
3: Només faltava que...
0: He dit pèrica?
2: Sí, pèrica.
3: Com la canalla ens ha fet molt de riure.
0: És pèrita. Pèrita cal·ligràfica i grafòloga.
4: Estàs acomiadat, Joel.
0: Quina diferència hi ha?
1: A veure, la perícia cal·ligràfica és una disciplina científico-tècnica que té per objecte determinar si una escriptura o una firma l'ha fet el seu titular o que al contrari ha estat falsificada.
0: És per veure, mira, això no ho ha escrit aquesta persona.
5: Sí, mare Déu.
0: Tècnica. I la grafologia?
1: La grafologia estudia l'escriptura manuscrita per tal d'identificar els gestos gràfics que demostren la personalitat i els patrons de conducta de les persones.
2: Que bé que construeix les frases.
0: Sí, sí, sí.
2: Li dono l'enhorabona només per això, ja.
3: Hi ha molta subordinada, però...
2: No, però hi ha molt poca gent avui en dia, ja, que faci subjecte per predicar.
0: Correcte.
2: Complements circumstancials,
0: sí,
2: tot ben
0: sí.
2: posat.
0: En català, sobretot, costa
2: bravo,
0: de trobar.
2: Bravo.
0: Escolta'm, Imma, tots els pèrits cal·ligràfics són grafòlegs, llavors, o no?
1: No, són dues disciplines diferents.
0: Diferents.
1: Aleshores, hi ha grafòlegs que potser els interessaria, no?, tota la part científica i tècnica de la perícia, però... Tot el que envolta el món judicial és especial.
0: La pràctica, bàsicament, del pèrit cal·ligràfic està en el món judicial, diguéssim, en determinar falsificacions.
1: Clar, és que...
0: No? Quin és el teu dia a dia?
1: O sigui, el pèrit cal·ligràfic ha de seguir uns protocols tècnics, unes tècniques de validació...
0: Sí.
1: I després ha de fer un informe que ha de defensar davant del tribunal. Amb un judici, t'has de sotmetre a les preguntes dels advocats, sí, dels fiscals i, si s'escau, del jutge.
0: Ens pots posar una situació d'exemple en la que en el nostre dia a dia nosaltres puguem arribar a necessitar un pèrit cal·ligràfic? Què ens pot haver passat?
1: Doncs et poden falsificar la firma.
0: Sí.
1: Pot ser que t'atribueixin una firma que vas fer fa molt de temps i realment tu no ho recordes i has de saber si realment ho vas firmar o no. I després, una cosa més agradable, doncs que una persona fes un testament hològraf, que és un testament a mà, en el qual doncs, et fes hereu. Aleshores, tu hauries d'agafar aquest testament, portar-lo al notari. El notari, de moment, el dipositaria a la notaria, només dipositat, i...
2: Això ja et cobra 200 euros, eh?
0: El notari, o 300.
2: Només per dipositar-lo, eh?
0: Sí.
1: I... abans de protocolitzar aquest testament per donar-lo per vàlid, necessita un pèrit que es diu que l'adveri, vol dir que demostri la seva veracitat.
0: I això passa molt, perquè a mi em dóna la sensació que és com de les pel·lícules, no? Vull dir, en el dia a dia, a Catalunya això passa habitualment, que es falsifiquen signatures...
1: Ah, sí. Sí.
3: Està a l'ordre del dia, això.
2: Sí. Sí.
3: I tant.
6: Home, al meu pare li van...
0: Què dius,
2: sí, dius ara, Fel?
6: Sí, vaig ser jo, les notes de 8, eh?
1: Ah. I fixa't, hi ha una modalitat de falsificació que la gent la fa amb molta alegria i pensant que no passa res, perquè està autoritzat, per exemple, que la teva mare o el teu pare digués: "Ai, nen, que des de que tinc artrosi la firma me surt molt malament. Fes-la tu per mi."
0: D'acord.
1: En el moment que tu fas aquesta firma, estàs fent un delicte de falsificació documental.
0: No estàs fent un favor a la teva mare.
3: Repetim-ho, que la gent ho sàpiga.
1: Sí, perquè hi ha molta gent a Catalunya... Delicte de falsificació documental amb pena de presó.
3: Amb pena de presó?
4: Però ara les signatures aquestes que et fan fer, per exemple, al banc, que diu: "Firma aquí." I allò que és que no està...
2: A la pantalleta.
4: Amb el dit.
2: A la pantalleta,
1: així,
2: sí.
1: Això...
4: Et falsifiques a tu mateix, una mica.
1: Sí, totalment.
0: És horrible. Doncs ara tots els contractes van així,
4: sí.
0: Amb la signatura aquesta que has de fer amb el dit. Total. Sembles idiota, firmant.
1: El que sí que vull remarcar és que la signatura és personal i intransferible. Mm. I que tu no pots fer la firma d'un altre. Mm-hmm. Sí que tu pots representar amb una altra persona. Tu pots firmar per poders, pots firmar per ordre, pots firmar perquè siguis el representant legal d'aquella persona.
0: Clar.
1: Però llavors no li falsifiques. Firma amb la teva firma.
0: Si tu, per més semblant que et sembla que l'estàs fent a la firma de la teva mare, per exemple... No, és que jo la sé fer perfecta.
1: No.
0: Un pèrit cal·ligràfic ho detecta.
1: Mira, tinc una anècdota molt divertida.
2: Va,
3: vinga. vertical. Ara calleu, eh?
1: Un metge que tenia... Això és real, absolutament, eh? Sí. Un metge que tenia una infermera que li deia, guita, a mi, quan estic en plenes visites, no m'entris amb xorrades de que t'afirmi ni receptes, ni autoritzacions, ni xecs. I l'infermera...
0: Quan doncs... estic amb visites, eh?, va dir el metge. Ja.
1: I la infermera, doncs, tenia la mà trencada. Havia el que, diguem, assimilat la firma del metge i firmava amb tota espontaneïtat. Un dia, aquest metge va haver de fer un pagament ja una mica important i aleshores va ser ell mateix que va fer el xec. El que havia de cobrar-lo va anar al banc i el banc va mirar la firma i va dir... aquesta firma no és bona. Aquesta firma és falsa. I no volien pagar el xec fins que ell deia, home, però si el doctor tal l'ha fet davant meu...
0: Era l'única real.
1: Era l'única, de veritat. I aleshores van trucar i ell va dir, no, sí, és la meva firma. Però fixeu-vos que el banc estava acostumat a la firma falsa.
0: Sí.
1: O sigui que alguna cosa devia veure, no?, el senyor del banc, com per treure'm la feina. Perquè, clar...
0: I en casos de testaments i això, no?, que sempre hi ha... Que l'avi se'ns ha enamorat d'una nena... Sí. Que allò... Aquí hi ha problemes grossos, eh?
6: Quins veïns tens, veio?
3: Això ha passat a casa teu?
0: Això als pobles es veu, això.
1: I moltes vegades també...
0: Veus com no he tret cap tema, tonto?
1: No. A vegades et ve un fill i diu... És que el meu pare... És impossible que hagi signat això. I jo penso...
2: Sí que ho ha signat, sí.
1: Ja ho mirarem.
0: I es pot notar si has firmat coaccionat, diguéssim? T'estan obligant a firmar?
1: Mira,
2: és una molt bona pregunta, eh?
1: Quan es firma coaccionat, bàsicament afloren dos sentiments. Un de ràbia i l'altre de por. I aquests dos sentiments pertorben molt el gest gràfic.
0: Sí?
1: Sí, perquè donen molta tensió, a vegades fa que la firma tremoli, es desorganitza, a vegades vas més a poc a poc...
0: Quan tu, hi ha un moment a la teva vida que et planteges vaig a crear la meva signatura personal,
6: això,
0: no?
6: Sí, jo me'n recordo.
0: Llavors, estàs allà prenent unes decisions, també amb una edat que no et pertocaria.
1: Sí, potser.
3: O pots canviar, eh?
0: Sí?
2: Sí que la pots canviar.
0: Sí, però és estrany. Alguna recomanació a l'hora de decidir com ha de ser la nostra signatura? Molt ha de ser complicada, posant només el nom ja està...
1: A veure, tots, quan comencem a crear la nostra firma, ens basem en la firma d'algú que admirem, el teu pare, la teva mare, un germà gran, i a partir d'aquí vas evolucionant cap a la teva pròpia firma i la teva pròpia personalitat.
0: Sí.
1: A veure, la recomanació és que les firmes... no siguin les rúbriques, sobretot, que no siguin molt enrevessades.
4: Jo la vaig cagar.
0: Sí?
2: Sí, no, és que estic veient aquí unes proves que està fent la Mercè.
0: La signatura de la Mercè és molt complicada.
2: 74 rúbriques.
4: Sí.
0: Hem fet un experiment que és que unes setmanes abans de que l'Imma ens visiti aquí al programa, em van fer escriure un text a mà i jo li vaig enviar un text a l'Imma escrit per mi perquè analitzés la meva lletra i pogués dir els texts de personalitat
2: que
0: es poden llegir...
2: Això, El monstre que portes dins.
0: Exacte.
2: Però digues la veritat, Imma?
0: Sí.
2: Home.
0: Vas analitzar el text? El tens aquí, eh? Tens el text i tens l'anàlisi, no?, que has fet a través de la meva lletra.
1: Mira, aprofito per entregar-te el teu informe.
2: Perfecte. L'informe.
0: Quina il·lusió.
6: T'has d'anar fent anàlisis,
0: Ara sabré com sóc.
5: Ensenyeu la lletra, que volem veure el traç, també.
0: Sí. Hòstia, sí que ve complert, això, tu.
3: Sí, home.
5: O vas anar de tort.
1: A veure, es necessita sempre text i signatura.
0: D'acord.
1: La signatura sola no és fiable per analitzar una personalitat. Perquè tot va lligat una cosa amb l'altra. Perquè una de les coses que mirem és que hi hagi coherència entre el text i la firma.
0: Cuidado que a l'anàlisi hi ha un apartat que diu intel·ligència, eh? Cuidado.
3: Hi ha molt poques ratlles.
1: Aleshores, aquí veieu que hi ha la firma Peyu.
0: Sí, és que jo tinc dues firmes.
1: Però hi ha la firma seva personal que ha estat pixelada per no...
0: Perquè ningú la falsifiqui.
1: Perquè no li falsifiqueu.
3: Sí. D'acord.
1: I realment...
7: T'ho ha dit tu, això.
2: Doncs això no, jo no veig que estigui pixelat, eh?
0: Bueno, una mica pixelat.
1: Mica, vale, mica. Vale.
5: Que és igual que la de Peyu, però...
0: No, són diferents, són diferents.
1: I aleshores és important que la firma d'en Peyu personal, com ell firma en el seu DNI, sigui coherent i homogènia amb el text.
0: Amb com escric, eh? Sí,
1: aleshores...
0: Què has vist? Què has vist,
1: el que fem és... tres apartats, un que és de caràcter, l'altre d'intel·ligència, que no és coeficient intel·lectual, sinó amb quin tipus d'intel·ligència es mou.
7: Ah, val, d'acord.
1: I l'altre és activitat, que és l'àmbit professional, etc.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, respecte al caràcter, jo assenyalaria quatre punts.
0: A veure.
1: El primer punt és que ets una persona que te relaciones de manera senzilla.
0: Sí.
1: I que crees molt bon rotllo entre la gent. O sigui, la gent se sent bé amb tu perquè tens un caràcter optimista, sí, irradies molt d'optimisme i llavors se sent molt bé amb tu.
0: I això on es veu? De les lletres?
3: Vostè no ha treballat amb ell.
1: Després...
2: No l'ha sentit parlar de la feina.
0: Després ens ho expliques, sí. Vale. A veure on veus cada cosa.
1: En segon lloc, tot i que la imatge que dones, la gent que no et coneix pot pensar, ostres, quin tio tan extrovertit...
0: Sí.
1: No és extrovertit, al contrari, és més aviat introvertit.
7: És d'Osona.
1: Té un món interior
5: fosc,
1: que el preserva molt, sí, que el preserva, i que no l'ensenya a qualsevol, només a persones amb les que realment té...
3: Molt poques.
2: A mi no me l'ha ensenyat, eh?
1: Creuen que són fiables.
5: I el món interior tampoc.
0: No.
3: Deixeu parlar, sisplau.
1: I llavors això, no? Que amb això sembla una cosa que...
0: Que no soc.
2: Vaja.
0: De moment anem bé, jo crec. Sí. Jo m'hi sento identificat.
1: El sentit de l'humor...
0: Sí.
5: Poc.
1: Jo crec que per tu és un mecanisme de defensa.
0: Doma. Mecanisme de defensa,
2: Doma.
0: Eh?
2: Va.
1: Uau. O sigui, tu ets una persona, malgrat no pugui semblar-ho, emocional, sensible,
2: sí.
1: I el teu sentit de l'humor a vegades és una eina que te serveix per sortir-te'n de situacions que te poden ser compromeses, sobretot emocionalment.
2: Ai, pobre.
5: T'ha despullat, aquí.
1: Aleshores, fugim per la tangent i ja està.
5: Has muntat tota una carrera només fugint per la tangent.
0: Sí, per no saber comunicar les coses amb la gent que estimo.
1: Emocionals.
3: Hi ha un problema amb els teus pares, veieu?
2: Sí.
0: Què saps, tu?
2: Sí. No, perquè sempre és els pares, sobretot la mare.
0: I ara, explica'ns, a mi m'interessa saber d'on ho treus, això.
1: Falta... Un moment.
0: A veure,
1: falta una cosa. És que és molt...
0: És important.
1: La quarta no és la menys important, precisament és un de les... Jo crec que és de les característiques més importants de la teva personalitat, i és que ets una persona que s'esforça, però una barbaritat. O sigui, que sembla que facis un pols amb tu mateix,
0: sí,
1: per aguantar, per resistir...
0: I per què ho faig?
1: Per perseverar...
2: Però és que és ben veritat,
1: per què ho fas? Per aconseguir allò que vols.
0: Sí, això sí.
1: Per aconseguir allò que vols.
5: Però entre aquestes voluntats no hi ha la de fer una lletra cal·ligràficament exemplar.
0: Bueno,
1: no. És que, grafològicament, això de bona i mala lletra no sabem què vol dir.
0: Clar.
1: Això de bona lletra, mala lletra,
0: sí,
1: és un concepte que és cultural i sobretot és escolar.
4: Sí.
0: Mira,
1: és el col·le, que et diuen, nen, nena, fas mala lletra.
3: Quan de bon tu diguessis.
2: Ah, però quan això encara em veig obligat a intervenir,
5: En tota dimensió estètica hi ha un judici cultural.
0: Un moment, deixeu-me que...
2: Arnau està parlant molt.
0: Sí, un moment.
2: Per què?
0: Deixeu-me que primer vull que em digui l'Imma, tot això que m'ha dit, d'on ho ha tret? Perquè ella, veient la meva imatge a la tele, a la ràdio, coneixent la meva carrera, pots dir, bueno, doncs més o menys pot ser així aquesta persona. Jo vull saber de la meva lletra com es llegeix això.
1: Queda pendent que parli de la intel·ligència,
0: sí,
1: i de l'activitat.
0: Bueno, necessitarem temps de tantes
1: si
0: coses.
1: Si us fixeu...
7: Que la tarda.
4: Volem saber.
1: Mira, si us fixeu...
0: Anem a veure la lletra, aviam.
1: Sí, mireu la lletra. Això últim que he dit, de l'esforç, de la lluita...
0: Sí.
1: Mireu que la lletra va com cap a l'esquerra. O sigui,
2: sí que està com...
1: Té un moviment que nosaltres diguem encabritat.
3: Justament
2: té cabres.
7: Lligat amb les cabres.
1: No per les cabres. No per les cabres.
0: Moviment com de...
1: O sigui, imagineu-vos un genet i un cavall. i que el cavall de cop i volta aixeca les potes i s'encabrita.
2: El rodeo, no? La
1: idea de... Aleshores, clar, aquest encabritament, doncs què fa? Que el genet lluiti, que es posi en tensió, que vagi... o sigui, intenti sota vent i tempesta no caure...
0: I això es dedueix de la posició de les lletres, això, una mica?
1: No tant d'això com del moviment.
0: El moviment.
1: I de la tensió, perquè pensa que mirem espai, forma, moviment...
0: I el meu trauma del sentit de l'humor, que dius que jo el faig servir per, per gestionar
2: anem
0: les
2: meves... Anem a ta mare.
0: Això, és que, de la lletra on te surt?
1: A veure, és que... la grafologia, el que té de riquesa és que no hi ha una espècie gràfica que et digui això és això, sinó que tu vas sumant cosetes, diferents espècies gràfiques que pots arribar a manegar més de 100, i és com si fessis un puzzle de moltes peces. I tu vas lligant les peces.
2: No és la E, concretament.
0: És la E,
1: Exacte, és la pressió, és el tram.
0: La pressió. Això també ho analitzeu, si s'ha apretat fort, si s'ha apretat fluix.
1: A la part de darrere de l'escrit original, jo toco l'escriptura d'en Peyu. La toco...
2: Això és poesia.
1: La toco perquè ell ha pressionat molt el bolígraf i això també és el mateix que ens dona el cavall encabritat, és força, és resistència, és implicació...
0: Hi ha gent que no apreta quan escriu? Hi ha gent que no apreta?
2: Si no estan encabritats, no.
1: Mira, hi ha escriptures que fas així i se'n van totes les lletres volant. Només et dic dues persones que amb les que et costa molt treballar.
0: A mi?
4: Ai.
0: Hòstia, cuida. No, fins aquí l'entrevista.
4: No. Vinga.
0: No, perquè, cuidado,
1: la primera, com que és una persona que va molt al gra i molt directa, les persones que donen moltes voltes a les coses, li costa molt treballar amb elles.
0: I unes... no diràs cap nom en concret?
1: No. I després...
2: Què penses que diria?
0: Que diria aquest i aquest.
1: I després...
3: El director de TV3.
1: Com que ell és molt ràpid mentalment, les persones que processen de manera lenta, perquè ell capta una idea...
2: Els tontos, vaja.
1: Li ha donat la volta i ja està a punt de portar-la en pràctica.
0: Tens tota la raó.
3: Cara d'arribar.
1: I quan algú diu, i la idea quina era... Doncs, llavors...
0: Sí que és veritat, això.
2: T'has ben retratat, Peyu.
0: Això em posa una mica nerviós, això. Quan algú està... Dius, bueno, ja t'he dit que sí, endavant, vinga, va, què més?
2: Va.
1: Perquè tu busques l'eficàcia, sobretot.
0: Sí. I és que, bueno, em llegiré amb deteniment tot aquest informe que...
3: Tots ens els llegim.
0: Ja us el passaré.
2: Passa'ns-el.
0: Us l'enviaré a tots i...
3: Te podem enviar la...
6: Tens hores?
3: Jo t'enviaré una carta, també.
6: Tens hores lliures?
1: Sí.
6: Vull dir, hem de demanar hora, això, eh?
2: Sí, però val diners, això.
3: No penses que jo...
6: Paguem el teu o què? Paguem el teu, eh?
3: Paguem el teu i el de la Tarragona.
2: Perdoneu-nos.
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Imma, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de minyó, gentilesa de...
8: Vera!
0: La paraula d'avui és garbellar. A. Garbellar. Acció de passar gra, cereal o sorra pel colador amb l'objectiu de treure'n els desperdicis.
3: A internet hi ha coses bones i coses dolentes. S'ha de saber garbellar el gra de la palla.
0: B. Garbellar. Acció de netejar-se la gola forçant una estossegada per treure'n els mocs.
6: Vaig sentir l'avi garbellar, va dir, em moro, i dit i fet, va quedar mort.
0: O C. Garbellar. Es diu quan algú balla d'una manera patosa, trepitjant constantment els peus de la seva parella.
4: L'Antonio, des de que ha fet els 90 anys, que allà l'embalat s'amarramba i es fot a garbellar d'una manera que algun dia és que l'haurem de collir de terra, tu.
0: La, ho té claríssim. Garbellar, acció de passar el gra cereal pel colador. Correcte!
2: Bravo!
1: Moltes gràcies.
3: A tu, de veritat.
0: Ha sigut interessantíssim. Ens haguéssim estat 300 hores aquí escoltant aquest informe.
3: Sí, perquè parlen de tu, saps?
0: Sí, clar, és veritat. Perquè en la lletra també es descriu que és un tio una mica egocèntric. Això també.
2: Sí, no ho ha dit pas.
0: No ho ha dit. Imma, gràcies per venir a seure una estona a l'Escola de la Renaixença.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Bravo. Vinga. Bravo, eh?
7: Creus
8: Creus que ets un boig digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari.
2: Què riuen?
6: Silenci.
0: Silenci, que ve lo de la música. Silenci. Arnau, qui és aquest?
5: Home, per fi música simfònica alemanya.
2: Ah. Ara ja tenia ganes, jo.
0: Tu sí que t'haurien d'analitzar la lletra un dia, Arnau.
5: Abans que estàvem amb el tema aquest de bona o mala lletra,
0: sí.
5: Jo faig bona lletra.
0: Fas bona lletra, eh?
4: Per què ho dius tu?
9: No ho dubtàvem pas, eh?
5: No, amb l'objectivitat que em caracteritza, he de dir que, jutjant-la, em sembla que la meva és bona lletra.
2: Molt bé, Arnau.
0: Endavant, Arnau.
5: Doncs bé, això és la Simfonieta en la major del compositor alemany Max Rega.
0: Max Rega.
5: Sí, alemany autèntic, eh? Sí. Estrenada l'any 1905 i que va generar certa controvèrsia entre partidaris i detractors de l'obra, i que després en parlarem.
0: Recordem que avui dediquem el capítol al diari, eh?
5: Sí, home, sí, hi arribarem. Sempre us precipiteu, aquí.
0: No passa res.
5: Aquest és un petit... Aquesta secció és un programa dins el programa.
0: D'acord.
9: Un fil artístic, fil conductor.
5: Sí, sí. El que escoltem, concretament, és el segon moviment, Allegro Vivace.
0: D'acord.
2: Jo no el veig molt vivace.
0: No, ni molt alegre.
9: Home,
2: no m'està transmetent ni Allegro ni Vivace.
0: Ja, pujala una mica, pujala una mica, Dani.
2: Ah, una mica Allegro. Allegro sí, Vivace no.
5: Home, Vivace és el tempo.
2: Ah, és el tempo, perdona.
5: Bé, Max Rega va ser compositor, pianista, organista i director d'orquestra i també professor. Mm. És considerat una figura de transició entre el romanticisme tardà de finals del segle XIX i la modernitat del segle XX. Com a bon germànic, admirava Bach i Brahms, però feia servir un llenguatge amb molts més cromatismes i que podríem dir-ne que era més enrabassat.
9: Entre el 1904 i el 1905 va compondre una obra important per a la seva trajectòria, que abans l'ha anomenat l'Arnau, la Simfonieta en la major. I ep, encara que el títol porti aquest diminutiu, de petita no en té res. Al contrari, és una obraça de 50 minuts per a orquestra simfònica.
0: Déu-n'hi-do.
5: M'agrada aquestes peces que duren.
0: 50 minuts llargs, o sigui, sense parar.
5: Clar, sí, la simfonia...
2: Del tirón.
5: Té quatre moviments, però
9: no
5: és una sola peça. Sí.
0: No es frena en cap moment.
3: Sí,
9: no
3: canvies de moviment.
5: Moviments, sí, però...
0: Hi ha un petit silenci.
6: Però no pots anar al bar.
5: No pots.
6: A mitja part.
0: Ja,
5: això seria un pecat. Doncs després de l'estrena, aquesta obra va generar cert rebombori en els cercles musicals alemanys. L'any després de l'estrena es va tornar a interpretar a Múnich i Rega tenia la sospita que els seus enemics havien regalat entrades perquè una part del públic anés al concert a xiular l'obra i aquella interpretació va portar cua.
9: Això és gros.
0: És com la final de la Copa del Rei quan juga el Bilbao i el Barça.
9: Mateix.
0: És igual, això.
5: És ben igual, és això.
9: I, a més, poc després va aparèixer una crítica al diari,
0: ara.
9: Ja hi hem arribat, escrita per Rudolf Lewis, un compositor i crític de l'època. Però el que hi deia no se li va posar gens bé a Rega. Ara ho entendreu.
5: Resumidament, la crítica deia que la Simfonieta de Max Rega tenia una música excessivament complicada i confusa, que orquestrava de manera espessa i poc clara, i que intentava dissimular amb complexitat la manca de talent i d'idees.
9: Això és molt gros.
2: I ara t'ha fet mal, eh?
9: Però en Max, a veure, és lògic, no es prenia gairebé les crítiques, i més com aquestes, i ell va decidir escriure una carta al crític, a Rudolf Lewis, que hi deia el següent.
0: Aviam.
5: Estic assegut a l'habitació més petita de casa meva. Tinc el diari amb la seva crítica just al davant. D'aquí a uns moments la tindré darrere meu.
2: Ho heu pillat o no?
0: Sí.
2: Vol dir que se xugarà el cul amb la crítica.
5: Ja. Gràcies per l'explicació.
2: El cul se xugarà. Tota la merda quedarà allà sobre la crítica.
5: I tot i que sempre van tenir una relació tensa entre Max i el crític, hi ha una obra que destaca perquè va ser elogiada per ell. Del moviment lent de la primera... Concretament és el moviment lent de la primera sonata per a clarinet en la bemoll major, i d'aquesta obra va dir-ne que era una de les millors peces que Max Rega havia escrit mai. Descobrim com sona.
0: Aviam.
5: Música mestra.

0: Bueno. Aquesta sí que no és alegro, eh?
1: Ni bebache.
2: No, és el moviment lent, justament, de la sonata.
3: Això és el més bo que ha escrit?
0: No, lent sí que ho és. Què dius, Fel?
3: Dic, això és el més bo que ha escrit?
4: Baixeda.
0: Respecte, eh?
1: Home, tant a poc a poc. Tu, jo, és molt fàcil.
3: Això t'ho vaig jo.
1: No pots equivocar.
2: Amos, hi heu de submergir, aquesta música.
5: Sí, sí, jo ho intento,
3: calla,
5: però...
3: Calla, calla.

0: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Doncs va, jo us aportaré alguna dada més sobre la història del diari,
2: sí,
1: perquè com que tu ho havies de fer, Peyu, i t'has dedicat a posar a parir aquest pobre dibuixant mort des de fa 8 anys...
2: Senyora,
3: com es deia?
2: Jean Laplace, Laplace. La Vanguardia.
4: Però els dibuixos ja els té fets, representa?
2: Aquest
1: home,
2: va fer molt...
1: Home, ara no pot fer res, ja.
2: No, és mort des del 2018, que és mort.
4: Oh, potser en posaven, en repetien.
2: Ja els però... el repeteixen. Són dibuixos repetits.
1: Sí. Però si té, ja te'ls hauries de saber, no?
2: No. M'agrada.
1: En fi, molt abans que apareguessin les publicacions diàries, em va aparèixer una de mensual a la República de Venècia,
2: sí,
1: que és bastant significativa. Al segle XVI, el govern de la República de Venècia crea una publicació mensual que es deia Notizie Scritte.
2: Notizie Scritte.
5: Allora.
1: Pels qui no entengueu el... Bueno,
2: home, si això no
5: aquí, tot, aquí tots ho entenem.
1: És un nom poc original i que, a més, la gent no el va fer servir mai, perquè de seguida el van rebatejar, el noticiari.
2: Ah, el noticiari es va rebatejar?
1: Sí, sí. En aquell moment, la moneda oficial de la República de Venècia era la Gazeta.
2: La Gazeta.
1: Sí. Resulta que la publicació en si era d'una Gazeta, valia una Gazeta.
2: Ah, molt bé.
1: Per tant, popularment, es coneixia amb aquest nom, la Gazeta.
5: La Gazeta. Ah, perquè valia una Gazeta.
2: Sí, sí.
5: Una Gazeta.
6: Hòstia, doncs mira,
5: aquí seria
6: la Gazeta de l'Esport.
2: La Gazeta de l'Esport.
1: Sí, sí. Ara anirem aquí. Ah. Un nom que es va fer servir posteriorment en altres publicacions, com la desapareguta Gazeta de Barcelona,
2: ah,
1: o el famós diari esportiu italià, la Gazeta dello Sport.
5: Dello Sport.
2: La Gazeta dello Sport.
5: Dello Sport.
2: Joel, anem a disseccionar el diari, vinga, va.
5: Si tu m'ho demanes.
2: A veure.
7: Utilitat en una illa deserta.
5: Aviam, si tu t'endús un diari a una illa deserta, estaràs molt informat el primer dia,
2: això...
5: però el següent ja no. Va perdent valor.
2: Sí, és com el cotxe, que treus del concessionari.
5: Ja val 2.000 euros menys.
8: També t'haig de dir que pots aprofundir-hi, eh?
5: Això sí, et pots aprendre les notícies de memòria,
8: sí,
5: i tot. Però informat, el que és estar informat...
8: No.
5: Per tant, és mala idea. El que sí que em sembla bona idea, no sé com ho veuràs tu, Xuri, és publicar tu mateix el diari de l'illa deserta.
1: Ah, mira.
5: Per exemple, si te'n vas a una de les Illes Medes,
2: sí,
5: que estan desertes.
8: Sí.
5: De persones s'ha prohibit viure-hi allà.
8: Sí. Ho sé.
5: Soc
8: d'allà.
1: Sota l'aigua està ple.
5: A mi què m'expliques?
8: Val.
5: Vale. Bueno, doncs llavors...
4: Ets de l'Estartit?
5: No, aviam.
4: Digues. Ets de l'Estartit?
8: Soc de l'Estartit.
2: De Torroella, eh?
5: Ets de Torroella.
8: D'on penseu que és l'Estartit?
5: Estàs a 12 quilòmetres del mar, tu.
8: L'Estartit és Torroella.
5: Bueno, sí, però no... Doncs molt bé, doncs arribes allà a una illa Meda, la que tu vulguis, i llavors doncs publiques el Corriere de la Meda, per exemple.
2: El Corriere de la Meda.
5: I cada dia escrius el que veus. Per exemple, avui s'ha ofegat un francès que feia submarinisme.
2: Perfecte.
5: L'endemà el mateix. Avui s'ha ofegat un francès que feia submarinisme.
8: Home, ja n'hi cauen allà, sí.
5: Ja n'hi cauen bastants. A les 3 de la tarda se m'ha cagat una gavina al menjar. Aquesta nit ha arribat una colxoneta en forma de pizza.
8: Bé.
5: Coses que et poden passar a una illa Meda. També hi hauries d'escriure articles d'opinió.
8: A veure.
5: Per exemple, m'avorreixo molt.
8: Molt bé.
5: Seria un article d'opinió.
8: Sí.
5: O l'Estartit vist des del mar encara és més lleig.
8: Bueno, per què no hi passa?
5: No, perdona.
8: No, a veure.
5: No.
8: Això només ho podem dir els d'allà.
5: És més lleig que una nevera per darrere.
8: No.
5: El lleig que arriba a ser l'Estartit.
8: Aquí m'enfronto a tu frontalment.
5: Bueno, doncs
8: o sigui, m'enfronto... De cara.
5: Vale, doncs va, vine.
8: Et trencaré la cara ara.
5: És lleig, l'Estartit, home.
8: No és lleig.
5: Terruelles, maco, l'Estartit.
2: No ho solucionarem avui, això. No ho solucionarem avui.
5: Vinga.
7: Utilitat com a joguina sexual.
5: Aviam, ara espero que no em deixeu sol. Tu em deixaràs sol, Xuri, perquè estàs enfadat, però la resta no. Espero que no em deixeu sol, però qui no s'ha masturbat mai amb un diari?
2: Eh?
8: Com?
5: Per l'amor de Déu.
2: No, com?
5: No, vull dir amb un diari llegint-lo, no fent servir el diari.
2: Ah,
5: llegint-lo.
6: Doncs jo llegint-lo no.
5: No, aviam, la vida d'un adolescent analògic no anava sobrada d'inputs pornogràfics, Peyu.
2: Sí, és veritat.
5: Jo ho recordo. Jo, per exemple, m'havia de passar els agosts sencers a una aldea perduda del nord de Lugo, on el més eròtic que podia veure era una vaca lletera que teníem. Sí, descartem les dones de la meva família, clar,
2: sí,
5: que per respecte
2: no,
5: les descartem.
2: No.
5: He de dir que la vaca tenia uns pits preciosos.
2: Veus?
5: Aquella vaca, això sí.
2: Bon braguer.
5: En canvi, jo què agafava? Pues llegia La Voz de Galícia, que era el diari que es comprava a casa, i havia una pàgina que era la de contactes.
2: Ah.
5: I jo, mira, la fullejava. Hi havia textos bastant suggerents.
2: Sí.
5: Això fins que arribava alguna tieta amb l'Hola o en lectures, i llavors festa grossa.
2: Home.
5: Llavors, bueno, podia passar un dia sencer tancat al lavabo, dir Ana Obregón, sí, Leticia Sabater, Concha Velasco.
2: Déu-n'hi-do.
7: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
5: Aviam, un diari enrotllat i brandit així, amb un cop sec al platell, pot fer prou mal.
2: Moltes mosques han mort així.
5: Sí, però persones poques.
2: Poques.
5: Però jo no lo qualificaria d'arma, sinó més aviat d'eina educativa. Molts nens i nenes han entès coses importantíssimes gràcies a un diari enrotllat. Sí. Això és així. Sí. Ara s'està perdent aquesta pràctica perquè, clar, la gent ja no llegeix diaris en paper.
2: Clar.
5: Llavors ara funciona més l'amenaça. Sí. No? Nen, si no et portes bé, et llegiré l'últim article de la Rahola sobre Israel. El nen automàticament es porta bé.
2: Clar, clar.
5: I també funciona.
2: Sí, sí, sí. I no, és millor això que pagar-lo amb l'iPad, no ho feu.
5: No, no, perquè pobre iPad.
2: Sí, sí.
5: Pobre, es pot trencar.
3: Val una pasta.
7: Utilitat metafòrica.
5: Ah, doncs mira, sí, estava pensant en la idea de diari, amb el tema de la metàfora, una cosa que neix... el diari que és una cosa que neix pràcticament i ja està caducada.
2: Sí, senyor.
5: Al moment que surt el diari al carrer...
2: Com quan treus el cotxe del concessionari...
5: Ja ho has comentat. Ja, només té un dia de vida. I llavors m'ha vingut al cap una cançó molt famosa de salsa que cantava el gran Héctor Lavoe, no? Que deia Tu amor es un periódico de ayer. No sé si la coneixeu.
2: No.
5: Tu amor es un periódico de ayer. No la coneix ningú?
2: Ningú, ningú.
6: Ha de ser boníssima.
2: Sí.
5: Bueno, quina cosa més cruel, no?
2: Però
5: que
2: tu on t'has viscut
5: amor...
2: tots aquests? O sigui, masturbaves a Galícia amb la Concha Velasco.
5: La Concha Velasco, sí, sí.
2: Aquesta cançó que no sé...
5: Aquesta cançó, recomano a la gent que l'escolti perquè és una cançó de salsa que... El gerent és alegre,
2: sí.
5: La cançó és duríssima, perquè és molt cruel que et diguin Tu amor és un periódico d'ahir.
2: Sí, que sí.
5: Li està dient a una senyora que el seu amor ahir tenia sentit, però avui ja no.
2: Clar,
5: no
2: és
5: que et donin pel cul. Sí, saps quan et lleves amb una persona al costat i dius, mare meva, què he fet?
2: Sí.
5: Xuri, a tu t'ha d'haver passat això, per no,
8: això els hi passa a les persones que es lleven al meu costat.
5: Doncs tu has sigut el periódico d'ahir d'alguna de les teves amants.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
5: En comptes de fer allò de dir, hòstia, mira, te n'has d'anar, que venen a mirar-me la caldera, una excusa perquè marxi la persona, doncs li poses aquesta cançó, el Tu amor és un periódico d'ahir, i mentre sona te la quedes mirant molt fixament a aquella persona i en principi ha de funcionar, ha de marxar
2: sí.
5: De casa teva.
2: I si no, doncs proveu lo de la caldera una altra cosa.
7: Propaganda del segle XIX.
9: Espai gratuït de propaganda electoral.
1: Ara que venen les eleccions, ja has decidit el teu vot?
8: Jo no sé pas a qui votar. Amb aquests polítics d'avui dia...
5: Si vostè també està cansat que ningú el representi, la seva alternativa és el partit equidistant. Un partit que no està a favor de res...
1: Però que tampoc hi està en contra.
5: Ni amb els uns...
1: Ni amb els altres.
8: És que jo no sóc ni d'esquerres ni de dretes. Això sí, si vens de fora, que sigui per treballar, eh?
5: Lo que és vostè és un fatxa. Més val que calli el que pensa i s'assumi al partit equidistant.
1: I que les decisions polèmiques les prenguin els altres.
9: Tita que distant.
7: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Preciosa.
2: Una ració més de pinso no li faria mal, tampoc, eh?
1: Sí, sí, la tenen una mica primeta, porvet.
2: No, ja són així. Llavors vas amb els amos i dius, ja són així. Home, també pot ser diferent, si vols, que dones més pinso.
10: Família, no opinem dels cossos
1: aquesta
10: dels altres.
1: Ara.
2: Estem fent cosificació.
5: Body shaming.
1: No cal, no cal. Va, prou, nois i noies. Aquesta és la Delta, que és una gran danès que viu a Valls, i la seva responsable n'és l'Eura.
5: Eura? Eura és una persona?
1: És una persona.
5: Ah, molt bé.
1: Eura.
8: I
1: és un nom preciós.
2: Delta.
1: És una gossa Delta.
6: I qui és que és gran danès?
2: La Delta. La gossa és la Delta.
5: Va. No, l'Eura és catalana. És
1: de Valls.
5: De
1: és una gossa extremadament tranquil·la, no li agraden gens els sorolls forts,
5: ja.
1: I tampoc, mira, no li agrada sortir a passejar perquè s'espanta amb la gent.
2: Sí.
8: Molt bé.
2: Tampoc he trobat mai un gos que li agradin els sorolls forts.
1: Ni la gent. Ah,
2: sí. Quan sent petardos es fica ben vell al costat. Li agrada? S'asseu allà al costat?
8: Els tira ell.
6: Tira unes traques...
9: Doncs de gent en aquest passeig n'hi haurà. Avui visitem un dels clubs nocturns de moda de la ciutat de Boston. Però tampoc us penseu que hi haurà música electrònica, ja que som a la dècada dels 40.
2: Avui passegem el gos per Boston. Som el 28 de novembre de 1942. L'any 1942, els Estats Units estan en plena Segona Guerra Mundial. Ara mateix Boston és un dels motors de la maquinària bèl·lica del país. De tota manera, malgrat les restriccions i escassetats pròpies de la guerra, la gent de Boston també tenen ganes de passar-s'ho bé.
5: Clar que sí, home, si la vida són dos dies. A més, el feixisme que recorre Europa, amb ells els hi queda molt lluny.
2: Me pilla lejos, esto.
5: Me pilla lejos.
2: Sí, cal fer front al nazisme, però també cal fer una mica de gresca,
8: clar
2: tu.
8: Sí.
2: I el lloc ideal és el Coconut Grove, el club de moda de la ciutat.
1: Ai, quina cua de gent, no vull? llavors diuen que què? Que si això de la guerra, que si la crisi, que bla, bla, bla, bla.
2: Doncs sí, la cua per entrar a la discoteca fa la volta a la cantonada. La pobra Delta... Guaita-la. Està ben nerviosa, ja sabeu que no suporta les aglomeracions.
1: No, però tranquil·la, Delta, tranquil·la, que avui no entrarem pas, que deu estar complet, oi? Sí o no?
3: Què va, benvinguts al Coconut Group.
1: Ah, mira!
3: Endavant, ja podeu entrar.
1: Ai, que bé.
3: Hi ha lloc de sobres.
2: Ja poso,
3: passeu.
1: M'has alegrat la nit.
3: El meu personatge és negre?
2: No.
1: Per què?
5: Que el faries diferent.
3: Podria matisar-lo, saps?
2: Sí, no cal. Ja ens fem l'idea que...
1: Deixem-ho,
5: deixem-ho.
4: Ara l'has fet negre, no?
3: Ara l'he fet com mulat.
2: Vale. Ja ens va bé. O el porter no sap comptar o està fent la vista grossa amb l'aforament. En aquest local hi caben unes 450 persones, però en aquests moments n'hi ha 1.500 que ja han entrat.
3: Jo, sí, senyor narrador.
2: Sí.
3: És una senzilla regla de 3.
2: Ah, sí?
3: Sí, de cada un que n'entra en deixo passar 3.
2: Ah.
3: Regla de 3.
2: Això és la regla de 3, eh? Funciona així.
3: Sí, ho heu vist, el matís? Ara sí, sí. Com més negre, aquest personatge.
2: Ah, sí, sí, jo l'he vist negríssim, eh? Sí, sí. Com el Michael Jordan l'he vist, eh? Qui tampoc ho veu gaire clar és la nostra gosseta, la Delta, que odia els llocs plens de gent i els sorolls estridents. Per sort estem als anys 40 i la música de les discoteques era un pèl diferent a la d'ara.
4: Veieu, això sí que era sortir de festa.
2: Ara, bona música. Ens situem als anys 40, però no us penseu que el Coconut Groove sigui un lloc per ballar agafats de la cintura i ja està. Al contrari, eh? És un lloc ple de vici. El club és un laberint de sales de ball, escenaris, barres de bar i racons foscos amb el terra ben enganxifós. Fins i tot el soterrani l'han convertit en una sala de varietats. El propietari de tot aquest merder és en Barnett Welansky. En Barnett Welansky, un advocat amb ànima de gàngster.
11: Gàngster? Em diu gàngster. Per què dius això? No saps ni dir el meu nom.
2: Home.
11: Només perquè tinc un local, la gent es diverteix una mica, ho dius,
2: això? El fet és que...
11: El fet és que què? Tu creus que m'has de dir gàngster perquè tinc nanos de 12 anys fent de cambrer?
2: Aviam, home.
1: A veure.
11: Hòsties, que em foteu gràcia a mi. O què ho dius, pel tema de les obres il·legals del soterrani?
2: Jo només ho dic.
11: És que em foteu gràcia a mi, la gent com tu, eh?
2: Ho dic perquè...
11: O després dir per la instal·lació elèctrica il·legal que tinc.
2: A veure, en general, ho dic una mica per tot això que has anat dient, diguéssim.
3: Fota-li un tiro, aquest.
2: O simplement per les connexions que en Barnett també té amb la màfia de Boston. Però de totes les infraccions, el tema més greu és el de les sortides d'emergència.
5: Home, perdona que t'interrompi un moment, Peyu, però és que acabes de dir que té nanos de 12 anys fent de cambrers.
2: Sí.
5: Potser també seria un problema, potser el més greu.
2: Sí.
5: Més que les sortides d'emergència.
2: Sí. Bueno,
5: no sé.
2: A mi no m'has...
5: T'importen més les sorties d'emergència que els nens de 12 anys?
2: Jo, com que ho he fet de cambrer amb 12 anys, no m'impressiona. No m'impressiona tant com lo de la sortida d'emergència.
3: Sí, saps?
2: Heu de pensar que les portes d'emergència del local estan tancades amb un cadenat. Amb 1.500 persones allà dins, si passa alguna cosa, la desgràcia serà de les que faran història.
11: Ja hi som, el tiquismiquis. Què vols que passi?
3: Cridar el mal temps.
11: No ha passat mai res.
3: Això és de cridar el mal temps.
11: Foteu gràcia a mi. Si passa alguna cosa, no passarà res.
5: Calla un moment, Barnett. Segon, que tinc un dubte pel narrador. Digues, per quin motiu estan tancades les portes?
2: Ah, bueno, això us agradarà, La raó és de les bones.
11: Per què no m'ho preguntes a mi?
2: Sí.
11: També em tens a mi aquí?
5: Perquè vostè és un gàngster, em fa por que els gàngsters.
2: Explica-li tu.
5: Expliqui-m'ho vostè,
2: Per què les tens tancades,
5: les portes? Perquè si no,
11: la gent va marxar sense pagar.
2: Ah.
5: O pot ser per això.
2: És per això.
5: De veritat?
2: En Barnett té les portes tancades perquè, si no, la gent se li escapa per les portes d'emergència i no paguen la consumició.
11: Estan tots, hòstia, quina cosa, com es nota que no sou empresaris?
5: És veritat.
2: El que també té delicte és el seu gust decorant. El local és ple de palmeres artificials amb les fulles de roba, un sostre amb teles blaves simulant un cel estrellat.
3: Mira.
2: I unes closques de coco amb una bombeta que il·luminen cada taula.
11: Ha ben parit, eh? M'ha quedat guapa.
2: Jo he actuat a un local de la Costa Brava bastant semblant a això. És d'un gust espantós.
11: Bueno, ho vaig decorar jo, eh?
2: Ah, sí?
11: Hòstia, jo...
5: Tinguem en compte, en tot moment, que aquest és el local de moda, no? Has dit, de Boston?
2: Sí,
5: vull dir, imagina com són els altres.
2: Exacte. Mentrestant, la porta giratòria de l'entrada segueix fent voltes engolint gent cap a dins.
3: Vinga, va, passeu! Endavant!
2: La pobra Delta, que és un gran danès, està amorrada contra la paret.
3: El gos, cap endavant, el gos també.
2: Està espantat. Ah. No, està tot allò com una llauna de sardines, eh? En un moment de la nit, compte, perquè això que relatarem ara és completament real, això va anar així, hi ha una parella de mans que, bueno, s'embalen més del compte i es comencen a grapejar en un dels racons de la sala.
1: Quieto, orinot.
9: Tito.
1: Tens ganes de fer entremaliadura? Sí o no? Va, tonto.
3: Home, però aquí, aquí mig no.
1: Com que aquí al mig?
3: Home, però què dius, boja?
1: Va, va. Escolta.
3: Estic inquieta, va.
1: Tens, mira. No, no em diguis que tu i la teva dona no feu coses.
3: No, la meva dona no faig res.
1: No?
3: Va, espera't un moment.
1: No, mira, és que t'agrada això que et faig.
3: Aquí hi ha massa llum. Hi ha massa
1: què
3: llum.
1: Vols dir massa llum i què?
2: La parella acaba desenroscant la bombeta de coco de la seva taula per tenir més intimitat. Malauradament per ells, un dels joves cambrers s'acosta a reparar-la.
12: Bona nit, tinc.
2: Ui, que jovenet, aquest cambrer.
12: Bona nit, tinguin.
3: Això ha provocat grans crisis en aquest programa, eh? Aquesta veu.
12: Hola, sóc el cambrer. Bona nit, tinguin. Vinc a reparar-vos la bombeta, que veig que s'ha espatllat.
3: Ah. Nens dels collons, no hauries d'estar dormint, tu?
12: Bueno, i vostè no hauria d'estar a casa amb la seva dona? Pregunto, ai, pregunto. Oh. Ah, no, no, guarro, va... marrano. Adúlter.
3: Adúlter?
2: Fa molta impressió que un nen petit et digui marrano.
12: Bueno, escolti, sí, ho sento, però les bombetes de les taules han d'estar enceses, eh? Són ordres del senyor Barnett.
1: Quin rotllo de nano, no? Que ens ha aixafat aquí el tinglado.
2: Ai, a mi em sembla molt ben educat, aquest nen.
1: Sí. Bueno, sí, però és un rotllo.
3: Passa a dormir, aquí, nen.
12: Escolta, vaig a dormir.
2: A quin curs fas?
12: Quart.
1: Quart de què?
12: Quart de...
1: Quin pla d'estudis hi havia, bueno, el 1940?
12: Quart d'estudis de Boston.
2: Fa molt que fas de cambrer, aquí, a la nit?
12: No, vaig començar ahir, justament.
2: Ah.
12: Sí.
2: Què et paga, aquest noi?
12: Abans era caçador.
2: Caçador, eh?
12: Sí.
3: D'ofici, eh?
12: D'ofici. Sí.
2: Amb 12 anys. El pobre nen ha aixafat l'encant i alguna cosa més. El local és tan fosc que aquell marrec amb prou feines s'hi veu per enroscar la bombeta.
12: No m'hi veig, no, no m'hi veig.
2: Clar, és molt fosc,
12: no,
2: això.
12: No m'hi veig.
2: Llavors el que decideix per fer-se llum és... encendre's un llumí.
12: Vaig encendre un llumí.
2: Mira.
3: Collo! Caram! Caram, quin llumí! Sí que fot llum, aquest llumí!
1: Sí.
3: Quanta claror que hi ha aquí, ara!
2: Sí, hi ha claror, sí.
3: Hòstia, que hi ha claror!
2: És que sense voler el pobre nano ha encès la palmera de roba que hi havia just al costat de la taula. En qüestió de segons, les flames comencen a saltar de palmera en palmera. Al cap de pocs minuts, el foc converteix el soterrani del Coconut Grove en un autèntic infern.
1: Oh!
13: Correu, correu, és per aquí, seguiu-me. Seguiu-me, és per aquí, correu.
2: Seguiu-me.
13: Veniu, veniu, seguiu-me.
1: Gràcies, bon home, gràcies. On som? Això és la sortida d'emergència?
3: Toca-me la tita.
1: És la sortida d'emergència, això?
13: No, no, és la caixa. Primer heu de pagar les consumicions abans de sortir.
1: Home, ara que la pari.
2: Encara que costi de creure, això va passar de veritat, eh? El propietari i els cambrers, en comptes d'ajudar la gent a sortir, s'afanyen a reclamar les begudes que encara no han pagat.
13: Això s'ha de ser molt garrepa.
2: Hòstia, molt, però el local s'està cremant i en Barnett, el tio, només pensa en fer caixa,
13: oh, collons,
2: Barnett.
13: Oi, després quadres caixa i no lliga res, eh?
2: Ah, no, sí, sí.
13: Va,
2: no, clar, ja, clar.
13: Doncs, veure, ho teniu molt fàcil, vosaltres.
2: Però cuidado, que sempre fas una part amb negre.
13: Bueno, però clar,
2: però cuidado, que...

0: cal. Des de fora se senten els crits de la poca gent que a hores d'ara encara és viva i encara intenta sortir. Som al 28 de novembre i la temperatura al carrer és sota zero, que sembla una contradicció perquè sembla una cosa positiva, però no, perquè les mànegues dels bombers s'han quedat congelades.
1: A veure, això no és culpa meva, eh? Vull dir, collons, bombers ineptes, eh? Ah. Ara em mireu.
0: La tragèdia del Coconut Grove robarà 492 vides.
1: Collons.
0: Ojo, eh? Tot per la irresponsabilitat i la falta d'escrúpols d'aquest home que estava insultant els bombers, en Barnett Velansky. L'home serà condemnat a 15 anys de presó, però només en complirà 4.
1: Ah, molt bé.
0: Molt bé, Barnett?
1: Bueno, sí, home, quan vaig... va ser mala sort, eh?
0: Sí.
1: També no, saps?
0: Sí,
1: no.
0: Sí, sí.
1: El nano aquell,
0: eh? Eh?
1: Collons de nano va ser.
0: Ah, va ser culpa del nano, eh? Encendre aquell llumí...
1: Ara, si fos ara, els agafaria de 10 anys, que no sapiguessin encendre... Saps? En 12 ja estaven fent els mistos i em va agradar un merder que amb 10, saps? No.
0: Més petit l'has d'agafar.
1: Sí.
0: 7 o 8.
1: 7 o 8 seria l'ideal. Sí.
2: Jo només vaig fer el que vostè em va manar.
1: Sí, bueno, però esclar, nano...
3: La comunió. Has de fer la comunió, has de fer tu.
1: Fin.
2: Comunió?
0: Déu meu.
2: No sé què dir.
0: Com a dada final, us diré que una setmana abans el Coconut Grove havia passat tots els controls antiincendis, eh? Evidentment, en Barnett havia subornat l'inspector dels bombers.
1: No, eren bombers ineptes i a sobre corruptes.
0: A més a més,
1: mare,
0: eh?
1: Que em va parir,
0: eh? Va parir.
1: El que hem d'aguantar.
0: Aquesta és la tragèdia històrica del Coconut Grove, l'incendi més mortífer d'un club nocturn de tota la història dels Estats Units. Ens falta saber què ha passat amb la Delta, la nostra gran danesa, aquesta gossa.
4: Sóc aquí amb la Cristina.
0: Sí.
4: D'on ets, Cristina?
5: De Banyoles.
0: De Banyoles. Molta gent de Banyoles, últimament.
3: Sí.
0: A veure, Cristina, quin local hi havia just al costat del Coconut Grove? A. El primer local de McDonald's. B. L'ambaixada espanyola. O C. L'Associació Nacional per la Prevenció d'Incendis.
1: Au, va.
4: Ha de ser la C, eh?
0: Ha de ser la C. Home. Estaria bé que fos la C.
4: Però no.
0: Seria maco que fos la C.
1: Home, seria
0: increïble que fos la C.
4: Ha de ser la C. Sí.
0: Doncs, amics meus, és la C.
3: Ostres! Oh!
0: La Delta és viva! Vinga! La Delta és ben viva. En un primer moment no ha entès les corredisses de la gent. Ella hi estava la mar de bé, vora del foc, però quan ha vist que se li sucarrimava la punta de la cua, ha saltat per sobre de tothom i de la porta giratòria. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres!
6: I amb el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La majoria progressista del Tribunal Constitucional s'inclina per amnistiar per malversació als líders del procés. Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació, i s'avança així en l'amnistia als consellers, als exconsellers i també al retorn de Carles Puigdemont. Ara el magistrat haurà de tornar a redactar la proposta de sentència que es debatrà al ple del 6 d'octubre. Aquesta sessió serà decisiva perquè el Constitucional sentencia a favor de l'aplicació de la llei i el Suprem aixequi les ordres de detenció dels exiliats. En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
2: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
1: El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, veu la resolució del Constitucional com una desautorització als jutges.
3: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: Per Esquerra Republicana, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Alfonso.
4: Almenys 10 persones han quedat ferides i les han dut a l'hospital per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una quarantena de persones, principalment per inhalació de fum, i alguns usuaris els han hagut de desallotjar. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors.
1: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
4: Pedro Sánchez reconeix per primera vegada que el control fronterer del Marroc va fallar en l'arribada multitudinària d'immigrants a Ceuta. El cap de l'executiu espanyol ha afirmat des de Nova York que ja ha reclamat respostes i accions al govern marroquí.
1: El grup de països europeus critica que el govern de Pedro Sánchez vulgui supeditar l'entrada de nous estats a la Unió Europea a la oficialitat del català. Els 27 han tornat a debatre aquesta última qüestió, que continua encallada per la negativa de països com ara Alemanya.

0: Poques grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda usonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions, per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden comprar als canals oficials.
0: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'ha preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar. És perquè hi confien. Resultats en aquesta competició d'aquest dimarts: Bayern de Múnich 2, Manchester City 2, Inter 1, Haken 0, Arsenal 1, Kiu 0, Juventus 1, Benfica 2 i Real Madrid 1. PSG 1.
1: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos.
0: I a l'Espanyol els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran un amistós a casa contra els anglesos de l'Ipswich Town, a porta tancada.
2: Fins aquí les notícies.
3: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem cada dia a la una la solució. I si us truquen, què escolteu? Cada dia a la una la solució amb servidora de vostès, Elisenda Carot. I com sempre, part de la solució. El meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Mira, amb el nas tapat, amb piucadota.
1: D'acord, això és un...
0: No és malalta, amb piucada.
1: Físic. Molt bé, perfecte. Que s'ha agafat fred, nena.
0: Això mira, també això...
1: és una frase que...
0: Ho hem de preguntar als experts, eh?
1: S'hauria de desmentir, potser.
0: Mira, parlarem avui, com que parlem de salut, ja us avanço, faig una mica d'espoiler, també preguntarem això.
1: De tenir salut.
0: No, és cosa de... Exacte. És cosa del canvi de temps, això de constipar-se, sí o no? Els virus viuen més en el fred, en els canvis de temps resisteixen. Com va això? De seguida ho abordem. Tu com estàs, senyor Domènech?
1: Estic molt bé, també.
0: Sí, què et diuen els teus amics?
1: Els meus amics em diuen que el tema d'ahir va ser molt interessant. Recordem que vam intentar solucionar un problema petit que té Catalunya, la crisi educativa, reivindicacions de mestres, etcètera, etcètera, i encara amb l'eco de la reacció de les persones que ens agraeixen d'haver tractat aquesta qüestió.
0: És que és bastant interessant també fer preguntes genuïnes, no? Com zero interessada, zero de part, de dir, ostres, això com ho arreglem, no?
1: Sí, correcte.
0: I aquí és com ens formulem les preguntes de la solució. El control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera Nil Via, la Viana Gasa i la Lívia de Scipio.

0: si avui és dimarts, la solució té un nom i el sap tothom. Brigitte Lamour, molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, radioients i radioientes.
0: Afirmació.
1: Nena, feliça. Molt feliça. Un record per totes les persones que ens escolten, que estan malaltetes i els hi fem molta companyia i aprenen, que també m'ho diuen.
0: Mira, ahir ens ho deia justament una oient que trucava, deia, és que us felicito perquè cada dia aprenc coses i mai no marxem al llit sense saber una cosa nova.
1: Avui,
0: aprenem, Brigitte?
1: Aprenem, que jo aprenc molt, nena.
0: I a més, solució útil.
1: Ara.
0: Avui parlem de... primers auxilis i accidents domèstics. Avui farem una espècie de guia per actuar ràpidament i evitar mals majors quan passen coses a casa. Quins són els accidents domèstics més habituals? Com hem d'actuar, per exemple, davant d'una cremada? Què podem fer si ens tallem pelant una ceba? I si ens agafem els dits amb una porta? Ah, què és el primer que hem de fer a casa davant d'un cop de cap? I si és una criatura? O si una persona s'intoxica amb un producte de neteja? Quins primers auxilis podem aplicar si algú s'ennuega? Què hi hauria d'haver a una farmaciola a casa? Doncs la solució a aquestes preguntes i a moltes d'altres la té en Jordi Mestres. Molt bon dia, Jordi.
2: Bon dia.
0: Jordi, t'he de fitxar ja com a redactor, eh?
2: Home, redactor ja directament, vinga.
0: Directament redactor. Et sento fatal. Què està passant, Albert? A veure? S'ha d'acostar.
2: M'he d'acostar.
0: La cosa tècnica d'acostar-se al micròfon,
2: eh? Prop.
0: Jordi, en Jordi Mestres és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. L'heu sentit mil i una vegades a la solució, perquè sempre t'atraquem, eh?
2: Bueno, és un bon atracament.
0: Jordi, ja que som avui... tu no estàs constipada, Brigitte.
1: Nena, jo, però m'he posat a l'altra punta per no constipar-me amb tu.
0: Jo vull dir als companys, poseu-vos lluny, he estat amb mascareta per si de cas.
1: Sí. Jo estic bé, nena, perquè no puc posar-me malalta.
3: És curiós perquè tot el que explica la Carot després es multiplica amb els oients. I ara hi ha tota una legió d'oients que van explicant. Sí, l'Anna diu, jo, per exemple, estic empiucada, mig empiucada, des d'ahir ànims a l'Hisenda, també. Emoticona de mascareta, d'estornuts, el Sergi, el Miquel, el Jordi, ànims a tots aquells que estiguin empiucats, que també és una paraula ben bonica.
1: No l'havia escoltat mai.
0: Mira, ara parlarem d'accidents domèstics, però ja que tinc aquí Jordi, repunt de la Covid, sí o no? Què està passant?
2: A veure, el que estem veient, i ho he mirat avui, que s'han actualitzat dades, és que està de pujada i és normal per l'època de l'any, però estem amb xifres molt similars als anys anteriors.
0: Per tant, que no hi hagi pànic,
2: estem per sota del nivell basal, que és el que toca, i hem de veure com va evolucionant, ja veurem.
0: T'anava a dir, abans amb en Fran dèiem, el fred, els canvis de temperatura, fan que ens posem malalts o és que els virus aprofiten aquella escletxa?
2: No, no és que aprofitin, el que passa és que quan fa fred, els virus respiratoris sobreviuen millor que quan fa molta calor.
0: Ah.
2: I també és veritat que quan comença a fer fresqueta, comencem a canviar els nostres hàbits, no? Canvien les mucoses, estan més congestionades, ens protegim menys. També és veritat que qui té nens petits a casa comencen a anar a escola i a les llars d'infants comencen a circular i comencen a estar sota el mateix sostre i, per tant, és el que diem la tormenta perfecta.
0: A les llars d'infants està molt bé perquè pots veure el futur. A mi em va passar la setmana passada.
1: El que veus allà, saps què et passarà a tu.
0: Clar, dilluns va venir una mare i em va dir, mira, el nom, avui ja m'han trucat que té febre. I dic, hòstia, no em diguis això, perquè això vol dir que dimecres em trucaran a mi. I efectivament, dimecres, 37.2 en Guillem. Val, fantàstic. Veus el futur?
2: És el futur, sí, sí.
0: Els hi va bé o això és un mite? No, que t'ho agafi tot ara perquè així s'immunitza.
2: A veure, el que han de fer és socialitzar, el que passa tampoc cal que ho agafin tot de cop, perquè això és com un... allò, van caient les cartes, no? I la gent ha de treballar i tenim gent gran a casa. Vull dir que sí, que és veritat que és important que es vagin immunitzant, perquè al final vivim i per tant no estem aïllats en una cova i ens hem de posar en contacte i el nostre sistema immunitari farà el que hagi de fer. Però, bueno, potser amb una miqueta més de calma ens aniria bé.
0: Calma tots plegats.
3: Això és com les curses d'aquelles de 110 metres tanques, que veus que un atleta es menja la primera tanca i se les menja totes
0: tot
3: les altres.
0: Qual.
3: Tots això passa, perquè si tu portes una criatura 2 anys, per exemple, a l'escola Bressol, al final, entre dies que ha faltat, només hi va un any. Perquè vas acumulant, això que diu el Jordi, que vas acumulant malalties.
0: Per això I2 ara és gratuït, perquè et compensen totes les baixes que tinc la criatura.
3: Sí, sí.
0: Ai, senyor. Escolta'm, Jordi, tornant al tema d'avui, accidents domèstics, quins són els accidents domèstics més habituals?
2: Bé, bueno, el més habitual que veiem són cremades, són cops i talls, no? Això és el més habitual i això ens passa a tots i, per tant, tard o d'hora doncs, ens hi hem d'afrontar.
0: Cremades, cops i talls, la tríada de l'accident domèstic. Tu diries que estem prou preparats els catalans per afrontar imprevistos relacionats amb aquest tipus d'accidents a casa?
2: A veure, en termes generals jo crec que sí. El que passa que ens falta una miqueta de cultura de les autocures, que són coses que s'havia fet sempre i a totes les cases doncs, més o menys es manegaven i correm el perill, perquè ho anem veient, també la consulta, sobretot gent jove, que moltes vegades ja no saben què fer amb quatre mocs, que dius, home, tampoc cal els quatre mocs estar allà, excepte que tinguis alguna cosa que ho justifiqui per antecedents o el que sigui, no? Però necessitem més autocura perquè la gent sigui adulta.
0: Interessantíssim, això,
1: I no automedicar-se, no?
0: Això no automedicar-se, evidentment, però el que diu el Jordi, no? De no, tampoc no tensionar encara més el nostre sistema de salut per quatre mocs, si no hi ha cap altre, és el que diu ell, Ostres, si tu tens antecedents, jo què sé, d'alguna cosa de bronquitis o... No sé, ara m'estic inventant i no tinc ni idea, Aleshores sí, però si una persona aparentment sana, no?
2: Bueno, si tens un refredat, que és cada any el mateix... No em puc creure que amb 40 anys no sàpigues que és un refredat. No, vull dir, jo crec que el refredat tothom sap el que és. Quan passa de refredat, ja ho veuràs que no és un refredat, és que es veu.
0: Ara em deies, accidents domèstics, cremades, cops i talls. El temps de reacció és un factor clau?
2: Bueno, la primera intervenció és important. La majoria d'aquests problemes a casa són problemes, allò que en diem banals, que es solucionen de forma ràpida, sí? El problema és quan són situacions més greus, llavors aquí el temps sí que és important a l'actuació.
0: D'acord, no tant a casa, és a dir, ara no us poseu tots histèrics de m'he cremat amb el forn, va de dècimes. Suposo que estàs parlant en casos més greus, que aleshores el temps sí que és un factor clau,
2: Exacte.
0: Línies obertes, consells, consellets, o per les cremades jo hi poso, escolta'm.
1: Ui, sortiran de coses, nena, perquè... Ui.
0: I també podem fer una verificació amb en Jordi, que diguis, si tu dius, no, m'hi poso cola i medio. Home, no, en Jordi verificarà el que esteu dient o proposant. Línies obertes, perdó.
3: Sí, no, és que en tenim ja. Tenim preguntes i tenim solucions, també. Ara us en llegiré unes quantes. Però ja sabeu que les vies de contacte són les habituals. El 93207474, el telèfon del directe per si voleu parlar amb nosaltres, i si no podeu trucar perquè sou a la feina i no voleu que us espiï el company de companya de la feina, diu, doncs vaig escriure un WhatsApp d'amagat. Trec el soroll, que és el telèfon que us dirà ara mateix la Brigitte.
1: Que me'l sé de memòria, el 677 38 77 19.
0: Bravo, Brigitte. Magnífic.
3: Doncs mira, expliqueu-nos.
0: Bravo.
3: Si heu tingut algun accident domèstic, si us n'heu sortit, per exemple, us heu cremat amb la cafetera o bullint, us heu donat un cop
0: de cap. Però per què dius primer la cafetera?
3: No sé, per un accident.
1: Serà perquè l'ha passat amb ell.
3: He donat. No, mira...
0: Va passar a mi la setmana passada i m'està mirant. No facis el tonto, que et vaig enviar 18 fotos.
3: És veritat.
1: Et vas cremar amb la cafetera?
3: No tenim cap foto teva de la mà.
0: Alguna, mira el teu WhatsApp, perquè et devia enviar alguna foto.
3: Vols que la pengem?
0: La pengem al Club de la Solució.
1: Té molt d'èxit, de la Maripau. Eres clavada.
3: Sí. Molt bé, Brigitte.
1: Nena, eres clavada.
0: La Brigitte està fent referència a tot allò que podreu trobar al Club de la Solució en exclusiva. Voleu veure totes les imatges de les que parlem aquí en directe al 677 38 77 19. Vull formar part del Club de la Solució. Un WhatsApp. Mira. Us rematem un enllaç i allà veureu. Ara enviarem la foto de la meva cremada. Tapada,
3: no, no és la teva cremada, és la teva mà...
0: Millor, embenada.
3: Sí, alicatada una mica, allà, aquella reconstrucció que es va fer. No, doncs mira, ens podeu explicar això, si us ha passat quelcom similar. La Pilar es va fer una cremada a la mà amb el forn. Diu que li va costar de curar i fins i tot li va quedar una mica de marca.
0: Pilar, doncs mira, ara obrirem el bloc cremades amb la Pilar. Què més diuen?
3: No, doncs mira, la Glòria... perquè ara parlava la Brigitte de les solucions, diu, el meu home, quan es talla, diu la Glòria, es posa de seguida, molt important aquestes dues paraules, pebre negre molt. Què? Atenció.
1: Per tallar la farina, la sang.
3: Talles a... Diu, és el remei més estrany que mai havia escoltat, però val la pena provar-ho perquè funciona i la ferida es cura de seguida.
0: Glòria, m'has deixat esma perduda amb aquest remei d'en Jordi. Jo així d'entrada no soc metge. D'entrada no ho feu. Espereu un moment que parlem amb en Jordi Mestres. D'entrada, si us esteu tallant ara mateix, no us poseu pebre. Anem primer al tema del bloc cremades, que ens deia la Pilar, que deia, jo sempre em cremo amb el forn. Parlem de cremades. Què hem de fer immediatament si ens cremem amb el forn, ens cremem cuinant, ara el cas meu, no? La cafetera, que em vaig fotre tot el cafè per sobre, bullint. Què hem de fer, el primer?
2: Doncs obrir l'aixeta, aigua fresca, no congelada, no gel, perquè el gel també crema la pell.
0: No gel.
2: No gel. Aigua fresca.
0: Ma cunyada me'n va fotre, m'ha dit fotre
1: el gel. No, perquè no te vol.
0: I li vaig dir no.
2: El gel directe sobre la pell crema. Per tant, estem cremant la cremada.
0: I amb un drap no, tampoc.
2: Amb un drap, si és un... El millor és l'aixeta, aigua freda i sota, i estoneta, Vull dir, no 10 segons. Doncs 5-10 minuts, depenent de l'extensió. Perquè amb una cremada, normalment, quan són les habituals, que són les de primer grau, és poca profunditat i fan molt de mal. Llavors, aquell que hem de baixar és baixar la inflamació, bàsicament és amb l'aigua fresca. Que torno a repetir, no cal que estigui gelada.
0: D'acord, fresqueta.
2: Fresqueta. Que sigui tolerable.
0: 15 minutets, has dit? No,
2: bueno,
0: 5 minuts.
2: 5, 10, 15 minuts, en funció del dolor que tinguem.
0: I després, què fem? Perquè jo, per exemple, puc dir marques, no?
1: És que és una molt concreta. Nena, i tant, a mi ho t'apagaran i tot.
0: Bueno, és que jo, al primer calaix de la cuina, històricament a casa, tenim una crema, que no sé què ara hi porta, algú de plata, es diu Silvederma. I allò, ma mare sempre deia, crema és de Silvederma.
1: I ha d'estar a la cuina.
0: Has d'estar a la cuina, clar, perquè clar, has de fer ràpid. Clar. Ho vaig fer, no em va sortir ni butllofa. I va ser un cremadot guapo, eh?
2: Clar, quan apareix butllofa, ja estem parlant d'una ferida de segon grau.
0: Ah.
2: Vull dir que és més profunda.
1: Hi ha més capes de pell, sí, i ha arribat a més.
0: Per tant, butllofa. No era el meu mèrit, era simplement que no tocava
2: bueno,
0: la ferida.
2: Però, realment, si no va aparèixer la butllofa, és que la ferida es va quedar amb un pla superficial. No és una cosa exacta, eh? Però perquè ens entenguem. La de tercer grau, perquè ens entenguem, són les més greus, més profund, i no fan mal. I, per tant, això vol dir que és un signe d'alarma, perquè vol dir que els nervis estan tocats.
0: Ah.
2: No fa mal...
0: Em ara, sembla fortíssim, això.
2: Sí.
0: Si no fa mal, si és no un senyal d'alarma.
2: Si ens hem fet una ferideta petiteta, a mi no ens farà mal i podrem aguantar. Estem parlant amb ferides, allò que veiem... Que és,
0: cremades bèsties.
2: Cremades bèsties. I si allò no fa mal, vol dir que és un pla molt profund que ha afectat els nervis.
0: Per tant, un bon senyal, si us cremeu amb aigua bullint, cuinant, al forn. Si crema, és que en principi és primer grau o, com a molt, segon grau si surt butllofa. Si no crema, aleshores sí que hem d'anar a l'hospital. Ai, si no crema. Si no fa mal, hem d'anar a l'hospital, eh? Cremades. Sé que està bullint el WhatsApp, mai millor dit, eh?
3: Sí, sobretot perquè ja sabeu que l'univers cremades està ple de mites o falsos mites, de què ens hem de posar i què no ens hem de posar.
0: L'Albert, és un pesat. Porta 3 dies dient-me la clara d'ou, la clara d'ou per les cremades. Albert, surt de l'estudi i vine aquí a preguntar. I explica'm d'on treus aquesta marranya de la crema d'ou.
1: Dona la cara. Només la clara, eh? Aviam.
2: A veure...
0: El col·làgen.
2: No. El col·làgen.
0: Surt d'aquí, va.
2: A veure...
0: Xumari el faro, va.
2: Això té un sentit si ens el mengem.
0: D'acord.
2: Si ens el posem a la pell, no necessàriament. Per què? Perquè quan hi ha cremades, sobretot si són molt, molt extenses... El que necessita el cos és recuperar-se. Per tant, l'alimentació aquí és molt important. I aquesta part de proteïna és important.
0: Per tant, no, te l'has de menjar, Albert. No, no t'has d'untar, no t'has d'untar.
2: Si tens una alimentació equilibrada, no cal que et posis a menjar en aquell moment, eh? Vull dir, ja vas cobert.
0: Per tant, aigua freda, després ens posem aquesta crema que jo deia, o no cal?
2: Bueno, si,
0: hidratant.
2: Si el dolor passa, el vermellet comença a millorar només amb el fet, no cal posar res. Si després veiem que està vermellet... No necessàriament és necessari posar aquestes cremes o en altres marques, eh? El que sí que haurem de fer és hidratar molt bé i vigilar l'exposició solar.
0: Aquella gent que diu, jo tinc una planta d'aloe vera que el primer que faig és posar-me-la quan em cremo, sí o no?
2: A veure, lo primer no. L'aloe vera sí que és veritat que desinflama, per tant, com a crema hidratant, el que passa és que no s'hauria de posar directe perquè té molta concentració. I, per tant, a vegades, si no ho has provat mai, pot ser irritatiu. Per tant, també has de saber si tu allò ho toleres o no ho toleres.
0: Epa! Ara de seguida anem al tema del pebre, d'acord? El tema del pebre, que ens ho deia... Tinc anotat aquí, la Glòria.
1: Que ho feia el seu marit.
0: Glòria i en Jordi, eh? Quin parell, eh? Fotem pebre als llocs. A veure, abans, però, deixeu-me rebre la trucada de la Núria. Núria, bon dia!
4: Hola, bon dia!
0: Ojo, alerta al remei de la Núria, eh? Des de la Vila de Gràcia. A veure, quin és el teu remei, Núria?
4: No,
0: ja riu, remei, no, boníssimes.
4: No, el meu remei el vaig viure.
0: Epa!
4: Vull dir que no és que sigui un remei que m'inventi o que... No, no. Jo estava a la selva amb un poblat, amb una gent, i, evidentment, doncs anàvem a caçar, anàvem a agafar ous en els nius, anàvem... perquè eren recol·lectors, no cultivaven...
0: Núria, ves el tema, què et va passar?
4: Bueno, doncs anava plena de sangoneres.
0: Ostres! Però, un altre dia quedem perquè m'expliques la prèvia, que té pinta de ser interessant.
4: No, però no passa res, vull dir, ni les notes. Quan te les veus, te les estires, tens una hemorràgia perquè et posen un líquid que és anticoagulant...
0: Núria, un moment. Què vol dir que tu tens sangonera? No passa res, les veus, les estires, guaita. De veritat, m'ho estàs dient?
4: Si no et quedes a casa i te'n vas aquí a la Costa Brava, vull dir, si un sap on va...
0: Apunteu el telèfon de la Núria, si us plau.
4: Hi ha coses, vull dir, però no és per esverar-se, eh? Jo no em vaig esverar.
0: Ben fet. Jo tampoc m'esveraria.
4: No. Me les anava traient i me'n va quedar una aquí sota el coll, aquí sota la barbeta, diguem-ne.
0: D'acord.
4: Que es veu que la vaig dur tot el dia i no estava prou grasseta encara.
0: Ai, Núria.
4: I quan vam arribar a la cabana, que t'estires a terra, vull dir, perquè no hi ha ni cadires, ni taules, ni res, me la van veure.
0: Sí.
4: I llavors, doncs, em van aplicar el que s'havia de fer.
0: I què hi van posar?
4: I què hi van fer? Doncs me la van estirar igual que jo, i en comptes d'anar tenint regalims que em portaves potser 10 minuts, un quart, que anava regalimant, fins que esperava l'hemorràgia, vull dir, solet.
0: Sí.
4: Van agafar tabac, vull dir que ells fumen molt i ho emboliquen amb una fulla de sequeta, doncs van agafar aquell tabac, que no havia passat per cap empresa de cap mena, i me'l van posar així, apretant amb el dit una mica, i al cap d'un minut jo ja no tenia hemorràgia.
0: Però aleshores era per tallar l'hemorràgia, no tant per treure la sangonera, sinó com per tallar l'hemorràgia, eh?
4: És que la sangonera no et fa res,
0: les tires i punt.
4: No. Llavors, jo, com que no he tingut la desgràcia de tallar-me així com per... Però ho he tingut present, perquè, clar, si tu et talles, jo penso que segurament el mateix que ho sé, et talles l'hemorràgia igual.
0: Doncs mira, ara ho preguntarem. Ara ho preguntarem al Jordi Mestres.
4: Tinc molta curiositat. Clar que això no és gaire, diguem, d'acadèmia ni de facultat, però jo us asseguro que va funcionar.
0: Doncs Núria, en Jordi va fent que sí, per tant, potser hi ha una explicació científica al darrere. Jo t'agraeixo infinit que ens hagis explicat aquesta història meravellosa. Ens guardem el teu telèfon, Núria. Parlarem aviat. Una abraçada bonica.
4: Adéu, en tinc algunes més.
0: Ho sé, ja tens veu, ja tens pinta de que tu has muntat per tot arreu i no vull saber què t'ha passat. Una abraçada bonica, fins ara.
4: Adéu.
0: Adéu, adéu. La Núria, a veure, tallar hemorràgies.
2: A veure,
0: amb tabac, sí o no?
2: Jo tinc una experiència similar a una
0: tabla. Oh,
2: però bueno,
0: què passa, però què estàs dient?
3: Però què és això?
2: Sí, i també va ser... bueno, era similar, l'únic que no va ser amb una planta de tabac, va ser amb una senyora que bueno, treia coses amb uns gossos que hi havia, era a Mèxic.
1: Una xamana.
2: Sí, i em va fer... I vaig tenir una ferida, no deixava sagnar, no sé què va fer i va parar l'hemorràgia.
0: I no saps què va fer?
2: No sé què va fer.
0: I per què no li preguntes, que et metge?
2: Perquè en aquest moment vaig dir, millor això, obviem-ho, perquè...
3: Ah, ah, estava desconnectant de la feina. Ah,
2: sí, exacte.
0: Però, bueno, si no vaig, se posa l'antitetànic ell mateix.
2: O sigui, aquella senyora va apretar i jo vaig deixar fer. I jo entenc que el que explica la Núria era...
0: La Núria.
2: La Núria, que diu que van apretar amb una fulla de tabac. Jo hauria de veure si la fulla de tabac, el component, activa alguns receptors, que són els muscarínics, i això té a veure alguna cosa amb la... Ho hauria de revisar. Però probablement van apretar, i a l'apretar, amb aquella fulla, que és el que tenien, perquè potser estaven en una cabana una miqueta al mig d'allò...
0: Ah, d'acord. No tant perquè fos la fulla, bueno, sinó pel fet de la compressió a la ferida.
2: Segurament per la compressió. S'hauria de veure si... A pesar que, clar, la fulla tampoc té una gran concentració de tabac, perquè tampoc a superfície de la pell tampoc crec que s'absorbeixi massa. Però bueno, jo crec que és més a l'apretar.
0: Més la pressió. Ja que estàvem amb els
2: revisaré,
0: talls. Ho revisarà en Jordi, sí, i ens ho dirà. A la Glòria, que ens explicava que el seu marit en els talls s'hi posa pebre.
2: Bé, suposo que això té allò d'aquell principi de que si cura, o sigui, si pica, cura, no? Jo entenc que deu anar per aquí.
3: Sí, jo
2: si pica, cura.
3: Sí.
2: No té no massa... Cal. No cal.
3: I no cal que piqui.
2: No cal.
0: Glòria, escolta'm atentament. Digue-li en Jordi que no foti el burro.
3: Si però si li va bé, bueno, amb ell...
2: Sí.
0: Però t'ho pots infectar, no?
2: Bueno, sí. O es pot quedar algun gra allà... O algun...
1: Però serà més picantet, i... aquest home, també, durant el dia.
0: Altra.
2: Una cicatriu una miqueta allà, xota, si es queda allà. Vull dir, fan el que es diuen granulomes, no? Que, clar, si poses coses allà que no toquen... No seria el recomanable.
0: En principi, no.
2: No.
0: Mireu, tornem un momentet a les cremades, que tenim la Maria des de Camprodon. Maria, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: A veure, remeiat per les cremades, fot-li.
5: Mira, un remei per les cremades. La mare diu a la meva amiga, posa una paperinota petita de farina al congelador.
0: Farina al congelador, sí?
5: Farina al congelador. Sí, i l'altre dia ho vaig provar perquè em va passar. Mm. Em vaig quedar amb el forn amb aquelles reixetes.
0: Sí.
5: Clar, jo vaig pensar la farina allà. Tu, me vaig posar la mà dintre i de veritat que estupendo, eh?
0: Epa, farina al congelador, aleshores
5: farina
0: la treus?
5: Farina al congelador. I llavors vaig treure la bossa... Vaig posar la mà dintre la bossa amb la farina.
0: Ah.
5: No sé si es pot congelar la farina o no.
0: És que t'anava a dir.
5: Sincerament, em va anar molt bé.
0: Potser el que passava és que la farina freda. Estava molt freda.
3: Freda.
0: Perquè, que jo sàpiga, la farina
5: no sé,
0: deshidratada no congela, no?
2: Jo crec
5: no
2: que és més
5: crec,
2: pel fred.
5: No.
0: Per tant, deu ser més pel fred, oi?
5: No
0: Jordi,
5: sé,
0: què li diem?
5: Molt bé. Vull dir que per provar-ho...
0: Jordi, què li diem?
2: Jo crec que és més pel tema de que està fred. Ara, s'ha de vigilar amb el que dèiem abans. Si està molt congelat, a prop dels 0 graus... això també ens pot cremar la pell.
0: Per tant, vigilem.
2: Millor aigua corrent, que estigui fresqueta i ja està.
0: Per tant, Maria, ja ho saps, eh? Aigua corrent, tot i que t'hagi funcionat, no fotem invents, d'acord?
5: Sí, perquè no hi havia aigua, eh?
0: Ah, si no hi ha aigua, aleshores, nena, salvada, salvi'ns. Maria, una abraçada,
5: sí,
0: fins ara. Adéu, adéu, adéu. El 677-38-77-19, infinitats de remeis, no?
3: Mira, ara de moment estem centrat amb les cremades. La Marta, el Nacho, la Sílvia ens demanen...
0: Hem de fer una altra, Jordi?
2: La cremada.
3: Moment, cremades,
0: no, de cops, perquè no arribarem enlloc.
3: Amb cremades, sobretot el mite de la pasta de dents.
0: Ai, què?
3: Perquè hi ha molta gent que diu que li ha funcionat i altres persones que pregunten si és veritat.
0: Des d'aquí acuso ma mare. Que també m'ha dit, no, si no tens pasta de dents...
3: Tota la família, avui el que heu rebut, la cunyada
1: i la mare. La cunyada i la mare de moment.
3: Espera't.
0: La cunyada, no la Natàlia, l'Anna, que quedi clar. Bueno, vull dir, perquè la Natàlia no m'hagués fet això.
3: Ui.
0: Una abraçada, Anna. No, home, no. La millor amiga.
2: Això està molt extès, sobretot amb les cremades de l'estiu, que era un clàssic de posar la pasta de dents, però no fem pastetes.
0: D'acord, pasta de dents, no, cremades.
2: No, mai. Ni pasta de dents, ni vinagre, ni... Què més es
0: ni clara d'ou, com deia l'Albert, el nostre tècnic.
3: Perdona, hi ha oients, un Albert, la Conxi, que diu que, efectivament, que a ella li ha funcionat. No, diu, no menjant clara d'ou, sinó posant-se. Ús tòpic, diu la Conxi.
0: Però, mira, és que l'Albert està insistint en ús tòpic i em fa el senyal del dit i aquí se la posa. Albert, deu ser casualitat que t'ha curat la ferida perquè...
3: Pot ser que siguin parents.
0: Ho està dient un metge.
3: Amb la Conxi pot ser que siguin parents, també. Això també podria ser.
0: La seva dona.
3: Tema cremades. El Pere diu, com a cuiner, sempre faig servir oli d'oliva.
0: Oli d'oliva.
3: Després d'una cremada.
0: Què diem a l'oli d'oliva?
2: A posteriori, per millorar la hidratació, un oli, i l'oli d'oliva, el que passa que fa olor, rosi mosqueta, no?, que és el clàssic, sí. Com a primera intervenció, no.
0: Aigua.
2: Millor aigua, perquè si és una ferida i està molt calent, els olis, si s'escalfen, també poden empitjorar.
1: Torna a bullir, allò.
0: No, tu rebulleixes, eh?
2: No, allò no bullirà, però si està molt calent i està matent calent...
0: No baixa temperatura.
2: Pot ajudar que s'escalfi una mica. No s'escalfarà molt, perquè no està al foc, eh? Però a posteriori, per millorar la hidratació, sí, però com a primera intervenció, no.
0: Per tant, està quedant claríssim el bloc cremades,
2: mantega,
0: eh?
2: Mantega, hi ha molta gent que es posa mantega, també.
0: És la mateixa lògica. Per tant, anem amb aigua i després, un cop ja hagi baixat tota la temperatura, veieu que està com vermellet, però no ha sortit bullofa, aleshores podeu aplicar o una crema hidratant, sí, o aquests olis, etc.
1: Clar, sí.
0: Fran.
3: Hi ha una última remesa, que és el de la Susana. Patates, fregar amb una patata.
1: La patata crua.
0: Espero, perquè si no... Patata crua amb aquella, amb aquella aigüeta, la fècula.
3: Ja pronuncia... Perdó, ho diu el Raül, això, disculpeu. Fa la mítica frase de a casa meva s'ha fet tota la vida. Llavors, si tu ho has vist fer...
0: Ho fas? Què li diem?
2: Bé, no sé si té la mateixa lògica que la farina, no?, per allò de la fècula i tot això.
3: Mira.
2: Però no, tornem a insistir, aigua corrent. És el més fàcil, ho tenim tots. La patata no, i a més, si rasquem molt, també estem escalfant, en realitat. Ah. Amb la qual cosa, probablement, si és una ferida de poca entitat, doncs tot anirà bé. O sigui,
0: Si és una ferida de poca entitat, tot anirà bé, no per la vostra intervenció, sinó perquè havia d'anar bé prèviament. Sí. Perquè si no, molta gent dirà, no, a mi em funciona, però potser et funciona, però perquè era el de curs normal de la ferida.
3: Jo no sé què passa, que tots els
0: està bullint telèfon, també.
3: No, els que tenim a la cuina, és a dir, la patata, l'oli... Ara, per exemple, ens escriu el Robert, que diu...
1: Què diu?
3: Les cremades, jo sempre una mica de mel.
0: Epa!
3: Em va perfecte.
0: Ah. Estem amb el mateix, no?
2: És el mateix, o sigui, i tampoc caldria, potser pel tema de la cicatrització, perquè es diu que la mel pot ajudar, però realment, si hi ha ferida oberta, tampoc seria massa recomanable, perquè a més no serà una mel que no serà estèril, vull dir, podem incrementar el risc d'infecció, per tant, si tens la pell bé, després, a millor, tampoc és que no crec que hidrati la mel, però bueno, et pot generar aquesta pel·lícula protectora...
0: No, digue-ho, Jordi, si no ho veus clar, no.
2: Però no. Diré que no.
1: Si ho ha posat fàcil.
0: Direm que no.
2: Dic que no.
0: Tanquem el bloc cremades amb la Margarida de Bossòst. Margarida, bon dia.
6: Bon dia. I no diguis Bossòst, digues Bossòst.
0: Bossòst.
1: Acaba't amb T, nena.
6: D'acord. Amb dues S's.
1: No. I una T.
3: No, que sigui l'última.
0: A l'ordre.
6: Sí.
3: Que sigui l'última.
0: No és una suggerència, és una obligació.
6: Em coneixes, que he estat aquí tot.
0: Has estat aquí, nena, a la ràdio?
6: Sí. M'ha regalat una bossa.
0: Hòstia,
6: sóc assídua.
0: Sóc tan generosa, Margarida.
3: I per què ella?
0: Perquè jo reparteixo bosses. Margarida, escolta'm una cosa. Tu què fas quan tens una cremada? Ràpidament, que tanquem el bloc.
6: Aviam. Si a mi em cremen molt, m'han de portar a l'hospital. Però si la cuina, que cuino molt, em cremo amb el forn, em cremo un esquitx. Sempre tinc. Primer aigua.
0: Sí, ben fet.
6: I després em faig com una espècie de... cataplasma
0: d'alcohol.
6: I vaig posant. No em surt bullofa.
0: D'acord. El remei de la Margarida, ara l'analitzem amb en Jordi Mestres. Margarida, t'agraeixo molt la teva trucada. I el remei, ara el verifiquem o no. Una abraçada, bonica.
6: Adéu, guapa.
0: Adéu,
6: gràcies.
0: El que fa la Margarida, cataplasma, 96 graus d'alcohol.
2: L'aigua perfecta. El tema de l'alcohol, el tema que té l'alcohol és que refresca. Com si ens poséssim colònia, allò quan ens manegem. Ens dona...
0: sí.
2: Però si està irritat i està cremant, millor que no, perquè ens irritarà més. No es tracta de desinfectar. Per tant, no és necessari posar l'alcohol.
0: És molt polite, el Jordi, sí, però no ho feu. Bàsicament està dient que no ho feu.
2: No, perquè us pot irritar més.
0: 677-38-77-19, si voleu formar part del Club de la Solució o si ens voleu aportar la solució, en aquest cas.
3: És que, clar, o sigui, el rebost, hi ha la màgia, perquè la mare de la Damiana, la mare de la Damiana, sí, posava el dit cremat a dins d'un iogurt natural...
0: Això ho havia sentit.
3: Que estava a la nevera.
0: Però això deu funcionar pel fred.
2: Perquè està fred.
3: D'acord.
0: I hidratat.
2: Bueno, no? Sí, el iogurt, sí, però t'hidrata si te'l menges.
7: Sí. No, no per la pell.
2: És molt important per la pell. Quan parlem d'hidratació a la pell i parlem de cremes, el que ens hidrata és l'aigua, el líquid que bevem.
0: Per tant, és un...
2: No les cremes.
0: Mentida, tot allò de les cremes.
2: Les cremes fan pel·lícula protectora, però la hidratació no ens arriba. O sigui, no s'absorbeix. Bàsicament, les cremes són un greix i no ens hidrata, això.
0: No és ben bé hidrata.
2: No és hidratació.
0: D'acord, fa pel·lícula.
2: Crema hidratant. No, fa una crema protectora, però el que ens hidrata és el...
0: De dins cap a fora.
2: Clar.
0: Ah, amiga.
7: No, nena, no te'n recordes que vam parlar a la tarda, quan estàvem a la tarda, que va vindre el dermatòleg i va dir ni una crema mai més us poseu a la cara.
2: Sí, el Grimal.
7: Sí, mai més, va dir.
0: El doctor Grimal, Ramon Grimal. Grimal.
7: No l'oblidaré perquè ho vaig llençar tot. I amb aquests diners me'n vaig a sopar cada dia, ara.
0: Ja el convidarem un dia, el doctor Grimal.
2: Té molt de seny, vull dir.
7: Molt, sí, sí, sí. Molt, molt.
0: Anem al bloc, si us sembla, hemorràgies, perquè l'hem obert. Ens ha trucat, per cert, la Carme de Granollers per parlar d'hemorràgies. Diu que s'hi posa sucre blanc per tancar l'hemorràgia, igual que el del pebre o igual que el del tabac. Tornem a la mateixa explicació, oi?
2: Tornem al mateix. O sigui, si tenim un tall, si no és molt aparatós, raig d'aigua perquè es vagi netejant, podem rentar amb aigua sabó, si el ganivet estava brut, i apretar. I ja.
0: Apretar.
2: I no anar mirant cada dos minuts a veure si hi ha. Vull dir, apretar i estar-se una estoneta.
0: Perdoneu, he fet una pausa perquè la Maria Antònia de Rocafort de Caral, que la tenia al telèfon, diu que es posa ungüent de pròpoli a les cremades. Com que ja hem tancat bloc de cremades, intueixo el que diu en Jordi. No.
2: No caldria, no.
0: No caldria, primer aigua i després hidratar. Bueno, hidratar no, perquè ja hem dit que no hidrata, sinó que suavitzar la zona amb olis o amb cremes maldites hidratants. Sí? És el resum, eh? 677-38-77-19.
3: Mira, la Marisa diu que durant la verema la gent es fa talls amb les tisores, sí, i es curen embolicant la ferida amb una fulla del mateix cep. Diu que la hemorràgia es talla al moment. Saviesa rural.
0: Oh, però és per la pressió o és per alguna cosa?
2: És per la pressió. Ara, aquí s'ha de vigilar amb el món, sobretot a l'estiu, no tant amb el raïm, però sí amb les figueres.
0: Mm? Epa, què passa amb les figueres?
7: La llet aquella.
0: Espera.
2: Això és un clàssic de l'estiu.
0: Anem a la publicitat i de seguida parlem de la llet de les figueres.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Minutets i seran les dues del migdia. Avui estem parlant de primers auxilis, com actuar ràpidament a casa en aquestes petites ferides, aquests petits accidents, aquestes petites coses que ens poden passar.
7: Nena, què parlarem de les intoxicacions amb les salfumants i això?
0: Sí, ho intentarem.
7: I allò de quan t'estan del nas, nena, el cap enrere o el cap cap endavant? Que tinc tantes preguntes.
0: M'has destinat moltes coses. Ja us prometo a tots els oients de la solució, veig que el tema ho està petant, Jordi Mestre, t'enganyarem un altre dia per fer la segona part, perquè avui, o sigui, tinc 8 pàgines de guió i no he passat de la primera. Ara que deia la Brigitte això, de seguida anem als nostres oients que deuen estar parlant ara mateix de tancaferides.
3: No, ara han obert el capítol talls.
0: Talls, d'acord.
3: Som molt obedients, perquè han dit, mira, anem a la pàgina 2.
0: Molt bé, avui estem a cremades, de moment arribarem a talls, a veure fins on arribem. Abans, però, si ens sagna el nas, que de vegades ens passa, et pregunto, per què ens sagna el nas a mi em passava quan engegàvem la calefacció a casa?
2: Bueno, el sang pel nas és un clàssic, sobretot quan les mucoses estan molt congestionades, aires acondicionats, calefaccions, que les petites venetes a vegades es poden trencar i poden sangrar.
0: I no és greu.
2: No és greu. Si són molt de repetició, moltes vegades s'ha de revisar i s'ha de veure què està passant. I aquí el que s'ha de fer és, amb els dos dits, apretar el nas.
0: Sí.
2: No fer allò de també anar mirant a veure si ja està, sinó estar-s'hi una estona.
0: Quanta estona? Perquè dieu estona als metges, que en sabeu.
2: Bueno, 5, 10, 15 minuts seria lo recomanable.
0: Ostres,
2: sí. Bueno, volem molta pressa, però és que el cos necessita el seu temps. Vull dir que un altre dia es pot parlar de la convalescència, que tenim massa pressa.
0: Apunteu, convalescència.
2: Perquè tenim unes presses tot i no pot ser. I llavors el cap ha d'anar, o ens quedem amb la posició normal, o cap endavant, mai cap enrere.
0: Ah! Però si sempre et diuen, mira el cel.
2: Sí. No, perquè llavors el que pot passar és que la sang, en lloc d'anar a buscar el forat de sortida, se'n va cap enrere i se'ns pot anar a via respiratòria.
0: Per tant, sobretot amb infants, no? Que sempre els hi posem el cap enrere, no, cap endavant, i si taca la catifa, doncs que taqui la catifa, no passa res, no? Brigitte, primera pregunta resolta. Obrim el moment talls, no? Estàvem al moment talls. Quan ens tallem el 677-38-77-19, els vostres remeis, o com actueu? Així també ho verifiquem amb en Jordi Mestres, que avui ens acompanya, ja sabeu que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i col·laborador de la Solució de Catalunya Ràdio.
3: Bé, d'entrada, que hi ha molts oients que ens envien petons per la Brigitte,
0: l'Aire,
3: el Manel, l'Antònia...
7: José Manuel, molts petonets.
3: Sí, bé. L'Anna ens explica que una vegada es va escapçar un trosset del dit índex de la mà esquerra amb una màquina d'aquella, sabeu, de tallar embotits que tenen
0: Sí,
3: li va regalar la seva sogra i diu...
0: Se m'han encongit els peus, els dits dels peus.
3: No, no, és que diu, tenint en compte que soc pianista, va ser un bon insult.
7: Ai, pobra!
3: Diu, la punta del dit es va regenerar de mica en mica i ara puc tocar el piano sense cap problema. Bé. Això ja ens ho traiem de sobre i és el testimoni de l'Anna. Mira, l'Elisabet, ahir parlàvem d'educació, treballa de mestra i té una pregunta pel Jordi. Normalment a les escoles tenim àrnica amb rolón pels cops dels infants
0: o
3: a
0: vegades
3: per les mossegades. Ho posem després d'haver aplicat fred primerament. Funciona aquest mètode? Moltes gràcies.
0: Jordi, què li diem?
2: Aquest és un clàssic. El que millor va és el fred que ha ficat al principi i després el que fa és calmar una mica i aquesta sensació com de que et calma, però lo prioritari és el fred d'abans.
0: Però no fa mal, diguem-ne,
2: no,
0: posar-hi
2: no
0: àrnica.
2: No fa mal, perquè és superficial, és tòpic, a més amb el rolón. Si són nens molt petits ho deixen posar, perquè és com una mica allò del... Bueno, una miqueta que els fa sentir bé. Perquè,
0: bueno, perquè els abraces d'una altra manera, no?
2: Però també sobretot el fred, eh?
0: I amb criatures moltes vegades et trobes que hi ha molts medicaments que no els hi vols posar, perquè són molt petits, almenys, mira, aquest rolón d'àrnica, ells senten una mica placebo, no? També ells senten que els estàs curant, no? I tu estàs actuant d'alguna manera, almenys, en alleujar el dolor.
2: I sí que
0: dolor.
2: Calma una mica, però el que el millor li farà és el fred que s'ha ficat abans.
0: Més preguntes, més suggerències, 677-38-77-19, 93-201-7474.
3: Mira, l'Eulàlia junta dos conceptes, els talls que comentem ara i la Covid, que, de la qual hem estat parlant al principi, diu, esteu parlant de talls i fa uns dies estàs allò de vaig sentir una notícia, no? Doncs ara anem aquí a verificar-ho, que degut a la Covid l'efectivitat de la vacuna del tètanus havia baixat. Podeu preguntar-li al doctor, si us plau, si això és cert i el que teòricament he sentit?
0: Jordi, què li diem?
2: No és que sigui cert. El tema del tètanus hi ha molts dubtes, perquè abans tothom tenia la idea de que tens qualsevol tall, qualsevol cremada, t'has de posar la vacuna del tètanus sí o sí, i el que s'ha de fer és veure si estàs ben vacunat i si ja estàs ben vacunat i els reforços els tens correctament, no cal tornar-la a posar. Que això és important, molta gent va corrent, és que avui m'he tallat i la vacuna...
7: Bueno, ja no s'escolta no allò del tètanus.
2: No s'escolta tant.
7: Sí.
2: I normalment pel calendari normal de sistema públic estan garantides les cobertures cada temps que toca i ja està.
0: Per tant, si ens fem un tall, no automàticament l'antitetànica.
2: Si estem
0: només
2: ben
0: és un
2: vacunats,
0: tall gran,
2: exacte,
0: i no recordem quan va ser l'última dosi, no?
2: Exacte.
0: D'acord. I això de que resti eficàcia la vacuna de la Covid a l'antitetànica, cert o fals?
2: Això no és veritat. No hi ha constància que això sigui cert. Uh-huh. Per tant, de moment, en principi, no hi ha cap vacuna que hagi vist disminuïda la seva efectivitat per les vacunes del Covid. De les vacunes del Covid s'ha dit... Per
0: 50.000 coses, no?
2: S'ha llançat un campanar.
7: Horrorós.
2: Però no.
0: No. Per tant, resposta clara. Mira, que en Jordi sempre és prudent, eh? Ha dit no, això no és veritat. Per tant... Fals, rotundament fals. Més preguntes.
3: Mira, la Núria ens explica el seu testimoni. En aquest cas no és una cremada i no és un tall, sinó que té a veure amb ennuegar-se. Diu, què passa si t'escanyes o t'ennuegues, per exemple, com em va passar a mi, amb el tros d'una closca de petxina mentre menges arròs? I a sobre, si estàs sola, ho vaig passar molt malament, no podia respirar i us explicaré què vaig fer. Vaig fer-me caure sobre una cadira que prèviament havia posat al terra. El resultat van ser dues costelles enfonsades, però finalment vaig poder respirar.
0: Però qui és aquest prodigi de la natura tan intel·ligent?
3: La Núria.
7: Una supervivent.
0: És el que has de fer, no?
2: Bueno, ho ha fet bé. Podem matisar, però ho ha fet bé. Perquè en aquests casos, el no fer pot ser pitjor que fer, encara que no ho facis del tot bé o amb coneixement. Llavors, quan hi ha un ennuegament, i això és molt típic dels dinars amb gent, que rius, parles, no? Això és molt típic de Cap d'Any, de... celebracions, l'ennuegament per cap de gamba, tot això es veu a les urgències. El que s'ha de fer, si la persona està conscient i pot tossir, animar-la que tossi fins que no hi hagi un demà. O sigui, que tossi. Normalment amb això s'aconsegueix expulsar. Si no expulsa i la persona comença a perdre la força, a veure que comença a respirar malament, hem d'anar a la maniobra, que tothom coneix el nom, però que no sap molt bé a vegades com s'ha de fer, que és la de Heimlich. Uh-huh. Que si estàs sol, una opció és la de la cadira. No cal posar-la a terra, a vegades si tens la cadira i et queda a l'alçada, pots fer-ho tu mateix.
0: D'acord.
2: Però que ho has de fer, perquè és que si no surt i allò està tan via aèria, et mors.
1: Ai, ai, ai.
0: Convé, ara em fas pensar, convé que tots féssim, o convindria que tots féssim un curs de primers auxilis?
2: Convindria, això probablement s'hauria de fer ja des d'edats molt, molt tempranes per començar, no sé quina seria l'edat, això ho haurien de dir els pedagogs, a veure quan s'hauria de començar, però ofegaments, parada cardiorrespiratòria i les quatre coses bàsiques de cremades, talls, això s'hauria d'explicar probablement en algun moment.
0: Ho dic perquè hi ha i moltes mares patidores com jo, que jo vaig fer un curs de primers auxilis,
1: sí, nena.
0: I em van dir una cosa que em va semblar molt interessant, diu, ara us pensareu que no recordareu res en moment de pànic. I és fort perquè sí que surt alguna cosa.
2: Sí, fas.
0: I a mi em va passar aquest estiu i vaig aconseguir... O sigui, em va sortir automàtic que vaig posar el nen en la posició que m'havien ensenyat i vaig fer la maniobra que m'havien ensenyat. Jo pensava, no me'n recordo res. I va sortir el pollastre disparat, O sigui, va arribar a la Jonquera, la castanya que li vaig fotre la criatura. Però vull dir, realment serveix fer cursos inclús pràctiques, no?
2: Serveix per un principi bàsic, quan hi ha una emergència, que això ja no és un primer auxili, això ja és una emergència, que és que el temps és vida. Contra més triguis a intervenir en aquestes situacions, d'ofegament, de parada cardiorrespiratòria, l'ofegament típic de la piscina o la platja, la primera intervenció és la més important fins que arriba l'atenció professional, no? El SEM o vas a un servei sanitari.
0: Per tant, mira, no està de més, jo el recomano molt. Aneu al vostre CAP, perquè alguns CAPs en fan, de cursos de primers auxilis gratuïts, per tant, podeu demanar al vostre CAP, i si no, que us remetin al del poble del costat, que segur que n'hi ha algun proper que us fa cursos de primers auxilis. 100% recomanable, mai no saps quan ho necessitaràs, i almenys és que la gent diem, no, jo no el faig perquè em fa mal rotllo. Ja, però és que és pitjor que et passarà igual, no depèn de que tu hagis fet el curs, que et passaran situacions aquestes. Per cert, nena, abans d'anar a la publicitat, la Viana em recorda que l'hem deixat votant, però quina jeta tenim, les figues.
1: Ai, les figues.
0: Això és la lleta aquesta de les figues.
2: Sí, és molt típica a l'estiu i ho veiem, gent que va a recollir, a robar figues, perquè les figues normalment quan vas al camp les robes.
1: I ara?
2: No? Sí o no?
1: Jo no, nen, sempre. Jo tinc una finca.
2: Això és un clàssic. I la gent s'omple amb aquell líquid que treu la figa, que és com una llet blanca.
0: Si
2: després allò no t'ho neteges i et dona el sol, fa una reacció i és com una cremada i surten butllofes, és una cremada, és com un càstig, no?, per haver fet el que no havies de fer.
0: Per això les iaies sempre diuen, això és tòxic. Sí. No és bé que sigui tòxic, sinó que és fotoreactiu, fotosensible.
2: Sí, fa una reacció amb el sol, és fotosensible, sí.
1: Nena, que no hem parlat antigament, totes les cases tenien farmaciola i ves que el doctor, amb tot el que estan dient, només aigua. Llavors, què hem de tindre a la farmaciola, per favor?
0: Boníssima pregunta, boníssima pregunta. Espera't, ara us responem. Què hem de tenir a la farmaciola? Ara us ho diem i així teniu temps d'anar a agafar paper i boli a la cuina o allà on ho tingueu, perquè de seguida ens ho respon en Jordi Mestres. Abans, però, ràpidament. Jaume, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Sant Antoni de Calonja, què proposes tu per desinflar els cops?
9: Pues mira, nosaltres tenim un remei que el feia l'àvia, que era agafar una userda, el fals, que diuen en algun lloc, la part tendra, posar-la amb un morter amb vinagre, si pot ser de vi, millor, que pas de que ha comprat,
0: sí,
9: i fer una pasta.
0: Sí.
9: I el posaves sobre el cop i l'embolicaves. I així ni s'inflava ni sortia blau.
0: Ojo, A veure, seria una mica com el que dèiem de l'àrnica, userda, és a dir, fals, i vinagre. Què li diem, Jordi, aquest remei d'en Jaume?
2: A veure, en principi no té molta evidència. Si està fred, probablement serà més pel fred, no sé si posen el vinagre fred, però en principi amb un cop s'ha de posar fred.
0: En principi fred, és que ho estem resolent, Jaume. Escolta, si a tu et funciona, fes el que vulguis,
9: Sí, era el remei de l'avi que ho posava i sí, funcionava.
0: Eren remeis empírics, Funcionava, funcionava.
9: I no sortia blau.
0: No sortia blau, Alerta,
2: Bueno, perquè en aquella època es feia. I ara jo crec que tenim més com paràlisi per acció, no?
0: Que no es feia
2: res. Que algú ens ho digui.
0: Ja. Entenc.
2: És la diferència, no?
0: Que és el que deies a l'inici, no? Que cito el que ha dit en Jordi, ens falta cultura de les autocures. Jaume, gràcies per haver-nos trucat. Una abraçada, bonic.
9: Una abraçada.
0: Ara, adéu. Al 677-3877-19. De seguida diem què heu de tenir sí o sí a la farmaciola de casa.
3: Home, parlant d'autocures, el Josep ens explica que per Nadal es va tallar el dit índex mentre tallava un pernil, devia tenir convidats, i va dir, vaig a tallar
2: el pernil. És un clàssic, els talls per tallar pernil.
3: Però és que la ferida del Josep diu que era clarament de posar-hi punts, fins i tot diu que se li veien alguns tendons.
0: Bé, ai, ai, cas, ai, un moment, no, no, estic marejant.
3: Diu, vaig posar un pegat en mel crua natural i m'ho vaig embenar. Us he de dir que en dos dies estava cicatritzat. I afegeix, ep, la mel ha de ser bona.
7: Sempre, del Perelló. Si és el Perelló, millor.
0: Mel del Perelló, què li diem?
2: A veure, si tenia un tendó, la mel això no ho, no ho refarà.
3: Es veien els tendons, sí. Heu escrit.
2: Sí. Això és un clàssic, eh? És un clàssic també de la nit de Nadal, de la nit del tall, gent que normalment no està acostumada. Els ganivets del pernil són katanes, vull dir que ull amb aquests ganivets.
0: No, no, són tremendos. Sí, són tremendos. Quan ve un pare i diu no te'ls he afilat, però si no calia. Calia.
2: Són tremendos. Llavors, aquí, quan hi ha un tall, si hi ha molta profunditat, s'ha de revisar, justament, perquè si hi ha afectació de tendons, allò s'ho ha de mirar amb carinyo algú per si s'han de tornar a unir. Perquè a vegades queden els dits penjant. Ah. Perquè el tendó, al final, és el que fa que el dit es mogui.
7: Que s'aguanti.
0: No us feu els mil homes, per ser afilat no esmolat, disculpeu.
2: Esmolat,
0: va, farmaciola. Tenim encara 7 minutets. Què hem de tenir la farmaciola a casa, Jordi?
2: A veure, no cal tenir mig hospital, que això també ho veiem molt als domicilis que obrim allà.
7: I caducat.
0: Perdona,
7: caducat.
0: Tenim una companya, la Marta Pontnou.
7: Sí.
0: No és que el tingui una farmaciola a casa, la porta sempre a casa.
7: Obsessiva.
0: Ai, a sobre. Porta un munt de medicaments. Però on vas?
2: Bé, antisèptic, això és molt important.
7: Antisèptic.
2: Que bàsicament és iode, que és el que millor va.
7: Sí.
0: Per nens també?
2: Hi ha el transparent, que és millor per edats molt infantils, pel tema de l'absorció del iode, però bàsicament, no tant aigua oxigenada ni alcohol.
0: Ah,
7: no, però allò és la micromina?
2: No, la micromina és un que hi havia abans,
7: clar,
2: que pràcticament ja no es comerç...
7: Bueno, ja no.
0: No, va de retro satanàs.
7: I l'aspirina?
2: No, l'aspirina sí, però per altres històries, no tant per... Llavors, l'antisèptic és molt important, tot i que l'ideal és primer rentar amb aigua i sabó quan hi ha una ferida, allò que està bruta, no? Fer amb aigua i sabó, després l'antisèptic. Després hauríem de tenir... que això és la medicació de capçalera que tothom hauria de tenir, és l'antitèrmic o pel dolor de capçalera de cadascú que sap que pot prendre, no?
0: Antitèrmic, seria paracetamol o ibuprofè?
2: O ibuprofè, en funció de cadascú, si sap si ho pot prendre o no, i això normalment la gent ho sap. I després material de cures bàsic, potser alguna gasa, tirites, alguna vena...
7: Sí. Esparadrap.
2: I després la medicació evident, que sigui individual per cadascú, no? Vull dir, cadascú sap el que té. No s'haurien de tenir moltes més coses.
0: D'acord. Eh? Unes tisores.
2: Bueno, unes tisores, però tampoc cal tenir allà el... Perquè tampoc farà... Vull dir, és que no faràs un ús massa...
0: No seré jo qui ho ha dit, però la Creu Roja fan uns kits estupendos d'aquest estil.
7: Ja preparat.
0: Preparat, em fan per moto, que el tinc.
7: Molt bé.
0: Per cotxe, que el tinc. I tinc un de duplicat pel cotxe, que el tinc a casa. Perquè a més són en sobrets individuals, i així quan els obres...
7: A monodosi.
0: Monodosi, gràcies.
7: I a sobre fas una bona causa.
0: Ah, efectivament.
7: Mena que maco, això.
0: És molt bonic. I a més és preciós. I queda maco allà exposat. Haurem de tornar a convidar, ja ho sabeu, en Jordi Mestres, perquè ha quedat pendents moltes coses, intoxicacions, electricitat, noagar-se ho hem tocat, però de resquillada, els cops, el 677-38-77-19. M'agradaria més atendre les preguntes que no pas obrir un altre bloc, Fran.
3: No, mira, simplement fer un comentari sobre el pernil. El Josep diu que els tendons estaven bé i tot solucionat.
0: Només
3: i
0: sobre... es veien, va obrir una finestra.
3: No, i sobre aquest tema també el Quim, que treballa en un cap de l'Alt Empordà, que suggereix que si algun dia us talleu tallant pernil i aneu al cap, porteu el pernil per la persona que us farà els punts de sutura.
0: Empordanès havia de ser.
3: Quim, efectivament. Mira, la Núria diu que una vegada va fer servir l'àrnica perquè va caure per voler agafar el bus i diu, va fer una bona morrada contra el terra, diu, i gràcies a l'àrnica no em va sortir el blau. I l'Anna diu, abans parlàvem d'ennuegar-se, diu, gràcies a un curset que havia fet feia 15 anys, vaig salvar la vida del meu fill per un ennuegament, amb la llet quan tenia un mes i mig de vida.
0: Amb la llet?
3: Sí, sí, se li havia anat cap a un altre costat. Sí, sí, molta gent interessada en quan i com es poden fer aquests cursos de formació. Ens ho pregunta la Jèssica, el Ricard, diu, jo tinc formació, diu la Jèssica, en primers auxilis, perquè sóc de l'equip d'emergències de la meva empresa, però tinc la impressió que aquesta formació l'hauria de fer tothom. I ara estic buscant per veure si els meus fills, que tenen 9 anys, en facin i no en trobo. Molta gent també suggerint com si no tinguessin prou càrrega, però potser s'hauria de valorar si les escoles haurien de fer també aquests cursos.
0: Mireu, ho he estat recercant. Creu Roja Catalunya fa tallers i programes presencials i online de primers auxilis, i que sapigueu que el Canal Salut de la GENE ofereix a través de la plataforma Canal Salut un curs en línia gratuït d'autoformació sobre com actuar en cas d'aturada, per exemple, cardiorrespiratòria. També podeu entrar al portal de formació en línia de salut de Catalunya. Farem una cosa, tot això ho copio i us ho enviem pel Club de la Solució, d'acord? Si no formeu part del Club de la Solució, teniu 3 minutets per donar-vos d'alta al 677 38 77 19 i allà us passarem els enllaços.
3: Mira, vaig una mica enrere, si em permeteu, perquè la Mònica explica que la seva mare treballava fent magdalenes i quan es cremaven amb les safates, eren cremades superficials però molt molestes, s'hi posaven lleixiu.
0: Ostres.
3: És a dir, primer una remullada amb aigua fresca i després el lleixiu. Eren cremades lleugeres, que quedi clar. Les greus anaven directament al metge. Què en penseu?
0: Lleixiu sí, lleixiu no.
2: Era un altre temps, suposo. No, lleixiu no. És superirritant, vull dir que no, no.
0: Lleixiu no, de cap manera. Em sap greu, però desmentim això. En tot cas, no ho facis.
2: No ho facis. No ho
0: feu, i ni ho recomanem.
3: Fins i tot la Mònica diu, sembla una bogeria, però refresca i no fa ampolla.
0: Epa. Va,
2: bueno, segurament no fa ampolla perquè no, l'ampolla no havia de sortir i refresca, sí, pot refrescar, però és irritant.
0: Per tant, en principi, no. Fran.
3: La Laura pregunta què cal fer quan una criatura es dona un cop al cap, ja vale. Sigui amb una porta o amb el cantó d'una taula, per exemple.
0: Aquesta la volia fer jo, sobretot. Ah. Què hem de mirar quan una criatura es fa un cop al cap, que són bastant proclius.
2: Bé, els cops al cap amb una criatura o amb un adult, bàsicament, si té un cop, posar-li fred, uh-huh. i vigilar, bàsicament, que no hi hagi alteració del nivell de consciència, que no parli raro respecte a la seva situació basal, que no vomiti, que no vegi visió doble o que vegi alteracions de la visió. Uh-huh. Pot tenir dolor, i això és normal, que això vagi a més. I bàsicament és vigilar aquestes coses, vull dir que no hi hagi algú que t'orienti, que a vegades no és en el moment del cop, pot ser al cap d'un o dos dies, eh? Vull dir que,
0: d'acord.
2: Sobretot amb gent gran, eh? Amb gent gran poden haver-hi problemes més al cap d'uns dies.
0: Et queden 30 segons, però els hem de deixar anar a dormir?
2: Això també és una cosa que se'n parla molt, no deixar-los dormir o no. Se'ls ha de deixar tranquils. Si és l'hora de dormir, haurà de dormir.
0: Vigileu, ull obert.
2: Ara, hem d'anar-los vigilant.
0: Avui hem fet aquest consultori de primers auxilis. Us prometem res, en menys d'un mes el repetirem amb en Jordi Mestres. És metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària que ens ha acompanyat avui. Gràcies, Jordi, una abraçada.
2: Igualment.
0: Brigitte, d'aquí 4 setmanes repetim, eh? Fran, ens tornem a sentir demà.
3: Fins demà.
0: Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una, la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Congrés dels Diputats ja tramita una llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats es puguin prejubilar sense penalització. Actualment hi ha casos en què s'apliquen penalitzacions que poden arribar a retallar fins al 30% la pensió. El canvi l'impulsa Podem. Sentim la diputada Ione Belarra.
2: ¿Cómo es posible, señorías, que con una macroeconomía que, como dice el propio presidente del gobierno, va como un cohete, sigamos teniendo en España a personas que han cotizado más de 40 años a la Seguridad Social que ven recortada su pensión?
1: La reforma ja té gairebé garantida l'aprovació, prou suport per tirar endavant, volíem dir. Junts, Esquerra han anunciat el seu vot favorable, com també ho han fet el PNB i ECA Bildu, mentre que el Partit Popular i Vox ho consideren inaplicable per la intenció de Podem que tingui efectes retroactius. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Almenys 11 persones han quedat ferides i les han dut a l'hospital per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors.
1: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
3: El Marroc vota aquest dimecres en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Es preveu una gran abstenció després d'una campanya poc intensa. La coalició de govern de dretes i nacionalista confia a sumar un altre cop.
1: Tanca el Teatre Principal de València per motius de seguretat. Ho fa poc després d'haver presentat la programació de la temporada. La notícia ha creat un gran trasbals i des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions de cara a dijous. La construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici.
3: Ho matisen des del temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez i Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també proposava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer. El sentim.
4: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
3: Ara qui té l'última paraula sobre la qüestió és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. La constructora calcula que el temple podria estar acabat d'aquí uns 10 anys.
1: Esports, el Barça, actual campió de la Lliga de Campions de Futbol Femenina, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar una altra vegada la competició. La portera Catacoy ha dit al Tot Costa que si l'agradaria aposta per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
3: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
1: A l'Espanyol els jugadors tenen festa fins dilluns. El 2 d'octubre jugaran una amistosa a casa contra l'equip anglès de l'Ipswich Town, a porta tancada.
3: La campiona del món de motocross, Daniela Guillén, diu al Tot Costa que no té res signat per l'any que ve, però li agradaria competir als Estats Units.
1: El Mundial de Ciclisme del Canadà, Paula Blanc i Mireia Benito han finalitzat sisenes a la contrarrellotge mixta.
3: Aquest dimecres es disputen a Reus les finals de les lligues catalanes de bàsquet femenines. A 8:45 del vespre, la final absoluta enfronta l'Espart 1 i Girona i el Cadí la Seu.
0: Fins aquí les notícies.
5: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
7: Mare meva, literalment.
5: Tinc poques ganes de treballar.
8: És que tinc molta feina.
6: I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
5: O quedar-nos al llit una mica més.
7: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
5: Però per alguna cosa som els matiners.
7: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
6: A mi això també m'ha passat.
5: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
6: Som pura cafeïna.

0: 7. 4 i 7, si escolteu la reemissió del programa de matinada.
1: També.
0: Com esteu avui de matinada?
1: Ah, de matinada. Jo estic dormint amb la boca oberta i...
0: Cap amunt, costat...
1: De costat, amb un coixí entre els genolls.
0: Ho fa? Sí. És que em va sortir un vídeo l'altre dia i deia que era la millor postura.
1: Sí, però perquè estic bé, eh? No per un tema postural.
0: I el coixí t'hi queda tota la nit?
1: Es va perdent i me'l vaig com recol·locant. Un altre coixí jo abraçat... L'abraço.
0: És premium, això.
1: I un altre coixí sota el cap.
2: Sí que realment, clar, no pots dormir amb ningú, tu.
1: Bueno, sí que puc, però no...
2: No pots compartir llit.
1: No, i llavors faig aquesta performance.
0: Jo necessito un coixí per recolzar, és a dir, dormo com de costat, i llavors necessito un coixí per recolzar, no, el braç, que no em quedi pla, és molt, molt trist a la meva vida.
2: Jo dormo sense coixí perquè si no em fa molt
0: sense
2: mal el coll.
0: Sense coixí?
2: Em fa molt mal el coll, si no, Francesc, perquè en realitat, si t'hi penses, si t'hi pares a pensar, et queda el clatell molt girat si dorms amb
0: un
2: coixí.
0: Home, en teoria, però has de trobar el que et va bé per la teva curvatura
2: ergonòmica. A mi em va bé tenir el cap recte,
1: per tant,
2: tinc de
1: dorms
2: normal,
1: mirant
2: que
1: amunt.
2: L'esquena, mirant amunt.
1: Com... Ah, dorms mirant amunt tota la nit,
2: o dormint avall, però és igual, sense coixí.
0: Com si estiguessis amb un fèretre.
2: Sí, tal qual així. I després jo bavejo d'una manera, em llevo allò, tot el
1: coixí. No.
0: A mi això només em passa a la migdiada. A la migdiada sóc més de babeta, quan a la nit no. No sé per què. Marta Montaner, tu com dorms?
3: Jo dormo amb fèrula, perquè tinc allò del bruxisme, sí, que és
0: on?
3: A la boca.
0: Sí, però a dalt o baix? O...
3: A dalt només.
0: Ah, jo també em porto.
3: Però és perquè havies portat ferros o és perquè també apretes?
0: Se'm mouen les dents.
3: A mi també em passa. I que algun dia que m'he deixat la fèrula...
0: Jo me'l vaig...
3: M'ho noto l'endemà, que no he descansat bé, que tinc tota la mandíbula carregada.
0: Ah, no, jo això no.
3: No,
1: no, però la teva, si no te la poses un parell de dies, costa d'entrar
3: perquè ja s'han començat a moure.
0: Una vegada que vaig venir, quan vivia a Washington, me la vaig deixar a Washington, i al tornar, feines a tornar-la a posar.
3: I vas poder dormir bé? Aquells
0: sí,
3: dies sense
0: dormir,
3: fer-la?
0: Sí, però sí que em veia a la boca i dic...
3: Rara.
0: Se m'han mogut les dents, les males dallonsis.
2: Això de les fundes d'anar a dormir, que cada vegada més gent en porta, perquè aquí som 4 de 4.
3: Però també per motius diferents, perquè en el meu cas és clarament per tensió i per estrès.
2: Sí, que n'hi ha de motius diferents, però tothom acaba dormint amb una parella a la boca i això destrossarà la natalitat del país si no està ja prou destrossada. És impossible mantenir relacions sexuals,
1: bueno, quan lligues amb algú...
3: Triana, te les has de treure.
2: Jo no dormo, quan dormo amb algú, dormo sense això. Ja m'arruïna, saps, la salut.
0: No, però fas el que has de fer, quan acaba
3: quan acabes,
0: poses...
3: Sí. Dius,
1: jo he arribat a posar-m'ho...
3: Si la marxa de casa meva, que haig de dormir en fundes.
2: Jo no permetré que ningú vegi
0: això. Que el Roger té una experiència personal particular.
1: Posar-m'ho d'amagat.
0: Ah, jo també ho he fet. Ara vaig al lavabo un moment i clic.
3: Sí. Però i què, després et penses que parles normal?
1: No, llavors jo ja no parlo fins l'endemà al matí. I et diuen algo i fa...
2: Com es nota que fa que no dorms amb algú al llit? Aquest any que has dormit un parell de vegades amb algú al llit? Doncs ja es nota, no passa res, és la diferència. És un
1: problema. Però si no hi ha molta confiança, a vegades no sé per què...
3: A no ser que l'altre...
2: No, jo dormo sense funda.
3: No, em sembla bé, Juliana. No em sembla bé. Cuida't la boca. Cuida't la boca.
2: Clar, però què faig? Davant d'algú que estàs coneixent, que vols impressionar...
1: Ho amagues, és que vens al meu equip.
3: Mira, li dius...
0: L'actuació durant la nit, si hi ha d'haver-hi...
2: Tinc una idea.
3: També pot succeir.
1: Llavors, sota el coixí, amagar-ho.
3: En aquesta persona que no en porta i que t'està acompanyant al llit, li dius, vés al dentista, que probablement li dirà, posa't fundes, i llavors ja sereu els dos amb fundes.
2: Jo no vull que porti fundes ningú amb qui jo comparteixo llit, perquè jo vull, quan ja me n'estic anant a dormir, que sembla que tal, poder dir, mira, deixa'm que torna a la marraneria.
3: Carinyo, però tu també...
2: Tornar-te a treure les fundes.
3: Carinyo, tu també vols una persona amb unes dents maques. Llavors, tot no es pot tenir.
0: O sí.
2: Jo més que dents maques agraeixo la dent que transmet bona genètica, m'entens? Hi ha un tipus de gent que tu li veus una dentadura...
0: A mi no em passa això.
2: Que dius,
1: a mi tampoc.
2: Quina seguretat que em dona aquesta persona.
0: Els americans tenen unes boques...
1: Perquè van amb carilles tots.
0: No tots.
1: No?
0: La gent allà s'ho cuiden molt. Ja. N'hi ha que sí, eh? Sí. N'hi ha que sí. Els actors, sobretot, sí. Però la gent normal del carrer, però on van amb aquestes boques? La gent? Doncs és així. Sí. Cuideu-vos la boca.
1: Sí.
3: Sí.
0: El que no surtis un programa que cuida molt la boca.
2: I tant.
1: Sí, hauria de cuidar de tenir-la més tancada.
3: Massa oberta la tenim, eh? Sí.
0: Massa oberta tots plegats. Mira, ha baixat el director i tot, imagina't. I amb aquest somriure que diu, Pere, wow. És que ho estic allargant perquè no vull sortir.
4: Ets tu, primer que
0: sí. Sí, per això no vull sortir. Però he de sortir, arriba el que no surti.
5: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
4: he sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
2: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: T'he enganxat amb un moviment estrany.
2: No, m'he bufat perquè m'he vist com una brossa a la mà i m'he bufat i ja està. Va. Perquè em pensava que era un insecte i no. No, no he vist mai cap insecte. Jo que... Ah, no, sí que hem vist algun insecte.
3: Sí,
2: que
3: però... Ràdio.
2: Sí, és igual. Bé, molt bé, com esteu, nois?
1: Què tal? No, ara li estava dient a Víctor Navarro que si està algun taxi escoltant la ràdio...
2: Mira, taxi.
1: Vagi venint cap aquí, que avui hem de parlar amb ell, que tenim moltes preguntes, hi ha molts oients que en reclamen un tercer grau pràcticament a Víctor Navarro.
2: I no m'estranya, el que passa que no sé si ell donarà la talla.
1: Bueno,
2: a veure, ha fet bàsicament un preguntes i respostes sense les preguntes al seu Instagram.
1: Sí.
2: Amb aquells instastories que fa amb la lletra extremadament petita.
3: Ara hi ha el 4.
2: Amb tot de coses desordenades, sempre passadíssim de voltes, donant mil detalls de vides personals quan ningú ha preguntat.
3: Tot de noms de gent que mai saps qui són.
2: Sempre és com Nico i Alba lleven juntos tres anys. Qui és el Nico? Qui és l'Alba?
1: Però no a mi m'enganxen, les seves històries.
3: És un té cronista. Moltes ganes d'escriure un llibre, em va dir Víctor.
1: Doncs,
3: i l'ajudarem a fer-ho possible.
2: L'ajudarem a fer-ho possible. El primer que ha de fer és no estar 14 hores al mòbil cada dia.
1: De moment...
2: Sí, és per motiu de feina, però sí, és el primer que ha de fer.
1: Sí. No, no, i que escriu molt bé, en Víctor. I que pel que hem vist també actua molt bé, perquè ha protagonitzat aquest anunci de Luz de Gas amb la Jessica Goicoechea i avui tots els detalls de com va anar el rodatge i en Víctor explicant-se si és que s'ha d'explicar. Abans de tot això, anem al 677-27-1058 perquè a tu et va internet, Marta?
3: Tinc dues ratlles.
2: Vale. Voleu que us comparteixi
3: no
2: les
3: bé,
2: dades personals?
1: No, ara em faig aquí un apanyo perquè el guió, si no, no el puc seguir.
3: Mira, et deixo l'ordinador, si no.
1: Mira, ara sí.
3: Ara sí?
1: Ara m'he reconnectat. Hi ha oients que ens estan reaccionant al programa d'ahir, que vam comentar el post de l'Aitana dedicat al seu nòvio en Plex, que era el seu aniversari, i ens fan arribar el seu total desacord amb un dels membres d'aquest programa, que és la Juli, directament. Escoltant el programa d'ahir, només vull dir que estic molt d'acord amb la Marta sobre el vídeo d'en Plex i l'Aitana. Tothom diu que se'ls veu moníssims al vídeo i jo només veig a l'Aitana agafant-se a ell com un gat quan vol que l'acaricis. I ell ni la mira, ni l'abraça, ni somriu. Per tant, l'audiència que està com... Sí, prenent fer... partit que hi havia dues opinions molt, molt diferenciades ahir.
2: Sí, puc fer una esmena. Jo ahir encara no sabia, quan vam parlar aquí al programa, com s'havia celebrat aquest aniversari, l'aniversari d'en Plex, d'en Daniel, que recordem que en va fer 24, la parella actual d'Aitana Ocaña, la cantant. Però ara sí que ho sé, per desgràcia. Tant de bo pogués tirar unes hores enrere i esborrar aquesta imatge de la meva ment, però no crec que sigui possible. No sé ben bé si va ser l'Aitana, la família d'ell, o aquesta colla d'amics que tots tenen noms de Pokémon. Però a en Plex se li va regalar un pastís customitzat. Fins aquí, en principi, cap problema.
3: L'hauríem de buscar, no?
2: El que passa és que la customització és molt cutre i hortera. Ho he passat per al grup dues vegades.
3: Sí, però no està el guió.
2: En dues ocasions, perquè m'ha impressionat moltíssim aquesta imatge. Un pastís customitzat de Batman. Bueno, que consti que Batman és el meu superheroi preferit. Per tant, no és un problema personal amb en Batman, en cap cas. És l'execució, és aquesta selfie que s'han fet plegats al costat del pastís... És el senyal de que una relació està en moments molt baixos i si no ho està, ho hauria d'estar. Llavors, des d'aquí els animo a fer un replantejament del que està passant entre ells, a no ser que siguin uns termes absolutament irònics, que parlin un llenguatge de l'amor que només entenen ells. No crec que sigui el cas, crec que només tenen molt mal gust.
1: Tot això per un pastís?
2: Un pastís ho pot canviar tot.
1: Però si és el seu superheroi preferit...
2: I només espero que pels meus 28 em feu un pastís així, en honor i amb ironia i amb picadeta d'ullet.
3: Però el teu ja te'l vam fer irònic, amb en Risto.
2: I va ser boníssim. És que jo estic a favor dels pastissos customitzats. El que no estic a favor és de ser milionari i pagar el pastís més cutre que has trobat, perquè hi ha moltes maneres de customitzar un pastís de Batman, que per altra banda no passa res, però també és una mica de nen de 6 anys, no de nen de 24. Però vaja.
1: Víctor Navarro, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda als tres.
2: Vols veure la Aitana i en Plex?
6: Jo, mira, en aquesta foto la cara de l'Aitana a mi no em transmet tanta alegria com en altres ocasions. Quan vaig veure ahir el post aquest, de veritat vaig pensar, no hi ha tanta alegria. El pastís, a mi dubte que em quedes, que ataques tot de negre, entenc, i ir bé, però per la resta no sé.
1: Em pensava que estaries a favor d'un pastís de Batman.
6: Jo és que sóc més al, no sé, de l'Spiderman o no, de l'altre, com es diu?
2: No, home, no, Gordi, però Batman, la gràcia és que és l'únic superheroi que s'ha fet a si mateix.
6: És que no l'he vist mai, no sé ni què.
3: Bueno, pues llavors, no té cap gran superpoder, no?
2: Exacte.
6: Ah, no?
3: Però vola. Però bueno, és milionari, exacte.
6: Ah, com el de... És que a mi m'agrada l'Iron... No, Iron... Com es diu?
3: Jo declaro aquest programa, sisplau, lliure de superherois, perquè és que no hi ha gènere que m'avorreixi més.
1: No, Marvel no entrarà mai en aquest...
3: No, ni l'altre, ni DC, o com es digui. Re.
1: No sé ni qui són.
2: De moment ja són dins, o sigui que mentre marxen canviem de tema.
1: Molt bé. Posa-la. Cuando hables con él,
3: dile
7: que me viste, que le mando un hola, que aunque no sé bien lo que...
1: Ahir vam dir que parlaríem d'ell i avui no es fallarem. Per tant, obrim la carpeta Miguel Bernardó, un ex històric de l'Aitana.
3: El millor ex fins ara, de la cantant Aitana Ocaña. I una persona a qui ella va dedicar moltíssimes cançons, entre elles aquest Cuando hables con él, que és una balada de desamor i que està inclosa dins de l'àlbum Cuarto Azul, que l'Aitana va publicar, recordem això, al maig del 2025, quan ella, casualitats de la vida, ja estàvem en Plex. I clar, va ser una cançó i també altres que van remoure bastant les aigües, perquè en aquesta cançó hi veiem una Aitana profundament penedida d'haver deixat en Miguel.
2: I que, a més, venia després de molts mesos de rumors i de rumors molt forts sobre una possible retrobada, sobre un possible retrobament.
3: Correcte, i després ho repassarem. Però us haig de dir que recordeu que en Marc Andreu i jo vam assistir al concert de l'Aitana del passat divendres 4 de setembre al Sant Jordi, a Barcelona. Doncs l'Aitana, això no us ho vaig explicar, i us ho explico ara. L'Aitana va canviar la frase d'aquesta cançó de Cuando hables con él, porque tus ojos azules me volvían loca, per porque tus ojos marrones me vuelven loca.
2: Home, però això a nivell de mètrica això... ja no té cap sentit. Déu meu, quina sintonia sí, no. Més bèstia, no?
1: Rellevant.
2: Entra Batman també a l'estudi. Batman al final s'ha quedat, però per temes de seguretat.
3: Sí.
2: Per protegir Gotham!
3: Clar. Qui té els ulls blaus i qui té els ulls marrons? En Miguel Bernardó té els ulls blaus, en Plex té els ulls marrons. Es nota aquí un canvi d'estratègia pel que fa a l'Aitana i el que vol vendre de la seva vida privada als espectadors, als seus seguidors, als seus fans, que jo crec que haurem de comentar. És veritat que ha canviat molt la situació entre l'Aitana i en Miguel Bernardó respecte a fa un any o dos. Recordem que, com deia la Juliana, hi va haver un reacostament previ en Plex amb els paparazzis que els perseguien sense parar en aquell mes de gener del 2025. Ella enganxada a casa d'ell va ser molt gros i vam comprar totes les revistes possibles.
1: Les fotos de l'ascensor, no?
3: Exacte, i que si els cotxes, que si fèiem zoom, a veure qui hi havia allà, si feia de copilot.
2: Ens va donar de menjar durant dies.
3: A mi m'encanta, tot està massa ordenat. No sé si ho noteu, però tenim massa cosa ordenada i jo necessito una mica de caos, de papers desordenats. A veure si passa.
2: Una mica una infidelitat,
3: sí.
2: I una ruptura una ruptura sonada. Tothom està tan i tan enamorat, fixa-t'hi.
1: Està tothom massa bé.
2: Ara.
1: Quan tot està tan bé, és que alguna anada.
3: També és veritat que falta menys perquè les coses deixin d'anar bé, perquè això és així.
2: Sí, nena, perquè...
3: Tot és temporal.
2: Ara ho has dit.
3: El cas és que encara fent més memòria, l'Aitana va deixar en Miguel Bernardó el 2022, després d'aquella sèrie per oblidar, que van fer junts per Disney Plus, que es deia La Última. Una tormenta.
1: Crec que és la primera vegada que agafes aquest to, Juli, i...
2: És molt aguda, És difícil. Ella, fixa't que li ha canviat la veu, l'Aitana, que té veu molt de nena. Perdona, és que jo tinc una història traumàtica amb aquesta cançó, que és que quan vaig anar a cobrir la premiera amb en Marc Andreu d'aquest esdeveniment, i vaig parlar amb ells, de fet, per desgràcia, perquè de ser tot una... Que jo ja vaig dir, els veig molt raros. Aquests dos estan... Aquí em passa algú, i efectivament estaven a punt de deixar-ho. Bé, ja ho havien deixat, segurament anant bé. En aquella premiere que podia durar 3 hores, només, i quan dic només, no és una exageració, és que només va sonar aquesta cançó. Però en bucle, en repetició. Per això te la saps. I per això me la sé, perquè vaig estar 2 hores i mitja. Sí o no, Marc Andreu? Fes-me que sí amb el cap. O sigui, 2 hores i mitja d'aquesta cançó en bucle.
3: Déu-n'hi-do. Doncs bé, l'última va ser l'última vegada que van fer res junts, perquè en realitat sembla ser que ja ho havien deixat, tot i fer la promoció de la sèrie junts. I recordem que l'Aitana, al cap de no res, va començar una relació amb en Sebastián Yatra. persona aquí al programa ja hem batejat com el seu pitjor exnòvio, tot i que està freca freca amb en Cepeda.
0: Hòstia.
3: Concursant d'OT 2017 i persona també que tenim bastant oblidada.
2: Però clar, per mi és pitjor en Sebastián Yatra també perquè és un nòvio escollit molt més des de la consciència.
3: I sobretot perquè hi ha una recaiguda pública que va acabar amb ella.
2: I que la història amb en Cepeda és molt tèrbola i és molt estranya perquè ell era molt més gran que l'Aitana quan es van conèixer a Operación Triunfo, tots dos tenien parella, però és la història d'una nena de 18 anys. I en canvi, amb en Sebastián ella ja era una noia més feta
3: i
2: dreta.
3: Sí, però jo sempre l'estic jutjant a ell, mai a ella, eh?
2: No, jo ella tampoc, però per mi fa que sigui pitjor ex en Sebastián.
3: Ell les va fer de grossíssimes, ja ho recordarem un altre dia.
2: La cosa és si en va fer alguna de petita, entens?
3: Clar, i el tema també és que amb aquests perles qualsevol es converteix en el millor exnòvio de l'Aitana. I aquest era un títol que en Miguel Bernardo tenia ben col·locadet al prestatge de sobre la tele de casa seva. Però ara explicarem què ha passat recentment amb aquesta carpeta. Tornant al present, 2026. En Miguel, que és actor, té un paper destacat a La bola negra dels Javis, que és aquesta pel·lícula que tants premis està guanyant i que s'estrena aquest divendres a les sales de cinema. Nosaltres, de fet, nois, hem quedat per veure-la...
1: Anem a veure divendres al vespre.
3: No, divendres no.
2: No, ja anem dilluns.
3: Dilluns,
2: d'acord? Ja direu l'hora perquè es veu més que jo tinc menys, vull dir que ens acabarem d'organitzar.
3: Ja ens organitzarem. Doncs en Miguel està assistint a tots els festivals on es presenta aquest film i està tenint els micròfons de la premsa.
8: Qué orgulloso tienes que estar siendo tan joven ya participar en la nominación de una película a los Oscar. Si es que tendrá cuántos añitos.
9: No está nominada, es candidata a los Oscars. No, es candidata y estoy súper orgulloso. Estoy súper orgulloso de ser parte de esta película, de esta historia, de haber hecho este personaje. Y me ha marcado muchísimo, me ha tocado. Y me ha cambiado mucho, que también creo que es de lo que va esto. Entonces, bueno, pues lo he disfrutado mucho.
3: Ella està sent encantador. Estem veient un Miguel molt amable amb els periodistes, fins i tot quan s'equivoquen parlant de la pel·lícula, perquè no està nominada als Oscars encara La bola negra, sinó que és la seleccionada per representar Espanya, etcètera, etcètera. Encara no. Molt bones respostes també d'en Miguel parlant de memòria històrica i de no repetir, no cometre errors del passat en un moment que tots sabem que és d'auge de l'extrema dreta i de banalització dels dictadors. Però bé, la paciència d'en Miguel també té uns límits.
1: Se'ns ha emprenyat,
2: ja. I per mi això és positiu, per cert.
3: Sí.
2: Cada vegada és com que es connota com en negatiu, saps? Que la paciència tingui...
3: No, està molt bé que cadascú sàpiga fins on, no?, pot arribar.
2: Bé, també perquè t'estalvies aquestes situacions Melissa Pinto, que podríem dir.
3: Sí, sí.
2: D'estar enganxada amb superglú al terra, mirant a l'infinit.
3: Ens ha canviat una mica la Melissa i aquesta setmana, si tenim algun forat, perquè anem patadíssims cada dia, a veure si podem parlar de la Melissa i d'en Mario. Doncs bé, Miguel Bernardo, cinta última hora informativa, té... unes línies vermelles editorials. I ara veurem quines són. Perquè el cap de setmana... Era... No calia, però gràcies, Enric, perquè em va bé.
2: Vesteix més.
1: La història, ara.
3: Perquè en Bernardó, el cap de setmana, al Festival de Sant Sebastià, va atendre els periodistes que hi havia a les catifes i també els de la premsa del cor. Hi ha Cool, que és un mitjà que, diguéssim, que és la branca de Societat d'Hockey Diario, hi van enviar una reportera, que va atrevir-se a fer una pregunta molt incòmoda en Miguel.
10: Preguntarte por que se habló de que Aitana no había dejado de seguir en redes sociales.
9: No voy a hablar de esto, perdón.
10: Vale, sí. Nada, gracias.
1: Fins aquí.
2: La pregunta serà molt bona, però ella no se la sent, està fatal sonoritzat, el vídeo tot és borrós.
3: Jo faré aquesta feina, Juliana,
2: gràcies.
3: Per si no s'ha entès.
2: No s'ha entès res.
3: Aquesta periodista li demana a en Miguel que valori aquest unfollow, aquest deixar de seguir a Instagram, que li va fer l'Aitana ara fa un mes, a l'agost. Ens va enganxar en plenes vacances.
2: Jo no me'n vaig ni assabentar, me n'assabento avui.
3: Doncs hauríem hagut de fer, si em permets, un programa especial.
1: Un programa especial, aturar l'antena.
2: Tot i que ja es veu molt fàcil el que va passar.
6: Però tu creus que ell s'adona el moment d'aquestes coses o ell estava malruda amb tota la
1: premsa al darrere, llavors?
3: Li va dir la gent perquè això va ser viral.
1: Sí,
3: el mes d'agost tothom ho deia, tothom en parlava. Tu, Juliana, devies estar amb algun cosí o a Tailàndia, ara no ho recordo. Doncs bé, en Miguel Bernardó el tenim incòmode, deixant clar que no vol parlar del tema i plantant aquesta reportera. Una reportera, per cert, que es diu Lourdes Crespo, que també és tiktoker i que alguns cops ha aparegut aquí al nostre programa. Doncs la Lourdes s'ha defensat de les moltíssimes crítiques que està rebent d'aquesta manera.
11: Yo tengo a Miguel Bernardo enfrente y evidentemente, como periodista del corazón, tengo que preguntarle por Aitana y por esa follow que tanta revolución causó incluso en esas personas que me están criticando y están diciendo. ¿Cómo le preguntas eso? A ver, para mí tampoco es fácil, porque el chico, la verdad, que estaba siendo súper majo, encantador. Es que es mi trabajo. Él ha hecho pública esa relación también, ¿sabéis? O sea, él lo ha compartido en redes sociales. No es un trago fácil para mí, pero es que es mi trabajo y tengo que hacerlo.
1: Meravellós. Per mi tothom està fent la seva feina.
3: No és gens fàcil, el seu paper...
1: La Marta i jo no ens atreviríem a fer aquesta pregunta.
3: Tu i jo arribem a fer de detectius del cor en aquesta catifa.
1: No, hem tancat ja el programa.
3: Miquel, què t'agrada de Barcelona? Sí. Ens ho pots dir? El teu restaurant preferit? Molt bé, guapo. Bona sort.
2: Ella, per posar context també, és un perfil de periodista clarament posicionada ideològicament, que, per exemple, es va posicionar molt a favor de les declaracions de Jessica Goicoechea a l'estiu, sense anar més lluny. A banda d'això, també és veritat que nosaltres som un perfil de programa molt diferent i que crec que podem tenir la llibertat inclús de no parlar de depèn de què, depèn de quines persones. Però és veritat que si treballes en un mitjà estrictament de periodisme del cor i t'envien a cobrir una catifa...
1: No pots tornar a la redacció sense haver fet la pregunta.
3: Clar, el tema és que això, aquest tall, s'ha fet una mica viral perquè molta gent critica la periodista d'estar-li preguntant per la seva vida privada a en Miguel en un festival de cinema, en un moment també on ell protagonitza La Bola Negra, on està despuntant pel seu talent, en aquesta carrera cap als Oscars, on tothom l'aplaudeix i, clar, ella està fent la seva feina perquè realment l'envien per això, no?
2: Doncs i que llavors poder ser en el Festival de Sant Sebastià que ha de decidir no donar depèn de quines acreditacions o depèn de quins
1: aquesta
2: mitjans que són exclusivament de periodisme del cor i poder donar-ne a programes de cinema especialitzat.
3: Però aquí estem nosaltres també nodrint-nos indirectament d'aquesta intervenció, d'aquest tall i recordant aquest un follow, aquest deixar de seguir que l'Aitana li va fer al seu exnòvio aquest estiu, que jo crec que hem de fer memòria del que va passar. Perquè la Juliana s'ho va perdre i ara li recordem. Tu pensa, primera quinzena d'agost. Jo no sé què estava fent l'Aitana, si tocava Eivissa o tocava Tailàndia, una mica... Sí, era una mica el teu estiu, ara recordo. I jo no sé si tenia alguna tarda morta o ho va fer de manera més calculada, però la tia va fer una neteja fulminant de la gent a qui ella seguia el seu compte d'Instagram, de la seva llista de seguits. Un unfollow a més de 300 comptes.
2: Aquí va haver-hi gent de col·le que tenia el follow de l'Aitana que va ben perdre,
3: No només gent del col·le, molta altra gent, entre ells dos dels seus exnòvios.
2: Ben fet, de tant en tant s'ha de fer.
3: El millor i el pitjor, Miguel Bernardó i Sebastián Yatra. I com deia, aquest moviment a xarxes va ser molt comentat perquè també va deixar de seguir a amigues. Clara Galle, aquella actriu que és rossa, de qui es deia que era la seva bessona de veu perquè tenien dues veus molt semblants. Jo no sé què va passar entre elles, ja s'especulava que potser s'havien deixat de portar, però li va fer un unfollow també, el mes d'agost.
2: Però de vegades també deixes de seguir, no perquè hi hagi mala relació, sinó perquè ja no hi ha relació, perquè hi ha molta distància.
3: Sí, però si has fet aquesta neteja, Juliana, per què llavors segueixes la Rorro o el Xoques?
2: Aquí ja hi ha una qüestió de... És el mateix motiu pel qual li regalen al Plex aquest pastís de Batman. Mal gust. Això ja...
3: Tot plegat va ser una mica estrany. I clar, les reaccions d'aquests un follow no es van fer esperar i a Vanitatis van destapar com s'ho havien pres, tant en Yatra com en Miguel.
12: Empecemos por Sebastián Yatra. Para él, básicamente, next. Según nos cuentan desde su entorno, el cantante ha recibido el unfollow con indiferencia. Aunque igual no tanto, porque se lo ha devuelto. Pero con Miguel Bernardo la historia es muy diferente. Aquí sí que ha habido sorpresa. Aunque actualmente no había contacto entre ellos, después de la ruptura sí que tuvieron una relación cordial e incluso llegaron a ser amigos. De hecho, Miguel fue uno de los grandes apoyos de Aitana en algunos momentos complicados de los últimos años. Por eso, según hemos podido saber desde Vanitatis, este unfollow le ha pillado por sorpresa. Y hay más. Aitana también ha dejado de seguir a María Bernardo, la hermana de Miguel y la que fue su cuñada, y con quien tenía una relación muy cercana. Que poco se está hablando de esto, claro. ¿Qué van a hacer ahora? Pues, de momento, ninguno piensa devolverle el unfollow.
2: Mira, m'ha sorprès molt això de la Maria.
3: Moltíssim.
6: Et dic una cosa, segur llavors que ho sabia el Miguel, perquè entenc que Aitana, si es portava tan bé, li enviaria un missatge a la Maria abans de deixar-la de seguir, dic jo, no?
3: Tu creus que la gent, avisa d'un unfollow? Jo crec que no, Víctor. La gent no és tan bona com tu.
6: Però si et portes bé una persona i la deixes de seguir, si et portaven tan bé...
2: És que es van deixar de portar bé, i és sorprenent perquè amb la Maria havien seguit anant de viatge d'amigues,
3: com a ex-cunyada, ho havien parlat aquí al programa.
6: Segur que li va enviar un missatge o alguna
2: cosa. Que no, el món no funciona així.
3: No.
13: Bueno, llavors et jugues que et demanin perquè em deixes de seguir, que hagis d'explicar coses.
2: Estem molt distanciades.
13: Sí.
2: Yeah. Aviam, que jo entenc que també... Pobre Miguel, com ha patit aquí, eh? Com ha patit aquí en Miguel, eh? Déu-n'hi-do.
3: Jo crec que sí, i jo crec que encara pateix. No només perquè li hagin de preguntar pel tema de les catifes, sinó perquè ell, encara a dia d'avui, us informo que segueix l'Aitana a Instagram.
2: Em sembla molt bé i em sembla molt digne.
6: Molt elegant.
3: És molt elegant. És veritat que la cunyada ja no segueix l'Aitana, que ho he revisat aquest matí, I no sé, jo no sé si ara hem d'obrir el debat perquè ens allargarem i jo vull que en Víctor ens parli del seu anunci amb la Goico de Luz de Gas, però què hem de fer amb els ex a Instagram? Mira, Marta, me les hem de silenciar.
6: Les fotografies,
3: lo d'arxivar és un tema, però també el seguir als teus ex. Els has de blocar, els has de silenciar,
13: una gran eina
3: els has
13: silenciar.
3: De deixar de seguir, no ho sé.
13: Jo he silenciat fins que passa una mica tot i llavors trec el silenci.
3: Llavors ja... Clar, per mi hi ha moltes etapes en la que aquella persona ja és exparella teva i al principi és veritat que segurament silenciar és el millor que pots fer. No per res, sinó perquè és molt dolorós moltes vegades.
2: És el que devia fer l'Aitana també, jo penso, amb en Miguel, que tot i seguir-lo devia fer que no li aparegués cada dos per tres a l'inici.
3: Sí, de tota manera és veritat que, igual que jo penso que no has d'arxivar ni esborrar les fotografies que tens amb les teves exparelles perquè forma part del que has viscut i si ho vas publicar has de ser fidel a la teva, jo que ho va penjar i ho has de mantenir, i jo vaja, jo et tires avall i ja ho veus.
13: Jo estic al teu equip, eh?
3: A banda d'això, et diré que aquest estiu he fet justament el moviment contrari de l'Aitana. He tornat a seguir l'únic ex que no seguia a Instagram.
2: Uau.
3: Ell m'ha seguit, la seva exnòvia m'ha seguit. Vull dir, jo estic en un moment, Marta, que empatitzo zero amb l'Aitana. Jo segueixo tots els meus ex, ells em segueixen tots a mi. Estem de bon rotllo. Jo és que estic a la meva era zen, lover.
13: Sóc una altra... Estàs canviada. Aquella ira...
3: No, és que dic...
2: No, aquella ira va apareixent.
13: No queda res.
3: No compensa.
6: La ira no compensa.
3: Jo miro el mirall i dic, qui és aquesta?
2: Va apareixent, eh?
13: M'agrada, però aquesta també.
3: A mi em fa por convertir-me... O sigui...
13: En un àngel de la guarda.
3: Sí. Com que estic deixant de ser dolenta, dic, després, poder no em reconec... No seré jo, saps?
13: Jo crec que és temporal, Juli.
3: Mira, espero, perquè estic preocupada per perdre la meva individualitat.
2: Bé, nosaltres seguirem informant, perquè tindrem en Miguel fins a la sopa amb la bola negra, i l'Aitana també, perquè cada cosa que fa és notícia. Que parlant de sopa... Si algú té informació sobre els gossos de l'Aitana, que recordem que eren la Sopa i l'Oli...
3: Ai, aquells gossos gegants.
2: Que no sap... Bueno, i que teníem el Miguel Bernardó. No sabem què ha passat amb ells. Si algú té informació, per favor, que ens la faci arribar al 677-27-1058. Realment és un tema que a mi m'inquieta, em neguiteja.
3: Sí, la Marta ho porta molt a dintre i ens agrairíem que...
2: Sí, sisplau.
13: He buscat a Google i m'ha sortit l'empresa.
2: No, clar, Sopi
13: Oli S.L.
2: Doncs busquem els gossos, que donen nom a l'empresa.
3: A mi el Miguel no m'havia agradat mai, fixa't tu, i ara m'encanta.
2: Ara m'està agradant, eh?
3: No només perquè el trobo, a veure, un tio guapo ha estat sempre, no?
13: Sí, és atractiu.
3: L'estic veient intel·ligent, l'estic veient que parla bé, l'estic veient un tio com de dir, a part de que
2: s'ha fet gran també, eh?
3: No, i que el que ha fet és molt complicat, eh? Vull dir, aconseguir sortir d'una sèrie adolescent com Élite i acabar sent reconegut, en depèn de quins sectors del món del cinema, amb estratègies com, per exemple, acceptar Querer,
2: boníssima,
3: aquesta sèrie que va protagonitzar, i en canvi segurament haver renunciat a projectes milionaris que segurament l'haguessin encasillat més en aquesta adolescent, en aquesta faceta adolescent, o
2: que alhora també és necessari que hi hagi actors que es dediquin a això, les totalment. Coses més frívoles o els productes més mainstream.
3: És molt digne, el que passa que també és el camí fàcil si ven sobretot d'un Élite, m'entens? Vull dir que té molt de mèrit el que ha fet, i en canvi el Plex jo no acabo d'admirar-lo.
2: Un mèrit que també recordem que ell és una mica nepo baby. Sí. Vull dir que al final ve és el fill de la Duato.
3: Sí. Que la Duato, com va el seu tema judicial?
6: Hosti, no ho sé, perquè
2: va, ja ho revisarem,
6: li van donar la raó, però després en contra, no? O què va passar?
3: Pobre.
6: Jo crec que algú així.
3: Bueno, pobre. A mi no va sortir... És que he pensat en els seus vídeos de quan la perseguien els paparazzis, que ella estava tan atabalada, dic, pobre.
13: Tres. D'un procés judicial.
3: Tampoc és molt clar què li passava. O sigui, havia estafat Hisenda, com totes,
13: sí,
3: no?
13: Sí, sí, tal qual. Molts calés a Hisenda i, bueno, no sé si ha sortit ja la sentència, diria que no. Mira, ara farem una pausa i de seguida comentarem, entre d'altres, Víctor, que no sé si l'has vist, l'entrevista de Ferran Torres ahir a l'Hormiguero.
6: En directe, però és que no me la podia perdre.
13: Amb un moment que va fer patir moltíssim, que ara comentarem, i després espero que ens expliquis també...
6: El polo, jo patia pel polo. Quina, o té l'aire condicionat al màxim de fred, Pablo Motos, o si no, aquell polo que
2: duia... Sí, sí, però sobretot hem de parlar de l'últim, Víctor.
13: Una altra cosa, que potser també agafaràs calor, eh?
6: Sí, sí.
13: El taxi,
6: aquella bancada, sobretot.
13: El gas...
6: Sí, sí.
13: Ara ho comentem.
5: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
4: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
5: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
13: Bé, sobre el tema Ferran Torres, ens ha escrit aquesta tarda un oient fent-nos una petició. Ens deia, hola, us escric des de Mallorca. Podeu xerrar, per favor, de Ferran Torres a l'Hormiguero? No em veig amb forces de veure'l jo. Confio que vosaltres en xerreu per si n'ha dit alguna de grossa, que segur que sí. Ha, ha, ha, i moltes gràcies. I nosaltres, com a ràdio pública que som, hem fet...
1: els deures i ens hem mirat tota l'entrevista sencera d'en Ferran Torres i El Hormiguero.
2: Que jo ho agraeixo perquè no m'he atrevit a posar cap tall en volum.
3: Jo tampoc, ni un tot en silenci.
2: Em fa pànic.
1: No cal. És una entrevista que s'ha de dir que va triomfar a Espanya, però que a Catalunya ni fred ni calor, perquè crec que va quedar tercera i qui va liderar va ser Gènesis, que és la nova sèrie de...
2: Què és Gènesis?
1: De TV3, no?
3: De Ferran Adrià.
1: Ferran Adrià.
3: Ah, Carlos Cuevas.
1: Ja I va anar molt bé això a TV3. A Espanya, però, s'estava mirant El Hormiguero i Ferran Torres. Així rebien a l'exjugador del Barça al plató.
14: Y ha venido a divertirse al hormiguero el campeón del mundo de fútbol con la selección y jugador del Paris Saint-Germain, Ferran Torres. ¿Cómo está la peña? ¿Cómo está la peña? Qué bonito que es que la gente te quiera, ¿no?
15: Uf, muy bonito y sobre todo poder haberlos hecho feliz a todo un país y poder...
14: A todo el mundo.
1: Clar, la Juli s'està sorprenent, Víctor, perquè no havia vist res.
6: No. Per... Mira el teixit, és un de borreguito, no? Com
2: no havia sentit mai parlant Ferran Torres directament. No sabia quina veu. Veu feia.
1: Té una veu més greu de la que jo recordava.
6: Sí, sí, sí.
1: No té mala veu, si és que hi ha bones i males veus.
3: El més important és què dius amb la veu, no?
2: Sí, més que res va dir això, que jo, per el que explica i per
1: no és el
2: to, parla,
1: és el què.
2: Ja veig que el pobre està... No pot ser res perquè no ha de ser fàcil tirar amb el que ell tira, però ell està pendent d'altres coses.
3: No, li encanta l'Hormiguero, per això, i que sí, Víctor? Sí, no ens havies dit que ell és clarament el públic.
6: Jo el veig còmode, eh? Pedri una vegada.
3: Sí.
1: I està còmode l'entrevista que es posa amb en Pablo Motos i són com supercol·legues.
6: Supercol·legues.
1: Són molt igual.
6: Ho diuen en diversos moments, parlen de que s'han vist a l'estiu, han coincidit en llocs de festa.
1: I tot això.
2: Quin infern.
1: Una entrevista amb un moment molt delicat que guardarem pel final, perquè és de vergonya aliena extrema. En tot cas, que sapigueu que en Ferran s'està adaptant a París, on ara juga amb el PSG, però que per ell no están en unos días fáciles aquests.
15: Pero, por ejemplo, esta semana ha sido una semana muy dura porque estoy con la mudanza, que es algo que al final es muy jodido porque tengo que traer todas las cosas de Barcelona. Al único que no me puedo traer es a Pedri, pero bueno. ya lo estoy echando de menos. Es difícil al final porque también ya no solo por ti, sino por la gente de tu alrededor, porque un día estás aquí y al otro te estás haciendo la maleta.
3: Una història de superació molt dura.
6: Bueno, que s'ha de dir que està a París, perquè a més està cobrant més.
3: O sigui, ha anat per diners allà.
6: No és una cosa que
1: està bé, que està a París. Els seus.
6: Ja estaria, però en París tampoc està.
2: El pobre mosso ja es veu que té dos dits de front, vull dir que...
1: Bé, a poc en Ferran ens acaba explicant que mica en mica es va fent seva la ciutat de París, però que una de les coses que més troba a faltar és el menjar, i aquí connecta amb la Juliana amb una cosa.
15: El otro día fui a un español porque ya llevaba casi un mes y tenía antojo de un buen jamón, vamos, lo que es una buena españolada. Y fui a un restaurante que se llama Rosario y me comí una tortilla de patatas con cebolla, un buen jamón. Y la verdad que dije, joder, así como no voy a marcar goles.
1: Una truita que tú has probat.
2: Efectivament, en Marc Andreu i jo vam anar a París i vam anar a aquest restaurant, Rosario, que en Ferran va visitar el 25 d'agost, i els cambrers, concretament el cambrer Colombo espanyol, que ens va atendre, que es deia Pablo, ens va informar que en Ferran havia estat tan i tan maco, que havia sigut molt agradable. Jo vaig interpretar que era el seu restaurant preferit i que hi anava cada dia, però molt em temo que hi va anar en una ocasió.
1: Un dia,
2: no?
1: Perquè necessitava aquesta espanyolada que deia.
6: Per aquelles dates és quan graven a París l'anunci de Vicio, que està sortint a tot arreu. És aquelles dates que graven a París.
1: Doncs sí, és molt recent, aquest anunci
6: del
1: rodatge.
6: Superrecent.
1: Bé, tornant a l'entrevista, no sé si ho sabia, però en Ferran té dos gossos, uns gossos que s'estima amb absoluta bogeria, i explica que haver-se de separar d'ells constantment és una de les coses que porta pitjor per això de ser futbolista. De fet...
2: Ser futbolista és un esport... Bueno, és una feina de risc.
1: Bueno, perquè ell es passa el dia
2: en riu tant dels menges i de les seves guàrdies de 24 hores.
1: Durant el Mundial explica que va plorar perquè, clar, no veia els seus gossos.
14: Durant el Mundial, tu també llorabas viendo los vídeos de tus perros.
15: Nadie te va a demostrar que es la fidelidad más que los perros.
14: Totalmente.
15: Ahora, antes que te he dicho que ha sido una semana dura en París, uno de los motivos ha sido porque yo hablé con mi adiestrador, con el que los está cuidando en Barcelona, y yo solo quería una cosa, a mí me da igual la casa, me daba igual todo. Yo solo quería ver a los perros antes de venirme a la selección, porque ahora nos venimos 20 días con la selección. Y justo el miércoles, por motivos personales, no los pudo traer. Y para mí fue como una puñalada, la verdad. Y otro caso muy, muy gracioso es que durante el Mundial O sea, yo no preguntaba ni a mis padres cómo estaban, yo solo pedía vídeos de mis perros. Mis padres de vez en cuando me decían, yo estoy bien, gracias por preguntar.
6: Dani Llimos es diu, per ser el passejador.
3: Oh, Dani Llimos.
6: Dani, és que jo el vaig entrevistar per un reportatge de, del Fanzón i ell és que té tots els gossos de Can Barça.
3: Del Barça, tots.
6: Tots en absolut.
3: Que aquesta és una altra, que si has de tenir un gos per no poder-lo portar mai a passejar, doncs igual també t'hauries de fer un parell de preguntes, no?
13: Bé, en Ferran es descriu a ell mateix com una persona altament sensible i explica la relació que té amb la seva germana gran, que es diu Arantxa, amb qui es porten 6 anys.
16: Tu apoyo es tu hermana.
15: Sí. Pues mira, mi hermana es mi mayor amor, pero somos el mayor amor-odio.
16: No me digas.
15: Sí, sí. Que yo creo que eso es una demostración de lo que es el verdadero amor. Las discusiones también forman parte de fortalecer el amor que tú tienes hacia una persona. Y en ese caso, mi hermana, pues yo creo que es de las personas que más me lo ha demostrado porque, bueno, ella ha sacrificado una vida para pues, proteger la mía, porque al final ella... Aparte de ser mi hermana, trabaja para mí y creo que eso al final dice mucho, ya no solo de una hermana, sino de una persona. Y bueno, simplemente desde aquí, hace tiempo que no la veo, quería mandarle un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que la última vez que hablamos discutimos, o sea que espero que aquí delante de millones de personas me perdone.
3: Clar que sí.
13: Demanant disculpes a la germana.
3: Serveix per això, l'Hormiguero, per fer les paus amb la teva germana. Mare meva.
13: Tu la coneixes, l'Arantxa, o l'has vist alguna vegada?
6: L'he vist, però...
13: Treballa per ell?
6: No la conec, no, però l'he vist. Sí, sabia això, i tenen la immobiliària i tot això que... Ho vam comentar la tarda d'estiu, me'n recordo un dia, ho vam comentar.
3: Una mica el diari de Patricia fa això, no?
13: Sí.
3: Aquesta gent que no és capaç... Allò potser era tot amb actors, que ara no ho sé. Però això d'haver de demanar perdó a la tele... que en el fons poses aquella persona en un compromís molt gran. És com demanar matrimoni en públic.
13: Sí.
3: No? Ja fa una mica el mateix. Tot de públic mirant amb aquesta pressió d'haver de complaure. Pff, quin horror.
13: Bé, ara prepareu-vos perquè sí que arriba el moment que fa patir. És un moment molt delicat en el que el mateix Ferran s'acaba morint de vergonya i l'espectador, almenys jo, encara més. Tot comença a anar pel pedregà quan en Ferran explica que quan li diuen... cosas de guapo, diu ell. Ell ho passa com molt malament.
15: Mira, que yo tengo poca vergüenza, pero a mí o cuando me llaman o Ferran o todas estas cosas de guapo, me da muchísima vergüenza. Claro. Mira lo que te voy a decir, hay veces que he pensado más que es, me conocen más por el audio que por el gol.
16: No. ¿La conoces a ella?
15: No, personalmente no he tenido la oportunidad de conocerla y me gustaría conocerla algún día para darle las gracias.
6: Tienen mancha.
16: Pues levántate conmigo porque está aquí.
3: Ahora.
16: ¡Rocío Domingo! ¿Ahora qué?
17: Ahora estoy muy nerviosa.
16: ¿Ahora estás nerviosa?
15: ¿Nerviosa por qué?
16: Ferran, ¿a ti en algún momento esto te ha molestado? ¿Te ha parecido mal o algo?
15: ¿Qué va?
17: Yo me quería quedar tranquila con eso, ¿eh?
15: ¿Qué va? Me ha hecho mucha gracia, la verdad.
16: Bueno... solo para que pase un poquito de vergüenza.
17: ¿Vale?
16: ¿Podrías repetirle a todo el mundo con Ferran delante para ver la cara que se le pone? Una, dos.
6: No la enfocan a ella.
17: ¡Oh, Ferran! ¡Oh, Ferran!
6: Menys mal que no la enfocan a ella.
17: És que ja feia molta vergonya aliena l'àudio de per si sol. No calia provocar aquest moment. Déu meu, de veritat, Déu meu. Que tanquin totes les televisions, sisplau, de l'Estat.
13: Bé, això és el que va passar ahir a grans trets, a El Hormiguero, amb l'entrevista de Ferran Torres, que a mi m'ha servit per conèixer-lo una mica més, per saber com s'expressa i què diu, perquè normalment els futbolistes els sentim poc.
17: Roger, ets molt valent d'haver fet aquest tema i jo t'agraeixo que t'hi hagis afrontat tu sol.
13: He tret molta cosa, eh?
3: Ens atrevíem, la Juliana i jo.
13: Molta cosa perquè, bueno, aquí... S'hagués liat algun Cristo gros.
3: Ja se'l veu, que era dels llestos de la classe, en Ferran.
13: A veure, Víctor, tu ara ho mencionaves, la campanya de Vicio, que fa uns quants dies en Ferran Torres va publicar uns Instastories com misteriosos, no?, amb un missatge que deia «Fa temps que ho estic pensant i vull que sapigueu que la setmana que ve no em veureu la cara».
6: I això tenia clar que era campanya.
3: És que ja es veia que era publi, perquè molta gent va dir «Ai, potser deixa d'anar l'Hormiguero, que ja ho havien anunciat el dijous. Què passarà? O potser s'ha enfadat amb no sé qui. Apa».
13: Que va, feia pinta de campanya. De fet, tu, Marta, ho vas dir de seguida.
3: Sí.
13: Això fa pinta a publi i, efectivament, és el protagonista de la nova campanya de Vicio.
18: Más grande, más gran... No, más pequeña. Taparle la cara a Ferran Torres con una burger no es fácil. Demasiada burger y falta Ferran. Demasiado Ferran y falta burger. Y aquí está perfecto.
19: ¿Me podéis explicar qué co*** estáis haciendo?
18: Perdona, Ferran.
19: Oye, ¿en todos los vídeos me vais a poner una burger en la cara?
18: No, no.
1: Pels que no heu vist l'anunci, és en Ferran Torres en un primer pla, però amb una hamburguesa gegant tota l'estona davant de la cara que el tapa.
3: Li han d'haver pagat molts diners, no, Víctor?
6: El caché no el desconec. Sé que li escriuen el dia abans de la final del Mundial i li expliquen això el dia abans de la final, que hi accepta i que van tots a París. Clar, ells estaven pendents, suposo, també, de quin equip jugaria per on fer el rodatge, si a Barcelona, que els agafava més a prop, o anar a París, i van anar tot l'equip, unes 15 persones van anar a París, ho van gravar a finals d'agost, aquestes dates que diu la Juliana, que van a aquest restaurant de cuina de per aquí, i van gravar aquest vídeo que ells volen mostrar com que el producte està davant de tot. O sigui que fan moltes campanyes, Vicio és molt coneguda per fer moltes campanyes de publicitat, però que el producte va davant de tot, i em diuen que el de perdona Ferran és un missatge que va perquè... Teoria, molta gent, després de marcar el gol, molta gent el criticava perquè no feia gols, després de marcar el gol que dona el Mundial, doncs molta gent va dir, hòstia, perdona Ferran per haver dubtat de tu, perdona.
17: Uh-huh. Entenc que la gràcia també és com a marca tirar-se el triple de demostrar que has pagat moltíssims diners per tenir una de les cares d'aquests mesos
1: i
17: que no ensenyes la cara. No?
1: Sí, exacte, l'home del moment.
3: Una campanya d'aquestes que et podria signar Risto Mejide, no, també? Aquesta cosa que vacila. Jo trobo bèstia que es tanqui una campanya així el dia abans de jugar una final de Mundial. No? Totalment, perquè tu pensaries que aquella persona l'últim que vol ara és posar-se a pensar coses d'aquestes.
17: Però entenc que ho gestiona el seu equip de màrqueting que
3: sí, clar, necessites un ok, clar, però necessites l'ok del jugador, que igual s'està concentrat pensant en altres coses.
17: També entenc que en aquest sentit Vicio és una mica com tu, Jace, que són marques que poder és més per plaer, inclús per prestigi, perquè són marques amb les que els hi fa il·lusió vincular-se,
3: clar, que igual ja consumien ells abans.
17: Els hi fa il·lusió.
1: De fet, tu coneixes la gent de la marca i no sé si el jugador, però vull dir, et constava ja que es coneixien ells.
6: I a més, fixa't que fins i tot jo recordo un dia que van jugar a Portugal al Barça, que jugava a Lisboa contra el Benfica, que allà hi ha un restaurant de Vicio, una cuina, i els hi van portar hamburgueses a l'acabar el partit, que de fet els hi havien portat en partits anteriors d'altres marques, i els jugadors en això són molt estrictes i van dir els capitans, escolta, no ha agradat el vestidor, no ha agradat aquesta hamburguesa, i al final van portar a Vicio i els hi agradava, doncs mira, i ja coneixien la marca per això, i d'alguna festa també que havia estat al Ferran i hi havia doncs Caterina Vicio, doncs sí, ben coincidit. I llavors, això també el que diu la Juliana, són marques que al final ells diuen que sí perquè també els agrada vincular-se.
1: Quanta pasta es pot cobrar per algú així?
6: No sé.
1: Si xifres segur? No?
6: Jo crec que sí. I més ara, després del gol, o sigui, va donar el seu sí abans de la final, però després de la final de marcar, jo crec que no els hi va donar temps a tancar el contracte, per tant. Però jo crec que sí, xifres, una cosa així. Sí, però tampoc, no entenc, mig milió d'euros no crec que arribi, saps? No crec que tant, però no ho sé si 100.000 o així.
1: Un WhatsApp que s'ha repetit molt aquestes últimes hores. Hola, perfectes. Necessitem que expliqueu aquest vídeo del Navarro i l'U de Gas amb la Goy. I el vídeo és aquest, per si algú no l'ha vist.
20: Hola, al carrer Montaner 246, sisplau.
21: Montaner 246. Un clàssic, un emblema. Pugi, senyoreta, que marxem.
1: En Víctor s'està tapant la cara a l'estudi.
21: Jo no entenc com hi ha gent que diu que Barcelona ja no és el que era. Que Barcelona ha canviat. Quan realment està igual o millor que fa anys. O sigui, jo crec que una qüestió de mirada, no s'hi fixen.
1: La Goico demana un taxi i apareix un taxista, que és en Víctor Navarro, que la puja al taxi i li comença a explicar...
3: Li fot una xapa històrica.
1: ...de la ciutat i dels seus racons.
6: Ho vaig passar també.
21: I encara segueixen. Menú del dia, postres, cigaló... I ara soparan, no marxaran. Però això és patrimoni de la ciutat. És el que ens agrada, una bona sobretaula...
17: Sort que vas fer tu la part de text, Víctor, perquè si ella l'hagués hagut de fer en català, no sé si ho haguéssim aguantat, això.
6: Saps que vam parlar de tu? En un moment del rodatge, sí. Li vaig dir, mira, haig d'aguantar això en secret, no li puc dir res ni a Juliana ni a l'equip del que no surti d'aquí, perquè si no al moment sortirà. I m'han demanat que sigui en secret i res, vam parlar de tot. Ella venia d'Eivissa de fer d'acròbata.
3: Data?
1: Clar, és molt important la data.
3: De gravació?
6: Dilluns 7 de setembre ja està a Eivissa, al Lío, fent això. Dimarts, dia 8, jo gravo el dia 7 unes escenes i tal, fins a les 4 de la matinada, i el dimarts gravem amb ella, i després uns altres dies sense ella.
3: Per tant, era post el primer programa de la temporada on vam anunciar que era baixa del Club de les Perfectes.
17: Ja m'explicaràs què et va dir i ja ho explicarem als teatres.
6: No, no puc més, jo. A més, recordo
17: que
6: aquell dia, la casualitat és que Marc Bartra aquell dia Champions va marcar contra el Lille a França amb el Betis i va ser l'MVP, el millor jugador de l'equip, a la tornada del Betis 20 anys després a la Champions, i jo recordo, dic, hosti, quina casualitat gravar amb ell el dia que Bartra fa que el Betis torni al seu equip, tal. Bueno.
3: Bartra, ex de Jessica Goicoechea.
13: Durant força temps.
6: I ella molt bé, va estar molt simpàtica, estava bé, sí, sí. Molt bé.
13: Vau rodar junts, junts?
6: Sí, en aquell moment, sí, sí.
13: En Marc Andreu deia, no hi ha cap plano que se'ls vegi els dos a la vegada i potser es va gravar com amb dues escenes
6: diferents. En un moment li vaig preguntar si estava bé de temperatura, li vaig l'aire condicionat i tal.
17: Ets
3: molt bon taxista, Víctor.
6: Vaig comprar un seient de boles d'aquest i li vaig regalar al taxista que no li ha agradat, però per mi em va anar genial. Sí, sí, jo volia això, el seient.
13: Tothom coincideix que ho fas molt bé, que quedes molt bé com a taxista,
6: és un
13: però és que tens com una passió, tu.
17: És un somni.
6: És un somni, de veritat t'ho dic, perquè m'agrada molt, perquè jo volia anar moment fer-ho i tocar un taxímetre i posar la llum de verd a no sé què i has de tocar perquè hi ha un, dos, tres, hi ha diversos números i tu toques i tal. I vam donar voltes i a més havien de donar perquè, clar, hi ha l'escena i, bueno, és que no m'he vist el vídeo sencer perquè em fa vergonya, però crec que al final surt un preu desorbitat del taxímetre. Llavors allò, clar, no el pots manipular. Llavors com ja donaven voltes, aprofitaven per gravar altres escenes mentre pujava el taxímetre i gravar el moment final quan li, en teoria, li clavo allò una bona pasta per la carrera i res, bé. I ja havia aparcat el seu cotxe, pel que sé, perquè ho va dir producció, aquí a prop havia aparcat el seu cotxe a un pàrquing i l'acompanyava a producció.
13: Un cotxe gros.
6: Té un cotxe gros? No?
13: Un cotxe per cada qualsevol plaça.
6: Ah, sí? Ostres, no ho sabia,
13: 4x4.
6: Això. 4x4. I vam parlar del desafío, com li havia anat i tal, i que ja feia temps, i jo li vaig dir, per què no li dius a Pablo Motos, a l'Hormiguero, ara que comença la temporada, de fer unes acrobàcies i tal, si t'agrada, ja cada 15 dies. I em va dir que li agradava la idea, perquè a més era la mateixa productora, la del desafío, o sigui, era la productora de Pablo Motos, amb el Jorge Salvador, aquest el de producció. I res d'això, m'hem parlat d'aquestes coses, bàsicament.
3: Has cobrat per fer aquest anunci?
6: Sí. Que jo, quan em van dir que cobrava, jo vaig dir... Jo pensava, o sigui, ho pensava
3: fer. No va fer gratis, ho anava a pagar jo.
6: Conduint un taxi per Barcelona, xerrant, i amb Jessica Goicoechea darrere, vull dir...
17: Ja va pagar jo el caché de la Goico.
6: Sí, i havia d'aparèixer més gent, però al final...
3: Ens pots dir una forquilla?
6: Una forquilla.
3: Del que has cobrat.
6: No, no,
3: sí, entra, a veure.
6: No ho puc dir perquè s'enfadaran.
3: No, però quants dígits? 4.
6: No, que no t'ho puc dir.
3: Sí,
6: però,
3: home,
6: que, però és diferent el meu, del que segur que va cobrar ella.
3: Ah, seguríssim que sí.
6: És completament diferent. No, no
3: sé. Però més de 100 euros, per exemple.
6: Sí, sí, sí, sí.
3: Ui, llavors és molt més. Més de 500.
6: Que no, ara ja no contesto més, però ja...
13: Jo diria entre 500 i 1.500 que has cobrat.
3: Jo em planto els 2.000, eh?
17: No, home, no. 2.000, ni de conya 2.000.
3: Jo dic 2.000.
17: Tant no.
13: Potser per sota els 2.000.
6: Jo ho anava a fer gratis quan em van dir que ho anava a fer.
13: Veus? És que jo li deia a la Marta i a la Juli, és que li agrada tant l'obligar...
3: No, és que hauria pagat ell.
6: No, per fer de taxista, dic, hosti, un somni. Ens vam portar molt bé amb tot l'equip i espero fer coses en el futur, perquè m'ho vaig passar molt bé. De veritat t'ho dic, i vam gravar fins tard, eh?
17: I no sabies ni que la Goico havia estat fent comunicats com una boja durant l'estiu.
6: No, és que... Sí, després... Bueno, em vaig assabentar perquè un tio sí que em vaig saltar una mica aquest secret i tu vaig parlar amb tu i tu em vas dir allò i vaig al·lucinar perquè no sabia res. Sincerament, no sabia res. I llavors, quan em vas dir allò, dic...
17: Però... És com jo amb l'unfollow de l'Aitana. Aquest estiu tots hem
13: desconnectat. Tenim contradiccions, família. Sí. Vull dir, fem el que podem. Víctor, bueno, fins aviat.
6: Fins aviat. Que vagi molt bé. Gràcies.
13: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: són al·lèrgiques a la pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe. La de massa i la de grup jove, sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sou. Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
5: Sis noies, eh?
6: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
7: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
8: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
9: Creu com sí. Una de Girl Band?
10: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
11: Hi ha un no, no, ni no.
10: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
10: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venido a escuchar el discursito.
13: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Almenys 11 persones han quedat ferides en estat menys greu i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada. El foc s'ha declarat cap a 2:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. D'aquests, hi ha 11 ferits que els han traslladat en centres sanitaris. 4 a Granollers, 4 a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo és el responsable del SEM.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
1: Els bombers, amb 13 dotacions, han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora. Han evacuat la majoria dels usuaris de la primera i de la segona planta a una zona segura, mentre que els de la tercera planta s'han confinat a les seves habitacions. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer en aquesta estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. La línia 1 de metro sí que funciona en aquesta estació.
1: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè faci un cop de timó a l'educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
3: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent. Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes.
1: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
3: L'objectiu és pal·liar els efectes negatius en els menors, sobretot en plena crisi educativa. Ho va anunciar ahir el president de

0: La Generalitat, Salvador Illa, que avui compareixerà al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA. L'avantprojecte de llei hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve.
1: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de l'intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent.
0: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles.
2: Esports, el Barça, actual campió de la Champions de futbol femení, debuta aquest dimecres a casa contra el París. La transmissió de Catalunya Ràdio començarà a 8:45 del vespre. El tècnic Pere Romeu diu que s'han preparat per guanyar. La portera Catacoll ha dit al tot costa que si l'agradaria apostar per tornar a guanyar és perquè hi confien. De la jornada d'ahir d'aquesta competició, destaquem l'empat a 1 entre el Real Madrid i el PSG.
0: Lamine Yamal i Kylian Mbappé, cadascun concentrat amb les seleccions espanyola i francesa, respectivament, han tornat a expressar que es mereixen la pilota d'or en entrevistes a mitjans francesos. I, mentrestant, pica baralla entre el Real Madrid i Javier Tebas, president de la Lliga, pels arbitratges amb intercanvi de retrets.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalans, catalanes, a les 2:05 inaugurem oficialment, o hem inaugurat oficialment, la tardor.
5: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, una cosa, és que ho feu expressament, ens heu deixat aquest estudi que sembla un congelador. Ens voleu...
1: Sí, no sé per què.
0: Abans de començar.
1: No sé per què. Jo pensava que era culpa teva, això.
0: Quin fred.
1: Fa molt de fred.
0: Home, entre que s'estigui bé i que estiguem a punt de que ens quedin els llavis morats, hi ha una diferència. Bé, avui és dimecres 23 de setembre, el primer dia de la tardor. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que tindrem un dimecres assolellat i estiuenc, matí fresc al Pirineu i a les comarques interiors i migdia càlid, amb màximes entre els 27 i 33 graus. Es formarà alguna boira matinal i algun núvol baix a l'Ebre i a la tarda dominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims al vespre. Engega la tardor i això què vol dir? Que tenim les primeres baixes al programa. Marta Viana, un petonet des de la ràdio, que la tenim una mica fotudeta i ja estava pioca i avui ha acabat de caure, refredada a casa, al llitet ben calentona. Per tant, esperem que es millori. Per tant, avui, Marc Jurado, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners, i molt bon dia també a la Marta, i que es recuperi. Avui a les 2:05, ho deies a Canalies, de la matinada ha començat la tardor astronòmica i avui a Calella, al Maresme, veurem sortir el sol a les 7:38. I aquí el dia durarà 12:07.
0: La tenim fresca com una rosa, Lara García, molt bon dia.
3: Molt bon dia, matiners. Jo li envio també un petonet a la Marta.
0: Tothom,
3: i avui destaco un titular que ens ha deixat Carles Puyol en una entrevista a la revista Telva.
0: Ui, a veure.
3: El destaco perquè crec que ens hi podem sentir una mica identificats. I diu, mai a la meva vida he anat al gimnàs. Començo a anar-hi ara i no hi vaig pas amb ganes, només hi vaig perquè m'he compromès a anar-hi.
0: Bueno, clar, Carles Puyol, home, que no li calia anar al gimnàs, no entrenen cada dia.
2: Entrenava a casa.
0: No ho sé.
3: Però si fins i tot a ell li fa pal anar al gimnàs.
0: Què ho
3: no
0: fa?
3: Sé, a mi em consola.
0: Com a excusa per tu per no anar al gimnàs. Clar, si ho diu Carles Puyol...
4: El tema és si li fa pal bon dia. Per...
0: Bon dia,
4: bon dia, i bon dia a la Marta, també, per fer... És si li fa pal perquè ell fa exercici físic fora del gimnàs,
0: clar.
4: És a dir, per una qüestió de l'espai físic, o pel simple fet de fer esport, que crec que en el cas de Carles Puyol, segur que no.
0: No, perquè clar, és que et fotre't al gimnàs a vegades fa mal, no, pots sortir a córrer, clar. Bicicleta, fer esport a l'aire lliure... És
3: ell deia
0: història.
3: Això, que li agrada molt més fer esport a l'aire lliure, com a tots.
4: Hi ha molts matiners que a aquesta hora estan fent esport.
0: Doncs des d'aquí també els saludem, els valents, que a aquestes hores sortiu de casa per anar corrent amb bici, aixecar peses, teniu tot el nostre suport. Maiol Roger, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, amb els dos protagonistes del dia d'ahir, tindrem a José María Macías, el magistrat del Constitucional encarregat de redactar la sentència de l'amnistia relativa al recurs de Jordi Turull, i tindrem a la diputada de l'Aliança Catalana, que es va equivocar en una votació sobre Vox i Lluís Companys. Que es va equivocar és el que diu Aliança. Mm-hmm. Després al matí explicarem altres coses. I per rematar-ho, tele, avui amb José Coronado.
0: Perfecte.
4: Has vist que bé?
0: Molt bé. Com sempre, programa completet a partir de les 6 del matí.
4: I el que no t'he explicat, que t'explicaré després.
0: Gràcies, Maiol. Avui engeguem oficialment la tardor, ho estem dient des de les 5 del matí, i us convidem a navegar per una cançó que ens recorda que encara ens queda res, un trosset d'estiu.

0: buongiorno a tutti gli amati neri. E sapore di sale da Gino Paoli, un cantant classic de La Vela Italia, una cançó que podria sonar mentre estem perduts en la immensitat del mar, navegant cap a una illa italiana, no sé, com per exemple Sicília o Sardenya. Avui Gino Paoli hauria bufat espelmes, però malauradament ens va deixar el 24 de març d'aquest any, tenia 91 anys. Per tant, avui en faria 92. Amb el permís d'un dels grans representants de la música lleugera italiana dels 60 i 70, despleguem les veles dels matiners per posar rumb a les 6 del matí.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Àlex?
2: Doncs mira, avui tenim una notícia musical que pot fer trontollar fins i tot l'imperi nadalenc de la Mariah Carey.
0: Sí.
2: Una cantant country d'Alabama, es diu Ella Langley, ha batut el rècord de setmanes al número 1 del top 100 nord-americà de Billboard.
0: Ai, ai.
2: Ens agrada, això, eh?
0: Això és Nadal? Això és cançó de Nadal?
2: No.
0: Ah, val.
2: Normal i corrent, eh?
0: Pensava que ara començaria a sonar les campanetes.
2: No. Això és country pur, eh? Es diu Choosing Texas, una cançó de desamor que porta ni més ni menys que 23 setmanes al capdamunt del Billboard.
0: Això és una bestiesa, eh? És una bestiesa.
2: Ha batut el rècord, eh? Que tenia la cançó aquesta que comentàvem de la Mariah Carey.
0: All I Want for Christmas is You.
2: Sí, exactament, aquell etern, eh? Doncs a Spotify, que sàpigues, aquesta cançó es va publicar encara no fa un any i ja acumula més de 700 milions...
0: Quina bestiesa!
2: ...de reproduccions. Una bestiesa, i a més nosaltres pràcticament no la coneixem.
0: No.
2: Perquè és un estil musical tan nord-americà...
0: Molt americà.
2: ...que aquí arriba molt poc. A veure, la cançó de Langley té tots els ingredients de country, Texas, barrets cowboy, botes de vaquer, Jack Daniels i un cor trencat.
0: Clar.
3: És perfecte.
2: Sí, és una combinació imbatible a la terra de Donald Trump i que ha superat la carta als Reis romanticona i una mica ensucrada de la Mariah Carey.
0: Esperem-nos, que Mariah s'està descongelant. Recordem-ho, catalans.
2: Sí, en tot cas, ja saps que Mariah Carey ara mateix està fregant les mans perquè just avui falta només una estació de l'any, de tardor.
0: No, per favor, no.
2: Perquè arribi Nadal i la seva cançoneta torni a sonar per tot arreu.
0: Aixugot les llagrimetes, que t'he vist emocionat amb aquesta cançó, Àlex. Que vagi molt bé.
2: Tot tontet, tota la nit.
0: Fins demà. Dos minuts, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor per escenes com la que s'ha viscut al centre de Manresa. Andreu Marino.
4: A la capital del Bages s'ha pogut veure un ramat de 250 cabres passant pel centre de la ciutat. Els animals han arribat al municipi en transhumància i han aprofitat per parar-hi 3 dies, durant els quals s'estan fent diverses activitats amb ells com a protagonistes. Per exemple, tallers amb més de 300 alumnes d'escoles i instituts que han après a munyir una cabra o aprofitar llana per fer teixits. Tot plegat amb l'objectiu d'apropar la canalla al sector primari, a despertar el seu interès per l'entorn natural i a fer-los veure que la pagesia també pot ser una opció de futur.
0: Amb només un minut arribem a un quart de sis del matí. 3 bones notícies per començar el dia. Més de 18.700 persones s'han inscrit al registre espanyol de donants de medula òssea.
5: El 2025, 486 persones inscrites al registre van fer efectiva la donació per pacients a Espanya i en 29 països més, un 14% més que el 2024, i la xifra és la xifra més alta. Una altra dada bona, es van fer també 846 peticions de donació de medula, un 18% més que l'any anterior, un altre rècord, i a dia d'avui la probabilitat de trobar un donant és del 90%. Enfront del 82% que hi havia el 2012, quan es va iniciar aquest Pla Nacional de Medula Òssia, i la mitjana de temps de cerca s'ha reduït a 26 dies.
0: Un fotògraf recrea records amb intel·ligència artificial. Ot Serra.
6: Escenes quotidianes de fa molts anys, que ni tan sols van quedar immortalitzades, s'han transformat ara en imatges. Jorge Sanz, veí d'Almazán, a Sòria, ha tirat endavant un projecte que recrea el relat oral dels més grans per així preservar el seu llegat i la memòria. Segons llegim al Huffington Post, per exemple, ja ha posat imatges amb intel·ligència artificial d'una tarda d'estiu dels anys 80 amb diversos joves banyant-se en una séquia. També l'antiga estació de l'ADS, amb una locomotora de vapor entre la neu, o l'arribada de pastors amb els seus ramats de cabres als carrers de la localitat.
0: I el poble d'Avinyó han fet una senyera de ganxet d'11 metres i la presentaran al World Record Guinness.

0: Pot ser més bonic el cant de la senyera?
1: No pot ser més bonic.
0: Per favor,
2: pell de gallina. De
0: ara. Pèls de punta, explica'm l'ara.
1: A veure, aquesta peça elaborada artesanalment per una trentena de veïnes del municipi que formen part del grup de ganxeteres del poble és el resultat de 3 mesos de feina i s'ha convertit en un dels elements més singulars de la commemoració de l'11 de setembre al municipi. Segons el consistori, és la senyera de ganxet més gran del món i per aquest motiu doncs la presentaran al concurs World Record Guinness. Als matiners de Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb la Carme Casadevall, que és la monitora del taller de ganxet i la impulsora d'aquest projecte.
3: Em va sortir la idea de fer una senyera per l'Ajuntament que pengés des de dalt fins a baix, des de dalt al terrat. O sigui que fa uns 11 metres per 1,80 d'ample. A part de trobar-nos cada dijous al centre cívic, totes s'emportaven la feina a casa. Això és una bona teràpia i molt relaxant.
4: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: dia com avui del 1980, Bob Marley feia el seu últim concert.
1: Sí, va ser a l'Stanley Theater de Pittsburgh. Només dos dies abans s'havia desplomat mentre corria pel Central Park de Nova York i els metges li havien recomanat que cancel·lés la gira perquè el càncer que patia s'havia estès. Però Marley va voler actuar igualment. Aquella nit va cantar i va acabar el concert amb Get Up, Stand Up. El públic no ho sabia, però aquella seria la seva última actuació. Bob Marley moriria 8 mesos després.

0: Recordant la figura imprescindible de Bob Marley als matiners de Catalunya Ràdio, i aquesta nit torna a TV3, Sóc i serem.
1: 100 concursants, 50.000 euros en joc.
2: Només una persona pot guanyar, qui sàpiga més de Catalunya. Aquesta temporada, el premi del programa depèn de vosaltres.
3: Hem fet proves de què?
2: De geografia.
4: Més.
2: D'història.
4: De llengua.
2: De veneres.
4: De balls de bastons.
2: De cuina.
1: I el guanyador d'aquesta segona edició de Sóc i seré és...
2: Voleu descobrir-ho tot? Ja podeu entrar.
1: Torna.
2: Sóc i seré.
0: El programa presentat per Àngel Llàcer arriba avui amb la segona temporada.
5: I l'Àngel ens explica les principals novetats d'aquesta temporada. Atents.
6: Doncs aquesta segona temporada de Sóc i seré arriba amb moltes, moltes novetats. Per començar, la localització, perquè és una localització nova. O sigui, ho fem a la colònia Rossinyol, que està a Manlleu, que és una passada. L'any passat ho vam fer en un castell, aquest any en una colònia, i això posa en valor tot el patrimoni que tenim a Catalunya, que és meravellós. Després, el premi aquest any és de 50.000 euros, és a dir, l'any passat el guanyador se'n va endur 20.000 euros, i aquest any pot guanyar fins a 50.000 euros. Hi ha noves proves, o sigui, hi ha unes proves... Bueno, doncs hi ha, aquest any hi ha balls tradicionals, llengua, literatura, història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa, que, bueno, què dir de la Diana Roig, perquè la conec des de fa tants anys. De fet, la vaig tenir d'alumne a l'Institut del Teatre, i l'última cosa que va fer la Diana a TV3 va ser guanyar Zenit 2. Vull dir que és meravellosa.
0: I què més ens ha explicat l'Àngel?
7: Doncs li hem preguntat que ens defineixi què és Sóc i seré.
6: Si tu em preguntes com definiria jo la segona temporada de Sóc i seré, jo crec que és un programa de conèixer gent, que a mi és el que més m'agrada. A mi m'agrada parlar amb les persones, que m'expliquin les seves històries, i al final... aquest concurs, no?, de cultura catalana és una excusa per acabar coneixent a les persones que vivim a Catalunya, i això és una cosa que m'encanta. És un programa intergeneracional completament, és a dir, ja des de la, bueno, o sigui, gent de 18 anys fins a gent de 79 anys, és a dir, és un programa que abarca un ventall enorme de gent d'aquí, d'allà, de Tarragona, de Girona, de Lleida, de Barcelona, hi ha gent de tot arreu, gent de totes les ciutats, gent de ciutat, gent de poble, gent de petits, de masies, gent de muntanya, gent de mar. És meravellós, o sigui, és com una mostra d'amor, perquè al final és gent que s'estima Catalunya i la cultura catalana.
0: Ja ho sabeu, aquesta nit torna a TV3, Sóc i seré.
5: I des dels matiners us convidem a veure-li, i també us anima, evidentment, el seu presentador, el nostre estimat Àngel Llàcer.
6: Doncs us convido a tots els oients dels matiners aquesta nit a posar TV3 després de les notícies, perquè ve una nova temporada de Sóc i seré, que és, de veritat, meravellosa. M'està mal al dir-ho, però és molt millor que la primera. Si us va agradar la primera, heu de mirar aquesta. I si no heu agradat la primera, mireu aquesta, perquè us encantarà. O sigui, són jocs trepidants, hi ha emocions, és conèixer personatges, és conèixer la gent que viu a Catalunya. És un, de veritat que és un programa meravellós. M'encanta, ja ho sé, però vull dir que, a veure, si el faig també perquè m'agrada. Doncs m'agrada compartir les coses que m'agraden, i jo us convido a tots a veure aquesta nit, després d'altres notícies, Sóc i seré.
0: 8 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Miquel Bernadou, protagonista de La bola negra, reflexiona sobre els joves i la concepció de la guerra.
7: Sí, ho ha fet coincidint amb l'estrena aquests dies i que estan fent promo de la pel·lícula, i ha explicat que entrar a investigar sobre la guerra l'ha fet reflexionar.
8: Investigar me ha hecho reflexionar sobre la guerra y sobre la suerte que tenemos, el momento en el que vivimos, que tenemos mucha suerte, somos muy afortunados. Imagínate que estalla una guerra en tu país y te obligan a escoger un bando y a matarte con tu vecino, y con tu hermano, con tu primo, con tu tío. Es muy duro eso. Y me hace pensar también en, de repente, a día de hoy, jóvenes como hablando de la guerra como de una forma muy nostálgica, ¿no? O sea, hay algo muy curioso sucediendo ahí que creo que no lo hacen desde la ignorancia y no acaban de entender lo que yo creo que es, entiendes un poco más, investigas, que es lo duro que es una guerra, no una guerra civil fratricida, en la que los hermanos se matan, en la que las familias se destruyen para siempre. Creo que hay que valorar un poco más la paz.
0: I polèmica al Regne Unit pel creuament d'acusacions entre el germà de Lady Di i el rei Carles III.
5: El germà de Diana de Gales, Charles Spencer, està a punt de publicar un llibre on revela secrets de Lady Di que fins ara no sabíem, no havien sortit a la llum. Explica que pocs dies abans del casament, per exemple, amb l'actual rei d'Anglaterra, Carles III, Diana es va plantejar suspendre'l perquè va descobrir un regal que el príncep havia comprat per Camilla. I també fa una acusació especialment controvertida. Diu que després de la mort de Diana, en Carles el va trucar i li va dir que l'oblidarien aviat. Ho explicat així a la BBC.
3: He went ballistic and started...
4: Estava furiós. Va començar a carregar contra la meva família i va arribar a dir que no era adequada per la reialesa. Va estar criticant-nos durant una bona estona. Jo només escoltava. De sobte va pronunciar "L'oblidarem ben aviat". Després d'un silenci incòmode vaig dir "No em puc creure el que acabes de dir". I vaig penjar el telèfon.
5: La Casa Reial Britànica s'ha pronunciat en un comunicat en què diu que el rei és conscient que la pèrdua d'un ésser estimat pot nublar el judici, afectar la capacitat de raonament i alterar els records, insinuant que el Charles Spencer no diu la veritat.
0: I quin so ens ha deixat la ràdio? Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, un noi que havia sigut addicte al mòbil, el Marc, ens va explicar el calvari que va patir.
10: Em sentia sol, o tenia problemes amb mi mateix o algo. I em refugiava el mòbil i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més. Que més, també conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etc etc. I alguna més, pues, conducta a casa, una mica de crits i soroll, saps?
9: I el psicòleg Marc Massip apunta a les solucions.
11: Qualsevol nano amb un malestar es pot recuperar amb una teràpia. Ningú recupera amb videojocs, ningú recupera amb xarxes socials, recupera amb ciència, amb medicina, amb doctors, amb metges, amb psicòlegs. I tenim exemples, doncs, tan potents com el Marc, no?
9: Al programa vam explicar que el Barça ha arribat a un acord econòmic amb una empresa israeliana. Un acord que genera malestar en una part de l'afició que sent que alguna cosa fa pudor al club.
12: El Barça perd 17 jugadors.
13: La botifarra amb mongetes.
9: En la plana política, el Tribunal Constitucional va entrar de ple en l'últim capítol de l'amnistia amb el recurs de... qui?
14: El Tribunal Constitucional debat a partir d'avui el recurs d'empara de Jordi... La barba! De Jordi Turull.
15: Ara!
9: A la tarda, la Cecília, usuària habitual de Renfe, explicava la seva relació tòxica amb el transport públic.
16: Tinc experiències terrorífiques i un odi profund en contra de la Renfe, sobretot, i la majoria d'empreses d'autobusos privades.
17: Amor tòxic. Però, reforç intermitent.
15: Cecília, però un moment. Dius amor, odi, tòxic, amb Renfe. T'has tatuat un vagó de Rodalies?
16: Sí, la cosa és que per mi la Renfe és molt romàntica, perquè jo soc del Maresme.
15: Sí.
16: Llavors per mi baixar a Barcelona
15: i sempre
16: era...
15: quedar-te tirada és una cosa romàntica.
16: Bueno, sí, he arribat a estar 4 hores dins d'un túnel sense il·luminació en Regional Express.
15: Això pot ser romàntic, és veritat. Sí,
16: sí, molt romàntic.
18: Els matiners.
0: Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat. Bon dia.
19: Bon dia, matiners. Avui, dimecres 23 de setembre, comença la temporada Balança. Així que felicitats a totes les persones Balança que celebreu la vostra revolució solar aquestes setmanes. El Sol entra en aquest signe coincidint amb l'equinoxi de tardor, un moment que ens parla d'equilibri. I potser avui és un bon dia per preguntar-nos: estic donant massa a una cosa i massa poc a una altra? Feina, parella, família, temps per mi... De vegades, un petit reajustament ho canvia tot. Bon dimecres!
0: Vinga, Lara, aquí li diem anys i anys per molts anys.
5: Doncs som-hi, que ja és dimecres, i avui toca felicitar Julito Iglesias, el cantant celebre que fa 83 anys.
20: No m'ho puc creure!
5: Nosaltres tampoc. I també felicitem a Lara Dibildos, productora teatral i filla de Laura Valenzuela. Avui bufa 54 espelmes. I acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco, en fa 56.
0: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners!
22: Roc Bernadí, actor i cantant. Et pot fer un musical, un text dramàtic o posar-se a lluentons i animar la festa al grup Esbatlana.
21: Mireu, us passo la meva cançó preferida per començar el dia. És Love Today, de Mica, perquè m'encanta el ritme, m'encanta com sona i m'encanta que sigui una oda a l'amor, que ens convé més que mai en aquests temps que corren, que està tot ple d'odi, i ens convé tenir una mica d'esperança en l'amor. I res, guapos, us desitjo, i guapes, que comenceu el dia amb molts ànims, i mare de Déu, vosaltres sí que aixequeu el país. Sou les millors. Vinga, a tope, bon dia.
22: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 23 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
1: El foc s'ha declarat cap a 23:45 de la nit i el servei d'emergències ha atès una 70ena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladats a diferents hospitals. Antonio Carballo, responsable del SEM, explicava que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
0: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir.
1: Això l'endemà que caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus. Les causes de l'incident encara no se saben, però el director de Rodalies, Òscar Playà, descarta que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana hi tinguin res a veure. Playà explica com queda afectada l'estació.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA.
1: Rebrà la pressió fins i tot dels seus aliats perquè faci un cop de timó a Educació. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
4: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
5: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
1: L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve.
0: La majoria progressista del Tribunal Constitucional aposta per amnistiar els líders del procés.
1: Els magistrats han tombat el text del conservador José María Macías, contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. La resolució acosta el retorn de l'expresident Carles Puigdemont. El número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que la decisió suposa una desautorització als jutges.
6: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
1: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boy, apuntava que l'expresident podria tornar aquest octubre.
0: Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau.
1: El president Donald Trump ha dit en el seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia.
7: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
0: El Marroc vota avui en unes eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent.
1: Els col·legis electorals obren a les 10 del matí, hora nostra, i es preveu una gran abstenció. S'espera també la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes. I, a més, els comicis arriben en un moment de màxima tensió amb Espanya arran de l'entrada massiva de migrants a Ceuta de l'estiu.
0: Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic.
1: Unes localitats que s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i que ja es poden comprar els canals oficials. Recordem que els concerts són el mes que ve.
0: Bon dimecres i bon primer dia de tardor.
1: Que vagi molt
0: bé. 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores del matí, com sempre, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia de nou.
8: Hola de nou.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui em dona el tram a tot arreu.
8: Sí, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el Buscaraons d'Orient, titula el periòdico.
9: És, de fet, la foto comuna de la portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez. El titular Delsi exhibeix el seu accés a Sánchez i el compromet en plena ONU, això acompanyat de tres fotogrames de la trobada entre tots dos.
8: L'altre gran tema del dia és l'amnistia, és el tema d'obertura del diari Ara, per exemple, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau puntualitza El País que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
9: I per acabar, també en portada Jaume Collboni, amb foto inclosa que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I avui una mica de varietat als editorials i articles d'opinió dels diaris.
9: El diari Ara titula l'amnistia sobre camí. Destaca que per la setmana del 5 al 9 d'octubre està assegurada l'aprovació de la sentència que obrirà les portes a l'aplicació total de l'amnistia a tots els líders del procés.
8: I assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez.
9: A El País hi trobem un article titulat Ceuta i Melilla són Espanya, escrit conjuntament pels presidents de les ciutats autònomes, Juan Jesús Vivas i Juan José Imbroda.
8: Neguen que es parli de colonització o de devolució al Marroc i refusen que es qüestioni la sobirania espanyola per la crisi migratòria.
9: A El Mundo, un dia més, l'editorial és contra el president del govern espanyol, es titula l'estat captiu de Sánchez.
8: Assegura que Espanya és hostatge dels interessos, ja no del seu partit, sinó dels seus propis.
9: En l'àmbit internacional, La Vanguardia analitza el pacte entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units per reforçar la seguretat de l'illa Àrtica.
8: Diu que la lliçó d'aquest acord és que la diplomàcia de les aliances i el control dels recursos valen molt més que l'amenaça de l'annexió.
9: El periòdico en l'editorial fa una anàlisi de l'ONU que assegura que està desgastada.
8: Diu que l'estructura i l'activitat de l'organització obeeixen a un món que va deixar d'existir fa temps.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
10: Bon dia, bon dimecres.
0: I bon primer dia de tardor. Com sona, eh? Repassa la premsa digital com cada matí. Qui se'n recordarà de les festes?
10: Doncs mira, la regidora de festes de Benicàssim, no perquè hagin sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora, que estava entre uns barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus, ho llegim a Levante.
0: Qui ha viatjat de roses a Galícia?
10: Un veler, però el tema és que el van interceptar a Galícia més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els quatre tripulants d'aquesta embarcació i el presumpte líder de la xarxa que estava establert a comarques gironines. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: Què s'ha cremat?
10: Doncs l'urbanització de luxe de la Carola d'Ordino, Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Les imatges són bastant...
0: espectaculars, sí. Sí.
10: Tampoc ha calgut evacuar cap persona. Ha afectat, això sí, 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho veiem al punt avui.
0: Van a la baixa.
10: Les adopcions de gats i gossos. Mm. Van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia. Ho diu un informe d'Affinity, que recull El País, detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat d'animal expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Sílvia.
10: Fins ara.
0: Fent camí cap a 6:45 del matí, acompanyant-vos, com sempre, des dels matiners de Catalunya Ràdio. No em cansaré de dir, també, en emissió conjunta per ICAT, que ens encanta que els inquiets oients de la Ràdio Inquieta també ens escoltin cada matí. Ho estàvem dient fa pocs moments amb l'Anna Alfonso, ara us ho expliquem una mica millor, perquè en cultura avui protagonistes, oques grasses. L'has triat tu, aquesta cançó, Maria, o no?
1: Mira, és de les meves preferides. I és de veritat, eh?
0: És que mira,
1: m'has vist, que l'estava mig cantant.
0: Molt bé, sí. M'encanta. Ho hem dit, també, que Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als quatre concerts del comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
9: Sí, els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop ja s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades, atenció. Les noves, bueno, recordem que de fet va ser una bogeria,
0: sí, sí,
9: no,
0: sí,
9: per aconseguir-les. Jo em vaig aconseguir així.
0: Jo sempre ho dic, que haguessin fet 10 estadis i 10 sí, que els haguessin omplert, t'ho dic.
9: És així, sí, sí. I aquestes noves localitats doncs, ja es poden comprar als canals oficials.
0: A veure, tranquil·litat, Catalunya, que ja veig a la gent avui intentant comprar aquestes darreres localitats pels concerts d'Oques Grasses. Hi ha hagut un fenomen amb, amb la venda de les entrades d'Oques Grasses, que hi havia gent que n'ha comprat per cada dia o que ha tingut la sort d'anar-ne comprant. Demanaria a Catalunya una mica de solidaritat.
9: Sisplau.
0: Si ja hi vas un dia, permet que l'altra gent també pugui anar a veure i acomiadar-se de Montero i companyia. I, per cert, coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer, amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
9: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primer cop, la Plaça de les Glòries. Cada espai tindrà una identitat pròpia. D'aquesta manera, el Moll de la Fusta acollirà aquest dijous Emergency Exit, que és un espectacle fruit de l'aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal, i que combinarà teatre sota la batuta de la Fura dels Baus amb música i recursos multimèdia. La peça plantejarà una clara reflexió ambiental. Això és el que explicava Anna Lleó, la cap del Departament de Festes de l'ICUP.
11: A través de tota aquesta part més artística volem donar de rellevància doncs, aquesta emergència climàtica que està visquent el món i, per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
9: I d'altra banda, Xangai, la ciutat convidada d'enguany, serà present amb un centenar d'artistes procedents tant de la ciutat asiàtica com de la comunitat xinesa resident a Catalunya. Al fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, fundada l'any 1951, oferirà una espectacular gala acrobàtica que combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. Tambors xinesos.
0: Marxem, en aquest cas, cap al Lliure de Gràcia.
9: Sí, perquè acull l'estrena de Tot fent la vella Helena, de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra que es va poder veure en els orígens del teatre el 1979, protagonitzada per Anna Lizaran, Imma Colomer i Carlota Soldevila, entre d'altres.
12: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella Helena d'Esparta. Un idili marcat per un...
9: La trama gira al voltant d'un grup de joves de teatre convençuts que ja no es fa teatre de veritat i que es marquen el repte de l'Iran de recuperar l'essència dels 70 i tornar a portar a escena l'opereta d'Offenbach amb música en directe.
0: I per acabar, un apunt, tanca el Teatre Principal de València.
9: Ho fa per motius de seguretat i sense data de reobertura, perquè necessita una rehabilitació integral. La notícia ha creat un gran trasbals i, de fet, des del col·lectiu afectat pel tancament s'anuncien mobilitzacions per dijous.
0: Ja et tenim aquí. Avui...
9: Ja tens d'aquí.
0: Ja no hi ha la Marta Viana, per tant ens hem de reorganitzar a Catalunya Ràdio. Arriba el moment de la dada, Maria. Marc Corado, bon dia, benvingut de nou, tercera vegada ja que et saludo, però avui ho faig ja per la porta grossa perquè has de participar també a la dada, Maria. Maria, què m'expliques?
9: Avui Àngel Llaça és el protagonista.
0: Sí?
9: Vaig prometre que ahir li dedicaria la dada i així és. No sé si està despert, no el tens per aquí.
0: De moment no em diu res avui.
9: És igual.
0: No ho sé.
9: Sabem que avui, de fet, estem a la segona temporada del nou concurs. Sí, ja ho hem explicat.
0: Parlat. Ah, sí que el tinc despert.
9: Ei,
0: vinga, anem-hi. Avui parlem d'un musical?
9: Sí.
13: I allà vaig aprendre que tot...
0: Home, però a veure, això l'Àngel s'ho sabrà. Li has, però li has regalat la dada Maria.
9: Veurem, a veure.
0: No m'agrada, això és favoritisme absolut.
9: A veure,
0: un moment. Preparat, a veure, l'Àngel preparat.
9: Vinga, de fet aquest és ell, no? Aquest
0: sí,
9: que sentim.
0: Sí.
9: De si algú té algun dubte.
0: Si no em falla l'oïda... Què?
9: Ja sabeu que aquest musical ja és com tot un clàssic del Nadal.
0: Sí. Vinga, va, Maria.
9: Serà la tercera temporada que el fan. Per això, avui us pregunto...
0: La tens, la pregunta, o l'estàs buscant?
9: La tinc. La tinc al cap. Quin any es va publicar en català la novel·la El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry?
0: Uau!
9: Quin any en català?
0: Això l'Àngel ho sabrà. Deixem contestar primer l'Àngel, que ens guiarà molt bé. Àngel! Ell riu ara. A veure, Àngel...
9: S'ho sabrà o no?
0: Marc, Lara, Canalies. A veure, quin any es va publicar en català, eh? Maria?
9: Sí, quin any es va publicar en català la novel·la?
0: A veure, l'Àngel no està contestant ara, clar, ens ho deixa nosaltres. Perquè... No, jo crec que
9: no.
0: No,
9: sí, va. L'Àngel
0: és legal, l'Àngel és
9: legal.
0: Està escrivint, espereu-vos un moment. Pugem la musiqueta, atenció. Àngel Llàcer diu 1982. I jo dic...
14: Jo dic 87.
15: Marc.
8: Ostres, és que anava anant també cap als 80 pocs. Doncs va...
0: Jo dic 80, jugarem. Jo dic 80.
8: Doncs va, me'n vaig abans, que ho veig difícil, però baixa, direm 78.
0: Àngel Llàcer, 1982. Marc Jurado, 1978. Lara García, 1987. I jo dic 1980. T'imagines que Àngel Llàcer falla la dada Maria d'avui? Director, productor, artista, vedet contemporània. I la dada Maria d'avui se l'emporta...
9: Marc Jurado! Oh!
8: Gràcies per no deixar-me dir el que volia.
0: No m'ho diguis, ha fallat l'Àngel.
9: 1959.
8: Imagina't.
9: 1959.
8: He guanyat perquè
9: els
8: més, però
9: vaja. Apa, no ho haguessin mai. Tampoc. Va ser l'editorial Estela l'encarregada d'aquesta publicació amb traducció de Joan Xancó. De fet, El petit príncep és el llibre de ficció traduït a més idiomes i dialectes. Més de 600. Si tenim en compte ficció i no ficció, el més traduït és la Bíblia, amb 700 traduccions.
0: L'Àngel diu és que no en tinc ni idea. I m'acaba reblant el missatge amb un enorme joder.
9: Sempre diu joder.
0: Això sí, us convidem a anar a veure El petit príncep, que ja és un clàssic del Nadal a Barcelona. Ell em diu en català.
9: Sí.
0: Sí, sí, Àngel,
9: en català.
0: Sí,
9: en català. Busca-ho.
0: Un petonet, Àngel. Gràcies, Maria.
9: Fins ara.
0: Fins ara. Per cert, parlant de musicals, en aquesta ocasió seguim parlant d'art perquè us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton, a la Villarroel de Barcelona. Si teniu ganes de gaudir d'aquesta fantàstica obra, només cal que accelereu els vostres dits i comenceu a marcar el telèfon de Catalunya Ràdio al 93-201-7474. A partir de les 6 del matí engega un altre fantàstic programa del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Maiol, Roger, què ens heu preparat per avui?
16: Doncs mira, els dos protagonistes del dia. Tindrem a José María Macías, que és el magistrat del Constitucional que ha encarregat de redactar la sentència de l'amnistia. Ahir li van tombar la primera versió perquè no l'avalava i ara l'haurà de redactar en funció del recurs que va presentar Jordi Turull, que recordem afecta la resta. Després tindrem a la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana. Ahir va haver embolic perquè el partit va afirmar que s'havia equivocat en una votació en què defensava la llibertat d'expressió de Vox per dir-li assassí a Lluís Companys. El que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio és que potser han defensat que hi va haver un error i han retirat aquesta votació, però que anteriorment ja havien defensat Vox en aquesta qüestió. Després tindrem a Maixabel Lassa, la vídua d'un assassinat per ETA que es va reunir amb l'assassí del seu marit a la presó. Ho farà amb Núria Ortín, que ha escrit un llibre sobre la realitat de les presons i històries de presos. La secció Joan, què em passa? Ja és tot un fenomen amb el Joan Soler Socarrats, la nostra secció de benestar. I a la secció de televisió i sèries, avui amb José Coronado. Home, mític, mite de la televisió i dels anuncis de iogurts.
0: Quina meravella.
16: Fantàstic.
0: Doncs escolta'm, tot preparat perquè d'aquí 12 minuts clavats engegui el matí de Catalunya.
16: No en podem tenir 16 avui. No,
0: avui no.
16: Ja ho tenim fet. Va,
0: gràcies, Maiol.
17: Cada tarda anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
18: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
19: Això 100%.
17: Fem memòria.
20: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
17: I si cal, ens posem romàntics. Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
21: Sí?
17: Exclusiva.
22: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
23: 10 anys.
24: Els llums s'han apagat.
25: Espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
23: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
2: I ho farem amb un programa especial.
23: El dimarts 29 de setembre.
2: Amb els col·laboradors d'avui.
23: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
2: 10 anys d'esports.
23: 10 anys de ràdio.
2: 10 anys de Tot Costa.
22: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa. Els matiners.
0: Mònica, molt bon dia.
15: Bon dia, matiners.
0: Com estàs, Mònica?
15: Molt bé. He tingut la sort de descobrir el vostre programa, perquè abans els programes de les 5 sempre eren d'esports, i no m'agraden escoltar programes d'esports. I quan vaig descobrir el vostre programa, diu, sóc la meva salvació.
22: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: I suposo que ja el tinc per aquí, l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
19: A punt, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, a les 2:05 hem entrat ja de ple a la tardor. No sé si aquí a la muntanya has notat d'alguna manera aquest canvi d'estació.
19: A veure, la veritat és que no es nota la sensació aquesta de tardor, aquella humitat que hi ha al bosc, allò que s'ensuma moltes vegades, no es nota aquest any, perquè evidentment doncs, hi ha molta sequera i no s'està percebent, a més no hi ha bolets, però sí que hi ha una cosa que està canviant i a vegades ens pot donar com la falsa sensació que ha arribat la tardor, i és que hi ha molts arbres que, degut a la sequera, degut a les altes temperatures que hi ha hagut a l'estiu, estan perdent la fulla. Molts arbres, tipus, no sé, avellaners, cirerers, alguns bedolls. Com que ha fet tanta calor, la fulla se'ls ha secat, s'ha quedat d'un color groc, i llavors tu a vegades vas a la muntanya aquests dies, puges i dius, ai, mira, ja comença a notar-se la flaire de tardor. No,
0: és mentira, no té res a veure,
19: eh? Les conseqüències de l'estiu, per un moment aquest canvi de fulla, el canvi de colors, es produeix cap a mitjans d'octubre, novembre, doncs bé, ara d'alguna manera falsa, diguéssim que ja el tenim, és l'única cosa que ensuma la tardor aquí a la muntanya, més enllà de la falta de llum.
0: I si més no preocupant, perquè en el moment que veiem ara els arbres secs, com estaves dient, no és una conseqüència de la tardor, sinó de la sequera que hem tingut aquest estiu. Per tant, preocupem-nos.
19: De la sequera i de la calorada, no?, que també estressa molt els arbres. Així que és el que passa,
0: per
19: aquí dalt.
0: Bon apunt, m'agrada. A veure si entre tots prenem consciència d'aquest canvi climàtic global. Mentrestant, quin temps ens espera per avui, Eloi?
19: Dia de sol a tot arreu, un dia tranquil, un dia avui amb una temperatura potser un palet més moderada que ahir, avui quedaran entre els 30-31 graus, a gairebé tot arreu, potser les més altes 32-33 al sud i a les comarques de Ponent, i això continuarà així durant tota la setmana. Divendres segurament hi haurà un repunt de la temperatura, pujarà encara més, i a partir de la setmana que ve hi ha una mica de moviment, no ve un gran canvi, de moment no preveiem un gran canvi, però si algun front que vagi arribant, que la temperatura dilluns-dimarts es vagi posant al seu lloc, potser alguns ruixats, algunes pluges que arriben per l'oest de Catalunya, s'haurà d'anar seguint. És l'única esperança que tenim així d'una mica de moviment meteorològic.
0: Estarem pendents, com sempre, del temps i de tot el que ens expliques. Gràcies, Eloi, que vagi bé.
19: Vinga, bona
0: tarda. Adéu.
22: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Ai, el teatre. Quin important que és regalar teatre a les persones que estimeu. De fet, molts de vosaltres ja sabeu que pràcticament és el regal perfecte. I és tan fàcil com entrar a regalateatre.cat. Regalateatre.cat i feu feliç o feliços a les persones que estimeu. Des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Evidentment, tenim un val per dues persones per anar a veure la primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Saludo els matiners que a aquestes hores ja estan desperts. Començo per en Marc. Marc, bon dia.
21: Hola, molt bon dia, matiners. Bon dia, Catalunya.
0: Bon dia. Veig que estàs al cotxe i cap on vas?
21: Cap on vaig? Bueno, soc de Massanet de la Selva, estic ara a Santa Coloma Farners, repartint premsa, subscriptors, bars, ja porto estona donant voltes per aquí.
0: És una d'aquelles feines que t'implica sí o sí llevar-te aviat, Marc?
21: Si d'hora és 3:45, tu mateix. Jo soc d'aquelles persones que poso als carrers, saps?
0: Escolta'm, doncs... Digue'm.
21: A les 4 del matí ja estic recollint els diaris a Girona i som-hi, a repartir diaris.
0: Doncs escolta'm, tu poses els carrers per Girona i els poso per Barcelona. Per tant, ja ho tenim fet. Almenys el país el tenim salvaguardat.
21: El tenim bé.
0: Marc, gràcies per trucar. Tens el número 1.
21: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé. Adéu. Pere, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, què tal?
0: I tu des d'on ens truques, Pere?
3: Des d'Aiguafreda.
0: Des d'Aiguafreda. Quina sí, temperatura segur. Tenim per Aiguafreda? Okay, perquè queda una mica bac, el poble.
3: Sí, sí, sí, estem una mica fresquets. Mira, ahir estàvem a 14 a aquesta hora. Ara no ho sé perquè encara no he sortit al carrer, però fresca, fresca.
0: Has intentat treure el nas per veure si hem notat sí, ara, aquesta davallada?
3: Ara que treure els gossos, no t'amoïnis que mullaré. Ja ho comprovaré.
0: Pere, i què fas d'espera aquestes hores del matí?
3: Re, pues mira, preparant una mica les coses per anar a treballar.
0: Molt bé, de què treballes, Pere?
3: Treballo a Barcelona. Pues mira, dissenyo productes per col·leccionables i coses així.
0: Oh, quina feina més interessant.
3: Sí, sí, sí. Home, més variada, perquè sempre són coses diferents, però molt bé, molt bé.
0: Molt bé, doncs sí, Pere, nosaltres...
3: De tot i de res.
0: Nosaltres però... t'acompanyem en aquest primer tram del dia. Gràcies per trucar-nos. Tens el número 2.
3: Moltíssimes gràcies.
0: Records d'Aiguafreda, Pere.
3: Adéu,
0: que vagi bé. I també en David. David, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on ens truques, David?
4: Jo des de Canet.
0: Des de Canet de Mar. Home, escolta'm, que fa un parell o dos de setmanes... Sempre hi ha festa a Canet de Mar, tu?
4: Sí, la festa... Ara toca la festa modernista.
0: La modernista, que la teniu ja, no? És properament.
4: És aquest cap de setmana.
0: Ah, ja la tenim aquest cap de setmana?
4: Sí.
0: Però jo crec que fa
4: divendres a diumenge.
0: Dos caps de setmana va haver-hi el correfoc infantil, també concerts... Escolta'm, sí. No pareu.
4: Fem la festa major de Sant Pere i l'allarguem tot l'estiu.
0: Vosaltres sí que en sabeu. Doncs escolta'm, a veure si tenim sort i te'n vas al teatre. David, tens el número 3.
4: Moltes gràcies, matiner.
0: Una abraçada, que vagi bé.
4: Adéu.
0: Adéu. Home, ja és de la casa. Guim, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Perdoneu-me la castellanada, que la persigue la consigue, no es diu?
5: Bueno, sí, això diuen.
0: Has dormit bé, Guim,
5: molt bé,
0: o no?
5: Molt bé, cada dia millor, ja pensant, a veure demà si puc tornar a trucar. Sí,
0: sí. Doncs escolta'm, ja saps que la mà innocent, que és Ricard Ostrell, té l'última paraula, el tinc a un altre estudi, per tant, ell és el que mana en tot això.
5: Molt bé.
0: Número 4, Guim, una abraçada.
5: Bé,
0: que vagi bé. Hi ha moltes cançons optimistes en aquesta vida, segurament aquesta és una d'elles. Carly Rae Jepsen, això és Call Me Maybe.

0: Música optimista per celebrar que avui a les 2 de la matinada i 5 minuts hem arribat a la tardor, per tant, ho hem intentat celebrar de la millor de les maneres als matiners de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: M'has de ser, com sempre, la mà innocent que convida els oients a veure teatre, en aquest cas al teatre, a la Sala Villarroel de Barcelona.
1: Entre l'1 i el 2, triaré el 4.
0: El pobre Guim estarà molt content que porta insistint.
1: Per això ho faig.
0: Que bo que ets, que bo que ets, m'agrada, m'agrada.
1: Però doncs votaria l'1 al 2, eh?
0: Molt
1: però
0: bé.
1: Bé, com que ho ha trucat molt el Guim, doncs vinga, el 4.
0: Ja és solidari. Escolta'm, avui interessant escoltar el magistrat José María Macías, també. Bueno. No?
1: Veurem.
0: A veure què ens explica.
1: El que és interessant avui és a les 10 que tenim Maixabel, que va ser víctima d'ETA i amb qui tinc moltíssimes ganes de conversar i d'abraçar. Ahir vaig poder conèixer-la quan no la coneixia.
0: Sí.
1: I tinc moltes ganes de poder tenir aquesta conversa amb ella.
0: Doncs estarem molt pendents. Que vagi molt bé el programa, Ricard.
1: Adeu.
0: Fins ara. Engega l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. I tornem demà, dijous, als matiners. Que vagi molt bé. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui continuem amb l'estabilitat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, un dia de sol, totalment tranquil, amb temperatures potser un palet més moderades que ahir. Poden arribar amb facilitat entre els 30-31, les més altes 32-33 a Ponent i al sud del país. I això es mantindrà així encara tot el que resta de setmana, amb un repunt de la temperatura de cara a divendres, i la setmana que ve sembla que tot tendiria a anar-se normalitzant. Si és veritat.
0: Tot això després d'un incendi aquesta nit en una residència de gent gran. Això ha estat a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, que ha deixat 11 ferits i un total de 70 persones ateses, sobretot per inhalació de fum. Els ferits, la majoria han estat menys greu, han estat hospitalitzats. Antonio Carballo, del Servei d'Emergències.
2: Són afectats per inhalació de fum, no? No hi ha cap cremat ni cap altra patologia més enllà de la dificultat respiratòria que pot generar la irritació del fum a les vies respiratòries.
0: I un altre ensurt de les últimes hores. L'estació de Rodalies de Fabra i Puig continua tancada i ho estarà uns quants dies, després que hi caigués part del fals sostre del vestíbul. Hi ha 3 ferits lleus i encara s'estan investigant les causes d'aquest esfondrament. Òscar Playà és director de Rodalies.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem també a partir de les 9 amb el gran protagonista del dia. Atenció, ens acompanyarà el jutge del Tribunal Constitucional, José María Macías, és qui va redactar ahir el text negant l'amnistia a Jordi Turull i els seus companys del TC li van tombar la proposta. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
4: El Constitucional defensa amnistiar els líders del procés per la malversació i acosta el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya. El Tribunal ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem aixecar l'ordre de detenció de l'expresident i la inhabilitació dels exconsellers.
0: I avui també toca estar pendents del Marroc i també de la frontera amb Ceuta. Coincidint amb les eleccions, en aquell país, els serveis d'intel·ligència espanyols han detectat l'arribada de subsaharians al nord de l'Àfrica, el que alimenta la teoria d'un nou intent d'entrada massiva convocat avui a través de les xarxes.
5: We have asked Morocco for actions and also for answers, because it is also clear that its border control failed.
0: L'alerta d'avui al reforç policial a la frontera coincideix amb el primer cop que Pedro Sánchez assenyala Rabat per l'entrada massiva de finals de juliol. Assegura que ha demanat explicacions per haver fallat en els controls fronterers. Sánchez ho ha dit a la CNN des de Nova York, on assisteix a l'assemblea de la ONU, i aquest dimecres intervé també al ple el president de l'Iran, després de les paraules de Donald Trump.
6: Would you annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
0: El president dels Estats Units va amenaçar d'aniquilar l'Iran si no s'arriba a un acord aviat. I avui també, a l'Àgora, del matí de Catalunya Ràdio, parlarem del que ha passat amb Aliança. Parlem, de fet, amb la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, el partit ultra que s'ha enfangat en la figura de Lluís Companys, després de defensar la Junta de Portaveus que retirés una sanció a Vox per fer servir expressions com aquesta.
7: Lluís Companys va ser un assassí. Va crear el Comitè Central de Milícies de Catalunya, que va assassinar a més de 8.000 catalans innocents.
0: Després, el partit de Silvio Riols va assegurar que havia estat un error, però avui explicarem en aquest programa que no és la primera vegada en què reunions a porta tancada Aliança defensa que Vox pugui fer servir expressions com aquesta amb l'excusa de la llibertat d'expressió. Tot això el dia que, com dèiem, ens acompanyarà l'exvíctima d'ETA, Maixabel.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem ara el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel Tribunal Constitucional, que ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia al defensar que la malversació es pot amnistiar i d'aquí a 15 dies dictarà la primera sentència, que per cert obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció que té contra Carles Puigdemont. També la inhabilitació dels exconsellers i acostarà també finalment, el retorn de l'expresident a Catalunya.
4: Ara, el ple del Constitucional, el més decisiu, serà el 6 d'octubre.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
5: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista i, en contra del que ell pensa, defensi que es pot amnistiar la malversació. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i, en aquest punt, el criteri que adopti el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. La resta de recursos d'empara, com ara els de Puigdemont, Oriol Junqueras o els exconsellers com Romeva, Comín i Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Junts per Catalunya creu que el pronunciament del Constitucional és una desautorització absoluta als jutges del Tribunal Suprem, que diuen han fet activisme polític amb els líders del procés.
6: El número 2 del partit, Jordi Turull, exigeix a Pablo Llarena que aixequi l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont sense esperar el 6 d'octubre.
7: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
6: En una entrevista a TV3, l'advocat de Puigdemont, González Boya, apuntava que l'expresident podria tornar a l'octubre.
8: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda.
6: Per Esquerra Republicana, els tribunals ja no tenen excuses per aplicar la llei.
1: I Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de les fronteres del Marroc. Això per l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol.
4: En una entrevista a la CNN, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
9: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
4: Sánchez ho va dir des de Nova York, on està participant en l'Assemblea General de les Nacions Unides. Allà el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i el seu homòleg marroquí s'estan reunint per abordar el retorn dels migrants i la gestió de la frontera davant les noves crides a les xarxes per entrar avui a Espanya. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents.
1: I a les 10 del matí, hora nostra, obren els col·legis electorals al Marroc, que avui vota la composició del nou marc parlamentari.
6: La crisi migratòria i la falta de perspectives del jovent obren la porta a una gran abstenció. Tot i que no hi ha enquestes, es preveu la revàlida de la coalició actual de dretes i nacionalistes en un país on el rei té un gran poder.
10: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousseil Hedja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I Donald Trump diu a l'Assemblea General de l'ONU que podria aniquilar l'Iran, però confia a poder arribar a un pacte. Membres de delegacions dels Estats Units i la República Islàmica es troben a Nova York per explorar també un acord de pau. Nova York, Oriol Serra.
11: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
12: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
11: Les últimes hores, mediadors nord-americans i iranians han mantingut converses a Nova York. Segons mitjans iranians, s'haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Avui, precisament, està prevista la intervenció iraniana al plenari de l'ONU. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran en l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit passada.
4: El foc s'ha declarat cap a 11:15 de la nit a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits, la majoria han estat menys greu, que han estat traslladades a diferents hospitals. 4 a Granollers, 4 més a Mollet i 3 a Sant Celoni. Antonio Carballo, responsable del SEM, explica que la valoració dels atesos s'ha fet amb dificultats.
2: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
4: Els bombers amb 13 dotacions han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora i en el moment dels fets a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors.
1: L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i podria estar-ho diversos dies. Això després que ahir la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés també 3 ferits lleus.
6: Les causes de l'incident encara no se saben. Els afectats els va caure sobre uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix que formaven part del fals sostre de la zona central del vestíbul de l'estació, on hi ha les màquines validadores de bitllets. Els 3 ferits els van traslladar a la Vall d'Hebron, l'estació es va evacuar i es va tancar, i això tindrà afectacions en el servei, com explicava el director de Rodalies, Òscar Playà.
3: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
6: Però ja també va descartar que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana tinguin res a veure amb aquest esfondrament, perquè els treballs afecten el paviment i no pas el sostre.
1: I atenció a l'embolic amb Aliança, perquè el partit va assegurar ahir que es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys. La veritat, però, és que abans d'aquesta votació ja havia defensat el partit d'extrema dreta.
4: El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació de Sílvia Orriols ja s'havia oposat una primera vegada a amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per qualificar Lluís Companys d'assassí. Va ser en el marc de la comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores dels fets han confirmat al matí de Catalunya Ràdio que aleshores Orriols ja es va oposar a l'amonestació a Vox per afirmacions com aquesta, emparant-se en la llibertat d'expressió. En aquella reunió de fa gairebé un any, la líder de l'extrema dreta catalana hauria anat més enllà, tot recordant l'assassinat dels germans Badia sota la presidència de Companys.
1: Ahir la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana, no va fer sinó que mantenia en públic una postura que Orriols ja va defensar en privat.
6: I en aquesta ocasió la mateixa Orriols l'ha esmenat i atribuït la decisió a un error. De fet, fonts d'Aliança rebutgen absolutament titllar de Companys d'assassí, encara que rebutgen també que el Parlament pugui sancionar els diputats pel que consideren un odi subjectiu.
1: I per cert que Orriols situa com a referent la dura política migratòria andorrana.
4: En declaracions de la televisió andorrana posava com a exemple la nova legislació d'Andorra orientada a controlar l'augment provisional.
13: Crec que Andorra s'ha donat de la problemàtica a temps i que està posant eines per revertir-ho. També a nivell d'opinió pública doncs, estan molt més conscienciats i, per tant, és un exemple a seguir i des de Catalunya doncs, ho percebem amb certa admiració.
4: Els últims anys, el govern andorrà ha imposat un sistema de quotes de noves entrades en funció de les necessitats de l'economia.
1: I Salvador Illa compareix avui al Parlament de Catalunya per abordar el fiasco de les proves PISA de Catalunya.
6: És un dels diversos fronts que té oberts Educació, que encara no ha arribat a un acord amb els sindicats majoritaris per posar punt final al conflicte a les aules. Els aliats parlamentaris d'Illa li demanen que ho aprofiti per fer un cop de timó al departament. Esther Capella d'Esquerra i David Cid dels Comuns.
14: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
15: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
6: La resta de l'oposició confia molt poc en les explicacions que pugui donar el president. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la popular Lorena Roldán.
16: Aquest govern no té cap mena de credibilitat per poder liderar la crisi d'educació.
17: Podrem comprovar si el senyor Illa està disposat a aplicar les receptes de tothom.
6: Amb la compareixença d'Illa, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada de l'estiu. La setmana que ve s'hi farà el debat de política general.
1: I el govern vol impulsar, al llarg de l'any, de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
4: Ho va anunciar ahir el president Salvador Illa, hores abans, com dèiem, de comparèixer avui al Parlament per retre comptes pel desgavell de les proves PISA.
18: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
18: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou entrebanc per la llengua catalana a Europa. Diversos socis comunitaris carreguen ara contra el govern espanyol per haver vinculat l'entrada de més països de la Unió Europea amb el fet que abans es reconegui el català com a llengua oficial.
6: Ahir, en una reunió, els ministres europeus només van discutir sobre el català durant 7 minuts. Uns hi van liquidar el tema sense fer cap votació ni arribar a cap acord.
20: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
21: Espanya confia que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que se incorporen otros estados miembros a la Unión Europea.
20: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns països. Suècia creu que Espanya barreja coses diferents.
22: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
20: Lituània ho troba inacceptable. Alemanya ho critica i l'opinió de Berlín importa perquè sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el cap d'informació dels Mossos contradiu la consellera d'Interior i defensa la presència de dues agents d'incògnit a l'assemblea de Docets.
4: Carles Hernández, que va compareixer ahir al Parlament, ha rebutjat demanar disculpes pel cas.
23: El cap d'informació dels Mossos assegura que estudiaran si cal mantenir aquests mètodes, però nega que les dues agents s'infiltressin. Hernández també defensava que en cap cas estigués desautoritzant la consellera Parlon, que sí que va qualificar d'infiltració i d'error aquella operació.
24: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret.
23: Els grups de l'oposició han criticat durament la intervenció i li han retret que no demanés perdó. Oriol Pujado pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, el govern espanyol es compromet a prorrogar les ajudes al gasoil agrícola, però el sector ramader no se'n refia.
6: El ministre d'Agricultura, Luis Planas, es va reunir ahir amb representants del sector primari i a la sortida feia aquest anunci.
25: Se van a prolongar les ajudes para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola? Mi respuesta es sí, vamos a hacerlo.
6: Tot i això, va advertir que Brussel·les ha posat límit a les ajudes que poden donar. El sector espera que es concretin probablement la setmana que ve, però ja avisen que si les consideren insuficients, convocaran mobilitzacions.
26: Fa 6 mesos, el litre de gasoil agrícola costava 96 cèntims, mentre que ara arriba un euro i mig. Una situació que preocupa el sector que veu insuficient, l'anunci ahir del ministre d'Agricultura, Luis Planas, té prorroga l'ajut de 20 cèntims per litre de gasoil fins a finals d'any. Sentim Raquel Serrat d'Unió de Pagesos, Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roque de Saja.
27: És una mesura completament insuficient i no és el que volem.
28: No arriba petroli, és evident, tots estem perjudicats, però ostres, els aliments que produïm o haurem de deixar de produir aliments o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
29: Les pròrrogues amb aquest encariment de costos d'hidrocarburs no són suficients.
6: Des de Lleida, Julià Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
30: El Barça que debuta a la Champions femenina a les 9 davant el París en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs. I Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial i no només per un golejador.
1: I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Lara García, bon dia.
31: Bon dia.
1: La primera. El que ens surt.

0: Poques gràcies allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Els concerts estan programats per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Aquestes últimes entrades s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari. La banda osonenca tancarà la seva trajectòria amb aquesta sèrie d'actuacions per les quals ja s'havien venut 220.000 entrades. Les noves localitats ja es poden comprar als canals oficials.
1: La segona.

0: Saxènia estrena nou single, Malalt de somnis, una cançó que tracta de tornar a casa quan ja has acabat un llarg viatge o una època intensa de la vida i necessites recuperar força amb els teus. La banda de Lleida està preparant una actuació molt especial a la platja del Bogatell divendres 25 de setembre per les festes de la Mercè. El Sextet Lleidatà consolida aquest 2026 com un dels millors de la seva carrera. Recordem que el van començar amb el premi Enderroc a la crítica al millor disc pop-rock de grup per a Joc de Nens.
1: I la tercera?

0: El Liceu inaugura avui temporada amb aquesta òpera que sentim, Aïda, l'obra mestra de Verdi, l'òpera més representada, la més escoltada i la més retransmesa de tot el repertori líric, amb la soprano Anna Pirozzi en el paper protagonista de l'esclava captiva i el tenor Peter Bechaua com a Radamés, dirigits pel mestre italià Antonio Manacorda al capdavant del cor i l'Orquestra Simfònica del Liceu.
1: Desitgem una bona temporada al Liceu que pinta molt, molt i molt bé. Tot això avui, que és dimecres 23 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Joana amb 2,880 kg a l'Hospital Universitari de Vic i el Marco a 5:15 a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, entrevista el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que s'ha mostrat contrari a aplicar l'amnistia a Jordi Turull.
4: A 9:15, parlarem del rebuig d'Aliança Catalana a amonestar Vox per haver qualificat Lluís Companys d'assassí. En parlarem amb la diputada del partit, Rosa María Soberana.
3: A les 10, entrevista a Núria Ortín, autora del llibre Mira'm, que recull diverses històries relacionades amb els centres penitenciaris, una de les quals és la de la Maixabel Lassa, una de les primeres familiars de víctimes d'ETA que van accedir a reunir-se a la presó amb l'assassí del seu marit, que també ens acompanyarà a l'estudi.
4: I a les 11, tele i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. Avui també parlarem amb José Coronado, que protagonitza El problema final a Netflix.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, ja ha començat la tardor astronòmica, però sembla que continuarem tenint un temps estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, totalment. Avui amb sol a tot arreu, temperatures de 30-31 graus, potser les més altes 32-33 al sud. Sí que avui ha baixat força la temperatura a la Costa Brava. Aquests últims dies hi havia una mica de tramuntana calenta. Ahir, per exemple, a Roses hi havia 25 graus ara mateix i, en canvi, avui en tenen 14. A Ripoll n'hi ha 12, a Coll de Nargó 14, a Riudecanyes 19 graus i a Badalona 23 graus a aquesta hora. I aquests pròxims dies continuarem encara, sota els efectes del temps estable, amb un repunt de la temperatura de cara a divendres. El cap de setmana començaria a baixar lleugerament i sembla que la setmana que ve es va confirmant l'acostament d'alguna borrasca que comenci a fer canvi el temps i sobretot que comenci a fer baixar la temperatura.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera, com anem?
3: Doncs mira, pel que fa al trànsit ja hi comença a haver retencions, les habituals, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, i pel que fa al transport públic, recordem que a partir d'avui els trens de la línia R4 no fan parada a l'estació de Fabra i Puig per aquest despreniment que hi va haver en el sostre. De fet, Renfe diu que estarà tancada fins a nou avís. La circulació de l'R4 es manté, això sí, amb normalitat, i els viatgers que tinguin destinació Fabra i Puig han de baixar a la Sagrera Meridiana, continua el trajecte amb la L1 del metro, i els bitllets, això sí, amb abonaments de Rodalies, estan habilitats per aquest transbordament.
1: Són les 6:25. I aquesta hora activem el satèl·lit des de Londres. Saludem Quim Olivares, bon dia.
6: Good morning.
1: Des de Moscou, Cristina Solías, priviet.
7: Priviet.
1: Des de Jerusalem, Jordi Brascó, shalom.
8: Shalom, Ricard.
1: I des de Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
9: Bon dia.
1: Comencem pel País de Gales. La policia Quim amenaça els conductors de 4x4 que tinguin comportaments incívics o malmetin hàbitats protegits de confiscar-los els vehicles a l'acte.
6: Sí, és una moda amplificada per les xarxes socials. Gent vinguda d'arreu del Regne Unit va fer TikToks en àrees naturals remotes galeses, d'aiguamolls i torberes, i circulen amb tot terrenys, motos o bicis elèctriques empastifades de fang i provoquen danys irreversibles. De fet, destrossen torberes que han trigat uns 400 anys a formar-se. Els que van enxampar fa uns dies hauran de pagar una multa de més de 2.000 lliures cadascun i se'ls ha suspès el permís de conduir 2 mesos. A partir d'ara, però, la policia els confiscarà el vehicle i hauran de tornar a casa a peu.
1: A Rússia s'ha posat de moda, atenció, celebrar bodes falses. A més, Cristina, estan inspirades en els anys 90 i 2000.
7: Sí, els assistents no es coneixen de res i cadascú assumeix un rol típic dels casaments. I els nuvis, el padrí, les dames d'honor, la tieta que veu i plora, i tots van mudats amb els lluentons, les sabates punxegudes o els vestits de lleopard característics d'aquells anys. Per participar-hi s'ha de pagar l'equivalent a uns 30 euros, que inclouen el banquet i el ball. Segons els psicòlegs, els joves necessiten una vàlvula d'escapament en un moment d'ofec social per la guerra i, a més, senten nostàlgia d'una època que molts no han viscut, però que identifiquen amb el confort, la llibertat i la festa russa.
1: I a Israel hi ha molta expectativa pels dos partits que la selecció de futbol juga contra Irlanda durant aquesta aturada internacional. Per què, Jordi?
8: Doncs perquè a Irlanda són moltíssimes les veus que demanaven que aquests partits no es juguessin. Finalment, la federació, que no volia assumir problemes administratius, va fer un gest, diríem, a mig camí. Va decidir que el partit que s'havia de jugar a Irlanda es jugui finalment a Sèrbia. La controvèrsia ha revifat aquesta setmana després que el seleccionador d'Irlanda, que és islandès, Heimir Hallgrímsson, utilitzés el terme genocidi i reclamés a la UEFA que expulsés Israel de totes les competicions oficials. La resposta de la Federació Israeliana ha estat la de catalogar-lo d'hipòcrita, ignorant i estúpid.
1: I a Madrid, el govern d'Ayuso acull amb els braços oberts la fira immobiliària de District, però no evita, Dani, les protestes que la van fer marxar de Catalunya.
9: Si a fira a Barcelona es llançava pintura als congressistes, a IFEMA, activistes per l'habitatge, han llançat pamflets i bombes fetides a Isabel Díaz Ayuso.
10: Erático de 6,3 millones y una señora de 87 años a la calle.
9: Abans, la presidenta madrilenya posava la catifa vermella als fons immobiliaris i presentava Madrid com una terra d'oportunitats.
11: Ni tutelamos ni dirigimos. Lo que hacemos es defender la mirada liberal de la vida para que el talento de aquí y de allá hagan cosas fascinantes.
9: La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que rebutjaven participar al Saló, s'han mantingut com a patrocinadors.

0: I en esports, el Barça debuta a la Champions femenina davant del París a partir de les 9.
1: Amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio, tot i la renovació de l'equip, la portera del Barça, Catacoll, entén que el públic confia a veure un equip campió. Són declaracions al tot costa.
2: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'afició d'aquest any.
1: Pere Romeu, tècnic blaugrana.
3: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
0: I el Madrid acusa el president de la Lliga, Javier Tebas, de no ser el president de tots.
1: La postura de Tebas de no fer costat a les queixes del Madrid va provocar la reacció del Club Blanc, que va emetre un comunicat en què afirmava que els clubs es mereixen un dirigent neutral i al servei de tothom.

0: Lamine Yamal diu que la pilota d'or ha de ser pels jugadors diferencials o només pels que marquen gols.
1: És en una entrevista al diari L'Equip. Es va explicar d'aquesta manera.
2: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que... disfruta viendo de jugar.
1: I avui a 8:45 a Reus, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espar Uni Girona i el Cadí La Seu.
0: En punt 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a Calaf a les 7:42.
3: I es pondrà a les 7:50 del vespre.
0: Temperatures a aquesta hora?
4: A Solsona 14 graus, a Tarragona 24 i a Mataró 22.
0: Pel que fa al temps, avui el dia continuarà assolellat i càlid. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, l'excepció la tenim a la Costa Brava perquè ja no bufa la tramuntana i la temperatura ha refrescat, però avui amb previsió que al migdia s'arribi entre els 30-31 graus a gairebé tot arreu, 32-33 a Ponent i al sud.
0: I pel que fa a les carreteres i al transport públic, com estan a aquesta hora?
6: Doncs ja hi comença a haver les primeres retencions, les habituals, a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, Renfe avisa que a partir d'avui, fins a nou avís, l'estació de Fabra i Puig estarà tancada. Això vol dir que els trens de l'R4 no hi pararan.
0: Tot això avui, que és dimecres 23 de setembre del 2026. I aquests seran els 5 noms del dia. El primer, amnistia.
3: El Tribunal Constitucional ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dictarà la primera sentència que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers i acostarà el retorn de l'expresident a Catalunya.
0: El segon, Marroc.
4: Pedro Sánchez admet per primer cop diferències en el control de fronteres per part del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Tot i això, davant l'alerta per una possible nova entrada massiva de migrants i quan el Marroc fa eleccions legislatives.
0: El tercer, Orriols.
3: Embolic amb Aliança Catalana, el partit diu que es va equivocar al votar en contra d'una sanció Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys, encara que prèviament ja havia defensat el partit d'extrema dreta per aquesta qüestió, segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio.
0: El quart, residència.
4: Un incendi aquesta nit en una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès. El Vallès Oriental ha deixat un balanç provisional d'almenys 11 ferits. Els serveis d'emergències han arribat a atendre una setantena de persones, la majoria per inhalació de fum. No se'n coneixen les causes.
0: I el cinquè, educació.
3: Salvador Illa compareix avui al Parlament per abordar el fiasco de les proves PIS a Catalunya. Els aliats parlamentaris del president li demanen que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació.
0: I què més ens deixa la matina de Brussel·les, Pol?
7: Doncs la crida de la presidència irlandesa del Consell de la Unió perquè els 27 tanquin abans que acabi aquest any un acord pel pressupost comunitari per al període 2028-2034. Les principals friccions són pel volum i pel finançament d'aquests comptes. Els països del nord aposten per retallades, França o Espanya per seguir sent ambiciosos i buscant noves fonts d'ingressos.
0: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
7: Washington i Londres han acordat una aliança en intel·ligència artificial per protegir les infraestructures nacionals crítiques. Ho ha anunciat el primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha explicat aquest acord des de Nova York, on ha promès que posarà la IA a l'eix de la seva presidència del G20 el 2027.
0: I amb què ha anat a dinar avui la Xina?
7: El president Xi Jinping, que està viatjant precisament cap als Estats Units per reunir-se amb Donald Trump, una trobada bilateral que arrencarà aquest dimecres i s'allargarà fins divendres. Posarà a prova l'estabilitat estratègica constructiva, això és literal, que van acordar tots dos a la reunió que van tenir a Pequín el mes de maig. Es tornarà a parlar de Taiwan o de la cursa en la intel·ligència artificial.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
0: Centrada sobretot en Donald Trump.
8: Sí, Trump, que es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia. Un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials i afegeix al País i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titula El Periódico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump tant en aquests tres diaris com a l'Ara. No apareix però El Mundo i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. L'altre gran tema de portada és l'amnistia, el tema d'obertura de l'Ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés, un pas clau, puntualitza El País i que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo. I per acabar, també en portada, El Periódico Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
0: I a la premsa comarcal, els transportistes alcen la veu a Girona per les dificultats de treballar el casc antic de la ciutat, Lara García.
9: Sí, ho llegim al diari de Girona. L'Associació de Transportistes demana buscar solucions conjuntament amb l'Ajuntament per resoldre els problemes de càrrega i descàrrega a les ciutat, especialment al barri vell, tot plegat després que els veïns del nucli s'hagin tornat a queixar dels camions i dels transportistes que fan aquestes tasques cada matí. Els transportistes aleguen que la falta d'espai i les limitacions horàries del nucli antic compliquen i molt la seva feina. El Diari de Tarragona dibuixa com serà el nou barri del Nàstic. El projecte vol transformar 13 hectàrees dels terrenys del voltant del camp de futbol. El diari diu que encara falta l'aprovació definitiva. Els promotors estan readaptant el projecte per incorporar l'augment del 30 al 40% de reserva d'habitatge protegit. I el Segre destaca avui un incendi a Ordino, Andorra. El diari explica que el foc, que va cremar ahir al matí, ha danyat completament 7 blocs d'edificis de l'urbanització de luxe La Carola, a la parròquia d'Ordino, i no hi ha hagut ferits.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, el Barça comença aquesta nit el camí cap a la final de Varsovia.
1: Debut a la Champions femenina a les 9 davant el París, transmissió d'aquesta casa a la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid, que exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs, i Lamine Yamal, que creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial i no només per un golejador. A 9:15 a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Espar, Uni Girona i el Cadí La Seu.
0: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem què està passant a la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 41 dies. I aquesta és l'anàlisi que em fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Good morning, Catalunya. El discurs d'ahir del president Trump a Nacions Unides va ser marca de la casa. El president va dir que al costat de Venezuela els Estats Units comerciaran el 60% de tot el petroli del món. La realitat és que amb les dades actuals se superaria per poc el 20%. També es va vantar d'haver acabat amb el conflicte de Gaza, salvant milers de vides, va dir. La realitat és que, com ha informat el Ministeri de Salut de la regió, des d'octubre a Israel hi ha matat més de 1.000 persones, incloses militants de Hamas i civils. També va dir que gràcies als atacs discrecionals de l'exèrcit ha acabat amb el 97% del comerç de droga marítim, un triomfalisme que no li compra ni la seva pròpia administració. De fet, el departament de fact-checking del New York Times va contar una desena de mentides fàcilment contrastables en aquest discurs. Però això a Trump tant li fot, perquè els vots que li interessen són de gent que no llegeix el diari i que ja li va bé que li menteixin, sempre que guanyi Amèrica.
11: Catalunya Ràdio. Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien... 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
11: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
3: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
3: Catalunya es desperta amb la notícia que el Tribunal Constitucional ha frenat l'últim intent per boicotejar l'amnistia.
4: Els magistrats han trobat en el text del conservador José María Macías contrari a aplicar la llei en els casos de malversació. Ara caldrà redactar una nova proposta de sentència que es debatrà al ple del 6 d'octubre. Aquesta sessió serà decisiva perquè el Constitucional sentenciï ja a favor de l'aplicació de la llei i el Suprem aixequi l'ordre de detenció contra Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers Jordi Turull, secretari general de Junts.
16: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges i magistrats que han preferit fer política, activisme polític, en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
3: L'endemà d'aquesta decisió, avui, el magistrat José María Macías serà al matí de Catalunya Ràdio. I en la crisi de Ceuta, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres per part del Marroc a l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol.
4: En una entrevista a la CNN, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
17: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
4: Sánchez ho ha dit des de Nova York, on participa en l'Assemblea General de l'ONU. Justament avui, que s'especula sobre una nova entrada massiva, la Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents.
3: Avui el Marroc fa eleccions per escollir nou Parlament. A partir de les 10 del matí obren els col·legis electorals.
4: La crisi migratòria, justament, i la falta de perspectives del jovent obren una porta a una gran abstenció. Tot i que no hi ha enquestes, es preveu la revàlida de la coalició actual, que és de dretes i nacionalistes, en un país on el rei té un gran poder. El guanyador haurà de gestionar, entre d'altres, l'organització del Mundial de Futbol del 2030 i la pugna justament amb Espanya per la final.
3: I embolica amb Aliança Catalana, el partit va assegurar ahir que es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys.
4: El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació de Sílvia Orriols ja havia rebutjat una primera vegada amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per qualificar Lluís Companys d'assassí. Va ser fa un any en el marc de la Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores d'aquests fets van confirmar a Catalunya Ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, que Orriols es va emparar en la llibertat d'expressió. En aquella reunió, la líder de l'extrema dreta catalana hauria anat encara més enllà, tot recordant que l'assassinat dels germans Badia es va produir sota la presidència de Companys.
3: Ahir la diputada d'Aliança, Rosa Maria Soberana, no va fer sinó mantenir en públic, per tant, una postura que Orriols ja va defensar en privat.
4: Sí, en aquesta ocasió la mateixa Orriols l'ha esmenat i ha atribuït la decisió a un error. De fet, fons d'Aliança rebutgen absolutament titllar Companys d'assassí, encara que sí que suposen que el Parlament pugui sancionar els diputats pel que consideren un odi subjectiu.
3: I n'estem molt pendents. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquesta nit.
4: El foc s'ha declarat cap a 2:15 a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos, situat al carrer Llerona. Els serveis d'emergències han atès una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. Entre aquestes persones hi ha 11 ferits. La majoria han estat menys greu que els han traslladat a diferents hospitals, a Granollers, a Mollet i a Sant Celoni. Antonio Carballo és responsable del SEM.
18: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Ha complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
4: En el moment dels fets, al centre hi havia 80 residents i 6 treballadors. Els bombers han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora.
3: I atenció si sou usuaris de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona, perquè avui estarà tancada i podria estar-ho diversos dies. Això després que la tarda caigués part del sostre del vestíbul, un accident que ha deixat 3 ferits lleus.
4: Les causes encara no se saben. Els afectats els va caure sobre uns 20 o 30 metres quadrats d'encanyissat i guix que formaven part del fals sostre de la zona central del vestíbul de l'estació on hi ha les màquines validadores de bitllets. Els 3 ferits els van traslladar a la Vall d'Hebron. L'estació es va evacuar i es va tancar i això tindrà efectes en el servei, com explica el director de Rodalies, Òscar Playa.
19: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació i les persones usuàries poden agafar la línia 1 del metro per dirigir-se a Fabra i Puig.
4: També va descartar que les obres de reforma que s'han començat a fer a l'estació justament aquesta setmana tinguin res a veure amb l'esfondrament.
3: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Manresa desplega un pla de xoc per transformar el centre històric, la part més degradada de la ciutat. Ho fa a través del pla de barris.
4: Mobilitzarà més de 9 milions d'euros en ajuts i actuacions per la rehabilitació d'habitatges, comptant la part privada.
3: Manresa, Nàtia Dell.
20: El percentatge d'ajudes va en funció del que es vol rehabilitar i del perfil del sol·licitant, des d'arreglar la façana a posar ascensor. L'alcalde Marc Eloi confia que el pla marqui un abans i un després al centre històric, que s'ha anat deteriorant.
21: Som davant d'un tren que no podem deixar escapar. Convidem a tots els propietaris del centre històric a sumar-se a aquestes ajudes per tal de que sigui una taca d'oli que ens permeti començar a revertir la situació dels habitatges del centre històric.
20: El pla ha tingut molt en compte components socials. L'aportació pública entre la Generalitat i l'Ajuntament és de 6 milions. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquí a Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici.
4: Ho matisen des del temple després que el director de la Junta Constructora, Xavier Martínez, apuntés en roda de premsa que només se'n veuria afectat un, el de Núñez i Navarro. Era la proposta de mínims de la constructora, que també plantejava reubicar els veïns en un nou edifici al carrer Mallorca i indemnitzar els que tenen pisos turístics o de lloguer. El sentim.
22: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
4: Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions. La constructora calcula que el temple podria estar acabat aquí uns 10 anys.
3: I Barcelona es torna a convertir en un escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
4: Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, el Jardí Joan Maragall i per primer cop també la Plaça de les Glòries.
3: Marta Vives.
2: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó, de l'ICUP.
5: Per tant, per nosaltres doncs, és un alta veu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
2: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. També podrem veure els Pallassos Sense Fronteres de Tortell Poltrona a l'aqueducte de Ciutat Meridiana o muntatges sense text als jardins de Joan Maragall com l'animal més perillós del món de la companyia irlandesa Jazzville Productions, el comiat dels escenaris de Claire Ducro o la proposta de dansa contemporània Sadness Land de la companyia catalana Carles Cisteré. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I aquesta nit TV3 estrena la segona temporada de Soc i Seré.
4: El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves, novetats i un gran premi que passa de 20 a 50.000 euros. La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners, Àngel Llàcer ha avançat la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora entre les principals novetats.
6: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs, m'acompanya i presentem junts el programa.
3: I un apunt de teatre.
23: La història d'amor entre paris, el formós...
4: El llibre de Gràcia va estrenar ahir tot fent la vella Helena de Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra presentada al teatre el 1979. Miquel Mas Fiol firma la proposta.
24: Miquel Mas Fiol ha passat pel Turmix la vella Helena del 79 i d'això n'ha sortit un batut ple de memòria, llegat i reivindicació, però també molta mala llet i ironia, amb referències al teatre actual i als seus protagonistes. El públic de l'espectacle ho ha rebut així.
25: Divertida, irreverent,
26: risc.
27: Són uns punquis.
28: Molt diferent del que vam veure l'any 79. Caibi, va, i serà en un altre... una de registre.
24: I precisament entre aquest públic, alguns dels històrics fundadors del Lliure, Ima Colomer, Lluís Omar, Toni Sevilla i Muntsa Alcanyit, que han rebut un fort aplaudiment la nit de l'estrena. En aquest muntatge que celebra amb nostàlgia els temps passats, però que alhora apunta que encara tot està per fer. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I quan passa un minut de 3:15 del matí, pel que fa al temps, des de les 2:05 de la matinada, ja som tècnicament a la tardor, però avui continuarem tenint un temps estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
29: Bon dia, sí, avui és el dia de l'equinoxi de tardor. Tenim aquestes temperatures que encara continuaran altes, potser avui una mica més moderades, amb màximes de 30-31 graus en general. Les més altes poden arribar als 32-33 a Ponent i al sud de Catalunya. Sí que aquesta hora han baixat força les temperatures a la Costa Brava. Ja no bufa aquella tramuntana calenta que teníem ahir. A Sant Pere Pescador ara mateix tenen 11 graus. A Martinet a la Cerdanya 9 graus, 17 a Igualada o 19 graus a Cunit. I sembla que aquests pròxims dies continuarà fent sol, tranquil·litat. Divendres puja una mica més la temperatura, el cap de setmana baixa lleugerament, encara amb un temps molt estable. Potser diumenge començarem a veure com augmenten una mica els núvols de cara a la tarda, perquè serà un primer senyal del canvi que arriba la setmana que ve. És un canvi moderat, amb fronts que arriben de l'oest de la península Ibèrica, que podrien fer que tornin les temperatures al seu lloc.
3: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
30: Pel que fa al trànsit, retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i a la C58 i la 2 d'entrada a Barcelona. També a la C17 en sentit Barcelona, a l'altura de Parets del Vallès. Pel que fa al transport públic, atenció als usuaris de l'R4, perquè l'estació de Fabra i Puig està tancada des d'avui i fins a nou avís. Per tant, els trens no s'aturen en aquesta estació. A la resta de la xarxa de Rodalies, alguns retards, com per exemple a l'R11, on hi ha demores d'uns 10 minuts.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
31: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Juanes. És responsable del restaurant Casa Juaco, ubicat a Collserola. Explica que des que es van decretar restriccions pel brot de pesta porcina africana a finals del passat mes de novembre, l'activitat del seu establiment i de tots els de la zona ha baixat dràsticament, fins al punt de comprometre'n la viabilitat. Els locals poden obrir, però expliquen que amb les prohibicions d'accés al parc natural pràcticament no tenen clients. Davant d'això, insisteixen a demanar una flexibilització de les restriccions.
0: Jo estic pagant un preu massa alt perquè no és culpa meva i de manera molt greu que estem pensant en tancar. Això ens anem enterant el que van dient a la tele si és que diuen alguna cosa.
31: La Generalitat es remet a les previsions fetes de poder flexibilitzar aquestes restriccions abans de finals d'any.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les esperances de noves negociacions entre els Estats Units i l'Iran fan que el preu del petroli baixi per sota dels $100. Avui el barril de Brent se situa en $98. Les borses europees van tancar ahir amb moviments molt moderats i pendents de les trobades de Trump a l'Assemblea de l'ONU. L'IBEX va quedar pràcticament pla. Una foto semblant a la de Wall Street, el Dow Jones ha tancat amb un lleuger descens del 0,30%. I a aquesta hora les borses asiàtiques celebren la baixada del cru, la de Tòquio puja un 1,40%. Estàs estudiant, estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
7: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Per Catalunya!
15: Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, Catalunya Ràdio estrena el podcast d'investigació periodística, dramatització i reflexió històrica en defensa de Companys.
9: De separar Catalunya d'Espanya.
15: Gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
10: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
15: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
11: La terra no és dolenta, no ho creiem.
15: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
3: 9 minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem avui a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
13: Bon dia.
3: Girona, Maria Rovira, bon dia.
14: Hola, bon dia.
3: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
26: Què tal, bon dia.
3: I Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
27: Hola, bon dia.
3: Comencem a Lleida, on avui l'actualitat estarà dividida. Sabrem què pot passar amb la nova ordenança municipal de la ciutat que pretén prohibir l'ús del burca als espais públics i també sobre les propostes que el Sindicat Unió de Pagesos vol plantejar per fer front a la crisi que afronta el sector agrari, Júlia.
13: Sí, per una banda, este matí hi ha roda de premsa de Junts on esclariran si divendres donaran suport o no a la nova ordenança de civisme que vol tirar endavant el govern del PSC. Una ordenança que preveu regular l'ús del burca en espais públics. Si voten a favor al ple, es podrà aprovar, però si s'abstenen, el PSC es quedarà sense suports suficients. Això per una banda, però també pendents d'Unió de Pagesos, que presentarà avui diverses propostes per abordar les crisis que afronta el sector primari des de l'increment de costos, com el del gasoil que estem explicant, al canvi climàtic.
3: A les comarques gironines, el sector del càmping es troba avui en una important cita anual, Maria.
14: Doncs sí, avui comença el Congrés Professional del Turisme i el Càmping a Castell d'Aro, al Baix Empordà. Abordarà els reptes que tenen. Destaca el de la gestió de personal, ja que, com en el sector del turisme en general, els costa trobar professionals i expliquen que, per tant, és important poder retenir els bons professionals. També tractaran la introducció de tecnologia i com els pot ajudar a millorar la gestió. És un congrés que arriba a la 8a edició i l'organitza l'Associació de Càmpings de Girona.
3: A Barcelona avui comença la Festa Major, la Mercè. Marc.
26: Sí, el tret de sortida el donarà el pregó. Serà el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, en guanyar càrrec del mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. Antoni Falgueres regenta el celler de Gelida, és l'emblemàtica botiga del carrer del Vallespí, fundada l'any 1895 pel seu besavi, Ton Falgueres. Ell és, doncs, la quarta generació al capdavant del negoci. I avui també trobareu, esclar, molta música, els guanyadors del Sona Nou a la plaça de Catalunya de Barcelona, Pol Batlle, el Teatre Grec, Sabor de Gràcia, a la Seu del Vespre, a l'Avinguda de la Catedral.
3: I d'una festa major a una altra, Tarragona viu avui el dia gran de la festa major de Santa Tecla, Ricard.
5: Sí, i tant, després d'una nit protagonitzada per les revetlles, avui viurem els moments més intensos de Santa Tecla. D'aquí uns minuts, d'aquí res, a les 7, començarà el toc de matinades pels carrers del nucli antic per despertar tothom amb el so dels diferents grups de les gralles de la ciutat, fins i tot aquells que van una mica passats de mamadeta. No hi faltarà avui la missa, l'anada a l'ofici, el ball de dames i vells i la diada castellera a la plaça de la Font. De fet, aquest és un dels actes forts de la jornada, eh? Sobretot si tenim en compte el bon estat de les quatre colles castelleres de la ciutat. És any de concurs de castells i això es nota.
3: Gràcies, Ricard. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
6: Debut del Barça a la Champions femenina a partir de les 9 davant el París, en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid, que exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i que estigui al servei de tots els clubs, mentre que Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial, no només per un golejador. A Primera Federació, avui el Sant Andreu juga contra el Real Madrid Castella a partir de les 9 a Can Dragó.
3: I ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
8: El Barça inicia avui un nou camí a la Champions femenina, un nou cicle, un nou Barça sense Alexia, que per força serà diferent, però que no hauria de voler dir que les blaugranes hagin perdut la seva condició de favorites per la competició. Un equip que ha disputat 7 de les últimes 8 finals, que n'ha guanyat 4, mereix aquesta etiqueta. I precisament el repte de tornar a guanyar ara sense 4 titulars de l'última final posarà a prova l'ambició d'aquesta plantilla.
3: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
16: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda. La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
17: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
18: Joel Parra l'enfonsa.
17: La Lloberes.
19: Bloc directe centre central.
17: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
18: Barça, fins al tal a banca!
17: Fem que Europa ens escolti.
3: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui, Ana Rosa Quintana i Jorge Javier Vázquez.
20: Si li faltava alguna cosa a Telecinco, era una guerra en antena dels seus presentadors. Ana Rosa Quintana va respondre a Aire en directe a la puya que Jorge Javier li va soltar en el seu programa. Va dir el presentador amb ironia i sense més: són quasi les 6 de la vesprada i en estos moments estem vivint un moment històric a Mediaset. A esta hora de la vesprada, este es el primer programa que no produís Ana Rosa Quintana. I la Quintana li ha contestat: benvinguts al segon programa de la meua productora. Ho va dir amb el mateix to. Jo, si fora directiva de la cadena, els cridava al despatx del director.
3: I a la recomanació del dia, avui que és el Dia Internacional de les Llengües de Signes, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Sorda.
21: Un drama multipremiat, íntim i sensible, d'aquells que t'apropen i et sensibilitzen amb realitats que potser no coneixeries d'una altra manera. Amb un tàndem protagonista encertadíssim, l'actor oient Álvaro Cervantes i l'actriu sorda Miriam Garlo, que interpreten una parella a punt d'afrontar un doble repte: ser per als primerencs i gestionar alhora una maternitat amb molts interrogants en un món pensat per les persones oients. De fet, hi ha una escena que ho copsa amb molta contundència. Podeu veure Sorda a Movistar Plus, inclòs en el preu, i altres plataformes de pagament.
3: I què deien els altres ahir, Jovany?
22: Ahir vam sentir com Jiménez Los Santos gairebé arribava a l'èxtasi mentre explicava que la dona del president espanyol, Pedro Sánchez, seria jutjada. També vam gaudir amb els jocs de paraules involuntaris de Ricard Ostrell.
27: El Barça perd 17 jugadors.
22: I vam sentir com Jorge Javier Vázquez llançava una ganivetada a la seva companya de cadena, Ana Rosa Quintana.
32: A esta hora de la tarde, este es el primer programa que no produce Ana Rosa Quintana. Aquí estamos.
22: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.

0: Canalies.
1: Bon dia, com estàs?
0: Bé, amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Inner Circle i Games People Play. I és que tal dia com avui, un 23 de setembre, però de l'any 1889, Fusajiro Yamauchi va fundar Kyoto Nintendo Koppai amb l'objectiu de fabricar i comercialitzar les tradicionals cartes japoneses conegudes com Hanafuda. Dècades més tard, l'empresa va entrar en altres sectors abans de convertir-se en el gegant mundial dels videojocs Nintendo.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 9, avui parlarem amb el màxim protagonista d'avui. És el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Serà el protagonista de les últimes hores per haver convertit probablement ell mateix en l'últim jutge a negar l'amnistia. Pol Foradada.
1: De fet, els seus companys del ple del PC van tombar la seva proposta per negar el perdó a Jordi Turull i ara l'haurà de reescriure. A la vista no queda cap obstacle per tal que el Constitucional avali definitivament l'amnistia el proper ple 6 d'octubre i deixi aleshores el Suprem sense més marge de maniobra.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
2: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista i, en contra del que ell pensa, defensi que es pot amnistiar la malversació. Un ple que també debatrà el recurs de l'exconsellera Dolors Bassa i, en aquest punt, el criteri que adopti el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem, que s'ha obert a aplicar l'amnistia als líders del procés quan l'alt tribunal emeti la primera sentència. La resta de recursos d'empara, com ara els de Puigdemont, Oriol Junqueras o els exconsellers com Romeva, Comín i Puig, aniran en posteriors plens i estaran marcats per aquesta primera sentència que obrirà la porta del retorn de l'expresident a Catalunya. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com va anar la reunió d'ahir del TC, en què la majoria progressista va deixar clar que acabarà imposant el seu criteri favorable a l'amnistia? En té els detalls Lot Serra.
3: Macías va fer una exposició inicial i la resta de membres del ple, 10, van intervenir. Qui més es va estendre va ser la també catalana Laura Díez, del Bloc Progressista, que va subratllar que la interpretació del Suprem i de Macías sobre la malversació no és raonable ni lògica. Això és clau perquè la pota fonamental del debat jurídic és: pot o no pot el Constitucional corregir una interpretació del Suprem? Si condueix a conclusions no raonables i il·lògiques, sí que pot. I la majoria progressista del TC creu que la tesi que els líders del procés van tenir un guany patrimonial al no pagar de la seva butxaca el referèndum és totalment incoherent amb el que persegueix la llei d'amnistia. Cándido Conde Pumpido, president del Tribunal, també va prendre la paraula en la mateixa línia. Macías no va replicar els seus col·legues i va acceptar que el 6 d'octubre Conde Pumpido també porti la seva sentència sobre l'amnistia, que és la que es votarà i aprovarà. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que està debatent al Tribunal Constitucional aquests dies són els recursos dels 7 líders a qui encara no s'ha concedit l'amnistia per l'última maniobra del Suprem per no aplicar la llei.
1: Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín i Lluís Puig. Tots ells acusats o condemnats per malversació. Recordem que la llei, l'amnistia, contemplava que el perdó no es donés a aquells que s'haguessin enriquit amb el procés. I el Suprem es va aferrar això en una interpretació una mica rocambolesca. Deia que si havien pagat l'1 d'octubre amb diner públic i no de la seva butxaca, indirectament n'havien tret un benefici econòmic.
4: Entramos en la fase final. Y la fase final es que, como dijo Ana Ferrer, la magistrada que discrepó del Soviet Supremo, de lo que yo llamo el Soviet Supremo, no el Tribunal Supremo, dijo: ustedes están construyendo una ficción jurídica, una entelequia, para colocarse por encima de la ley.
1: Això ens deia ahir al matí de Catalunya Ràdio el periodista especialitzat en informació de tribunals Ernesto Ekaizer. No s'atrevia, però, a fixar una data concreta per al retorn de Puigdemont, ja que deia que el Suprem pot encara trigar algunes setmanes a resoldre-ho.
0: Des de Junts apressen el Suprem que aixequi ja l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, cosa que permetrà a l'expresident tornar a Catalunya sense cap risc. Jordi Turull.
5: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
0: Avui en parlarem a l'Àgora amb David Madí, Montserrat Nebrera, Eva Pomares i Nacho Corredor, el dia en què entrevistarem José María Macías, magistrat del Tribunal Constitucional.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dimecres 23 de setembre, el dia comença amb 22 graus a Gavà, al Baix Llobregat, 16 graus a Seguim de Freixenet, a la Segarra, i 10 graus a Torroella de Fluvià, a l'Alt Empordà. Aquí ha baixat la temperatura perquè ja ha fluixat la tramuntana calenta que bufà aquests últims dies. Avui serà un dia tranquil, un dia assolellat a tot arreu i amb una temperatura alta encara, que pot arribar al voltant dels 30 graus a gairebé tot arreu, potser 32 o 33 a les zones més càlides. I en previsió que de cara a divendres encara s'enfili una mica més la temperatura.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cua per entrar a Barcelona per la B23 a Sant Feliu de Llobregat, per la Pota Nord a Santa Coloma, la C58 a Montcada i el primer tram de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat també comença a anar molt carregat.
0: Ara són les 7 i 5. I és hora de repassar el que cal saber d'aquest dimecres 23 de setembre. Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García, bon dia.
9: Bon dia.
0: I comencem per l'estació de Rodalies de Fabra i Puig, que està tancada.
10: Avui hi podria estar-ho diversos dies després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus.
0: Última hora des de Fabra i Puig, Joan García.
11: Bon dia, és l'antiga Sant Andreu Arenal a la Meridiana. L'estació està acordonada amb personal de Renfe que informa els viatgers. A dins encara el fals sostre que ahir va caure sobre els torns de validació i va fer 3 ferits lleus. Els trens de l'R4 no s'hi aturen. Si es vol venir aquí, on paren a més autocars que van cap als dos Vallesos i Osona, s'ha de baixar a Sagrera i arribar-hi amb la L1 del metro, la vermella. Atenció també als usuaris de la R3, que pel tall del desdoblament arriben amb els autocars aquí, a Fabra i Puig. No podran agafar el tren de la R4 aquí durant els pròxims dies. Si han d'anar cap al centre de Barcelona, ho han de fer amb la línia 1 del metro i si necessiten el tren el tindran a Sagrera. A l'estació de Fabra i Puig Renfe hi havia començat obres aquesta setmana. Entre les millores hi havia netejar i pintar el sostre.
0: Incendi a l'Ametlla del Vallès.
12: Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades per un incendi en una residència de gent gran d'aquest municipi del Vallès Oriental. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, principalment per inhalació de fum. Els 11 ferits estan en estat menys greu, els han traslladat als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni.
13: El foc es va declarar cap a 10:45 a la primera planta d'aquest edifici de 4 pisos situat al carrer Llerona. Antonio Carballo, responsable del SEM.
14: Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració, no? Complicat una mica la identificació de tots i la valoració.
10: En el moment dels fets, al centre hi havia 80 residents i 6 treballadors.
0: Moviments.
12: De subsaharians cap a Marroc que alimenten l'alerta d'una nova entrada massiva a Ceuta coincidint avui amb el dia d'eleccions al Marroc. La Moncloa ha reforçat el costat espanyol de la frontera amb més agents. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ja explicava dilluns al matí de Catalunya Ràdio que estan en alerta.
15: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
0: No alarma, però sí alerta. I mentrestant, recula.
13: Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres del Marroc en l'entrada massiva a Ceuta de finals de juliol. Des de Nova York, on Sánchez participa a l'Assemblea General de l'ONU, el president espanyol ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà. Ho ha dit en una entrevista a la CNN.
16: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
10: Justament la crisi migratòria i la falta de perspectives del jovent obren la porta a una gran abstenció a les eleccions d'avui, que trien nou parlament.
17: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fusilekja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Sonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui posarem atenció a aquest embolic.
12: Amb Aliança Catalana, el partit va assegurar que es va equivocar quan va votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Companys. El suposat error va tenir lloc a la Junta de Portaveus, però el cert és que la formació d'Orriols ja havia rebutjat una primera vegada amonestar el diputat de Vox, Joan Garriga, per haver qualificat Lluís Companys d'assassí.
13: En aquest cas va ser fa un any en el marc de la Comissió de l'Estatut dels Diputats del Parlament. Fonts coneixedores dels fets confirmen al matí de Catalunya Ràdio que aleshores Orriols es va emparar en la llibertat d'expressió. En aquella reunió hauria anat més enllà, afirmen fins i tot que l'assassinat dels germans Badia es va produir sota la presidència de Companys.
0: Les proves PISA al Parlament.
10: Salvador Illa compareix avui per abordar el fiasco de les proves PISA a Catalunya. Els aliats parlamentaris d'Illa li demanen que ho aprofiti per fer un cop de timó al departament. Esther Capella, d'Esquerra, i David Cid, dels Comuns.
18: Menys autocomplença, més lideratge per fer que les coses funcionin.
19: És la darrera oportunitat que té el president Illa per redreçar el rumb de l'educació.
12: La resta de l'oposició confia molt poc en les explicacions que pugui donar el president. Amb la compareixença d'ella, el ple del Parlament reprèn la seva activitat després de l'aturada de l'estiu, la setmana que ve, si fa el debat de política general.
0: 14 anys.
13: Va camí de ser l'edat límit per a la intel·ligència artificial. El govern vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a la intel·ligència artificial als menors d'edat. Ho va anunciar ahir el president Salvador Illa.
0: Maria Costa.
9: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
9: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui, atents a dues estrenes. La primera, Soc i seré.
10: I aquesta nit TV3 n'estrena la segona temporada. El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves, novetats i un gran premi de passat que passa de 20 a 50.000 euros.
12: La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners, Àngel Llàcer avança la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora.
20: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa.
0: I la segona estrena?
13: Després de Soc i seré, TV3 estrena País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des de les alçades. L'actor David Verdaguer és qui guia aquest viatge amb un relat àgil i amb un punt d'humor. Un recorregut que també ens permet conèixer testimonis arrelats al territori per descobrir les seves peculiaritats.
0: I el Lliure de Gràcia va estrenar ahir Tot fent la vella Helena.
21: La història d'amor entre Paris, el formós príncep de Troia i la vella...
10: De Jacques Offenbach, una relectura de la mítica obra presentada al Teatre 1979. Miquel Masfiol firma la proposta.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, debutant.
22: A la Champions femenina, el Barça rep el París a partir de les 9. Transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. Cata Coll, jugadora del Barça, declaracions al tot costa.
23: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquesta lliga.
22: El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs i a quarts de nou a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, Esparun i Girona, Cadila Seu.
0: Ara són les 7 i 13.
10: Bon dia, i ara fem un repàs de les portades d'avui, centrada sobretot en Donald Trump. Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia. Un Trump que s'ha pronunciat davant de 120 líders mundials, i afegeix al País, i que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el buscarraons d'Orient, titula el periòdico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump tant en aquestes tres diaris com en l'Ara. No apareix, però, al Mundo, justament perquè aquest diari opta per parlar avui de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. L'altre gran tema de portada és l'amnistia. És el tema d'obertura de l'Ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Un pas clau, puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentència El Mundo. I per acabar, també en portada, el periòdico Jaume Collboni, amb foto inclosa, que ocupa tres quarts de portada. El veiem a l'ampli d'una finestra, a l'ampit d'una finestra, treu mig cos i diu triplicarem els pisos de rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027.
24: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
25: I des de 16.400 euros.
24: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
26: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
1: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
3: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
13: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Balsareny, 17 a Pineda de Mar i 19 a Sant Just d'Esvern. Carreteres, Mireia Sala.
8: Retencions a la C58 a Sant Quirze del Vallès i a Montcada, a la Pota Nord a Santa Coloma, a la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Vall d'Hebron i la B23 a Sant Feliu de Llobregat.
13: A Barcelona, la construcció de l'escalinata i la façana de la Glòria de la Sagrada Família comportarà l'enderroc de més d'un edifici.
5: És el matís que el temple ha fet a les paraules de la Junta Constructora després que asseguressin que només afectaria un bloc, el Núñez i Navarro.
13: Txell Garriga.
6: Aquesta era la proposta de mínims de la constructora que el temple ja ha matisat. Sentim Xavier Martínez, el director de la Junta Constructora.
7: Nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. I nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar.
6: Ara qui té l'última paraula és l'Ajuntament de Barcelona, que no ha volgut fer declaracions sobre el tema. Txell Garriga pel matí de Catalunya Ràdio.
13: Més notícies. El Bages Manresa desplega un pla de xoc per transformar el centre històric, la part més degradada de la ciutat, ho fa a través del pla de barris.
5: Mobilitzarà més de 9 milions d'euros en ajuts i actuacions per a la rehabilitació d'habitatges, comptant la part privada.
13: Manresa, Natia Dell.
27: El percentatge d'ajudes va en funció del que es vol rehabilitar i del perfil del sol·licitant, des d'arreglar la façana a posar ascensor. L'alcalde Marc Eloi confia que el pla marqui un abans i un després al centre històric que s'ha anat deteriorant.
28: Som davant d'un tren que no podem deixar escapar. Convidem a tots els propietaris del centre històric a sumar-se a aquestes ajudes per tal de que sigui una taca d'oli que ens permeti començar a revertir la situació dels habitatges del centre històric.
27: El pla ha tingut molt en compte components socials. L'aportació pública entre les Generalitat i l'Ajuntament és de 6 milions. Des de Manresa, Nàtia Dell pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I avui. Avui tenim molta cultura. Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes estatals i també internacionals per les festes de la Mercè Marta Vivas.
29: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó de l'ICUP.
30: Per tant, per nosaltres doncs, és un alta veu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
29: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I avui també a la Mercè.
31: De la Sagrada Família.
13: Musical. Destaquem tres concerts, per exemple, els guanyadors del Sona Nou a les 7 de la tarda a la plaça Catalunya, Pol Batlle al Teatre Grec i també Sabor de Gràcia a la Seu del Vespre a l'Avinguda de la Catedral. Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
32: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
33: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
34: 17, 23, 33, 46 i 47, i els sols, el 4 i el 5.
33: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
4: Els sons del matí.
9: Un ple que servirà perquè el magistrat conservador José María Macías presenti una nova ponència que reculli els criteris expressats per la majoria progressista.
10: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política.
11: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal y política que corresponda. ¿No?
12: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
14: What do I annihilate? The Islamic Republic.
15: It was a very, as usual, a very ideological speech. Not back as supported by facts.
16: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació.
17: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, xifres i imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. Avalar.
13: Donar un aval o garantia per assegurar el compliment d'una obligació, especialment de pagament, o respondre d'alguna cosa o algú. El Tribunal Constitucional avala l'amnistia i, per tant, ja no hi ha excuses de mal pagador per no aplicar-la als líders del procés.
17: Aniquilació.
13: És l'acció o l'efecte d'aniquilar, és a dir, de destruir completament o de reduir a no res una cosa o una persona. Donald Trump amenaça l'Iran des de la tribuna d'oradors de la seu de les Nacions Unides. Els envio a l'infern sense possibilitat de supervivència i sense esperança de grandesa i generacions futures, es pregunta el president dels Estats Units, com qui desflora una margarida. El cert és que 7 mesos després d'entrar en guerra no sap com acabar-la, i d'aquí 6 setmanes té les eleccions de mig mandat. L'aniquilació de la República Islàmica sona promesa electoral i ja sabem en què acostumen a quedar. Paper mullat.
17: Controlar.
13: Verificar, vigilar, dirigir o dominar el funcionament d'un sistema, una màquina o una situació. Pedro Sánchez ha reconegut per primer cop que el Marroc va fallar en el control de la frontera. Per tant, que no hi havia intencionalitat en la seva manca d'entusiasme a l'hora d'aturar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Hi ha qui pensa que el règim marroquí, just al contrari, controla perfectament la situació.
17: Posem-hi ara 3 xifres al Mara García. 40.
18: El Congrés dels Diputats tramita una llei perquè les persones amb 40 anys cotitzats es puguin prejubilar sense penalització. Actualment hi ha casos en què s'apliquen penalitzacions que poden arribar a retallar fins al 30% de la pensió. La reforma té garantida l'aprovació definitiva.
17: 14.
18: Podria convertir-se en l'edat mínima legal per accedir a la intel·ligència artificial. La Generalitat vol impulsar al llarg de l'any que ve una llei per prohibir l'accés a aquesta tecnologia als menors de 14 anys.
17: 71.
18: Són les persones que han estat ateses en un incendi aquesta nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Almenys 11 persones han quedat ferides i estan hospitalitzades principalment per inhalació de fum. Els bombers amb 13 dotacions han pogut apagar l'incendi en menys d'una hora.
17: I ara el veig, 3 imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig 2 persones en un faristol transparent a dalt d'un terrat. Si veuen els cotxes passar per baix, són la primera ministra danesa i el cap de govern de Groenlàndia. Darrere hi ha les banderes dels respectius territoris.
19: És la foto de la seva compareixença ahir per explicar l'acord amb els Estats Units sobre la seguretat de Groenlàndia. És la posada de llarg d'un tracte que va anunciar primer Donald Trump i que tanca més de 2 anys de pressions i amenaces. La novetat és que els països que no siguin de l'OTAN en cap cas podran establir bases militars en aquest territori autònom de Dinamarca.
17: A la segona imatge hi veig un portàtil encès en una habitació amb poca llum, on també hi ha una tauleta oberta i una noia que està mirant un mòbil. Un mòbil que està connectat. També damunt la taula hi ha uns cascos grans.
19: És la imatge que tria La Vanguardia per parlar de l'addicció al mòbil. Apunta que l'accés al primer telèfon intel·ligent és als 10,8 anys, segons el diagnòstic de l'impacte de les tecnologies a salut d'infants i adolescents que ha fet la Generalitat, té conseqüències en el desenvolupament del llenguatge, malestar emocional o trastorn del son, entre d'altres.
17: I a la tercera imatge, ja ho veig, ja ho sento de lluny, és un dels actes més emblemàtics de les festes de Santa Tecla de Tarragona. És l'Àliga baixant les escales de la catedral per un petit passadís que obre la gent, que va amb un got, per cert, de mamadeta, i els aliguers van amb samarretes grogues, però l'Àliga no porta cap missatge reivindicatiu. Ricard Buigas, per què?
20: Doncs t'has fixat bé, eh? Mira, diuen que davant dels problemes que afecten la ciutat com la brutícia, l'absència de les barraques, d'altres de globals com la manca d'habitatge o d'internacionals com el creixement de l'extrema dreta o el genocidi a Palestina, enguany els ha estat impossible triar-ne un. Això sí, has dit que els aliguers porten samarretes grogues a la foto. Doncs bé, mira, han repartit 1 miler de samarretes grogues per representar que la baixada de l'Àliga és un acte d'unió popular obert a tothom i lliure de qualsevol discriminació, eh?
1: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
17: I aquesta matinada, a les 2:05, ha començat, atenció, la tardor astronòmica. Avui a La cara ve del temps volem saber com pinta meteorològicament la nova estació. Eloi Cordomí, bon dia.
2: Bon dia. Sí, abans de res, deixem comentar que quan fem pronòstics estacionals, normalment treballem amb dos models, l'europeu i l'americà. Llavors, el model europeu s'actualitza un cop al mes, el dia 5 al migdia. Per tant, si et sembla, aquest el comentarem d'aquí dues setmanes.
17: Val.
2: I, en canvi, el model americà, aquest s'actualitza tots els dies i avui analitzarem aquest. Llavors ens diu que l'octubre podria ser més plujós de l'habitual al Mediterrani i, en canvi, al nord d'Europa hi hauria menys precipitació del normal. Aquesta configuració ens fa pensar que podria ser un mes favorable perquè les borrasques desviïn de les seves latituds habituals i ens arribin aquí. Esperem que sigui veritat. I pel novembre intuïm un patró de borrasques atlàntiques que podrien deixar molta pluja a les Illes Britàniques, a la Bretanya, a l'oest de la península i, en principi, menys pluja aquí al Mediterrani. I tots dos mesos en temperatures 1 o 2 graus per sobre de les habituals. Això és el que diuen els models estacionals per aquesta tardor. A mitjà termini, sí que sembla que la setmana que ve s'acostaran algunes borrasques per l'oest de la península i aquí ens arribarien més desgastades, però podrien deixar una mica de pluja i potser una mica més de fresca.
1: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
3: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: us en foteu amb el seu consentiment. I la resposta era: bafeu. Bafar-se d'algú equival a fotre-se'n. I qui respon a les befes amb un bé feu, doncs és que les consent. Avui dimecres, un Enigmàrius zoològic. El cosí tossut del dofí. De 5 lletres. El cosí tossut del dofí. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
17: Atenció a aquest titular que circula. Una ovella es queda atrapada dins d'una canonada de formigó i han de venir els bombers a rescatar-la. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia diu que l'ovella és un marrà, és a dir, una ovella mascle. També diu que pesa 100 quilos, que es diu Rambo i que actualment té 9 ovelles pretendents que competeixen per la seva atenció exclusiva. La notícia detalla que el marrà Rambo es va quedar atrapat dins d'una canonada de formigó que hi havia al camp i que es va necessitar l'intervenció d'un equip de 4 bombers per aconseguir extreure-la. Per fer-ho, els bombers van ficar unes varetes de neteja de xamanelles, una corda i un llençol protector dins de la canonada per envoltar l'ovella Rambo i poder-la fer-la lliscar sense que corregués cap risc. Dit i fet, segons la notícia, el Rambo va sortir totalment il·lès. Per últim, la notícia també informa que aquesta intervenció va ser la número 200 que feia l'equip de bombers aquest any.
17: I això és real o fals? Catalunya Ràdio.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
5: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una ovella es queda atrapada dins d'una canonada de formigó i han de venir els bombers a rescatar-la és una notícia real. Ha succeït a prop de la ciutat de Somerton, al sud d'Anglaterra. Pels més curiosos, podeu trobar el vídeo del rescat del marrà Rambo a Facebook.
17: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
17: I avui pot ser un bon dia, sapiguem-ho de la mà de la Nerea Sanfe.
7: Passejar pels carrers de Barcelona ja fa temps que és quasi impossible. Però és que ahir vaig fer un tomb per Tossa de Mar i també ho va ser. El turisme massiu, tot i ser setembre, s'obri pas en pobles i ciutats. Fins a quin punt hem deixat que les cartes de restaurants i les botigues estiguen en anglès o alemany i com a última opció, si existeix, en català. És un bon dia per parafrasejar el grup Svetlana. Una ciutat de la gent, una ciutat per la gent. Tant de bo fos possible. Bon dia.

0: Són 7:45. Avui és dimecres 23 de setembre, ens despertem amb 15 graus a Roses, 10 graus a Vilella i 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem a les 9 del matí el magistrat del Suprem, José María Macías. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
0: Digues, digues, Francesc.
1: 11 persones ferides han estat traslladades a l'hospital i una 60 més han estat ateses arran d'un incendi en una residència de gent gran aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
2: 3 persones més també van resultar ferides per l'esfondrament d'un fal sostre al vestíbul de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig. L'estació seguirà tancada uns quants dies.
1: A les 9 del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. Ha estat l'últim jutge de l'Estat en negar l'amnistia als líders del procés.
2: De fet, el ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir la ponència en què rebutjaven l'amnistia Jordi Turull. Ja no queda cap obstacle per l'aval definitiu al perdó al ple d'aquí 2 setmanes.
1: Alerta a la frontera de Ceuta i el Marroc després que els serveis d'intel·ligència espanyols hagin identificat l'arribada de subsaharians al nord d'Àfrica.
2: Això alimenta la teoria d'un nou intent d'entrada massiva avui dimecres coincidint amb les eleccions al Marroc.
1: Avui al Parlament el president Illa donarà explicacions sobre el desgavell a les proves PISA a Catalunya on els resultats no han estat concloents perquè es va excloure massa alumnes de l'examen.
2: I a Nova York avui el president de l'Iran intervé al ple de l'Assemblea de les Nacions Unides després que Trump amenacés ahir d'aniquilar el país si no s'arriba a un acord.
3: En esports, el Barça debuta a la Champions femenina a partir de les 9 davant al París, transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs, mentre que Lamine Yamal creu que la pilota d'or hauria de ser per un jugador diferencial, no només per un golejador.
0: I pel que fa al temps, continuem amb sol i amb calor. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui tota la setmana, fins i tot de cara a divendres, encara pujarà una mica més la temperatura. Avui tan sols ha refrescat a la Costa Brava, perquè ja no bufa la tramuntana calenta dels últims dies. Tot i això, al migdia arribarem als 30 graus a gairebé tot arreu.
0: I pel que fa a la mobilitat d'aquesta hora, amb problemes i retards a l'R1 per un nou robatori de cable de coure. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Retards de fins a mitja hora, segons ens expliquen alguns usuaris, i també trens que s'aturen quan no toquen a l'R1, a la línia del Maresme, a causa d'un nou robatori de cable de coure, aquesta vegada entre el Clot i Sant Adrià del Besòs. Hi ha menys trens dels habituals, són 4 per hora i sentit. D'altra banda, a l'R3 també hi ha hagut una incidència a la infraestructura que fa que hi hagi servei alternatiu per carretera entre la Molina i Puigcerdà. I pel que fa a l'R4, recordem que a partir d'avui fins a nou avís els trens no s'aturaran a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona perquè ahir va caure un sostre. Els viatgers que van a Fabra i Puig poden baixar a la Sagrera i continuar el trajecte amb l'L1 del metro.
0: I a les carreteres, una avaria complica ara mateix el trànsit a la 2, Mireia Sala?
6: Sí, el cotxe avariat talla un carril i provoca cua del Papiol a Molins. Retencions també a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, a l'APC de Santa Perpètua en sentit sud, a l'entrada de Barcelona des del Vallès per la C58 i la C33 i a la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Sant Gervasi en sentit Llobregat.
0: Ho rebatem amb les portades. Marc Jurado.
7: Avui, Ricard, amb Donald Trump i la llei d'amnistia, Trump es vanta d'afavorir la pau, però torna a amenaçar d'aniquilar l'Iran. Ho llegim a La Vanguardia, un Trump que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el busca raons d'Orient, titular El Periódico. És, de fet, la foto comuna de portada. El veiem a Trump en gairebé tots els diaris. No apareix, però, a El Mundo, i justament perquè aquest diari opta per parlar de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez. I l'altre gran tema de portada avui és l'amnistia. És el tema d'obertura de l'ara, que diu el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. Un pas clau, puntualitza El País, que aclareix la tornada de Puigdemont, sentencia El Mundo.
0: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares. Quan són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui varietat d'editorials i articles d'opinió als diaris.
8: Comencem per l'amnistia. El diari Ara titula l'amnistia s'obre camí i assegura que l'hostilitat que sectors de l'Estat i de la dreta política espanyola han tingut històricament contra les aspiracions nacionals de Catalunya s'ha estès també al PSOE i a Pedro Sánchez. A El País, els presidents de Ceuta i Melilla, Juan Jesús Vives i Juan José Imbroda, defensen en un article conjunt que les dues ciutats autònomes són Espanya. A El Mundo, un dia més, editorial contra el president del govern espanyol, es titula l'estat captiu de Sánchez, mentre que en l'àmbit internacional La Vanguardia considera que l'acord entre Groenlàndia, Dinamarca i els Estats Units mostra que la diplomàcia val molt més que l'amenaça d'anexió. I per últim, El Periódico, a l'editorial, fa una anàlisi de les Nacions Unides arran de l'Assemblea General d'aquesta setmana. El diari veu l'ONU desgastada.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Xita Robert.
9: Aquest dilluns era el Dia Mundial de l'Alzheimer i he llegit diverses notícies sobre noves teràpies i perspectives de diagnòstic precoç. Albert Lleó, cap del Departament de Neurologia de l'Hospital Sant Pau, diu a La Vanguardia que és l'inici d'una nova era en el tractament, tal com va passar amb el càncer fa 20 anys. El problema, ara per ara, és l'accessibilitat. A Espanya s'ha rebutjat finançar els dos medicaments aprovats internacionalment que poden retardar el deteriorament cognitiu en fases inicials. Haurem d'esperar-ne més notícies.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
13: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi sobren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. Aquí i al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
16: I moltes eines, eh? Moltes eines, sí, ja.
17: Si ho peio, quins amics tens?
15: Bueno, tenia ja, no els tinc.
17: Ah, tenies.
15: Aquests, clar. Ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
14: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Qui se'n recordarà de les festes?
1: Doncs la regidora de festes de Benicàssim. No perquè hagi sortit més o menys bé, sinó perquè l'han vestit una vaca durant les festes de Sant Tomàs. Va ser l'última vaca que sortia i, segons testimonis, va enxampar la regidora, que era entre els barrots d'un cadafal, una estructura elevada que s'acostuma a posar de protecció. La van haver d'atendre, però les ferides que té no són greus. Ho llegim al Levante.
0: Qui ha viatjat de Roses a Galícia?
2: Doncs un veler, però el tema és que el van interceptar a Galícia amb més de 2.000 quilos de cocaïna a bord. Ho llegim al Diari de Girona, explica que Vigilància Duanera ha detingut els 4 tripulants de l'embarcació i el presumpte líder de la xarxa que estava establert a les comarques de Girona. Els agents van començar a seguir la pista del veler després de rebre informació d'intel·ligència sobre una embarcació sospitosa que operava a la zona fronterera entre Espanya i França.
0: I què s'ha cremat?
1: L'organització de luxe La Carola d'Ordino Andorra, que encara estava en fase de construcció. El foc ha afectat els 7 blocs del complex, amb un total de 52 habitatges, sense que hi hagi hagut víctimes ni ferits. Tampoc ha calgut evacuar cap persona afectat. Uns 10.000 metres quadrats d'habitatges i 12.000 metres quadrats d'aparcament. Ho recull el Punt Avui.
0: Van a la baixa.
2: Les adopcions de gats i gossos van caure l'any passat fins al nivell més baix des de la pandèmia, ho diu un informe Definity que recull El País. Detalla que dels més de 280.000 animals que van arribar als centres el 2025, se'n van adoptar un 42%. I és que no paren de tenir noves entrades. Les associacions de rescat expliquen que cada dia els porten entre 20 i 30 animals.
0: La millor aerolínia del món.
1: Singapore Airlines. Ho constaten els premis World Airlines Awards, considerats els Oscars de la indústria aeronàutica. És el resultat d'una enquesta de 24 milions de passatgers que avaluen fins a 300 aerolínies. Entre els punts que valoren és el de tenir el millor catering a bord. A la seva germana de baix cost, Scoot, també l'han triat com la millor aerolínia d'aquesta categoria. Completen el podi de la categoria general Qatar Airways i Cathay Pacific Airways. A Vueling la nomenen la millor aerolínia de baix cost d'Europa. Ho llegim al debat.
0: I atenció, si teniu reserves d'hotels en plataformes com Booking o Airbnb, compte perquè hi ha una alerta d'estafa.
2: Si els lladres envien un missatge de WhatsApp alertant que hi ha un problema amb l'allotjament i que si no resol immediatament es perdran els diners i l'habitació. Com que el missatge és perfecte i inclou dades com el DNI o les dates de la reserva, la víctima s'ho creu i accedeix. Ho veiem al Nacional.
0: 7:39, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Pol Foradada i Lara Garcia.
20: El New York Times desmenteix algunes afirmacions de Donald Trump al discurs d'ahir a l'ONU. El president va assegurar, per exemple, que la guerra a Gaza havia acabat gràcies als Estats Units, i el diari recorda que, tot i que bona part dels combats a gran escala s'han aturat, Israel continua llançant atacs regularment a Gaza i el nombre de morts segueix augmentant. Trump també va afirmar que els Estats Units de Venezuela aglutinen el 60% del petroli mundial, cosa que el New York Times nega amb dades oficials. Diu que Venezuela té 303 milions de barrils, mentre que els Estats Units en tenen uns 46 milions aproximadament. Això representa un 22% de les reserves mundials. I a França, el govern duplica les ajudes davant la pujada del preu dels carburants. Le Monde destaca que l'Estat donarà un nou ajut de 100 euros als conductors que utilitzen el cotxe per anar a treballar. Se'n podran beneficiar uns 5,5 milions de francesos.
17: I la premsa econòmica també aborda la pujada dels carburants i l'energia. Cinco Días destaca que el govern espanyol estudia una intervenció en els preus del gas per frenar l'augment de la factura elèctrica, però encara cal estudiar-ho bé per no perjudicar les renovables i trencar les normes del mercat europeu, segons el diari. En aquesta línia, l'economista avisa que la pujada d'energia i carburants pot desencadenar una crisi comercial. Alerta que el cost de transportar cru ha arribat a cotes de fins a 55 milions d'euros. I l'ON Economia publica avui que el jutge que investiga el fundador i conseller delegat de Globo, Òscar Pierre, ha acordat deixar-lo a un pas del judici oral, o sigui, d'asseure'l al banc dels acusats per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors en mantenir-los com a falsos autònoms quan estava obligat a contractar-los com a empleats. El jutge ha acordat el trasllat de les diligències a la Fiscalia i a les acusacions perquè en 10 dies formulin els escrits d'acusació. Això suposa un nou pas perquè Pierre acudeixi finalment a judici oral.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, destaquem l'inici de la Champions femenina.
3: Nova aventura pel Barça per aconseguir el seu cinquè títol, un destí clar a la final de Varsovia. Aquest és l'objectiu, com apunta l'esportiu.

0: Les Blaugrana intentaran jugar la seva setena final consecutiva. El diari Ara apunta que el principal maldecap de Pere Romeu és si podrà comptar amb Quica i Vicky. La Vanguardia demana respecte pel rival. El París, de fet, és un equip pioner a l'hora d'independitzar-se de l'estructura masculina. Ho va fer fa 40 anys. El diari Esport diu que Florentino Pérez ja n'està tip de Javier Tebas i que demana el seu cap amb un comunicat contra la Lliga. Joan Bails escriu que Florentino, quan perd, necessita un culpable. Per La Vanguardia, aquest Madrid està ancorat al 2010 a nivell esportiu i dona la dada. El Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga, 96 quilòmetres per partit. El diari Marca adulcora aquesta dada, diu que el més important és la intensitat i no pas els quilòmetres recorreguts. I el periòdico parla d'un Barça que va trencar les promeses sobre el Palau Blaugrana i és que el nou pavelló queda al marge del pressupost de la remodelació del Camp Nou. De moment, el nou Palau Blaugrana espera un inversor que pagui les obres i exploti el recinte.
1: I acabem el repàs amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: S'estavella Jaén, torna al lloc del sinistre amb un altre conductor a gran velocitat i tots dos es neguen a fer la prova d'alcoholèmia.
3: Sí, el primer vehicle circulava a gran velocitat, la conductora va perdre el control i va acabar impactant contra diferents elements de la via. Quan hi van arribar els agents, la noia es va negar a fer la prova d'alcoholèmia. Un amic la va anar a buscar a peu i, mentre s'estaven fent els treballs de neteja, un vehicle es va aproximar a gran velocitat al lloc. Quan els van aturar, van comprovar que qui anava al volant era el company de la conductora accidentada i també es va negar a bufar. Ho hem vist a Jaén hoy.
1: I el Botox pot arruïnar-te l'orgasme? Atenció, perquè un estudi revela el seu efecte sobre el plaer.
4: Sí, Mujeres Punes explica que els investigadors nord-americans Masters i Johnson van observar que hi ha quatre fases de la resposta sexual. L'excitació, és a dir, l'inici de la resposta física, l'altiplà, la fase just abans d'arribar a l'orgasme, i la resolució, el retorn gradual a l'estat normal. Es veu que durant l'altiplà s'arrufen les celles com a expressió prèvia a l'orgasme, però si s'injecta Botox entre les celles es perd aquest moviment i això pot provocar tenir un orgasme menys plaent.
1: Tenim, atenció, nou rècord Guinness, el cotxe més estret del món fa només 50 centímetres d'amplada.
3: Sí, és el Fiat Panda de 1993, transformat en un monoplaça de només 50 centímetres d'amplada, un parell de pams. Manté les quatre rodes, però no us emocioneu massa perquè no compta amb l'homologació per circular per la via pública, és a dir que ara per ara només serveix per exhibir-se en esdeveniments dedicats a l'automoció. Veient les fotografies que ha publicat 20 Minutos Motor, el mini Panda o Pandín sembla més una broma creada a mia.
1: I qui fa anys avui, Canalies?
4: Mira, avui felicitem el cantant Julio Iglesias, que en fa 83. També l'actor Patrick Criado, 31, i acabem felicitant la cantant americana Annie DiFranco.
1: Patrick Criado és aquell que va venir una vegada a la tele?
4: No, és el que feia Les Noches de Tefía, guapíssim, guapíssim.
1: D'aquests actors que...
4: A on va venir?
1: No el trobàvem. No te'n recordes?
4: A Col·lapse?
1: Sí, on era? No el trobàvem. Hi va viure el tècnic de so.
3: Va tenir una urgència.
1: Va aixecar tots els canals del micròfon i el vam trobar ràpid.
4: El vam localitzar molt ràpid.
1: El vam trobar, estava al lavabo.
4: No estava a l'entrada de la tele.
1: I el vam trobar ràpid. El so era inconfusible de lavabo, sí. I el santoral?
3: Mal de panxa.
1: Això després, sí.
4: Sí, exacte. Santa Tecla, Sant Lli i Sant Constant.
1: I acabem, millor que no, el repàs de la premsa en el quios vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 23 de setembre de 1996, la gran estrella del Barça, el brasiler Ronaldo Nazario, celebra els 20 anys amb una festa al Planet Hollywood de Barcelona. A Ronaldo l'acompanya la família, futbolistes de l'equip, Joan Gaspar, els fills de Núñez i les ballarines brasileres del Força Barça d'Alfons Arús. Ronaldo ha aconseguit 5 gols en 3 partits, però la vinyeta d'Òscar Nebre del periòdico és molt crítica amb els entrenadors d'aquell Barça, Bobby Robson i José Mourinho. Diu que són l'abuelo Cebolleta i el Chico Martini. I ara fa 30 anys la portada del periòdico era per Michael Jackson, que arribava a Saragossa per fer l'únic concert de la gira History a Europa. 3.000 persones l'esperaven a sota l'hotel. Ell saluda des del terrat amb barret i ulleres negres, visita nens a un hospital, surt a un centre comercial a comprar discos, entre ells la Macarena, i ofereix un concert de 3 hores amb els seus grans èxits, aixecant les banderes dels Estats Units i d'Espanya.
2: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda Ponés. Catalunya
8: Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: El sector logístic català consolida el seu pes dins del mercat estatal. Segons el clúster logístic de Catalunya, l'augment de la demanda d'espais logístics i l'atractiu de la regió per als inversors estan impulsant el creixement del sector. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en logística i comerç internacional, pensat per preparar professionals capaços d'afrontar els nous reptes del comerç, el transport i les operacions logístiques.
8: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassem els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Una persona mort, atenció, i 10 ferides en un incendi en una residència de gent gran aquesta nit a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
11: Sí, és un balanç d'ara mateix que acabem de conèixer. Pel que fa als ferits, han estat menys lleu i les han traslladat a diversos hospitals. Una seixantena de persones més han hagut de rebre atenció, sobretot per inhalació de fum. Antonio Carballo, responsable del SEM, ens deia això.
12: Algunes han dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs, pluripatològics, molts d'ells, no? I això ha complicat una mica la valoració.
1: I ho acabem de saber, atenció, perquè hi ha hagut una explosió de dipòsit de gas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a l'Alt Empordà.
13: Sí, hi ha dues persones ferides, una en estat crític, ingressada a la Vall d'Hebron.
1: De seguida ampliarem també aquesta informació. I atenció als usuaris de l'estació de Rodalies de Fabra i Puig perquè està tancada.
11: Avui, i podria estar-ho diversos dies, encara després que ahir a la tarda caigués part del sostre del vestíbul i deixés 3 ferits lleus.
1: Alerta a la frontera de Ceuta i el Marroc.
13: Després que els serveis d'intel·ligència espanyol hagin identificat l'arribada de subsaharians al nord d'Àfrica, coincidint avui amb eleccions al Marroc. Mentrestant, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres en l'entrada massiva a finals de juliol. Són declaracions a la CNN.
14: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
1: A les 9, al Matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. És l'últim jutge a negar l'amnistia als líders del procés.
11: Amb el ple del Tribunal Constitucional va rebutjar ahir la seva ponència. Ara se n'haurà de redactar una de nova que es debatrà d'aquí dues setmanes. Serà decisiva perquè el TC ara sí sentencia a favor i el Suprem aixequi l'ordre de detenció contra Puigdemont i la inhabilitació dels exconsellers.
1: I Salvador Illa donarà avui explicacions sobre els errors de les proves PISA a Catalunya.
13: Els resultats no han estat concloents perquè es va excloure massa alumnes de l'examen. El president de la Generalitat compareix al Parlament.
1: I avui, dia d'estrenes a TV3.
11: Amb la segona temporada de Soc i Seré, Àngel Llàcer ha avançat als matiners la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora. Després del Soc i Seré, TV3 estrena País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des de les altures.
1: I el Barça debuta a la Champions femenina.
13: Serà a les 9 al Johan Cruyff davant el París amb la transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Bon dia.
1: A Barcelona hi tenim el Marc Jurado, bon dia.
16: Bon dia.
1: I a Tarragona, la Clara Chavarría, bon dia.
17: Bon dia.
1: A Lleida, avui tindrem novetats sobre l'ordenança municipal que pretén prohibir l'ús del burca als espais públics. En concret, si prosperarà o no, Estela?
15: Sí, perquè això depèn de què voti el grup de Junts al ple de divendres, si suma o no els seus vots favorables als de l'equip de govern del PSC que promou l'ordenança. Doncs bé, aquest matí han convocat una roda de premsa per explicar què han decidit. Esquerra, el Comú i també el PP ja sabem que hi votaran en contra. I a la mateixa hora, a les 11, també pendents d'una convocatòria d'Unió de Pagesos, mouen fitxa i presenten propostes i accions davant l'acumulació, diuen, de crisis que afronta el sector agrari, començant per l'increment de costos com el del gasoil, que s'han més d'un 60% en l'últim mig any, també en malalties ramaderes o produccions alterades pel canvi climàtic.
1: i en aquest cas a les comarques gironines, pendents d'una explosió aquesta matinada, com dèiem, en un hotel de Peralada, a l'Empordà. Què sabem, Fèlix?
16: Doncs que hi ha dues persones ferides, ens confirmen els bombers, un en estat crític i un altre de lleu. Un d'ells és el propietari de l'hotel rural, és la masia Can Carbó de les Olives. Això és el nucli de Vilanova de la Muga, a Peralada. I ha passat quan a les dues de la matinada hi ha hagut una explosió al dipòsit de gas proper. Ha provocat que hagin col·lapsat bona part dels tancaments, com les finestres. Hi ha hagut un incendi en aquesta masia, que és de planta baixa i dos pisos, i els danys estructurals són greus. A aquesta hora els bombers ja han marxat, n'estarem pendents. També avui seguirem des de Girona la 8a edició del Congrés Professional del Turisme i el Càmping, que aquest any es fa a Castell d'Aro, al Baix Empordà.
1: I a Barcelona avui comença la Festa Major, que és la Mercè, Marc.
17: Sí, el tret de sortida el donarà Ricard el Pregó. Serà el Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, enguany a càrrec del mestre celleré Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. Antoni Falgueres regenta el celler de Gelida, l'emblemàtica botiga del carrer Vallespí, fundada l'any 1895 pel seu besavi Tom Falgueres. Ell és, doncs, la quarta generació al capdavant del negoci. I avui, per la Mercè, també trobareu molta música.
18: La Sagrada Família...
17: Els guanyadors del Sona Nou a la plaça de Catalunya, Pol Batlle al Teatre Grec i aquests que sentim Sabor de Gràcia a les 10 del vespre a l'Avinguda de la Catedral.
1: I de Festa Major en Festa Major, perquè avui a Tarragona viuen el gran dia de la Festa Major de Santa Tecla, Clara.
15: Exacte.
1: Vinga, bobadetes.
15: Sí, exacte. Ho anuncia el toc de matinades que sona des de fa una estona pels carrers de la ciutat. De fet, fa un moment passaven els grallers i timbalers per aquí sota el nostre balcó. En el dia gran de les festes, destaca la presència del seguici festiu en actes com ara l'anada a l'ofici al matí o la processó de la relíquia de Santa Tecla. L'altre focus d'atenció és la Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat que podrem seguir amb els companys del programa Tres Rondes.
1: I la mamadeta tot el dia, eh? No hi ha una hora concreta, eh?
15: No, no, això mamadeta tot el dia i si vols tot l'any, també.
1: Sí.
16: Els bombers estructurals són greus. Els bombers ja han marxat a l'habitatge i ja...
1: Gràcies, Fèlix. Gràcies, Girona. Gràcies, Lleida. Gràcies, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia.
16: Greus.
15: Adéu-siau. Adéu-siau.
19: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, ja ha començat la tardor astronòmica, però encara tenim un temps estiuenc. Eloi.
20: Bon dia. Sí, així es mantindrà tota la setmana. Encara pujarà una mica més la temperatura de cara a divendres. Avui l'únic lloc on ha refrescat una mica és a la Costa Brava, que ja no bufa la tramuntana calenta. Ahir, per exemple, teníem 24 graus a Roses, avui n'hi ha 14 a la mateixa hora, 13 graus ara mateix a les Borges Blanques, 17 a Sant Cugat del Vallès, i en previsió que avui les temperatures s'enfilin fins als 30-31 graus a gairebé tot arreu, potser 32-33 a les zones més càlides.
1: I pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha retencions habituals per entrar a Barcelona. Mireia?
21: Sí, els accessos des del sud hi ha retencions a la 2 del Papiol a Molins, la B23 de Molins a Esplugues i la C32 a Viladecans. També hi ha cua a l'entrada des del Vallès per la C58 i la C33 i a l'AP7 a Barberà. A més, hi ha hagut un accident a l'AP7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, que talla un carril en sentit Girona.
22: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
23: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
24: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Juanes. És responsable del restaurant Casa Juaco, ubicat a Collserola. Explica que des que es van decretar restriccions pel brot de pesta porcina africana a finals del passat mes de novembre, l'activitat del seu establiment i de tots els de la zona ha baixat dràsticament, fins al punt de comprometre'n la viabilitat. Els locals poden obrir, però expliquen que amb les prohibicions d'accés al parc natural pràcticament no tenen clients. Davant d'això, insisteixen a demanar una flexibilització de les restriccions.
25: Jo estic pagant un preu massa alt perquè no és culpa meva i ara no sabem res. Això ens anem enterant el que van dient a la tele si és que diuen alguna cosa.
24: La Generalitat es remet a les previsions fetes de poder flexibilitzar aquestes restriccions abans de finals d'any.
23: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I com cada dia a aquesta hora és el moment de repassar el preu de les coses, avui parlem d'ous.
15: El preu dels ous és un dels millors termòmetres del cistell de la compra. Segons les últimes dades de l'INE, l'ou és un dels productes que més ha pujat de preu, en concret un 14% en un any. Des del Mercat de la Independència de Terrassa, en Jordi Pallarès, que té una parada d'aviram, ens explica un dels motius pels quals ha pujat tant el preu dels ous.
0: Penseu que un dels principals motius és la grip aviar. La temporada passada es van haver de sacrificar 2,7 milions de gallines ponedores a tot l'estat espanyol. Menys gallines, menys ous, i ja sabem què passa quan hi ha menys oferta.
15: Així doncs, anem a veure a quan venen els ous al mercat.
0: Jo avui, el preu de la dotzena del ou ecològic són 6 euros, i el preu del camperol, 4,50. No és que l'ou sigui millor o pitjor, sinó que és la gallina tal i com està criada.
15: A la granja Comallonga, Cabrianes, del Bages, l'Oriol produeix ous de gallines ecològiques. És membre de la cooperativa La Dotzena, amb 20.000 gallines repartides en 7 granges. Les seves gallines ponen ous que després van a parar a les botigues i també als mercats, com el de Terrassa. Explica que produir una dotzena d'ous costa al voltant de 3 euros.
3: Nosaltres a les botigues aproximadament els venem a 4,50, la dotzena. Així amb botigues petites, no parlem de grans volums, sinó botigues que es queden en una caixa o poques. I llavors aquestes botigues, cada una s'aplica al seu marge, venen pel voltant dels 6 euros la dotzena.
15: Ara mateix les botigues venen la dotzena d'ous ecològics a uns 6 euros, ja ho sentíem. Les grans superfícies, però, poden negociar preus molt més baixos amb els productors perquè compren enormes volums i tenen costos diferents. Per exemple, a Mercadona, aquesta setmana trobem la dotzena al voltant dels 3-4 euros.
1: Fixem-nos ara on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, què costen els serveis jurídics d'un ajuntament als tribunals? Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia. L'Ajuntament de Lloret de Mar ha constatat un augment de litigis que ha tensionat els seus serveis jurídics. Tenia 3 advocats que compatibilitzaven la representació del consistori als tribunals amb l'assessorament jurídic en tasques del dia a dia, però ara només en té 2. Per això vol contractar professionals externs que s'encarreguin dels procediments contenciosos administratius. La licitació seria per als pròxims 2 anys, amb un pressupost de 153.000 euros. Serien poc més de 3 euros i mig per lloretenc i lloretenca.
1: Què destaquem a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Avui us porto un TikToker català que s'ha fet viral per criticar obertament, mentre condueix el seu camió, el comportament a la carretera de ciclistes, conductors de Dàcies i altres camioners que van amb una sabata i una espardenya. Ell és en Pep Bala i fa vídeos com aquest.
6: Iepa! Hòstia, saps de far de tragar pols d'aquests putos Dàcies. Aviam, veieu aquest Illuminati d'aquí davant? Sí, aquest tipus de gent que surten de casa ja amb les antiboides posades, no fos cas.
1: En Pep Bala.
5: És en Pep Bala.
6: Són els mateixos que no posen els intermitents, els mateixos que quan van a repostar s'equivoquen de banda, saps? I han de passar...
1: El seguiré, Pep Bala, el seguiré.
5: Sí, està molt bé. És un compte que cada cop guanya més adeptes per la seva capacitat divulgativa, perquè ho fa en català, Ricard, i perquè fa allò que fa la majoria quan condueix, deixar-se endur per les baixes passions i faltar la resta d'usuaris. Així treus tot el mal rotllo del dia i surts del cotxe, doncs mira, escolta'm, amb un cutis meravellós.
1: És l'espa.
5: Exacte.
1: Elisenda Pineda, gràcies.
5: A tu.

0: Hi ha persones que ens obliguen a mirar, i a mirar des d'un altre lloc. I avui, entre aquestes altres persones, hi ha la Maixabel Lassa. La Maixabel va perdre el seu marit, Juan Mari Jauregui, assassinat per ETA. I anys després va fer una cosa que probablement molta gent no entén. Va acceptar seure davant d'un dels homes que havia participat en aquell assassinat. S'hi va seure durant 3 hores. I el va mirar als ulls. No per oblidar, no per justificar, no perquè el dolor hagués desaparegut, sinó per mirar-lo. I potser aquí hi ha una de les preguntes més difícils que ens podem fer com a societat. Podem mirar una persona sense deixar de mirar el mal que ha fet? Podem escoltar sense justificar? Podem entendre una història sense convertir-la en una excusa? I podem parlar de segones oportunitats sense oblidar les víctimes? Avui al matí entrarem en un llibre que es diu Mira'm, de la Núria Ortín, en què reuneix precisament la Maixabel amb l'assassí del seu marit. És un llibre que ens demana precisament això, que no mirem una persona només pel delicte, només per la condemna o només per l'error, sinó que intentem veure què hi ha al darrere i que acceptem que mirar de veritat és molt més incòmode que jutjar des de lluny. Perquè és fàcil parlar de presos sense convertir-los en una categoria. El més difícil és quan tenen nom, quan tenen fills, quan tenen una història i quan els tenim davant. I encara és més difícil quan el dolor també té nom i té rostre. Per això avui, a partir de les 10, la Maixabel ens acompanyarà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè la seva història introdueix una pregunta que va molt més enllà de la presó i del perdó. Què ens passa a nosaltres quan decidim mirar l'altre? Fins i tot quan costa mirar-lo. Hi ha gent com la Maixabel que no li cal perdonar. No vol perdonar. No li cal fer-ho per ells. Ho fa perquè el món sigui una mica més humà, malgrat tot. Com fan també molts i molts voluntaris a les presons. O fundacions com l'Obra Mercedària. O també algunes víctimes. Avui, escoltarem Maixabel a les 10, al matí de Catalunya Ràdio.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Fa uns minuts acabem de saber que s'ha produït l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Peralada, això és a l'Alt Empordà. Hi ha 2 ferits, un en estat crític i un altre lleu. L'edifici ha quedat molt malmès i s'acaba de confirmar també la mort d'una de les desenes de persones ferides a l'incendi que hi ha hagut aquesta nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental.
0: La segona.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio tindrem el magistrat José María Macías l'endemà que el Tribunal Constitucional frenés l'últim intent per boicotejar l'amnistia i d'aquí 15 dies dicti la primera sentència que obligarà el Suprem a aixecar l'ordre de detenció de Puigdemont, la inhabilitació dels exconsellers i acostarà el retorn de l'expresident a Catalunya.
0: José María Macías a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. La tercera.
2: Espanya ha reforçat el control fronterer a Ceuta davant el risc que hi hagi una nova entrada massiva coincidint amb les eleccions legislatives que avui es fan al Marroc. Des de Nova York, Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències en el control de fronteres per part del Marroc en l'entrada massiva de finals de juliol.
0: La quarta.
2: Salvador Illa compareix avui al Parlament per abordar el fiasco de les proves PISA a Catalunya. Els aliats parlamentaris del president li demanen que ho aprofiti per donar un cop de timó al Departament d'Educació.
0: I la cinquena?
2: Aliança Catalana diu que hi es va equivocar al votar en contra d'una sanció a Vox per haver qualificat d'assassí el president Lluís Companys, encara que prèviament ja havia defensat el partit de Joan Garriga per aquesta mateixa qüestió, segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat?
3: El Barça debuta a la Champions femenina a les 9 davant el París, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio. El Madrid exigeix que el president de la Lliga, Javier Tega, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs. I avui a quarts de 9 a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Esparun i Girona i el Cadí la Seu.
0: Això avui un dia en què també continuarem amb molta estabilitat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Avui, demà, divendres, dissabte, diumenge potser ja arribaran alguns núvols. Avui amb una temperatura que ha refrescat una mica les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà. Al migdia, però, tornarem a tenir 30 graus a gairebé tot arreu i 33 graus a les zones més càlides del sud i de Ponent.
0: I pel que fa al trànsit, la C58 és la via més complicada a aquesta hora. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia. Doncs sí, encara hi ha cua de Terrassa, Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat. Retencions també a la C55 a Abrera, a la B23 de Molins d'Esplugues i la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. A més, hi ha cua per un accident a la P7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, en sentit Girona.
0: Avui a l'Àgora ens acompanyarà Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pobares, el dia en què parlarem, com dèiem, amb el magistrat del Constitucional encarregat de redactar aquesta sentència de l'amnistia, José María Macías. I també ens acompanyarà avui Rosa Maria Soberana, diputada d'Aliança Catalana.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
6: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
6: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
8: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament, de Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Vuit i set, a partir de les 9, com dèiem, al matí de Catalunya Ràdio, el gran protagonista del dia, el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, passarà a la història per ser, probablement, l'últim jutge a rebutjar l'aplicació de l'amnistia. Pol Foradada.
9: De fet, els seus companys del ple del TC van tombar ahir la seva proposta de negar el perdó a Jordi Turull i ara haurà de reescriure aquest text, aquesta ponència. A la vista no queda, doncs, cap obstacle perquè el Tribunal Constitucional avali definitivament l'amnistia en el pròxim ple i deixi el Suprem ja sense marge de maniobra.
0: Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
10: Què tal? Bon dia.
0: I, per tant, la data fixada ara al calendari és el 6 d'octubre.
10: Sí, és la data del proper ple on Macías haurà de portar reescrita per obligació el seu esborrany de sentència canviant la tesi, recollint ja els arguments dels seus companys que estan a favor de l'amnistia. Però en aquell ple no es veurà només la seva, sinó també la que portarà el president pel cas de Dolors Bassa i que serà favorable sense embuts a l'amnistia i aquesta més contundent es podria votar abans. Per tant, d'aquí a pocs dies el Constitucional dirà clar que l'amnistia també es pot aplicar al delicte de malversació. No deixarà dubtes i els arguments es podran aplicar a tots els recursos pendents, marcant, per tant, el criteri a seguir pels magistrats del Suprem. Fons d'aquest tribunal s'obren a aixecar l'ordre d'atenció a Carles Puigdemont un cop es conegui aquesta primera sentència.
0: I com va anar aquesta reunió d'ahir del TC, en què la majoria progressista va deixar clar que acabarà imposant el seu criteri favorable a l'amnistia? En té detalls Lot Serra.
11: Macías va fer una exposició inicial i la resta de membres del ple, 10, van intervenir. Qui més es va estendre va ser la també catalana Laura Díez, del Bloc Progressista, que va subratllar que la interpretació del Suprem i de Macías sobre la malversació no és raonable ni lògica. Això és clau perquè la pota fonamental del debat jurídic és pot o no pot el Constitucional corregir una interpretació del Suprem. Si condueix a conclusions no raonables i il·lògiques, sí que pot. I la majoria progressista del TC creu que la tesi que els líders del procés van tenir un guany patrimonial al no pagar de la seva butxaca al referèndum és totalment incoherent amb el que persegueix la llei d'amnistia. Cándido Conde Pumpido, president del Tribunal, també va prendre la paraula en la mateixa línia. Macías no va replicar els seus col·legues i va acceptar que el 6 d'octubre Conde Pumpido també porti la seva sentència sobre l'amnistia, que és la que es votarà i aprovarà. Ot Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que s'està debatent al TC aquests dies són els recursos dels 7 líders a qui no se l'ha concedit l'amnistia.
9: Són Puigdemont, Junqueras, Turull, Romeva, Bassa, Comín i Puig, tots ells acusats o condemnats per malversació. La llei aprovada fa 2 anys i mig al Congrés contemplava que l'amnistia no s'apliqués a aquells que s'haguessin enriquit amb el procés. El Suprem es va aferrar això i en una interpretació rocambolesca deia que si havien pagat l'1 d'octubre amb diner públic i no de la seva butxaca, indirectament n'havien tret un benefici econòmic.
12: Entramos en la fase final y la fase final es que, como dijo Ana Ferrer, la magistrada que discrepó del Soviet Supremo, de lo que yo llamo el Soviet Supremo, no el Tribunal Supremo, dijo, ustedes están construyendo una ficción jurídica, una entelequia para colocarse por encima de la ley.
9: Això ens deia al Matí de Catalunya Ràdio el periodista especialitzat en informació de tribunals, Ernesto Ekaizer. Això sí, no s'atrevia a fixar una data per al retorn de Puigdemont. Deia que el Suprem encara podria trigar unes setmanes després del pronunciament del Constitucional.
0: Des de Junts apressen el Suprem que aixequi l'ordre d'atenció contra Carles Puigdemont, cosa que permetrà a l'expresident tornar a Catalunya sense cap mena de risc. Jordi Turull.
13: Per primera vegada hi ha una desautorització absoluta del Tribunal Constitucional cap a tots aquells jutges que han preferit fer política en comptes de complir el seu deure d'aplicar la llei.
0: De tot plegat en parlarem a partir de les 9, com dèiem, amb el magistrat del Constitucional, José María Macías. Abans, l'advocat i professor de SADE, Ignacio Rigau.
14: El meu professor de dret constitucional, l'eminent José María Castellà, deia que el dret havia de ser desapassionat. La seva creació i el seu desenvolupament a la doctrina i a la jurisprudència havien d'estalviar-se les pressions de la pressa. El procés d'encaix de la llei d'amnistia és un bon recordatori d'aquest principi. Ens hem d'alegrar d'haver pogut seguir en directe la resolució de les tensions generades per una norma nascuda a cop de pressa i conveniència política, des del cas Roger Espanyol, fins a la ja resolta contradicció amb la prohibició dels indults generals. Nodreix la nostra cultura democràtica que el rodet parlamentari es topi amb el dubte judicial. Del diàleg entaulat entre els poders de l'Estat, hem d'aprendre que, quan la llei és maldestra, la jurisdicció és qui s'encarrega de recosir.
0: L'amnistia és el principal tema del dia. L'altre és l'embolic en què s'ha ficat Aliança Catalana amb Lluís Companys. Embolic amb Aliança Catalana i la seva defensa de Vox per haver dit això.
15: Lluís Companys va ser un assassí. Va crear el Comitè Central de Milícies de Catalunya, que va assassinar a més de 8.000 catalans innocents.
0: Aquest és Joan Garriga, portaveu de Vox en un ple al Parlament, i després el partit ultra va penjar uns cartells de Companys a unes finestres de la cambra on també s'hi llegia Lluís Companys, assassí, durant, per cert, una ofrena.
16: Bueno, esos carteles no aparecieron por arte de magia. Los puso el grupo parlamentario de Vox en Cataluña y los volveremos a poner el año que viene.
0: Doncs bé, ahir Aliança va votar en contra, de fet, no es votava, però va expressar que estava en contra de sancionar Vox per haver titllat Lluís Companys d'assassí. I el mateix Garriga els va agrair.
17: Agraïm el suport que hem rebut del Partit Popular i d'Aliança Catalana. La resta no.
0: Agraïm el suport que hem rebut d'Aliança Catalana. Aliança assegura que ho va fer per error. Però ja ens explicaran com ho van fer per error en una discussió. No una votació, una discussió. El Matí de Catalunya Ràdio us pot explicar que el que fins ara havia defensat Vox, Sílvia Solanes.
18: Sí, el procediment sancionador preveu que abans de la votació a la Junta de Portaveus, que va ser ahir, hi hagi un debat a la Comissió de l'Estatut dels Diputats, que això es va celebrar fa un any. En aquella sessió, fa un any, segons les fonts coneixedores del debat, Sílvia Orriols va defensar el dret de Vox a dir que Lluís Companys era un assassí perquè no es podia sancionar, deia, els diputats per un odi subjectiu. En la comissió també s'analitzaven, per exemple, aquestes paraules d'Orriols contra la diputada d'Esquerra, Najat Driwech.
19: Vostè sí que se n'hauria de dar vergonya, senyora Najat, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic dins aquesta cambra. D'això sí que se n'hauria de dar vergonya.
18: En les últimes hores, Sílvia Orriols ha defensat la figura de Companys, però, atenció, també es pot explicar al Matí de Catalunya Ràdio que la líder d'Aliança va avalar en aquella comissió la relació de Companys amb l'assassinat dels germans Badia. Orriols va subratllar a X ahir que dia assassí a Lluís Companys és una calúmnia i que mai avalarien una afirmació així, però, segons fonts coneixedores d'aquest debat en la comissió Porta Tancada, sí que va repassar la figura del president de la Generalitat assassinat pel nazisme i el va relacionar amb l'assassinat dels germans Badia. Els germans Badia, recordem, eren dos militants d'estat català, referents de l'independentisme radical dels anys 30, que van ser assassinats per anarquistes l'any 36. Tot i que en aquell moment els partidaris de Badia van acusar Companys de tenir relació amb l'assassinat, no hi ha cap prova ni cap evidència historiogràfica solvent que avali el que va dir Orriols a Porta Tancada.
0: Aquest programa ha consultat el partit sobre aquests fets concrets i fonts d'Aliança es limiten a reiterar el seu rebuig, a dir que Lluís Companys era un assassí. A partir de 2:15, en tot cas, ho aclarirem tot plegat. plegat, perquè entrevistarem a Rosa Maria Soberana, que és la diputada que teòricament es va equivocar en aquesta votació i discussió. Abans, comentari de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
20: A Catalunya la política es complica sovint per l'existència de dos eixos que obliguen a fer curioses contorsions. Si atenem a l'eix ideològic, no hauria de sorprendre que la portaveu d'Aliança Catalana votés a favor d'aixecar la sanció al diputat Ignacio Garriga, de Vox, per haver-se extralimitat en la seva expressivitat. De fet, Orriols també les diu de quilo molt sovint. Però en aquest cas la sanció no era per haver criminalitzat la immigració, cosa en la que coincidirien, sinó per dir que el president Companys era un assassí. I aquí entrava en joc l'eix identitari. Orriols es va afanyar ahir a aclarir que la portaveu s'havia equivocat, però en l'ambient va romandre un dubte. Sota quin eix havia votat realment?
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
21: Coincidint amb el 85è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, gràcies a un material sonor excepcional, amb la veu de Ramon de Colubí, el militar i advocat d'ofici que va defensar el president de la Generalitat en defensa de Companys, narra els fets d'un dels capítols més foscos de la història de Catalunya.
22: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
21: Amb les veus de Pere Arquilluer, Carles Martínez...
23: La terra no és dolenta, no ho creieu.
21: I el periodista Albert Mercader, amb l'assessorament històric de l'historiador Albert Botran, en defensa de Companys, a l'API web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3CAT. Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Mireia Sala.
4: Pel que fa al temps, ara mateix hi ha 4 núvols al Pirineu Oriental, ha refrescat a les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà, on ja no bufa la tramuntana, però avui serà un dia assolellat i càlid, amb temperatures de fins a 30 graus a bona part del país, 33 a les zones més càlides del sud i de Ponent. Encara podrà pujar una mica més la temperatura de cara a divendres, a l'espera que la setmana que ve comenci a canviar una mica el temps i a refrescar.
5: A la C58 encara hi ha cua de Terrassa Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat. Retencions també a l'AP7 a Santa Perpètua en sentit sud, a la B23 de Molins Esplugues i a la Ronda de Dalt des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. A més, a l'Alt Empordà hi ha cua a l'AP7 per un accident a Bàscara en sentit Girona.
25: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
26: Catalunya Ràdio.
27: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
28: Doncs jo només sento la carretera.
27: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
29: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 8 i 18, a aquesta hora estem pendents de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Peralada. Hi ha 2 ferits i un d'ells en estat crític. I aquesta nit també un altre incendi. Hi ha una persona morta, 13 ferides en un foc en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès. Saludem a aquesta hora l'alcalde del municipi, Jan Santaló. Alcalde, bon dia.
30: Hola, molt bon dia a tothom, Ricard, què tal?
0: Com dèiem, de lamentar una persona morta, 13 de ferides. Què sabem de l'estat dels ferits, alcalde?
30: Bé, com podeu comprendre, és una situació per nosaltres molt catastròfica. Es fa difícil doncs, explicar qualsevol detall. En tot cas, explicar-vos doncs, que és un centre on les persones que hi resideixen doncs, tenen una important vulnerabilitat i això ha fet doncs, que la gestió d'un incendi doncs, que pot passar, que tota la sectorització de l'edifici ha funcionat, ha fet encara més complicades les tasques de rescat. No? I ha estat una nit molt llarga.
0: Perquè què és el que ha passat? Com ha començat aquest incendi, alcalde?
30: Bé, pel que ens consta, a 10:45 de la nit aproximadament, doncs s'ha originat foc a una de les habitacions. He estat en contacte directe amb la consellera Parlon i el conseller Moreno, que és un edifici que és titularitat de la Generalitat i gestiona la Fundació Vall Paradís. I bé, tots han coincidit doncs, que sembla ser que els aïllaments, la sectorització, els tallafocs han funcionat bé, però malgrat tot no, doncs, hi ha hagut una propagació de fum que ha fet doncs, que persones amb una especial sensibilitat i vulnerabilitat hagin inhalat una quantitat doncs, desproporcionada. Això ha fet doncs, que l'evacuació hagi estat molt complexa. Des d'aquí m'agradaria reconèixer una intervenció excel·lent, és a dir, crec que s'ha evitat una catàstrofe encara més gran per part del Servei d'Emergències Mèdiques, pels bombers, Policia Local de l'Ametlla, Protecció Civil de l'Ametlla, tothom ha fet el que ha pogut perquè en pocs minuts aquest foc ha quedat extingit i el que hem hagut és de recol·locar aquestes persones perquè poguessin passar la nit.
0: I aquestes persones han pogut tornar a la residència o s'han hagut de reubicar?
30: Bé, tal com ens ha dit la gestora del centre de la Generalitat i la Fundació, sembla que hem pogut trobar doncs, altres espais. L'afectació principal ha sigut a la primera i a la segona planta i això doncs, indica que la resta dels espais doncs, s'han pogut habilitar amb totes les garanties, no hi ha danys estructurals i, per tant, doncs, sembla que més enllà de la inhabitabilitat, per descomptat, de la primera i segona planta, aquestes persones doncs, han pogut passar la nit correctament en totes les situacions corresponents i estem pendents d'aquests afectats menys greus o més lleus que estan a l'hospital i que a poc sembla doncs, que van arribant menys males notícies atès doncs, aquesta persona que sí que ha perdut la vida.
0: Jan Santaló, gràcies per acompanyar-nos, una abraçada i també un missatge de tranquil·litat en aquest cas als familiars que no saben com estaven reubicats aquestes persones que estaven pendents de reubicar-se, doncs que sàpiguen que ja hi ha solució per elles, eh?
30: Efectivament, així és, i tothom que ha vingut i s'ha dirigit es pot adreçar a nosaltres, al centre, a la Conselleria de Afers Socials, i la veritat és que tothom que necessita qualsevol cosa, l'atenció ha sigut immediata i o sigui, cal jo personalment, és a dir, en principi, doncs tothom pot estar tranquil que sembla que el pitjor ja ha passat.
0: Alcalde, ho lamentem, gràcies.
30: Gràcies per a vosaltres i ànims a tothom. Bon dia.
2: Una vez que esté la sentencia del juez Llarena, la analizaremos y a partir de ahí el president tomará la decisión personal i política que corresponda.
3: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
6: Would you annihilate the Islamic Republic?
7: Els trens passen, no s'aturen a l'estació, s'aturen a la següent estació.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia d'avui, 23 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia a la redacció, amb la redacció al matí, els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Lara García, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: I comencem per aquest altre punt d'atenció. És l'estació de Fabra i Puig, tancada després que ahir es desprengués part del sostre i haguessin 3 ferits. Allà hi ha el Joan García. Joan, bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: Com està la situació ara mateix?
10: L'estació encara està tancada, està acordonada. A dins encara hi ha el fals sostre que va caure sobre els torns de validació i que va fer 3 ferits lleus. Renfe haurà de determinar com és que va caure. I a la porta personal de Renfe, què informa els viatgers?
11: La máquina va ir a Sagrera, després coge el metro i 5 minuts caminant i des d'ahí com és el tren normal.
10: Si es vol venir aquí, on paren autocars que van cap als dos Vallesos i Osona, s'ha de baixar a Sagrera i arribar amb la L1 del metro, la vermella. Atenció també als usuaris de la R3, que pel tall del desdoblament arriben a Barcelona amb autocars, precisament aquí a Fabra i Puig. No podran agafar el tren de la R4 aquí durant els pròxims dies. Si han d'anar cap al centre de Barcelona, ho han de fer en metro. I si necessiten el tren, el tindran a Sagrera. A Fabra i Puig, Renfe havia començat obres aquesta setmana. Entre les millores hi havia netejar i pintar el sostre.
0: Gràcies, Joan. I aquesta nit...
6: Would you annihilate the Islamic Republic?
0: Donald Trump ha iniciat l'Assemblea General de la ONU amb una nova amenaça a l'Iran. Des de Nova York, Oriol Serra.
3: El president dels Estats Units ha amenaçat l'Iran amb l'aniquilació si no accepta un acord que, segons assegura, seria molt beneficiós per aquell país.
12: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
3: Les últimes hores, mediadors nord-americans i iranians han mantingut converses a Nova York. Segons mitjans iranians, s'haurien concretat les condicions de reobertura de l'estret d'Hormuz. Avui, precisament, està prevista la intervenció iraniana al plenari de l'ONU. Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de les amenaces de Donald Trump, l'arrencada de l'Assemblea ens va deixar una imatge. La salutació de la presidenta veneçolana Delcy Rodríguez a Pedro Sánchez.
9: Rodríguez va aixecar-se del seu lloc per saludar Sánchez. Segons fonts de la Moncloa, la líder veneçolana va demanar-li seguir dialogant sobre la situació del país i el president espanyol hi va accedir.
0: Un Sánchez que intervindrà a l'Assemblea de la propera matinada i parlarà de Ceuta i el Marroc, amb canvis respecte al que havia dit fins ara.
9: Sí, el president espanyol va oferir ahir una entrevista a la CNN on per primer cop va admetre deficiències en el control de les fronteres per part del Marroc. Sánchez també ha assegurat que ja ha exigit explicacions i mesures al país nord-africà.
13: Estem investigant què va passar aquells dies de juliol, però alhora hem demanat accions al Marroc i també respostes, perquè és evident que el seu control fronterer va fallar.
0: Caldrà, doncs, estar molt atents avui a aquests moviments a la frontera entre el Marroc i Ceuta per tres motius. Primer, perquè hi ha la possibilitat d'un nou salt massiu alimentat també a les últimes hores pels moviments de subsaharians a la frontera. Dilluns, de fet, en parlàvem aquí en aquest programa amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i ens deia que estava alerta.
14: No hay una información de que esos mensajes estén calando. Estamos hablando también con la prensa marroquí, que se está haciendo eco de la propia campaña del ministerio, y estoy en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores a todos los niveles por las autoridades marroquíes, bueno, pues para que también haya un dispositivo disuasorio.
0: El ministre deia, no hi ha alarma, però sí que hi ha alerta. El segon motiu és la presència de 12 jihadistes entre els migrants que van creuar a Ceuta el passat juliol.
9: Sí, el periòdico explica que la policia busca 12 persones relacionades amb el jihadisme. De fet, 3 d'elles fins i tot havien lluitat a la guerra de l'Iraq. Fa una setmana la policia ja va detenir un terrorista que havia creuat la frontera.
0: I la tercera raó per estar atents a la frontera són les eleccions d'avui, on es pot disparar l'abstenció. Enviat especial al Marroc, Nando Zenoguera.
15: El magnat de centre-dreta Aziz Ahanouch aspira a repetir mandat si és la llista més votada, però el sistema marroquí l'obligarà a buscar socis de govern. Fins ara han estat els nacionalistes d'Istiklal i els liberals del PAM, una formació apadrinada pel ministre i també president de la Federació Marroquina de Futbol, Fusil Egja. El guanyador, de fet, haurà de gestionar el Mundial 2030 i la pugna amb Espanya per la final, en un escenari on el futbol s'ha convertit en eina geopolítica. Unes eleccions, les d'avui, on s'espera una baixa participació, en especial dels joves, el col·lectiu més desmotivat per la política. Avui també hi ha reforços de seguretat a les fronteres de Ceuta i Melilla davant les crides a una nova entrada massiva fetes a les xarxes, en uns comicis on la migració ha estat absent de la campanya electoral. Des de Rabat, Nando Zenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, de seguida explicarem que hi ha hagut un nou revés pel català a Europa i també totes les novetats de les dues estrenes d'avui a TV3. Atenció, perquè torna Soc i Seré, segona temporada amb Àngel Llàcer, i TV3 després estrena País d'Altura. Ara ho expliquem.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
17: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
18: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
19: I des de 16.400 euros.
18: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
19: Citroën.
18: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Un minut i mig serà 8:45 del matí. L'oficialitat de la llengua catalana a Europa torna a topar amb els socis comunitaris. Ahir el debat de 7 minuts, va acabar sense que ni tan sols hi hagués votació i amb retrets al govern espanyol. Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
3: A l'hora de la veritat, el govern espanyol evita aclarir si està disposat a bloquejar l'entrada de Montenegro o Albània a la Unió Europea per forçar el reconeixement del català.
4: España confía que esto va a ocurrir y estoy convencido de que esto va a ocurrir antes de que s'incorporen altres estats membres a la Unió Europea.
3: Però sigui com sigui, aquesta nova estratègia de Madrid ha irritat alguns països. Suècia creu que Espanya barreja coses diferents.
5: L'ampliació de la Unió Europea és una cosa i el debat sobre les llengües n'és una altra. No s'haurien de barrejar els dos temes.
3: Lituània ho troba inacceptable. Alemanya ho critica i l'opinió de Berlín importa perquè sempre ha estat un dels grans obstacles per aconseguir l'oficialitat del català. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I aquest matí al Parlament, Salvador Illa compareix per explicar el fiasco de les proves PISA marcat per tres notícies d'ahir. La primera, la reunió del Consell d'Educació de Catalunya que prepara ja el debat de país sobre educació.
6: Una trobada marcada pels dubtes per part dels sindicats. USTEC va demanar que la reforma de l'educació no tapi les reivindicacions dels mestres. Andreu Mombrú és portaveu del sindicat.
7: Aquest derivar el debat cap aquí, el que pretén és, d'una banda, dilatar els terminis, desactivar el conflicte i diluir la veu dels treballadors i de les treballadores, i especialment d'USTEC com a sindicat majoritari que hem estat encapçalant els últims dos anys les mobilitzacions.
2: La segona notícia també té relació amb USTEC. Els Mossos d'Esquadra defensen la infiltració d'agents en una assemblea de professors.
6: Carles Hernández, cap de la Comissaria d'Informació dels Mossos, va contradir la consellera d'Interior i va defensar la presència de dues agents del cos.
8: En cap cas es tractava ni d'una acció encoberta ni d'una acció d'infiltració. Es tractava d'una acció relacionada amb les funcions per poder garantir el manteniment de l'ordre públic i la seguretat ciutadana. És una acció policial mal planificada i mal executada, però no s'ha fet amb la intenció de vulnerar cap dret. Jo he dit que les agents van entrar sense mentir. Quan van ser descobertes, van intentar sortir d'allà garantint la seva seguretat i van mentir.
2: I la tercera notícia que marca la compareixença al Parlament és l'anunci que hi va fer el govern. Vol frenar l'accés a la intel·ligència artificial als menors de 14 anys, Maria Costa.
6: El Departament d'Educació ja va obrir el meló de regular la intel·ligència artificial i ara el govern ha fet un pas més, que es passi d'una recomanació a una prohibició plasmada en una llei, un avantprojecte de llei que hauria d'estar enllestit al març de l'any que ve. Ho deia ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Podem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya que disposi d'un model propi de benestar digital de la infància i de l'adolescència. Prohibir els mòbils a l'educació obligatòria i ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Voldríem dotar-nos d'un marc legal sòlid, fiable i permanent i, per tant, convertir les recomanacions que estiguin dins de l'àmbit de les nostres competències en llei.
6: També vol reforçar la lectura i fer que els llibres de text tornin a ser una referència a les escoles. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ahir al Matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb pares molt preocupats per l'ús que els seus fills en fan de les pantalles.
10: Estic super preocupada, tant que a casa no hi ha dispositius amb internet, però sóc molt radical, eh? I ni per excuses de feina ni per res.
11: I en fem ús, doncs, és de manera molt excepcional per trucar als avis o li expliquem, estic fent una trucada de feina.
12: Tinc la meva consulta de psicologia i veiem casos dia rere dia d'un consum massiu i compulsiu del telèfon.
2: I vam escoltar també el testimoni del Marc Planes. És un noi de 16 anys que havia estat addicte al mòbil.
13: Em sentia sol o tenia problemes amb mi mateix o algo i em refugiava el mòbil i a l'institut vaig anar com reduint el nivell acadèmic, tipus vaig suspendre 5 o més, que més també conductes agressives amb mi mateix, autolesions, etcètera, etcètera.
2: Va ser un testimoni d'ahir de l'Àgora a partir de les 9. I avui en tindrem un altre també d'impactant, un altre testimoni colpidor.
14: Yo siempre pienso y creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad.
2: És Maixabel Lassa, viúdua de Juan María Jáuregui, assassinat per ETA. Ella va visitar, en aquest cas, l'assassí del seu marit a la presó i la seva història és una de les que recull el llibre Mira'm, de Núria Ortín. A 11:15, Maixabel Lassa, al Matí de Catalunya Ràdio. I en cultura...
15: Catalans i catalanes, torna, soc i seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si et va agradar la primera edició, no et quedis amb ganes de formar part de la segona. Llengua, història, gastronomia i molta cultura popular. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui...
2: Aquesta nit TV3 estrena la segona temporada de Soc i Seré. El programa torna amb una nova tanda de 100 concursants, més proves i un gran premi que passa, atenció, de 20 a 50.000 euros.
16: La colònia Rossinyol de Manlleu a Osona es converteix en l'escenari principal on els aspirants s'enfrontaran per demostrar qui és la persona que més coneix Catalunya. En declaracions als matiners de Catalunya Ràdio, Àngel Llàcer ha avançat la incorporació de la cantant Diana Roig com a copresentadora entre les principals novetats de Soc i Seré.
17: Balls tradicionals, llengua, literatura, d'història, hi ha de tot, hi ha de tot. I després hi ha una novetat preciosíssima, que és la Diana Roig. La Diana Roig aquest any doncs m'acompanya i presentem junts el programa.
2: I tot seguit, TV3, hi haurà una altra estrena, que és País d'Altura, una sèrie de 10 capítols que retrata Catalunya des del cel.
16: L'actor David Verdaguer és qui guia aquest viatge aeri amb un relat àgil i amb un punt d'humor, un recorregut que també ens permet conèixer testimonis arrelats al territori per descobrir les seves peculiaritats.
2: I coincidint amb les festes de la Mercè, Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert per les arts al carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals. Marta Vives.
18: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Èxit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó de l'ICUP.
19: Per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
18: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui també és notícia, oques grasses.

0: Un paquet d'entrades pels 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre, previstos, recordem-ho, pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials.
1: Aquesta nit vull ser jo el meu propi perill. Canta-te la vida, canta-te la vida al pit. No cal pensar en el que serà demà de mi. Que si m'he de fer mal pensar-ho no em serveix. Cremo de desig.
2: I pel que fa al trànsit, com estan les carreteres, Mireia Sala?
3: Doncs un accident a la 2 provoca cua de Pallejà a Cornellà perquè només hi ha un carril obert en direcció a Barcelona. A més, encara hi ha problemes a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, la P7 a Santa Perpètua, la C58 a Montcada i la Ronda de Dalt del Nus de la Trinitat a Sant Gervasi en sentit Llobregat i de Can Vidalet a Pedralbes en sentit Besòs.
2: Aquesta és l'actualitat d'aquest dimecres 23 de setembre, que ens deixa 3 preguntes.
4: Primera.
2: Quan Aliança Catalana rectifica i diu que ara no defensa que Vox anomeni assassí el president Companys, és la prova que la seva prioritat és la batalla cultural de l'extrema dreta o només que no estan gaire preparats?
4: Segona.
2: Si Donald Trump promet retallar fons a l'ONU mentre el món es crema, amenaça destruir l'Iran i el que calgui, estem davant d'una provocació electoralista o de la confirmació que la diplomàcia global ha quedat sense esperança?
4: Tercera.
2: Amb les urnes marroquines buides, milers de nois buscant una sortida desesperada a la frontera sense control. Podem dir que el Marroc fracassa a l'hora d'oferir un futur a la seva pròpia joventut? O és que l'apatia ha vençut?
4: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Let me give it to you
2: straight when you're talking. De seguida obrim l'àgora del matí. Avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Nacho Corredor i Eva Pomares, amb protagonistes importants també del dia. Però abans en esports, el Barça debuta a la Champions femenina davant del París a partir de les 9.
7: També debuta la transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio amb la Sònia Gelmà. Tot i la renovació de l'equip, la portera del Barça, Catacoll, entén que el públic confia a veure un equip campió. Són declaracions al tot costa.
8: Sí, per què no? Això vol dir que confien en nosaltres, no? I crec que és molt important que l'afició confiï en nosaltres. Nosaltres confiem en nosaltres mateixos, crec que també és molt important, sabem on volem jugar aquella final i això és el millor d'aquesta nit.
7: Pere Romeu, tècnic blaugrana.
9: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
7: Podria tornar Irene Paredes, som dubte, Quica Nazaret, Vicky López, no es preveu que jugui a Aitana Bonmatí.
2: El Madrid acusa el president de la Lliga, Javier Tebas, de no ser el president de tots.
7: Guerra total, la postura de Tebas de no fer costat a les queixes del Madrid va provocar la reacció del Club Blanc, que va emetre un comunicat en què afirmava que els clubs es mereixen un dirigent neutral i al servei de tothom, i no un que utilitzi la seva posició per atacar precisament el Madrid. Tebas va replicar novament, dient que no s'ha de confondre neutralitat amb independència.

0: La nova campiona del món de motocross, Daniela Guillén, podria marxar als Estats Units.
1: Afirma el Tot Costa que en aquell país valoren les dones esportistes que fan motocross de manera molt diferent a com ho fan al nostre país.
2: Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que allà el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i... no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
1: I la Minya Mal diu que la pilota d'hora ha de ser per jugadors diferencials, no només pels que marquen gols. Són declaracions al diari L'Equip.
3: Bueno, yo creo que al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. Ver un partido solo por él, yo creo que es el jugador ese diferente. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
1: I a quarts de nou a Reus, final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, Esparun i Girona Cadí la Seu, a Primera Federació, el Sant Andreu juga contra el Madrid Castella a les 9 a Can Dragó.
4: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
5: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
4: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
6: Ho veieu?
4: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine els dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
8: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
9: Amb Lidl, la Dolce Vita val la pena. Ara pesto de festuc i alfàbrega a 1,99. T'estalvies un 20%. I amb Lidl Plus, salses per a pasta en diferents varietats al 50% en la segona unitat. Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
11: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Farem un espectacle que ens hem inventat.
14: El Mic i els seus amics tornen amb Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
15: Serà molt xulo!
14: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
16: Sí.
14: Entrades ja disponibles. Consulten la informació al web del Super 3.
17: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
18: Viladrau.
17: Guissona.
18: Salou.
17: I si ens poden arribar al cor amb una avenera.
18: Només en quedaran 50. Torna
17: Sóc i Seré.
12: Nova temporada de Sóc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Falten 2:45. Comença l'agora del matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, el politòleg Nacho Corredor, la periodista Eva Pomares i la degana de la Facultat de Dret a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
20: I de què parlar fins ara, abans d'entrar a l'agora, Pol?
0: Quin és el límit de cafès que et pots prendre en un dia?
20: Depèn. Depèn de l'edat, també, no?
21: I a quina hora? I a quina hora? Algunes dèiem que després de dinar ja pocs, eh?
20: Sí, o sigui, vosaltres a partir de després de dinar ja pareu.
21: No dormiria.
22: I si podem fer amb la migdiada, també.
20: Descafeinats, no?
23: Jo em prenc al matí només. Jo al matí, però al matí necessito més d'un.
21: Bé, sí, i tant.
20: Quants?
23: Dos o tres. Amb llet.
20: Caram. Però esmorzes o no?
23: Esmorzo lleuger.
20: No sé. Ja veus, Nacho, quina conversa més interessant, eh?
21: Nacho, pronúncia-te.
20: Ja veus, Nacho...
24: Jo faig una cosa que els italians odien, que és beure molt de cafè americano.
2: sí, o cafè a longe, però em vaig fer fa temps unes proves i a mi la cafeïna no m'afecta. Jo puc beure un cafè americano després de sopar, diguem-ne, i dormir perfectament.
20: Això és que vas cansat. Descansa, home. Bé, avui tenim molts temes sobre la taula. D'entrada, ahir era previsible el que va passar. El que veurem és com continua això, perquè José María Macías, que de fet el tindrem d'aquí a pocs minuts en aquest programa, magistrat del Constitucional, que és qui havia redactat aquesta ponència, sembla ser que defensava que no s'havia d'aplicar l'amnistia a la malversació, i el ple li va dir que no, que sí que s'ha d'aplicar i que, per tant, torni a redactar la ponència en favor d'aplicar aquesta amnistia. Això ho sabíem. El que no sabíem és que ell mateix redactaria aquesta segona ponència, perquè el que es fa habitualment és que es canvia de magistrat, Montserrat, no? Que és lo normal. Si tu tens una tesi, si et diuen canviar de tesi, lo normal és que diguis, doncs jo no ho puc defensar.
21: No sempre, eh? O sigui, un podria pensar que des del punt de vista de la comoditat a l'hora de redactar aquesta sentència fora més adient canviar de ponent, però no necessàriament. No necessàriament és la persona que s'enquista i diu que jo la vull fer encara que no estigui d'acord amb el contingut. I, de fet, això ja es fa en altres... Jo, a l'Audiència Provincial, en algun cas, la sala, que està formada per tres magistrats de cada secció, de vegades la persona que ha de redactar no hi està d'acord. I els altres, per majoria, imposen un criteri i aleshores es redacta. Una altra cosa és que després mirin a veure si el raonament majoritari està contingut de manera correcta al text de la sentència, no? Però no necessàriament. De fet, jo diria que en algunes persones podria significar, més enllà del meu criteri, jo sóc lleial a la institució i sóc capaç de fer aquella sentència en la que no comparteixo però que la majoria ha dit que es faci. És a dir, que pot ser un exercici, en molts casos, fins i tot d'honestedat des del punt de vista institucional.
20: Eva.
3: A veure, estem en un escenari de judici ficció, jo diria. Això va començar, en el cas de la llei d'amnistia, com recordaran molta gent, suposo, amb una manifestació de centenars de magistrats amb les seves togues contra la proposició de la llei d'amnistia, que a més aquesta manifestació va ser avalada pel Consell General del Poder Judicial. L'escenari que ens han situat els jutges en aquesta clara rebel·lió i intent de sabotatge d'una llei aprovada per a una majoria parlamentària, doncs ha estat la que tenim ara. És a dir, un delicte que pressuposa enriquiment personal i que manté els drets de tant la gent que està exiliada, incloent el president Puigdemont, com també d'Oriol Junqueras, Romeva i molta altra gent, els manté sense poder exercir els seus drets com a ciutadans. Com evolucionarà això a partir d'ara? Bueno, jo crec que fins que no tinguem la sentència, és a dir, la sentència en ferm, encara queden capítols, tot i que efectivament el que va passar ahir doncs és un pas endavant molt important, però caldrà veure també els vots particulars, quan es faran públics aquests escrits, perquè fins aleshores la sentència no es pot traslladar, diguéssim, al Suprem, i crec que si el Suprem rectifica, la setmana passada Llarena es va mantenir la seva posició, és per la derrota que els ha suposat en el seu moment el pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea.
20: Sí, perquè hi ha un element que no s'escapa, que és que el Tribunal Constitucional al final té dues ales, no? I això fa temps que ho diem als mitjans, sí, per entendre-ho, per simplificar, ja sé, Montserrat, potser que tu no t'agrada que ho definim així, eh?
21: Perquè bueno, final... és que al final no és la millor cosa, és a dir, si ara en comptes de 7-5 a favor de l'amnistia hagués estat 7-5 en contra de l'amnistia, sí, què estaríem dient?
20: D'acord, però a ningú se li escapa que, és a dir, si Macías escriu una sentència que finalment és la primera sentència que surt on avala l'amnistia però deixa els seus dubtes plasmats, hi ha tribunals que poden fer temptació de fer-ne una interpretació que vulgui. I aquí apareix un president, el president Cándido Conde Pumpido, que diu, jo també presentaré ja el que és la sentència de Dolors Bassa. Per tant, la primera que entri és la que marcarà una mica el relat de les següents.
21: La sentència que faci, pot durar més, però com hi ha la de Dolors Bassa també, per poder enllestir, qui diu que no seria la primera que es publiqués, clar, i, per tant, la que marqués d'alguna manera general la resta. Clar. I, a més, és que si hi ha dubtes, els dubtes els pot plasmar en el vot particular, però el vot particular pels jutges que han d'aplicar el que digui la sentència des d'aquest punt de vista, si és clar i contundent, com esperem o com s'espera que sigui, no hi ha cap... No, o sigui, no es pot anar a agafar el vot particular.
3: La pot retardar, simplement.
21: Sí, no.
3: Portem dos anys de retard,
21: no,
3: ja.
21: Pot retardar. Una altra cosa és que tu creguis que els tempos de la justícia, que són uns tempos sempre molt dilatats, en aquest cas tinguessin una voluntat espúria o intenció que no hagués estat la convenient, no? Que és dilatar de manera intencional, mal intencionada, l'aplicació de l'amnistia. Però jo crec que tenint en compte el que ha passat fins ara, que és que la major part, excepte aquestes persones, la major part de les persones que estaven en situació que poguessin ser aplicada l'amnistia, ja s'ha aplicat. És a dir, el 99,3%, és a dir, aquestes són les 7 persones, o 6, no sé exactament quines són, les que queden. La resta, ja està.
23: Si m'ho
21: ja
23: permets...
21: Està, no?
23: Sí,
21: no, jo tinc gent imputada, Lluís Salvador, Jové, CDRs, o sigui... Hi ha coses que no entren... l'independentisme. No, sí, però hi ha coses que no entren en això.
23: Escolta, jo entenc que els juristes estimeu la llei i creieu en la llei. Ho entenc perfectament, però...
21: també en part.
23: No estem en aquest terreny. Estem en un terreny de xocs de poder. Jo ja fa molt de temps, en aquesta tertúlia, quan hi havia l'estimat director de la Razón, Paco Maruenda, ens les teníem cada matí perquè jo li explicava tot això desemboca en un xoc de poders descomunal i estem en un xoc de poders descomunal que és el taló de fons de tota aquesta història i on hi ha una juristocràcia que se li van donar les claus de fer política i les ha agafat i no les vol tornar. I això s'arrossega a tants i tantes coses. Comença pel tema dels catalans, però això en aquests moments, aquest xoc de poders, impregna tot això perquè s'ha trencat la separació i els jutges volen fer política, això rebenta el sistema i estem en aquesta situació. Et vull felicitar per aconseguir aquesta entrevista amb el magistrat, perquè és realment inaudit. El que passarà d'aquí una estona és a dir, enmig del follon que un magistrat del Constitucional surti a donar opinió, bé, és molt interessant i em sembla que ens ho passarem bé, no? Però cal recordar que aquest és un magistrat que s'ha manifestat públicament contra l'amnistia, que en el seu moment va signar el manifest dels jutges absolutament impropi contra l'amnistia i que, per tant, amb lògica natural, sabent que tot això no es tracta de llei, sinó que es tracta de política... doncs ell s'hauria d'haver abstingut, perquè és un home manifestament contrari a l'amnistia i, per tant, crec que el normal és que s'hagués abstingut.
21: Però ja saps que el tribunal, per unanimitat, va rebutjar la recusació d'aquest magistrat.
23: Sí,
21: és a dir, tant parlar dels progres...
1: El corporativisme judicial tampoc no seria cap novetat.
23: El problema de la justícia espanyola
21: és que
23: està atrapada entre un corporativisme absolutament repugnant i una politització encara més repugnant.
21: Quan diu el que us agrada, ho ha fet per veritat.
23: No,
21: quan no us agrada, aleshores és corporativisme.
23: Jo crec que el sistema judicial espanyol està en un problemón de desprestigi, en un problemón de falta de credibilitat amunt i amunt, i que aquest és el subproducte de tota aquesta batalla que dura anys i durarà anys i tal. Ara...
20: Mira, això que deies, hi ha un cas que sí que es va apartar d'aquesta votació, no sé si el recordareu. Juan Carlos Campo.
21: Però no era la mateixa circumstància.
23: Si tu manifestes públicament...
20: Ell es va manifestar i va treballar en una llei.
21: És que treballar en una llei no és el mateix que...
20: I va dir, jo m'aparto perquè sóc...
21: Treballar en una llei no és el mateix que formar part del Consell General del Poder Judicial, que de manera unànime fa un comunicat respecte de la llei d'amnistia, del qual aquest magistrat, com tants altres, no va dir res. Ja. Simplement es va afegir. Perquè l'únic òrgan que té capacitat...
23: Per tant, va dir que estava en contra.
21: Perquè l'únic òrgan que té alguna capacitat per dir alguna cosa en nom del Poder Judicial, per això és tan sorprenent l'entrevista d'avui, l'únic òrgan que té aquesta capacitat és el Consell General del Poder Judicial, que és el que vetlla per la independència
1: del Poder Judicial.
21: Que la inauguració
1: del curs l'altre dia, la Isabel Parelló, la presidenta encara va tenir... és a dir, encara va tenir els nassos, deixeu-m'ho dir així, de dir que no, que ells no estaven fent política i que aquí no passava res. Sí. Aquesta situació, i coincideixo amb el David, el que fa és erosionar l'estat de dret, erosionar la democràcia i vulnerar els drets de molts i molts ciutadans. No només independentistes, no només independentistes en catalans, això tampoc és nou. Recordem totes les causes que es van obrir contra l'independentisme basc, a les diferents altes instàncies judicials, això ve de lluny. I, a més, no és només un atac contra l'independentisme, en aquest cas... és un atac també contra el govern de Sánchez, és a dir, en la guerra civilista que mantenen, en el xoc que deia el David, efectivament, que mantenen els dos poders a l'estat espanyol.
20: Ara deixo parlar, David, deixa'm sentir el Nacho, no l'he sentit encara. Nacho.
2: Sí, aviam, el David sí que assenyalava un element que és a la pròpia justícia i als defensors de l'estat de dret, que crec que ho som tots, que cada vegada és més evident, que és que està creixent la desconfiança d'una part substancial de la població en moltes institucions, i una d'elles és la justícia. Sortien fa un parell de mesos dades de 40DB sobre si confiaves més en la justícia o menys que fa 5 anys, i la meitat de la població confia menys que fa 5 anys, i més, només un 7%.
21: Home, Nacho, amb la càrrega constant del ministre de Justícia contra la justícia, és complicadíssim, és a dir, és el bombero piròmano. Primer dius tota l'estona que aquesta justícia és una desgraciada perquè està anant contra la família del president, i una vegada que ja has fet aquesta escombrada radical de la credibilitat, aleshores fas una enquesta com la que fa Tezanos i pregunta a la justícia, no, està en entredit per la població, i la gent diu sí. Però, clar,
23: però això no comença aquí.
21: No, comença
23: amb el procés.
21: No, comença amb el ZERE. Comença amb el ZERE quan 237 milions d'euros desapareixen i no sabem
23: per diu a la justícia aquest problema polític que no sabem resoldre políticament, el resoleu judicialment.
21: Sí, però això és culpa dels jutges? És culpa dels jutges o de la gent que fa política amb els jutges? És culpa dels jutges?
23: De tots dos. Del govern del PP en el seu moment que va dir aquest tema el passem a la justícia, i els jutges que agafen les claus i diuen efectivament, ens erigim amb els defensors de la unitat d'Espanya i amb martell d'heretges de tots els que vagin contra això.
21: Aquesta és la pintura que fas tu.
23: No. Això és el que ha passat, i tot això són conseqüències del que ha passat, i té molt mala solució, perquè és un país on està amb un xoc de poders molt difícil de resoldre, perquè que ningú es pensi que això s'acaba aquí, perquè aquest és un component que en les properes eleccions espanyoles tindrà un pes molt important.
21: Sí,
23: I en el govern posterior tindrà un pes molt important.
21: Mentre els polítics s'escolleixin el Consell General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional i el Tribunal de Comptes, els polítics, i mentre la Fiscalia depengui, afinada, depengui del president del govern, això no tindrà solució.
22: Sí, ja vam veure com el PP volia canviar...
5: Perdoneu, és que això no entenem res.
22: Ja vam veure com el PP volia canviar la composició del Consell, bàsicament perquè la majoria de jutges són de la seva corda ideològica. Les associacions professionals, la majoria són de clau conservadora. Per això, en el seu moment, el PP va proposar aquest canvi presumptament democràtic de la renovació del Consell General del Poder Judicial.
21: Europa, això de que els escolleixin els polítics, li fa zero gràcia.
23: De l'endogàmia de la justícia no és que sigui conservadora o progressista.
21: Clar, això és igual.
23: És que són posseïdors de l'Estat, que és una cosa que va més enllà. És una consciència de ser posseïdors, no servidors.
21: Això és una tendència de l'Estat. Mira el president del govern, si no té tendència.
23: Però en aquest cas és extrema, i això s'ha apoderat absolutament de tot. Només una cosa sobre el Consell del Poder Judicial, que em sembla un òrgan...
5: Sí, però tenia la paraula del Nacho, però acaba ràpid, David, acaba ràpid, sisplau.
23: Hi ha 15.000 queixes... 15.000 queixes anuals de sobre jutges, que doncs algú que està imprès en un judici considera que li ha fet un abús o té una queixa o tal. 15.000, val? Com pot passar amb tantes professions. Vale?
21: Sí, amb els manobres o quan fas la reforma a casa.
23: El Consell del Poder Judicial només ha actuat en el 0,15% dels casos. O sigui, en el 99,85% de les queixes que es fan sobre el mal comportament de la justícia, el Consell del Poder Judicial gira pàgina perquè diu aquesta és una professió on som impunes. I fins que no es trenqui això, no tornarem a tenir una justícia en aquest país decent de cap de les maneres.
5: Nacho.
2: Les dades que compartia no eren del CIS ni de Tezanos. I en tot cas, Montse, crec que justament les persones més concernides per la importància que té la justícia també hem de ser conscients del que està passant, perquè de la mateixa manera que quan veiem un polític criticant la justícia i assenyalant la justícia, segurament hi hagi una gent que s'adhereixi, fins i tot alguns, a críticament aquesta visió, home... instruccions que estem veient en els darrers mesos, com la del jutge Peinado, manifestacions que estem veient que vam veure com jutges manifestant-se en contra d'una llei d'amnistia que encara no havia estat ni tan sols presentada, tampoc contribueixen de forma determinant a confiar en el funcionament del sistema. Però jo el que volia dir és que
6: La llei d'amnistia al final serà una llei aprovada per les Corts, pel Parlament, pel Congrés dels Diputats, avalada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, avalada pel Tribunal Constitucional, amb una ponència, amb algunes ponències que avalaran la llei, redactades fins i tot per magistrat que en són contraris, aplicada pel Tribunal Suprem i, com també ha recordat la Montse, aplicada per desenes de jutjats ordinaris. És a dir, que si hi ha una llei que té legitimitat, ha tingut control i ha de tenir, diguem-ne, tot el suport de l'Estat, segurament és aquesta, perquè el número de recursos que hi ha hagut en tot tipus d'instàncies, el número de jutges implicats en la seva aplicació, el procés que ha tingut, li dona una legitimitat, per cert, necessària, donada la transcendència, que el que hauria de fer, i segurament això ho veurem passat el temps, és que aquesta llei, d'aquí uns anys, no formarà part

0: I el transport públic, avui que hi ha hagut un nou robatori de coure a l'R1, Maria Fernández Noguera?
1: Doncs retards de 20 minuts o més a l'R1, la línia del Maresme, i trens que s'aturen més del compte a causa d'aquest nou robatori de cable. Aquesta vegada entre el Clot i Sant Adrià del Besòs. Hi ha menys trens dels que són habituals. Ara en són 4 per hora i sentit. També hi ha una incidència a la infraestructura a l'R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Aquí també hi ha demores que poden superar els 20 minuts. També a l'R3 també hi ha hagut una incidència en la infraestructura que fa que hi hagi servei alternatiu per carretera entre La Molina i Puigcerdà. I pel que fa a l'R4, recordem que a partir d'avui fins a nou avís, els trens no s'aturen a l'estació de Fabra i Puig de Barcelona.
0: Avui a l'Àgora parlarem de l'amnistia, com deia el magistrat José María Macías, i també de la polèmica d'Aliança Catalana amb Vox i companys. Però va, abans d'això, de què més estarem pendents avui? Redacció, Sílvia Solanes.
2: Doncs de moltes coses, per començar, pendent de com evolucionen els ferits per l'incendi en un centre a l'Ametlla del Vallès, on hi ha perdut la vida un resident. El president de la Generalitat acaba de donar el seu condol a la família via X. També pendents de les conseqüències d'aquesta explosió de gas que hi ha hagut en aquesta matinada en un hotel de Peralada, l'Alt Empordà, hi ha un ferit crític. Anem cap a Girona. Fèlix Martí, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, molt pendent, sobretot d'aquest ferit. És un home de 47 anys que han traslladat des de Peralada en helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on hi ha una unitat de cremats. L'altre ferit, amb lesions més lleus, té 74 anys, és a l'Hospital Trueta de Girona. Recordem que l'explosió ha afectat de ple la masia Can Carbó de les Olives, és un hotel rural de planta baixa i dos pisos. Ha passat cap a les 2 de la matinada el dipòsit de gas propà, ha rebentat parets, part del sostre i finestres. Els danys estructurals són molt greus. Veient les imatges promocionals d'aquest hotel, és una masia de pedra, amb vistes a l'Empordà, un porxo, jardins i habitacions amb tots els detalls. Ara ha quedat tot destrossat i ple de runa.
2: I amb un ull també posat a l'estació de Fabra i Puig a Barcelona, ara que és hora punta i que està tancada després que ahir s'esfondrés part del sostre en el vestíbul. Anem-hi en directe. Toni Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. Doncs de moment poca feina pels informadors de Renfe, que estan a les portes de l'estació, i poques aglomeracions. Els usuaris sembla que ja arriben informats. L'estació està cordonada per fora i a dins encara no s'ha retirat el fals sostre que va caure sobre els torns. Cap tren para a Fabra i Puig. Els de la R4 passen de llarg i van directament a la Sagrera, on els usuaris agafen la línia vermella de metro per anar al centre de Barcelona. I els usuaris de l'R3, que arriben aquí amb autobusos substitutoris, també han de continuar el trajecte en metro.
2: I ara a les 9 arrenca al Parlament la compareixença de Salvador Illa sobre l'informe PISA i els errors que hi va haver a Catalunya. Parlament, Albert Prat, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, i ara és el president del Parlament qui cedeix la paraula a Salvador Illa al Parlament, que ha tornat abans de vacances per escoltar les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco de la Generalitat que ha deixat fora Catalunya d'aquest rànquing d'avaluació. Ell ha entrat a l'hemicicle acompanyat de la consellera d'Educació, compareix a petició pròpia després que li demanés la majoria de l'oposició i vindrà a insistir durant el matí amb les primeres mesures que ja va apuntar ahir, és a dir, menys pantalles a les aules i més lectures obligatòries, sobretot de clàssics catalans. Veurem durant el dia quin és el to de l'oposició amb el president abans que divendres es tornin a veure les cares a porta tancada en una primera cimera al Palau de la Generalitat sobre el futur de l'ensenyament.
0: Albert, has dit abans de vacances. O sigui, quan s'acaben les vacances?
5: Mira, estava previst que fos la setmana que ve i que fos amb el debat de política general que reprengués l'activitat al Parlament.
0: Sí, a finals de setembre s'acaben les vacances al Parlament.
5: Exacte.
0: Bueno, doncs està bé. Una setmana abans tampoc serà un drama.
5: No passa res.
0: Molt bé, gràcies, Albert.
2: Doncs també, Ricard, pendents de la sessió control al Congrés, avui sense Pedro Sánchez, que és a Nova York, però arriba l'endemà que qüestionés per primer cop el control del Marroc a l'entrada massiva a l'estiu. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Sí, per primer cop i en una entrevista a la CNN, Sánchez ha dit que han demanat accions i respostes al Marroc, perquè assegura que és evident que alguna cosa va fallar en el control de la frontera. És el primer comentari de Sánchez que assenyala tan directament la responsabilitat del Marroc i avui serà protagonista a la sessió de control amb nou preguntes als ministres d'Interior, la de Defensa i el ministre que comanda la crisi a Ceuta.
2: I acabem a Tarragona. Avui és dia gran, Santa Tecla. D'aquí uns minuts comencen els actes que tindran el punt àlgid al migdia amb la Diada Castellera. Tarragona, Clara Chavarria, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, d'aquí uns minuts arrencarà l'anada a l'ofici des de la plaça de la Font, que es comença a omplir de gent per veure de nou el seguici popular. La comitiva festiva pujarà fins la catedral just abans que comenci la missa que s'hi celebra. Al vespre tindrà lloc la processó del braç de Santa Tecla, que culminarà amb l'espectacular entrada de la relíquia a la catedral. L'altra gran cita del dia, com deies, és la Diada Castellera amb les quatre colles de la ciutat a partir de la 1 del migdia, també a la plaça de la Font.
8: La lletra petita.
0: I cada dia a aquesta hora analitzem també la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
8: Hola, Ricard.
0: Atenció, perquè a Brussel·les proposa vetar les xarxes socials als menors.
8: Proposa prohibir-les als menors de 13 anys i a no permetre comptes fins als 15. I ningú discutirà que un nen de 10 anys no hauria de passar-se hores fent scroll a TikTok. La proposta sona raonable. Però la lletra petita ens diu que per saber qui té menys de 15 anys cal comprovar l'edat de tothom. El text estableix que la simple declaració de l'usuari ja no val i que caldrà verificar l'edat amb la solució oficial de la Unió. Brussel·les assegura que no guardarà documents. Potser és cert, però la infraestructura quedarà construïda. I potser hauria estat més útil educar els pares que prohibir els fills. Fa temps que cada problema que la política no sap gestionar el paguem amb un peatge de privacitat. Hi ha maneres de protegir els menors sense retallar les llibertats de tothom. Només cal voler que sigui així.
9: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
10: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
11: Ahir, us en foteu amb el seu consentiment, era Bafeu. I bé, feu. Avui dimecres, un Enigmàrius zoològic. El cosí tossut del dofí, de 5 lletres. El cosí tossut del dofí, 5 lletres.
10: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
12: El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
13: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
14: I des de 16.400 euros.
13: Què?
15: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Tia.
16: Citroën.
15: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
17: I si no cal que esperem a divendres per dinar en aquell restaurant que tenim tantes ganes d'anar-hi? I si de les escapades de cap de setmana en comencem a dir escapades de dilluns o de dimecres? Per què no hem d'anar al teatre el dimarts o el dijous? Amb el cupó diari de l'11, de dilluns a dijous pots guanyar fins a 500.000 euros i dedicar-te a ben viure cada dia. Cupó diari de l'11. Et toca ben viure.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Amb David Madí, amb Nacho Corredor, amb Ea Pomares i Montserrat Nebrera. L'àgora del matí de Catalunya Ràdio, a l'hora en què entrevistem i conversem amb José María Macías, magistrat del Tribunal Constitucional. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
19: Bon dia, senyor Ostrell.
0: Què va defensar vostè i el ple del Tribunal Constitucional per no aplicar l'amnistia a la malversació?
19: Mira, ja sap que li puc contestar amb determinades limitacions mentre que no rebel·li el contingut de la deliberació, però això que em pregunta no és part de la deliberació i era el contingut de la ponència. El que es va defensar és que es tractava l'àmbit de coneixement que podia tenir el tribunal, no podia incidir en una interpretació de la llei ordinària, perquè la nostra tasca és interpretació de la Constitució. I llavors el que es va defensar és que el Tribunal Suprem es va mantenir dintre dels límits de la interpretació de la llei ordinària i que nosaltres havíem de respectar aquesta interpretació. Aquesta va ser una postura i la postura contrària és que la interpretació que havia fet el Tribunal no era correcta, però el Tribunal Suprem, vull dir, però no era correcta més enllà dels límits propis de la interpretació i que va de la interpretació ordinària i que va acabar incorrent amb una fallida lògica que sí que determinava una infracció de dret constitucional. Aquestes són les dues postures i la segona és la que finalment es reflectirà a la sentència quan es dicti.
0: I això vol dir que la majoria no va compartir el plantejament de la ponència.
19: Efectivament, sí, és clar. Sí. Ahir ja el propi tribunal va emetre una nota de premsa on t'explicava que efectivament s'havia produït aquesta diferència de pres entre els membres del col·legi, que per altra banda és habitual dintre del tribunal.
0: Clar, aquí ens haurem de fixar en la interpretació del final del què és exactament un benefici personal. Aquesta és la qüestió de fons?
19: Sí, efectivament, efectivament. Si benefici personal, la interpretació que s'havia de fer era la que havia fet el Tribunal Suprem, que era una interpretació lligada a l'obtenció de qualsevol mena de benefici, fins i tot, com va acabar decidint el Tribunal Suprem, un benefici que no tingués un contingut d'apropiament de fons públics ni que els diners públics acabessin al compte d'alguna persona pròpia o aliena, sinó que benefici personal podia ser també la necessitat que es tenia d'aquests fons públics per poder dur a terme una activitat criminal com era el delicte de secessió que finalment es va condemnar.
0: Cap aleshores, senyor jutge, qualsevol persona...
19: Digui. Sedició. Ha confós el terme sedició amb secessió, mm-hmm. encara que eren les dues coses, però en fi.
0: Però aleshores, qualsevol persona que aconsegueixi que l'administració, per exemple, assumeixi una despesa que d'una manera o altra la pugui afectar personalment, segons la seva interpretació, la que vostè volia oferir en la ponència, és que estaria obtenint un benefici patrimonial.
19: No, a veure, no confonem termes perquè això és el fons de la qüestió. Una cosa és la interpretació que va fer el Tribunal Suprem i li toca fer amb ell. Nosaltres, com a Tribunal Constitucional, no ens pertoca fer la interpretació ni de la llei ordinària, sinó només observar si la interpretació que havia fet el Tribunal Suprem és il·lògica, implica una fallida lògica, és inconsistent, es recolza sobre fets que realment no estan provats. Nosaltres només fem una revisió d'idoneïtat de la interpretació feta pel Tribunal Suprem, però no substituïm la interpretació del Tribunal Suprem fent la pròpia. Això no ens tocaria. Llavors, la majoria del Tribunal ha considerat que la interpretació feta pel Tribunal Suprem era inconsisteix i en això consisteix la sentència. Per això s'estima parcialment el recurs d'emparament que va presentar el senyor Turull. Amb quin raonament? D'això ja sí que no puc avançar més, perquè això al final s'ha de reflectir a la sentència escrita i aquesta sentència escrita encara no existeix. S'ha de redactar i ha d'obtenir l'aprovació del conjunt del tribunal. Per això no li puc avançar exactament amb quin raonament s'arribarà a la conclusió de que la interpretació feta pel Tribunal Suprem no era consistent.
0: Però sí que acabarem veient com el Constitucional corregeix una interpretació del Suprem.
19: Sí, clar, això sí. Aquest és el problema que planteja el recurs d'emparament, no en aquest cas, sinó en d'altres casos, que planteja dintre del tribunal una fractura d'interpretació que no només es reflecteix en aquest assumpte. Sí que és cert que no és un tema nou. Podem trobar sentències del Tribunal Constitucional que ja han corregit el que ha dit el Tribunal Suprem des de pràcticament el seu naixement. Ara bé, això era una cosa que, per dir-ho així, passava de tant en tant, però que en els últims anys sovinteja més del que jo considero que és adient.
0: I per què passa?
19: Això és un punt de vista, una visió de quina és la funció pròpia del Tribunal Constitucional, que no és la mateixa que tenen tots els magistrats. Jo crec que s'ha de ser, a l'hora de corregir, un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que al cap i a la fi la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, o el que diu, o el que decideix un tribunal independent. Perquè no estem per això. De fet, hi ha un corrent ara molt important, doctrinal, que defensa, que recurs d'emparament, que va ser molt útil en el moment del seu naixement. Ara ha arribat el moment de canviar-lo perquè la situació és molt diferent, tenim una justícia plenament democràtica i desenvolupada des de l'any 78 i que la situació que justificava l'existència de recurs d'emparament ara ha canviat i que potser recurs d'emparament s'ha convertit en una fórmula per corregir un poder de l'Estat que no és el precisament pel que estava pensat en el moment de néixer. Bé, són punts de vista molt diversos i el Tribunal Constitucional és divers en la seva composició i a la ideologia de la seva gent, i això al final té el seu reflex a les sentències. Jo no sé si dintre de 4 anys en la composició que llavors tingui el Tribunal Constitucional s'acabarà defensant el mateix que s'està defensant avui. Això ho variarà.
0: Ho diu perquè la composició es fa en la tria política, vostè deia. Clar, de fet, vostè ja havia defensat abans una determinada posició sobre l'amnistia. Com ha de demostrat o com es demostra que una convicció jurídica prèvia no condiciona una ponència com la que vostè va escriure? És a dir, un ciutadà hauria de confiar que vostè és imparcial en aquest cas?
19: Home, totalment. A veure, una cosa, pretendre que un magistrat que arriba al Tribunal Constitucional després d'una determinada carrera professional, d'una activitat professional, no té ideologia, no té opinió sobre infinitat de temes que afecten al tribunal, és absurd. Això, i precisament la composició del tribunal que intenta garantir és la diversitat d'opinions com a una manifestació del pluralisme polític del que parla l'article primer de la nostra Constitució. O sigui, que això no és un problema, perquè aquí no es tracta de decidir sobre fets. Nosaltres no entrem en si una cosa està aprovada o no està aprovada, sinó quina interpretació s'ha de fer de la norma constitucional. I a partir d'aquí, cadascú té la seva opinió. El que sí que és important, per mi, i això és com funciona la resta de models, és que quan una persona s'incorpori al tribunal en el moment de la seva incorporació, sigui transparent, que quedi ben clara quina és la seva trajectòria personal, què és el que opina sobre diversos temes, no que tot això quedi amagat per poder després tenir una opinió o una de diferent en funció de la conveniència política d'altres. No és això que vostè, senyor Sten, me'n diu, és francament important per ser-hi amb un jutjat de primera instància, o un tribunal d'instància, com es diu ara, o fins i tot al Tribunal Suprem. Però pretendre que un membre del Tribunal Constitucional no tingui idees pròpies, home, això és massa pretendre. Això és impossible.
0: Clar, però, per exemple, la divisió entre, que els mitjans sovint habitualment parlem, no?, del bloc progressista i el bloc conservador. Vostè diria que això és una simplificació periodística o que és una realitat que vostè també percep dins del tribunal?
19: La realitat, com dir-ho, hi ha matisos, que matisos en la simplificació es perden. Però sí que és cert que de la manera en com es comporta en el tribunal aquesta visió de blocs, quan un tema té un mínim impacte polític, és cert, perquè només cal anar a la hemeroteca, cal anar a la relació de sentències que dicta el Tribunal Constitucional, moltes són amb una gran majoria o amb una unanimitat, quan el tema és estrictament jurídic o no té un impacte polític. Quan té l'impacte polític, això que vostè diu, doncs és cert, és perfectament perceptible, i negar-ho seria absurd. Però precisament per això parlava abans de que la visió política que pugui tenir un magistrat està present en el sistema d'elecció que ha previst la Constitució. Per això també hauria de ser prudent en el moment en què l'actuació del Tribunal Constitucional no es refereix als poders que tenen capacitat política, sinó al poder judicial, perquè la seva actuació no es regeix per criteris polítics, sinó per criteris jurídics, i barrejar criteris polítics en jurídics és sempre un problema.
0: Però, ahir, per
19: encara
0: exemple...
19: que molt difícil de solucionar pel tribunal. Hi ha una expressió que apunta al tribunal que defineix molt bé la nostra funció, que és que nosaltres resolem problemes polítics amb criteris jurídics. Bé, la frontera entre el que és polític i el que és jurídic de vegades és massa prima i difícil de separar.
0: Per ahir, per exemple, les posicions ja estaven fixades abans d'entrar al ple o realment va haver-hi una deliberació real? És a dir, els magistrats van canviar en algun moment d'argument o posició?
19: No es va canviar d'argument i de posició. De fet, la deliberació... van començar a les 12 i a les 12.30 i a les 2 ja s'havia acabat. Sí que és cert que cadascú en aquest tema, si parlem d'un tema que és nou, que és sorpresiu, que un no té fixat criteri, que no és un tema o que s'entera la setmana abans quan li arriba la proposta de ponència del company, sí que reclames més dades, que pots entrar més en la discussió per acabar de situar els conceptes, però un tema com les conseqüències derivades del procés, que és el part nostre de cada dia des de l'any 2017, doncs diguem-ne que sorpreses és molt difícil que puguin haver-hi per cap membre del tribunal.
0: Ja.
19: Això seria viure en un món de fantasia que no és real.
0: Vostè, per això, ara ha de redactar la nova ponència, tot i que, com dèiem, no comparteix aquest criteri majoritari. Com ho farà? És a dir, com redactarà vostè una sentència que no coincideix amb el seu criteri jurídic?
19: Però això no és pas difícil de fer, crec jo. De fet, aquesta mateixa setmana ho hem fet amb un tema d'un servei mínim, d'una vaga que va tenir jo fa uns anys. Jo vaig presentar una ponència, també van quedar 7-5, i es va rebutjar, i ahir vaig presentar el text alternatiu, que jo vaig votar en contra, perquè no era la meva opinió, però que va ser plenament acceptat per la resta de companys, perquè senzillament havia traslladat al partit l'opinió de la majoria. Porto 35 anys fent això, escrivint, i 20 anys com a advocat fent-ho, traslladant al paper potser coses en les que jo no coincidia, però que era el plantejament que reclamava o que era necessari per defensar la posició d'un client. Llavors, això no és difícil. És a dir, que se'n qualifica com a jurista de reconegut prestigi, i si un jurista de reconegut prestigi no s'ha traslladat al paper una opinió, encara que no sigui la seva, és que potser no té tant de prestigi.
0: I si no comparteix el resultat, vostè signarà igual aquesta sentència?
19: Sí, clar. El tribunal sempre, els magistrats del tribunal sempre signen totes les sentències, totes. Uh-huh. Les sentències, en realitat, no són ni de la majoria ni de la minoria, són del tribunal. Altra cosa és que ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això es pareix amb un vot particular, que serà el que es farà en aquest moment, fer un particular per expressar l'opinió pròpia, que serà diferent de l'opinió continguda a la sentència. N'hi ha de tribunals que això no és possible. Per exemple, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, no hi cap la possibilitat d'expressar la dissidència, no de tenir-la, que tu la pots tenir. El que passa és que és una manca de transparència total, que es considera que és bona pel tribunal, perquè si hi ha divisions dintre del tribunal, cap en fora, això no se sap. Bé, és un plantejament possible. El tradicional a Espanya i a molts d'altres ordinaments és que si hi ha una dissidència se sigui transparent i es pugui saber, perquè d'alguna manera això manté viu el debat. Llavors, que hi hagi el vot particular serà la forma d'expressar l'opinió diferent que s'ha sostingut per una part dels magistrats.
0: Deixem preguntar-li una qüestió interna del tribunal. El president, el Cándido Conde Pumpido, serà un dels ponents també d'altres recursos relacionats amb l'amnistia. Abans explicàvem que, de fet, podria fer que el proper ple es votés abans el recurs de Dolors Bassa i no la ponència que escriurà vostè, perquè hi ha magistrats...
19: No, en principi no.
0: No.
19: No, en principi, a veure, hi ha un ordre normal que nosaltres seguim, això implicaria una alteració de la regla comuna. Quan un assumpte prové d'una anterior deliberació, primer s'ha de veure l'assumpte que prové de l'anterior deliberació. Això és el sistema.
0: Per tant, si canvies l'ordre del dia, seria una anomalia, diguéssim, la normalitat.
19: Seria una cosa insòlita. I és una anomalia, ja hauria de qualificar-lo segons els termes...
0: Això no, periodísticament, això.
19: En què es falli. Segons els termes en què es falli, podria ser una anomalia o no. Però sí que seria, ja li dic, totalment inhabitual, fins i tot diria que insòlid. Perquè trobar un exemple, no sé si n'hi ha d'exemples d'això, de la possibilitat que vostè m'ha apuntat.
0: Perquè la doctrina que surti de Turull serà necessàriament la que s'apliqui després, a Bassa, a Junqueras, a Romeva i a Puigdemont?
19: Tal com ha quedat la decisió, per raó dels que es consideren afectats, serà una decisió comuna pels 6 recursos.
0: Per tant, no hi pot haver resolucions diferents segons el cas?
19: En atenció al que s'ha decidit, si en un moment donat s'hagués decidit que l'empara s'havia de donar per raons diferents o que es rebutgés aquest empara, encara hi cabria la possibilitat de que els 3 últims empares, que tenen una justificació diferent perquè l'afectació de drets és diferent, es podrien arribar a acceptar si es rebutjaven els primers. Però si s'accepten els primers, llavors la situació ja és diferent, i sí, això serà perquè hi ha coincidència temàtica i de drets al·legats i de situacions entre els 3 primers recursos i els 3 últims.
0: Clar, portem... La llei es va aprovar el 2000...
19: D'això, senyor Estrell, això ja ho va avançar el meu president en una entrevista de fa 10 dies a Ràdio Nacional. Que la mateixa doctrina que s'apliqui al primer recurs s'aplicarà a la resta. O sigui, que no desvetllo res que no es conegui prèviament.
0: Deia, la llei es va aprovar el juny del 2024, som al setembre del 2026. Vostè considera que anem tard, que el sistema judicial ha trigat molt a arribar a aquest punt?
19: Aquesta decisió d'esperar va venir forçada per tenir present que és el que acabaria resolent el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en les qüestions prejudicials que es van plantejar davant o pel Tribunal de Comptes i també per l'Audiència Nacional. Era una manera de deixar clara la postura, perquè podia haver arribat a la conclusió aquí al tribunal, com ha arribat, de que hi ha una infracció constitucional, i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dir que sí, però que s'han afectat els interessos financers de la Unió Europea i que, per tant, és igual si hi ha un problema o no constitucional, que senzillament l'amnistia no es podria aplicar. Això hauria implicat un conflicte institucional que, en la mesura del possible, és convenient evitar. I la manera d'evitar-ho era esperar a veure què deia el Tribunal de Justícia de la Unió. El Tribunal de Justícia de la Unió es va manifestar immediatament abans de l'estiu i que va ser al mes de juliol, al començament del mes de juliol, o no recordo si a finals de juny o començament de juliol. Però s'ha dictat immediatament després de tornar del període de vacances posterior a aquesta sentència. Sí que és cert que fora millor que aquest tipus d'assumptes es resolguessin amb la major rapidesa, però aquí la necessitat esperava venir forçada per la qüestió processal, de que teníem primer que escoltar què pensava el Tribunal de Justícia de la Unió.
0: Deixem fer ja un parell d'últimes preguntes. Vostè, clar, ara ha de redactar, diguéssim, aquesta nova ponència. Entenc que ha de ser una ponència que deixi molt clar al Tribunal Suprem quina és la situació, o ha de ser prou generosa perquè tingui marge també per entendre com aplicar-ho o no?
19: Amb això, senyor Estret, ja sí que m'està demanant com serà la ponència propera, i això sí que no li puc dir, perquè primer s'han de manifestar els meus col·legues sobre la concreta redacció que es proporcioni. Ara, jo sí que li dic que tinc el defectuós, o tinc el defecte, o el defectuós costum de ser clar. Llavors, sempre he estat clar amb els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que he dit serà clara. En què termes? Això primer seria de dir al Tribunal Suprem.
0: Hi ha una última qüestió que no sé si voldrà entrar, sobre el retorn de Carles Puigdemont. Vostè considera que un cop això vagi endavant, el Suprem hauria d'activar-ho ràpidament i Pablo Llarena aixecar l'ordre de detenció a Carles Puigdemont?
19: A veure, no sé què jo pensi. I jo crec que vostès, els periodistes, són gent professional, que quan publiquen una cosa és perquè primer s'han assegurat de que és cert. I el que jo he llegit ja als seus companys és que els propis magistrats del Tribunal Suprem han expressat que això serà precisament el que faran. Si ho faran o no. Jo he de revisar el que facin els tribunals un cop que l'han fet. Dir-los per avançat què és el que han de fer, jo crec que no seria un favor per bon funcionament del sistema. Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sense dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina, i que ho facin amb la major rapidesa i en els termes estrictes del que nosaltres diguem a la sentència. Jo no espero cosa diferent del Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem d'Espanya sempre ha fet això i no ho deixarà de fer en aquest cas, estic segur.
0: José María Macías és magistrat del Tribunal Constitucional. Gràcies per acompanyar-nos, i quan passi tot, l'esperem també aquí a l'estudi per parlar tranquil·lament, però agrair-li, perquè no és habitual que els jutges en aquests processos vulguin explicar tècnicament com s'ha arribat en aquest punt, i li agraïm avui des de la Ràdio Pública. Gràcies per acompanyar-nos.
19: Doncs estaré encantat de tornar a parlar amb vostè, senyor Estell.
0: Gràcies.
19: Gràcies a vostè. Adéu.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
22: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
21: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
23: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
24: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
23: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
25: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
26: La increïble història real de Bert Trautmann.
27: El Roset de la porteria no ho fa malament. Us presento el Bert de Bradford. El provarem a la porteria.
28: És un alemany de merda.
29: És un maleït nazi.
30: El futbol és una dansa preciosa.
31: Els hi presento el nou porter del Manchester City.
32: El soldat nazi que va conquerir el cor d'Anglaterra. El porter. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula.
33: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Sota el sol del Mediterrani neix el cava Jaume Serra, elaborat mitjançant el mètode tradicional, el mateix amb què s'elabora el xampany. Cava Jaume Serra, qualitat amb caràcter mediterrani. Jaume Serra.
1: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què?
4: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
4: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Són les 9:35, en David Madí, amb Nacho Corredor, Eva Pomares i Montserrat Nebrera. De seguida parlarem del que ha passat amb Aliança i Vox. Però abans, valoració de les paraules de José María Macías, magistrat del Tribunal Constitucional. Nacho.
7: Aviam, jo el primer que celebro és el... Bueno, que hagis aconseguit l'entrevista, però el perquè és un fet noticiable i crec que, a més, doncs, té un valor que aquesta entrevista doncs, sigui a Catalunya, que és on més impacte doncs, segurament té la llei. El segon que celebro té a veure amb l'aproximació seva, també, al debat. No? Jo crec que si el debat públic, especialment l'espanyol, perquè ara el català està molt tranquil, s'assemblés més a aquesta última mitja hora, doncs segurament hi hauria capacitat d'entendre'ns més i de construir alguna cosa. Dit això, jo és que torno, després d'escoltar-lo, torno a la hipòtesi inicial que volia compartir, òbviament amb una vocació provocadora, quan a l'anterior intervenció compartia que la llei d'amnistia és la llei, diguem-ne, amb més legitimitat des de totes les perspectives de les que s'hagin aprovat, perquè ha tingut una sèrie de controls que no han tingut amb tanta intensitat i amb tant escrutini d'altres, i a més, no només és aplicada per un jutge, sinó que per molts, i a més, no només per molts jutges, sinó que a més, per alguns tribunals, doncs després d'escoltar-lo, pues consolido aquesta visió. I després ha dit un element que jo sí que comparteixo amb ell, que és bueno, que no és gaire idoni que el Tribunal Constitucional corregeixi sentències del Tribunal Suprem. Entre altres coses perquè el Tribunal Constitucional té aquesta nomenclatura però no és anàloga al Tribunal Suprem. I ho ha dit el propi Macías per com és l'elecció dels seus membres. El Tribunal Suprem està format per jutges, el Tribunal Constitucional per professionals del dret de reconegut prestigi, i la funció del Tribunal Constitucional és garantitzar que la justícia i, en fi, totes les decisions que es prenen a Espanya es fan amb garanties entorn a l'estat de dret. Perquè si no és veritat que doncs, s'acaba convertint el Constitucional en un tribunal d'última instància, i la realitat és que per la seva pròpia naturalesa no té gaire sentit. Ahir una companya vostra, nostra, l'Esther Vera, assenyalava com un escenari que al novembre això pogués estar resolt i encarrilat. I independentment de totes les altres consideracions, jo el que crec, i ho hem parlat en aquest programa moltes vegades, és que és un escenari desitjable. I és un escenari desitjable, entre altres coses, perquè, home, després d'haver passat per totes, diguem-ne, tenint totes les garanties d'aplicació a aquesta llei, políticament crec que és l'única fórmula, i per això des del principi doncs, vaig defensar tota l'estratègia governamental des de fa una dècada en relació a com resoldre la crisi institucional a Catalunya, perquè crec que és necessari per punxar el globus i perquè hi hagi un espai polític com és el de Junts i els seus quadres polítics que deixin d'estar segrestats emocionalment per unes circumstàncies que es van donar fa una dècada.
0: David.
8: Bé, felicitats per l'entrevista, perquè és molt oportuna i realment bastant inaudita. Deixeu-me traduir una cosa i després una valoració més personal. La traducció és: ell vol agafar la ponència en contra de la primera, assumint l'opinió contrària que ell havia expressat amb la primera, perquè, com que considera que el Tribunal Constitucional no ha de vigilar no ha de ser el tribunal d'últim recurs davant del Suprem, ha de protegir aquest flanc, ideològicament, l'ha de protegir pel que vindrà, que és la següent etapa política d'aquest país. I, per tant, segurament vol, i ha estat molt clar, diu, no em passaran una altra sentència per davant. La que valdrà serà la meva. Això ho ha dit molt clar. La que valdrà serà la meva, no aquesta segona. I tal. I segurament ell agafa aquesta posició, a priori, per molta gent, bastant absurda, encara que tècnicament i legalment això pugui ser, que és faré una sentència contrària a la que jo penso, perquè els termes d'aquesta sentència no deixin en evidència el que ha passat en el Suprem, que no és altra cosa que una prevaricació de llibre, que és inventar-se una situació de ficció jurídica, que és enriquir-se, protegir la malversació amb l'explicació d'un enriquiment que no s'ha produït en cap cas, i protegir aquest flanc. I això jo crec que ho hem de traduir i ho hem d'entendre d'aquesta manera. I finalment, una valoració personal que quan el sentia em venia a la ment permanentment aquell gran concepte que l'Anna Arendt va dir que era la banalitat del mal. És a dir, què és la banalitat del mal? Quines són aquestes... el mal? I feia una definició que era la següent, no? Diu, per cometre un mal enorme, no sempre cal ser una persona especialment cruel, fanàtica o monstruosa. També pot sorgir de persones aparentment normals que obeixen ordres, segueixen procediments i deixen de reflexionar moralment sobre les conseqüències dels seus actes. I ho escoltava i m'apareixia aquest concepte en el cap.
0: Montserrat.
9: No sé fins a quin punt podem utilitzar les paraules d'Arendt, que sabem quin és el seu referent. Entenc la metàfora, no sé si és del tot afortunada, no? Perquè crec que el magistrat Macías ha fet un bon exercici de pedagogia per qui no entengui com funciona el Tribunal Constitucional, quins són els seus límits, quina és la seva, diguem, condició pel fet de ser una cambra determinada políticament, que ell ha defensat, no? Hi ha gent que diu que... com no són càrrecs vitalicis, no li passa com el Tribunal Federal Americà, que aconsegueix desprendre's del poder dels que l'han nomenat. Aquí no, aquí estan 9 anys, després tornen a la vida, diguem, professional, i això fa que probablement no siguin tan lliures com podrien ser això, els membres que veiem al Tribunal Federal Nord-Americà. I, per tant, segurament se li ha de donar una pensada. Ell, en canvi, ha defensat aquesta ideologia que creu plural a dins del tribunal, que permet que hi hagi diferents maneres d'entomar què? Entomar com es protegeix la Constitució. I el que ha dit és... El Tribunal Suprem va fer una interpretació que, per una part del Tribunal Constitucional, anava més enllà de lo lògic, és la majoria, i per altra part del tribunal estava dins dels paràmetres de lo interpretable. Per què? No, perquè aquest problema de la malversació no comença aquí. Hi ha hagut tot un enrenou respecte del Codi Penal, de si s'havia d'ajuntar la malversació amb l'administració deslleial de cabals públics. És a dir, és un problema tècnic que permet que hi hagi interpretacions diferents. Més enllà
0: que aquí
9: que...
0: també, estratègicament, es van equivocar quan no van extradir Puigdemont, quan Alemanya va dir, si és per malversació... te l'entrego. Si és per rebel·lió, no.
9: Clar.
0: I van dir, no, per rebel·lió. Si haguessin entregat per malversació, que és on estem ara, Puigdemont estaria aquí.
9: Estaria aquí.
0: Aquí també la justícia, el càlcul no polític...
9: No,
0: el
9: càlcul polític, zero.
8: És una partida d'escacs...
9: Sí,
0: però aquí van
9: permanent.
0: Perdre la reina.
9: Permanent. Sí, sí. Permanent. Ara, dit això, és possible pensar que el magistrat ara voldrà utilitzar la ponència per intentar adornar o apaivagar la crítica respecte del Tribunal Suprem. Però jo crec que això serà unànim, perquè primer ell portarà la ponència i són els altres els que li hauran de dir, escolta, aquí no has carregat prou, això no ho has fet bé, i per tant, que hi haurà, des d'aquest punt de vista, no sé si dir-li, com deies abans, corporativisme judicial, però sí que perro no come perro, o algo así, o mata perro, i per tant que diran que el que digui el magistrat Macías va a missa.
0: Eva.
10: Breument, sí. A mi el que m'ha semblat, bueno, una entrevista periodísticament molt valuosa i a més molt insòlita, però crec que Macías s'ha refermat i per mi la cosa més interessant que ha dit és sortir a la palestra pública d'aquesta casa i dir que els jutges és absurd que no tinguin ideologia. em sembla ja un reconeixement total d'una cosa que fa molts i molts anys que veiem. O sigui, ja vull fer un pinzellada d'història, i abans ho comentava, fa 25 anys no coneixíem el nom d'un sol jutge. El primer va ser Garzón, que després també es va dedicar a fer política. Els jutges comencen a fer política en aquest país.
0: Aguirre.
10: Aguirre, i després, d'aquí, ara resulta que els jutges, evidentment, tenen dret a tenir una opinió política, però la imatge que té els ciutadans i el que els correspon, segons la llei, és la famosa de la vena, de l'estàtua amb la vena, no? Aplicar el que decideixen les cambres legislatives. I, bueno, no estem als Estats Units, però els jutjats federals dels Estats Units, Montse, el Suprem, posat per tram a l'anterior legislatura, els corregeix cada 2x3.
11: Ah, i per
10: tampoc seria una gran, tampoc seria un gran exemple del que està passant amb la justícia.
11: Home, és justament
10: el Suprem americà.
0: El Suprem americà amb majoria dominada, contradiu Trump permanentment, moltes vegades.
10: Per tant, molt poques vegades.
0: Però,
10: moltes vegades.
0: No, però
11: els han nomenat ells i els hi diuen, vostè
10: no volia
11: tirar
10: la pilota
11: malament
10: cap als Estats Units, perquè em sembla que el que està passant aquí és prou greu.
0: I també
10: sí que coincideixo
0: ara,
10: que no hi haurà cap xoc amb el Suprem, perquè la manera com redactarà aquest senyor, que després ha dit no, jo tinc ideologia, però no pateixi vostè, que sóc un gran professional, la manera com redactarà la sentència, diguéssim que deixarà les aigües i li salvarà la cara,
11: que no,
10: salvarà
11: que digués
10: la
11: que no
10: cara,
11: té ideologia?
10: Li salvarà la cara Suprem.
11: És que no té ideologia.
10: És que a mi m'és igual l'ideologia.
0: Són les 9:46.
10: Però tu has d'aplicar les lleis.
0: Has de canviar de tema. Macias era un dels noms del dia. L'altre és Rosa Maria Soberana, que és diputada al Parlament de Catalunya per Aliança Catalana. Rosa Maria, bon dia.
12: Bon dia.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Què va passar ahir?
12: Doncs una cosa que no hagués hagut de passar, que em vaig equivocar i n'assumeixo personalment la responsabilitat. Ni me n'amago, ni busco excuses, ni responsabilitzo ningú més.
0: Si vostè
12: quan
0: hi va...
12: El vam reconèixer públicament i també hem presentat un escrit davant la mesa del Parlament perquè em quedi constància formal i jo mateix el ratificarà a la propera Junta de Portaveus perquè consti en acta.
0: Es van equivocar, diu, perquè vostè va donar suport a reconsiderar la sanció a Vox per haver qualificat Lluís Companys assassí i després van dir això, que s'havien equivocat. Però expliqui'm per què primer ho van considerar.
12: El meu error va ser traslladar aquell criteri sobre el punt de Companys que no corresponia. Una cosa és defensar la llibertat d'expressió, fins i tot davant d'opinions que ens desagraden, i una altra és compartir o avalar aquells cartells. Nosaltres no els avalem. No som jutges ni considerem que els diputats tinguin la potestat de sancionar opinions d'expressions d'altres diputats. Tots són suficientment adults com per fer-nos responsables de les paraules que diuen dins de l'hemicicle. Però això no vol dir,
0: però això és el
12: com
0: que...
12: reitero, que sí, no estem d'acord amb els cartells que defensen Vox.
0: Però vostè considera que dins del Parlament es pot qualificar Lluís Companys assassí?
12: No.
0: No. Per tant, la llibertat d'expressió té límits.
12: La llibertat d'expressió no hauria de tenir límits. Les calúmnies sí.
0: Clar, això era una votació per això molt concreta, no? Un diputat concret per unes paraules molt concretes. Exactament què és el que van confondre?
12: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
0: Va sortir la seva presidenta primer públicament a dir que vostè s'havia equivocat, després ho va fer vostè. Per què no va sortir primer vostè?
12: Perquè estava en una compareixença del departament, del director general del Departament de Territori, on ens explicaven les obres de l'esborrany del Putxet.
0: Però en van parlar abans, van discutir-ho.
12: En van parlar, evidentment.
0: I van arribar a la conclusió de que era un error.
12: Sí, sí, evidentment. Ho vaig reconèixer des del primer moment.
0: És a dir, vostè hagués rectificat igualment si Sibiu Riols no hagués intervingut abans.
12: Evidentment.
0: Vostè té llibertat dins del seu partit per dir el que pensa?
12: Sempre.
0: Té autonomia política?
12: Clar.
0: O sigui, pot votar diferent, per exemple, d'Oriols, és una qüestió important.
12: Les votacions les decidim les dues diputades, consensuadament.
0: Bueno, entenc que a qualsevol partit hi ha discrepàncies, vostès també en deuen tenir.
12: Fins ara no.
0: Mai?
12: Mai.
0: I si arriba una situació en què discrepen d'algun tema, l'última paraula qui la té? Quina diputada
12: no
0: la té?
12: No podem parlar de casos hipotètics. Hem de parlar del que ha passat. De lo que pot passar, no ho sé. Tampoc sabem
0: si
12: serà demà.
0: Debat intern no n'hi ha, Aliança.
12: Com? Debat intern? I acabo de dir que consensuem les postures, les dues diputades. Això és un debat, al meu entendre.
0: I la feina com se la reparteixen amb Oriols?
12: En funció de les possibilitats que tenim cadascú, com podeu veure, si altres partits amb més membres no poden assumir tota la feinada que hi ha al Parlament, dues diputades assumint tota la que podem.
0: Ahir Aliança va coincidir amb Vox amb aquesta qüestió parlamentària i després es van desmarcar d'aquella posició, però deixi'm aprofundir sobre aquesta relació amb Vox. Vostès consideren...
12: No ens vam desmarcar. Nosaltres defensem la postura que al Parlament s'ha de poder parlar de tot, sense sancions administratives, però davant de la distorsió de Vox i la manipulació de l'esquerra hem volgut deixar clar que no compartim en absolut l'insult a Companys. M'agradaria també que el mateix ressò que s'han fet d'aquest error se l'haguessin fet del que va passar aquest cap de setmana. No n'han donat cap informació. La multa que se li ha retirat a la senyora Oriols, que la diputada Tània Verges li va sancionar, els tribunals li han donat la raó. D'això no se n'han fet ressò vostès. Van a buscar l'error, però no van a donar la notícia tal com s'hauria de donar.
0: Vostès mateixos van fer un tuit explicant i també...
12: Exactament.
0: Vull dir que també vostès n'hi han posat l'atenció en tot això. Sí.
12: Nosaltres vam fer un tuit igual que ahir. D'aquell tuit no se n'ha fet res, però del meu error sí.
0: Per cert, qui li redacta els tuits?
12: Cadascú els seus.
0: Però en el tuit que vostè va penjar primer, li deia que havia d'escriure.
12: Sí, no, perdó, que havia d'escriure no. Simplement que es retallés perquè, com ja li he dit, estava dins de la reunió del Departament de Territori i en aquell moment no podia fer-ho tot jo. Simplement va ser una ajuda.
0: Per tant, el tuit no el va escriure vostè.
12: No, una redacció.
0: Uh-huh. El tuit no el va escriure vostè, doncs.
12: I reitero, el tuit el vaig escriure jo. El que vaig demanar ajut...
0: És que li retallessin el tuit.
12: Exacte.
0: Li volia preguntar per la...
12: No
0: per
12: les... la vegada.
0: Sí, volia preguntar-li per la seva relació amb Vox. Vox és un aliat ara mateix d'Aliança Catalana?
12: Totalment a les antípodes.
0: I faran un curt de sanitari? És a dir, vostès es comprometen a no acordar res amb Vox?
12: Nosaltres no ens fem d'acord sanitaris.
0: És a dir, si Vox els ofereix un acord parlamentari sobre immigració, vostès l'acceptarien?
12: Nosaltres no fem acords amb Vox. Nosaltres votem en funció del que el nostre partit té les idees molt clares en cada punt.
0: Deixem preguntar-li, ja que té les idees tan clares, d'alguns punts de l'actualitat. Per exemple, no sé quina posició té...
12: Perdoni, de l'actualitat en aquest moment no en puc parlar. Se'm va demanar que sortia a l'antena per parlar d'aquest cas concret. Ja ple i he de pujar a l'hemicicle, perquè si no seré criticada perquè no estic al ple també.
0: Més volia preguntar-li per un tema que és d'actualitat, que és la intel·ligència artificial. Saber la posició que té Aliança sobre prohibir la intel·ligència artificial als menors de 14 anys.
12: En tot cas, en podem parlar un altre dia. Ara li agrairia, sisplau, que em deixes tornar a l'hemicicle. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs gràcies a vostè. Que vagi bé. La llàstima, perquè podríem haver parlat també de Ceuta, del Marroc i les aliances comercials amb Israel i Estats Units, de la filla d'Oriols i la policia, però vaja, no tenim temps per parlar-ne. Ara tornem.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
15: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
17: Ja m'ha escampat prou la boira, ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
32: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
19: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
18: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
19: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
18: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
20: Com et dius?
21: Ferran Adrià.
20: Quina és la teva experiència com a cuiner?
21: Has estat a alguna escola?
20: Has tingut algun mestre?
21: Això és una altra lliga.
20: Això són dos estrelles Michelin.
22: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
23: Estàs posant a tots al límit.
24: Prendreu tots mal.
22: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 9:55. David Madí, què et sembla aquesta polèmica que estem explicant?
8: Bé, quan una política comença, em vaig equivocar, rectifico sense embuts i tal, doncs, bueno, doncs és una cosa poc freqüent i que, per tant, doncs, s'ha de valorar. Sobre el fons de la qüestió més general, que és quins límits té la llibertat d'expressió, que jo crec que aquí hi ha altres polèmiques que hi ha hagut, és quins límits té la llibertat d'expressió. Jo sempre em posiciono a favor dels màxims drets de la llibertat d'expressió, i més en un Parlament, perquè un Parlament, la llibertat d'expressió ha d'estar protegida, i és precisament protegida per les opinions que no t'agraden. Jo crec que el que representa Vox amb el que va dir sobre el Companys els retrata. Els retrata. Jo no sóc un fan especialment del Companys, no em sembla un dels personatges més fantàstics del catalanisme, de la història del catalanisme. Però independentment d'això, el que van dir va ser una barbaritat fonamentada, doncs, amb el seu odi, no al Company, sinó amb el seu odi al català, a la cosa catalana, al sentiment català, que és un dels seus vectors. Però dit això, crec que tenen dret a explicar sense límits la seva opinió en qualsevol cas. I totes les restriccions que hi hagin sobre això, sobretot en el món parlamentari, em semblen democràticament deficients. I aquesta és la meva opinió. I com des d'una posició, doncs, de combat amb totes aquestes idees i tal. Però crec que la llibertat d'expressió requereix no posar límits amb això, i sí, contrastar-la, discutir-la tan fortament com es vulgui, però en aquest debat sempre estic en aquesta banda.
0: Nacho.
7: Aviam, a mi, en canvi, m'agradaria enfocar-me no en el tema de fons, que a més, o sigui, com visc alguns quilòmetres de Barcelona, tampoc, fins ahir tampoc en estava el cas. A mi el que més m'ha interessat de les darreres hores i de la pròpia entrevista és què passa amb els partits, diguem-ne, antisistema, o que fonamenten la seva promesa política en què lluiten contra l'establishment, quan doncs estan a les institucions. I és que els hi passa el que els hi passa a tots, que és que s'equivoquen, gestionen contradiccions, i, diguem-ne, els decibelis amb els que donen lliçons als demés, per la força dels fets, s'ha de rebaixar. I això és rellevant perquè té molt a veure amb un debat constant i que hem tingut també en aquest programa, que és com les institucions, els mitjans, incorporen o no en les seves dinàmiques els nous actors, com Aliança en el cas de Catalunya, o com està passant amb espais similars a tot el món. I després del que ha passat a Alemanya en les últimes setmanes, on hem vist que després de molts anys amb grans coalicions entre socialdemòcrates i conservadors per evitar l'accés d'aquest tipus d'espais a les institucions, o el que va passar a França durant molts anys i encara passa, aplicant la lògica del que s'ha anomenat cordon sanitari, i veient que això no serveix per frenar l'ascens d'aquest tipus de moviments que articulen la seva proposta política en l'antipolítica, i en canvi tenim l'exemple de Suècia. Suècia se'ls ha deixat gestionar durant 4 anys i políticament s'han fotut una hòstia, diguem-ne, no? Jo ho dic perquè crec que aquest és un dels debats de l'any, i un dels debats que l'any vinent sobretot es tindran en el conjunt a Catalunya, però també en el conjunt d'Espanya. I visibilitzar doncs que en el fons són doncs un partit més amb les seves idees, que no són les meves, però que lliçons tampoc poden donar perquè no saben ni votar en... correctament. Crec que és interessant. Igual que és interessant el que volies fer, que és plantejar-li determinades qüestions de l'actualitat, perquè molts d'aquests espais polítics s'articulen a la base de lo difús, no? I no de lo concret. I jo crec que justament el que té sentit és intentar portar-los al terreny de la concreció, perquè en el terreny de l'abstracció, si no, tenen tot guanyat, perquè hi ha molta gent cabrejada, hi ha molta desigualtat, hi ha molta gent amb molts d'anys acumulats. A Catalunya, doncs, molta gent que s'ha sentit, per exemple, traïcionada pels partits que van impulsar el procés, d'aquí l'èxit d'Aliança, en relació a la immigració, perquè durant molt de temps l'extrema esquerra ha dit aquí no passa res i la dreta neoliberal ha dit no, però és que els immigrants ja ens van bé perquè així renten les nostres cases, i davant d'aquesta lògica i dialèctica, doncs és normal que emergeixin fenòmens que... Doncs,

0: soc el president Rull.
1: I com vas viure les paraules de Rosa Maria Sobirana, que ara sentíem també com corregia?
0: A veure, a mi em costa molt d'entendre, no, la teoria de l'error. Ho dic perquè per la gent ens en tingui a casa. Al ple, per exemple, votem, no, pitjant un botó o apretant un botó, i això a vegades ha passat. Va passar la votació de pressupostos, que hi havia una diputada de Junts que es va confondre la votació final. Però a la Junta de Portaveus, perquè la gent no sàpiga, el que fa el president Rull, amb aquest punt i amb tots els altres, és obrir una ronda d'intervencions en el qual els hem de posicionar públicament de viva veu i moltes vegades motivant i expressant els arguments dels quals, no, ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament i, a més va ser un debat llarg, és un debat que dura 15 minuts, en el qual Vox va explicar els seus arguments. I a més, sobre el cas concret, també sobre, no, en aquest cas, sobre quan es parlava sobre el president Companys, que vull explicar també, perquè no és només una qüestió de llibertat d'expressió, sinó que quan Vox anomena assassí a Companys es produeix en el marc d'un intent de, no, d'alterar i fins i tot jo diria sabotatjar l'homenatge que el president Rull organitza cada any, i el Parlament organitza d'homenatge al president Companys amb la família allà, que bàsicament el que van fer va ser intentar, doncs, condicionar-lo penjant uns cartells en els seus despatxos acusant el president d'assassí. Aquest és el marc. Per tant, jo crec que al final hi ha un error de càlcul, però que expressa el que passa al Parlament. Jo ho he dit, es va muntar una gran escandalera quan jo col·loquialment vaig dir que, no, que en el Parlament habitualment Aliança i Vox es fan arrumacos, i jo crec que té a veure amb això. És a dir, una especial sensibilitat de ser molt curós o més curós per part, no, d'Aliança amb Vox i de Vox amb Aliança, això és retroactiu, i en canvi molt dur amb altres partits polítics. Jo també ho he explicat moltíssimes vegades, Aliança és extremadament duríssima amb tots els partits, però especialment també amb Junts per Catalunya. Per tant, aquest és el context, i de fet, jo, pràcticament un minut abans del posicionament, en aquest cas d'Aliança, vaig expressar que no tenia cap sentit aquesta reconsideració perquè estàvem parlant d'un fet molt greu. De fet, és un fet que jo vaig portar a la Junta de Portaveus quan va succeir, perquè pensava que s'havien traspassat totes les línies vermelles que en el marc d'un homenatge s'acusés a l'expresident de la Generalitat, que vull recordar que és l'únic expresident escollit democràticament que va ser afusellat durant, no, el context de la Segona Guerra Mundial, i per tant que em semblava que s'havien creuat totes les línies vermelles del que representa la llibertat d'expressió, que jo també defenso, però també crec que hi ha d'haver algun límit, no? I que al final els límits, evidentment, la societat els defineix de manera, no, compartida i debatuda. Jo crec que en aquest cas s'havien traspassat tots. Per tant, no és que s'equivoca al votar, sinó que es posiciona públicament després de 10 minuts o un quart d'hora de debat, i té a veure amb el que jo estava expressant.
1: David Cid, portaveu dels Comuns, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres. No la sala.
1: Montserrat.
2: Jo faltaria més que els partits polítics no poguessin tenir concurrències ideològiques. El propi representant que acaba de parlar i el seu partit comparteixen amb les polítiques franquistes el que fa referència a l'habitatge, no? Limitació dels lloguers, topall dels... Bueno, jo havia viscut en un pis que tenia la sort de pagar, bueno, una centèsima part del que cobrava el meu pare, que era ben poc, no? Què passa? Pues perquè coincideixen respecte de com voldrien que fos la propietat o com voldrien que fos la intervenció de l'Estat. En això, per cert, també en algunes coses segurament comparteixen amb Vox i amb el millor potser amb Aliança. Respecte del tema que ens ocupa, pues al millor poden tenir algun tipus de

Sant Just Desvern continua guanyant pes dins del mapa turístic del Baix Llobregat. Durant el primer semestre del 2025, el municipi va recaptar 154.058 euros de l'impost sobre les estades en establiments turístics, un 19,4% més que l'any anterior, una xifra que representa el 7,6% en total doncs, de recaptació comarcal. En aquest sentit, Sant Just es situa així entre els municipis del Baix Llobregat que més ingressen per aquesta taxa, pràcticament al mateix nivell que Sant Joan Despí i només per darrere de municipis amb una activitat turística més consolidada, com podrien ser Castelldefels, El Prat, Sant Boi, Viladecans, Cornellà o Gavà. Les dades també permeten posar aquesta realitat local en un context més ampli. El sector turístic del Baix Llobregat dona feina a més de 37.000 persones i agrupa més de 2.600 empreses. Els hotels de la comarca van rebre més de 1,2 milions de turistes i van superar els 2,7 milions de pernoctacions, amb una ocupació mitjana del 60%. Són xifres que confirmen que el turisme ja no és només una activitat vinculada a les destinacions de costa o a Barcelona. Municipis com Sant Just també formen part d'aquest ecosistema gràcies a la seva oferta d'allotjament, la proximitat amb la capital i també la connexió amb l'entorn metropolità. I aquí apareix un repte interessant: com convertir aquesta activitat turística en una oportunitat per al municipi, mantenint alhora l'equilibri amb la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Perquè darrere d'una taxa turística no només hi ha una xifra de recaptació, sinó també persones que visiten Sant Just, negocis que hi treballen i serveis que formen part de l'economia local. Sant Just potser, sense ser una destinació turística tradicional, cada vegada té més pes dins d'aquest sector i aquestes dades són una bona mostra. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui, dimecres 23 de setembre, arrenquem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'Informatius, i seguirem avançant amb més qüestions. Avui tindrem les efemèrides, Ramblejant i el temps en aquest bloc informatiu, com cada dia, i després dels butlletins de les 11, a l'entrevista del dia, avui Paula Vidal. Parlarem dels tallers de Kanji per a joves, d'escriptura i de més, i ho farem doncs, en aquest espai de l'entrevista del dia. Més qüestions. Avui parlem de vins, ho farem amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata. També parlarem de les CEAS, de la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc. Ho farem amb dos representants d'aquesta entitat, d'aquest espai que doncs, ocupa una secció de l'Ateneu del Poble. I tancarem amb Emocionat, l'espai d'emocions, amb l'Elisa Linares. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.1 FM. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí a la Rambla, a Ràdio Desvern, i arrenquem, com sempre, amb una mica de música. Avui us deixem amb una de les bones de Guns N' Roses. Bé, una de les bones, en tenen moltes. Hem triat Sweet Child O' Mine. Bon dia.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: Passa un minut d'un quart d'onze del matí. Mariona Sales, bon dia.
3: Bon dia, Dani.
2: Benvinguda al programa. Encetem aquest magazín de matins, com cada dia, amb la cap d'informatius, amb Mariona Sales, i ho fem amb els tres titulars de la jornada. Avui parlem de Zainab Saberi i de Gonzalo Abhana, que protagonitzen doncs la gira de tardor de ciutats defensores dels drets humans. Les xerrades abordaran els drets de les dones a l'Afganistan, entre altres qüestions. Ho parlarem en uns instants. També parlem de 10 històries que apropen l'energia la sostenibilitat a les aules de Sant Just i tancarem amb un jutjat que perdona prop de 46.000 euros de deute a un veí de Sant Just. I arrenquem parlant de solidaritat.
3: Arrenquem parlant de solidaritat, com has dit, parlant de la gira de tardor de les ciutats defensores dels drets humans 2026, que estarà centrada en la situació de les dones a l'Afganistan i de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Les activitats tindran lloc els dies 5 i 7 d'octubre a les 7 de la tarda a les escoles, al carrer Montserrat número 2. La primera sessió, la del 5 d'octubre a les 7, anirà a càrrec de Zainab Saberi, que és periodista i artista perseguida pel règim talibà per la seva tasca de denúncia dels abusos contra les dones. La xerrada abordarà la situació de les dones a l'Afganistan. I la segona xerrada, que se celebrarà el dimecres 7 d'octubre a les 7 de la tarda, amb Gonzalo Abhana Nguema Mikue, que és activista, escriptor i investigador equatoguineà, parlarà sobre la situació de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'activitat forma part de les ciutats defensores dels drets humans i està organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació i, doncs, properament en parlarem més extensament de cada xerrada.
2: Doncs estigueu atents i atentes perquè en breus doncs acabarem de completar aquesta programació. Seguim amb més qüestions, parlem ara d'educació.
3: Sí, i és que l'Ajuntament ha distribuït entre els centres educatius del municipi les agendes i els calendaris escolars per la transició ecològica del curs 2026-2027, que han estat elaborats per la Diputació de Barcelona. En aquesta edició s'han lliurat 778 agendes a l'alumnat d'educació secundària obligatòria i 50 calendaris de paret a les aules de primària. Els materials treballen l'energia i la sostenibilitat a través de 10 històries que plantegen doncs, diferents situacions i reptes. L'objectiu és acostar aquests continguts a l'alumnat i facilitar eines per la presa de decisions responsables. Les agendes i els calendaris aborden qüestions com l'ús d'energies netes i eficients, l'impacte energètic de les activitats quotidianes i les problemàtiques socials vinculades a l'accés a l'energia. La iniciativa forma part dels recursos educatius orientats a fomentar el desenvolupament sostenible i els hàbits respectuosos amb el medi ambient entre infants i joves.
2: Molt bé, doncs ara sí, marxem a l'última notícia del dia. Parlem ara en clau de societat.
3: Sí, i és que el Tribunal d'Instància de Barcelona ha perdonat un deute de quasi 46.000 euros a un veí de Sant Just, que havia entrat en situació d'insolvència després de demanar diversos préstecs per afrontar les despeses familiars. Segons informa Berga d'Advocats, que representa l'afectat, els problemes econòmics es remunten l'any 2018, quan la seva parella va perdre la feina. El jutge també ha aprovat un pla de pagaments de 281 euros mensuals durant 3 anys, que li permetrà doncs, conservar el patrimoni. La situació familiar es va agreujar posteriorment amb la pandèmia de la Covid-19, quan la dona va tornar a quedar-se sense feina després del tancament de l'empresa on treballava, i sense estalvis i havent d'assumir les despeses de la llar i dels dos fills, l'home va recórrer petits préstecs per cobrir necessitats bàsiques que posteriorment va haver de refinançar a causa dels interessos, segons el seu propi relat. L'acumulació de deutes i els interessos van anar deteriorant la situació econòmica de la família i bé, el veí també denuncia haver rebut trucades reiterades d'empreses de recobrament i entitats bancàries reclamant els pagaments. Amb la resolució judicial, l'afectat podrà afrontar la seva situació econòmica sota unes noves condicions establertes pel jutjat.
2: doncs bé, una notícia, si més no, que ens va arribar ahir i que ens alegrem pel veí que ha pogut solucionar aquesta situació. I bé, passem ara a destacar aquests tres titulars de forma ampliada. Per aquella gent doncs, que heu sintonitzat el 98.1 FM una mica més tard de l'habitual, avui hem parlat de Zainab Saberi i Gonzalo Abahana, que protagonitzen la gira de tardor de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Les xerrades abordaran els drets de les dones a l'Afganistan i la situació de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial, els dies 5 i 7 d'octubre a les escoles. 10 històries apropen l'energia i la sostenibilitat a les aules de Sant Just. Els centres educatius reben 778 agendes per l'alumnat d'ESO i 50 calendaris per a primària amb continguts sobre energies netes, consum i accés a l'energia. Un jutjat perdona prop de 46.000 euros de deute a un veí de Sant Just. La resolució també estableix un pla de pagaments de 281,56 euros mensuals durant 3 anys perquè l'afectat pugui conservar el seu patrimoni. Fem una breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
4: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just, us hi esperem.
5: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau, i també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
6: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
7: Generalitat de Catalunya.
2: I ara mateix falten 7 minuts per 11:15 del matí. I arrenquem, com sempre, amb l'espai de portades de diari. Repassem la premsa escrita del nostre país i ho fem amb la portada del diari Ara com a primera portada a repassar, Mariona.
3: Exacte, el diari Ara obre avui amb judicialització, dient que el Constitucional avala l'amnistia total als líders del procés. La majoria del ple suposa la ponència del conservador Macías, que negava el recurs de Turull. El president del tribunal farà la seva proposta el 6 o el 7 d'octubre a partir del recurs de Dolors Bassa. En fotografia principal, veiem la notícia que diu Trump amenaça a l'ONU amb aniquilar l'Iran. El president estatunidenc Donald Trump, se'l veu a la fotografia principal d'avui del diari Ara, assenyalant Antonio Guterres que ahir s'acomiadava com a secretari general de l'ONU. Veiem també que diu que els Estats Units i Dinamarca brinden Groenlàndia. Els Estats Units construiran a l'illa de forma immediata dues noves bases militars i els seus avions podran sobrevolar-la i aterrar-hi on vulguin. Més notícies del diari Ara. Parlem de que hi ha sense sanció a les agents que estan sense sanció, vull dir, a les agents que es van infiltrar en assemblees de mestres. També parla de la Sagrada Família avui, el diari Ara, dient que urgeix Collboni a moure fitxa per l'escalinata. I tanquem portada parlant de la crisi de l'habitatge que frena la contractació a les pimes.

0: I seguim amb la segona portada del dia. Marxem ara a la portada del periòdico en català. El periòdico avui destaca l'entrevista a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Triplicarem els pisos en rehabilitació fins als 3.000 anuals a partir del 2027, diu en una cita seva al Batllà de Barcelona. La tinença d'armes no pot semblar més barata a Espanya que en altres països d'Europa, afegeix, i també acaba amb aquesta cita en portada: volem la menor afectació possible als pisos que són davant la façana de la Glòria de la Sagrada Família. Una mica contestant a la portada del diari Ara. I la imatge, doncs, és Collboni apareixent d'una finestra de l'Ajuntament de Barcelona. El TC, per altra banda, amnistia la malversació i acosta la tornada a Puigdemont. Junts exigeix al Suprem que s'anticipi i aixequi ja l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat. A l'Espai Panorama podem llegir avui Trump, que justifica davant l'ONU la seva guerra contra l'Iran. Era el buscarraons d'Orient. Sánchez admet a la CNN haver demanat explicacions al Marroc perquè el seu control fronterer va fallar. Parlem ara de la futura llei. Catalunya planteja prohibir l'accés a la IA a l'escola fins als 14 anys. I amb això tanquem la portada d'avui del periòdico en català. I de la portada vermella marxem a la blava, Mariona.
1: Doncs la blava, La Vanguardia, obre amb l'Assemblea General de les Nacions Unides. Diu que Trump es jacta d'alentar la pau, però amenaça una altra vegada amb aniquilar a Iran. El president dels Estats Units celebra com una victòria l'acord sobre Groenlàndia. També diu que només Washington i els seus aliats podran fer inversions rellevants en el territori àrtic. També diu que Guterres alerta contra la intel·ligència artificial i contra l'agenda bel·licista de les superpotències. I veiem, doncs, en fotografia principal a Trump i els primers ministres de Dinamarca i de Groenlàndia, Mette Frederiksen i Jens Frederik Nielsen, en la firma d'aquest acord. Més notícies de La Vanguardia. Veiem que Sánchez demana a Rabat que expliqui què va fallar en el control de la frontera. També que Alemanya és el país de la Unió Europea més colpejat per la competència de la Xina. També veiem que el Tribunal Constitucional inicia el debat intern per aplicar l'amnistia a l'octubre. I avui La Vanguardia fa una entrevista a Charles Spencer, que és historiador i germà de Lady Di. Posen una cita seva que diu: excepte amb Carles, no sé si Diana va tenir un amor verdader. També parlem de la futura escalinata de la Sagrada Família. Diu que hi ha un pla pels afectats d'aquestes obres, d'aquesta escalinata que s'ha de fer a la Sagrada Família. I tanquem portada de La Vanguardia parlant de xarxes socials. Diu que Espanya és on més s'exposa als menors.

0: Doncs el punt avui dimecres 23 de setembre, destaca l'entrevista a Guillem Lloret, portaveu de Docents CAT. Diu en una cita seva, el nivell de català a quart d'ESO correspon a un B2 i no a un C1. Parlem ara de l'Observatori Municipal, marxem a Ripollet, tot esperant grans projectes. Entrevistes a l'alcalde Luis Tirado i a la cap de l'oposició, Meritxell Calé. A més qüestions, en aquest cas, avui a la portada veiem una manifestació en aquest sentit, doncs, adreçada a la no ampliació de l'aeroport, i es pot llegir l'ampliació del Prat pendent d'Europa. Ha aprovat el pla d'inversions dels propers 5 anys sense que s'hagin resolt encara les compensacions del 2004. I veiem, doncs, força gent aglutinada a un carrer exigint i demanant explicacions per l'ampliació de l'aeroport. A l'espai del d'ahir, signat avui per Xevi Salapuig, diu les maletes de Puigdemont. El president a l'exili ja ha donat pistes del retorn i ahir el Tribunal Constitucional obria la porta a amnistiar la malversació. Pel que fa a les cròniques, avui podem llegir sense IA ni pantalles fins als 14 anys i també el MACBA en mans d'un insurgent. Tanca en portada amb l'esportiu, el Barça campió de la Champions, torna a l'escena el Johan Cruyff. El Barça femení, en aquest cas, doncs, ja està en marxa, rep el París Futbol Club amb ambició, tot i la marxa de jugadores clau, avui a les 9 del vespre. Doncs Mariona, tenim ja servida tota la informació de primera hora del matí. Això vol dir, doncs, que tornarem a escoltar els butlletins de les hores en punt i també l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín.
1: Exacte, Dani, ens escoltem.
0: Doncs vinga, fins ara, gràcies.
1: Adéu.
0: Pausa musical, tornem de seguida. 1, 2, 3, 4.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

passen 6 minuts de 2:15 del matí. Marxem ara a l'espai d'efemèrides i ens fem aquella pregunta que tant ens agrada. Què va passar el dia 23 de setembre, en aquest cas, avui 23? Doncs marxem a l'any 89, quan es va fundar al Japó la companyia de cartes Nintendo, que tots la coneixem per una altra cosa. A l'any 1909 es publica per primera vegada per fascicles la novel·la de Gaston Leroux, El fantasma de l'òpera. A l'any 1928, un incendi destrueix el madrileny Teatre Novedades i provoca la mort de més d'un centenar de persones. Al 39, el govern espanyol derroga la llei del divorci del 32 i declara nules totes les sentències. A l'any 1972, tal dia com avui, Ángel Nieto es proclama campió del món de 50 i de 125 a Montjuïc, a Barcelona. I és que també tal dia com avui es va dur a terme l'últim concert de Bob Marley l'any 1980 a Pittsburgh, als Estats Units. A l'any 84, el govern francès coincideix per primera vegada a Espanya l'extradició de 3 persones membres d'ETA. A l'any 2008, Google va llançar la primera versió 1.0 del seu sistema operatiu mòbil Android. I també el 2010 es va dur a terme la 5ª vaga a França contra la reforma de les pensions proposada pel president Sarkozy. En aquest cas, doncs, aquesta qüestió que va mobilitzar gairebé 3 milions de persones en més de 220 concentracions. I tanquem aquest bloc amb el 2015. El govern colombià i les FARC arriben a l'Havana a un acord històric sobre justícia transicional i desarmament. Ara sí, és moment del naixement. Avui volem destacar el naixement de John Coltrane, saxofonista estadounidenc de jazz, en l'any 1926, i també de Ray Charles, que serà la nostra efemèride musical del dia i que us en parlarem una mica més d'ell d'aquí una estona. Destaca també el naixement de Julio Iglesias, cantant espanyol, que va néixer l'any 1943, i de Fernando Romay, exjugador espanyol de bàsquet, que naixia l'any 1959. Més qüestions, ara marxem a les defuncions. Destaquem la mort de l'any 1973 d'en Pablo Neruda, escritor xilè, i també de Mari Santpera, actriu espanyola, l'any 92. També destaca l'any 2025, fa un any, la mort de Claudia Cardinale, actriu italiana.

I per cloure aquest espai, destaquem avui la celebració del dia, a celebrar el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, avui 23 de setembre. I com ja hem avançat, avui volíem escoltar Ray Charles per celebrar el seu naixement. Va néixer l'any 1930, músic i cantant estadounidenc que ens deixava perles com el Georgia On My Mind, que sona ara aquí a Ràdio Desvern.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
0: Generalitat de Catalunya.
3: Vinga, va, és moment de ramblejar pels carrers del poble per l'agenda municipal i és moment de descobrir què passa a Sant Just aquests dies. Doncs mireu, per una banda hem de destacar el curs de formació de voluntariat d'en Bici Sense Edat de Sant Just Solidari, que es durà a terme divendres 25 de setembre a les 5 de la tarda fins a 7:45 del vespre. És una formació gratuïta per persones que vulguin formar part del voluntariat del projecte d'en Bici Sense Edat de Sant Just Solidari. La formació s'imparteix en dues sessions presencials i d'assistència obligatòria per poder complir doncs el procés d'incorporació al voluntariat. La sessió teòrica es celebrarà el divendres i la sessió pràctica està pendent de data. Parlem també del Dia Mundial de l'Alzheimer, que el vam celebrar fa no res, i que en aquest sentit aquí a Sant Just s'estan celebrant moltes activitats al voltant d'aquest Dia Mundial, i una d'elles és el bingo musical i pica-pica, que en aquest cas es celebra al Centre Social del Mil·lenari i està conduït per l'AFA Baix Llobregat. Les terrasses musicals han tornat amb l'edició tardor d'aquest mes de setembre i és que el divendres 25 a 8:45 del vespre tindrà lloc al carrer de Rosa Luxemburg 4, a aquest espai del Chocolate Box, la terrassa musical, música en viu, per tota la gent que hi vulgui. I també hi ha més programades al llarg del cap de setmana, per tant, deixeu-me que en uns instants també us doni algunes altres ubicacions que tindrà lloc aquesta programació de terrasses musicals. Abans, però, parlem d'educació, parlem de la tribu, i és que aquest dissabte hi ha una xerrada de la tribu amb Fran Rojas, una xerrada per adolescents i famílies, i es durà a terme al casal de joves, on es parla d'educació i formació. Més qüestions, avui també volem parlar de la Jugateca Ambiental, un altre dels clàssics de l'agenda del nostre municipi, i és que l'Hotel d'Insectes arriba aquest dissabte 26 de setembre amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb l'espai, amb el Departament de Medi Ambient, una eruga ben especial ens explicarà com en són d'importants els hotels d'insectes, una activitat dirigida dins de l'espai de Jugateca Ambiental del Parc del Mil·lenari. I parlem de nou de les terrasses musicals. Tenim dues cites més. Per una banda, aquest cap de setmana podem escoltar bona música al bar de Can Ginestar des de 7:45 de la tarda fins a 11:15 al carrer Carles Mercader 17 a Can Gi. Aquí doncs s'hi celebra bona música, s'hi celebra bona gastronomia i ho fem també amb la companyia de tots els santjustencs i santjustenques que ens vulguin doncs acompanyar i que s'apropin als espais gastronòmics del nostre municipi. Per altra banda, també el mateix dissabte, una estona més tard, a les 7 de la tarda, Paula Franco Pastisseria també celebra la seva festa particular amb aquestes terrasses musicals al seu comerç de la carretera Reial 159. I no ens oblidem del Summer Fest. Els Extreme Esports arriben a la plaça de la Pau, una activitat amb circuit extrem i festa. En aquest sentit, a la plaça de la Pau doncs hi haurà aquesta activitat del Departament d'Infància, Lleure i Joventut, on s'hi podrà celebrar doncs des de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit l'Extreme Race i de 11 a 1 el DJ Smoked amb servei de bar.

Diumenge tenim una cita amb l'esport amb el 12è triatló infantil. Diumenge 27 de setembre, a partir de les 9 i fins a les 3 de la tarda, el complex esportiu municipal de la Bonaigua i la zona colindant acolliran aquest 12è triatló, més el primer aquatló i triatló femení. En aquest sentit, doncs, organitzat per l'escola, el 27 de setembre del 2026 arriba aquest nou triatló que també doncs, incorpora el primer aquatló i triatló femení. I tanquem l'agenda del cap de setmana amb alguna qüestió més. Per una banda, la pedalada en bicicleta, la Baix Cicletada, la 23a edició de la passejada en bicicleta per diferents municipis del Baix Llobregat dins de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. També el Qui sap compta Zen, que es durà a terme a les 11 del matí a la sala 50 de l'Ateneu, una proposta de teatre de narració i transformació que a través de contes i paradoxes i amb el joc de l'efecte òptic fan que les ombres xineses representen perfectament l'essència de la filosofia zen i en aquest sentit doncs, podrem gaudir d'aquesta actuació a la sala cinquantenari de l'Ateneu. També la Jugateca Ambiental torna, però en aquest cas amb una altra ubicació, amb el Parc de Torreblanca, diumenge a les 12 del migdia, amb l'Oca de la Mobilitat Sostenible. I tanquem el cap de setmana amb el cicle Contrabaix, de Moon Rivers i Laura Simó, un jazz de pel·lícula. Tres músics de jazz s'uneixen a la reconeguda i versàtil cantant barcelonina Laura Simó per oferir un repertori de grans melodies cinematogràfiques. Una funció que es durà a terme a la sala del cinquantenari de l'Ateneu. I amb això ho tenim tot. Anirem repassant al llarg de la setmana doncs, aquesta agenda, tant nosaltres com també la companya d'informatius a l'espai dels informatius doncs, de la una del migdia, en aquest espai, secció d'activitats, d'agenda, on també cada dia repassa l'agenda cultural i de lleure del nostre municipi. Ara fem un petit recés, tornem de seguida amb el temps, amb en Carles Rius, aquí al 98.1 FM. Fins ara!

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Smooth Jazz.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.

0: En 5 minuts seran les 11, ara és moment del temps. Carles Rius, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Benvingut al programa Un Matí Més. Destaquem la previsió meteorològica pels propers dies, centrant-nos primerament en la previsió pel dia d'avui dimecres 23 de setembre.
1: Doncs avui tindrem un dia bastant calcat al d'ahir, amb unes temperatures doncs, que ahir s'enfilaven cap als aproximadament 27 graus, avui potser 27-28, o sigui que estem amb uns valors una mica per sobre del que tocaria. Hem estat mirant anys enrere un dia com avui i realment ens anem movent entre els 20 i els 26, o sigui que 27 graus, 28, estem una mica per sobre, però estem acostumadíssims perquè portem, tot i que hem entrat ahir, estem a la tardor, portem un estiu que encara s'allargarà uns quants dies, i és que doncs, continuem amb anticicló, continuem amb estabilitat, continuem amb tranquil·litat, avui la mínima ha baixat fins als 17 graus en algun punt de Sant Just, entre els 17 i els 18, que és una mínima doncs, que permet conciliar el son tranquil·lament. Penseu que aquests dies doncs, la nit i el dia s'equiparen, són iguals, tenim les mateixes hores de dia que de nit, és el que passa amb l'equinoxi de tardor, i el que tindrem al llarg dels propers dies és que continuarem amb anticicló, seguirem amb força estabilitat tant avui dimecres com demà dijous el dia de la Mercè, com divendres que molta gent fa pont, doncs seran dos dies, tant demà com divendres, on tindrem força estabilitat. Alguns mapes ens indiquen que potser tenim alguns nuvolets no massa importants, però vaja, l'estabilitat està garantida, i d'altra banda també tenim garantida les temperatures, perquè si avui podem fer un 27-28, demà més o menys faríem el mateix cap als 28, i fins i tot divendres podríem dir que tocaríem sostre aquesta setmana. Divendres no descartem la possibilitat de que Sant Just es pugui fer un 29 o a tocar dels 30.
0: Carai. O sigui,
1: tornarem un altre cop amb una calor una mica intensa al migdia de cara al divendres. Les mínimes es mantenen més baixes, o sigui que normalment el que sí que puja en aquests propers dies són les màximes, però les mínimes entre els 17 i els 19 graus permetran dormir tranquil·lament. Per què deixem a banda el cap de setmana? Perquè és un cap de setmana que també és tranquil, és un cap de setmana on també tindrem el sol, però ja jugarem amb alguns núvols més. El dissabte i el diumenge seran uns dies una miqueta més variables, farà sol, però també tindrem núvols, i un altre dels ingredients del cap de setmana és que les temperatures tiren avall. Les temperatures tenen tendència a baixar i pràcticament a normalitzar. O sigui que tant dissabte com diumenge la màxima que esperem estarà al voltant dels 26 i no massa més, o sigui que hi ha una baixada comparat de divendres a dissabte d'uns 3 o fins i tot 4 graus. I pel que fa a l'estat del cel, el que dèiem, un cap de setmana variable, amb sol i núvols, però amb domini del sol. I de cara als propers dies, doncs, els mapes estacionals comencen a deixar una mica clar que són tendències, que de cara a l'inici d'octubre doncs, podríem tenir una miqueta d'enrenou, i sembla que un cop hagi acabat aquest cap de setmana llarg per alguns, no tan llarg pels altres, doncs sembla que dilluns podríem començar amb una miqueta d'inestabilitat i amb algunes tempestes. No descartem aquesta possibilitat, amb unes temperatures que tenen tendència a baixar, tempestes de migdia, a primera hora de la tarda, podrien arribar a Sant Just. Dimarts potser tindríem una mica de pausa, amb una ambient una mica més fresquet, però és que a partir de dimecres els mapes són espectaculars. O sigui, no passarà segur. Però dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge, dilluns i dimarts de la setmana que ve, que són tots els dies que tenim, sempre, cada dia, hi ha algun ruixat. I unes temperatures que es normalitzen o queden per sota del que tocaria. O sigui que tenim un final de setembre i un principi d'octubre que podria ser una mica mogudet. Estem parlant que seria entre el dimecres 30, l'últim dia de setembre, i mapes que tenim en mà fins al 6 d'octubre, que és un dimarts, doncs sembla ser que cada dia podria anar plovent amb unes temperatures que aniran tirant cap avall. O sigui que potser la setmana que ve, a mitjans de la setmana que ve, podria ser una mica més mogut a la meteorologia. O sigui, dins d'aquesta estabilitat i aquest avorriment que hem tingut aquesta setmana, perquè l'anticicló és el que domina, dilluns ja tindrem una miqueta d'enrenou, potser amb alguna tempesta, que això ho anirem confirmant demà dijous com divendres, i a partir de dimecres podríem tenir una miqueta més d'enrenou a Sant Just, amb precipitacions i amb temperatures més baixes, que ja toca.
0: Doncs bones notícies, sembla.
1: Aviam si tenim sort.
0: Estarem esperant un candeletes, però sí. També amb certa...
1: Sí, total.
0: Certa calma, perquè
1: sí,
0: no sabem...
1: En meteorologia, ja s'acaba el temps, però en meteorologia més de 3 dies ja és ficció. O sigui que anem a poc a poc.
0: Molt bé, doncs acabem el temps pel temps. Carles Rius, cuida't molt. I la setmana vinent, no, demà.
1: Tu no en vas, jo tampoc.
0: Perquè
1: demà
0: aquí ningú fa festiu, perquè no és festiu a Sant Just. O sigui que demà aquí estem. Cuida't.
1: Que vagi bé.
0: Pausa per butlletins, tornem de seguida.
2: Error inacceptable durant les proves PISA i fa una crida a tot el país per replantejar de dalt a baix el sistema educatiu actual. Aquest matí Illa compareix al Parlament arran del fiasco del Departament d'Educació, un error que, recordem-ho, ha invalidat els resultats dels alumnes catalans al rànquing d'avaluació internacional. Anem al Parlament, Albert Prat.
3: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha fet autocrítica en nom del govern.
4: Durant la revisió de les proves PISA 2025 hi ha hagut errors greus i inacceptables. El govern no vau minimitzar el que ha passat.
3: I ha repassat les mesures que s'han pres fins ara, començant per la destitució de la número 2 del departament. Però l'oposició manté que no n'hi ha prou. Mònica Sales, de Junts.
5: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
3: El president intenta superar aquest episodi i insisteix en un gran acord de país per repensar l'educació i capgirar el baix rendiment dels alumnes catalans. Albert Prat, Catalunya Ràdio Parlament.

0: del sistema. Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre sense dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
1: Macias ha avançat que emetrà un vot particular per discrepar de la majoria del tribunal. El magistrat conservador trobaria insòlit que el 6 d'octubre es debatés primer el recurs d'empara de Dolors Bassa, que defensarà el mateix president del tribunal, Cándido Conde Pumpido.
2: Un mort i 13 hospitalitzats per un incendi aquesta nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a 78 persones s'han vist afectades segons el sistema d'emergències mèdiques. S'investigarà quin és l'origen del foc. Anem a l'Ametlla del Vallès. Marta Vallès.
3: Bon dia. El foc va començar cap a 2:15 en una habitació de la primera planta on s'ha trobat la víctima mortal, un home de 53 anys. I és que, malgrat ser una residència de gent gran, també hi ha una part d'estada intermitja amb pacients d'alta complexitat de diferents edats. Es desconeixen les causes del foc, que ha deixat inevitables la primera i la segona planta de l'edifici. La tercera, tot i que lleument afectada pel fum, sí que pot seguir allotjant residents. Jan Santaló és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès.
4: Hi ha hagut una propagació de fum que ha fet doncs, que persones amb una especial sensibilitat i vulnerabilitat hagin inhalat una quantitat desproporcionada. Això ha fet doncs, que l'evacuació hagi estat molt complexa. Des d'aquí m'agradaria reconèixer una intervenció excel·lent, és a dir, crec que s'ha evitat una catàstrofe encara més gran.
3: Marta Vallès, Catalunya Ràdio, l'Ametlla del Vallès.
1: Investiguen les causes de l'explosió aquesta matinada que ha destrossat un hotel rural a Peralada, a l'Alt Empordà, i que ha provocat ferides a dos homes. A un d'ells l'han traslladat en helicòpter en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron, això és a Barcelona. Anem fins a Girona. Fèlix Martín, bon dia.
5: Hola, bon dia. Un dels afectats és el propietari de la masia, un home de 74 anys que viu en una part de la casa i que han traslladat amb ferides lleus a l'Hospital Trueta de Girona, mentre que el ferit més greu que han portat a Barcelona és el seu cuidador, un home de 47 anys. L'explosió ha passat tocades les dues de la matinada per una fuita en les canonades del gas. L'impacte ha estat tan gran que ha fet saltar les parets de la façana, finestres, també una part del sostre, com ha concretat un dels veïns, Joan Cros.
6: Ha caigut fa dos mesos. Nosaltres, quan hem entrat aquí, els hem trobat aquí al pati. Tots s'ha derruït i ells els hem vist aquí ferits, però han sortit vius.
5: L'explosió ha afectat de ple l'hotel Can Carbó de les Olives, una masia de planta baixa i dos pisos de Peralada. En el moment de l'explosió hi havia una clienta que, per sort, estava en una altra part de l'hotel rural i que no ha quedat afectat. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
2: Han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. Els Mossos d'Esquadra la investiguen per la mort del seu marit a la seva residència de Baqueira, a la Vall d'Aran, el 26 de desembre de l'any passat. S'espera que les pròximes hores la dona, de 65 anys, declari als jutjats de Viella. Anem a l'Aran. Sofia Cabanes.
7: Bon dia. Inicialment es va apuntar que la mort de Joan Pere havia estat per un atac de cor. El cofundador de l'estudi GCA Arquitects va ser trobat sense vida a la seva segona residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. La detinguda era amb ell i va ser qui va avisar els serveis d'emergència. Joan Pere, de 72 anys, es trobava de vacances amb la dona i hauria acudit a urgències de l'Hospital de Viella dos dies abans de la seva mort, però l'endemà en va sortir amb l'alta. El jutjat de Viella va obrir una investigació pels fets i ara els Mossos han detingut la dona de 65 anys a Madrid per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos d'Esquadra en porten la investigació, que està sota secret de sumari al jutjat de la capital aranesa. A Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
2: Esports, Marcos García.
8: El Barça debuta a la Champions femenina de futbol. A les 9, davant el París Futbol Club, podreu seguir l'estrena europea de l'equip de Pere Romeu a Catalunya Ràdio. En farem la transmissió a la TDG. Aquest migdia, de fet, la llista de convocades amb moltes jugadores en dubte, com Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí. Van tenir Alexandri Son baixa confirmada i podria tornar a l'equip blaugrana Irene Paredes. Marcadors destacats d'ahir a la primera jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions. Empatadors al Bayern City, l'Arsenal va superar el Q danès per 1-0 i el Madrid va empatar a 1 amb el PSG. L'extrem del Barça, Lamine Yamal, explica al diari L'Equip que la pilota d'or hauria de ser per a un jugador diferencial. Diu Lamine que no pot ser que sigui només per algú que és un gran golejador. A 8:45 a Reus, final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet entre l'Espar 1 i Girona i el Cadí la Seu d'Urgell, i en tennis a la Copa Billie Jean King, que juga a Shenzhen a la Xina, l'equip espanyol, amb la catalana Marina Bassols, debuta d'aquí a només uns minuts contra el Kazakhstan.
9: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just Desvern acollirà dues xerrades de la gira de tardor de ciutats defensores dels drets humans centrades en la situació de les dones a l'Afganistan i de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Les activitats tindran lloc els dies 5 i 7 d'octubre a les 7 de la tarda a les escoles al carrer Montserrat número 2. La primera sessió serà el dilluns 5 d'octubre i anirà a càrrec de Zainab Saberi, periodista i artista perseguida pel règim talibà per la seva tasca de denúncia dels abusos contra les dones. La xerrada abordarà la situació de les dones a l'Afganistan. La segona xerrada se celebrarà el dimecres 7 d'octubre amb Gonzalo Abaja Nema Mikue, activista, escriptor i investigador equatoguineà, que parlarà sobre la situació de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'activitat forma part de Ciutats Defensores dels Drets Humans i està organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Pel que fa a educació, l'Ajuntament ha distribuït entre els centres educatius del municipi les agendes i els calendaris escolars per la transició ecològica del curs 2026-2027, elaborats per la Diputació de Barcelona. En aquesta edició s'han lliurat 778 agendes a l'alumnat d'educació secundària obligatòria i 50 calendaris de paret a les aules de primària. Els materials treballen l'energia i la sostenibilitat a través de 10 històries que plantegen diferents situacions i reptes. L'objectiu és acostar aquests continguts a l'alumnat i facilitar eines per la presa de decisions responsables. Les agendes i els calendaris aborden qüestions com l'ús d'energies netes i eficients, l'impacte energètic de les activitats quotidianes i les problemàtiques socials vinculades a l'accés a l'energia. La iniciativa forma part dels recursos educatius orientats a fomentar el desenvolupament sostenible i els hàbits respectuosos amb el medi ambient entre infants i joves. I pel que fa a societat, el Tribunal d'Instància de Barcelona ha perdonat un deute de quasi 46.000 euros a un veí de Sant Just, que havia entrat en situació d'insolvència després de demanar diversos préstecs per afrontar les despeses familiars. Segons informa Berguedà Advocats, que representa l'afectat, els problemes econòmics es remunten a l'any 2018, quan la seva parella va perdre la feina. El jutge també ha aprovat un pla de pagaments de 281 euros mensuals durant 3 anys, que li permetrà conservar el patrimoni. La situació familiar es va agreujar posteriorment amb la pandèmia de la Covid-19 quan la dona va tornar a quedar-se sense feina després del tancament de l'empresa on treballava. Sense estalvis i havent d'assumir les despeses de la llar i dels dos fills, l'home va recórrer a petits préstecs per cobrir necessitats bàsiques que posteriorment va haver de refinançar a causa dels interessos, segons el seu relat. L'acumulació dels deutes i dels interessos va anar deteriorant la situació econòmica de la família i el veí també denuncia haver rebut trucades reiterades d'empreses de recobrament i entitats bancàries reclamant els pagaments. Amb la resolució judicial, l'afectat podrà afrontar la seva situació econòmica sota unes noves condicions establertes pel jutjat. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

Doncs encetem la tercera hora de la segona hora de la Rambla. Avui, quan passen 3 minuts d'un quart de 12 del migdia, marxem ràpidament a fer una petita pausa per publicitat i tornem de seguida amb l'entrevista del dia. Fins ara. Ràdios n'hi ha moltes. Programes, també. Però cap, com Ràdio d'Esvern i la Rambla. Cada matí us acompanyem amb tota l'actualitat de Sant Just. Entrevistes, tertúlies, entreteniment i, sobretot, la veu dels veïns i veïnes i també de les entitats del poble. Informació, proximitat i entreteniment per començar el dia ben connectat amb Sant Just. La Rambla, de dilluns a divendres, de 10 del matí a 1 del migdia. Escolta'ns al 98.fm, a radiodesvern.com i segueix-nos a les xarxes socials, @larambla981. La Rambla, passa-t'hi, no t'ho pensis.

0: Doncs ara sí, és moment de l'entrevista del dia. Avui conversem amb Paula Vidal, escriptora i formadora d'escriptura creativa, que fa 3 anys que imparteix tallers per adults i que també visita instituts i escoles on es treballa la seva novel·la Inversemblant, que també es va presentar aquí en aquesta mateixa emissora amb el magazín de matins en aquell moment conduït per Núria García. D'aquest contacte amb els joves n'ha sorgit doncs una nova proposta: crear a Sant Just un taller específic per joves escriptors i escriptores, pensat per a noies que doncs ja escriuen o que tenen projectes literaris i volen eines per continuar-los. Paula Vidal, bon dia.
1: Bon dia.
0: Benvinguda al programa.
1: Gràcies.
0: Parlem una mica d'això. D'on neix la idea de crear un taller d'escriptura específicament per a joves escriptores?
1: Sí, doncs mira, ho has explicat molt bé. Jo fa un parell d'anys vaig publicar Inversemblant, que va ser la meva primera novel·la, és juvenil, i va entrar molt bé en el circuit escolar, en instituts. Llavors l'estan llegint a molts instituts de Catalunya i aquest curs passat he tingut la sort que l'han llegit a Sant Just, tant a l'Institut de Sant Just com al Madre Sacramento. Llavors em va fer molta il·lusió aquesta primavera poder anar a aquests dos centres a parlar amb els nois i noies que havien llegit la meva novel·la, sobretot. O sigui, per exemple, a mi em va fer molta gràcia anar a l'Institut de Sant Just perquè jo vaig estudiar allà, no? Llavors, poder anar a l'institut on jo he estudiat, no? A parlar amb els nois i noies sobre el meu llibre, per mi és un somni fet realitat. Llavors, en les dues xerrades va ser molt interessant perquè al final de la xerrada, en els dos casos, em van venir grupets de noies dient-me que escrivien, que els agradava molt escriure, llegir, no? Però que... I la majoria d'elles tenien projectes literaris en marxa fins i tot, però em deien, és que em quedo encallada, no sé com seguir, no? I una noia de l'Institut de Sant Just em va dir, tu que fas tallers d'escriptura per adults, no en fas cap per joves? I clar, se'm va encendre la bombeta, vaig dir, ostres, és veritat, no? Podríem fer un taller per joves perquè veig realment que hi ha l'interès, no? Es diu molt i és veritat, no? Que... O sigui, ho hem vist amb l'informe PISA, per exemple, recentment, i ens hem posat tots les mans al cap, no? Que la comprensió lectora al nostre país, bé, i a tot el món, no? Està molt pitjor que fa uns anys, no? I les realitats de les aules són molt complexes, però segueix havent-hi joves amb ganes d'escriure i de llegir, no? Llavors, em va semblar que això ho havia de transformar realment en un taller d'escriptura que es podrà materialitzar, que materialitzem aquest trimestre de tardor.
0: Durant aquestes visites que ens comentaves, sí, a Col·legi Madre Sacramento, a l'Institut de Sant Just, trobant doncs un grup de noies especialment interessades en llegir i escriure, algunes fins i tot doncs amb novel·les començades, no? Amb alguns esborranys, amb, sí, alguns borradors ja iniciats. T'han explicat, t'han demanat aquest espai, no? Per poder seguir creixent a nivell d'escriptura, i m'agradaria saber què és el que troben a faltar aquestes joves quan intenten escriure pel seu compte. És a dir, si t'han compartit amb tu alguna qüestió doncs que estigui adreçada a la tècnica, a la constància, de confiança, es van poder obrir amb tu, aquestes noies, o esperes que ho facin també al llarg d'aquest curs?
1: Jo espero que al llarg d'aquest curs s'obrin molt, és clar. Però sí que és veritat que no només elles, sinó m'he trobat també en altres instituts de Catalunya, altres alumnes que m'han vingut, sobretot al final de les xerrades, quan signo el llibre, que potser és un moment més íntim, no? Em comparteixen coses, no? I sí que potser el que més es repeteix entre els joves que escriuen és aquest encallar-se, no? Arribar a tenir una idea, començar i arribar a un punt que t'encalles i dius, ja no sé com seguir fins aquí. Que també diré, això és molt natural, jo amb la seva edat, jo escric des de petita i me puc posar en la pell de quan era adolescent, quan estava a l'institut, i jo també tenia els meus projectes literaris, tinc llibretes i llibretes amb tot de textos inacabats, no? Arriba un moment que potser també et canses de la història, no saps com seguir, però perquè estàs provant, estàs creixent, estàs investigant, no? Llavors també és molt sa i molt natural aquest procés. Però sí que és veritat que crec que en aquest taller, sobretot, els hi puc donar eines per trobar la inspiració quan els hi falta, no? Per seguir quan t'encalles, i també una mica, a veure, no vull fer gaire teoria, perquè al final trobo que els tallers d'escriptura han de ser pràctics i sobretot s'ho han de passar bé, no? S'han de divertir. Però sí que potser resoldre els seus dubtes, no? Que ha de tenir una història, no? Com coses molt, molt elementals que, ostres, que puguin elles mateixes després a casa escrivint i dir, vale, ara necessito doncs, crear una mica de conflicte aquí o el meu personatge hauria de tirar per allà. No? Uh-huh. Sobretot la gràcia també dels tallers d'escriptura és que, com que normalment són grups reduïts, hi ha molta flexibilitat. Jo puc impartir, per exemple, una mateixa sessió en dos tallers diferents, amb alumnat, o sigui, amb alumnat divers, i la sessió serà completament diferent al final, perquè l'interès de la persona que hi ha a l'altra banda variarà, no? I llavors crec que són tallers molt flexibles on em puc també adaptar molt a les necessitats de les persones que s'apuntin.
0: Uh-huh. Avui estem parlant amb la Paula Vidal, l'escriptora santjustenca, que en aquest sentit doncs, inicia aquest nou curs d'escriptura per a joves i parlava fa uns instants de les proves PISA, i és que els estudis PISA es fan cada 3 anys i avaluen les competències de l'alumnat de 15 anys en 3 àmbits principals, ciències, matemàtiques i lectura. Al setembre, el Ministeri d'Educació va presentar els resultats de les proves a Espanya i va incloure Catalunya amb el coneixement previ de que la OCDE i una advertència que deia que les dades no es podien comparar amb altres territoris o altres edicions de PISA. En l'informe fet públic, Catalunya obté uns resultats per sobre de la mitjana espanyola i de la OCDE, una nota que no és fiable perquè no se sap que haurien tret la resta de comunitats autònomes o països si haguessin exclòs de la mostra tants alumnes com va fer Catalunya. De fet, en l'edició anterior, el 2022, Catalunya havia experimentat una gran patacada i va quedar a la cua d'Espanya en lectura, matemàtiques i ciències i per sota de la mitjana de la OCDE. Amb tot aquest context, Paula, que potser els nostres oients no tenien, tu segur que sí, perquè quan deuries llegir la notícia et deuries alarmar moltíssim com a escriptora, però posant context, ara la pregunta és, tu creus que la intel·ligència artificial, que tota la tecnologia que tenim ara també afecta a aquest abans, diguéssim, doncs, que hauria de ser natural per un jove, no?, de descobrir la lectura, d'enganxar-se, d'escriure, de gaudir amb això que és, doncs, que quan et fas adult, a mi m'ha passat, no?, quan m'he fet adult, doncs he gaudit molt més d'agafar un bon llibre, de llegir, perquè el millor a vegades també la lectura en aquesta època tan d'adolescent és més obligatòria, no? I quan l'agafes per plaer és una altra cosa totalment diferent. Creus que tots aquests aspectes també estan fallant en contra d'aquestes proves PISA?
1: Sí, tot i tant. O sigui, d'una banda, les xarxes socials, clar, cada vegada la nostra capacitat de concentració, ja ho sabem, és més baixa, és que ens passa a tots, no? Tenim els llibres, cada vegada, en general, es fan capítols més curtets, uh-huh. perquè no podem, perquè normalment tu quan t'asseus a llegir, no?, llegeixes un capítol com a mínim, no? Abans els capítols eren molt llargs, fa anys. Potser un capítol tenia 50 pàgines. Ara es fan capítols de 5 pàgines perquè, clar, quan acabis el capítol te n'aniràs, obriràs el mòbil, miraràs Instagram, TikTok, o sigui, la nostra capacitat de concentració ha baixat moltíssim i això en els joves també.
0: Capítol gent... moda reel, no?, una mica.
1: Moda reel, sí, moda... Sí,
0: allò d'anar lliscant.
1: Sí, volem la immediatesa uh-huh. i ja està, no? I d'una banda hi ha això, de l'altra, lògicament, i em preocupa moltíssim la intel·ligència artificial, que penso aquests joves que al final són creatius perquè l'ésser humà és creatiu per naturalesa, o sigui, trobo que és un dels nostres motors, no?, que ens fan, uh-huh. que ens diferencien de les altres espècies, no? Tenim molta creativitat a dins, moltes ganes d'expressar el que sentim, no? Però si ara veiem que la IA amb un cop de botó, no?, ens pot pintar un quadre, ens pot fer un relat, ens pot donar 20 idees meravelloses per una novel·la, doncs per què passar-nos nosaltres tota la tarda pensant o creant quan la IA ens ho farà en un moment, no? Llavors, ostres, és complicat, crec, ser jove ara mateix, no? Uh-huh. Perquè els joves, quan estan en creixement, o sigui, van ficant al final les pedretes, les bases, no?, del que serà després la seva vida com a adults, no? I crec que quan som joves és el moment d'explorar, de provar mil coses, de ser molt creatius, i això és una cosa que em preocupa. I que trobo també que els professors, quan he anat parlant amb ells, els hi preocupa molt, no? Llavors, jo una cosa que vull que tinguin clar els joves, i tothom, és que a mi, per exemple, un text fet per la IA, un relat uh-huh. fet per la IA, no m'interessa, és que no té res que em pugui interessar, tot i que formalment no hi hagi faltes, no? Hi hagi una coherència i tu el puguis llegir i diguis aquest text està bé, no? Jo prefereixo un text imperfecte, ple de faltes d'ortografia, on la persona que l'estava escrivint s'ha encallat i no ha sabut com continuar, perquè és un text amb ànima, perquè és un text que parteix d'unes vivències i unes emocions reals. I a més això és el que m'interessa, la imperfecció humana, no? I vull que els joves es puguin permetre ser imperfectes, fallar, equivocar-se, perquè és la base per créixer.
0: Doncs important, la base per créixer, fallar sí, i equivocar-se. Sí. Avui parlem amb Paula Vidal d'escriptura, però sembla que estiguem parlant d'altres coses perquè realment a vegades no li donem la importància que té la creativitat, no? El fet de ser creatius, de treure el que portem dins, no? Perquè bàsicament també consisteix en això, no? En un procés catàrtic on vomitem tot allò doncs, que ens està passant o allò que pensem o allò que necessitem expressar. Parlem d'aquesta proposta. Anem a posar una mica les bases de la proposta, explicar als nostres oients quan i on es farà, horaris, a qui va adreçat, etc etc. Posa'ns una mica en context.
1: Sí, començarem el primer dilluns d'octubre, és a dir, d'aquí dues setmanetes, o sigui, d'aquí res, ja, començarem ja. I és un taller que seran 6 sessions durant octubre i novembre. Els dilluns a Can Ginestà, a la sala Isidor Cònsul, de 6 a 7.30, una hora i mitja. Em semblava que una hora potser quedava una mica curta, llavors farem una hora i mitja per anar amb calma. I si poden inscriure... nois i noies, parlàvem de noies abans perquè és veritat que són les que en general em venen a dir normalment que escriuen, que llegeixen, però estic convençuda que també hi ha nois que es poden animar i això serà per nois i noies de 12 a 16 anys, és a dir, d'ESO. Vaig voler al final vaig pensar que estava bé que fos per adreçat exclusivament a l'ESO i res, i es tracta d'un taller, vull que sobretot això, provin, creïn, expressin, que sigui un espai íntim on puguin expressar pors, dubtes, recomanar-se lectures també, i jo intentaré estar allà per assessorar aquestes persones, per si tenen projectes en marxa, doncs també poder dir-los com seguir, si estan encallades, no? I proposar-los exercicis que els ajudin a ser més creatius també i a passar-s'ho bé, sobretot a passar-s'ho bé.
0: Molt bé, doncs important això, passar-s'ho bé i gaudir d'aquesta estona amb la Paula Vidal, aquest acompanyament, com deia, no només d'escriptura, sinó també de lectura. Què pot aportar l'escriptura creativa a un adolescent més enllà de la possibilitat d'acabar escrivint un llibre?
1: Sí, clar, moltes coses, no? O sigui, és veritat que potser el camí lògic és una persona que vol ser escriptora i llavors escriu i s'apunta a un taller, no? Però és que hi ha molta gent que, jo ho veig això amb els meus alumnes adults, hi ha molta gent que li agrada molt escriure i no té la intenció d'acabar publicant o de ser un escriptor reconegut, no? Però sí que és un moment... amb l'escriptura també te trobes a tu mateix. Fins i tot si estàs escrivint ficció, no? I t'estàs inventant un univers literari diferent, per exemple, no? Però d'alguna manera sempre partim com de nosaltres. A mi em sembla... O sigui, em sembla que la literatura, que l'escriptura només et pot aportar coses bones. Quan llegim, per exemple... acabem, tot i que estiguem llegint fantasia, ciència-ficció, acabem quan empatitzem amb un llibre, amb un personatge, és perquè acabem retrobant una part de nosaltres mateixos, no? En aquell altre univers, no? Crec que la lectura ens fa més empàtics, crec que ens fa millors, crec que sempre ens fa aprendre i l'escriptura també. L'escriptura, jo no sé si és més divertit per mi llegir o escriure, m'agraden molt les dues coses, trobo que són complementàries, trobo també que per escriure has de llegir, perquè és la millor manera d'aprendre, no? I trobo que sobretot escrivim, les persones que escrivim és perquè ens ho passem molt bé, és una manera d'expressar-nos com per una altra persona pot ser la música o pot ser això, la pintura, no? I crec que a tothom li aniria molt bé escriure i llegir, no? Però si ara també m'adreço a les famílies, no només als joves, però si teniu un fill, una filla a casa creatiu, creativa, que veieu que li agrada o li agradaria escriure, que llegeix, no? Doncs crec que és el moment d'aprofitar i apuntar-lo en aquest curs, no? Perquè em sabria molt greu que es perdin, o sigui, a mi una de les coses que més m'alarmen, que parlàvem abans de la IA, no? És que ens trobem en una generació menys creativa, no? No perquè realment siguin menys creatius, sinó perquè han perdut les eines amb les que potser jo sí que vaig créixer. Jo vaig créixer en un món quan era nena encara no hi havia xarxes, òbviament no existia la intel·ligència artificial, per tant, jo tenia moltes estones d'avorriment, per exemple, i quan estava avorrida m'inventava històries. Si tu no tens moments d'avorriment, perquè estàs sempre amb el mòbil, segurament no t'inventaràs, no et crearàs aquests universos. No? Llavors, crec que és important, si les famílies veieu que teniu nens creatius a casa, no? fomentar això, que no es perdi.
0: Doncs fomentar que no es perdi l'escriptura, la lectura, que és molt important. Durant aquest estiu, per exemple, segur que hem vist episodis, no?, en els que l'escroll infinit era doncs un hàbit d'aquests dies de descans, però també un bon llibre ho ha de ser i ho ha de tornar a substituir, no? Abans no teníem aquesta immediatesa de les xarxes socials i hem d'intentar reprendre una mica això, no? Dur-nos uns quants llibres de vacances i fer bona lectura.
1: És que ens passa a tots, eh? A mi mateixa em passa que ara estic sortint sempre de casa amb un llibre sota el braç, no? Ho havia deixat de fer, perquè tenint el mòbil, si vas de cop a la consulta del metge, dius, home, doncs si triga 10 minuts en atendre'm el metge, estaré mirant Instagram, no?
0: Clar.
1: Doncs no, hem de dur un llibre també i llegir aquesta estoneta, hem de trobar estones de lectura, estones... El que et deia també d'avorriment, de posar-nos nosaltres a pensar, de meditar, no? Perquè en l'avorriment sorgeixen les millors idees, també.
0: Mm-hmm. Doncs sí, totalment. Jo, per exemple, aquest estiu em va passar que me'n vaig anar a Regne Unit de vacances i duia un llibre pensant que em duraria per els dies que estava allà i no em va durar. I vaig haver doncs d'investigar allà per Regne Unit on podia trobar llibres en castellà, perquè el meu anglès doncs evidentment no té el nivell per mantenir la lectura, però allò d'anar buscant, anar buscant, i finalment en una botiga de segona mà vaig trobar un llibre d'Isabel Allende en castellà.
1: Quin llibre era?
0: Violeta, d'Isabel Allende, i allò que dius, ostres, quina casualitat, i més casualitat encara que era un llibre d'una botiga d'aquí d'Espanya que havia arribat allà sense cap motiu aparent, no sabia per què, però bé, que aquestes casualitats de la vida, que dius, ostres, mira, t'emportes un llibre que estava venent-se a Espanya, que ara ha acabat per alguna raó al Regne Unit i que ara el tens tu i el pots llegir, per tant aquesta màgia també del físic, no? Jo és que soc molt amant del físic.
1: Sí, jo també, no m'agrada gens llegir en Kindle, jo sempre llegeixo en físic també perquè, clar, és que estem sempre, jo treballo en pantalles, llavors, quan o sigui, vull sentir que no estic davant d'una pantalla quan estic llegint. O sigui, el tema de passar la pàgina, l'olor del llibre, no? La portada, tot, en físic, i també et col·loques diferent. O sigui, a mi m'agrada molt, tinc la casa plena de llibres, al final no m'hi cabran, no? Però també aquest col·leccionar llibres, no? Això no s'hauria de perdre. És una cosa que parlo molt també quan faig xerrades, clar, jo estic tenint molt contacte amb professors, amb promotors escolars, no? La importància també, que crec que s'ha perdut una mica, la importància que els joves comencin a cultivar la seva biblioteca personal, tinguin llibres, no? Crec que això és potser no se li està donant prou importància. Un jove ha de tenir llibres a casa, ha de poder accedir a literatura sempre que ho vulgui, no? I potser hi ha pares que no se n'adonen. Jo, o sigui, a vegades m'he trobat el llibre d'Inversemblant que jo què sé, a Wallapop, o sigui, hi ha nois i noies que l'han comprat a Wallapop, no? I vale, sí, bueno, no, és una cosa que no s'hauria de fer, perquè llavors jo no cobro drets d'autor i no puc seguir escrivint llibres, no? Però el que vull dir és que, ostres, les famílies que han acabat venent a Wallapop el llibre no estan fomentant que els nens tinguin una biblioteca, i els nens han de tenir una biblioteca, perquè el dia de demà, quan siguin adults, això era una cosa que deia el Joan Margarit, ho deia amb la poesia, que al final la poesia potser et pots sentir que no serveix per res, no? Tu llegeixes poesia i no serveix per res. De què serveix la poesia? Doncs hi ha un dia que la necessites. Hi ha un dia que et passa una desgràcia i hi ha un poema que et salva, no? I llavors has estat cultivant-te tota la vida per aquell dia en què et serà necessària, no? I hi haurà un dia que aquests joves, quan siguin adults, necessitaran la literatura i la literatura els podrà salvar, però s'ha d'haver cultivat abans.
0: Doncs sí, totalment. Avui hem parlat amb la Paula Vidal ja als últims minuts d'aquesta entrevista del dia. No sé si vols afegir alguna cosa més, Paula, abans de tancar.
1: No, que us apunteu en aquest taller, que serà molt maco. Tinc moltes ganes de fer un taller per joves i crec que jo també puc aprendre molt dels nois i noies. I també no em vull oblidar d'altres tallers que també faig, perquè també faig un per adults a l'Ateneu de Sant Just, que començarem, encara hi ha alguna plaça, o sigui, encara us hi podeu apuntar, començarem el primer dimecres d'octubre, i aquest el faig a l'Ateneu de Sant Just, quinzenal, de 6 a 8 els dimecres. I és un taller que ja fa... Jo crec que serà el tercer any que el fem, que funciona molt bé, és un grup molt maco, ens ho passem molt bé i us animo també a apuntar-vos-hi.
0: Doncs i tant que sí, sumeu-vos-hi i també, si voleu tenir un moment més íntim, personal i de signatura, dijous a 2:15 de la tarda signes Clàudia Pi a la Setmana del Llibre en Català.
1: Sí, dijous que és demà, eh?
0: Que és demà, que és la Mercè, que és tot.
1: Tot. Demà a la tarda signo Clàudia Pi, o sigui que si us voleu passar per la setmana, que és molt xulo passar-se per la Setmana del Llibre en Català, doncs feu-ho demà perquè em trobareu a mi a la tarda i us podré signar el llibre i podrem xerrar.
0: Que és en la zona de l'Arc de Triomf.
1: Sí, és el passeig de Lluís Companys, comença on l'Arc de Triomf i vas baixant i hi ha moltes carpes, hi ha xerrades, hi ha signatures de llibres, hi ha, estan totes les editorials allà, o sigui, és el moment ideal per ara que hem tornat de l'estiu comprar llibres.
0: Setmana gran del llibre en català, la Setmana del Llibre en Català que celebra, doncs, com dèiem, a Barcelona, als voltants de l'Arc del Triomf. Paula Vidal, cuida't molt, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esvern i que vagi molt bé aquest curs d'escriptura.
1: Gràcies a tu. Adéu.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
4: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
5: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
7: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

0: Astrid Goldstein, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Bé, bueno, la veu va una mica...
0: Vas una mica amb la veu tocadeta o què?
1: Sí, el tas d'ahir, què?
0: El tas d'ahir.
1: És el que passa quan treballes a hores nocturnes.
0: El tas d'ahir, Sierra de Gredos.
1: Sierra de Gredos.
0: Com va anar?
1: Molt
0: la veu trobar a la Sierra de Gredos o no?
1: A la Sierra, sí, perquè posa-me al mapa, saps?
0: No, per això. La veu trobar, pregunto, perquè
1: la jo... La vam trobar, sí, perquè és allò que a vegades prenem els vins a la Sierra de Gredos, tal, però no és una denominació d'origen, és un espai, és una sierra que es comparteix en diferents províncies, bàsicament... Què? On la situaries, tu?
0: Madrid.
1: Va, que no fa tant que has sortit d'escola.
0: No, va. Madrid.
1: Vinga, una.
0: Una. Ai, doncs pues em quedo a Madrid. No
1: Ávila.
0: Sé. Ávila, vinga.
1: Toledo.
0: Toledo.
1: Seria tota aquella zona que quan la veus en el mapa dius, ostres, sí, tens la manxa, la gran manxa. Uh-huh. Una miqueta més a sota. Si mirem cap amunt, que tenim tota la, bàsicament, Ribera del Duero. O sigui, és allò que dius, estem a... La meseta, tal com és, no? I llavors agafa aquesta colla de províncies, que unes formen part de Madrid, unes altres de Castella i Lleó, però sí que és aquest espai natural, que se li diu la Sierra de Gredos, que dins de la Sierra de Gredos tenim la Vall del Tietar i d'altres zones. O sigui, tindríem aquesta visió més general d'un espai... Uh-huh. Amb les seves diferències i les seves peculiaritats, no?, de situació. Què és important aquí? L'alçada. No són grans muntanyes, però sí que tenen altitud. Per tant, ens movem entre els 700, 900, 1.000 metres d'alçada com a tal. Clima continental i l'altra diferència, bàsicament, terreny de granit.
0: Terreny de granit,
1: sí que hi ha alguna miqueta de pissarra també, però bàsicament seria granit, i això és el que confereix que, sobretot, les garratges negres d'allà siguin molt perfumades, més primes. La gent va quedar bastant uau.
0: En xoc, no?
1: Sí, que és això, és molt xulo, és molt interessant, no? Perquè aparentment sí que les veus molt transparents, però tenen una profunditat fantàstica. I en blanc vam tastar dos elaborats amb el Villó Real, com no podia ser d'una altra forma, aquesta zona d'aquesta meseta.
0: El Villó Real.
1: Que toca la capital, no? Una cosa més.
0: Sí, algo més institucional aquí, eh?
1: Sí, molt xulo també. I és una varietat relativament delicada, perquè li poden passar moltes coses, però que fa uns vins molt interessants. I elaborat 100%, no en trobem tants. Clar. Els hem tastat dos. Un sí que passa més temps per bota, però l'altre tenia una part de la seva elaboració que havia fermentat en cubs de ciment i una petita part havia fermentat el que seria, o havia tingut una part de criança biològica, com s'elaboren els vins a Jerez, no? Per tant, li donava una tonalitat salina molt peculiar. Eren molt interessants. Un era espectacular amb nas, amb la boca més sec, però que deies, uau, ideal d'entrants i amb plats relativament consistents, i a l'altre ja era allò de dir, ostres, no era tan exuberant amb nas, però amb boca, uau, era gran, era ample, era llarg, no? Per tant, va ser un tas d'aquells de... Quina llàstima que no s'apunti més gent. Jo crec que quan la gent ja veu, uf, la meseta, Madrid...
0: Fa una mica de mandra o...
1: Fa una miqueta de mandra.
0: Desconeixença,
1: és real,
0: no?
1: És tal qual, és desconeixement.
0: Perquè no ubiques el vi allà.
1: Per això cal fer-ho. O sigui, són d'aquells tassos que dius, ostres, està molt bé parlar contínuament de vins catalans. Però aquest és el que normalment la gent no s'hi apropa.
0: És que no ubiques que allà s'hagi de fer vi, no? Jo, com a mínim.
1: I antigament ja s'elaborava, no?
0: Sí.
1: Per tant, és allò que dius. I és una zona que és molt rural, queda molt remota. No hi ha grans plantacions, tot són vinyes velles plantades en bas. Trobem moltes garnatxes i albillos que tenen 50, 60, 70 anys. Clar, produccions molt minces, no? I amb el canvi climàtic a sobre, cada any incendi per tota aquella zona, no? Per tant... va ser xulo. Volia haver agafat un culet d'una ampolla que va sobrar, però m'hi he enredat sola.
0: T'has despistat i ja no...
1: M'he despistat, he sortit. He passat per davant de cal llibreter i dic, oh, vaig a fer-li una proposta.
0: Sí, tu i les teves propostes, també et dic, eh?
1: Sí, sí, una proposta formatgera.
0: Oh!
1: Perquè acaba de sortir un llibre sobre formatges, que ni l'Arnau encara estava al cas. Nosaltres a vegades hem comentat, acompanyarem el tast amb els formatges de Xarigots, de Vilafranca, del Penedès. Ells són afinadors de formatge. Sí. La figura de l'afinador, moltes vegades, és més invisible que la de l'elaborador.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però igual d'important, no? Perquè elaborar-los i apropar-los al seu punt òptim de maduració a vegades pot ser costós, per tant, a l'elaborador seria aquella figura que l'elabora i després hi ha aquest, l'afinador, que la té criança, per dir-ho d'una forma planera, fins que està al seu punt òptim de maduració o ens agraden aquells formatges una miqueta més extrems, no? Per tant, estan situats en zones... Ells tenen una nau, el que havia estat un antic celler al centre de Vilafranca, just a l'altra banda de la via del tren. I sí, la veritat és que és molt xulo, fan moltes activitats i donen molt a conèixer el món del formatge. Per tant, alguna cosa haurem de coure.
0: Sí, sí, sí, totalment, totalment.
1: Alguna cosa s'haurà de fer. Aquest llibreter ja li he picat el... I després enviaré un missatge que els Xarigots, a veure, què farem? Avui presenten el llibre a Vilafranca. O sigui, la setmana passada es va presentar a Barcelona amb el Xavier Grasset i avui el presenten al Vinceu de Vilafranca. Per tant, home, anem bastant al dia, eh? Quasi bé t'estic donant primícia.
0: Home, m'encanta. A mi m'encanta que caiguin primícies.
1: És un llibre molt pràctic, sobretot a nivell maridatges. Per
0: clar,
1: tant, li dic, Arnau, demana.
0: Demana que aquí hem de fer alguna cosa, no?
1: Exacte.
0: Molt bé, ben fet.
1: Per això que m'he anat enredant entre ahir al vespre una cosa i l'altra. I el tema ahir, a veure, no era llarg, però sí que és això. Sierra de Gredos, la situes, de l'Albillo Real. De la Garratxa sabem molt. De l'Albillo Real, no. I a sobre tocàvem tres denominacions d'origen, que moltes vegades expliquem a una i ja déu-n'hi-do la temàtica que hi ha, no? Sort que intentem posar-ho tot bastant en fitxes i després la gent ho rep a casa.
0: Sí, sí, totalment.
1: Però va quedar molt xulo. A més, ara estem agafant molt una dinàmica de tastar els vins no mirant tant la fitxa, no? Sinó d'avaluar-los. I posar molta cosa en comú. Jo crec, tu què hi veus, tu què hi penses...
0: Clar, que sigui un tast participatiu, no?
1: Molt participatiu, perquè a més la majoria de gent ja ve molt tastada. Per tant, ja, jo crec que ja pot opinar molt tranquil·lament, no? I després és quan dius, Goita, mira, van collir, on està situada la vinya, el tipus de terreny... Quatre notes de situació i després l'elaboració. I que tastes un vi que dius, uau, no has tingut ni una percepció de que aquest vi hagi, per exemple, envellit amb una bota, no? Per tant, és allò que dius, no mirem tant la fitxa del, uf, que em donin la informació i després tasto, sinó ara ho estem fent bastant al revés, justament per treballar tot el que t'està portant el vi, no? I deixar-ho anar, perquè al final és això, doncs a mi em dona acidès, a mi no tant, aromàticament, i posar-ho així a la taula. Molt xulo, molt xulo.
0: Que bé, que bé, que bé, me n'alegro molt.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Marxem al següent tas, que si no vaig errat des demà, com
1: però
0: ho teniu?
1: Però estàvem a zero.
0: Clar, és que passa una cosa, que demà és la Mercè i aquí és Sant Just, tot i que
1: no
0: t'ho perdis, celebra...
1: demà no tinc servei d'autobús per dius? Vindre des del Penedès cap aquí, perquè és la Mercè
0: i si et posem...
1: I tot el que passa a Barcelona deu ser el malic del món.
0: I si et posem en digital, posem allà una pantalla i fas teletreball demà?
1: No, hauré d'agafar el cotxe, que em fot molt.
0: Et
1: perquè
0: fa
1: no vull utilitzar el vehicle.
0: Home, no. Jo també
1: per no contaminar ni fer cua. No, demà potser no trobo cua.
0: Soc d'evitar jo també agafar...
1: Ostres, que fot ràbia.
0: Sí, sí.
1: Però,
0: no, bueno, totalment.
1: Podria anar via Vilafranca, però fons una volta que no cal. I haver d'agafar dos autobusos. O sigui, demà estarem així. Però jo crec que és un dia perfecte perquè la gent pugui vindre a fer un tast de bombolles. Nosaltres ja saps, ho proposem. Que no venen. Canvia. Plum.
0: Totalment.
1: Adaptabilitat.
0: Sí, sí, sí.
1: Se li diu això.
0: Totalment, totalment. Demà la cita estava relacionada amb tot el que cal saber dels vins escumosos, però com que és un tast que es pot fer en qualsevol moment...
1: I el anem fent contínuament.
0: I el aneu fent. Doncs la cita es trasllada i prou. Vull dir, tampoc cal res. De l'altre món, aquí no s'ha de patir excessivament. I en aquest sentit ja ens situaríem a la setmana vinent, dimarts, que aquest què? Com va d'aforament?
1: Aquest se'ns han apuntat 3 persones. Si és un grupet de 3, jo crec que sí, que al final podrem fer. A veure què passa si deixem les festes majors.
0: Jo, a mi deixa'm fer un reclam, perquè jo aquest tas l'he fet en una altra edició, sí. I és molt guai. Molt guai, tastareu coses boníssimes. Rioja versus Ribera del Duero. Sembla una competició d'aquestes així, en plan...
1: sí.
0: Que falta l'equilàter.
1: Però és això, ni tan sols aquestes 2 zones les sabem col·locar en un mapa.
0: No, clar, clar. Sí, sí.
1: Ni els rius que la travessen, que un ja dius Duero, eh? Però és allò que a vegades dius, la gent és conscient.
0: Sí, totalment, totalment. Doncs això, que jo el recomano fortament perquè és molt xulo, és un tas molt entretingut i que a més també té aquest punt de joc, no? De dir, ei, què passa aquí, què passa allà, no sé què, no sé quantos. És molt interessant. A mi em va agradar molt quan el vaig fer i val la pena perquè a vegades et penses que el Rioja, que els tenim com molt amunt...
1: O el Ribera.
0: O el Ribera.
1: I dins dels mateixos Riberes tenim 2 províncies, Burgos i Valladolid, que ja per la situació on estan, ja l'estil de vida també és un palet diferent. No?
0: Sí, totalment. Aviam què passa, aviam si la gent s'apunta.
1: Sí.
0: Amb aquest reclam que hem fet aquí, aviam si la gent s'apunta, perquè val molt la pena i a mi em va agradar molt. Me'l vaig gaudir molt, l'any passat el vaig fer, perquè crec que el veu fer, no sé si a mitjans del curs passat, i m'hi vaig apuntar i
1: sí.
0: Em va agradar molt.
1: Sí.
0: Molt xulo, molt
1: sí.
0: Xulo, val la pena. Sí, sí. I què més tenim? Bé, ja marxem a l'octubre.
1: Sí, que, a l'1 d'octubre tenim aquest especial. Tenim una plaça.
0: Queda una plaça només?
1: Una sola Ostres. Plaça. És allò que dius, què passarà? I a partir d'aquí és tornar a confeccionar a octubre, que és allò que dius, estàs mirant les dates, els festius, el no sé què, el no sé quantos. O sigui, bàsicament octubre comença fort en el sentit de que el primer cap de setmana a Sant Sadurní d'Anoia tenim el Escumostre.
0: Escumostre?
1: Que ve d'aquell
0: cabatast... Sí.
1: Que celebrava on només hi havia, clar, és que no fa tants anys només hi havia elaboradors de cava. Actualment, com que molts han anat passant a Clàssic Penedès i un altre grup important estan a Corpinat, què hem fet? Uau, això va molt a la baixa i no hi ha aquesta representació d'aquests vins escumosos elaborats al Penedès, sobretot més aviat al que serien els voltants de Sant Sadurní, no? Per tant, es busca aquest nom de consens, Escumostre, d'escumós, que està molt bé,
0: Sí,
1: ho porto molt de temps dient escumós, Escumostre, i serà la millor forma d'oblidar aquell tajatast, que cordialment es deia del cabatast.
0: El tajatast.
1: Perquè acabaves
0: molt taja,
1: literalment. Sí, sí. Per tant, ja fa un temps, ja es va sortir del centre de Sant Sadurní, ara està en un altre espai, més fàcil, més còmode, més obert, on es fan moltes més activitats. Per tant, l'octubre comença fort, veus, amb bombolles, estaria bé ja anar una mica guiat sobre el que és un clàssic penedès, un cava i un corpinat.
0: Totalment. Sí,
1: o un ancestral, per tant, quedaria molt bé que demà la gent, abans d'anar a l'Escumostre, vagi una mica preparada i no vagi dient, vull un cava, quan no ho és.
0: No s'han apuntat, han tingut l'oportunitat, se'ls ha dit.
1: Sí.
0: Ells no han volgut, però sí.
1: I a partir d'aquí, doncs, això, no agafar calendari. Hi ha algun partit de Champions per allà al mig, que ara no sé on he deixat la informació, també, important.
0: Important. S'ha de tenir en compte tot,
1: Mare de Déu.
0: L'agenda local d'activitats, l'agenda de no sé què, els festius,
1: sí.
0: L'agenda esportiva,
1: sí.
0: Mare de...
1: Festes de tardor.
0: Festes de tardor. Bueno, encara queda, per les festes de tardor.
1: Sí, queda, però per la nit de Sant Just, oi que fem,
0: i anem. Ai, i aquest any no és el 17, la festa.
1: No sé, aquí està, que ja era hora, que vaig estar demanant.
0: Sí, sí.
1: Que no se solapi, sobretot, hi ha moltíssima gent que forma part de moltes entitats que no es pot dividir en dos i tres vides.
0: No, no, totalment. El 17, la nit de Sant Just al carrer, ja fem aquí avançament, eh? No sé si es pot fer, potser l'Ajuntament després ens
1: talla les
0: mans.
1: Bueno, ahir vaig enviar un missatge ràpid, no a l'Ajuntament, a Promoció Econòmica, dient, crec que faré això, que s'escrigui, que surti imprès i després jo m'ho acabo de rumiar.
0: Ja veurem què faig, no?
1: És molt estressant.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: A un mes haver de pensar el que faràs.
0: I a tu que t'agrada viure al límit, que sí. Acabes de decidir els vins a l'últim moment.
1: Sí. A veure si plou, si fa calor, si no sé què, perquè és això, no? Doncs farem, ja ho avanço, farem el que... Ja ho volíem haver fet l'any passat, perquè al final no sé què punyetes em va passar.
0: Bé, doncs que es va cancel·lar, després es va tornar a fer, va ploure.
1: Ah, exacte, doncs mira, doncs això, si és que clar, amb l'agenda tan plena és complicat.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que no passi aquest any, sisplau.
0: Si us plau, t'ho demanem, no?
1: Que
0: no
1: pas... nosaltres ho farem a dins. No tenim ja intenció de fer-ho a fora, perquè a més el carrer fa baixada i és complicat. Farem el que vam anomenar en el seu moment aquests tastets del Penedès, no? Que és aquesta proposta vinicogastronòmica de poder tastar una copa d'un vi o un escumós o d'un blanc del Penedès amb algun producte gastronòmic del Penedès. Per què hem escollit el Penedès? Preguntaràs.
0: Preguntaré perquè ens
1: vaig
0: queda mig
1: ràpida,
0: minut.
1: Vaig molt ràpida, per exemple. Primera, seria la zona més propera que tenim. Mm-hmm. És allò que... Sempre us ho dic, el Penedès vinícola comença al Baix Llobregat. Mm-hmm. És allò que vas... i per tant també és el més còmode per nosaltres. Per tant, igual si t'agrada el dolç i no has tastat mai una garlanda, serà el moment perfecte per tastar un tallet de garlanda amb una copa d'escumós del Penedès.
0: Doncs vinga,
1: vinga,
0: ho deixem...
1: Vinga, te la cau i et toco a les 12.
0: Ah, exactament. Ho deixem aquí encarat i aviam com va la cosa. Astrid Goldstein, cuida't molt, que vagi molt bé la setmana i la setmana
1: igualment.
0: Vinent més. Que vagi bé.
1: Adeu.
0: Pausa per butlletins, tornem de seguida. Fins ara.
2: Situació, si més no, curiosa. Al Congrés dels Diputats, la presidenta de la Cambra ha fet fora una diputada del PP per ensenyar al ple un esprai de gas pebre i li ha recordat que les armes ja estan prohibides. La diputada alega que l'ha buidat al carrer abans d'entrar, però l'episodi coincideix amb el precinte de diferents zones de les instal·lacions, precisament perquè algú ha tirat un esprai tòxic a un lavabo. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
3: Bon dia. Sí, s'estan revisant les imatges de seguretat per saber qui ho ha fet. Cap a 9:45, la diputada del PP, Ana Vázquez, ha ensenyat un esprai de gas pebre com a símbol, diu, de la manca de llibertat de les dones de Ceuta que l'han de dur per protegir-se. Armengol li ha demanat que sortís per portar una arma. Ella, ja fora el passadís, li replicava així.
4: La botella de gas pimienta que ha ensenyado la senyora Vázquez és un arma. Le ruego, senyora Vázquez, que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado.
5: Esto no es un arma, está totalmente legalizado, pero ella lo sabía, ella lo que quería era reventar este pleno.
3: Minuts després d'aquest incident, els funcionaris han rebut avís de fortes olors. El reglament d'armes permet comprar esprais pebre homologats, com el que duia la diputada, però entrar armes al Congrés, i aquest esprai ho és, està prohibit. El PP carrega contra una situació vergonyosa, diu, i demana una rectificació. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Les notícies, Natàlia Ramon.
6: El president Salvador Illa ha reconegut al Parlament que la Generalitat va cometre un error inacceptable en les proves PISA. Junts ha demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i Esquerra, els Comuns i el PP han denunciat maniobres per tapar el fiasco del PP.

0: L'agència de viatges de l'Escala havien denunciat que pocs dies abans d'agafar l'avió no havien rebut els bitllets. Altres havien demanat de cancel·lar-lo i no els van tornar els diners. I altres van arribar a fer el viatge, però en arribar a la destinació els van comunicar que quedava per pagar una part de l'estada quan ells ja ho havien pagat tot a través de l'agència de viatges. Segons testimonis, oferien preus molt competitius. Es tracta d'una agència que va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè assegurava que eren ofertes d'última hora que permetien omplir els buits de places cancel·lades. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Millora la previsió de creixement de l'economia espanyola per aquest any i la revisa l'alça 4 dècimes, fins al 2,6%. L'organisme amb seu a París manté que serà l'economia que millor resistirà al context geopolític, però amb tot empitjora els pronòstics d'inflació arran de la incertesa que genera la guerra a l'Orient Mitjà. La volatilitat del sector energètic farà repuntar els preus un 3,7% aquest any, molt per sobre de la mitjana europea, que quedarà al 3%. I també serà elevada l'any que ve, quan Espanya se situarà al 3,4%.
2: Esports, Marcos García.
3: El Barça femení acaba de fer oficial la seva llista de convocades per al debut europeu. Avui a les 9 contra el París entra Irene Paredes i són baixa Kika Nazaret, Vicky, Aitana, Van Asten i Alexandri. Podeu seguir l'estrena europea de l'equip de Pere Romeu a Catalunya Ràdio amb la transmissió del PSG. I encara en futbol, el València ha fet oficial fa només uns minuts l'arribada del mexicà Javier Aguirre. És el tècnic valencià fins a final de temporada i un altre d'opcional.
4: Fins aquí les notícies.
5: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 4 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern acollirà dues xerrades de la gira de tardor de Ciutats Defensores dels Drets Humans 2026, centrades en la situació de les dones a l'Afganistan i de la comunitat LGBTQ+, a Guinea Equatorial. Les activitats tindran lloc els dies 5 i 7 d'octubre a les 7 de la tarda a les escoles al carrer Montserrat número 2. La primera sessió serà dilluns 5 d'octubre i anirà a càrrec de Zainab Saberi, periodista i artista perseguida pel règim talibà per la seva tasca de denúncia dels abusos contra les dones. La xerrada abordarà la situació de les dones a l'Afganistan. La segona xerrada se celebrarà dimecres 7 d'octubre amb Gonzalo Abaja Nguema Mikwe, activista, escriptor i investigador equatoguineà, que parlarà sobre la situació de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'activitat forma part de les Ciutats Defensores dels Drets Humans i està organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. I pel que fa a educació, l'Ajuntament ha distribuït entre els centres educatius del municipi les agendes i els calendaris escolars per la transició ecològica del curs 2026-2027, elaborats per la Diputació de Barcelona. En aquesta edició s'han lliurat 778 agendes a l'alumnat d'educació secundària obligatòria i 50 calendaris de paret a les aules de primària. Els materials treballen l'energia i la sostenibilitat a través de 10 històries que plantegen diferents situacions i reptes. L'objectiu és acostar aquests continguts a l'alumnat i facilitar eines per la presa de decisions responsables. Les agendes i els calendaris aborden qüestions com l'ús d'energies netes i eficients, l'impacte energètic de les activitats quotidianes i les problemàtiques socials vinculades a l'accés a l'energia. I pel que fa a societat, el Tribunal d'Instància de Barcelona ha perdonat un deute de quasi 46.000 euros a un veí de Sant Just, que havia entrat en situació d'insolvència després de demanar diversos préstecs per afrontar les despeses familiars. Segons informa Berguedà Advocats, que representa l'afectat, els problemes econòmics es remunten a l'any 2018, quan la seva parella va perdre la feina. El jutge també ha aprovat un pla de pagaments de 281 euros mensuals durant 3 anys que li permetrà conservar el patrimoni. L'acumulació de deutes i dels interessos va anar deteriorant la situació econòmica de la família. El veí també denuncia haver rebut trucades reiterades d'empreses de recobrament i entitats bancàries reclamant els pagaments. Amb la resolució judicial, l'afectat podrà afrontar la seva situació econòmica sota unes noves condicions establertes pel jutjat. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara!

0: i seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, i ara és moment de parlar de les SEAS. I per fer-ho, doncs, avui ens visita un membre de la secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc, en Felip Linares, que ja el tenim aquí a Ràdio Desvern. Felip, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Avui...
1: Encantat.
0: Nosaltres també estem molt encantats. Tenim ganes de parlar de l'inici de temporada, de totes les activitats que teniu per aquest mes de setembre, però abans deixa'm que obrim un meló i el tanquem ràpid, perquè la qüestió és tancar aquest curs que vam tancar al juny, el curs 2024-2025, que de fet es va tancar durant els mesos de juny-juliol, i com que no hem tingut emissió durant aquests dies, doncs volíem saber una miqueta com ha anat aquest tancament de curs.
1: Mm. Molt bé, doncs deixa'm que t'expliqui, perquè precisament el mes de juliol és un mes on hi ha moltes activitats importants.
0: Sí.
1: I potser, tenint en compte que han anat totes força bé, començaria parlant per ordre cronològic. La primera que es va fer va ser la sortida de veterans, Camats Pasqual, el cap de setmana del 5 i 6 de juliol, que es va anar a un hotel a Ribes de Freser i d'allà es van fer excursions per les muntanyes de l'entorn de Núria. Va ser una activitat que va estar una mica desjuïda per la pluja, però, en qualsevol cas, va haver-hi 28 assistents i va anar molt bé perquè, a més, van tenir una visita guiada per tot el que va ser per lo que és el poble de Ribes i el castell. Una altra activitat clàssica ja és el sopar de lluna plena. Enguany va ser el dia 12 de juliol, que és, sí, coincideix quan és l'entorn més proper a la lluna plena del mes de juliol. Es va fer, això sabeu que es fa en un restaurant a prop d'un entorn així de muntanya, en aquest cas va ser a Pont de Milomara i Rocafort, en concret el Llogarret de Rocafort, això està aquí al Bages, a la Masia de Can Serra en concret, i van anar 32 companys que també van gaudir d'un bon sopar. I finalment un altre clàssic de sortida del mes de juliol és la sortida del Pirineu, que enguany es va fer el cap de setmana del 18, 19 i 20 i es va anar a la Vall de Boí. En concret van estar al balneari de Caldes de Boí, a l'hotel, i allà van fer excursions en l'entorn de el que era l'Aigües Tortes i els Estanys Gemenes, que són llocs molt macos que hi ha en aquesta zona. Això per lo que són les que diguéssim ja les més clàssiques. Després va haver-hi una sortida del grup jove que van anar a fer un 3.000, en concret a la zona de les Maladetes, al Pic d'Araguells. Van anar el cap de setmana del 12-13 de juliol a un grup de 13 companys.
0: Molt bé.
1: I amb això van acabar el juliol. Tot s'ha de dir que l'agost, amb la festa major, el grup jove va organitzar, com ja comença a ser habitual, el GeoSEAS, que és una activitat de recerca així en plan lúdic,
0: sí,
1: durant la festa major. I després, aquest mateix grup, els joves, a finals d'agost, del 28 al 31, van fer una travessa pel Pirineu Central, en els entorns del Pic de Posets.
0: Estan els joves, que no els atura ningú, eh?
1: Aquests estan molt forts.
0: Estan forts, eh?
1: Sí.
0: Sí, sí, que bé, que bé. També està molt bé, no?, que la SEAS torni a tenir doncs, un grup així de joves per mantenir la secció excursionista.
1: Moltíssim, perquè a més tenen molta empenta, tenen molta iniciativa i la veritat és que estem molt contents d'estar juntament amb ells i que ells col·laborin amb nosaltres. Nosaltres amb ells, de fet, és la secció la que en guanya.
0: Que bé, que bé, que bé. Què més ens has de comentar, Felip?
1: Ja, de fet...
0: Arrenquem curs o què?
1: Sí.
0: Doncs vinga, va, 25-26.
1: L'enllaç és el concurs fotogràfic,
0: sí,
1: del 2025, que està en aquests moments en procés d'inscripcions obertes. De fet, estan obertes des de mitjans del mes de juny, es tancaran el dia 16 de setembre, o sigui, a les 24 hores en concret, i és un concurs que ja és un veterà perquè serà la 27a edició d'aquest any, on els participants el que poden és presentar fotos, amb un màxim de 3, sobre el tema de muntanya i natura. Hi haurà un jurat que escollirà les millors 30 fotografies que les imprimirem i les exposarem a la Sala Piquet a partir del dia 27, i aquestes 30 fotografies són les que es visualitzaran per la gent que vagi en aquest acte per escollir la que guanyi pel jurat popular, per dir-ho així. És un acte del qual jo en aquest cas soc responsable, que serà la segona edició que es fa en format digital. L'any passat vam modificar-ho i llavors facilitem d'aquesta manera que la gent pugui accedir i presentar-nos les seves fotografies, que pel que vam veure l'any passat són de molta qualitat, i esperem que aquest any hi hagi més participació i es mantingui la qualitat de les fotos.
0: Que bé, per descobrir les bases d'aquest concurs fotogràfic podeu accedir al web de l'Ateneu de Sant Just Desvern, ateneudesvern.cat. Allà trobareu les bases del concurs a l'espai de les CEES. I bé, senzillament les bases és que hi ha uns premis, no?, que hi ha un jurat, i que les obres es poden presentar amb un pseudònim, que les fotografies també s'han de presentar en arxiu digital, entre altres qüestions, que també hi ha una quota d'inscripció que varia si ets soci o si no ho ets, i que també hi ha un termini d'inscripció que seria el més important també, perquè, com dèiem, acaba el dimarts 16 de setembre del 2025. Alguna cosa més que vulguis afegir respecte al concurs, Felip?
1: No, que esperem que la gent participi. I que, tal com has dit, ens visitin el web i mirin les bases i ens portin les seves fotografies.
0: Clar que sí.
1: L'altre acte és el del sopar de motxilla, que és el que obre formalment el curs 2025-2026. Aquest serà el dissabte 27 de setembre. Es fa com ja també...
0: Bé, demanem disculpes a tota l'audiència. S'estava emetent un arxiu d'àudio que no era el d'avui. Avui, 23 de setembre de 2026, escoltem ara sí l'entrevista de les CIES que vam enregistrar divendres passat per tal de parlar de l'aniversari dels butlletins. Disculpeu les molèsties i ara sí tenim aquí l'arxiu corresponent. Bon dia. I seguim el magazín de matins de Ràdio Desvern. Seguim a la Rambla. És moment de parlar amb les CEES de Sant Just. La secció excursionista de l'Ateneu Sant Justenc ens ofereix una vegada més un espai aquí en el magazín de matins de Ràdio Desvern. Avui saludem el Jordi Gironès i el Ramon Prat. Bon dia, família, com esteu?
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Benvinguts al programa. Parlem avui amb la taula de redacció de butlletins de les CEES perquè hi ha una efemèride important aquest any, que són els 60 anys, el 60è aniversari d'aquests butlletins de les CEES. Explica'ns una mica com van néixer i amb quina periodicitat s'han anat publicant.
2: Bé, això, la periodicitat ha variat en el temps. En principi, quan va començar, es publicava inclús dues vegades al mes. Això va durar poc perquè era molt difícil mantenir un ritme d'aquest. I després va passar a ser mensual. I també mensual va durar bastant de temps, fins que més proper en el temps ara no tinc aquí la data exacta, va passar a ser bimestral. És a dir, dues vegades cada mes, dos mesos, vaja.
0: Entesos. Explica'ns una mica amb quina necessitat va néixer també aquest butlletí de les CEES i a partir d'aquesta publicació també com va funcionar a dins de les CEES.
2: Bé, en principi la idea de publicar un butlletí venia diguem-ne condicionada, venia decidida per la necessitat de tenir un portaveu com moltes altres entitats excursionistes en aquell moment. Estem parlant del 1966. Aleshores, en aquell moment, la manera era de fer un butlletí perquè els socis poguessin rebre la informació de tot el que es anava produint, tant en el futur com en el passat. És a dir, fer una mica, guardar la història del que s'anava fent, però també parlar del futur. I sobretot articles de caire excursionista. Aquesta era la idea bàsica, que és una idea, diguem-ne, que s'ha mantingut en el temps. És a dir, el butlletí bàsicament el que volem és que sigui un que faci ressò dels temes muntanyencs que ens atenyen a la secció, però també eixamplar-nos, com estem fent actualment, en temes molt més diversos i més amplis.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs explica'ns també una mica, Ramon, tu des de quan estàs incorporat a la redacció de butlletins de les CIES i com has viscut aquesta feina aquí a les CIES?
3: Sí, bé, em vaig incorporar en la taula de redacció del butlletí de les CIES, deu fer, ja no recordo exactament, potser uns 10 o 12 anys, i va ser en resposta a una invitació que em va fer en Jordi Gironès, que en aquell va ser un moment en què doncs, hi havia necessitat doncs, de renovar aquesta taula de redacció, perquè amb els anys s'ha anat renovant, i aleshores va ser quan hi vaig entrar. I la veritat és que em va fer moltíssima il·lusió, perquè per mi era un butlletí que responia doncs, a una activitat molt seriosa, molt ben organitzada, una activitat que, a més, molt arrelada a Sant Just, i que jo entenc que ha fet possible doncs, que moltíssimes persones al llarg de molts anys, des de l'existència de les CIES, doncs, hagin pogut viure a la muntanya, hagin pogut tenir una vida participativa, una vida en societat, diguem-ne, juntament amb persones que estimen la muntanya, que estimen el país, perquè estimar la muntanya al final doncs, és realment cada vegada estima més el país, i fer doncs, perquè aquest país doncs, tingui una cultura arrelada i una cultura que, sobretot, doncs, participativa i que tothom s'hi senti inclòs. És a dir, una de les grans, jo penso, virtuts de les CIES al moment que jo vaig entrar és el sentir-te tan diguem-ne, ben acollit, molt ben tractat, com un company més de seguida, i realment et sents com una cosa que l'has viscut sempre. Jo penso que és un valor molt important, un valor que, de fet, també hem mantingut aquest butlletí, que podem parlar, i penso que això és molt interessant.
0: El butlletí, que és la memòria de les CIES, així ho podem llegir en aquesta publicació, 60 anys d'edició ininterrompuda del butlletí de les CIES, dins d'aquest butlletí setembre-octubre. Llegim doncs, a la taula de redacció que fa esmena a aquesta memòria de les CIES, al seu quadern de bitàcula i totes, en aquest sentit, les persones que han passat per les successives taules de redacció que també doncs, han destacat aquesta feina incansable que ha fet aquest butlletí. Un butlletí que està de celebració, 60 anys. D'alguna manera ho celebrareu? Expliqueu-nos una mica també si teniu en motiu d'aquestes 60 aniversari de publicacions. Teniu alguna doncs, activitat o alguna acció destacada en el calendari?
2: Home, en principi, el més important de la celebració que volem fer és la taula rodona. És a dir, el que vam pensar és que s'havia de fer alguna cosa per commemorar aquests anys, aquests 60 anys. I aleshores se'ns va ocórrer des de la taula de redacció que seria una bona ocasió per reunir una sèrie de gent que ha estat vinculada amb la taula de redacció i amb el butlletí, en definitiva, durant uns anys de la seva vida. I llavors hem dit totes aquestes persones podrien formar part d'aquesta taula rodona a la qual es tocarien i es parlaria de tots els temes relacionats amb totes les vivències que hem tingut a través dels anys. Perquè aquest butlletí ha tingut etapes molt diferents des del punt de vista, diguem-ne, de participació de gent, de temes que es tocaven, ha anat variant amb el temps i actualment és una nova etapa molt engrescadora l'actual amb la qual estem. Llavors, hem pensat que aquesta taula de redacció pot donar resposta a aquest intercanvi d'opinions amb la gent que ha participat en el butlletí i amb la gent que estarà participant indirectament com a assistent a la taula de redacció perquè hi hagi una mica d'interface entre uns i altres.
0: Doncs aquesta taula rodona, explica-nos una mica també com funcionarà, si teniu ja calendari per a aquest esdeveniment i també doncs, convidar la gent que hi participi.
3: Sí, la taula rodona està prevista per el dia 15 d'octubre a l'Ateneu i començarà a les 7:45 del vespre i s'allargarà doncs, a fer una hora i un quart, una hora i mitja. No volem que sigui una cosa extremament llarga, sinó suposo que com a màxim cap a les 9 del vespre podria estar. És una taula rodona en la qual hi participarà una colla de ponents, de fet, potser és una cosa una mica atípica, perquè els taules rodones de vegades els ponents és molt limitat, però aquesta vegada pensàvem que el fet de que un butlletí que compleix 60 anys, el qual ha tingut una participació molt àmplia en la taula de redacció, persones que al llarg de la història hi han sigut d'una manera o d'una altra, doncs, home, havien de donar entrada doncs, a un número, diguem, important de persones. No hi serà tothom, és impossible, perquè això no donaríem l'abast, no acabaríem, però sí que hem trobat unes persones que serien, que són especialment, que han tingut, diguem-ne, un paper rellevant, no, perquè és al principi, per etapes diverses de la seva història i el moment actual. Llavors, farem aquesta taula rodona, i la qual, doncs, en fi, cada persona tindrà un temps d'intervenció amb unes preguntes concretes, unes preguntes que facin que reflectiran aspectes concrets de la història del butlletí al llarg d'aquests 60 anys. Hi haurà temps doncs, perquè hi hagi després hi ha una intervenció conjunta de la taula rodona i perquè també puguin participar les persones assistents, que ens agradarà que pugui haver-hi un públic nombrós, un públic realment molt interessat i a la qual doncs, també mirarem de cridar en el públic també la seva participació perquè hi ha persones doncs, que tenen moltes coses a explicar perquè no és només un butlletí en si, sinó que és el que significa aquest butlletí per la CES i per Sant Just.
0: Totalment, i és que la CES doncs, és un espai que està vinculat amb l'Ateneu de Sant Just, però que tothom s'ha fet molt, molt seu i que en aquest sentit ens agrupa aquest sentiment d'estimar la natura, d'estimar la muntanya i també de fer país, com bé deia en Ramon Prat en l'anterior intervenció. Estem parlant avui dels butlletins de la CES, ho estem fent doncs, en clau d'aquest aniversari, per una banda aquesta taula rodona, per l'altra també aquest butlletí ja d'aniversari que s'ha publicat setembre-octubre amb aquests 60 anys. Alguna cosa més, alguna acció més que tingueu a destacar en marc d'aquest 60è?
2: No, en principi, de fet, ho hem abocat tot amb aquesta taula rodona. El que sí farem és que hi hagi difusió de tot el que es comenti durant la taula rodona i això ho farà la Vall d'Avers. La Vall d'Avers enregistrarà aquesta taula rodona perquè després pugui difondre una mica el resum de tot el que ha representat la taula en si. O sigui, no faríem altra cosa més ja.
0: Doncs concentrar els esforços en aquesta taula rodona. Recordem el dia 15 d'octubre, oi?
2: 15 d'octubre, sí.
0: Molt bé. Doncs tenir presents també que l'excursionisme no queda només en la muntanya, sinó que també queda en paper gràcies al butlletí de l'ACEA. Ramon, com és això de fer muntanya, de fer cims, i que alhora doncs, ho puguis combinar també amb aquest fer, amb formar part doncs, de la taula de redacció del butlletí de l'ACEA?
3: Bé, sí, hi ha una cosa que bé, jo la sento particularment i crec que això ho compartim amb moltes persones d'aquest país i sobretot també ho he vist doncs, aquí a Sant Just amb els companys i companyes doncs, de les CEAS. En realitat fas muntanya però ho fas no només com un esport, perquè realment l'esport l'hem de fer i és molt bonic i et sents molt bé la muntanya, sinó també fent muntanya hi ha una vivència, que és la vivència primer amb la natura, amb el món, i amb les persones. Aleshores, això el que he trobat doncs, al llarg de la vida, doncs, és que, i suposo que també moltes persones, és que fent muntanya tens un estímul després doncs, de poder explicar el que sents, de poder-ho exposar, de poder-ho compartir amb les altres persones, i de poder alhora veure que mentre fas muntanya amb un equip de persones pots participar també en una acció d'una associació que dona molta vida i que reflecteix també l'interès d'un poble, d'un país, doncs, per fer-lo créixer. És a dir, una associació no només permet fer compartir una vida diària, sinó que tot això contribueix a fer gran el país. Jo sempre he pensat no, que Catalunya és una de les coses que jo he observat que al llarg de la història, sobretot del segle XX i a partir de principi del segle XX i finals del XIX, l'associacionisme va fer de Catalunya un gran país i tenim moltes coses que són precisament el reflex de tot això. Aleshores, penso, i moltes vegades ho he rumiat jo mateix, que la CES diu molt de Sant Just, diu molt de la societat de Sant Just, diu molt de les persones de Sant Just. I sobretot el fet de que una entitat s'hagi mantingut durant tants anys, i d'una manera tan sòlida i tan seriosa, perquè només cal veure, i jo penso que els oients això ho poden veure, anar a la pàgina web de la CES i veure l'organització que té de totes les activitats, tots els butlletins que ha fet, i tots els escrits que ha pogut anar publicant, penso que és una cosa extraordinàriament fantàstica i val molt la pena i és molt valuosa per les persones d'avui i pel futur del país, de Sant Just, evidentment, i del país. I per això em sento bé fent aquestes coses i penso que val la pena celebrar-ho.
0: I per mostra d'això que està dient en Ramon, l'augment, l'increment de grups que han anat naixent dins de les CEAS, no? Les CEAS infantil, les CEAS jove, ara també els més 35, vull dir que al final això és símptoma de que les coses es fan bé. Jordi, per la teva banda, què creus que ha portat el butlletí durant aquests anys i com creus que s'anirà doncs, d'alguna manera desenvolupant aquest butlletí de les CEAS en els propers anys, si li deparen molts canvis o si la manera de fer doncs, continuarà sent més o menys la mateixa? Com ho veus després de 60 anys?
2: Home, en principi ho he mig dit, però ho matisaré millor. El butlletí té el gran mèrit d'haver recollit en cada moment, en cada època d'aquests 60 anys, el tarannà de la gent jove que hi havia i que escrivia. Això vol dir que des d'un principi que es parlava estrictament de muntanya i de coses, diguem-ne, molt poc, diguem-ne, informades dintre el poble, es va passar a una etapa en la qual tot el jovent estava bullint de necessitat de canvi. Aquest moment va ser molt important i aquest moment va ser recollit dins del butlletí, perquè va ser una època en la qual molts socis aprofitaven el butlletí per parlar de temes socials, de temes, diguem-ne, preocupacions polítiques, fins i tot, i de controvèrsies. I això es va reflectir en aquests butlletins. Aquests butlletins avui dia podria considerar-se que són història viva d'un moment en el qual els joves vam estar canviant el món. Estem parlant dels anys 68, 70, aquests anys del franquisme en el qual el butlletí era una espècie de sortida d'allò que volies explicar. I tinguem en compte que les CEAS, des del primer butlletí, encara dintre del franquisme, va fer-lo en català. Mai hem fet ni un sol butlletí en castellà. Contra el que teníem a fora, és a dir, temes, diguem-ne, de preocupació de que ens volien que no ho publiquéssim, ens feien passar censura, era molt difícil poder publicar en català i nosaltres ho vam fer, i ho vam fer-ho i ho vam seguir fent, mai vam deixar-ho, i això també és una cosa a favor d'aquest butlletí que actualment sabigueu que és el degà, no, que es diu el degà de Sant Just, és el butlletí portaveu més antic que hi ha a Sant Just que encara existeix. Mm-hmm. Altres han existit però han desaparegut, nosaltres no hem desaparegut. I per altra banda, també cal recordar que els primers butlletins de les CEAS es van publicar al 1934. És a dir, el 1934 fins al 1936 van sortir els primers butlletins de les CEAS. El que passa és que és el 1936, amb el cop d'estat de Franco, es van haver de deixar de publicar i vam estar un període sense publicar fins a aquest que en 1966 que inicia la segona etapa del butlletí.
0: Doncs història viva, ja ho estàveu dient vosaltres, història viva no només dels butlletins de la CEA, sinó també de tot un poble. Recordem, els oients, taula rodona sobre els 60 anys de la publicació ininterrompuda del butlletí de la CEA d'ençà el número 1, juliol-agost de 1966, a 8:15 del vespre a la sala del cinquantenari, amb la participació de la Vall de Vers el 15 d'octubre. Jordi Gironès, Ramon Prat, taula de redacció de butlletins de les CEAS. Gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esvern.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.

Doncs amb aquesta cançó que ha agradat molt a la redacció, aquest Careless Whisper de George Michael, marxem a l'últim espai d'avui a la Rambla, quan rep falten pocs minuts per arribar a 3:15 del migdia. Estem aquí a la Rambla, el magazín de matins de Ràdio Desvern. Soc Daniel Martínez i és un plaer estar amb vosaltres aquí una vegada més al 98.1 FM. Doncs marxem a parlar d'emocions. Som-hi!

0: I ho fem com cada 15 dies amb la nostra estimada Elisa Linares, que ja la tenim aquí. Elisa, bon dia.
1: Hola, bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, com estàs?
1: Gràcies. Bé, molt bé, molt bé. Va ser un èxit, això, de l'entrevista.
0: I tant, eh? I tant. Clar, l'última vegada que vas venir no va ser per fer el teu espai emocionat. Vas venir a fer l'entrevista del dia. Vam estar parlant dels serveis que ofereixes, doncs, d'acompanyament, de teràpia, etcètera, etcètera. I la veritat és que va estar molt bé. I aquell reel que ens va sortir ens va quedar bastant bé perquè resumia bastant els conceptes bàsics de l'entrevista.
1: De la poma, la poma.
0: La poma sencera.
1: Sí, s'està movent la poma.
0: Magnífic.
1: D'aquí una crida a totes les dones que sentin que es perden en les relacions, doncs que facin cap a la poma, que em truquin, que el que necessitin, sense compromís, també en podem parlar. Uh-huh. Doncs res, jo segueixo amb el tema de la incertesa. I si l'altre dia Dani te'n parlava des de la part més, què podem fer des de la part més cognitiva, mental, etc., avui entro de cap en el cos.
0: Val.
1: I llavors, el primer que ens passa és que quan ens ve aquesta incertesa, al final és una por, sí? El que ens ve sobretot és ansietat. Uh-huh. I des del cos el que sentim, la sensació, és ansietat. Diferents tipus i cadascú el que... No? On se't posa tu la por, Dani?
0: Doncs aquí a la boca de l'estómac.
1: Ah, això mateix. Sí, a la boca de l'estómac és un clàssic. Però hi ha altres llocs on se'ns posa la por. No sé si ho sabies, que la por es posa als abductors.
0: Ah, mira.
1: Els abductors són els músculs... el quàdriceps és més conegut, no? Que seria el múscul de la cuixa, que està, diguem-ne, al davant. I l'abductor seria el lateral intern, sí? I moltes vegades la por es va acumulant aquí. I de cop, no saps per què, et comença a fer mal al genoll, a la part interna, i moltes vegades és que la punta, el tendó... Allà és la inserció, sí, que s'ha anat tensant tota aquesta musculatura perquè hi ha alguna cosa que et fa por. Llavors parlarem bastant de cos avui. I començo dient doncs, que això, que quan tenim una emoció, el que algunes persones fan és reprimir-les, no? Perquè és molt... Aquest esgotament que genera o aquesta por que genera la pròpia emoció, doncs llavors l'amago. Em faig el fort, la forta, o intento doncs, ser positiu. I això al final el que fa, aquesta negació de l'emoció que hi ha sota, el que fa és que m'augmenti l'estrès i al final acabaré en un estat més d'esgotament, no? Que pot arribar fins i tot a estats més de depressió. Llavors, el primer tip d'avui seria no dissociar-se. O sigui, siguem valents i valentes per mirar les nostres emocions de por a la cara. Val.
0: Correcte.
1: Llavors, no fer-ho des del cap, sí? No és començar amb els pensaments recurrents i el preocupar-se, vale? Sinó que és ocupar-se. Ocupar-se del que m'està passant al cos. Llavors, la primera manera de no dissociar-se és poder sentir l'emoció. Llavors, què us convido? Us convido a posar una mà al pit, al mig del pit, i una altra al baix ventre.
0: Val, sí? Anem a fer-ho, vinga, va.
1: Que és una manera de sentir. Però vaig afegir-hi un petit detall. Si estem asseguts i assegudes, i si ho volem notar més encara ho podem fer de peu, ens podem treure les sabates i aixecar una mica els dits dels peus, vale? Els aixequem una mica, ara ho podem fer, jo vaig amb sandàlies, ho puc fer bastant bé, sí? Però la idea és poder-los aixecar una mica i baixar-los suau, intentant sentir com es desparramen, vale? Si ho fem sense sabates és encara millor. Es tracta d'aixecar-los un altre cop de nou i sentir com toquen el terra tots i cada un i vaig incrementant aquest pes. Si estic de peu encara puc sentir-ho més doblegant una mica els genolls. Sí? És només això el que ens torna al present. Això ens torna aquí i ara i ens diu, vale, jo em puc sostenir a mi mateixa el que ara se m'està movent. Sí? Mal pit i mal baix ventre i després un parell o tres de cops això de lent aixecar els dits dels peus. És una manera de no dissociar-me, de no anar-me'n, perquè moltes vegades pot haver-hi molt d'hàbit a marxar. Sí? Llavors, una altra cosa, doncs, ara que parlàvem de veus, més coses, perquè els peus el que ens ajuden és a tocar terra.
0: Aterrar, sí, sí.
1: Quan toco terra, els meus pensaments ja no estan tan... Sí?
0: Tan bojos.
1: Exacte.
0: I aterrent.
1: Uh-huh. Llavors, maneres de treballar els peus. Podem fer girs amb els turmells i anar connectant amb el peu, sí? Aixecant i estant de talons, de puntetes... Si estem assegudes, doncs podem, ho podem anar fent assegudes. Si ens posem de peu, inclús podem caminar una mica per la sala, sí? De talons, de puntetes, amb els laterals externs, amb els laterals interns. Tot això fa que tingui més agarre al terra. Quan pari, puc observar-me i notaré que estic com si de cop tingués més base, sí?
0: Saps que aquestes tècniques també es fan servir per la creació de personatges en les arts escèniques?
1: Ah, sí?
0: Sí, moltes vegades es fa servir per entendre com camina el nostre personatge.
1: Correcte.
0: I és molt interessant perquè una cosa que ens pot fer servir per arrelar-nos al present i per no marxar a fora, també serveix als actors i a les actrius per treballar els seus personatges i per també entendre com caminen.
1: Clar. Totalment, i també jo ho utilitzo per les parts internes que sempre et dic, saps? Perquè igual que els dic a la persona, posa't en la postura d'aquesta por, doncs li puc dir, camina com aquesta part, no? Que és el que o l'ansietat i aquest anar ràpid i amb urgència. Per tant, entenc perfectament lo dels personatges, sí, sí. Té molt de sentit. Doncs això seria una manera, començar a connectar amb els teus peus. Pots fer també apretar els dits dels peus, vull dir, com si fossin garres, no?
0: Sí.
1: Urpes, d'alguna manera, i deixar-los anar. Inspiro i apreto. I deixo anar. Inspiro i apreto. I deixo anar. I anar sentint com el meu peu va guanyant força. Això és molt important, perquè moltes vegades de petits i petites, quan apreníem a caminar, l'altre dia just Dani veia un nadó començant a caminar i era tan emocionant com es preparava per pujar i baixar escales. Era brutal. I llavors és això, necessitem que el turmell estigui fort i s'està creant tot el teixit necessari del sistema nerviós perquè els infants puguin caminar. Però moltes vegades el que passa és que no tenim aquest suport familiar real per fer-ho. I llavors, als peus dels adults, els hi falta molta terra, els hi falta molta força. Ens falta, moltes vegades, sense adonar-te'n, ens n'adonem que estem com surant per la vida. Sí? No et passa això?
0: Sí,
1: com
0: sí, sí.
1: Que de cop et mires als peus i dius, ostres, si no toco tota la meva planta al peu, no toca terra. I no parlo del pont, no parlo del pont, parlo dels dits aixecats, parlo... I tot això són inseguretats i maneres d'aquestes postures que van quedant d'una manera més permanent en nosaltres, que es tracta d'anar-les reconvertint. L'altre element del que et vull parlar avui és el coll. El coll és un temazo.
0: Aviam.
1: Perquè el coll és com el cavall, vale? Que... li estires les regnes.
0: Sí.
1: Doncs el nostre inconscient ens estira les regnes i ens diu, no?, aquesta nena interior, aquest nen interior, diu, ai, no facis això, que això és perillós, això va sortir malament l'altra vegada, te'n recordes? Para el carro, no sé què, no? I això està molt condicionat pel nostre passat. Llavors, el coll és un element, és una zona que es va tensant de tots aquests frenos que em poso.
0: I se t'acaba carregant aquí una bestiesa.
1: Se t'acaba carregant moltíssim. A part de que està molt a prop de la mandíbula, que ja te n'he parlat altres vegades, que és un... apretar la mandíbula vol dir dues coses. Una, desconnectar-te del cos, és una manera de separar cap i cos, sí? I separar-te de les emocions. I per altra banda, és una manera de retenir el que no vull dir, o sigui, la ràbia. Normalment la ràbia se'ns queda aquí a la mandíbula.
0: Quanta gent patim bronxisme?
1: Sí, total, total,
0: fatal,
1: total.
0: S'estan
1: ara fent, com es diuen això, les fèrules de descàrrega.
0: Fèrules.
1: Mare meva, quasi tothom em porta.
0: Sí, sí.
1: Doncs es tracta de connectar amb el coll, sí? I llavors, si tens problemes de cervicals i tal, no facis el que diré ara, sí? Però si ets una persona que pot tenir una certa mobilitat, es tracta de moure el coll d'un costat cap a l'altre i més o menys ràpid al principi, perquè estem parlant d'un moment en què tens ansietat, i sentiràs com a la zona de la nuca com si hi hagués una sorreta. Saps? Es va deixant anar una sorreta interna, que és totes aquestes contractures, microcontractures que es van podent alliberar, sí? Pots començar, per exemple, per un petit massatge, si vols, saps? Per donar-li una miqueta de mobilitat a la zona. Ai, mentre relaxes...
0: Tot això podem fer amb els ulls tancats,
1: mandíbula,
0: entenc.
1: I tant.
0: Perquè sobretot
1: tancats,
0: el moviment mereix una mica.
1: Sí.
0: I els oients també...
1: Tens tota la raó. Els ulls tancats, clar, és una cosa que a mi em surt molt ja natural. Els ulls tancats és molt interessant que tu t'observis si et serveixen per connectar més i sentir més el teu cos
0: o
1: et serveixen per
0: dissociar-te.
1: Però hi ha persones que quan tanquen els ulls se'n van i es perden la pel·lícula. Sí? Es tracta que puguis escoltar què està passant en el teu cos. I llavors, des d'aquest anar-te flexibilitzant, doncs vas notant primer més crec-crecs, després menys, i vas guanyant aquesta flexibilitat física i alhora també mental i emocional. Sí, del que es tracta és de que puguis ser més flexible també per la vida. I per això és important. I el que dèiem de la mandíbula, doncs el mateix. Una mica de massatge, tota aquesta zona dels pòmuls i pròpiament la inserció de la mandíbula cap a l'orella. Llavors, tota aquesta zona a vegades fa molt mal, Dani?
0: Sí.
1: I treure una mica la veu. Això als actors us agrada. Oh! Pots treure la llengua, també. I a vegades et quedes en un punt que ja notes que allà hi ha alguna cosa enganxat. Doncs estàs més en aquell punt. Regula't, saps? Busca pues, escoltar-te i no passar-te, perquè pots acabar tenint com si diguéssim agulletes o sí, o acabar-te fent una mica de mal, que tampoc et passarà res, eh? No crec que et facis morats a la cara.
0: No, però no és l'objectiu.
1: Però
0: al final...
1: exacte, es tracta de deixar-ho anar progressivament perquè no anem contra el cos, sinó a favor del cos, i això és molt important. I després l'altre, que aquest dia és més complicat per fer-te-la a la ràdio, si vols després t'enviaré una foto, és un múscul que no sé si n'has sentit a parlar, que es diu psoas.
0: Psoas?
1: Et sona? Aviam.
0: No.
1: Doncs és un múscul molt llarg que agafa des de les costelles cap a la cuixa. I aquest també és un múscul que es tensa per la por. I de fet, com que és tota la zona del ventre, etcètera, etcètera, doncs també al final no? són totes les vísceres, és una zona que intentem protegir molt. Llavors aquest és el moviment que fem. Normalment quan tenim por ens tanquem així. M'estic tancant com recollint el meu pit, el meu ventre cap endintre, sí? Fent-me com una closca de cargol a l'esquena perquè m'entenguin els oients i les oients. Llavors aquest múscul s'acurta, sí? Tota aquesta cadena muscular es va acurtant. Llavors, un exercici que va bé és estirar del llit, et poses un parell de coixins a sota, que et quedin com a l'alçada de l'esquena, i et poses amb cames de papallona. Què són les cames de papallona? Doncs els genolls flexionats i oberts, sí, que les plantes dels peus es toquin. M'explico, Dani?
0: Les plantes dels peus es toquen, estem i amb els genolls flexionats
1: queden oberts,
0: que queden en cames de papallona.
1: Exacte. I llavors et tires enrere sobre els coixins.
0: Val.
1: I deixes...
0: Ho estem mig provant, per això sentiu una mica lluny.
1: I deixes que a aquesta zona que t'acabo d'explicar, de la cuixa cap a la costella, no tot això, s'estiri. I pots també deixar anar la veu una mica. Mentre vas enrere i vas obrint. I vas obrint també l'esquena.
0: Perfecte.
1: Ja em gravaré un vídeo perquè ho pugueu veure, les oients i els oients. Però és interessant perquè al final són maneres d'ajudar el teu cos a sortir d'aquests estats. Perquè aquests estats, quan es van, no m'agrada la paraula cronificar, però sí que es van generant com un hàbit, sí? Es van generant, es van creant hàbits que després costa molt més sortir-ne. I entrem molt més. Com més tancat està el teu cos, més estàs tota l'estona a dalt amb els pensaments recurrents, més bucle, més ansietat, sí? I del que es tracta és de, pues, desfer una mica totes aquestes tensions. Que també pots acabar anant al fisio. Jo recomano que si vas al fisio, li demanis de, en lloc d'anar ràpid al teu cos, fer una prèvia. Perquè el cos moltes vegades necessita que parem les mans un moment i ens presentem. I això és molt important abans de començar. Perquè si no, les mobilitzacions ja es fan amb la tensió de... El cos ja està dient, l'inconscient està dient, ai, ai, ai, ai, ai, què em farà? Saps? I llavors encara costa més entrar. I jo sento que això, pues, o si t'ho fa la parella o no, o algun familiar, doncs també pot ser... I res, al final és això, sortir del que t'està neguitejant. Si les notícies de la tele, si les xarxes socials t'estan activant, doncs vés-te'n, mou el cos, fes una activitat que t'agradi, fes esport, allibera les tensions, el teu cos és savi i sap molt bé el que necessita i tot això, a més, et portarà una mica de cansament físic que t'ajudarà a dormir millor. O sigui que és oli en un llum. I després, doncs, recordar això, que al final d'aquestes coses que ens fan por, que se'ns mouen, aquestes èpoques, al final acaben sent crisis, oportunitats. D'aquestes coses inesperades acaba el creixement sortint, perquè aprens a adaptar-te, a superar els teus reptes, etc, etc, etc. I el gran tip seria què és el que fas normalment, poder-hi reflexionar, què és el que faig normalment en aquesta situació i fer-ho diferent. Provar altres maneres de fer, això ja és un gran aprenentatge. Prova altres maneres de fer. Si aquesta no funciona i t'està donant ansietat i estàs allà en plan amb l'urgència de que surti, no sé què, i que passi alguna cosa i que no passa, tot això genera molta ansietat, aquesta espera, doncs fes-ho diferent. Troba maneres de això, donar-te estones d'estar amb tu realment, no abandonar-te.
0: Totalment, sí, sí.
1: Que és també el gran tema. I al final és això, la vida sempre troba maneres de sorprendre'ns i es tracta de poder acceptar una mica millor els ritmes de la vida.
0: Doncs queda el titular dit, acceptar una mica millor els ritmes de la vida. Elisa Linares, gràcies per un nou espai d'Emociona't, aquest espai que des de la temporada passada ja estem oferint als oients i que cada 15 dies doncs, ens porta consells i experiències pròpies de com hem de cuidar-nos i també de com cuidar les nostres emocions. Elisa, una abraçada.
1: Vinga, igualment, que vagi bé.
0: I fins aquí la Rambla d'avui.

moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui 23 de setembre del 2026. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs també a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius, i hem seguit avançant amb les efemèrides, amb l'espai Ramblejant i amb el temps amb en Carles Rius. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, avui l'entrevista del dia, hem parlat amb Paula Vidal, escriptora santjustenca, i també hem parlat de vins amb l'Astrid Goldstein del celler de Can Mata. Tot seguit, avui hem fet un repàs a les activitats de les SEAS, concretament a les de l'aniversari del butlletí de la secció excursionista, i també hem parlat de mocions amb l'Elisa Linares en aquests últims minuts de programa. Com sempre, moltíssimes gràcies per seguir-nos. Demà més, de 10 a 1, aquí, a Ràdio Desvern. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Zainab Sabrevi i Gonzalo Abaja protagonitzaran la gira de tardor de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui, 23 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. 10 històries apropen l'energia i la sostenibilitat a les aules de Sant Just. Els centres educatius reben 778 agendes per l'alumnat d'ESO. Un jutjat perdona prop de 46.000 euros de deute a un veí de Sant Just d'Esvern. La resolució també estableix un pla de pagaments de 281 euros mensuals durant 3 anys perquè l'afectat pugui conservar el seu patrimoni. Un nou taller d'escriptura creativa per adolescents arrenca aquesta tardor a Sant Just, adreçat a joves de 12 a 16 anys. Sant Just d'Esvern acollirà dues xerrades de la gira de tardor de Ciutats Defensores dels Drets Humans 2026, centrades en la situació de les dones a l'Afganistan i de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Les activitats tindran lloc els dies 5 i 7 d'octubre a les 7 de la tarda a les escoles, al carrer Montserrat número 2. La primera sessió serà el dilluns 5 d'octubre i anirà a càrrec de Zainab Saberi, periodista i artista perseguida pel règim talibà per la seva tasca de denúncia dels abusos contra les dones. La xerrada abordarà la situació de les dones a l'Afganistan. La segona xerrada se celebrarà dimecres 7 d'octubre amb Gonzalo Abaja Nguema Mikuye, activista, escriptor i investigador equatoguineà, que parlarà sobre la situació de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'activitat forma part de Ciutats Defensores dels Drets Humans i està organitzada per l'Ajuntament, amb la col·laboració del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. L'Ajuntament ha distribuït entre els centres educatius del municipi les agendes i els calendaris escolars per la transició ecològica del curs 2026-2027. Elaborats per la Diputació de Barcelona, en aquesta edició s'han lliurat 778 agendes a l'alumnat d'educació secundària obligatòria i 50 calendaris de parets a les aules de primària. Els materials treballen l'energia i la sostenibilitat a través de 10 històries que plantegen diferents situacions i reptes. L'objectiu és acostar aquests continguts a l'alumnat i facilitar eines per la presa de decisions responsables. Les agendes i els calendaris aborden qüestions com l'ús d'energies netes i eficients, l'impacte energètic de les activitats quotidianes i les problemàtiques socials vinculades a l'accés a l'energia. La iniciativa forma part dels recursos educatius orientats a fomentar el desenvolupament sostenible i els hàbits respectuosos amb el medi ambient entre infants i joves. El Tribunal d'Instància de Barcelona ha perdonat un deute de quasi 46.000 euros a un veí de Sant Just d'Esvern que havia entrat en una situació d'insolvència després de demanar diversos préstecs per afrontar les despeses familiars. Segons informa Berga d'Advocats, que representa l'afectat, els problemes econòmics es remunten a l'any 2018, quan la seva parella va perdre la feina. El jutge també ha aprovat un pla de pagaments de 281 euros mensuals durant 3 anys que li permetrà conservar el patrimoni. La situació familiar es va agreujar posteriorment amb la pandèmia de la Covid-19, quan la dona va tornar a quedar-se sense feina després del tancament de l'empresa on treballava. Sense estalvis i havent d'assumir les despeses de la llar i dels dos fills, l'home va recórrer petits préstecs per cobrir necessitats bàsiques que posteriorment va haver de refinançar a causa dels interessos, segons el seu relat. L'acumulació dels deutes i dels interessos va anar deteriorant la situació econòmica de la família. El veí també denuncia haver rebut trucades reiterades d'empreses de recobrament i entitats bancàries reclamant els pagaments. Amb la resolució judicial, l'afectat podrà afrontar la seva situació econòmica sota unes noves condicions establertes pel jutjat. L'escriptora santjustenca Paula Vidal posarà en marxa aquesta tardor una nova proposta formativa al municipi, un taller d'escriptura creativa adreçat exclusivament a joves d'entre 12 i 16 anys. La iniciativa neix després de les visites que l'autora va realitzar el curs passat a l'Institut de Sant Just i al Col·legi Madre Sacramento, on l'alumnat havia treballat la seva novel·la juvenil Inversemblant. Segons ha explicat Vidal en una entrevista a Ràdio d'Esvern, durant aquelles trobades escolars, diversos grups d'alumnes van traslladar-li les seves inquietuds literàries i les dificultats amb què es troben a l'hora de desenvolupar històries pel seu compte. Aquesta demanda la va empènyer a dissenyar un curs específic per a adolescents.
1: Jo espero que al llarg d'aquest curs s'obrin molt, esclar, però sí que és veritat que no només elles, sinó m'he trobat també en altres instituts de Catalunya altres alumnes que m'han vingut, sobretot al final de les xerrades, quan signo el llibre, que potser és un moment més íntim, no? Uh-huh. Em comparteixen coses, no? I sí que potser el que més es repeteix entre els joves que escriuen és aquest encallar-se, no? Arribar a tenir una idea, començar i arribar a un punt que t'encalles i dius, ja no sé com seguir fins aquí. Que també diré, això és molt natural, jo, amb la seva edat, jo escric des de petita i me puc posar en la pell de quan era adolescent, quan estava a l'institut, i jo també tenia els meus projectes literaris, tinc llibretes i llibretes amb tot de textos inacabats, no? Arriba un moment que potser també et canses de la història, no saps com seguir, però perquè estàs provant, estàs creixent, estàs investigant, no? Llavors també és molt sa i molt natural aquest procés. Però sí que és veritat que crec que en aquest taller, sobretot, els hi puc donar eines per trobar la inspiració quan els hi falta, no? Per seguir quan t'encalles.
0: El taller es durà a terme a Can Ginestar, concretament a la sala Isidor Cònsul, i tindrà un enfocament pràctic, participatiu i flexible per adaptar-se als interessos de l'alumnat. Els destinataris són nois i noies de 12 a 16 anys, l'etapa de l'ESO. Tindrà una durada de 6 sessions repartides entre els mesos d'octubre i novembre, els dilluns de 6 a 2 quarts de 8, i amb l'objectiu de compartir lectures, resoldre dubtes narratius, experimentar i fomentar la creativitat sense la pressió de buscar un text perfecte.
1: Començarem el primer dilluns d'octubre i és un taller que seran 6 sessions durant octubre i novembre. Els dilluns a Can Ginestar, a la sala Isidor Cònsul, de 6 a 7.30, una hora i mitja. Em semblava que una hora potser quedava una mica curta, llavors farem una hora i mitja per anar amb calma. I si poden inscriure nois i noies, parlàvem de noies abans perquè és veritat que són les que en general em venen a dir normalment que escriuen, que llegeixen, però estic convençuda que també hi ha nois que es poden animar. I això serà per nois i noies de 12 a 16 anys, és a dir, d'ESO. Vaig voler al final, vaig pensar que estava bé que fos per adreçat exclusivament a l'ESO. I res, i es tracta d'un taller, vull que sobretot això, provin, creïn, expressin, que sigui un espai íntim on puguin expressar pors, dubtes, recomanar-se lectures també. I jo intentaré estar allà per assessorar aquestes persones, per si tenen projectes en marxa, doncs també poder dir-los com seguir, si estan encallades, no? I proposar-los exercicis que els ajudin a ser més creatius també i a passar-s'ho bé, sobretot a passar-s'ho bé.
0: A banda d'aquesta nova proposta per joves, Paula Vidal mantindrà el taller d'escriptura creativa per adults que imparteix a l'Ateneu de Sant Just per tercer any consecutiu. Aquest curs començarà el primer dimecres d'octubre i tindrà una periodicitat quinzenal de 6 a 8. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del dilluns 28 de setembre una exposició amb les 30 millors imatges presentades al concurs fotogràfic de les CEAS. La mostra s'obrirà el 8 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. L'horari d'obertura serà de 10 a 2 i de 4 a 9. El Casal de Joves de Sant Just ha engegat aquesta setmana una edició renovada de les seves portes obertes amb l'objectiu que el jovent del municipi conegui de primera mà la seva oferta d'activitats pel curs 2026-2027. Del 21 al 24 de setembre, qualsevol persona interessada pot assistir gratuïtament a les sessions dels cursos trimestrals abans de formalitzar la matrícula definitiva. Guillem Albaric, membre de l'equip del Casal de Joves, ha explicat als micròfons de Ràdio Desvern que enguany s'ha optat per un format més pràctic. D'aquesta manera, els usuaris poden comprovar si l'horari i la dinàmica s'adapten a la seva rutina.
2: A veure, portem uns anys que per portes obertes fèiem propostes, però aquest any sí que hem cregut fer una mica més. Sí, sempre fèiem alguna classe gratuïta i tal, però aquest any vam dir, en plan, per què no fem? Doncs cada curs de cada dia, doncs a la seva hora, perquè passava que a vegades venia gent a provar un curs. Ho fèiem tot en un dia, normalment, o en dos. Però clar, venia a provar un dilluns a les 7, però el curs després, durant el trimestre, era el dimecres a les 8. Uh-huh. Llavors vam dir, per què no plantegem la setmana sencera, de que cada dia doncs, oferim els cursos que després s'oferiran el dia i la franja horària en qüestió. I ahir vam començar amb un còmic que és per menors, o sigui, de 12 a 18 anys, i va funcionar bé, i també amb els cursos d'Aeris, que ja funcionen molt bé, perquè les inscripcions ja s'havien esgotat i hi havia llista d'espera el primer dia que les vam obrir. Però tot i així volem, bueno, la idea una mica de tot això és oferir-ho de cara al públic, encara la gent ho coneix, pues que encara que no es pugui inscriure en alguns casos, però que pugui venir i veure-ho de primera mà. I això, una mica cada dia, doncs els cursos que fem.
0: Un dels tallers amb més èxit continua sent el d'Aeris, una modalitat amb gran demanda i llista d'espera en què el casal és un referent comarcal. Alberic ha remarcat que els preus públics són molt reduïts per garantir l'accés universal al lleure. Per menors, les quotes trimestrals oscil·len entre els 16 i els 22 euros segons la durada, mentre que per adults se situen entre els 22 i els 30 euros. La setmana culminarà el divendres 25 de setembre a la tarda amb l'activitat Quedem al Casal, una trobada oberta pensada per mostrar totes les facetes de l'equipament. L'esdeveniment comptarà amb concerts de bandes dels bucs d'assaig, jam sessions de música i de circ, exhibicions de dansa, més de 100 jocs de taula disponibles i servei de barra a càrrec del col·lectiu de circ.
2: Els preus que es ven per si sol, per això sí, sí. És com que volem fer això perquè arribi la gent de veritat, i també d'aquí ve la idea una mica de fer, doncs això, cada dia els cursos i el divendres fer aquest acte com més gran, una mica de cloenda, que creiem que és el diferencial d'aquestes portes obertes d'enguany, que és doncs una mica que va demostrar tot el que no són cursos només, sinó doncs això és amb sessió de música amb grups que toquen els bucs d'assaig, que és un altre servei que oferim. Les jam sessions també hi ha circ, que són en gran part alumnes, però també ve de gent de fora. La barra i el servei de terrassa que hi haurà al Port del Col·lectiu, que és un grup de circ que fan el cabaret i altres coses, que sorgeix dels grups d'aeris del casal. Una miqueta totes aquestes, també hi ha els jocs de taula, esport, bueno, el que oferim sempre, si es vol venir al casal, però tot en un dia perquè tothom ho vegi, tot el que es pot fer al casal.
0: Les inscripcions pels cursos estan obertes des del 14 de setembre a través del web casaldejoves.com. Els joves menors de 16 anys han de comptar amb el registre previ d'un adult per vincular a la plaça. Per més informació o consultes presencials, el casal atén al seu edifici a l'Avinguda de la Indústria, número 34, o al telèfon 93-371-0252. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 27 de setembre a les 11 del matí l'espectacle Qui sap, comptes gent, una proposta de teatre de narració i transformació amb Nico Bassó. L'obra combina contes, paradoxes i ombres xineses per acostar al públic l'essència de la filosofia zen i plantejar una mirada oberta i reflexiva sobre el món. La funció tindrà una durada de 50 minuts fins a les 11:50 del matí. El Pavelló Municipal de la Bonaigua es convertirà el pròxim 17 d'octubre en l'escenari d'una destacada vetllada d'arts marcials organitzada pel Club Taekwondo Sant Just, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Just. La cita esportiva, que tindrà lloc entre les 5 i les 9, oferirà una tarda plena d'activitats sobre un ring professional instal·lat a la pista del complex. La vetllada reunirà un total de 50 lluitadors procedents de diferents punts del territori català que disputaran fins a 25 combats de nivell amateur. Entre ells hi prendran part 4 esportistes del mateix Club Taekwondo Sant Just al costat de participants de 6 clubs convidats.
3: Durant el campionat, bueno, es muntarà un... Seran, tots els combats seran en ring. Les disciplines en les que es competirà serà tant en boxa, kickboxing, KAU, que el KAU és com una variant del kickboxing amb altre tipus de normativa de combat, però molt semblant. I han previstos 25 combats. 25 combats. Intentarem que vagi tot el millor possible i en temps. Del Club Taekwondo Sant Just competiran 4 esportistes en la modalitat de tant de kickboxing com hi hauran després 2 combats de Taekwondo Pro, que és una modalitat de Taekwondo que es competeix en ring. En ring també, amb una normativa una miqueta més oberta. I després hi han participants altres 6 clubs de Catalunya que portaran els seus competidors també.
0: Els espectadors podran gaudir de diverses disciplines de combat al llarg de la tarda, com boxa, kickboxing i modalitat KAU i Taekwondo Pro.
3: Volem que tingui la funció de donar a conèixer una miqueta, qui no conegui encara, tot el tema dels esports de contacte i arts marcials, no? I seguir promocionant l'esport base, perquè al final no deixarà aquest event no deixarà de ser un de nivells amateur, perquè volem donar sortida a la gent que està entrenant cada dia al gimnàs, nanos joves o no tan joves, però encara no han tingut gaire contacte amb la competició i fer una festa, realment fer una festa, estarà molt xulo. A part de les disciplines que s'estaran en les que s'estarà competint, volem posar, bueno, hi haurà un grup de música en viu, espectacles de ball també. Bueno, estarà molt bé, la veritat que estarà molt bé.
0: L'esdeveniment, que s'havia de celebrar inicialment abans de l'estiu, però es va haver d'ajornar per les onades de calor, tindrà un caràcter festiu i transversal. Més enllà dels enfrontaments esportius, el pavelló acollirà exhibicions de ball i l'actuació musical en directe de la banda de rock Crom Falls, una combinació inèdita en aquesta mena de trobades esportives al municipi. L'organització ha informat que les entrades de pista ja estan exaurides, però encara queden les darreres localitats per la grada a un preu de 15 euros. Les persones interessades a assistir-hi poden reservar la seva entrada a través del correu electrònic oficial del club anfitrió o bé mitjançant l'adreça de Wellness Tarot Molins. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La 49a cursa de karts de Coixinet se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Padró i el carrer Freixes. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als karts de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de karts és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar a la tardor del 1977, després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50a i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. L'Espai Mercat de Sant Just inaugurarà aquest dissabte 19... va inaugurar dissabte passat 19 de setembre a la 1 del migdia la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic, arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona.
4: Este año del 2026 es el año de la capitalidad en Barcelona arquitectónica y entonces desde hacía, creo que empezamos en el 2004, sí. Quim y yo a pensar que aunque Sant Just no estuviera dentro de esta capitalidad, sí que creíamos interesante que hacer una muestra que tuviera relación con la casa, la vivienda y el tema arquitectónico debido también a las connotaciones que tienen estos momentos para la casa, para todo el mundo, ¿no? Es decir, que es un problema actualmente quién puede acceder a la vivienda, y entonces, pero nosotros siempre desde nuestra visión de arte contemporáneo lo íbamos a tratar. Entonces luego hicimos un proyecto en el año 2024 y el año 2025 lo presentamos a la Diputación para que también en un momento pues pudiéramos trabajar sobre este tema. Entonces nos lo dieron, lo conseguimos y entonces ya con el Ayuntamiento de Sant Just terminamos por ver que las mejores fechas para poderlo hacer este 2026 era este trimestre, bueno, de septiembre a diciembre que lo íbamos a organizar la exposición, ¿no?
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Divendres 25 de setembre a les 5 de la tarda es farà un curs de formació pel voluntariat d'En Bici Sense Edat a Sant Just Solidari, al carrer Montserrat, número 2. També divendres a 6:15 de la tarda, Dia Mundial de l'Alzheimer, es farà un bingo musical i pica-pica al Centre Social al Mil·lenari. I a 9:15 del vespre, música en directe al Chocolate Box, al carrer de Rosa Luxemburg, número 4, dins la programació de terrasses musicals. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 26 de setembre, a les 11 del matí, es farà una xerrada de la tribu amb Fran Rojas, al Casal de Joves. Una xerrada per adolescents i famílies. I a les 12 del matí, jugateca ambiental al Parc del Mil·lenari, amb un hotel d'insectes. A 6:45 de la tarda, dissabte, música en directe al Bar de Can Ginestà, dins la programació de terrasses musicals, amb música en viu al carrer Carles Mercader, número 17. I dissabte, a partir de les 7 de la tarda, Summerfest, amb un extrem esports a la plaça de la Pau, una activitat amb un circuit extrem i festa. Dissabte 26 a les 7 de la tarda, terrasses musicals al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial, número 159. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 27 de setembre, a les 9 del matí, se celebrarà el 12è triatló infantil al complex esportiu de la Bonaigua i a la zona colindant, amb el 12è triatló infantil i el primer aquatló i triatló femení. I a 11:15 del matí se celebrarà la bicicletada a Sant Just, on es farà una pedalada pels recorreguts pels carrers del municipi i del Baix Llobregat, on s'acabarà el parc de Torreblanca. I diumenge 27 a les 11 del matí a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà la proposta de teatre de narració i transformació que a través de contes i paradoxes i amb el joc de l'efecte òptic es faran ombres xineses. L'espectacle amb el nom Qui sap, conte zen, de la mà de Nico Bassó. Diumenge a les 12 del matí al Parc de Torreblanca, jugateca ambiental amb l'activitat Loca de la mobilitat sostenible, on s'aprendran quins són els mitjans de transport que contaminen més i s'imaginarà la ciutat on es voldria viure. I per acabar amb les activitats de la setmana, Sant Just, diumenge a les 7 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, dins del cicle Contrabaix, es farà el concert de Moon Rivers i Laura Simó, un jazz de pel·lícula.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Zainab Zaberi i Gonzalo Abraja protagonitzen la gira de tardor de ciutats defensores dels drets humans. 10 històries apropen l'energia i la sostenibilitat a les aules de Sant Just. Els centres educatius reben 778 agendes per l'alumnat d'ESO i 50 calendaris per primària amb contingut sobre energies netes, consum i accés a l'energia. Un jutjat perdona a prop de 46.000 euros de deute a un veí de Sant Just. La resolució també estableix un pla de pagaments de 281 euros mensuals durant 3 anys perquè l'afectat pugui conservar el seu patrimoni. Un nou taller d'escriptura creativa per adolescents arrenca aquesta tardor a Sant Just, adreçada a joves de 12 a 16 anys a Can Ginestar.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 23 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
1: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.
2: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

0: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvel, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
3: És clar que s'ha de treure la llengua, però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: També provoca retards a la línia R1.
1: I ens falta el temps.
2: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
1: En teoria, som a la tardor. Dic en teoria, perquè a la pràctica seguim a l'estiu.
3: Doncs sí, avui, mira, anem a fer el temps en directe des del territori. Estic a dalt de tot de la Panadella, al peu del radar meteorològic. I, a banda de rostir-nos amb una radiació solar que sorprèn, perquè la radiació solar ara mateix és la mateixa que el març, imagina't, doncs amb una temperatura elevada i amb un terra agrícola que fa llàstima, absolutament com un terròs, amb els rostolls, no cal dir-ho, recremats de tot el que portem d'estiu, i sí, encetem clarament l'estació astronòmica, perquè això és matemàtic, però fins diumenge no hi ha cap canvi a la vista. Fins i tot divendres podrien repuntar i no seria estrany algun rècord meteorològic, en el cas de divendres, potser al Pirineu.
1: Molt bé, doncs n'estarem pendents i ho explicarem a Catalunya Ràdio. Bona tornada i bona estada aquí a la Panadella. Francesc, fins ara, bon dia.
3: Fins ara.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. El president Salvador Illa reconeix que la Generalitat va cometre un error inacceptable durant les proves PISA que ha invalidat els resultats dels alumnes catalans al rànquing europeu.
4: El que va passar amb les proves PISA 2025 no hauria d'haver passat. El govern ho assumeix. Hi va haver errors d'interpretació, errors de supervisió i mancances en la transmissió d'informació rellevant.
1: Arran d'aquest fiasco, al Departament d'Educació, el president ha comparegut avui al Parlament per donar explicacions davant l'oposició. Ha insistit que no apartarà la consellera Esther Niubó del càrrec i ha fet una crida a tot el país per replantejar de dalt a baix, ha dit, el sistema educatiu actual. Anem al Parlament de Catalunya. Albert Prat, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa no ha minimitzat la gravetat dels fets.
4: Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern.
5: Però ha tornat a exculpar la seva consellera.
4: No portaria res a un canvi de persones des del meu punt de vista i, per tant, no ho farem.
5: El president manté la confiança en la màxima responsable del departament i defensa les mesures que s'han pres, començant per la destitució de la número 2 d'Esther Niubó.
4: Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem investigat què va fallar, hem posat en marxa els procediments necessaris perquè es determinin les responsabilitats que corresponguin, hem començat a corregir els processos que van fallar i hem reforçat els mecanismes de supervisió.
5: La investigació interna al departament encara no s'ha acabat i Illa no ha acabat d'aclarir quan se'n van assabentar, tant ell com la consellera. Ara bé, amb les explicacions d'avui, intenta superar la crisi de PISA per repensar el model de fons i espera la implicació, sobretot, de Junts i d'Esquerra, els dos partits que han passat per la conselleria.
4: M'he trobat l'educació del país com m'he trobada. Podria... Seria fàcil, eh? I esgotaria bastant temps explicar com m'ho he trobat. Vostès ho saben, tan bé com jo, com a mínim. No ho faig. Res de retrovisor. Mira endavant.
5: Demà passat, govern i partits es tornaran a veure les cares en la cimera que el president ha convocat a Palau perquè plantegin les seves propostes.
1: Bé, doncs les explicacions del president Illa no han convençut els partits de l'oposició, que el pressió...

0: Perquè cessi la consellera d'Educació, Esther Niubó. Tots els grups, excepte el PSC, han acusat el govern d'opacitat i d'haver amagat el desgavell a les proves PISA durant més d'un any. Seguim al Parlament ara amb Marta Corbalán. Bon dia.
1: Hola, bon dia. La compareixença de Salvador Illa no ha servit per calmar les aigües al Parlament. L'oposició no ha quedat satisfeta amb les seves explicacions i s'ha tornat a posar la consellera d'Educació en el punt de mira. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, li ha demanat al president que la cessi.
2: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història, i era molt difícil treure aquest títol al conseller Cambray.
1: Els principals socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, també han apujat el to. No han demanat directament el cessament de la consellera Niubó, però ho han deixat entreveure. El republicà Jordi Albert i la líder dels Comuns, Jéssica Albiach, han acusat el govern d'haver amagat el fiasco de les proves PISA durant més d'un any i de deixadesa de funcions.
3: Li diem que clarament vostès han tingut una actitud d'opacitat volguda. Ho han amagat. I ens tenen ja massa acostumats a amagar els seus errors.
4: Va fallar la transparència. Durant mesos, m'atreviria a dir, més d'un any, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament.
1: El Partit Popular, Vox i la CUP també han demanat el cessament de la consellera d'Educació. El líder del PP català, Alejandro Fernández, ha anat més enllà i ha acusat el president Illa de ser el màxim responsable de tota la crisi.
5: Ocultaron deliberadamente los datos. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto. Es de ustedes dos, la consellera y usted.
1: Aliança Catalana ha demanat directament al president que convoqui eleccions després dels errors en el Departament d'Educació.
0: Mentrestant, a Madrid, l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero aclareix davant del jutge l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx en una caixa forta. Zapatero assegura ara que són un regal que li va fer el rei de l'Aràbia Saudita l'any 2007, quan era president espanyol, i demana col·laboració d'aquest país per poder-ho acreditar. L'exlíder del PSOE ha trigat més de 3 mesos a explicar d'on sortien aquestes peces. Com dèiem, anem a Madrid. Paula Brujans, bon dia.
6: Què tal, bon dia. I Zapatero s'excusa, diu que ha trigat tant a confirmar l'origen perquè volia documents de l'Aràbia Saudita per provar-ho. Ha contactat, explica dos cops en protocol de la Casa Reial Saudita i com que no ha tingut resposta, ara li demana al jutge que l'ajudi a aconseguir aquests documents, que els demani ell mateix a aquest país. Zapatero vol demostrar que no hi ha contraband i perjura que les joies són un regal del rei saudita el 2007 durant un viatge oficial a Madrid, un regal personal que va rebre al mateix Palau de la Moncloa. És la mateixa versió que ja va donar Televisió Espanyola abans de l'estiu.
7: Intenció de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar. Lo último que yo pensaba en eso era el valor patrimonial, pero la de ellos que lo teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin usos y destino.
6: Són 12 peces, joies de rubins, maragdes i diamants que, segons la defensa de l'expresident espanyol, tampoc pugen de valor al 1.300.000 euros la valoració que ha encarregat el jutge a una joieria. Zapatero, recordeu, està investigat per contraband i per delicte fiscal. Avui assegura que aquestes joies són un regal del 2007 i, per tant, el delicte fiscal hauria caducat. En tot cas, les va acceptar 2 anys després que el seu govern aprovés un codi de bones pràctiques que els obligava a refusar regals o entregar-los a patrimoni de l'Estat.
0: Més coses. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia a partir del 6 d'octubre, un cop hi hagi sentència favorable a aplicar l'oblit judicial pels casos de malversació. Ell mateix serà l'encarregat de redactar la sentència, encara que discrepa del criteri majoritari. Per això, en una entrevista avui al matí de Catalunya Ràdio, Macías ha explicat que emetrà un vot particular. Jordi Corbalán.
8: Macías està disposat a redactar un nou text que reculli l'aval majoritari del Tribunal a l'amnistia. Serà, assegura, una sentència clara, encara que avisa que el Constitucional ha de ser molt prudent i no pot imposar al Suprem com ha d'actuar.
9: La sentència que dicti serà clara. Dir-los per avançat què és el que han de fer, jo crec que no seria un favor per bon funcionament del sistema. Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional institucional determina i que ho facin en la major rapidesa.
8: Macías confirma que emetrà un vot particular argumentant la seva posició contrària a l'amnistia. El magistrat conservador admet sense embuts la politització del Tribunal Constitucional i fins i tot ho justifica.
9: Pretendre que un membre del Tribunal Constitucional no tingui idees pròpies, home, això és massa pretendre.
8: Si el 6 d'octubre la sentència que reescriurà Macías tampoc no convenç la majoria del tribunal, es votarà la del recurs d'empara de Dolors Bassa, que redacta el president de la sala Cándido Conde Pumpido, de l'ala progressista. La doctrina que en surti ha de permetre amnistiar el govern de l'1 d'octubre i el retorn de l'expresident Puigdemont i els altres exiliats.
0: Anem ara amb l'episodi rocambolesc d'aquest matí al Congrés dels Diputats. El protagonista ha estat un pot d'esprai de gas pebre. L'ha ensenyat una diputada del Partit Popular dins de l'hemicicle. La presidenta del Congrés l'ha fet fora perquè és una arma i ella ha assegurat que estava buit. Però poc després han hagut de desallotjar diversos espais del Congrés per un gas tòxic. Com ha acabat tot plegat? Doncs un treballador del grup del Partit Popular ha reconegut que l'ha manipulat en un lavabo per encàrrec de la pròpia diputada. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. La polèmica ha començat així.
11: Mire, señor Marlaska, mire, ¿sabe lo que es esto? Esto es el símbolo de la falta de libertades que sufren las mujeres ceutís.
10: És Ana Vázquez ensenyant un espai pebre. La presidenta del Congrés, Francina Armengol, l'ha fet sortir de l'hemicicle i ella, ja al passadís, es justificava així.
12: La botella de gas pimienta que ha ensenyado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo y deposite lo que ha enseñado.
11: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
10: Però poc després s'ha desallotjat una cafeteria, una cuina, diversos despatxos i s'han precintat tres lavabos perquè algú havia buidat un esprai tòxic. Els serveis mèdics han atès 12 persones, entre ells membres d'una delegació del Parlament de Mauritània que estava de visita. Davant del rebombori, mentre la policia buscava l'autor a les gravacions de seguretat, un treballador del partit ha reconegut als periodistes que havia estat ell a petició de la diputada, que li ha demanat netejar-lo perquè tenia restes d'haver-lo buidat i que en fer-ho s'ha disparat tres cops. La policia ja prepara un informe i fons de la cambra alerten que hi pot haver conseqüències.
0: Molt bé, però a banda de tot aquest episodi amb el pot d'esprai de gas pebre, al Congrés avui també hi ressonaven les paraules de Pedro Sánchez, que ha reclamat accions i respostes al Marroc perquè el seu control fronterer va fallar aquest estiu a Ceuta. El govern espanyol treu ferro a l'assumpte i assegura que no es tracta de cap gir de guió, Tània.
10: Sí, les declaracions de Pedro Sánchez a la CNN no són ni per la Moncloa ni pel PSOE un canvi de guió ni de posicions cap al paper del Marroc. Margarita Robles, ministra.
13: Les fronteres són les fronteres compartides i, per tant, Marruecos tindrà que assumir també les responsabilitats. I jo crec que quan el president del govern s'ha pronunciat, lo hace con conocimiento de causa.
10: Des de l'executiu apunten que és evident i lògic atribuir una part de la responsabilitat al Marroc i que això no està renyit amb mantenir-hi una bona relació.
0: Bé, doncs precisament el Marroc ha blindat la seva frontera amb Ceuta coincidint amb la jornada electoral que es fa avui en què es tria un nou Parlament. La votació està fent-se amb normalitat, però s'espera una alta abstenció, especialment entre el jovent, que té falta d'expectatives econòmiques. Es preveu que es revalidi la coalició actual de dretes i nacionalistes en un Parlament on la presència de la dona s'ha de estimular per un sistema de quotes. Enviat especial a Rabat. Nando Zanoguera.
14: Prenent nota de les reivindicacions d'aquest últim any i malgrat la repressió als joves de la generació Z212, coincidint en el temps, va anunciar que en aquestes eleccions, per primera vegada, almenys 90 escons dels gairebé 400 del Parlament seran per dones. El sistema de quotes és vigent des del 2002, però ara s'obliga que totes les circunscripcions anomenades regionals siguin per diputades. En declaracions a Catalunya Ràdio, la candidata socialista Soumaya Moncef Hadji es mostra satisfeta per la decisió, però aboga perquè a llarg termini no calgui les quotes.
15: No és culpa dels partits, és l'ambient general, diria jo. És la manera com la societat en conjunt veu les coses, que encara no fomenta les dones i encara no vota les dones.
14: La candidata també creu que s'han fet polítiques per afavorir els joves, però admet que encara queden coses per fer. Només un 4% dels marroquins d'entre 18 i 24 anys s'han inscrit per votar, així que la participació s'espera baixa. En un sistema de govern on l'última paraula la té el rei i a falta d'enquestes oficials, els analistes confien en un resultat que permeti evitar una coalició igual o semblant a l'actual, formada pel centredreta del magnat Aziz Hanouch, actual primer ministre, els nacionalistes d'Istiklal i els liberals, vinculats al president de la Federació Marroquina de Futbol.
0: I una cosa més abans de la publicitat. El Departament de Justícia obre un expedient per multar l'empresa d'intèrprets pels problemes lingüístics que hi va haver en el judici a Roger Espanyol la setmana passada, Miquel Jarque.
16: El Departament de Justícia ha rebut el compromís de l'empresa encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es torni a repetir una situació com la de la segona jornada del judici en la qual els advocats es van haver d'autotraduir parlant en castellà aquell dia a la sala de vista. Segons va avançar el programa La Tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret era especialista en ucraïnès i rus, i no pas en català. Des del departament es recorda a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, en casos extraordinaris, la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua més enllà dels traductors o intèrprets contractats pel departament.
0: Passant 19 minuts a les dues, fem una pausa i de seguida anem a Nova York, on continua desenvolupant-se l'Assemblea General de les Nacions Unides.
17: Catalunya migdia.
18: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral.
19: 20 anys construint junts. Obramat.
20: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
22: Com et dius?
23: Josep.
22: On vius?
23: A Blanes.
22: 2+2?
23: 4.
22: Capital de França?
23: París.
22: Qui sóc?
23: En Peyu, no?
22: Amb qui tens el mòbil?
23: El mòbil...
22: La fibra?
23: La fibra...
22: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
23: Això.
22: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
24: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
25: Viladrau.
24: Guissona.
25: Salou.
24: I si ens poden arribar al cor amb una venera.
25: Només en quedaran 50. Torna Sóc i Seré.
21: Nova temporada de Sóc i Seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
26: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
27: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
21: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 8 minuts seran 2:45. L'Iran centra avui l'atenció a l'ONU. El president Massoud Pezeshkian intervé davant l'Assemblea General a Nova York i ja ha promès defensar amb fermesa el seu país davant les noves amenaces de Donald Trump d'aniquilar-lo. I és que el president dels Estats Units, però, també ha assegurat que confia en un pacte per acabar amb la guerra. I delegacions dels Estats Units i de l'Iran van mantenir ahir contactes per primera vegada des del mes de juny. La guerra d'Ucraïna també tindrà avui protagonisme a l'ONU amb el discurs de Volodymyr Zelensky. Anem a Nova York. Oriol Serra, bon dia.
28: Bon dia. Avui tornarà a ser un dia intens a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on destaquen les intervencions de països com l'Argentina, Alemanya, Espanya o l'Iran. Precisament aquest darrer va formar part del discurs del president dels Estats Units ahir. Donald Trump amenaçava així l'Iran: o accepta un acord de pau o s'exposa a la seva destrucció.
29: S'arribarà a un acord amb l'Iran que li permeti reconstruir-se i convertir-se en un país molt més gran del que ha estat mai, o bé aniquilo la República Islàmica ràpidament, sense donar-li mai l'oportunitat de tornar a matar i destruir persones i països. Però crec que arribarem a un acord just després de les eleccions.
28: amenaces i, en paral·lel, converses entre mediadors i delegats tant dels Estats Units com de l'Iran. El protagonisme de Donald Trump també va quedar palès durant la trobada amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, que es va mostrar disposat a fer un pas endavant per acabar amb la guerra. Disposat fins i tot a trobar-se amb el president rus Vladimir Putin, un escenari ara per ara molt inversemblant, tot i que el mateix Trump no va descartar reunir-los tots dos durant la cimera del G20 a Miami al desembre.
1: Estic a punt, ja ho he dit, estic a punt en qualsevol moment, quan totes les parts vulguin. Crec que tots ens hem de moure com més ràpid millor.
28: Avui també està previst que a l'Assemblea General de l'ONU s'hi reuneixi el Consell de Seguretat per a debatre sobre la intel·ligència artificial.
0: I qui també intervé avui a l'ONU és la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, que també ho farà després de reunir-se per primera vegada amb Donald Trump des de la captura per part dels Estats Units de Nicolás Maduro, Jordi Baró.
2: La trobada porta tancada i als marges de l'Assemblea General de l'ONU s'ha produït a només uns quilòmetres del centre de detenció de Brooklyn, on Maduro està empresonat. La reunió de Trump amb la líder interina de Veneçuela confirma el desgel entre els dos països. Delcy Rodríguez l'ha qualificat com un pas històric per reforçar les relacions amb els Estats Units en matèria d'energia i seguretat. S'ha produït mentre l'opositora, María Corina Machado, ha fet els últims dies tres intents sense èxit de tornar a Veneçuela. Ho ha aprovat per mar i per aire, amb passaport diplomàtic de Panamà. Des del juny ha fet 7 intents. Trump va presumir ahir davant de l'ONU de l'operació per detenir Maduro i va celebrar l'acord que li permet accedir al 20% de les reserves de petroli de Veneçuela, cosa que ha qualificat com un botí.
0: Doncs precisament aquest petroli de Veneçuela està donant aire a Donald Trump, que ha vist com la guerra amb l'Iran ha encarit el preu dels combustibles. De fet, el conflicte a l'Orient Mitjà continuarà passant factura a l'economia mundial, també a Europa, i especialment a Espanya, on la inflació pujarà més del que estava previst. Així ho creu, com a mínim, l'OCDE, que avui ha actualitzat els seus pronòstics. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà aquest any al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro. I aquest repunt serà persistent, Núria Har.
15: Sí, perquè l'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu que fixa el Banc Central Europeu del 2%. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola serà la que més creixerà de l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però pel que fa als pròxims mesos, l'escenari es complica. El secretari general de l'OCDE avisa que la capacitat de resistència de l'economia està arribant al seu límit.
3: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
15: L'organisme anticipa nous increments del tipus d'interès tant a Europa com als Estats Units per intentar contenir els preus i apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar el complex context actual.
0: I aquest encariment dels combustibles està posant contra les cordes el sector agrícola. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona per reclamar als governs català i espanyol més ajudes per fer front a la crisi que afecta moltes explotacions, algunes de les quals seran, diuen, inviables. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Reclamen ajudes directes entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Asseguren que el sector pateix una crisi constant, ja sigui pel preu dels carburants, que s'han encarit un 62% en els darrers 6 mesos, per l'afectació del canvi climàtic o pels danys de la fauna salvatge. UPE convoca tota la pagesia a la mobilització. Raquel Serrat, coordinadora nacional del sindicat.
5: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya a la mobilització del dia 14 d'octubre a Barcelona. Serà una tracturada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
4: Una situació que preocupa el sector, que veu insuficient l'anunci ahir del ministre d'Agricultura, Luis Planas, de prorrogar l'ajut de 20 cèntims per litre de gasoil fins a finals d'any. Sentim Vicenç Pasqual, de JARC, i Pere Roquer, de Saja.
6: No arriba petroli, és evident, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
7: Les pròrrogues amb aquest encariment de costos d'hidrocarburs no són suficients.
4: La tracturada que convoca UPE passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume. Unes reivindicacions que faran arribar demà al conseller Ordeig i a la taula agrària convocada per dilluns.
0: Anem a la crònica de successos, que avui ve especialment farcida. Han detingut a Madrid la dona de Josep Juanpera per la seva suposada relació amb la mort de l'arquitecte el dia 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
8: Bon dia, sí. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juanpera va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'incendi que aquesta nit ha fet un mort en un centre sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només dos continuaran ingressats. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
9: Els bombers han trobat en una de les habitacions de la primera planta on hauria començat el foc el cos d'un home, un intern de 53 anys de la zona de pacients d'alta complexitat. Aquest és un centre sociosanitari on hi ha persones grans, però també residents de diferents edats amb patologies diverses. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, destaca que la seguretat ha funcionat i es refereix al fet que la porta de l'habitació de la víctima sembla que l'haurien trobat bloquejada.
10: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
9: Durant l'incendi es va atendre 78 persones, 13 van anar a diferents hospitals de la zona. Avui la majoria rebran d'alta i només dues continuaran ingressades, una d'elles a l'UCI. Alguns residents els hauran de reubicar perquè aquí la primera i la segona planta de les tres que hi ha no es poden utilitzar.
0: I una explosió de gas també ha destrossat aquesta matinada un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. El propietari de la finca i el seu cuidador han quedat ferits i una clienta n'ha sortit il·lesa. Se n'investiguen les causes. Girona, Fèlix Martín.
11: El més crític és un home de 47 anys que han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Un veí de l'hotel rural, Joan Cros, ha explicat que aquest ferit més greu és el cuidador del propietari de la finca de 74 anys, que també ha resultat ferit, però amb lesions lleus. A tots dos se'ls han trobat al pati quan han sentit l'explosió.
12: Hem sentit una explosió com una bomba, tota la flama i un fum negre, com un bolet. I, esclar, llavors hem vist que aquí havia passat alguna cosa gros i hem vingut cap aquí i hem vist un noi ferit aquí, molt greu, caigut tota la masia.
11: Tot això ha passat tocades les dues de la matinada a causa d'una fuita en les canonades de gas de l'hotel. L'impacte ha estat tan gran que ha fet saltar les parets de la façana, les finestres i part del sostre de la masia, de planta baixa i dos pisos. Tot l'entorn de la casa ha quedat ple de pedra, runes i vidres que han aixafat també parcialment un cotxe aparcat al davant.
0: Deixem els successos. Tenim xifra rècord de declaracions de voluntats anticipades durant l'any passat. Segons el Departament de Salut, durant l'any 2025 van entrar al registre més d'un 50% més de declaracions que l'any anterior, Mònica Mas.
13: Sí, van ser un total de 52.500 documents de voluntats anticipades, la xifra més elevada des que es va crear el registre l'any 2002. En total, ara hi ha 240.500 catalans que han deixat per escrit el seu dret a triar com volen ser atesos i quin tipus de tractament mèdic volen rebre en cas, en el cas que la seva malaltia no els permeti decidir-ho de manera conscient. La majoria, 6 de cada 10, són dones i el nombre més alt de voluntats anticipades es registren a Barcelona ciutat. Segons el Departament de Salut, aquest augment es deu al fet que des de fa 2 anys es pot tramitar des dels centres de salut i acompanyats d'un metge, de manera que fa molt més senzill i accessible registrar aquest document. De fet, durant l'any 2025, el 80% de voluntats anticipades es van validar per aquesta via.
0: I a Lleida, l'aprovació de l'ordenança que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic ja té els suports assegurats si no hi ha sorpreses d'última hora. Junts per Catalunya ha anunciat aquest matí que hi votarà a favor el ple de divendres. Lleida, Estela Bussoms, només hi posen, però, una condició.
14: Sí, en concret, que l'equip de govern socialista accepti una moció que demana instal·lar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en té. Tot plegat s'emmarca en la nova ordenança de civisme que incorpora la majoria de les 55 esmenes presentades pels juntaires i per això votaran a favor d'una norma que inclou també el veto a portar elements que ocultin totalment el rostre, com el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ho argumenta.
16: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
14: Esquerra, el Comú i també el PP ja se sap que hi votaran en contra. Lleida ja va vetar l'ús del burca i el niqab fa 16 anys, però la justícia ho va tombar. A diferència d'aquell moment, ara el focus no es posa en la seguretat, sinó que justifica com una política feminista i de defensa dels drets fonamentals.
0: Passant 3 minuts de 2 quarts, una pausa i de seguida anem a la cultura. Avui, amb molta festa major.
17: Catalunya migdia.
18: Com et quedes si et diem que el pot de mel que tens al rebost és en realitat una ampolla de vi? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Recorda, el vidre va al contenidor verd. Buida bé el recipient i treu-ne la tapa o el tap abans de llançar-lo. I tingues en compte que la ceràmica, els miralls i els objectes de cristall van al punt verd o a la deixalleria. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
19: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecovidrio.
20: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
22: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
0: Catalunya migdia. Passant 4 minuts a 2 quarts i, com dèiem, festa major. D'una banda, perquè avui arrenquen les festes de la Mercè i Barcelona es torna a convertir en un gran escenari obert a les arts al carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals. Des d'avui fins diumenge desplegarà una programació gratuïta en 7 espais de la ciutat, com ara el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord, el Parc de l'Aqueducte, els Jardins Joan Maragall i, per primera vegada, també la plaça de les Glòries, Marta Vives.
23: Un dels plats forts és l'espectacle Emergency Exit amb la Fura dels Baus aquest dijous al Moll de la Fusta. És una aliança de creadors de Barcelona, els Països Baixos, Sèrbia, Croàcia i Portugal que combina teatre, música i recursos multimèdia amb un missatge ambiental clar, com ha dit Anna Lleó, de l'ICUP.
24: Per tant, per nosaltres doncs, és un altaveu de la creació artística com a valor doncs, en aquest sentit mediambiental.
23: Xangai com a ciutat convidada serà molt present a la programació. El fòrum, per exemple, la Xangai Acrobatic Troupe, combinarà equilibrismes i malabars amb música tradicional i tambors xinesos. També podrem veure els Pallassos Sense Fronteres de Tortell Poltrona a l'aqueducte de Ciutat Meridiana o muntatges sense text als jardins de Joan Maragall com l'animal més perillós del món de la companyia irlandesa Jazzville Productions, el comiat dels escenaris de Claire Ducro o la proposta de dansa contemporània Sadness Land de la companyia catalana Carla Cisteré.
0: Avui comencen les festes de la Mercè. El dia gran de la Mercè és demà, però a Barcelona, on avui és el dia gran, és a Tarragona. I si és el dia gran de Santa Tecla, és sinònim de Diada Castellera. Hi participen les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Allà, a Tarragona, hi tenim el Josep Armirall. Com va la Diada, Josep? Bon dia.
25: Bon dia, a punt d'acabar la segona ronda amb els Xiquets de Tarragona disposats a provar per segona vegada aquesta temporada el 3 de 9 i després d'haver descarregat el 4 de 9 a la primera ronda. Hem vist ja el primer gamma extra, com s'havia anunciat, la Jove de Tarragona, 5 de 9 descarregat d'entrada i a continuació 3 de 9. Els Xiquets del Serrallo han fet llenya a la primera ronda, han carregat just el 3 de 8 i a la segona han pogut descarregar el 4 de 8. I atenció, els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, perquè són en el camí d'assolir la millor diada del seu historial. Han descarregat ja el 5 de 8, han tornat a descarregar el 2 de 8, el primer des del 2019, i a continuació provaran el 4 de 8 amb l'agulla. La plaça de la Font, plena de gom a gom.
0: Doncs ambient de festa major a Tarragona avui, a Barcelona demà, però on fan festa ja fa dies és a Sant Sebastià. Put it there, pal. Damn, you're handsome. I avui amb una superestrella, perquè Brad Pitt ha posat de cap per avall al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Centenars de persones s'apleguen allà on va. L'actor nord-americà hi és per presentar la pel·lícula que estrena divendres, En el corazón de la bestia, on comparteix protagonisme amb un gos. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
1: En el corazón de la bestia narra els esforços d'un exsoldat d'elit i el seu gos per sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit Brad Pitt, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n.
2: Els supervivents sempre diuen que t'has de concentrar en les petites victòries. Tindràs pèrdues, patiràs, hi haurà dolor, però pensar en la pròxima petita victòria és també aplicable al dia a dia. Quan ens enfrontem a qualsevol repte o estem en una situació complicada, s'ha de pensar en les petites victòries i no en el pla general.
1: El film parla de com és d'important sacrificar-se els uns pels altres i com ajuda a sobreviure el fet d'envoltar-te de gent que estimes. Per això creu que és del tot oportú tenint en compte la situació actual del món. A tot això també ha celebrat que el cinema se n'està sortint, que cada cop més gent va a les sales, mentre les plataformes de streaming estan proporcionant més oportunitats al sector i que les dues coses són perfectament compatibles.
0: Hem passat per Barcelona, per Tarragona, per Sant Sebastià i ara a València. I és que al País Valencià, la companyia Teatre Micalet arrenca nova temporada i també nova etapa. Després de les desavinences amb la Societat Coral, avui estrenen nova seu. València, Marta García.
3: 500 metres i 30 anys separen l'antiga etapa de la nova. 500 metres entre una seu i una altra, perquè després de mesos d'incertesa en abandonar l'antiga seu per desavinences amb els propietaris, avui la companyia Teatre Micalet estrena la nova, al barri de Belluters, a Ciutat Vella. És la seva històrica sala d'assajos readaptada per fer-hi representacions. Joan Peris és un dels cofundadors de la companyia.
5: És un espai sagrat, quasi. Feia temps que volíem també fer, vull dir, quan teníem el Micalet ja pensàvem en això, en aquesta cosa de la proximitat, de la intimitat amb l'espectador.
3: El teló s'alça avui amb una obra plena d'intencions. Bomba va, bomba ve, Joan Fuster, amb Guille Zavalla i Pedro Mallol com a protagonistes d'esta obra on se'ns explica la investigació que va fer de l'atemptat contra l'escriptor de Sueca la Brigada d'Informació de la Policia de València. Laura Sánchez és la seva autora.
15: Posar el valor de la lectura també dins del teatre, no? La importància de llegir i la importància de transmetre la paraula viva de Joan Fuster.
3: En este nou espai compaginaran produccions pròpies amb les altres companyies i també servirà per desenvolupar activitats de formació i de vinculació amb el barri.
17: Catalunya migdia.
0: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Avui amb el debut del Barça a la Champions.
21: Són les vigents campiones i debuten amb l'objectiu de revalidar el títol.

0: El Barça femení comença avui el camí cap a la final de la Champions 2027 a Varsovia.
1: Nosaltres confiem en nosaltres mateixes, crec que també és molt important. Sabem on volem jugar aquella final i això és l'ambició d'aquest equip.
0: Cata Coll, la portera del Barça, explicava ahir al Tot Costa com se sent el vestidor a poques hores d'aquesta estrena europea, avui, al vespre, a la nit, a partir de les 9, partit contra el París. Ara sentirem algun fragment més de Cata, però abans actualitzem la infermeria per aquest partit d'avui. Es confirma el que dèiem ahir a aquesta hora, la bona notícia, l'alta d'Irene Paredes. Marcos García.
2: Irene Paredes ha rebut l'alta mèdica, com deies. Entra, doncs, a la llista, la central. Vicky López té una lesió al recte anterior dret i estarà una dues setmanes de baixa. També té afectat el recte anterior dret Quica Nazaret i el temps estimat de recuperació en aquest cas és de 3 setmanes. Segueixen de baixa Aitana, Alexandri i Van Asten i a banda estan amb la selecció espanyola sub-20, Carla Julià i Aisha Càmara.
0: Algunes de les jugadores que no hi seran avui, com Quica o Vicky, són les que han de fer un pas endavant aquesta temporada, precisament després de la marxa d'altres jugadores i noms importants com Alexia, Mapi, Ona o Salma.
2: Sí, és l'argument que explicava ahir al Tot Costa Cata Coll, la portera que també admetia el cartell de candidates a la Champions i a tot.
1: Crec que a mi m'ha agradat entrar de futbolitisme, no? Però sí que és vera que venim de fer anys molt bons, venim de guanyar una Champions i segurament pues, equips ens pues, tenen com a favorites. Crec que nosaltres anem pas a pas, partit a partit. Sabem la dificultat que serà en guany, però com dius, crec que també hi ha una transició de gent molt jove que ha arribat. Però crec que l'ambició d'aquest equip està clar i quan fitxes per el Barça saps que vens a guanyar-ho tot i això ho intentarem.
2: El París que espera el Barça avui és a priori un equip fort en les transicions. Pere Romeu és l'entrenador del Barça.
3: Segueix la mateixa entrenadora, és un equip que no ha fet grans canvis d'aquell 11 titular del desembre passat. Només han marxat 3 jugadores, les altres solen tenir molta continuïtat dintre de l'11 i és un equip vertical, és un equip ràpid, és un equip físic, és un equip que et cau constantment les puntes a la banda, és un equip que té la seva dificultat jugar perquè té una identitat de joc força marcada des de fa moltes temporades, perquè l'entrenador ja porta unes temporades.
2: A partir de 2:15, la TDG d'aquest Barça-París.
0: Per seguir parlant d'aquest partit, busquem a la directora de la TDG. És la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Home, si em busques, em trobes.
0: Sí, sempre, sempre. Sempre t'acabo trobant. Sentíem ara Cata dient que l'objectiu és tornar a ser a la final de la Champions. El Barça actual, ja ho hem estat dient, ha perdut jugadores importants com Alexia, com Mapi, però segueix sent, amb aquesta reforma que han fet de la plantilla, tan favorit per guanyar la Champions aquest equip?
4: Mira, un equip que ha jugat 7 de les últimes 8 finals, que n'ha guanyat 4, que en aquestes Champions on ha arribat a les finals ha tingut baixes cada temporada, com a mínim té l'etiqueta de màxim favorit, encara que hagi perdut el seu emblema dels últims 14 anys, com és Alexia Putellas. I fins a 4 jugadores que van ser titulars a la final 2, és cert. Però són les vigents campiones, tindran Aitana, amb qui no van poder comptar la temporada passada, i tenen solucions de garanties tant al mig del camp com a la davantera, amb el fitxatge, la incorporació de Caroline, que com a mínim iguala la baixa de Salma. Una altra cosa és la defensa, que és on l'equip pot anar una mica més coix, però un cop Pere Romeu recuperi totes les baixes que té ara mateix, haurem de veure quin rendiment pot donar l'equip, quin rendiment poden donar aquestes jugadores joves per les quals apostarà el Barça aquesta temporada.
0: Per tant, la resposta seria un sí arrossegat, una mica, sí. El que ens ha fet la Sònia Gelmà.
4: Un sí com a mínim més tan favorita com la resta d'equips, i jo crec que fins i tot un palet més.
0: Perquè si parlem de la resta d'equips, els rivals més perillosos o que també puguem considerar tan favorits com el Barça per aquesta Champions?
4: Seran els de sempre. El Lió de Jonathan Giraldez, on hi ha anat a parar Salma, que per palmarès, però també per potencial, sempre és candidat, finalista la temporada passada, on el Barça va ser superior. També el Chelsea, a qui el Barça ha traspassat Dragoni, que és una jove migcampista que tenia cedida a la Roma i que no li cabia en el seu mig del camp. I aquest Chelsea ja fa temporades que pica la porta, tot i que l'última final a la que va arribar és la que li guanya el Barça a Göteborg ja el 2021. I el tercer equip en discòrdia, per dir-ho així, en aquesta trident de candidats a més del Barça és l'Arsenal, que va guanyar el Barça ara fa 2 anys, que ja tenia Mariona Caldentey i ara ha incorporat Ona Batlle, un altre ex-blaugrana, una peça que el Barça aquesta sí la trobarà a faltar i molt, i en parlàvem. Són aquests 3 a més del Barça. Després sempre pot haver-hi alguna sorpresa que es planti a semifinals, però vaja, la cosa anirà per aquí.
0: La sorpresa no seria el rival que té avui el Barça, el París.
4: fàcil, no fa
0: avui.
4: Pinta, no fa fàcil tampoc, t'ho diria, però sobretot pel que t'explicava el Marcos, per les baixes que té Pere Romeu, perquè la plantilla del Barça és una plantilla curta i a la que se lesionen 3-4 jugadores del primer equip, doncs llavors has de mirar cap al filial. Aquest París ha quedat segon de la Lliga Francesa per darrere del Lió, és a dir, que ha passat per davant del PSG, que fins fa un parell de temporades era el candidat habitual a la Champions, tot i que en un segon esglau també s'ha de dir. L'última referència que tenim és de la temporada passada, ara sentíem Pere Romeu parlar-ne, el Barça se les va trobar a la fase Lliga, a l'últim partit, i tot i que va ser a París, les blaugrana es van imposar per 0-2. A més, el París després es va trobar els encreuaments de quarts amb el Madrid i va perdre. Aquest seria el nivell, perquè us feu una idea d'aquest París. Serà més problema, com deia, la quantitat de baixes que té Pere Romeu que no pas el rival avui. Però vaja, tot i així, jo crec que el Barça avui també és favorit per aquest partit.
0: Doncs avui a les 9, Barça-París, des de 8:45, sentireu la Sònia Gelmà amb la TDG, el Ramon Salmurri, la Sònia Lear i tot l'equip de la TDG. Gràcies, Sònia.
4: Fins després.
0: Encara la Champions femenina, el Barça debuta avui, però ahir ja ho van fer equips com el Madrid, l'Arsenal o el Bayern de Múnich, o del Serra.
5: I les blanques, que van tenir a tocar la victòria, al final no van poder passar de l'empat a un davant el PSG a Valdebebas. L'equip que entrena Pau Quesada es va avançar en el marcador tot just començar el partit, però el Paris Saint-Germain va empatar de penal al darrer quart d'hora de joc.
6: Yo creo que hemos merecido llevarnos los tres puntos, pero es verdad que ellas al final que tienen esa capacidad de atacarte muy bien los espacios, una jugada aislada, te han ganado la espalda, el penalti, la única ocasión que han tenido. Entonces, felicitar a las jugadoras por el gran partido que han hecho. Queríamos los tres puntos, seguro que aprenderemos.
5: Tampoc van passar de l'empat, en aquest cas a dos gols, al Bayern de Múnich i al Manchester City, mentre que l'Arsenal va superar per la mínima el Koke danès amb un gol de penal de Mariona Caldentei. Per la seva banda, l'Sporting de Portugal va superar la Juventus a domicili per 1-2. Per avui, a banda del Barça París Futbol Club, ens esperen tres partits més. Servet Olímpic de Lió, les actuals subcampiones de la competició, Chelsea Àustria de Viena i Lovaina Roma.
0: Obrim la carpeta a Madrid, perquè la picabaralla entre el Real Madrid i el president de la Lliga, Javier Tebas, després del derbi madrileny del cap de setmana, no sembla tenir fi. Les últimes hores, comunicat del Madrid, resposta de Javier Tebas i, a més, nou capítol de Tiempo de Revisión. Marcos García.
2: Doncs sí, el col·legiat va encertar amb la vermella i comencem, doncs, per Tiempo de Revisión. Encert de la vermella el madridista Hausen. També va encertar amb la groga el Cuti Romero sobre Bellingham i no vermella. I, en canvi, el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, diu que hauria hagut d'expulsar Kang In Lee per l'entrada sobre Fede Valverde. Diu que massa perillosa era aquella entrada i que, per tant, la groga hauria d'haver pujat a vermella. De les dues jugades que lamentava Mourinho, doncs, li donen la raó en una. El comitè de competició, per cert, ha sancionat amb un partit de suspensió al defensa del Madrid Hausen, arran de la seva expulsió del derbi madrileny contra l'Atlètic de Madrid de diumenge. Un assistent de Mourinho també ha rebut un partit de sanció i l'entrenador de porters de l'Atlètic de Madrid, un altre.
0: Doncs abans de la resolució del CTA i de la sanció de Hausen, també hem pogut veure el vídeo de la càmera de l'àrbitre de diumenge al Metropolitano.
2: Sí, això que sentireu ara és el moment en el que el col·legiat Ortiz Arias s'acosta a la banqueta de Mourinho i es queixava al portuguès per la quantitat de gent que saltava de la banqueta blanca cada jugada polèmica.
7: Mister, ¿esto qué es? Una falta, salimos 25 de las banquillas.
8: Pero son tres y no das una amarilla.
7: Son tres, son dos faltas del mismo jugador, falta sin más.
8: Vale,
7: vamos a respetarnos, ¿ok? Gracias.
2: El Madrid va fer ahir al vespre un comunicat. Diu que és intolerable que el president de la Lliga utilitzi el seu càrrec per seguir atacant i desqualificant el club blanc i demana un president neutral, diu el comunicat del Madrid. Tebas ha replicat en una nova piulada a X, dient que ell no és l'amo de la competició, però que tampoc ho és el Real Madrid, i Tebas remata dient que respecta tots els clubs, però que no està subordinat a cap.
0: I Lamine Yamal i Mbappé segueixen fent el tour d'entrevistes i declaracions per guanyar la pilota d'or. Tots dos tenen arguments per defensar la seva candidatura, Ramon Salmurri.
9: Sí, i el que estan fent és una mena de tourner defensant els seus arguments com si fos pràcticament un debat polític per intentar aconseguir el vot dels electors de la pilota d'or. En aquest cas, Lamine Yamal en una entrevista a l'Equip on explica que juga per fer història i reivindica la seva candidatura.
10: Salgo, disfruto, juego... Juego bien, juego como yo quiero jugar. Por suerte también he podido ganar muchos títulos con el Barça. Llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. pero más que eso yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente.
9: I al seu costat, Kylian Mbappé, el davanter central del Real Madrid, que no se n'amaga i també, tot i que Lamine, diguem-ne, pot exhibir els títols, la Lliga, el Mundial, defensa la seva candidatura de cara a la pilota d'or.
11: Bé, jo crec que he fet un molt bon any, una gran temporada a nivell individual, per això crec que mereixo la pilota d'or. A més, he estat el màxim golejador en totes les competicions importants.
12: Un bon any per moi i jo le sens bien.
0: No és candidat a la pilota d'or, però sí que és un dels màxims golejadors de la Lliga. Estem parlant de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que avui l'hem sentit des de les Roses, debuta com a internacional, Sergi Andreu.
11: Sí, els 6 gols en 6 partits li han valgut al davanter andalús de l'Espanyol, Roberto Fernández, el premi de la selecció espanyola. Avui, davant dels mitjans, ha tingut paraules d'agraïment cap al club blanquiblau.
13: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Espanyol, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también.
11: En pocs dies ja l'han impressionat alguns jugadors de la selecció. De fet, algun l'ha hagut de patir directament.
13: Cucurella es muy intenso en el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso. Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual. Al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo. Al final que me ha sorprendido todo.
11: Roberto podria debutar ja dissabte en el primer partit de la selecció espanyola contra Anglaterra a Londres. Si ho fa, la seva clàusula augmentarà 5 milions i passarà de 25 a 30.
0: 8 minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i després, bàsquet.
14: Catalunya migdia.
15: A veure, repassem, ulleres, sí, necessari sac de dormir també, aigua per 3 dies, sí.
16: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en
17: surts. La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
18: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
19: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
20: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
21: De veritat, Mallorca era platja, tio.
20: Torna la Travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
22: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
23: Vaig al límit amb tu.
20: Aquí la fama no serveix de res.
24: La Travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts 29, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
25: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
26: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
25: I amb productes del territori.
26: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
25: Vinga, va, comencem!
26: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
27: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
27: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: I el nou Barça de bàsquet de Sekulić debuta demà a l'Eurolliga i ho fa amb confiança o amb algun dubte per la derrota a la Supercopa. Ernest Macià.
29: Home, doncs tu diràs, va ser una sotregada, amb algun dubte, evidentment, el partit d'aquest cap de setmana contra la penya d'aquest diumenge. Però això sí, hem de dir que els jugadors els hem vist entrenar i fa tot l'efecte que ha sigut un bon entrenament de qualitat. Hem de dir que encara sense un jugador que ja havia d'haver tornat i que sembla que de moment no se sap quan tornarà, que és l'Epivot, que en teoria havia de ser titular, Tosin Embuemo, i tot i així els jugadors amb bona cara i amb ganes de recuperar sensacions després del mal paper de la final de la Supercopa. Aquest és Darío Brizuela.
1: Una final es jodido, más en el contexto en el que se perdió, ¿no? No solo una final, son jugadas contra la Peña, en Badalona, todos entendemos el contexto de esto, no hace falta explicarlo más, pero yo tengo una opinión firme o una creencia firme en que no solo es importante el devenir del partido, sino cómo sales de ahí, cuál es tu respuesta después de una derrota o de un mal momento, tanto en el deporte como en la vida.
29: Aquest era Darío Brizuela. Nosaltres som just ara al lloc on surten els jugadors a l'entrenament. I atenció, perquè en aquestes hores prèvies a l'inici de l'Eurolliga, un jugador que era el més ben pagat la temporada passada, l'anterior i l'anterior, les tres últimes, i que ha guanyat bastants milions d'euros a Can Barça, Billy Hernán Gómez, es despenja amb unes declaracions a Màlaga on diu que ell sempre ha estat del Madrid.
2: Yo siempre estoy agradecido, ¿no?, al Real Madrid, a los aficionados, es el club en el que crecí, en el que me he desarrollado. Soy madridista, así que siempre estaré apoyándoles y animándoles, pero ahora es otra perspectiva, ¿no?, de venir del Barça a estar en Unicaja. Seguro que no hay tanto como fue en el pasado.
29: Doncs aquestes eren les declaracions de Billy Hernán Gómez, Laia. Els jugadors del Barça que ja marxen cap a casa, d'aquí poca estona arriba l'Efes per fer l'entrenament previ a la jornada 1 de l'Eurolliga.
0: I ahir va passar el tècnic de la penya, Dani Miret, pel tot costa.
29: Doncs sí, el Dani Miret, que després de l'èxit li fa por que això tregui gas a la temporada, que els jugadors es descentrin, perquè recordem que aquest cap de setmana comença la Lliga ACB.
3: Aprofitar aquest cap de setmana increïble per agafar impuls i que així sigui, que no ens vagi en contra el fet d'haver aconseguit, no?, un gran repte a l'inici de la temporada, que no ens vagi en contra en quant a tota la feina que hem de fer i que tenim per davant.
0: I més bàsquet, aquesta nit tindrem campió de la Lliga Catalana Femenina, Xevi Soler.
4: L'èxit del bàsquet català en la clau femenina jugaran el Cadí la Seu i l'Espar Uni Girona a partir de 8:45 a Reus. Un Uni Girona que hi arriba tot just una setmana abans d'un dels partits més importants de la temporada, que serà la prèvia de l'Eurolliga, que determinarà si l'equip juga finalment la fase regular. Amb les baixes d'Axel Mercerón, però amb la novetat de Iana Martín, que sí que podrà jugar, Roberto Íñiguez, el tècnic, vol que es prenguin el partit d'avui com el que és, un títol oficial.
5: A ver, si nos gustaría que fuese un partido en el que ver una pequeña evolución del equipo en competitividad, de cómo competimos, evidentemente eso sí nos gustaría progresar. No creo que sea una prueba en ninguna manera porque es un título oficial y queremos jugarlo.
4: Al davant un Cadí amb una mescla de jugadores de la temporada passada, com Laia Reventós o Ana Palma, i nous fitxatges que il·lusionen els urgellencs, com Leila Sontag o Lexi Donarski. Laia Reventós, la jugadora més veterana del Cadí, espera un bàsquet Girona amb molta fam, sobretot de cara al partit de la setmana vinent.
6: Creiem que l'Uni Girona vindrà amb molta força. Crec que té un partit bastant important aviat i porten bastant temps de pretemporada i treballant fort per aconseguir títols.
4: Partit al Municipal de Reus, a l'Olímpic de Reus, a partir de 8:45.
0: I un altre protagonista del Tot Costa. Ahir van entrevistar Daniela Guillén, campiona del món de motocross, Eduard Solà.
7: La pilota Lloret de Mar, Daniela Guillén, que el cap de setmana passat es va proclamar campiona del món de motocross a Austràlia i es va convertir en la primera dona que pujava al primer lloc del podi d'aquesta especialitat. Ahir al migdia va aterrar a l'aeroport de Barcelona i després va ser al Tot Costa de Catalunya Ràdio, on va parlar així del seu futur.
8: Quan ja comences a guanyar un, vols més, no? Perquè al final entrenes per guanyar. No tinc res firmat amb ningú ni res. Aquest any he fet una cursa als Estats Units i la veritat que ahir el campionat m'ha impressionat molt de com valoren a les noies i com és tot allò. Jo crec que si tinc l'oportunitat i no ho sé, però possiblement hi hagi l'opció de poder marxar cap allà.
7: Guillem, de 20 anys, havia estat segon el 2023 i el 2024 i tercer el 2025. Des de l'Ajuntament de Lloret de Mar ja se li està preparant una rebuda.
0: I per acabar, dos apunts més a Bituac.
23: Un de futbol, i és que Javier Aguirre ja és el nou entrenador del València oficialment. Ha firmat pel que queda temporada i una més d'opcional, per tant, agafa les regnes del València, l'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid, entre d'altres. I en tennis tenim en marxa la segona eliminatòria de quarts de final de la fase final de la Copa Billie Jean King Cup, que és l'antiga Copa Federació. Empaten a un l'equip espanyol i el Kazakhstan. Ara a punt d'iniciar-se el partit de dobles que definirà qui avança a les semifinals.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7 Tot Costa. I ja sabeu, avui a partir de 8:45 la TDG amb el Barça-París, debut del Barça a la Champions femenina. Seguim al Catalunya Migdia ara amb l'Òscar Fernández.
1: Són les 3.
9: Catalunya migdia.
1: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia al Parlament de Catalunya, on el president Salvador Illa ha assumit avui l'error del govern pel fiasco a les proves PISA, un episodi que dona per superat després d'haver cessat l'anterior secretària general del Departament d'Educació. L'oposició, però, demana apuntar més amunt, cap a la mateixa consellera Esther Niubó. El president Illa diu, però, que no la pensa cessar. També hem sentit l'entrevista del matí de Catalunya Ràdio al magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, que assumeix que l'amnistia total als líders del procés anirà ràpid. I ens hem fixat també en les festes majors de Tarragona i de Barcelona, avui que és Santa Tecla i vigília de la Mercè. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
10: Doncs, notícia de fa pocs minuts, l'Audiència Nacional absol l'advocat Gonzalo Boya del cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. En una sentència de l'Audiència Nacional que acabem de conèixer, el tribunal ha exculpat l'advocat de Carles Puigdemont dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental. En canvi, ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó. La fiscalia demanava, recordem-ho, gairebé 10 anys per Boya. Ara la sentència, que arriba un any i mig després d'acabar-se el judici, considera que no va participar en l'operació. En una publicació a X, Boya parla d'alegria immensa i agraeix el suport dels seus advocats i també de la seva família. Mentrestant, la propietària de l'agència de viatges de l'Escala de l'Empordà, que suposadament ha estafat 400 persones, no tenia assegurança i cobria els deutes amb els diners estafats. Els Mossos l'han detinguda aquest matí a Figueres i li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros. Laia Claret.
11: Bona tarda. De moment hi ha 400 persones a qui hauria venut viatges fraudulents i estafat més de 2 milions d'euros, però podrien ser xifres més elevades segons els Mossos. La detinguda ha vingut aquí a Figueres, citada a la comissaria. Ha passat a disposició del jutge. Segurament es complica que els clients puguin recuperar els diners, pel que explica Jordi Casanovas, dels Mossos d'Esquadra.
12: Hem pogut contrastar, corroborar, que no disposava d'aquesta assegurança d'una empresa molt concreta de responsabilitat civil.
11: La dona operava sola, han explicat, des del 2024, i el sistema funcionava com una bola de neu textualment. Amb la paga de les últimes reserves, pagava els bitllets dels primers que sí que van poder anar de viatge.
10: Hi ha acord entre la Generalitat, la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis per reforçar els serveis socials municipals i comarcals. El nou acord marc pels pròxims 4 anys preveu una inversió de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que l'anterior convocatòria. A més, hi haurà un miler de més de professionals per millorar l'atenció domiciliària o les polítiques de suport a les famílies. El president Salvador Illa ha destacat la col·laboració amb el món local per enfortir les polítiques socials.
13: Perquè els sectors més vulnerables de la nostra societat que requereixen unes polítiques específiques per ajudar-los, diguem-ne, a tirar endavant el seu projecte de vida. No? Fer això en col·laboració amb el món local és imprescindible, perquè sou els que teniu el coneixement directe del territori, de qui és, on viu, què fa, què necessita, perquè és la manera més efectiva d'arribar a aquestes persones i la manera més eficient també de destinar aquests recursos. No?
10: I el Superniño, que s'està gestant a les aigües de l'oceà Pacífic, podria provocar, atenció, 451.000 morts per altes temperatures els pròxims mesos en diferents punts del món, sobretot a l'hemisferi sud. És el càlcul d'un estudi publicat avui pel Climate Impact Lab de la Universitat de Chicago, segons el qual d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament similar al que es preveu que tinguem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic.

0: nova expertesa.
1: No, que el Santi ho expliqui.
0: Ah, doncs espera, llavors hem de saludar el Santi. A veure, ja saps música. Esteu a punt de dirigir vosaltres el programa, eh? Feu-ho com vulgueu, no, endavant, perdona, cap problema. Santi Villas, bona tarda.
2: Bona tarda, dues coses.
0: Què està passant?
2: He tornat a venir a conèixer el Bernat, ja no hi torna a estar. Això és el gato i el ratón. Com es diu en català? La rata i la puta i la ratoneta.
0: El gat i la rata, no?
2: Va, el gat i la rata, perdona. Ara, la puta i la ratoneta, tu pots creure.
0: Va, barreja
2: coses. És que quin cap.
3: O sigui,
2: tu què, no sé,
3: puta
2: vella
3: o ramoneta?
2: Jo, fill de puta, sóc ja. O sigui, arriba el moment. Bueno, perdona, aquest és el problema de màxima audiència, no es pot dir que es vulgui. Què faran? Te fotran a fora? No.
0: No quillis si el mal d'ells, perquè vens a saber.
2: A veure, si tu ets... Això ja t'ho dic, a mi m'ho deia l'Anna Rosa, li deia, hija, no fumes en el camerino, que no se puede, i em deia, que m'eixen.
0: Saps
2: què?
0: Home, clar.
2: Home, imagina't.
0: A mi no em surt, aquesta xuleria no em surt.
2: T'ha de sortir, t'ha de sortir. Perdona, tu ara, des de que surts a una promo de la cadena amb la Dulceida, tu hauries de pujar una mica al nivell, ja. Perquè estàs molt fondo. Sembla que sigui, no sé, qualsevol. Vull dir, surt allà amb la Dulceida, amb l'altra, amb la Laura Escanes, està amb tota la juvenalla. Diu una frase que la diu el patapum. I es queda la promo, que sembla que s'ha enganxat la cinta del parón que fa allò. I ve aquí com si, bueno, com si portés tres tomates. Vinga, home. Que anava
0: a dir? No pots venir i esbroncar-me.
1: Molt bé, això, eh?
2: Bueno, és que...
0: Això són els papers canviats, això no va així, això. El col·laborador que esbronca el director del programa.
2: Bueno, això ja està passant a 4, eh? Nacho Abad li diu no me toques los cojones als col·laboradores. Els altres igual, vull dir que això ja està rebentat, això.
0: Molt bé, va.
4: Estava saludant en Roger.
0: Sí, no,
2: ai, pobre, si és el que està al Congrés, mare meva. Perdona, Roger.
5: Jo estic encantat aquí.
2: Home, no, claro, tot això ja ho has cobrat, diguéssim, i encara que has obert la boca. Molt bé, clar que sí.
5: Em paguen per avançat.
2: Clar, home, imagina't. Clar. A mi, vull dir... Ja
0: està. Però què vol dir que el Joan Herrera és expert en calçotets? Com vol dir això?
2: Que m'ha dit... O sigui, ell és un ofendós.
0: Sí.
2: Aleshores, ell arriba i a ell li agrada la provocació barra ofensa. Ja. I aleshores m'ha dit...
0: És un polemista.
2: Em diu, escolta... si no et podries portar els pantalons més petits, que et van grans, que jo m'he mirat i he dit, però què toma? Què diu? El que toma del xalequet? De l'uniclo?
3: Avui no em porto.
2: Perquè fa calor. Del xalequet de...
3: No, jo no porto.
2: De fibra d'aquest... Bueno, el ganso. Qui diu un niclo, diu el ganso.
3: El ganso pot ser cantina,
2: però d'un niclo no. Bueno, total, ja us dic, perdona, això és escandinau, eh? Clar, vull dir, és que és un pantaló ample, molt ample, i molt ample. Llavors ell ho troba, que em pengen... Clar, aquest pantaló ha passat per la sastre, vull dir, que està tallat a rans de que on toca, del centímetre que toca.
0: És veritat que Joan López Alegre i Santi Villa són dos exponents de dues maneres molt radicalment diferents d'entendre la moda.
2: Bueno, jo l'entenc. Ell passa per sobre.
3: És cert, a mi la moda no m'interessa gens. No,
0: però, per exemple, tu, Joan, l'última vegada que et vas posar una gorra en interiors, com ara en té el Santi, quan va ser?
3: No, jo m'he començat a posar gorres en exteriors des que em cau el cabell i llavors el cap se m'escalfa.
0: Però en exteriors, a l'interior no en gastes.
2: Bueno, però jo me l'he posat...
3: Jo això ho trobo
2: en aquest programa, com que és de màxima audiència, no hi ha secrets. Vull dir, aquí no ho has d'explicar tot, perquè tot és contingut, tot s'aprofita com el porc. Ah. Jo vaig avui amb gorra, me l'he canviada, perquè portava la meva normal i m'he posat aquesta, que és més divertida, que és de la meva baixa marca, perquè aquesta tarda tinc que fer una entrevista a los Javis i m'he posat a l'altura.
3: Però, Santi, per què portes...
2: I ara, quan arribi, me deixaré per davant de la visera, em deixaré una mica de cabell, un xurret, una coseta, una visereta de cabell...
4: Santi, però et puc dir una cosa? Sí. És que portes l'etiquetes.
2: Encara?
4: T'ho juro, aquí, en l'alaró de davant. A sota, aquí.
2: Ah, aquí aquesta, no l'he tret.
4: Ah, no l'has tret.
2: L'he tret totes les de dalt, però d'aquí no.
4: Ah,
2: també us he de treure aquesta.
4: Sí, l'has de treure, l'has de treure. Sobretot, sobretot. És que jo la t'he vist i dic...
0: Jo faràs després,
2: No, no!
0: És que estic patint per la teva integritat física, perquè t'has intentat parlar i treure't l'etiqueta.
2: Ah, doncs no l'he tret, aquesta. L'he vist aquí i dic, bueno, aquesta la deixo. Ja veus que faig coses aquí. I aleshores estàvem parlant d'això de la talla i tal. I ella ha dit, la col·laboradora, la que ha vingut avui nova...
0: La Isabel.
2: La Isabel.
4: Però nova.
0: No, nova.
2: Bueno, ja m'he enterat
0: gràcies. Jo crec que de vosaltres tres, dels quatre, comptant el Roger, la més veterana al programa és la Isabel, perquè és la que fa més anys que ve al programa.
2: La més veterana ha dit, deia Coco Chanel que mai s'està lo suficientment prima. Això no ho prenguin com una cosa que s'ha dit a Catalunya Ràdio, han dit tal...
4: Hem dit que la Coco Chanel deia això.
2: Coco Chanel era això. Coco Chanel se dedicava a vendre faldes a senyores primes. Vull dir, que volies que digués, com vau lo que quiera? Pues no. Vull dir, tenia un negoci que era aquest, el cinturonet estretet i petit. I jo li he dit, fixa't jo, que em feia portar, que això, jo sé que això li fa gràcia, perquè ell ho veu de pijo, però ho veu amb un progressista. I allà al camp li fa bam! Bueno,
3: que jo pensi que tu ets progressista ho dius tu. Jo crec que tu ets el més conservador i carcundia que hi ha.
2: Ah, sí?
0: Epa.
2: Home, m'encanta, això, de veritat.
3: Tu ets el més carcundia que jo conec.
4: Escolta, si vull venir cada dia...
2: Sí, aquesta és la millor, jo Isabel, jo ho faig fatal, o si ho faig malament, no dono una tal, no arrenco el tema perquè no me'l sé, però és la millor de les quatre.
4: Santi, saps què m'agrada?
2: Les altres no he escoltat jo, però crec.
4: Saps què m'agrada? Primer de tot, Santi, que tu... Sabies qui era Coco Chanel, ja estic segura que en Joan també, però que sabies qui era Bonpoint. És a dir, tu has parlat de la marca Bonpoint, que evidentment no tothom sap que és Bonpoint. Evidentment en Joan no ho sabia.
0: Jo tampoc.
4: M'he pensat, no, jo
0: pensant... Jo aquí estic amb el Joan, jo tampoc no tenia ni idea.
2: Bueno, doncs jo li he dit que jo me feia portar de París, d'una botiga que es deia Bonpoint, que també estava a Barcelona, diguéssim.
4: Roba de nen.
2: Roba de nen petit. Als calçotets, perquè entrava amb 45 anys a buscar calçotets de nen de 14. I tu seria l'idea. I la il·lusió que em feia jo quan entrava als calçotets de 14 anys i jo bevia el billet, deia 45, mirava... És que els... O sigui, me'ls posava amb el DNI a la boca.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè tu m'entenguis, diguéssim.
4: I d'aquí
2: ell ja està, ja està. I aleshores, doncs, bueno, dic, escolta, si vols parla, explica-ho, perquè si jo hi he fotut 5 minuts.
0: Què vol dir? Que
2: ho expliqui aquí, fem 5 minuts.
3: És que m'ha dit, que ja això dels calçotets això ho pots explicar per entendre.
0: Ah, no, ja està.
3: Esclar, tu has arribat, ja he entrat i jo... Pues,
2: i ja hem fet 10 minuts.
3: I seguit la seva instrucció.
2: El noi que està a Madrid fa 10 minuts que passa, ha baixat bandera, el noi que està a Madrid... I ja va contant.
4: Han dit una cosa dels calçotets que jo no repetiré, perquè ho ha dit en Joan.
2: Ah, bueno, sí, però ell ja després...
4: I llavors ell ja ha fet una miqueta una desvariada endavant.
2: Ella sí, ella ha tirat les combres.
4: Talla petita, talla grossa.
3: He fet una aportació.
2: Una aportació.
0: Totes aquestes coses són el que passen fora de l'estudi i fora de l'antena, perquè jo estava fent el resum de les tres.
2: Bueno, però també, exacte, però també dic que no, que estem fent nosaltres ara és una mica el tema que faré jo ara, vull dir que això que fem ara nosaltres és una cosa que passa al Congrés dels Diputats. Que avui també he de dir a tota Catalunya, que no sé si ho faré bé o malament, però avui tinc molta pressió sobre el cos. Vull dir, m'apreten els pantalons...
3: Tu dale.
2: Però calços.
3: Si vas tres talles...
2: No em talles
3: gros.
2: El micro, que vaig a dir una cosa molt important, que se m'ha anat a l'oïdo, ja. Perquè avui he de parlar d'un tema que m'ha proposat directament la direcció i edició d'aquest programa. Que jo ja el tenia enviat al tema, perquè vaig dir, bueno, a mi sempre em pensa, Isabel, que jo no me'n recordo... Bueno, avui no me'n recordo que havia de portar el meu pare al metge, imagina't,
4: mal,
2: a les 9 del matí.
4: Mal, això
2: o sigui, imagina't jo per recordar-me que tinc una secció. Clar, si diguessis, hòstia, és que... Cobres, que me cago.
4: Que te mueres.
2: Que ja dius, d'aquí me'n vaig i em compro una maleta de Vuitton. Però com que no és el cas, pues no te'n recordes. Yeah. I ahir vaig pensar, hòstia, que tinc la ràdio un altre cop, no? Yeah. I foto alarmes, a la una pita, a les dues, amb aquest pervenir.
4: Allò de despertar-te cada 10 minuts, que al final no fas ni cas.
2: Exacte. I aleshores jo ja havia, vaig dir, bueno, pues vaig a fer aquest tema, que és un tema més... com de que estic fent alta política.
0: Ja. Vull dir, últimament ens ha fet diàries de Ceuta.
2: Estic fent Ceuta, estic fent el New York Times, estic elevant una mica perquè vaig pensar, bueno, eleva-ho, perquè almenys a l'arrencada que l'he vist, perquè si no després va tot a terra, doncs mentre més de dalt saltis, bueno, quan arribes a terra doncs ja s'ha passat la secció i encara et pots quedar mig. I aleshores ahir vaig dir, bueno, doncs es va fer una mica una cosa més de Chichinabo, a veure si ho trobo, perquè jo no sé quant... Que porto una temporada aquí?
0: Sí.
2: Pues encara no he trobat de què va. O sigui, no... I en Pobre em va enviar links dels altres, com ho feien. Jo vaig veure que els altres llegien molta cosa i jo vaig pensar, si no puc pensar el tema, estic jo per escriure 10 folios d'una dèria. No, és que no. Vull dir, quasi no és una dèria i l'accepto. Saps què vull dir? Passo.
4: Me la quedo.
2: I aleshores m'ha enviat un missatge. I fixa't tu com és el meu cap, que veig. Allí sí que ho veig perquè ho posa tot, si no, no me recordo ni com es diu ell. Òscar Fernández.
0: Molt bé.
2: I dic, ai, que bé, ara em dirà que no vinc perquè ha passat alguna cosa. I ja no,
4: però llavors si no vens no cobra.
2: Bueno, però jo, filla meva, amb el dolor de cap que tinc, he pensat, amb el meu pare aquí, he pensat, bueno, doncs mira.
4: Va, igual, no vull.
2: I aleshores m'ha canviat el tema. M'ha proposat una d'actualitat del Congrés, que per això està el muchacho aquest, que ja porta 13 minuts.
0: El muchacho ve que un dimecres no.
2: Ah.
0: Tinc més reforços. M'haureu
2: de donar la
0: llista. És que tinc més reforços, perquè també al Congrés hi tenim una companya de Catalunya Ràdio, la Tània Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
2: Hola, Tània, molt bé.
5: Hola, què tal? Hola, Santi, hola. Tu i jo vam fer una loteria de Nadal junts, eh? Te'n recordes?
2: Home, sí, perdona. Ah, veus? Ja hem treballat junts, ja hem fet la loteria.
0: Ja us coneixeu.
5: De quan, és que m'han dit, calça't que hi ha el Santi Villas.
2: Saps què passa?
5: Bueno, no patiu, no patiu.
2: Això era de l'època de quan a John em trucava per fer altres coses.
0: John?
2: No em trucava, només per dir-me que no havia posat l'adreça de casa meva bé a la
0: contacta. Pels no habituals, John és el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, que per Santi Villas és John, perquè...
2: Perquè va amb
0: una motxilla.
3: Santi, sàpigues que m'he trobat en John abans d'entrar aquí a l'estudi.
4: No li dieu John en el
3: carrer.
2: No, això només li dic jo, però això cal.
3: Que havia tornat a signar el teu contracte, sí, ja i que l'adreça seguia malament.
0: Sí, ja li vaig dir, però el Santi continua enviant el contracte amb l'adreça malament.
4: Però quan te l'envien, tu no revises, no fas res. Fas clic, vas clicant, signar.
2: Veig una cosa que diu, firme ràpido, i faig així amb el que va estar. Vull dir, jo com a la infanta Cristina, saps? Vull dir, faig i vinga, i ja t'ho trobaràs. Bueno, ja la canviaré. I si no, escolta, depèn de com em vagin les coses, t'ho dic en sèrio, depèn de com em vagin les coses, em canvio a l'adreça que posa el contracte. I així no ho podes repetir més. Ja em canvio de casa, me venc a la casa i me'n vaig a viure on diu el Jordi Bordas.
0: Gran mal, gran remeis. Bueno, però el tema el recordes o no, de la dèria, que t'he proposat?
2: El que m'has proposat tu sí. I el meu també.
0: No,
2: avui, avui estic de mente preclara.
6: Que ara no ha entrat, això.
2: Ai, ara diria, qui és aquest?
3: És el muchacho.
4: Hola.
2: És el muchacho d'allà.
6: No arriba.
2: No, bueno, el tema tu ja el saps, perquè ja tots ja ho haureu parlat i tot, i em deixeu aquí sol.
3: Claro.
2: El tema és això que ha passat aquest matí al Congrés dels Diputats, que ha aparegut l'Anna Vázquez, que per cert, l'Anna Vázquez és una col·laboradora en tots aquests programes de 4. Vull dir que, clar, aquesta senyora, aquesta tarda, ja dic jo... Bueno, el que ha passat és, jo ho resumeixo, i els que sou informadors ho podeu ampliar i donar-li una miqueta
0: la
2: més...
0: La Tània i el Roger, que han estat allà in situ al Congrés, t'aportaran detalls.
2: Pues
0: el resum que em fas tu.
2: No, jo faig el resum de que aquesta senyora, que és una diputada, que a més és polemista de programes de 4 i de Telecinco, que això ja et dona, diguéssim, un nivell. Doncs aquesta senyora s'ha presentat amb un spray pimienta de pebre d'això, per ensenyar-lo, per dir-li que les senyores a Ceuta van totes amb spray pimienta, que no es pot caminar pel carrer. Jo torno a repetir que l'altre dia van fotre una pantalla per l'Hormiguero a una plaça de Ceuta a les 11 de la nit. Vull dir, no sé jo si quadra una cosa amb l'altra. Si no es pot anar pel carrer, que cojo les fots de nit veient l'Hormiguero a una plaça d'un poble. Dic jo. Però només és una opinió. No vull dir res perquè després em diuen coses. Per això he de canviar l'adreça de casa perquè tinc haters. Bueno, aleshores, aquesta senyora l'han fotut fora amb el seu spray pimienta, que segur ella estava buit, i han tingut que precintar diverses parts, un lavabo, una part de cafeteria, algun despatx de congrés, perquè picava. Picava en els ulls, perquè segur ella l'ha entrat buit, però l'haurà buidat pel camí.
4: Claro.
2: Això és la meva teoria. Bueno,
0: a veure, jo Roger i Tània,
2: poseu-li
4: els forats.
2: Jo crec que a la meva història, si poseu l'oposició s'ha manifestat, la dreta, tal, feu una mica de...
3: No, era l'oposició la que tenia l'esprai.
5: No ho has fet malament, Santi, no ho has fet malament, però és que la història encara és millor, perquè resulta que ella a la sessió de control, al mig de Marlaska, per dir-li exactament com deies, que Ceuta és un complement escolar bàsic i ho porten a la motxilla, li ha ensenyat el gas pebre. I ha continuat, i vinga, i quan ha acabat la seva intervenció, després que els lletrats de la cambra hagin advertit a la presidenta del Congrés, que no s'ho inventa, sinó que li diuen els lletrats, li diuen, ella ha agafat la paraula i li diu, vostè acaba d'ensenyar una arma. Això és una arma i no ho pot tenir aquí, per tant, surti. Ella ha començat a parlar sense el micro, no li donaven la paraula, tot el PP cridant, fuera, no sé què, i al final, el segon avís, perquè el tercer, si no la fan fora, ella voluntàriament ha sortit. I en el passadís del Congrés, mentre es marxava, deia que no és una arma perquè això es pot comprar i tothom ho porta a la mà. És evident que és una arma, ho diu el reglament d'armes, el reglament del Congrés també diu que no es poden entrar armes. Ella s'ha excusat que era buit i que l'havia buidat i ha fet una pausa dramàtica en la calle. Sense dir res més. Què passa? Que després ella es passeja per tots els platós, donant les culpes a tothom menys amb ella mateixa, i paral·lelament comencen a arribar alertes de que hi ha gent que s'està trobant malament en una altra zona del Congrés. Val? Hi havia, no és conya, hi havia una delegació de Mauritània, una senyora de Mauritània ha entrat al lavabo, ha vomitat perquè li picaven els ulls, perquè tal, 12 persones ateses pels metges d'aquí del Congrés, han tancat una cafeteria, un menjador, ens estan dient última hora, han llançat tot el menjar d'aquest menjador. Despatxos de Vox que diuen que primer s'han enfadat perquè no els desallotjaven i després s'han enfadat perquè els havien desallotjat. I quan ja la policia estava rebuscant a les càmeres de seguretat qui havia estat l'autor o autora, una persona del grup que ens ha demanat que no diguem el nom, i a més no el diem perquè li tenim estima, perquè sí, és una bona persona.
0: Del grup popular, eh?
5: Del grup popular. Mira, ha sortit...
2: El grup popular hi ha una bona persona, diu.
7: Jo que un dia vaig formar part
2: d'un... No, deixa acabar la història.
7: Tinc que dir que algunes persones que formen part del grup popular...
0: I a més aquest s'ho mereix.
7: Poden arribar a ser bones persones.
5: És treballador. Doncs ha sortit a dir-nos amb els periodistes, diguéssim, amb una cara que no era la millor que li havien vist, amb una veu que no era la millor que li havien vist, i amb un to que era poc convincent, explicar la següent versió. Que ell, doncs la diputada li ha donat perquè era buit, tenia una mica de restes, perquè ja li havia donat buit, però com que aquesta senyora s'anava a passejar per als dúplex, tradueixo, per les entrevistes que feia amb diferents mitjans, perquè el Partit Popular de seguida ha anat a dir que la presidenta els havia expulsat, que no es podia aguantar i tal, que li ha donat i li ha demanat que el netegés. Perquè llavors si l'havia d'ensenyar a les teles que no estigués brut. I aquesta persona ha anat al lavabo, l'ha netejat, l'ha rentat, i quan l'estava netejant, l'ha accionat. Aquesta és la paraula que ha fet servir.
7: Sense voler.
5: Sense voler i tal, que ha sortit una mica, però ja estava buit, eh? Ha sortit una mica, però tres cops. I ell, o ella, aquesta persona, no ha tingut cap tipus d'efecte. No ha tingut cap tipus d'efecte, però que després, com ha vist el rebombori que s'estava generant, doncs ha volgut sortir a explicar que havia passat això. Jutgeu vosaltres, els tempos són aquests. Ella l'ensenya dins, surt pel passadís, diu que és buit, després tothom comença a buscar i després desallotgen diverses hores, i després aquest senyor Soredillo, senyora, doncs que li ha donat la diputada. No només això, hi ha vídeos, eh?
0: Hi ha un vídeo que corre per les xarxes del moment en què la diputada li entrega...
5: Però és que ella prèviament ha anat a totes les teles a negar que ell hagués fet res, i li ha faltat poc més que dir que era una conspiració del sanchisme contra el Partit Popular. Per tant, hem estat molt entretinguts. No vull catalogar jo perquè no em toca si hem de destinar tot el matí a parlar d'això o no, però
2: no,
5: que...
2: No, però això ja s'ha convertit en una dèria meva, eh? Vull dir,
5: no és que és teva, Santi, no et sentis protagonista, ho hem explicat al migdia, explicat totes les teles, ho estan explicant tots els mitjans de comunicació, però al final, i amb això acabo, demostra com de tòxic s'ha doncs convertit el debat en el Congrés
3: dels Diputats. Mai millor dir-lo de tòxic.
4: Ah... Yeah. Sí, no sé si la Dèria...
0: El somni del Santi és cobrar sense dir res.
2: Jo sí podeu fer que cada setmana algun d'aquests nois que fa notícies la faci...
5: Periodistes, Santi.
2: Bueno, un periodista, perdona. És que ja no tinc vocabulari, Tània. O sigui, tinc un cap...
5: Santi, deixa parlar el Roger, que també ho ha viscut, això. Deixa'l parlar, vinga.
2: Que diré el muchacho. No, el Roger. Bueno, Tània, escolta'm una cosa, que jo al director de Catalunya Ràdio li dic John Kennedy, eh? Vull dir que jo vaig per lliure aquí, eh?
5: Sí, total.
2: O sigui, que tu tranquil·la, vull dir que jo no ho faig a mal.
5: Jo faig precs i propostes.
2: Molt bé.
6: No, la cosa és que la Tània deia que la política espanyola... És tòxica, però és que jo crec que hem passat ja d'un nivell d'after hours, no? Que a vegades els debats ja no semblen ni que siguin ni seriosos, fa molt de temps que no es fa política al Congrés dels Diputats, hem passat de l'after hours al pàrquing de l'after hours, no? Perquè el que s'ha vist avui amb el tema d'un gas pebre aquí amb gent que ha hagut de ser atesa pels metges del Congrés amb desallotjament de zones, això no s'havia vist mai. Jo porto molts anys al Congrés dels Diputats i no s'havia vist mai. I crec que tot plegat reforça la idea de que la política no serveix de res. O sigui, els que pensen que la política que no serveix de res, avui segurament tindran un motiu més per pensar-ho. Perquè mentre estava passant això, precisament, una qüestió absolutament esperpèntica, com deia, i inútil a nivell polític, al carrer sí que estava passant una cosa. Aquí a Madrid hi ha hagut aquest matí una polèmica forta pel desallotjament d'una persona de 87 anys al centre de Madrid. No? I crec que d'alguna manera el que ha passat avui... tapa l'altre. És a dir, parlem del xou de l'Anna Vázquez, que per cert és policia, hauria de saber doncs, que portar un gas pebre al Congrés no és gaire assenyat. Doncs parlem de l'Anna Vázquez, del gas pebre, de si Feijó ha aplaudit o no ha aplaudit el gest, però no parlem del problema de l'habitatge, que és el que avui hi ha al carrer, no parlem dels problemes de la gent els reals, i això crec que allunya una mica més la política del carrer, de la societat, i a més alimenta de retruc als autèntics professionals de la provocació,
2: però,
6: que són pocs.
2: Fixa't, jo, o sigui, que treballo a la tele i veig... O sigui, ara jo trobo molts paral·lelismes amb aquests polítics que fan televisió i que estan de col·laboradors, i que jo crec que, en certa manera, moltes vegades es comporten com es comportaven abans els famosos quan volien aconseguir tornar als programes. Quan tu hi havia un famós que no tenia actualitat o tal, doncs de repente feia alguna cosa, publicava alguna cosa, publicava un vídeo des d'un hospital i aleshores ja un programa el trucava, el portava, li pagava una entrevista. Ara també és veritat que hi ha, jo crec que hi ha una batalla fratricida entre de col·laboradors, perquè, clar, a tots els programes van... Els últims col·laboradors que han contractat Telecinco són, un dia t'ho portaré alguno, Marcos de Quinto, i la aquella que va sortir de boxe, no me'n recordo com es diu, que va sortir per Forç, per Botes.
5: Magarena Olona.
2: Magarena Olona, és col·laboradora. Aleshores, ara hi ha com... hi ha molt... les mateixes cadires i molta gent que substitueix a lo més bèstia que faci. I aleshores jo crec que aquesta senyora que sap que fa això, aquesta tarda la trucaran del programa del Risto perquè és col·laboradora, anirà amb el Potet, explicarà tal, sí, per la nit la trucarà Quarto Milenio, tal, tal, tal. A banda, però vull dir que jo tinc la sensació que ara ja com... Ja el Congrés s'havia convertit en un espectacle, ja era Gran Hermano, vull dir, ja surto, dic algo perquè el vídeo sigui el meu i a les notícies parlin de mi. Abans tu no t'enteraves, veies el canal parlamentari i no t'enteraves de res. Ara cadascú fa el que ha de fer i sap quin és el tall, que serà viral i que sortirà un programa i que els trucaran i la trucaran del Espejo Público, de la Mañana i del Mañana, de tot arreu. I jo crec que ara, amb els col·laboradors els hi passa això, que clar, però, volen anar...
6: Hi ha una cosa més, que és que entre PP i Vox hi ha una competència ferotge per un sector de l'electorat, que és important, que el PP sap que està perdent vots cap a Vox, i el PP intenta rivalitzar amb Vox en un terreny en què Vox és professional. És a dir, en la provocació, Vox en sap molt més que tu. I a més, quan ho fas tu, com s'ha vist avui, acabes provocant un incident, doncs, que hi ha gent que ha hagut de ser atesa pels serveis mèdics. Per tant, aquí el problema de fons és que el PP intenta emular el que fa Vox a nivell polític en tots els terrenys ja, perquè no només és a nivell de discurs polític, també en els seus comportaments, i que això doncs, el porta a cometre errors com el d'avui.
5: I hi ha hagut un altre moment, només un apunt i ja us deixo a vosaltres a la taula. Hi ha hagut un moment que quan ella ha sortit fins i tot s'ha queixat, diu, i Rufián també ensenyo dos bales i no li passó nada. No sé si us recordeu fa uns anys, quan hi va haver morts a Melilla també perquè van disparar, i ell va dir que eren doncs, unes bales ja fetes servir, que li havien donat una companya que havia estat família i tal. Doncs bé, després li hem preguntat al Rufián que li havia semblat aquest espectacle i ha contestat: jo també vaig portar una impressora i després vaig madurar.
8: Sí, és que jo crec que...
7: Bueno,
8: per lligar diverses coses, el que deia en Santi, que jo estic d'acord amb que hi ha una necessitat de notorietat per poder,
2: per poder
8: seguir estant tenint veu en alguns
2: bueno, i que això al final, vulguis o no, ells tenen un sol, però això potser són 500 euros cada tarda que vas.
8: Doncs imagina't que...
2: Vull dir, és que al final, quan vagis 3 dies, 1.500 a la setmana, 6.000 euros al mes.
8: Broma. Això seria una cosa, I després, estic d'acord amb que en Rufián, és veritat, va portar-ho, però no ho va tornar a fer. Però jo vull, hi ha un trasfons, i jo crec que aquí és on en Roger també entrava, i jo vull mirar-ho des d'una altra perspectiva, no? Al final, el tema és que Ceuta és prou greu com perquè no necessiti atrezzos. És a dir, jo tinc la sensació que aquí avui, amb aquesta performance, s'ha frivolitzat una qüestió molt greu, gravíssima, no? I és que la ciutat de Ceuta té un problema, i aquest problema existeix, i aquest problema d'una sèrie d'inseguretat és una realitat que no pot anar associada o contaminant la tragèdia de totes aquestes persones que han arribat a Ceuta. No? I jo crec que aquí el PP, fent una intentant ocupar un espai que està perdent, ha volgut fer una mirada endavant, traient pit, fent teatre. I jo crec que aquesta és la pena de la política espanyola, és a dir, no necessitem fer teatre sobre amb qüestions tan delicades, tràgiques, com el que està passant a Ceuta, per un cantó i que per l'altre.
2: El tema, per exemple, dels espais pebre, que ara estan molt de moda, es veu, o sigui, tothom torna a parlar dels espais pebre, això jo crec que neix d'un blogger d'aquestos que està per allà per Ceuta, que es va dedicar a fer un vídeo repartint espais pebre a les senyores de Ceuta a 25 euros cada espai, que no sé si ho devia pagar ell, jo diria que no.
8: Molt car, 25 euros.
2: Per això, però vull dir, ja anava donant a totes les senyores de Ceuta que es trobava, els anava gravant donant un espai pebre perquè esteu vostè protegida. Vull dir, que...
8: A l'Amazon te'l venen molt barat.
2: Sí, sí, però a partir d'aquí és això, l'altre dia jo els hi deia, bé, hi havia un vídeo d'una senyora corrent pel carrer, que vull dir, que ella corria amb el Twitter o no, amb el TikTok obert, per si li passava algo que pogués quedar constància, però que clar, que si li, que no, lo que no podia era disparar el pebre que enrere per si l'atacaven per darrere, o sigui, una sèrie de coses. Vull dir que jo, bueno, francament no sé què dir-te.
0: John, que estàs molt callat.
3: No, clar, això de que el PP intenta imitar Vox és que... Clar, veus el que ha passat a Alemanya aquest cap de setmana, on la CDU és que és extraparlamentària.
0: En un land, sí.
3: En un dels lands, i clar, jo si fos la dreta clàssica de tota la vida, doncs també tindria una preocupació, perquè al final clar, la gent té la sensació de que només si es prenen mesures molt contundents hi haurà solució a tot el que està passant aquí i a molts altres indrets d'Europa. I llavors els partits moderats es queden sense espai. El Sánchez ho ha tingut fàcil. Ell s'ha convertit en ultraradical, s'ha menjat a l'espai dels seus propis socis i amb això aguanta. Però, clar, el PP té un competidor a la seva dreta i no pot fer el que ha fet el Sánchez. I, efectivament, té un problema, però s'està veient a Portugal, a França, o sigui, tots els països de l'entorn estan igual i té una mala peça al talent.
8: Aquesta mirada que fas tu de Sánchez igual a ultraradical, segurament hi ha moltíssima gent que vota Sánchez que no la contemplaria d'aquesta manera. És a dir, fer-li una associació ultraradical, entenc que cap a l'altre cantó, diguéssim, el cantó oposat al que pot representar Vox o el PP...
3: No faig un comentari... de lo que jo crec ideològicament del Sánchez. El que faig és un comentari que és obvi. O sigui, el PSOE s'ha mogut a l'esquerra i s'ha menjat una part importantíssima dels votants de Sumar i de Podemos. Aquest és un fet que demostren totes les enquestes, totes, inclús el CIS.
8: A partir del 15M, en Sánchez va fer una lectura intel·ligent, jo crec, de quin electorat estava perdent, que era realment un electorat que estava anant cap a Podemos i cap a...
0: La contradicció és que si es fessin eleccions generals, Sánchez necessita que l'espai a l'esquerra del PSOE estigui prou musculat com per poder sumar.
8: I ara mateix
3: El dia de la Diada es va publicar una enquesta, crec que era del Mundo amb Sigma 2, sobre eleccions al Parlament de Catalunya. I una dada que era, jo crec, que molt, molt inquietant, com a mínim pel PSC, era que el PSC perdia més vots cap a Vox que cap al Partit Popular. També podràs dir que el PP també es pot preocupar. Mm-hmm. Però, clar, si jo fos el PSC i veiés que perdo, crec que era el 4% de vot cap a Vox a Catalunya... doncs m'ho faria mirar.
6: Sí, però jo faig una mica la contra, això, Joan, perquè el PP, emulant les posicions de Vox, en realitat només abona el seu camp mental. És a dir, si tu planteges que els problemes són els que diu l'ultradreta i que les solucions són les que diu l'ultradreta, el que estàs fent és alimentar les posicions de l'ultradreta, no les teves. I, per tant, quan es vagi a un futur govern que hagi de ser entre PP i Vox, veurem un Vox molt enfortit.
3: I aquest és precisament...
6: Sí, i aquest és precisament una de les qüestions pels quals Sánchez li interessa també la polarització. O sigui, s'està explicant i s'està parlant de la possibilitat que Sánchez li interessi que al moment que hi hagi unes eleccions Vox estigui fort, perquè un Vox fort vol dir un PP més dèbil, vol dir emmascarar una mica la teva hipotètica derrota, i també vol dir que el futur hipotètic govern entre PP i Vox serà més inestable, perquè dos partits forts equivalen a un govern molt més tensionat i molt més inestable.
3: A veure, el que tu estàs dient, de fet, històricament ja ha passat moltes vegades, perdona, eh? Jo sóc vell i per tant, ho puc explicar. François Mitterrand era un senyor que es va mantindre la presidència de la República i va reforçar el Partit Socialista a base de donar-li pisto i canxa a Jean-Marie Le Pen, el pare de Marine Le Pen, l'actual líder de l'ultradreta francesa, i d'enfonsar i amagar Jacques Chirac, que era el senyor com del PP francès, fins al punt d'acabar arribar a reformar la llei electoral per afavorir a l'ultradreta des del Partit Socialista. Però és que això, disculpeu-me, ho veiem al Parlament de Catalunya. Salvador Illa, que sembla un senyor molt endreçat, molt educat, amb trajo i corbata, que et saluda sortint de missa el diumenge, jo crec que és un senyor que té com a estratègia donar-li canxa a Sílvia Orriols, se n'aprofita de que Puigdemont i Junqueras no estan al Parlament de Catalunya, i ha fet créixer la figura de Sílvia Orriols pensant que això amb ell li aniria bé electoralment parlant. Jo crec que no li està anant bé l'estratègia, per tant, això de que l'esquerra alimenta l'extrema dreta, que és el que tu estàs dient, porta dècades passant a Europa, i per tant, i els altres direu que estic boig, però l'esquerra és la que més interès ha tingut en que l'extrema dreta pugi a Europa.
6: Bueno, és que hi ha una realitat, per exemple, a Catalunya, si es fessin realitat les enquestes que diuen que Aliança podria ser segona força, això blinda que Salvador Illa sigui president durant molt de temps.
3: I és que crec que guanyarà les eleccions.
6: Bueno, si l'alternativa a un govern d'Illa és l'Aliança Catalana, que no pot pactar pràcticament amb ningú, doncs clar, sempre forçarà que hi hagi una...
3: Per què no pot pactar amb ningú?
6: Bueno,
3: perquè
6: potser no sumaria amb qui pogués pactar.
3: Jo vi que un lloc es diu Catalunya on hi havies amb un senyor com Artur Mas, representant de la burgesia, més endreçada, més del polo i més del tenis Barcelona, que em puc arribar a imaginar en tota la meva vida, a David Fernández,
7: Sánchez, que representa l'altre extrem del món, a fi efecte de que l'independentisme governi. Si ja he vist això, per què no puc veure si el Jordi Oriol
6: que Esquerra, amb la gent d'Esquerra? Si no es coneixen amb Junts, seria difícil que Esquerra o qualsevol altre partit independentista entrés.
7: Com era el David Fernández amb Artur Mas?
6: Hi havia un projecte i ara no n'hi ha.
0: Deixem-ho, que queden dos anys per unes eleccions catalanes.
2: No, i després jo, vull dir, és que a mi a partir d'Ivi ja no m'està sortint a compte. Clar, jo ja sé, estic molt clar.
0: La dèria no et va bé tan llarga, perquè clar, cobres el mateix.
2: Home, avui m'ha quedat bastant bé, no? Perquè ha tingut entreteniment, informació, debat, total. No em surt a compte, per això ni 33. Jo fa 13 minuts que no cobro, vull dir que vaig a pèrdues.
0: Et diré una cosa, t'ha quedat bé, però una part me l'hauries de pagar a mi, que és qui t'ha proposat el tema.
2: Això sí que... Fes-ho més. Vull dir, és que jo estic més tranquil. Jo després ja m'ho invento, ja m'ajuda, ja va un periodista de Barcelona, de Madrid,
0: ja està,
2: i
0: t'ho fan ells.
2: Imagina't que jo volia parlar de podcast a les bodes. O sigui, imagina't...
0: Guarda-t'ho, que això un altre dia ho farem.
5: És la setmana vinent. Vinga.
2: És que sóc una persona... Entre que entro uns calçotets de nen de 14 anys. I sóc un frívol, perquè seria la temàtica... No sé...
8: Però en Santi ja se'n va.
2: Sí.
0: I la Tània també. I la Tània també.
2: Jo tinc que fer un altre programa, però... Però ara no sé què anava a dir. M'anava a dirigir al director de Catalunya Ràdio, perquè jo crec que ara ja estic preparat.
7: John.
0: Estàs preparat, eh?
2: Per fer una altra cosa.
0: Ah, molt bé.
2: Ho he vist que...
0: El magazín, no? Faràs un magazín informatiu.
2: Escolta, i a més, no cal, o sigui, no cal ni moderar el debat. Ells mateixos
0: ells van,
2: ara
0: van,
2: parleu
0: van sols,
2: i sense llums, eh? Vull dir, jo trobo que això... Això és baratíssim.
0: Passen 5 minuts de 2/4. Santi Villas i Tània Tàpia. Gràcies a tots dos. Fins la pròxima.
2: Adéu.
5: Una abraçada ben gran.
0: Anem amb publicitat i de seguida més coses.
9: Catalunya migdia. 205 cavalls i només 4,3 litres?
10: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i, si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets, de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
14: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
15: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
13: La història del restaurant que ho va canviar tot.
14: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no? El lío.
13: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Aquí el tens.
16: Ja?
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
9: Catalunya migdia.
19: Cada tarda anem més enllà de la notícia. El Departament de Justícia ens diu que descarten fer declaracions públiques sobre aquest tema, però ens asseguren que prendran les mesures necessàries. Denunciem.
20: Molta gent parlava de LGTBI-fòbia, però hi havia moltíssima catalanofòbia.
21: Això 100%.
19: Fem memòria.
22: Jo ho recordo cada vegada que passo per la Rambla. Evidentment, em ve el cap aquell 17 d'agost.
19: I si cal, ens posem romàntics. Tenim l'exclusiva de tenir-vos per primera vegada junts en una entrevista?
23: Sí?
24: Exclusiva.
25: Oh. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
25: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
25: Som 3CAT.
0: Passen 8 minuts de 3/4 de la tarda. Som a Catalunya migdia amb el Joan López Alegre, el Roger Pira Cabanyes i la Isabel Lleuger, el dia en què el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat explicacions sobre el fiasco de les proves PISA a Catalunya. El govern assumeix que es van cometre errors greus i inacceptables, ha dit el president, que van acabar amb l'exclusió del 23% dels alumnes i ha apuntat al Consell d'Avaluació per no haver informat bé els centres després que el Ministeri va avisar a la Conselleria que la mostra estava mal feta. De fet, segons el president, el Consell d'Avaluació de Catalunya va rebre fins a 6 informes tècnics, però aquesta informació mai no va arribar a les escoles ni tampoc als responsables polítics del Departament d'Educació. Per tant, Salvador Illa ha exculpat totalment la seva consellera, Esther Niubó, ha posat tota la responsabilitat en la directora general, Teresa Sambola, a qui ja es va destituir a finals del mes d'agost, i a més van obrir 3 expedients disciplinaris més dins del departament. Però més enllà de les proves PISA, el debat s'ha centrat una altra vegada en el model d'educació, ha dit el president, fent un mig retret als seus antecessors.
1: M'he trobat l'educació del país com m'he trobada. Seria fàcil, I esgotaria bastant temps explicar com m'ho he trobat. Vostès ho saben, tan bé com jo, com a mínim. No ho faig. Res de retrovisor. Mira endavant.
0: Com era d'esperar, l'oposició no ha quedat contenta amb les explicacions del president i li reclama la destitució de la consellera Esther Niubó i alguns, fins i tot, la seva dimissió i que convoqui eleccions. Per exemple, l'Aliança Catalana li ha demanat eleccions. No sé si us doneu per satisfets amb les explicacions, si considereu que aquest episodi ja s'ha tancat amb aquestes explicacions, o, per contra, si creieu que calen més responsabilitats, més explicacions, després d'aquesta assumpció de responsabilitats per part del president.
8: A mi, que la consellera Niubó hagi de dimitir, no crec que sigui l'exponent de la revolució que necessita l'educació a Catalunya, ni molt menys. Crec que, evidentment, la mala gestió d'aquest conflicte que ha implicat la dimissió, que s'hagi rellevat a la secretària general d'Educació, ja implica, doncs, unes responsabilitats. I també és veritat que el Departament d'Educació tradicionalment ha estat castigat per una mala gestió de cada un dels consellers i dels directors generals que l'han anat ocupant en els últims 24 anys, com a mínim. I, per tant, la reflexió que està avui plantejant... Ahir van nomenar el senyor Joan Manuel del Pozo com a nou responsable d'aquesta comissió, que ha de fer un estudi realista d'on estem a nivell educatiu a Catalunya. Realment, si aquest estudi és lo suficientment seriós, que jo estic segura que el senyor del Pozo, que l'avala tota una trajectòria en el món de la pedagogia i en el món de la gestió de la pedagogia, sense màcula, jo diria, és un gran professional, estic segura que aconseguirà fer un anàlisi realista, que això vol dir, segurament, no tornar a canviar maneres d'examinar, de treballar per projectes, etc., sinó fer un bany de realitat de quin és el model educatiu que estem tenint a Catalunya i que, ara per ara, jo és aquest govern el que estic veient que està posant sobre la taula canvis estructurals que representin un punt d'inflexió.
0: Vam parlar amb ell, amb el del Pozo, aquesta setmana al Catalunya Migdia, i evidentment la seva voluntat és total i està disposat a treballar. Jo vaig trobar que té un punt de candidesa, en el sentit que espera que tothom hi vagi sense apriorismes, que tothom vagi a sumar, i tenint en compte que hi ha un horitzó electoral d'aquí 4 dies
8: que
0: hi ha aquest ambient tan enrarit en el sector de l'educació, amb els sindicats enfrontadíssims amb el departament, i el departament que no acaba de flexibilitzar la seva posició amb les demandes dels sindicats, que a mi, tant de bo se'n surti i tant de bo tothom vagi a aquesta discussió amb obertura de mires i amb la voluntat de construir, però en la moment de polarització que es viu, a mi ser escèptic. Ja,
8: doncs deixa'm que digui una cosa. Benvingut a aquesta actitud.
0: Sí, sí.
8: T'ho dic de veritat.
0: Però falta que l'acompanyin.
8: I si no l'acompanyen, que quedi clar que no l'acompanyen. És a dir, jo crec que precisament benvinguda aquesta actitud, benvinguda aquest punt d'inflexió, benvinguda aquesta voluntat de consens, benvinguda aquesta demanda de responsabilitats en els sindicats, en les famílies i a tots els col·lectius que tenen a veure amb la comunitat, aquestes dues paraules, no? Comunitat educativa, i la corresponsabilitat que exigeix a tothom. Per tant, per mi, benvinguda aquesta actitud.
6: És que sembla que hi ha com una tempesta perfecta sobre l'educació, no? O sigui, un model que ha quedat antiquat, una escola immersiva d'inclusió en què no hi ha prou recursos per donar aquesta inclusió a tothom i que, per tant, genera problemes. Una població que ha crescut de manera brutal en els últims anys i el sistema no s'ha adequat a aquest creixement. I després, doncs, per exemple, en el cas de les demandes dels professors, unes eleccions sindicals l'any que ve que, doncs, d'alguna manera marquen les posicions dels sindicats i un problema de fons en què ells mateixos estan dient que el que s'està fent i la manera com se'ls demana que treballin, doncs, no acaba de rutllar. No només és un tema de sous, sinó que és un tema de model, no? I crec que aquí el govern fa bé, jo crec que ella fa bé de demanar, diguem, disculpes, fa bé de dir que això és un problema de gestió puntual, perquè és el que ha de dir, i l'oposició també fa bé de demanar explicacions, i com dèieu aquí, estaria bé que tothom s'hi posi, però és molt complicat, la polarització s'ho emporta tot, i el problema jo crec que continuarà com a mínim uns quants anys més, perquè a més hi ha un factor, diguem, adjacent,
20: que és que es va canviant el model de manera reiterada. Aquí a l'Estat s'han aprovat i aplicat més d'una desena de lleis educatives en els últims anys i cada govern va canviant el seu model. Per tant, quan arribi el següent govern, sigui quin sigui, segurament farà la seva pròpia llei i ho tornem a canviar tot.
3: Jo no he entès molt bé l'actitud d'avui d'Illa, perquè per una banda ens diu hi ha una responsabilitat d'uns funcionaris perquè això no es va escalar a nivell polític i, clar, per tant, t'has de creure que hi ha algú que va prendre una decisió unilateral d'excloure a un col·lectiu d'alumnes que tenen necessitats especials a fi efecte de que no es baixés el nivell de PISA. De veritat, algú es creu que a l'administració hi ha gent que estigui en un escalafó intermig, per ficar un exemple, que prengui una decisió pel seu compte sense escalar aquesta decisió? La resposta és no.
0: Però van destituir el número 2 del departament.
3: Sí,
0: vull dir que ja és forçal.
3: Illa, per una banda, diu que és que això són decisions que es van prendre sense coneixement del nivell polític, però, en canvi, si hi ha hagut un cessament d'una persona que és de designació política. Per tant, a la seva intervenció d'avui hi ha una contradicció. Per altra banda, jo entenc a Illa, perquè, clar, si estàs negociant essencialment amb USTEC i tens a la consellera, si et carregues a la consellera, arribes a la negociació rendit i entregat. Per tant, suposo que no tens més remei, encara que no t'agradi l'entrenador, el dia abans de la final mantindre l'entrenador, perquè, si no, perdràs la final, per dir-ho d'alguna manera. Però, per altra banda, el tema és més greu, perquè el govern d'Illa havia signat un acord amb l'OCDE, crec que era d'un milió i escaig d'euros, per tal de poder treballar conjuntament amb ells sobre per què els resultats de PISA previs aquest ja havien sigut molt dolents per Catalunya, i de cop i volta nosaltres mateixos el que fem és trampes i amaguem i maquillem les dades per tal de que la OCDE no tingui les dades. I dius, però si els has contractat i has firmat un conveni per poder esbrinar exactament què ha passat aquí. O sigui, tot plegat és incomprensible i acaba amb una darrera cosa, que és lo de divendres i aquesta cimera que s'ha convocat d'ensenyament per divendres, que des del meu modest punt de vista no és res més que un intent d'Illa d'intentar implicar tothom, de fer veure que els sindicats, USTEC essencialment, són mala gent perquè no es volen entendre amb un consens, i d'intentar fer com un canvi de paradigma, a veure si així com a mínim guanya el relat.
8: Jo crec que al final, quan el divendres es convoca tota aquesta interlocutors, si el govern de la Generalitat i si la consellera Niubó fa bé la seva feina d'explicar el què i el com, pot tenir una repercussió i una repercussió positiva a nivell reputacional per la conselleria. Perquè al final, quan necessitem que es posin miralls davant de les coses, i una de les qüestions de muntar uns grups de treball com aquest, es fa necessari posar uns miralls públics del que vagi passant allà. I aquest és un problema que, lamentablement, els governs masses vegades fan que aquests miralls siguin opacs i s'equivoquen. Crec que la consellera té una oportunitat, i per això crec i confio en que aquesta nova iniciativa funcioni, perquè tu deies, Roger, abans, que la polarització s'ho emporta tot i que faltaran molts anys per revertir-ho. Clar, però precisament no tenim tots aquests anys. És a dir, si cada vegada que fem alguna cosa passa molts anys abans de revertir-ho i no ho apliquem, no ens en sortirem. I, per tant, l'única manera de poder fer evident que les coses volen que es funcioni i s'estan posant els instruments i els recursos perquè es funcionin és que se sàpiga. I se sàpiga i es faci públic el que s'explica, i el que s'acorda, i el que es parla. I aquí tenim un problema de transparència a l'hora de poder adjudicar responsabilitats en aquelles persones que assumeixen un determinat paper en unes determinades reunions i assumeixen uns determinats pactes i després no els porten a terme. I jo crec que estem en un moment molt delicat en el món de l'educació, que lamentablement tenim molt poc temps per revertir-lo.
0: Passant gairebé 3 minuts de 3 quarts de 4, fem una pausa i de seguida ens anem al Marroc. Avui hi ha eleccions al Marroc i hi havia aquella crida a través de xarxes per si avui podia haver una altra vegada un intent de molts immigrants de passar la frontera amb Ceuta. Això no s'està produint, però sí que s'estan fent les votacions amb certa tranquil·litat. Ara ho expliquem.
4: Catalunya migdia.
17: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
21: I sopem a les millors taules del món.
23: En aquesta terra protegim i acollim.
24: Fem barri i fem pinya.
26: I fem i no deixem de fer.
27: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
2: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Únic s'escriu amb H o sense H?
10: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Catalunya migdia.
14: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Ali.
15: Qué ambientazo, mano.
14: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiflado sobre la línea.
15: Qué barbaridad.
14: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
15: Buena venta.
14: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
15: Ven a por más.
14: ¡Venta!
28: Ocasión Plus.
29: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
30: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
25: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
31: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
25: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
12: Catalunya migdia.
25: Tenim totes les claus. Podem obrir totes les portes. Barça reservat. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça per explicar-vos fets desconeguts, informacions i secrets del club.
32: Estrenem tercera temporada i atenció, perquè estrenem local del Barça reservat.
25: Barça reservat, el podcast dels secrets del Barça. Cada dijous, un nou capítol a l'app i al web de Cat Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Som 3Cat.
25: Catalunya Ràdio.
12: Som
25: 3Cat.
0: D'aquí a 10 minuts seran les 4 de la tarda. Som amb el Joan López Alegre, el Roger Pidecabanyes i la Isabel Lleuger. Com us dèiem, avui el Marroc viu una jornada electoral per renovar el seu Parlament, on no s'esperen canvis significatius dins d'un règim fortament controlat pel rei Mohamed VI. Els comicis es fan amb la frontera de Ceuta blindada, ara sí, per evitar noves entrades massives, i marcats per la precarietat laboral dels joves en un país en expansió i centrat en grans esdeveniments, com per exemple el Mundial de Futbol, que han d'organitzar juntament amb Espanya l'any 2030. Tenim un enviat especial al Marroc, ara mateix a Rabat, és el Nando Zanoguera. Nando, bona tarda.
34: Hola, bona tarda.
0: Primer de tot, com s'estan desenvolupant aquests comicis i, al final, tots aquells rumors que hi havia els dies previs que hi podia haver migrants que aprofitessin aquests comicis per intentar saltar la frontera amb Ceuta, no s'estan produint i, per tant, hi ha tranquil·litat ara mateix al país.
34: Doncs sembla que en principi sí, aquestes crides venen sempre per xarxes, aleshores el que passa és que es reforcen les fronteres. Han de dir que han pogut ser testimonis que realment almenys la frontera de Fenidec, que és la que comunica en Ceuta, ha estat reforçadíssima aquests últims dies. Està la ciutat pràcticament blindada no només per policia, sinó també per l'exèrcit, i si hi hagués una entrada massiva de 70.000, 80.000 persones, com va passar el juliol, no sé si realment seria prou com per poder-ho contrarrestar, però sí que seria difícil poder dir que el Marroc no ha protegit la seva frontera. Uh-huh. Això pel que fa al que me comentaves. Respecte a la resta de la jornada, en principi en normalitat, aquí la baixa participació segurament serà la notícia, perquè el sistema, com tu has explicat, doncs bàsicament el rei té l'última paraula, presideix el Consell de Ministres, a més hi ha uns ministres que es diuen de sobirania, que són els més importants, els que tenen carteres més estratègiques com defensa, interior, exteriors o fer religiosos, que despatxen directament amb el rei, amb la qual cosa qualsevol canvi de govern no és realment molt significatiu, perquè el rei és qui té l'última paraula. Sí que s'ha de dir que potser haurem d'estar atents a una cosa, perquè si es repeteix l'actual coalició, que és el que sembla que pot passar, no perquè ho diguin les enquestes, perquè no hi ha enquestes, sinó és una mica el que se respira, una mica el que diuen els analistes, el rei ha d'escollir el candidat entre la llista més votada. Ara la llista més votada és un partit de centre-dreta que es diu RNI, i el seu primer ministre és Aziz Hanouch, que és un magnat, una persona milionària, però en segon lloc hi ha els liberals, un partit que es diu Partit d'Autenticitat i Modernitat. Si aquest partit aconseguís el primer lloc, encara que continuàs formant part de la coalició, aleshores possiblement tindríem una sorpresa. Però aquesta sorpresa ara no la comentaré i ho deixarem per més endavant, si et sembla.
0: Molt bé, doncs, escolta'm, tu manes. Ho sí. Deixem per més endavant. Escolta'm, el Marroc és un país que, segons les dades macroeconòmiques, va bé, l'economia va pujant, està competint, a més, per aconseguir grans esdeveniments, que, a més, el situïn en l'aparador, per exemple, aquest Mundial del 2030, i està competint durament amb Madrid per endur-se la final del Mundial, però després, quan parles amb la gent, especialment amb els joves, aquesta bonança econòmica a ells no els hi arriba i, de fet, tenen un horitzó més aviat pessimista, no?
34: Sí, de fet, les xifres macroeconòmiques són molt bones i són les xifres d'atur la que se disparen, sobretot l'atur juvenil, els salaris, la sanitat, que no és ben bé pública, tota aquesta mena de coses que fan que el Marroc socialment no acabi d'evolucionar. Però deixa'm que t'explico una batalleta, que em fa molta il·lusió fer-ho per antena, que la primera cobertura internacional que vaig fer en aquesta casa va ser la mort de Hassan II el 1999. Han passat 27 anys, ja no havia tornat al Marroc. És veritat que han passat molt de temps, però realment és un país que ha canviat moltíssim. És un país molt modern, amb unes infraestructures increïbles, d'alta velocitat, unes estacions, l'estació de Rabat, increïbles, centres comercials, la gent molt moderna, vestida amb el mòbil, tot, o sigui, realment és un canvi molt gran, però és el que passa en molts països semblants, com per exemple la Xina també, no? Aquests països a dues velocitats. Després veus unes zones rurals que no acaben de desenvolupar-se, veus encara molta pobresa al carrer, i veus, efectivament, molta gent que no té esperança de poder tirar endavant. Aleshores, quan tu parles, per exemple, amb partits suposadament de l'oposició, clar, tots els partits de l'oposició no estan alineats amb el rei, a la qual cosa l'oposició és molt tova. Diuen, sí, han fet moltes coses i encara queden coses per fer. És una mica el discurs. No és com nosaltres, que quan passa alguna cosa dolenta diuen, la culpa és del govern. No, aquí una mica tot és més moderat. I, efectivament, veus que hi ha molta feina per fer, però també, visualment, és un país que ha canviat molt.
0: Em sembla que ens hem de familiaritzar amb el nom del president de la Federació de Futbol del Marroc, no?
34: Aquesta és la sorpresa que et volia dir. No és segur que sigui el pròxim primer ministre, però podria ser-ho. Per què? Pel que comentava abans. Ell, en aquests moments, és ministre de Pressupostos, el president de la Federació Marroquina de Futbol, i està fent campanya amb aquest partit, el PAM, el PAM, un partit liberal, i si guanyàs, si fos la primera llista, el rei el podria nomenar primer ministre. Clar, això és molt important, perquè aquest senyor és molt amic d'Infantino, la seva prioritat és el Mundial de Futbol del 2030, sobretot la final, la disputa aquesta que hi ha amb Espanya sobre qui celebra la final d'aquest Mundial, i aquí hem de recordar, no està de més recordar, els diners que s'estan gastant amb l'estadi Hassan II, que pretén ser l'estadi més gran del món, està a Casablanca, 115.000 espectadors, encara estan obres, però si vols els projectes que estan fets per uns arquitectes de París, és com una mena de Jaime gegantina, luxosíssima, és a dir, estan posant tota la carn a la graella amb aquest projecte, en les grans infraestructures, perquè, ho hem vist ara en aquest últim Mundial, la geopolítica del futbol està ja instal·lada com si fos la geopolítica del petroli, i el govern actual, el govern del rei, Mohamed VI, si es pot dir així, a més està alineat amb Trump, que és amic d'Infantino, i de retruc amb Israel, perquè hi ha el triangle aquest que li dona suport al fet de que el Sàhara Occidental sigui territori marroquí.
0: Doncs ja veieu que tot està com molt interrelacionat. A veure, el Joan va fent cares, que esperes d'aquesta... Molta sorpresa no s'esperen aquestes eleccions.
1: Bueno, s'assembla molt a les de Rússia, no? Que guanyi qui guanyi, mana Putin o mana el rei. Marroc és realment un país que s'ha convertit en un factor, jo crec, clau de política domèstica europea i espanyola. O sigui, hi ha milions de marroquins que viuen entre nosaltres. La principal font d'ingressos de Marroc, llegia l'altre dia, un d'aquests informes que feu els corresponsals, són les remeses de diners que s'envien des d'aquí, de la Unió Europea cap allà. Els marroquins, quan han volgut fastidiar-nos, a part d'enviar-nos aquest any 80.000 emigrants a Ceuta, fa dos estius li van dir a tota la gent que tenia que fer el pas de l'estret, que en vez de venir per Espanya, no es deixessin aquí els calés, sinó que ho fessin a través d'Itàlia. La qual ser dèbil davant de Marroc, no ser conscient de la importància de Marroc, i per rematar-ho, unes eleccions que venen, les del 29 d'octubre a Israel, el que sembla que guanyarà Netanyahu és Eisenkot, que també és d'origen marroquí, doncs això ja et posa sobre la taula que qui no tingui en compte que Marroc és un factor això, de política domèstica, doncs no ho veu clar.
3: Estic d'acord que Espanya necessita un Marroc estable, un Marroc pròsper i cooperatiu. El que passa que també tinc, bueno, i l'evidència és el que ha passat a Ceuta els últims mesos, no? L'evidència de que Marroc té un problema quan hi ha una prosperitat aparent, però en canvi hi ha tot un col·lectiu de joves que el que vol és sortir de Marroc, perquè es pensa, o té coll avall, que allà no prosperarà, no?
0: Mm-hmm. Roger?
4: Sí, la imatge del país és lamentable quan veus que els joves marxen i com ho fan per la frontera, no? Però també és veritat que el Marroc és emergent i que no té problemes, diguem, d'oposició interna als seus plans de creixement. Les seves relacions diplomàtiques amb els Estats Units i amb Israel són espectaculars en els últims anys i això fa que sigui un element també perillós per aquest equilibri que hi ha d'haver amb l'Estat. És a dir, Marroc està intercedint ara i potser es diu que potser està fent xantatge, no? A Pedro Sánchez a nivell d'obrir l'aixeta, no obrir l'aixeta amb immigració, però també ho farà el següent govern. És a dir, serà un element sempre d'inestabilitat d'aquesta frontera sud d'Europa.
0: Doncs pendent del resultat, tindrem el Nando Sanoguera. Nando, gràcies, bona tarda.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I a punt de donar el relleu al Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
8: Hem acabat molt seriosos avui, eh?
0: Sí, hem començat en canvi totalment diferent.
8: Sí, ja,
0: eh?
8: Ja ho he vist, heu anat virant.
0: Hi ha hagut algun moment que hem pensat que se m'escapava de les mans.
8: Farem un trencament ara.
0: Ah, molt
8: ara
0: bé.
8: Ens posarem de festa d'aniversari d'un cantant i autor i actor i compositor català.
0: Molt bé, pots convidar el Roger Pilacabanyes, que crec que ha tingut una celebració també de dies, eh?
8: Que baixi, ara farem festa.
0: És de Madrid.
4: L'aniversari.
0: Un aniversari d'aquells que es veu que duren dies i dies, eh?
4: Una cosa grossa,
0: però vaja. Doncs de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga, gràcies al Joan López Alegre, al Roger Pilacabanyes i l'Isabel Lleuger, gràcies a tots
4: que
0: tres.
4: Que vagi molt bé.
0: De seguida la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Bona tarda de dimecres a tothom.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Smooth Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Pedro Sánchez i l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, escenifiquen màxima sintonia en una trobada a la ciutat nord-americana. Els dos dirigents han participat en un acte conjunt sobre les polítiques d'esquerres i Mamdani ha qualificat el president espanyol d'exemple a seguir al costat de la primera ministra de Barbados.
3: Estic molt orgullós de comptar amb la presència dels primers ministres Sánchez i Motley, dos defensors dels treballadors, dos líders que han fet recuperar la confiança en la democràcia arreu del món.
2: Pedro Sánchez ha trepit d'estar fent polítiques que espanten els més poderosos, diu, i en plena crisi a Ceuta ha defensat aferrissadament la immigració.
4: La migració ens fa millor, sens dubte. Això és important perquè hi ha polítics als dos costats de l'Atlàntic que estan intentant convèncer treballadors del fet que el seu problema són els altres treballadors, els que han nascut en un altre lloc. Fan que la gent miri al seu costat perquè no mirin mai cap amunt.
2: I ha afirmat que el govern de Mamdani a Nova York és la mostra que el model progressista també es pot aplicar des del municipalisme. Més notícies, Maria Costa.
5: El president iranià Massoud Pezeshkian assegura que no es rendiran als Estats Units, però que estan preparats per dialogar. En el seu discurs davant l'Assemblea de l'ONU, el primer des de l'inici de la guerra, Pezeshkian ha acusat Washington de violar el dret internacional i de fer servir una doble vara de mesurar. Mentre que a Israel se li permet matar els països del voltant, ells pateixen sancions. I ha recordat que Israel mai ha tingut inspectors nuclears, mentre que ells sí que n'han tingut. Pezeshkian ha subratllat que no permet que l'estret d'Hormuz es faci servir per passar-hi armes que després es faran servir contra ells.
6: En una via navegable com l'estret d'Hormuz, no podem permetre que tothom se'n beneficiï i que alhora el guardià històric d'aquesta via navegable sigui privat per culpa de sancions injustes i tiràniques de la llibertat de navegació fins i tot en les seves pròpies aigües.
2: El jutge ha deixat en llibertat provisional sense fiança la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, l'Alt Empordà, detinguda aquest matí per haver estafat suposadament 400 persones. La propietària no tenia assegurança, cobria els deutes amb els diners estafats i se li atribueix un frau de més de 2 milions d'euros. El magistrat ha acordat mesures cautelars, li retira el passaport, l'obliga a comparèixer davant del jutge i li embarga preventivament els diners. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
5: La farmacèutica catalana Salvat tancarà la planta d'Esplugues de Llobregat i traslladarà tota la producció a Alcalá de Henares. L'empresa ho justifica per la necessitat de disposar d'una plataforma industrial més robusta i preparada per acompanyar els seus plans de creixement. El grup mantindrà a Esplugues la seu corporativa, les oficines centrals i el centre de recerca i desenvolupament. Salvat ha superat els 100 milions de facturació i dona feina a més de 500 persones. Segons ha informat la companyia en un comunicat, s'ha iniciat un procés de mobilitat geogràfica.
2: I l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat li ha concedit per la seva interpretació a l'obra Gola, que ha qualificat d'enlluernadora. L'espectacle, que converteix el pecat capital en una metàfora del món contemporani, està creat amb Pau Mates Noguer. La proposta es va estrenar a la temporada alta el 2024, va fer temporada al TNC l'any següent i ha girat per diferents teatres del país, també a Madrid. El muntatge al jurat en ressalta la capacitat d'introduir el llenguatge del clown en l'àmbit teatral, el domini de diferents disciplines escèniques i un alt nivell de risc i originalitat en la proposta. L'any passat, Oriol Pla es va convertir en el primer intèrpret espanyol a guanyar un Premi Emmy Internacional per la seva interpretació a la sèrie Yo Adicto de Javier Giné. El 5 de 9 de la Jove de Tarragona ha estat el castell més valuós que s'ha vist mai a la Diada de Santa Tecla, una diada en la qual han participat les quatre colles de la ciutat. Anem cap a Tarragona, Josep Almirall.
7: Bona tarda. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han firmat la millor diada feta mai al seu historial en aquesta Diada de Santa Tecla, amb el 5 de 8, el 2 de 8, el 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6, tot descarregat. La gamma extra ha vingut de la mà de la colla jove Xiquets de Tarragona, que la primera ronda ha descarregat el 5 de 9. Ha continuat amb el 3 de 9, el 4 de 9 i el pilar de 7. Els Xiquets de Tarragona han sortit de plaça només dos castells, el 4 de 9 descarregat i el 3 de 9 carregat. A la tercera ronda han fet intent desmuntat de 7 de 8

0: convocades. En canvi, són baixa Kika, Vicky, Aitana, Van Asten i Alexandri. Aquest Barça a París el podreu seguir a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio des de mitja hora abans, a 8:45. L'Espar Girona i el Cadí La Seu s'enfronten precisament a 8:45 a la final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, un partit que es disputarà a Reus amb emissió, en aquest cas, per Esport 3. I el Barça de Bàsquet, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Eurolliga davant l'Efes Turc. L'alè pivot Ewoman és baixa per una lesió a l'espatlla esquerra. Aquest partit el podreu seguir demà a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: Fins aquí les notícies.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just Desvern acollirà dues xerrades de la gira de tardors de ciutats defensores dels drets humans centrades en la situació de les dones a l'Afganistan i de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Les activitats tindran lloc els dies 5 i 7 d'octubre a les 7 de la tarda a les escoles, al carrer Montserrat número 2. La primera sessió serà dilluns 5 d'octubre i anirà a càrrec de Zainab Zaberi, periodista i artista perseguida pel règim talibà per la seva tasca de denúncia dels abusos contra les dones. La segona xerrada se celebrarà dimecres 7 d'octubre amb Gonzalo Abajan Nguema Mikwe, activista, escriptor i investigador equatoguinià, que parlarà sobre la situació de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Pel que fa a educació, l'Ajuntament ha distribuït entre els centres educatius del municipi les agendes i els calendaris escolars per la transició ecològica del curs 2026-2027, elaborats per la Diputació de Barcelona. En aquesta edició s'han lliurat 778 agendes a l'alumnat d'educació secundària obligatòria i 50 calendaris de paret a les aules de primària. Els materials treballen l'energia i la sostenibilitat a través de 10 històries que plantegen diferents situacions i reptes. L'objectiu és acostar aquests continguts a l'alumnat i facilitar eines per la presa de decisions responsables. Les agendes i els calendaris aborden qüestions com l'ús d'energies netes i eficients, l'impacte energètic de les activitats quotidianes i les problemàtiques socials vinculades a l'accés a l'energia. La iniciativa forma part dels recursos educatius orientats a fomentar el desenvolupament sostenible i els hàbits respectuosos amb el medi ambient entre infants i joves. I pel que fa a cultura, l'escriptora santjustenca Paula Vidal posarà en marxa aquesta tardor una nova proposta formativa al municipi, un taller d'escriptura creativa adreçat exclusivament a joves d'entre 12 i 16 anys. La iniciativa neix després de les visites que l'autora va fer el curs passat a l'Institut de Sant Just i al Col·legi Madre Sacramento, on l'alumnat havia treballat la seva novel·la juvenil inversemblant. Segons ha explicat Vidal en una entrevista a Ràdio Desvern, durant aquelles trobades escolars diversos grups d'alumnes van traslladar-li les seves inquietuds literàries i les dificultats en què es troben a l'hora de desenvolupar històries pel seu compte. Aquesta demanda la va empènyer a dissenyar un curs específic per a adolescents. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Doncs ja tornem a ser aquí, ja ens hem plantat el dimecres, per tant, a la meitat de la setmana. Això vol dir que, escolta, estem més apropet del cap de setmana, clar que sí. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim què farem avui. Anem amb el sumari.

Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Begudes del món, amb el Jordi Clavero. Seguidament estrenarem Entre carrers i records, amb la Sònia Letxa, i posarem fi amb Radio Fórmula, amb els tabacles del moment. I ara sí, comencem amb les notícies, comencem amb Zoom informatiu.

L'Assemblea General de la ONU, que s'està celebrant als Estats Units, i el rol de Donald Trump en aquesta cimera està centrant bona part de l'atenció internacional aquesta setmana. El president nord-americà va aprofitar ahir el seu discurs davant l'ONU per reivindicar la fortalesa dels Estats Units, el desenvolupament de la intel·ligència artificial i per a defensar la seva política exterior. Trump va centrar bona part de la intervenció en l'Iran, defensant els atacs nord-americans per impedir que Teheran aconsegueixi l'arma nuclear i advertint que si no hi ha un acord proper, podria ordenar textualment aniquilar l'Iran. Després del discurs, els Estats Units, Dinamarca i Groenlàndia van signar el nou pacte de seguretat que ampliarà la presència militar nord-americana a l'illa Àrtica, mentre que Dinamarca mantindrà la sobirania del territori. Al vespre, Donald Trump es va trobar amb la presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, una reunió a porta tancada que la líder veneçolana ha qualificat d'històrica i en què tots dos van abordar la normalització de les relacions entre Washington i Caracas, especialment en matèria energètica, minera i de seguretat. Mentrestant, en les últimes 24 hores s'ha denegat l'entrada a Veneçuela de la Nobel de la Pau María Corina Machado, líder opositora del govern de Delcy Rodríguez. I l'agenda internacional de Trump continua avui amb l'arribada a Washington del president xinès Xi Jinping. Trump el rebrà personalment abans de la reunió de demà a la Casa Blanca. Amb la guerra comercial, els arancels, el pols per la intel·ligència artificial, les terres rares i Taiwan com a principals qüestions sobre la taula. La Mari Carmen, la veïna del Retiro de 87 anys, ha estat finalment desnonada aquest dimecres del seu pis després d'un ampli desplegament policial i malgrat la pressió de centenars d'activistes que intentaven impedir-ho. La comissió judicial ha pogut accedir a l'edifici poc abans de la una del migdia, després que els antidisturbis desallotgessin els manifestants que hi havien a l'entrada a les escales i també a l'interior de l'immoble. Mari Carmen ha estat traslladada en llitera a l'Hospital Gregorio Marañón. El desnonament arriba després de diversos intents fallits i que el fons immobiliari rebutgés diferents propostes de mediació, inclosa una oferta per assumir l'increment del lloguer. L'Ajuntament de Madrid assegura que li havia ofert alternatives d'allotjament, però que la Mari Carmen les ha rebutjat i que quan surti de l'hospital es quedarà amb els seus familiars. El sindicat d'inquilines ha convocat una manifestació aquesta tarda contra el desnonament i reclama al govern espanyol que aprovi mesures per aturar els casos com aquest. El cas ha arribat a l'esfera política i els partits de l'esquerra, com Podem, Sumar o Esquerra Republicana, han carregat molt durament contra el govern espanyol i especialment contra la ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, reclamant-li que activi el decret antidesnonaments refusat diverses vegades pel Parlament per la negativa de PP, Vox i Junts. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès al Parlament que les proves PISA del 2025 van incloure errors greus i inacceptables. Un 23,2% dels alumnes catalans van quedar exclosos de la mostra, molt per sobre del màxim del 5% recomanat per l'OCDE. Illa ha assenyalat el Consell Superior d'Avaluació, responsable de coordinar les proves, per no informar correctament els centres ni tampoc aplicar mesures correctores, tot i haver rebut diversos avisos tècnics durant la primavera del 2025. El president ha assumit la responsabilitat política de l'acció de govern, però ha mantingut la confiança en la consellera d'Educació, Esther Niubó. L'oposició, en bloc, ha reclamat dimissions i ha acusat l'executiu d'haver ocultat el problema durant mesos. Les dades de PISA, de les proves PISA 2025, no es consideren representatives ni comparables amb altres territoris o edicions. Per tant, Catalunya no podrà recuperar una sèrie de resultats comparables fins a l'any 2029.
L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat al jutge del cas Plus Ultra que les joies trobades al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros, són un regal del rei de l'Aràbia Saudita rebut l'any 2007, quan encara era president del govern. En un escrit enviat al magistrat José Luis Calama, Zapatero explica que va acceptar les joies per deferència i com a mostra d'agraïment i respecte cap al monarca saudita Abdullah bin Abdulaziz, mort el 2015. Segons Zapatero, l'entrega es va produir al Palau de la Moncloa durant la visita del rei saudita a Madrid. L'expresident també demana que la monarquia saudita cooperi per confirmar aquesta versió, ja que assegura que ell mateix ja hi havia contactat, però que no ha rebut cap resposta. El Partit Popular, però, considera insuficients les explicacions i reclama saber per què Zapatero no va declarar mai aquest regal.

I incident del tot insòlit avui al Congrés dels Diputats. La presidenta de la cambra, Francina Armengol, ha expulsat del ple a la diputada del PP, Ana Vázquez, després que aquesta exhibís un esprai de gas pebre durant una pregunta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez ha mostrat l'esprai per denunciar la situació de seguretat a Ceuta, assegurant que s'ha convertit en un element que porten dones i joves per protegir-se. Armengol li ha fet dues crides a l'ordre i ha ordenat que abandonés l'hemicicle, considerant que no es podia introduir aquest objecte a la cambra. Poc després, la policia ha cordonat diversos lavabos i zones del Congrés després de detectar-hi gas pebre. Un treballador del PP ha confessat hores més tard que el va accionar sense voler mentre rentava l'aparell abans de la intervenció de Vázquez. L'incident ha provocat que 12 persones haguessin de ser ateses pels serveis mèdics i una de les treballadores afectades ha presentat una denúncia a la policia. I ara mateix, calma absoluta a les fronteres de Ceuta i Melilla, que han despertat aquest dimecres blindades davant del temor d'un nou intent d'entrada massiva de migrants des del Marroc. Aquest 23 de setembre estava marcat al calendari de les forces de seguretat espanyoles i marroquines per les convocatòries que havien circulat els últims dies a través de les xarxes socials, coincidint també amb la celebració de les eleccions legislatives del Marroc. El govern espanyol ha reforçat la presència policial a les dues ciutats autònomes i el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que les autoritats marroquines estan col·laborant amb Espanya per evitar que es repeteixin entrades com les viscudes aquest estiu. I una persona ha mort i 78 més han hagut de ser ateses aquesta nit en un incendi en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. El foc s'hauria originat en una habitació de la primera planta de l'edifici, on els bombers han localitzat la víctima mortal. Les flames han afectat diverses habitacions i el fum s'ha escampat per bona part del centre. El SEM ha atès residents i treballadors i 13 persones han estat traslladades a diferents hospitals per inhalació de fum. L'alcalde Jan Santaló ha explicat que els sistemes antiincendis han funcionat i ha descartat que l'actuació dels serveis d'emergència ha permès evitar una tragèdia encara més gran. De moment, es desconeixen les causes originals de l'incendi. I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals.

Zainab Saberi i Gonzalo Abahana protagonitzen la gira de tardor de ciutats defensores dels drets humans. Les xerrades abordaran els drets de les dones a l'Afganistan i la situació de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial els dies 5 i 7 d'octubre a les escoles. Deu històries apropen l'energia i la sostenibilitat a les aules de Sant Just. Els centres educatius reben 778 agendes per l'alumnat d'ESO i 50 calendaris per a primària amb continguts sobre energies netes, consum i accés a l'energia. Un jutjat perdona prop de 46.000 euros de deute a un veí de Sant Just. La resolució també estableix un pla de pagaments de 281,56 € mensuals durant 3 anys perquè l'afectat pugui conservar el seu patrimoni. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Lamine Yamal continua fent campanya per la pilota d'or i ha tornat a deixar clara la seva posició i la seva ambició a pocs dies perquè es tanqui la votació del guardó. En una entrevista a l'Equip, un mitjà francès, el jugador del Barça ha assegurat que considera que té les capacitats per estar entre els grans de la història i que el seu principal argument és la seva manera de jugar. Lamine defensa que el premi ha de reconèixer els futbolistes diferencials, més enllà dels gols, i no amaga la seva ambició. Assegura que vol guanyar aquesta pilota d'or i creu que la mereix. I aquesta nit arrenca la defensa del títol de Champions per al Barça femení. Les blaugranes visiten el París Football Club a les 9 de la nit, després d'haver disputat 7 de les últimes 8 finals i d'haver aixecat 4 títols europeus. El Barça afrontarà el debut amb moltes baixes. Aitana Bonmatí, Vicky López, Quica Nazaret, Laia Alexandri i Van Asten no estaran disponibles, mentre que Irene Paredes podria reaparèixer. Tot i les absències, les blaugranes mantenen bona part del seu potencial ofensiu, amb Eva Pajor i Graham Hansen com a principals referències. I en ciclisme, l'asturià Benjamin Nobal, de només 17 anys, s'ha proclamat campió mundial júnior de contrarrellotge als Mundials de Montreal. Nobal ha completat els 20 quilòmetres de recorregut en poc més de 25 minuts, superant en 6 segons el belga Vic Desmet. El jove ciclista és una de les grans promeses del ciclisme espanyol.

Avui ens toca parlar de la Mari Carmen, la veïna de 87 anys amb un 50% de discapacitat que feia 71 anys que vivia a casa seva i que aquest matí s'enfrontava al seu quart intent de desnonament. I sí, ho dic en passat perquè avui, després de 7 anys de lluita i de molt desgast personal, la Mari Carmen finalment ha estat desnonada. Ho han fet a base de cops de porra, de puntades de peu i d'una violència desfermada. Han tornat a utilitzar tota la brutalitat de l'Estat per atacar qui defensava la veïna i no per protegir-la. Una derrota per a la Mari Carmen, sí, també pels sindicats de llogateres i pels centenars de persones que avui defensaven el dret de la veïna a quedar-se a casa seva. Però, sobretot, és una derrota col·lectiva, una derrota per l'estat del benestar i una derrota humanitària. I ja sabeu qui ha tornat a guanyar, no? Els fons voltor, els milionaris, l'especulació i la precarietat residencial. És a dir, els de sempre. Les alternatives hi eren. S'ha intentat parlar amb el fons voltor, Urbagestión, posem-li nom, Urbagestión, i fins i tot una escriptora anònima s'ha ofert a pagar el lloguer de la Mari Carmen de per vida. Però ni tan sols així s'ha pogut aturar aquest aberrant desnonament. La Mari Carmen ha refusat la proposta de l'Ajuntament de Madrid d'acollir-la en una residència i ara haurà de marxar a casa del seu cosí, on ja hi viuen 5 persones. La Mari Carmen volia viure a casa seva i punt, i ara ja no podrà tornar mai més a la que va ser la seva llar durant 71 anys. I em repeteixo, avui perdem tots i la injustícia torna a regnar als carrers del nostre país. I jo ara em pregunto, quantes Mari Carmens més han de ser desnonades perquè comencem a plantar-nos en massa, a exigir amb tota la força ciutadana un mercat residencial regulat i a dir prou d'una vegada per totes als fons voltor que ens fan fora dels nostres barris. A què esperem? De debò. Ja hem vist i comprovat que els polítics, tant de dretes com d'esquerres, sembla que tenen massa feina, o més ben dit, massa interessos en el mercat immobiliari perquè ens solucionin aquest autèntic drama. I arribats a aquest punt, per mi és molt clar. Només el poble salva el poble. Plantem-nos i exigim d'una vegada per totes el que és nostre, els nostres barris i el nostre dret a viure amb dignitat.

avui agafem un avió, però marxem molt a prop de casa nostra per descobrir una cançó preciosa i tranquil·la. Viatgem a les Illes Balears de la mà d'una banda referent en el panorama musical balear i també català. La cançó d'avui ens parla del pas del temps i de com la vida també està feta de moments estranys, de finals que no sabem identificar i de dies aparentment insignificants que un dia acabarem recordant. La lletra juga constantment amb imatges quotidianes, absurdes i fins i tot surrealistes per retratar aquesta sensació estranya que apareix quan alguna cosa sembla que està a punt d'acabar. No hi ha una història lineal ni una resposta clara, sinó records, objectes i escenes que es barregen com ho fan els pensaments quan mirem enrere i intentem donar sentit al que hem viscut. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les bandes més singulars i influents de la música catalana contemporània. Nascuts a Mallorca, van construir un univers propi a través d'un pop molt personal i d'unes lletres carregades d'ironia i surrealisme. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2002, forma part de l'àlbum Alegria i la banda porta el nom d'una dona. Què? Com ho tenim, això? Doncs vinga, ara sí que soni Alpinistes Samurais d'Antònia Font.

Doncs una cançó molt bonica, amb humor i ironia, però que ens fa reflexionar sobre el pas del temps i la melancolia d'allò que sembla que està a punt d'acabar.

0: I ara sí, arrenquem amb les seccions d'avui. Arrenquem amb Begudes del Món, amb el Jordi Clavero. Doncs bona tarda, Jordi, en un altre episodi, en el segon episodi d'aquesta nova secció, Begudes del Món. Què tal, com estàs, Jordi?
1: Bona tarda, com esteu tots i totes? Moltes ganes de parlar d'un altre episodi. I bueno, avui vinc a parlar una beguda que és més que una beguda, és una cultura del descans de molts països.
0: Per tant, avui parlarem d'una beguda important, no?
1: Sí, sí, avui és una beguda important. No parlarem d'una marca com ahir. Bueno, que era important també.
0: Sí, sí, també. Però això és una cosa que té com pedigrí, eh? És una cosa més històrica.
1: Sí.
0: Escolta, com comença la història d'aquesta beguda que ens portes avui?
1: Hi ha una llegenda que se situa a la Xina antiga. És una llegenda, no és ben bé certa. O sigui, fa més de 6.000 anys es remunta.
0: Perfecte, o sigui, una llegenda antiga, no antiguíssima. I què ens diu aquesta llegenda?
1: En un dia llarg, un home...
0: M'ha agradat aquest canvi de to, m'ha agradat, eh?
1: Sí, un home... És que és una història.
0: Sí, sí, sí.
1: Un home anomenat Xenon, que donava voltes per al bosc per trobar aliment. El típic recol·lector de l'època estava exhaust i es va enverinar 72 cops per accident.
0: Vale.
1: Però abans de que el verí l'enviés a l'altre barri, una fulla va caure i va caure a la seva boca. I llavors Xenon estava a punt de morir i va reviure. I és així com l'il·luminat d'en Xenon va descobrir la fulla de te.
0: Ah, mira, per tant parlarem del te, eh?
1: Sí. Xenon és el mític inventor de l'agricultura xina. Hi ha evidències arqueològiques que s'han trobat de més de 6.000 anys de les plantacions de te, o sigui, la planta original que n'hi ha a la Xina, que és la mateixa que es cultiva avui en dia, o sigui, que no ha canviat. I l'únic que era un consum molt diferent. Es menjava com a verdura a les amanides o cuinada amb cereals com l'avena.
0: Ostres.
1: Sí,
0: ostres.
1: Sí.
0: O sigui que al principi aquest Xenon va descobrir el te com un miracle gairebé, no?
1: Que el
0: va curar d'aquest enverinament, però després, bueno, suposo que la van descobrir i la utilitzaven per menjar-se-la, eh?
1: Sí, això, sí, això, se la menjaven.
0: Això és molt curiós. I escolta, i quan passa de ser una cosa que es menja a veure's aquesta fulla del te?
1: El te va canviar de ser menjat a ser begut des de fa més de 1.500 anys, o sigui que tampoc fa tant en comparació a la història que té.
0: Si es va descobrir fa 6.000... i fa només 1.500 que es veu, doncs és...
1: Sí, sí.
0: S'ha menjat molt de te, eh?
1: S'ha menjat molt de te abans de beure te. Potser se n'ha menjat més. Quan la gent va veure que la combinació de la calor i la humitat podien donar uns sabors més que interessants amb aquelles fulles màgiques, doncs van començar a beure.
0: Vale. I escolta, en el passat com s'elaborava el te?
1: Després d'anys, el mètode de preparació, diguéssim, estàndard que es va convertir era, primer, es calentava el te, s'empaquetava en blocs portables, s'aixafava i es convertia en pols i es barrejava amb aigua calenta. I es creava una beguda anomenada, que això segur que et sonarà, matcha.
0: Ep, matcha.
1: Això et sona, no?
0: Home, sí, la beguda verda.
1: El matcha es va tornar molt popular a la Xina i el te va ser un art de creació d'alguns artistes que feien dibuixos a sobre del te molt semblant al que hem vist algun cop amb el cafè que ens fan al típic cor, doncs amb el te ja ho feien.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: que no és invent del cafè.
0: O sigui, aquestes coses que es fan ara mateix en aquestes cafeteries d'especialitat que et dibuixen un osset panda o algunes coses d'aquestes, no és cap novetat.
1: No és cap novetat.
0: Ja es feia des de fa molts anys.
1: Sí, li han robat la cultura a la Xina.
0: Per tant, primer... Abans es calentava el que seria, no, les fulles del te, s'empaquetava en blocs, es xafava, es feia pols, i amb aquest pols es feia el te, eh, abans?
1: Sí, es feia l'anomenada matcha. Matcha.
0: Clar, però aquest matcha no és el matcha que ara està tan de moda, no? O sí?
1: Sí que ho és.
0: Mm.
1: Sí que ho és, perquè és verd, no? Un color molt verd.
0: Molt verd, molt verd.
1: Sembla d'una fulla, no?
0: Sí.
1: Potser porta alguna cosa més per exagerar el color, això tampoc puc acabar de dir-vos, però el te matcha és... pel que he trobat és la mateixa recepta, perquè, o sigui, quan parlem de tematge, parlem de fulles xafades fins a obtenir pols.
0: Vale.
1: Per això té aquest color verd tan característic, que a alguns els hi pot agradar molt i a altres doncs, potser ens costa més i diem, ostres, això de color verd...
0: Uf. Sí, sí, home, el matcha té molts amants, però també té detractors.
1: Sí, pots pensar que si et veus aquesta beguda verda, ostres, et tornaràs com l'esrec, no?
0: Exacte. Clar, però, per tant, aquest primer te de fa 1.500 anys ja era el te matcha.
1: Sí, era el te matcha. He trobat que alguns s'equivoquen i diuen que ve del Japó, però no ve del Japó, ve de la Xina, perquè el que sí que ve del Japó és que van desenvolupar els rituals per fer aquest te amb estris japonesos, com el batidor de bambú Chansen. He posat una foto perquè el vegis més o menys. És un batidor de bambú, com seria una varilla, doncs, però de bambú. I el bol chawan, el típic bol japonès on veiem els animes o mangas que mengen l'arròs, doncs
0: similar.
1: Allà es barreja el te matcha amb l'aigua calenta.
0: A mi t'he de dir que m'agrada bastant el te matcha i, de fet, tinc un batidor de bambú i un bol chawan a casa.
1: Ojo, eh?
0: O sigui que, imagina't.
1: Ostres, no ho sabia, eh?
0: Imagina't.
1: Que xulo, no?
0: Sí, sí, no, la veritat és que mira, va ser un regal i, escolta, encara l'utilitzo. Però, escolta, per la gent que no ho sàpigui, com es pren normalment el te matcha?
1: El primer punt clau que ha de tenir tot te matcha, si no li diu a la persona que s'ho ha fet que el torni a fer, és que ha de tenir una capa d'espuma fina.
0: Vale.
1: Com amb la cervesa passa, com amb els,
0: sí, gairebé tot, eh?
1: Amb els cafès amb llets ben fets també ens passa, no? Els que són grans. Es pot prendre sol o podem posar-li llet o llets vegetals. Podem posar-li també una mica de canyella, una mica de vainilla... Moltes possibilitats n'hi han, o sigui, són combinacions infinites per gustos colors. La beguda normalment té un punt dolç i tànic.
0: Vale.
1: La majoria dels tests tenen aquest punt tànic, després explicaré per què. I a mi m'agrada com combina amb la llet de soja. A tu què t'agrada, Jaume?
0: Mira, sóc molt tradicional en aquest aspecte, eh? M'agrada...
1: Sense res, no?
0: Amb llet i prou.
1: Amb llet i prou.
0: Amb llet normal, de vaca, podríem dir.
1: Llet de vaca.
0: Sí, sí, és com més m'agrada, però també t'he de dir, no sóc molt d'experimentar amb el tematge. Potser m'hauria de llançar a provar-lo amb llet de soja o llet d'ametlles, que també m'han dit que està molt bo. Sí que el vaig provar amb una mica de melmelada de mango.
1: Hòstia, doncs jo crec que experimentes més que jo, eh? Jo ho he pres amb llet de soja i poc més,
0: sí,
1: que és com
0: sí.
1: Li agrada a la meva parella.
0: Mira,
1: per això m'agrada el tematge.
0: Doncs mira, l'he de provar amb llet de soja perquè no l'he provat mai, però segur que deu estar bo. Escolta, a mi m'han parlat molt, perquè dic que algun cop he comprat matcha, i sempre em diuen que té molts beneficis. Exactament quins són aquests beneficis del te matcha?
1: Doncs primer de tot, el que es diu més és que és ideal per les persones en sobrepès, perquè t'ajuda a cremar greix. És antioxidant, o sigui, que retrasa l'envelliment celular. Per què? Conté el famós taní, com he comentat. El taní, com sabem, en el cas dels vins, no? És un antioxidant.
0: Vale.
1: Té una gran quantitat de proteïnes i, a més, gràcies a l'aminoàcid L-teanina, relaxa i millora la concentració. I l'efecte que té en el nostre sistema nerviós de relaxar i millorar la concentració pot durar entre 3 o 4 hores. O sigui, que és un efecte menys fort però més constant que la cafeïna.
0: Sí,
1: potser
0: sí.
1: Per persones que siguin molt, molt, molt nervioses i que ens costi concentrar-nos, ens pot anar millor un te matcha o un te en general que un cafè.
0: Exacte, jo també havia sentit exactament el mateix, que un te matcha realment per estar concentrat potser és més útil que el cafè, perquè a més és el que tu dius.
1: Cafè és un pic i el te dura 3-4.
0: Exacte. Per tant, escolta, si el cafè no us acaba de sentar bé o veieu que us esbara massa, proveu el te matcha. Escolta, Jordi, posem-li una mica de música a tot això. Quin artista ens has portat avui?
1: Pua, és que avui porto una història. Avui porto un dels artistes més influents del segle XX.
0: Vale.
1: A part de cantant, també va ser actor. Va fer un show de ràdio, també vull lligar una mica amb això.
0: Va ser tot, sí.
1: Sí, amb molt d'èxit el show de ràdio, perquè era una persona molt versàtil. Sempre va ser una persona molt controvertida, que això no sé si ho sap tothom. I això es relata amb la seva història. Va néixer el 12 de desembre al 1915 a Hoboken, un poble a Nova Jersey.
0: Hoboken, que això sembla Xina, eh? O Japó.
1: No, això és Nova Jersey.
0: Sí, exacte.
1: En aquells carrers hi havia molts joves que aspiraven a gàngsters. Feien contraband, venien alcohol en temps de llei seca, i ser gest i dur era un requisit indispensable a Hoboken. El pare d'aquest senyor que es diu Frank era natiu de Sicília. i la seva mare era de Gènova. El fet de ser un immigrant italoamericà, doncs, era complicat, perquè era fàcil tenir algun cunyat dins de la màfia. I era el que li passava al bo d'en Frank. Això li va portar a rebre ajuts en la seva carrera i també haver de fer favors a segons quins cercles, com cantar la boda de la filla del mafiós Moretti. El talent l'acabaria portant al més alt nivell del món de la música a Nova Jersey i també als Estats Units i arreu del món. Sempre estaria bastant lligat amb la màfia i amb algunes amistats més elevades de la cosa nostra. Era una relació bastant entresta que li ajudaven, no, a ocultar els seus problemes personals. Cap a la dècada dels 50 va començar el declivi d'aquest artista i van sortir a llum algunes aventures extramatrimonials. Gràcies a un ajut més de la màfia, quan estava en declivi, van amenaçar un productor de cinema perquè no rebutgés el nostre amic Fran per fer un paper secundari dins d'una pel·li, que no et sonarà perquè és dels anys 50, d'aquí a l'eternitat. Va tornar a realçar la seva carrera, ja que va guanyar l'Oscar per la seva actuació. Escolta'm. I la pel·lícula en va guanyar 8 Oscars en total.
0: O sigui que ho va fer bé, eh?
1: Sí, ho va fer bé.
0: Va ser una mica d'endoll, però després ho va fer bé.
1: Sí, sí, és que aquest home compta amb els endolls que tenia perquè els havies de fer cas. També es va interessar per al món de la política, donant recolzament a una jove provesa, que potser et sona, Jaume, un tal senador Kennedy.
0: Mira, el John Fitzgerald, no?
1: Sí, era el candidat del Partit Demòcrata i en Frank va fer uns concerts per recobrar fons d'en Kennedy i també el va ajudar amb alguns contactes. Li va presentar un tal Salvatore Sam Giancana, era el que manava el crim de Chicago i tenia un poder de decisió en un sindicat de miners de Virgínia Occidental, perquè ens entenguem, perquè ens podem entendre. Això, en números, eren 120.000 votants més per en Kennedy. Al final, en Kennedy acabaria guanyant en Richard Nixon. Tampoc crec que fos el factor decisori, sí, això, però...
0: Però mira, és una anècdota, eh?
1: Li va anar bé, no?, l'ajuda d'en Frank.
0: Escolta, crec que ja sé de qui parlem, però aquest Frank... Que, com es diu aquest Frank, de cognom?
1: Sinatra. Sabies una mica la història?
0: Doncs mira, no en tenia ni idea. Sabia que havia tingut alguns daltibaixos a la seva carrera, però no sabia que havia tingut aquesta relació tan estreta amb la màfia.
1: A la màfia,
0: no tenia ni idea, eh?
1: Amb el poder dels Estats Units, amb Marilyn Monroe també.
0: No
1: li va presentar al nostre amic Kennedy, li va presentar la Marilyn Monroe, bueno, de tot. Frank Sinatra, persona molt important.
0: Doncs no tenien ni idea. Hem fet també aquí una petita cunya, no?, per introduir aquesta petita biografia, no?, d'en Frank Sinatra. Sí. Escolta, tot això m'has explicat per alguna raó, perquè aquesta cançó que em portes avui entenc que és de Frank Sinatra.
1: Sí, i parla del te.
0: Ah, mira,
1: When I take my sugar to tea.
0: Perfecte, doncs escolta, escoltem aquesta cançó del Frank Sinatra. When I take my sugar to tea.

0: un clàssic, eh?
1: Sí, no és de les més famoses, perquè hi ha That's Life, My Way, no?
0: Sí, sí, sí.
1: També hi ha les típiques del Nadal, que ens fartem d'escoltar-les. I vaig estar buscant cançons relacionades amb el te.
0: Fly Me to the Moon, per exemple.
1: Sí,
0: també.
1: Fly Me to the Moon. I em va agradar molt aquesta, d'en Frank Sinatra. Vaig dir, ostres, una cançó del Frank Sinatra.
0: Té el seu pedigrí, té el seu pedigrí, té el seu caché, clar que sí.
1: Sí, té caché, té caché.
0: No, m'ha agradat la cançó. Escolta, Jordi, va, tornem al te. I anem a una cultura que, escolta, és un gran referent en el món del te, que és el món japonès.
1: Sí.
0: Aquests quan van començar a fer te?
1: Doncs en el segle IX, un monjo japonès va portar la primera planta de te al Japó. Els japonesos van desenvolupar els seus propis rituals únics amb el te i van crear les cerimònies japoneses del te. Molts cops pensem que és japonès el te per les cerimònies que han fet. Com
0: exacte.
1: Tu mateix t'han regalat a una cerimònia del te japonès.
0: Exacte. Aquest, clar, això que comentàvem, no? Aquesta batida de bambú i aquest procés de fer el matcha és una cerimònia del te japonès.
1: És una cerimònia del te. En el segle XIV, l'emperador Chinu Ming va canviar el te de blocs al te de la fulla separada. Una de les tres exportacions essencials de la Xina era el te. Per aquells temps la Xina tenia el monopoli del te, també tenia el monopoli de la seda, bueno, de diferents coses, però sobretot del te. Cap a principis del 1600, el fet de beure te es va tornar popular en el món. Els comerciants holandesos portaven el te a Europa en grans quantitats.
0: Per tant, es comença a fer popular a Europa, això, cap al 1600, eh?
1: Sí, cap al 1600 es comença a fer popular a Europa el fet de beure te.
0: I escolta, de tots els països i regnes que havia en Europa en aquell temps, quin diries tu que és el que més es va enamorar d'aquesta beguda?
1: Hi ha una història. La reina Caterina Bragança, noble portuguesa, es casa amb el rei Carles II, rei d'Anglaterra i Escòcia.
0: Vale.
1: I el que no sabeu és que era una gran amant del te. I el rei, com no, era el seu marit, doncs va ser influenciat pels gustos de la seva dona. I els gustos de la seva dona era beure te. Just Gran Bretanya estava colonitzant el món i al créixer el Regne Unit l'interès es va difondre per tot el món. Perquè tinguem una dada clara, que pel 1700 el te es venia 10 cops més cars que el cafè a Europa, quan la planta sols es trobava a la Xina.
0: Clar, havia de fer una volta espectacular.
1: Sí, el comerç del te era tan lucratiu que un dels vaixells més ràpids de l'època es van crear entre els comercials del te.
0: Per tant, aquí veiem aquest origen, no? De relació d'amor entre el Regne Unit i el te. A part, clar, el Regne Unit en aquella època tenia doncs, un gran imperi i ho van anar difonent, no? Per tot el planeta.
1: Exactament.
0: I escolta, com s'ho feia el Regne Unit per importar aquesta valuosa planta a tots els seus territoris?
1: Primer, pagava monedes de plata a la Xina.
0: Vale.
1: Però era massa car. I van decidir canviar-ho per l'opi. I l'opi, com molts,
0: ostres,
1: ja us podeu imaginar, va provocar un problema de salut pública a la Xina, perquè la gent es va tornar addicta a la droga. El 1839, un funcionari xino, amb els seus homes, va decidir destruir cargaments d'opi del Regne Unit. I això va provocar el començament d'una guerra, la Guerra de l'Opi, una guerra entre les dues nacions, la qual va ser a mitjans del segle XIX, i la dinastia Xin va perdre i va haver de cedir el port de Hong Kong als britànics. Per això avui en dia hi ha tensions en Hong Kong. I es va reprendre el comerç i la guerra va debilitar la posició de la Xina durant més d'un segle.
0: És fort, això, que el Regne Unit volia te i per aconseguir te els portaven droga, els portaven l'opi, i això va acabar generant una guerra perquè els xinesos van acabar sent molt addictes a aquest opi, a aquesta droga.
1: Sí,
0: per tant, imagina't la influència del te a nivell històric, eh?
1: Sí, és molt bèstia la influència del te a nivell històric.
0: I escolta, alguna malifeta més que fessin els britànics per fer-se amb el mercat del te mundial?
1: Déu-n'hi-do, la companyia britànica de les Índies Orientals va decidir cultivar te pel seu propi compte i per poder controlar el mercat va encarregar un botànic del Regne Unit a robar te a la Xina. Es va disfressar i va fer contraband d'arbres, treballadors especials, i s'ho van portar on? A la Índia, on la planta encara es va estendre molt més, I avui en dia, gràcies a això, és la beguda més consumida en el món després de l'aigua, perquè van a parar un lloc on també hi ha molta gent.
0: Clar, clar, clar, a l'Índia. Per tant, els britànics van enviar uns botànics cap allà, cap a la Xina, es van disfressar, van agafar aquestes plantes de te i alguns treballadors especialistes i, escolta, s'ho van emportar cap a la Índia i aquí van fer el negoci, eh?
1: Sí, gràcies a aquest fet el te deixa de ser un producte car i va permetre que la societat britànica al complet desenvolupés la cultura del te i els famosos rituals que s'han fet seus avui en dia. Uh-huh. I el te és la figura central del dia a dia a la societat anglesa. Es pren normalment sobre les 3, les 4 de tarda i ja que acaba el seu dia amb el te.
0: Molt bé, no, espectacular. És una història molt, molt, molt curiosa, també molt interessant, com el te al final ha acabat, doncs, mira, sent una beguda importantíssima, i és això que tu deies, eh? Segona beguda més consumida després de l'aigua, per tant, té sí, molts, sí. molts, molts amants. I escolta, ara tots relacionem el te amb Anglaterra per un ritual. Escolta, quin és el ritual dels anglesos a l'hora de prendre el te?
1: Com prenen el te els anglesos? El prenen normalment acompanyat de llet i uns panets que es diuen scones. Mm-hmm. És una mena de pa petit que és dolç i que ens pot recordar una galeta bastant gruixuda. I què és el que fan? Tallen els scones per la meitat, l'acompanyen d'una clotted cream, que mm-hmm. podríem dir que l'ingredient principal de clotted cream és la nata, però és una nata molt mantecosa, i s'afegeix clotted cream i a sobre li posen una marmelada que pot ser de figues o de fruits vermells.
0: Mira, mira, mira, i així prenen el te.
1: Fan el maridatge del te amb aquests scones, que t'he posat una imatge aquí, mm-hmm. a sota.
0: Sí, sí, i t'he de dir que els scones no són especialment dolços, eh? O sigui, són dolcets, però tampoc no ens imaginem una cosa molt dolça, eh?
1: No, no, no és excessivament dolç, però li acaben de posar clar. Aquest punt clar, bastant dolç,
0: el
1: no?
0: El farceixen, sí, sí.
1: Amb les dues salses, no? Al final, amb la de marmelada, amb l'altra que he mencionat.
0: Amb la clotted.
1: La clotted cream.
0: Clar, clar, sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Amb les dues cremes, doncs, ja li donen aquest toc més dolç.
0: Sí, sí, això és una bomba, t'ha de dir.
1: Sí, sí, sí.
0: Un tall això, escolta, home, és un bon postre, clar que sí.
1: Home, per això els anglesos doncs, no, potser no tenen la dieta més sana, no? Ja veiem com acompanyen el te, en foto un scone, no?
0: Un scone, exacte. Escolta, Jordi, ara et vull preguntar a nivell personal. Tu ets molt de te o no? De te més normal, el que coneixem aquí a casa nostra. Té negre, per exemple, o té verd.
1: No.
0: No,
1: jo...
0: Ets més de cafè, per tant.
1: Soc més de cafè, però reconec que el te matcha recentment l'he descobert i m'agrada bastant quan el prec.
0: Mira.
1: Havia pres un altre tipus de te, un lloc on treballava que me'l feia un company i que també m'agradava bastant, perquè no sé quina barreja li posava, m'ho donava i jo m'ho bevia.
0: Ja està, no?
1: Sí.
0: I, escolta, el te matcha sí que és cert que té molts fans, però també té molts detractors. Hi ha gent que li recorda com a gespa el sabor i altra gent que ens té un bon gust, que ens té un bon gust i que ens agrada. És però que... sí que és cert que hi ha una dualitat, eh? Hi ha gent que diu que li té com gust a gespa i altra gent que li encanta.
1: És que és l'aspecte visual el que tira enrere.
0: Però, sí, però és que crec que, no sé, és com si hi hagués algo, no sé, com natural o depèn de cada persona que... És que hi ha gent que diu que li recorda a la gespa. A mi no m'ho recorda, a mi m'agrada el matcha, però hi ha molta gent que diu que li recorda a la gespa, no ho entenc.
1: Jo crec que està associat al color, mm-hmm. també...
0: Si tu creus que és prejudici, més que
1: prejudici, més. També el taní no agrada a tothom.
0: Vale.
1: Que el taní al final té aquest punt abstringent, que la gent diu, ostres, això és gespa, això és tal, això és massa fort. I... té tanicitat, el te en general, no?
0: Sí, sí, sí, sí, totalment.
1: Té, no seria dient combinar-ho amb un vi, perquè amb un vi tànic, perquè té taní. I a mi m'agrada, jo l'he provat i l'únic que mai l'he begut per despertar-me, no? Això que et prens, com et prens el cafè, et prens
0: clar.
1: El te, mai ho he fet.
0: Mira,
1: però
0: jo
1: a mitja tarda, algun cop d'anar a prendre alguna cosa, de compartir un tematge, sí que ho he fet.
0: No, no, sí, sí, a mi també m'agrada molt. També m'agraden els tres tradicionals, té negre, té verd, m'agrada moltíssim el té marroquí, és molt bo.
1: Té marroquí, què sap?
0: És com un té negre, però li afegeixen molta menta.
1: Molta menta.
0: Aleshores és boníssim. A més que la menta m'encanta, li podria posar menta a tot. a tot. I el té marroquit, per exemple, te'l recomano moltíssim.
1: I a quina hora el prenen?
0: A totes hores, a totes hores.
1: A totes hores, no? No és una hora com britànica, no?
0: No, no, no, a totes hores. Pel matí, després de dinar, abans de dormir, a totes hores.
1: Estan pixant tot el dia.
0: Suposo que sí, suposo que sí. Molt bé, Jordi, escolta, doncs ens hem d'anar acomiadant, que gairebé ens toquen les 6. I res, moltes gràcies per tornar avui aquí al refugi i ens retrobem, com sempre, la setmana vinent.
1: Adéu, que vagi bé, bona tarda.
0: Bona tarda.

0: I ara sí, marxem amb els butlletins informatius. Primer anirem amb el de Catalunya Ràdio i després connectarem amb Ràdio d'Esvern, amb els butlletins de casa nostra, amb la Mariona Sales Vilanova. Som-hi amb la informació de les 6. Endavant.
1: Adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. Du al·legat del president argentí Javier Milei contra les Nacions Unides. En el seu torn davant l'Assemblea General de l'ONU, el líder populista ha qualificat l'organització d'inútil i li ha retret la inacció davant el conflicte de les Malvines. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Nova York. Oriol Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. El president de l'Argentina, Javier Milei, ha fet el discurs més dur que s'ha sentit fins ara en contra de l'Organització de les Nacions Unides. Milei ha qualificat els treballadors de l'ONU de paràsits arrogants i la pròpia ONU d'organisme fracassat en la seva tasca de defensar el dret internacional.
5: Se convirtió en una organización inútil que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados.
4: El president argentí ha retret a l'ONU que no hagi fet complir les resolucions sobre les Illes Malvines i que s'estigui tolerant l'expansió de les explotacions petrolieres britàniques cap a la costa argentina. També ha criticat la hipocresia britànica a l'hora de promoure l'autodeterminació de la població colonitzadora de les Illes Malvines. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
3: Més notícies amb la Montse Pujol.
6: El superninyo que s'està gestant a les aigües de l'oceà Pacífic podria provocar 451.000 morts per altes temperatures en els pròxims mesos en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago. L'informe assegura que d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament similar al que es preveu que tinguem d'aquí a 20 anys pel canvi climàtic. A Catalunya els efectes que n'arribin poden ser diversos. Ho explica a Catalunya Ràdio el tècnic de l'àrea de climatologia, Toni Barrera.
7: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, a la península Ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
3: L'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, habilitarà a partir de demà un camió cisterna per subministrar aigua potable a part dels veïns del poble mentre arriben els filtres per reduir el límit d'arsènic que se supera per poc en un dels dipòsits. Des de divendres no poden utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. Girona, Maria Rovira.
8: Bona tarda. Es calcula que es trigarà unes 6 setmanes a tenir els nous filtres i de moment part de la població no pot utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, segons ens ha explicat l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
9: La manera de garantir que tothom tingui aigua potable és una cisterna que s'ubicarà en un lloc prou cèntric perquè tothom hi pugui accedir fàcilment fins que arribin aquests filtres que permetin treure l'arsènic de l'aigua i poder restablir la normalitat.
8: Entre 600 i 700 veïns s'abasteixen del dipòsit on s'han de canviar els filtres de control d'arsènic. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
6: El jutge envia a la presó l'home detingut per atropellar la seva exparella als Pallaresos, al Tarragonès. També li ha retirat la pàtria potestat de les filles menors d'edat. Tarragona, Ricard Boigas.
10: Bona tarda. Presó provisional i sense fiança per l'home de 47 anys que els Mossos van detenir dilluns. També li han retirat la pàtria potestat de les seves filles menors i ha dictat un ordre de protecció per a la mare i les filles, a més d'un ordre d'allunyament i la prohibició de comunicar-se amb elles. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós en grau de tentativa, danys, alcoholèmia i trencament de mesura cautelar. La dona va ser traslladada amb ferides molt greus a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: L'Associació de Càmpings de Girona reclama millors connexions en transport públic entre l'aeroport i les estacions de l'AVE de Girona i Figueres amb les principals poblacions de la Costa Brava. Avui han fet el congrés anual del col·lectiu. Girona, Fèlix Martín.
11: Hola, bona tarda. Es fixen com a horitzó perquè aquesta millora en el transport públic de Girona sigui una realitat l'any 2031, quan se celebrarà la Ryder Cup. El president dels càmpings de Girona és Miquel Gotanegra.
12: No sé si algú de vosaltres ho heu intentat, però arribeu amb el tren d'alta velocitat a Figueres i aneu a Cadaqués. Mireu el que tardareu i mireu el que haureu de fer. I això s'han de fer amb connexions directes. Un turista no pot tardar el mateix des de casa seu a l'aeroport de Girona, que des de l'aeroport de Girona ho ha sortit.
11: Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Als esports, Jordina Tarré.
13: Avui el Barça femení comença la defensa del títol de Champions rebent al París el Johan Cruyff en partit de fase Lliga. Pere Romeu podrà comptar amb Irene Paredes a la defensa. La central torna a la llista de convocades. En canvi, són baixa Kika, Vicky, Aitana, Van Asten i Alexandri. Aquest Barça-París el podreu seguir a la transmissió de la TDG a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. També a 8:45 es juga la final de la Lliga femenina catalana de bàsquet entre l'Espart Girona i el Cadí La Seu, un partit que es disputarà a Reus amb emissió per Esport 3.

Bona tarda, us informa Mariona Salas Vilanova. Sant Just Desvern acollirà dues xerrades de la gira de tardors de ciutats defensores dels drets humans centrades en la situació de les dones a l'Afganistan i de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Les activitats tindran lloc els dies 5 i 7 d'octubre a les 7 de la tarda a les escoles, al carrer Montserrat número 2. La primera sessió serà dilluns 5 d'octubre i anirà a càrrec de Zainab Zaberi, periodista i artista perseguida pel règim talibà per la seva tasca de denúncia dels abusos contra les dones. La segona xerrada se celebrarà dimecres 7 d'octubre amb Gonzalo Abajan Nguema Mikwe, activista, escriptor i investigador equatoguinià, que parlarà sobre la situació de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Pel que fa a educació, l'Ajuntament ha distribuït entre els centres educatius del municipi les agendes i els calendaris escolars per la transició ecològica del curs 2026-2027, elaborats per la Diputació de Barcelona. En aquesta edició s'han lliurat 778 agendes a l'alumnat d'educació secundària obligatòria i 50 calendaris de paret a les aules de primària. Els materials treballen l'energia i la sostenibilitat a través de 10 històries que plantegen diferents situacions i reptes. L'objectiu és acostar aquests continguts a l'alumnat i facilitar eines per a la presa de decisions responsables. Les agendes i els calendaris aborden qüestions com l'ús d'energies netes i eficients, l'impacte energètic de les activitats quotidianes i les problemàtiques socials vinculades a l'accés a l'energia. La iniciativa forma part dels recursos educatius orientats a fomentar el desenvolupament sostenible i els hàbits respectuosos amb el medi ambient entre infants i joves. I pel que fa a cultura, l'escriptora santjustenca Paula Vidal posarà en marxa aquesta tardor una nova proposta formativa al municipi, un taller d'escriptura creativa adreçat exclusivament a joves d'entre 12 i 16 anys. La iniciativa neix després de les visites que l'autora va fer el curs passat a l'Institut de Sant Just i al Col·legi Madre Sacramento, on l'alumnat havia treballat la seva novel·la juvenil inversemblant. Segons ha explicat Vidal en una entrevista a Ràdio Desvern, durant aquelles trobades escolars diversos grups d'alumnes van traslladar-li les seves inquietuds literàries i les dificultats en què es troben a l'hora de desenvolupar històries pel seu compte. Aquesta demanda la va empènyer a dissenyar un curs específic per a adolescents. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Doncs ara sí, donem la benvinguda a la Sònia Lecha i presentem Entre carrers i records. Bona tarda, Sònia, i benvinguda al Refugi.
1: Bona tarda, Jaume. Moltes gràcies. Com estàs?
0: Doncs molt bé, la veritat, molt content de tenir una secció nova aquí al Refugi, content de tornar-te aquí amb nosaltres i, escolta, que estic molt segur que aquesta secció doncs agradarà moltíssim perquè parlarem de coses molt, molt interessants, però abans de desvetllar-ho, abans d'explicar de què anirà aquesta secció, Sònia, entenc que ens vols comentar algunes cosetes, oi?
1: Sí, primer de tot, volia donar les gràcies per l'oportunitat que m'heu donat de poder col·laborar i poder tenir una secció al Refugi. Per mi avui és un dia molt especial, però també de molts nervis, perquè després de 9 anys torno a estar a una ràdio, i en aquest cas a Ràdio Desvern.
0: Molt bé, doncs escolta, el plaer és absolutament nostre. Gràcies, perquè els col·laboradors sou els que feu possible tots aquests programes i també la ràdio local. I escolta, m'has comentat, per tant, que fa 9 anys que no feies ràdio. Què t'ha fet tornar aquí, a la ràdio?
1: Doncs bé, jo sóc periodista i tècnica de so, i la ràdio sempre és un mitjà de comunicació que m'ha cridat molt l'atenció, perquè crec que et permet aprofundir sobre algun tema, cosa que amb la immediatesa d'avui en dia i en altres mitjans doncs és una mica més complicat.
0: Totalment.
1: I imagino que les persones que han fet ràdio o que la fan entendran la sensació aquesta que parlo, no? Tenir el gusanillo de voler tornar a la ràdio.
0: Sí,
1: i això m'ha passat.
0: Jo sempre ho dic, no? Que la ràdio té alguna cosa que t'enamora. Que
1: correcte.
0: No saps per què, però t'enganxa i escolta, quan la fas per primer cop ja no te la pots treure del cap,
1: Total, o sigui, quan estava fent el guió pensava, no sé com explicar-ho, però crec que qui hagi fet ràdio m'ho entendrà.
0: Sí, sí, totalment. I escolta, 9 anys sense fer ràdio,
1: sí.
0: Per què? Perquè ara estàs fent alguna altra cosa, no?
1: Sí, actualment em dedico al món de la comunicació corporativa, gestiono la comunicació d'una cooperativa, però com tenia aquest gusanillo que deia, vaig dir, bueno, intento col·laborar a ràdio i llavors és una manera de mantenir viu el periodisme i seguir vinculada a aquesta professió.
0: Doncs escolta, doncs et donarem nosaltres aquesta oportunitat de col·laborar amb nosaltres, que ens fas un absolut favor si vens aquí a les tardes amb nosaltres.
1: I
0: a més, és això, segueixes, no, amb aquesta vessant del periodisme, que a veure, tampoc l'has abandonat, que segueixes fent comunicació corporativa,
1: sí, sí,
0: que una mica de periodisme sí que ho és.
1: No, i tant, ho és.
0: I tant.
1: I si em permets, vull afegir que valoro molt a totes les ràdios locals, ja que és on sempre he fet ràdio, i és una manera molt bonica de mantenir viu i donar veu al poble.
0: Exacte.
1: En primer lloc va ser Corbera Llobregat, en segon Molins de Rei, i ara Sant Just Desvern.
0: Mira, escolta, ja fas un triple de...
1: De Baix Llobregat.
0: Exacte, de Baix Llobregat, que això està molt bé, però entenc que primer cop al poble o no?
1: Sí.
0: Perquè tu ets santjustenca.
1: No. Jo soc corberenca.
0: Corberenca. Per tant, la primera experiència va ser Corbera de Llobregat,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, correcte.
0: Després Molins i ara Sant Just.
1: Sí.
0: Doncs escolta, aquí Sant Just ara sí, t'obrim les portes. I ara que hem fet aquesta petita introducció, ens podries explicar en què consisteix aquesta secció que farem avui?
1: I tant. Primer m'agradaria explicar com se'm va ocórrer aquesta secció. Jo volia fer una secció, com bé comentava abans, he col·laborat en altres ràdios i sempre he fet cultura i volia fer una cosa diferent que també fos un aprenentatge per mi. Com bé he avançat abans, jo sóc corberenca, però des de fa uns mesos estic vivint aquí a Sant Just.
0: Aquí està l'enllaç.
1: Aquí està el misteri. Però he de dir que no és un poble desconegut per mi, ja que el meu avi matern era de Sant Just. Per tant, la meva mare i els meus tiets han nascut i s'han criat aquí a Sant Just. I és un poble on he visitat sovint i he compartit molts moments amb els meus avis materns.
0: Perfecte. Doncs escolta, existeix un vincle clar.
1: Correcte.
0: Entre tu i aquest poble, i ara que has tornat, doncs mira, encara més.
1: I per això se'm va ocórrer fer aquesta secció, no? Per connectar el passat amb el present de Sant Just i veure com era abans el poble i com és ara i quina és la seva història, al final.
0: Vale.
1: I l'objectiu, com et deia, d'aquesta secció que es diu Entre carrers i records, és parlar d'edificis que han estat i són importants del poble, de quins carrers han estat claus, quina història s'amaga darrere d'ells, de negocis, per exemple, que abans eren importants i avui en dia ja no tenen aquest paper. En general, recordar coses que han estat importants per Sant Just i descobrir quines històries amaga Sant Just. No?
0: Mira, Sònia, jo no m'amago, jo no sóc d'aquí de Sant Just, m'estic introduint, no?, en aquest món santjustenc, i a mi aquesta secció també m'anirà molt bé. A més, rememorem els records de tots els santjustencs i jo continuaré aprenent coses d'aquest meravellós poble. O sigui que, escolta, aquí tots guanyem,
1: Exacte, sí, tant, això per suposat. Així que, aprofitant això, vaig a fer una mica de pluja d'idees, no? De temes que podem tractar i parlar al llarg de la temporada. Pues, ja podem parlar un dia del carrer Bonavista, o el carrer La Creu, el carrer Major, o la carretera Reial, per exemple. També podem parlar d'entitats com el Cor de Pom de Flors, l'Ateneu Sant Justenc, la Colla de Geganters, o inclús l'Esbar d'Ensaïra de les Escoles Parroquials Núria.
0: Exacte.
1: També m'he enterat que abans hi havia cinemes aquí. No sé si actualment n'hi ha.
0: Ara mateix no. Ara mateix a Sant Just no. Ara hem d'anar al Cine Baix.
1: Exacte, al Cine Baix.
0: Exacte.
1: També podem parlar dels agrupaments escoltes, que m'he informat i sé que tenim el doctor Tenes i el Martin Luther King, o també el Club d'Esplai ara mateix.
0: Exacte.
1: I també esports, que aquesta ciutat és molt esportiva, eh? Tenim l'hoquei, el bàsquet, el futbol, l'handbol, la boxa, el patinatge...
0: Sí, sí, tot i ser un poble de, bueno, uns 20.000 habitants, una mica més, perquè la cosa va creixent, però la veritat és que activitats aquí sempre n'hi ha, eh?
1: Sí, sí,
0: ja sigui el que tu dius, eh? Entre activitats esportives, els agrupaments escoltes, el teatre, l'Ateneu, els esbars d'ensaires, aquí sempre hi ha coses a fer. A més, em sembla, Sònia, per tant, que tindrem tota la temporada coberta, eh?
1: I tant.
0: Tindràs de moltes coses per parlar.
1: Correcte, correcte. I aprofitant l'altaveu i el canal de comunicació que tinc ara mateix, m'agradaria comentar que si alguna persona ens està escoltant i li agradaria que parlessin d'algun tema en concret, o té més informació o anècdotes, doncs es pot posar en contacte amb nosaltres, ja sigui comentant la publicació que es publicarà avui a Instagram, no, del programa d'avui, o a través
0: sempre
1: de la ràdio, que contactin amb la ràdio i ens comentin el que necessitin.
0: Exacte, si no, el correu electrònic també està disponible, el refugi@radiodesvern.com o la web, a la web mateix també teniu una forma de contactar-nos. Ara sí, Sònia, com a primer tas de la secció, ens podries explicar alguna anècdota que tinguis o que t'hagi cridat l'atenció relacionada amb Sant Just per anar fent aquest primer tastet del que serà la secció?
1: I tant. Us vull explicar una anècdota del meu besavi relacionada amb l'enllumenat de carrers.
0: Vale. L'enllumenat de carrers de Sant Just, entenc.
1: Correcte. Sí, sí, de Sant Just d'Esvern. El meu besavi, que es deia Pere Bosch Vivers, de Cal Paret Barber, era com el coneixien,
0: vale,
1: va crear el comerç electromecànic Bosch, que estava al carrer Bonavista. I ha citat textualment d'un llibre, que és d'on m'he informat, que es diu L'abans de Sant Just d'Esvern, un recull gràfic des de, cuidau, del 1870 al 1975. O sigui, he tirat molt enrere.
0: No, això sí, més de 105 anys, espectacular.
1: Doncs aquest llibre, que va estar escrit per Pere Font i Teresa Reverter, comenta que el comerç del meu besavi era un ofici de la nissaga des del segle XIX i que hi trencà, i es va especialitzar en el muntatge i la reparació de bombes de pous dels anys 50.
0: Mira, dels pous d'aigua d'aleshores del poble. Electromecànica Bosch, això té alguna cosa a veure amb la marca famosa de Bosch o no?
1: Crec que no.
0: Vale, vale. Com també són d'electrodomèstic, dic, escolta, a veure si tindrem aquí la neta, la bisneta del senyor Bosch.
1: No, crec que no. Coincidència.
0: Vale, perfecte.
1: De fet, mira, abans que parlàvem del cinema, en el mateix llibre apareix, que jo no ho sabia, un carnet de l'any 1935, que acredita el meu besavi com a operador de cinema.
0: Mira.
1: I era una tasca que feia primer al cinema Jardí i després ho va fer al de l'Ateneu. Sí que, mira, crec que és un motiu per dedicar una secció al cinema, no?
0: Home, i tant. Això ja ho donem per firmat i de ben segur que parlarem dels cinemes de Sant Just perquè també en tenen molta història i conec a gent molt involucrada en els cinemes de Sant Just.
1: Doncs ja parlarem.
0: I tant que sí. Tornem al teu besavi.
1: Exacte. Com dèiem, l'enllumenat de carrers, en aquest cas també he tret un altre llibre que es diu Barrejo la meva història amb Sant Just, que l'ha escrit Pere Brull. I citaré textualment perquè és una anècdota que ha explicat aquest senyor. I diu, una altra feina ben feta va ser dotar gran part de la població d'un enllumenat suficient que es va millorar de manera extraordinària fins que l'havien tingut fins aleshores. Vull posar en context als oients que aquest llibre, el que estic citant ara, va estar escrit el 2001. Per tant, hem d'anar 25 anys enrere.
0: Vale, perfecte,
1: hi ha coses que poden haver canviat.
0: Exacte, però aquí ja es veu, no? Doncs que el teu besavi realment va tenir una importància significativa.
1: Correcte.
0: En posar llum als carrers
1: del poble. Als carrers de Sant Just, sí, tant. Va ser un projecte on els tècnics es van lluir amb una feina ben feta, tot i que amb els anys es diu que no se li ha donat massa importància, perquè bueno, potser nosaltres hi hem nascut amb llum.
0: Exacte.
1: No,
0: no, sí. Ho donem per absolutament fet. És una cosa tan normal que hem viscut des de sempre, però escolta, va haver gent que es va dedicar a fer-ho per primer cop.
1: Exacte, i l'empresa que va guanyar es va posar sota l'ordre dels tècnics locals i anava la gent Segons cita el llibre, la vigilància constant del nostre Martí Busquets. Mira, que no sabem qui és, però una, ja investigarem.
0: Una altra persona segur que també important.
1: Correcte. Uh-huh. I llavors anaven, doncs, això, no? Carrer per carrer, pal per pal, mirant que tot estigués bé, i en algun dels carrers es van donar compte que els pals metàl·lics que estaven clavats a les voreres podien facilitar que els lladres, doncs, anessin a robar les cases. Uh-huh. Llavors els van fer canviar i van fer tallar la base del pal i clavar la resta a la paret de la casa, que la casa, evidentment, entenc que els donava el vistiplau de poder-ho fer.
0: Clar.
1: Llavors es va haver de fer molta feina que ja estava feta, però que al final és el de sempre, que fins que no es posa a la pràctica hi ha moltes coses que no es veuen, ni ho havien pensat, de
0: clar,
1: fet.
0: Clar, exacte, perquè tu ho fas amb tota la bona fe del món i no et planteges que allò potser servirà pels lladres per entrar a les cases, però mira, del prova i error al final s'acaba aprenent.
1: I tant. Després, mira, cita una publicació del Diari de Barcelona, el coneixes, no?
0: Clar, sí, i tant.
1: Doncs una publicació, hem d'anar molt més enrere encara, del 23 d'agost.
0: Diari de Barcelona, que de fet diria, va desaparèixer i a través de l'UPF es va recuperar.
1: És veritat, cert, correcte.
0: Per tant, també un diari amb història.
1: Sí, sí. Doncs mira, anem a recuperar una publicació que va ser el 23 d'agost del 1968, que diu que es van instal·lar 137 punts de llum al poble de Sant Just amb pals verticals i un angle corbat amb 50 centímetres de dalt que queia als carrers de Sant Just. Uh-huh. Aquests carrers ja disposaven de nova llum i havien posat, doncs, això, uns pals que eren 7 metres d'alt i una corba de 2 metres i mig.
0: Vale, perfecte.
1: I sobretot estaven els carrers més estrets, que hi havia una llarga filera de llums que llavors vam passar a les bombetes de 125 watts. Mm-hmm.
0: Clar, perquè recordem, en aquestes instal·lacions de pals de llums estava involucrat el teu besavi.
1: Sí. Mm-hmm. Sí, sí. Mm-hmm. Mira, de fet aquí ho diu. Com un dels principals col·laboradors havia estat el nostre electricista Pere Bosch Vivers.
0: Aquí el tenim, sí.
1: L'hauríeu d'haver vist més d'una nit passejant pels carrers. Ell, el del llibre, diu que el va veure pel carrer Marquès de Monistrol, amb la seva muller, és a dir, la meva besàvia, Ignasieta Andreu, parant davant de molts punts de llum i donant-li explicacions.
0: Per tant, que el teu avi, el teu besavi,
1: correcte,
0: agafava la seva dona i ja li anava explicant, no?
1: Sí.
0: Pal per pal, com ho havia fet o quines coses,
1: correcte,
0: tenia, o quina singularitat tenia cada pal de llum, eh?
1: Exacte, sí, sí, i tant. De fet, ho diu, no? Era una persona que a mi em tenia molt meravellat tenir cura de l'enllumenat del poble i sempre el teníeu disposat per qualsevol cosa. Per les festes majors, diu que quan en un dels actes, ja sigui obert a la plaça, al carrer o al parador, si es produïa una apagada de llum, que diuen que a l'època era freqüent, esperem que no tinguessin molts apagons com el que vam tenir aquí, no calia que esperessin més de 5 minuts perquè allà apareixia el meu besavi davant del quadre elèctric que segurament ell mateix havia instal·lat i arreglava l'avaria o el possible problema. I l'esperit d'en Pere Bosch era incondicional pel poble.
0: Clar, aleshores entenc que en Pere Bosch realment era una persona molt coneguda dins del poble, eh?
1: Sí. Uh-huh. Llavors ara anem al fill del Pere Bosch, que era el meu avi, que és Jaume Bosch Andreu, que és una anècdota que explica també en aquest llibre. Recentment he descobert encara una petita placa de ferro que era la base d'on penjaven les bombetes en els vells temps, en aquests carrers. Uh-huh. Aprofitant l'altaveu i el canal de... Ui, perdó. Possiblement, aquestes bombetes, abans dèiem que eren de 125 watts, no? Doncs ara eren de 40 watts, però clar, estem parlant d'abans de la guerra, per tant, estem anant més enrere encara.
0: Vale.
1: A llargues distàncies estaven esparcides pel poble. Aquest és un pal de fusta que encara existeix al carrer Bonavista, davant del passatge Carbonell, que em fa recordar que no hi havia cap altra bombeta fins a una carretera que recorda ahir, ja que estava penjada just al mig. Per tant, hauria d'estacar per si sola.
0: Exacte.
1: Actualment, i des del 1968, existeixen 8 punts de llum moderna i tornen a ser, com dèiem abans, a 125 watts. Per tant, tu podies imaginar com eren les llums abans? Difícilment.
0: Difícilment, perquè clar, és el que et dic. Jo soc, bueno, els dos som molt joves.
1: Correcte.
0: I se'ns fa molt complicat, no?, imaginar un carrer sense llum. De fet, quan hi ha un carrer, o de fet, no un carrer, només un pal de llum sense llum, ja ens posem una mica nerviós, no?
1: Sí.
0: Què està passant aquí?
1: Una mica tensos.
0: Exacte,
1: sí, sí.
0: Però, escolta, no sé, m'imagino que les bombetes d'abans no feien la llum que fan les bombetes que tenim ara.
1: No.
0: I m'imagino, no sé tu, Sònia, com t'imagines, però m'imagino una llum molt taronja.
1: Sí.
0: D'aquestes antigues, no? Molt ataronjada.
1: Correcte, sí, jo crec que també. Doncs mira, el que explicaré a continuació crec que ens pot fer una mica la idea de com era Diu, recordo encara més doncs durant la guerra en què els carrers estaven foscos, evidentment, quan no hi havia l'encesa de bombetes, per raons de possibles bombardeig. Això em va sorprendre molt. Vaig dir, hòstia, Déu-n'hi-do.
0: Clar.
1: I clar, els veïns, doncs, ja se sabia qui eren, es saludaven, i clar, no se sabia si era per la lluna, per l'hora en què passava determinada persona per aquell lloc, o eren els veïns, però així era, que eren bastant foscos els carrers.
0: Clar, clar, clar, m'imagino, clar, que durant la guerra, doncs això que deien, no s'encenien aquestes bombetes...
1: Per no donar pistes.
0: Clar, exacte, per no donar pistes d'on estava la població civil per evitar un possible bombardeig, o sigui que imaginem-nos també un Sant Just absolutament fosc durant
1: Correcte.
0: La guerra civil.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí. Doncs mira, aquí cita el meu avi, com deia abans, m'explica en Jaume Bosch Andreu, prou coneixedor del que parlem, que ja des d'aquell recorda les bombetes eren de 60 watts, però al mateix temps m'explica una anècdota prou simpàtica per figurar-la aquí mateix. Uh-huh. Com encarregats per part del municipi, amb el seu pare, era una còpia del meu besavi, uh-huh, aprofitant per fer una repassada a l'enllumenat dels carrers i ho feien els dissabtes al matí.
0: Vale.
1: Comprovant quines estaven foses i quines trencades, i en diuen que aquí eren més de les que podem pensar, per tant, bueno, feien bandelades.
0: Per tant, el manteniment era constant, eh?
1: Sí.
0: La feina no s'aturava, pel teu avi, pel teu besavi.
1: Correcte. I vist que els dissabtes a la nit, per raons de gent tronera o per amonestar els enamorats, se'n trencaven moltes, van decidir que el repàs general, en comptes de fer-lo dissabte, el farien dilluns al matí. Que, bueno, els hi anava bé.
0: Clar, gent tronera en tenim amb gent una mica, bueno, contenta, no?
1: Correcte.
0: Gent embriagada, podríem dir. I,
1: o gent amb ganes de passar-s'ho molt bé.
0: Clar, clar, clar. O gent de molestar les parelles enamorades, exacte,
1: correcte,
0: perquè si li treus la llum, doncs no es poden veure.
1: Correcte. I encara que no em correspon a mi, diu Pere Bruy al llibre, no em puc deixar de fer esment dels nous punts de llum en pal vertical que van anar substituint els que eren vells, és a dir, els de 1968 els van substituir al 1998, és a dir, 30 anys més tard, amb bovetes aquest cop del doble, de 250 watts.
0: Vale.
1: Que és, com dius tu, doncs mira, era una bombeta que tenia més presència i més llum. És a dir, passem del taronja al groc, blanc, no? Potser. Blanc potser encara no, però groc sí, no?
0: Exacte, i sobretot doncs, més capacitat, no? D'enlluenament.
1: Correcte.
0: I, escolta, molt interessant, suposo que realment algun pal del 1998 potser encara queda Sant Just. Ho hauríem de preguntar, però
1: potser
0: no sé.
1: Sí.
0: Potser algun encara deu quedar, potser.
1: Bueno, aquí diu, que entenc jo que seran els del 1998, hi han els nous punts de llum. Diu que encara hi ha alguns que estan a carrers d'avui dia, que són el carrer Montserrat, l'Ensem Clavé, el carrer Tramuntana, el Santa Gemma i part del carrer Bonavista.
0: Mira. Doncs escolta, amb molta història. Ara quan veiem aquests pals de llum en aquests carrers, doncs ja sabem d'on venen i qui els va col·locar, sobretot.
1: Exacte, sí, sí. Doncs bé, l'anècdota familiar fins aquí ha arribat.
0: Molt bé, doncs escolta, m'ha semblat una anècdota espectacular i no tothom pot dir que la seva família ha donat llum a tot un poble. Per tant, motiu per estar orgullós, això sense cap mena de dubte. I escolta, ara que has tornat aquí als teus orígens, doncs jo crec que això ho has d'anar explicant, Sònia?
1: Sí, tant. Doncs bé, abans d'acabar, Jaume, m'agradaria llançar unes preguntes, i a tu també, i llavors és com que us deixaré una mica d'intriga, no? Vale. Fins aquí dues setmanes que no torno, per veure amb què us explicaré.
0: Se'ns farà molt llarg, això, se'ns farà molt llarg, exacte.
1: Doncs mira, t'agradaria saber com era arribar a Barcelona des de Sant Just fa 100 anys?
0: Mira, m'encantaria. A més, he de reconèixer, Sònia, que jo amb aquestes coses sóc una mica friqui, perquè una de les coses que més il·lusió em farien a mi seria poder tornar a la Barcelona d'això, de 100 anys.
1: Sí, no?
0: És una de les coses que sempre ho he pensat i sempre... M'estic a casa a vegades i em veig algun vídeo a YouTube, Barcelona fa 100 anys, i és una cosa que a mi em fa especial il·lusió, per tant aquesta pregunta m'encanta, a mi em faria moltíssima il·lusió.
1: Prenc nota. O mira, com es vivia un Nadal, una festa major o una revetlla fa 50 anys.
0: Mm-hmm, també interessantíssima. A més, d'això ja comencem a tenir fotos, jo crec.
1: Sí, sí, sí, mm-hmm, jo crec que sí. O com era el transport i les comunicacions del poble, entre sí que ara és molt fàcil venir aquí i allà, però abans... Doncs bé, són preguntes que els anirem trobant resposta al llarg de la temporada. I espero que hagueu après alguna cosa nova i res, moltes gràcies de nou, Jaume. I com he dit, ens veiem d'aquí a dues setmanes.
0: Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies, Sònia. Crec que tindrem una bona temporada tots plegats. A més, descobrirem moltes coses del poble i de com es vivia el poble fa, doncs això, 150 anys, 25 anys enrere. I
1: correcte,
0: això sempre és positiu, conèixer la nostra història. Així que, Sònia, moltes gràcies. Ens ha encantat aquesta anècdota. I esperem amb ganes la següent.
1: I tant, ens veiem.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: I ara sí, fem una petita pausa per publicitat i en seguida tornem.
1: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
3: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum.
4: En cas de robatori o furt del mòbil, informeu l'operador, faciliteu-li el número d'e-mail i feu la denúncia als Mossos d'Esquadra.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
5: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
6: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
3: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
7: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
8: Tu sí?
7: Esclar.
9: Marcel, cada cosa on toca, eh?
8: Esclar.
10: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
11: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer.
12: És clar que s'ha de treure la llengua. Però com puc treure la llengua? Com trec la llengua al carrer quan la persona amb qui parlo no treu la llengua? O a la feina, a l'escola, a la universitat, quan a les aules i a les sales de reunions ningú treu la llengua? Com trec la llengua a les xarxes comentant i compartint si la gent m'insulta per treure la llengua? O a internet, quan els cercadors no m'entenguin però jo vulgui continuar traient la llengua? Entra ja a la guia de l'activista pel català i descobreix tot el que pots fer per la llengua.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Hola, sóc la Mireia Belmonte. A la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc a una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
2: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
0: Generalitat de Catalunya.
3: Estudio l'FP d'auxiliar d'infermeria. Puc aportar molt al sector de les cures.
4: Jo faig energies renovables. Curso una FP dual. Estudio i treballo alhora.
5: El teu fill pot ser un d'ells. Descobreix el seu futur a fp.amb.cat. FPRO. Amb l'FP aviat podran volar. Amb el suport de la Fundació Barcelona Formació Professional i l'AMB.
6: Hi ha una màgia que no té truc.
7: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
8: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
9: Apunta't al Voluntariat per la Llengua.
10: El programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
11: Perquè quan parles, fas màgia.
0: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
12: 012. La Generalitat al teu costat.
13: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
12: 012. La Generalitat al teu costat.
14: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

I ara sí, arrenquem l'última secció d'avui. Arrenquem amb Radio Fórmula. Arrenquem repassant alguns dels millors temes del moment. Temes que em venen de gust o temes que simplement estan sonant per tot arreu i que no ens els podem treure del cap. Comencem amb aquesta cançó. Toca, Doques Grasses i Figaflaues.

Doncs un temacle espectacular, aquest Duques Grasses i Figaflowers, que, escolta, el seu concert de comiat està molt i molt i molt a prop. Són a principis d'octubre. Fa un any, doncs, escolta, estàvem agafant les entrades i ens quedava molt lluny, però ja ho tenim aquí. Ara sí, tornem amb cançons. Anem amb una cançó històrica de casa nostra. Una cançó també històrica de la nostra comarca, del Baix Llobregat, perquè la protagonitzen dues persones de Cornellà del Llobregat, però que, escolta, que viuen a Sant Just d'Esvern. Evidentment, parlo d'Estopa i parlo de Por la Raja de tu Falda. Me puse un pantalón.

Doncs una cançó espectacular. Aquí no hem descobert absolutament res amb la cançó de Por la Raja de Tu Falda dels mitiquíssims Estopa, que ens els estimem moltíssim. Ara anem amb una cançó en anglès, anem a la llengua anglesa i anem amb Pompei, de Bastille.

Doncs una cançó espectacular, aquesta de Pompei de Bastille, una cançó que, escolta, a mi em porta aquesta dècada dels 2010, no 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, on aquestes cançons doncs regnaven les cançons de les nostres playlists. Ara marxem amb una cançó de l'urban del nostre país, una cançó que està molt de moda i una cançó també molt romàntica de Valentino, Donde Amor Nos Lleve.

Doncs una cançó brutal aquesta de De Valentino, Donde el amor nos lleve, un artista espectacular, eh? Aquest De Valentino, que ho està petant moltíssim dins del panorama urbà espanyol. Ara sí, anem amb una cançó que també ho ha petat moltíssim. És una de les cançons d'aquest estiu. Anem amb El Golpito de Quevedo i Nueva Línea.

0: Doncs això és El Golpito, una de les cançons de l'estiu, com dèiem abans, una de les grans cançons de Quevedo del seu nou disc El Baifo. Ara sí, anem amb una cançó en català. Anem amb una de les cançons que més he escoltat aquest estiu. Anem, evidentment, amb 31 Fam i amb la seva cançó Anem tirant, un absolut temacle.
1: Conegudes, he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

Doncs això és 31 Fam, un dels grups referents dins del panorama musical català. Ara marxem amb un altre referent, però de l'urban també espanyol, però també amb tocs indie i pop. Anem amb Barry B i Carolina Durante amb la seva cançó Yo pensaba que me había tocado Dios. Us la recomano moltíssim.

I ara sí, acabarem amb una última cançó. Acabarem amb un temacle espectacular que es diu Cheap Thrills, de Sia i Sean Paul. Un absolut clàssic que espero que tots conegueu i espero que tots disfruteu.

Doncs amb aquesta cançó tanquem el Ràdio Fórmula d'avui, on hem repassat alguns dels temes que, escolta, doncs o més ho estan sonant o més em venien de gust a mi personalment, i ja està, clar que si no, no necessitem cap altra justificació. Ara sí, vinga, anem amb el final del programa. Anem amb el comiat.

I ara sí, ens acomiadem del programa del dimecres, ens acomiadem avui, aquí i ara, del refugi de Ràdio Desvern. Ens retrobem, com sempre, aquí, demà, a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda. Aquí, les vostres tardes seran una miqueta més divertides, clar que sí. Gràcies per ser-hi, gràcies per la vostra confiança i ens sentim molt aviat. Adeu, adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Zainab Sabrevi i Gonzalo Abaja protagonitzaran la gira de tardor de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Amb aquesta notícia obrim els Sant Just Notícies d'avui, 23 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. 10 històries a prop per l'energia i la sostenibilitat a les aules de Sant Just. Els centres educatius reben 778 agendes per l'alumnat d'ESO. Un jutjat perdona prop de 46.000 euros de deute a un veí de Sant Just d'Esvern. La resolució també estableix un pla de pagaments de 281 euros mensuals durant 3 anys perquè l'afectat pugui conservar el seu patrimoni. Un nou taller d'escriptura creativa per adolescents arrenca aquesta tardor a Sant Just, adreçat a joves de 12 a 16 anys. Sant Just d'Esvern acollirà dues xerrades de la gira de tardor de Ciutats Defensores dels Drets Humans 2026, centrades en la situació de les dones a l'Afganistan i de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. Les activitats tindran lloc els dies 5 i 7 d'octubre a les 7 de la tarda a les escoles, al carrer Montserrat número 2. La primera sessió serà el dilluns 5 d'octubre i anirà a càrrec de Zainab Saberi, periodista i artista perseguida pel règim talibà per la seva tasca de denúncia dels abusos contra les dones. La xerrada abordarà la situació de les dones a l'Afganistan. La segona xerrada se celebrarà dimecres 7 d'octubre amb Gonzalo Abaja Nguema Mikuye, activista, escriptor i investigador equatoguineà, que parlarà sobre la situació de la comunitat LGTBIQ+, a Guinea Equatorial. L'activitat forma part de Ciutats Defensores dels Drets Humans i està organitzada per l'Ajuntament, amb la col·laboració del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. L'Ajuntament ha distribuït entre els centres educatius del municipi les agendes i els calendaris escolars per la transició ecològica del curs 2026-2027. Elaborats per la Diputació de Barcelona, en aquesta edició s'han lliurat 778 agendes a l'alumnat d'educació secundària obligatòria i 50 calendaris de parets a les aules de primària. Els materials treballen l'energia i la sostenibilitat a través de 10 històries que plantegen diferents situacions i reptes. L'objectiu és acostar aquests continguts a l'alumnat i facilitar eines per la presa de decisions responsables. Les agendes i els calendaris aborden qüestions com l'ús d'energies netes i eficients, l'impacte energètic de les activitats quotidianes i les problemàtiques socials vinculades a l'accés a l'energia. La iniciativa forma part dels recursos educatius orientats a fomentar el desenvolupament sostenible i els hàbits respectuosos amb el medi ambient entre infants i joves. El Tribunal d'Instància de Barcelona ha perdonat un deute de quasi 46.000 euros a un veí de Sant Just d'Esvern que havia entrat en una situació d'insolvència després de demanar diversos préstecs per afrontar les despeses familiars. Segons informa Berga d'Advocats, que representa l'afectat, els problemes econòmics es remunten a l'any 2018, quan la seva parella va perdre la feina. El jutge també ha aprovat un pla de pagaments de 281 euros mensuals durant 3 anys que li permetrà conservar el patrimoni. La situació familiar es va agreujar posteriorment amb la pandèmia de la Covid-19, quan la dona va tornar a quedar-se sense feina després del tancament de l'empresa on treballava. Sense estalvis i havent d'assumir les despeses de la llar i dels dos fills, l'home va recórrer petits préstecs per cobrir necessitats bàsiques que posteriorment va haver de refinançar a causa dels interessos, segons el seu relat. L'acumulació dels deutes i dels interessos va anar deteriorant la situació econòmica de la família. El veí també denuncia haver rebut trucades reiterades d'empreses de recobrament i entitats bancàries reclamant els pagaments. Amb la resolució judicial, l'afectat podrà afrontar la seva situació econòmica sota unes noves condicions establertes pel jutjat. L'escriptora santjustenca Paula Vidal posarà en marxa aquesta tardor una nova proposta formativa al municipi, un taller d'escriptura creativa adreçat exclusivament a joves d'entre 12 i 16 anys. La iniciativa neix després de les visites que l'autora va realitzar el curs passat a l'Institut de Sant Just i al Col·legi Madre Sacramento, on l'alumnat havia treballat la seva novel·la juvenil Inversemblant. Segons ha explicat Vidal en una entrevista a Ràdio d'Esvern, durant aquelles trobades escolars, diversos grups d'alumnes van traslladar-li les seves inquietuds literàries i les dificultats amb què es troben a l'hora de desenvolupar històries pel seu compte. Aquesta demanda la va empènyer a dissenyar un curs específic per a adolescents.
1: Jo espero que al llarg d'aquest curs s'obrin molt, és clar. Però sí que és veritat que no només elles, sinó m'he trobat també en altres instituts de Catalunya altres alumnes que m'han vingut, sobretot al final de les xerrades, quan signo un llibre, que potser és un moment més íntim, no? Uh-huh. Em comparteixen coses, no? I sí que potser el que més es repeteix entre els joves que escriuen és aquest encallar-se, no? Arribar a tenir una idea, començar i arribar a un punt que t'encalles i dius ja no sé com seguir fins aquí. Que també diré, això és molt natural, jo amb la seva edat no sé

0: un enfocament pràctic, participatiu i flexible per adaptar-se als interessos de l'alumnat. Els destinataris són nois i noies de 12 a 16 anys, l'etapa de l'ESO, tindrà una durada de 6 sessions repartides entre els mesos d'octubre i novembre, els dilluns de 6 a 2 quarts de 8, i amb l'objectiu de compartir lectures, resoldre dubtes narratius, experimentar i fomentar la creativitat sense la pressió de buscar un text perfecte.
1: Començarem el primer dilluns d'octubre i és un taller que seran 6 sessions durant octubre i novembre. Els dilluns a Can Ginestar, a la sala Isidor Cònsul, de 6 a 7.30, una hora i mitja. Em semblava que una hora potser quedava una mica curta, llavors farem una hora i mitja per anar amb calma. I s'hi poden inscriure nois i noies, parlàvem de noies abans perquè és veritat que són les que en general em venen a dir normalment que escriuen, que llegeixen, però estic convençuda que també hi ha nois que es poden animar. I això serà per nois i noies de 12 a 16 anys, és a dir, d'ESO. Vaig voler al final, vaig pensar que estava bé que fos per adreçat exclusivament a l'ESO. I res, i es tracta d'un taller, vull que sobretot això, provin, creïn, expressin, que sigui un espai íntim on puguin expressar pors, dubtes, recomanar-se lectures també. I jo intentaré estar allà per assessorar aquestes persones, per si tenen projectes en marxa, doncs també poder dir-los com seguir, si estan encallades, no? I proposar-los exercicis que els ajudin a ser més creatius també i a passar-s'ho bé, sobretot a passar-s'ho bé.
0: A banda d'aquesta nova proposta per joves, Paula Vidal mantindrà el taller d'escriptura creativa per adults que imparteix a l'Ateneu de Sant Just per tercer any consecutiu. Aquest curs començarà el primer dimecres d'octubre i tindrà una periodicitat quinzenal de 6 a 8. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La Sala Piquet de l'Ateneu de Sant Just acollirà a partir del dilluns 28 de setembre una exposició amb les 30 millors imatges presentades al concurs fotogràfic de la SEAS. La mostra s'obrirà el 8 de setembre a les 7 de la tarda i es podrà visitar fins al 22 d'octubre. L'horari d'obertura serà de 10 a 2 i de 4 a 9. El Casal de Joves de Sant Just ha engegat aquesta setmana una edició renovada de les seves portes obertes amb l'objectiu que el jovent del municipi conegui de primera mà la seva oferta d'activitats pel curs 2026-2027. Del 21 al 24 de setembre, qualsevol persona interessada pot assistir gratuïtament a les sessions dels cursos trimestrals abans de formalitzar la matrícula definitiva. Guillem Albaric, membre de l'equip del Casal de Joves, ha explicat als micròfons de Ràdio d'Esvern que enguany s'ha optat per un format més pràctic. D'aquesta manera, els usuaris poden comprovar si l'horari i la dinàmica s'adapten a la seva rutina.
2: A veure, portem uns anys que per portes obertes fèiem propostes, però aquest any sí que hem cregut fer una mica més. Sí, sempre fèiem alguna classe gratuïta i tal, però aquest any vam dir, en plan, per què no fem? Doncs cada curs de cada dia, doncs a la seva hora, perquè passava que a vegades venia gent a provar un curs. Ho fèiem tot en un dia, normalment, o en dos. Però, clar, venia a provar un dilluns a les 7, però el curs després, durant el trimestre, era el dimecres a les 8. Uh-huh. Llavors vam dir, per què no plantegem la setmana sencera, de que cada dia doncs, oferim els cursos que després s'oferiran el dia i la franja horària en qüestió. I ahir vam començar amb un còmic que és per menors, o sigui, de 12 a 18 anys, i va funcionar bé, i també amb els cursos d'Eris, que ja funcionen molt bé, perquè les inscripcions ja s'havien esgotat i hi havia llista d'espera el primer dia que les vam obrir. Però tot i així volem, bueno, la idea una mica de tot això és oferir-ho de cara al públic, encara si no ho coneix, pues que encara que no es pugui inscriure en alguns casos, perquè pugui venir i veure-ho de primera mà. I això, una mica cada dia, doncs els cursos que fem.
0: Un dels tallers amb més èxit continua sent el d'Eris, una modalitat amb gran demanda i llista d'espera en què el casal és un referent comarcal. Alberic ha remarcat que els preus públics són molt reduïts per garantir l'accés universal al lleure. Per menors, les quotes trimestrals oscil·len entre els 16 i els 22 euros segons la durada, mentre que per adults se situen entre els 22 i els 30 euros. La setmana culminarà el divendres 25 de setembre a la tarda amb l'activitat Quedem al Casal, una trobada oberta pensada per mostrar totes les facetes de l'equipament. L'esdeveniment comptarà amb concerts de bandes dels bucs d'assaig, jam sessions de música i de circ, exhibicions de dansa, més de 100 jocs de taula disponibles i servei de barra a càrrec del col·lectiu de circ.
2: Els preus que es ven per si sol, per això és com que volem fer això perquè arribi la gent de veritat i també d'aquí ve la idea una mica de fer doncs això, cada dia els cursos i el divendres fer aquest acte com més gran, una mica de cloenda, que creiem que és el diferencial d'aquestes portes obertes d'enguany, que és doncs una mica que va demostrar tot el que no són cursos només, sinó doncs això és amb sessió de música amb grups que toquen els bucs d'assaig, que és un altre servei que oferim, Les Jam Session també

0: hi ha circ, que són gran part alumnes, però també ve de gent de fora. La barra i el servei de Terrassa que hi haurà al Port del Col·lectiu, que és un grup de circ que fan el cabaret i altres coses, que sorgeix dels grups d'aeris del casal. Una miqueta totes aquestes, també hi ha els jocs de taula, esport, bueno, el que oferim sempre, si es vol venir al casal, però tot en un dia perquè tothom ho vegi, tot el que es pot fer al casal.
1: Les inscripcions pels cursos estan obertes des del 14 de setembre a través del web casaldejoves.com. Els joves menors de 16 anys han de comptar amb el registre previ d'un adult per vincular la plaça. Per més informació o consultes presencials, el casal atén al seu edifici a l'Avinguda de la Indústria, número 34, o al telèfon 93-371-0252. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el diumenge 27 de setembre a les 11 del matí l'espectacle Qui sap, comptes gent, una proposta de teatre de narració i transformació amb Nico Bassó. L'obra combina contes, paradoxes i ombres xineses per acostar al públic l'essència de la filosofia zen i plantejar una mirada oberta i reflexiva sobre el món. La funció tindrà una durada de 50 minuts fins a les 11:50 del matí. El Pavelló Municipal de la Bonaigua es convertirà el pròxim 17 d'octubre en l'escenari d'una destacada vetllada d'arts marcials organitzada pel Club Taekwondo Sant Just, en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Just. La cita esportiva, que tindrà lloc entre les 5 i les 9, oferirà una tarda plena d'activitats sobre un ring professional instal·lat a la pista del complex. La vetllada reunirà un total de 50 lluitadors procedents de diferents punts del territori català que disputaran fins a 25 combats de nivell amateur. Entre ells hi prendran part 4 esportistes del mateix Club Taekwondo Sant Just al costat de participants de 6 clubs convidats.
2: Durant el campionat, bueno, es muntarà un... tots els combats seran en ring. Les disciplines en les que es competirà serà tant en boxa, kickboxing, KU, que el KU és com una variant del kickboxing amb altre tipus de normativa de combat, però molt semblant. I han previstos 25 combats. 25 combats. Intentarem que vagi tot el millor possible i en temps. Del Club Taekwondo Sant Just competiran 4 esportistes en la modalitat tant de kickboxing com hi haurà després 2 combats de Taekwondo Pro, que és una modalitat de Taekwondo que es competeix en ring. En ring també, amb una normativa una miqueta més oberta. I després hi han participants altres 6 clubs de Catalunya que portaran els seus competidors també.
1: Els espectadors podran gaudir de diverses disciplines de combat al llarg de la tarda, com boxa, kickboxing i modalitat KU i Taekwondo Pro.
2: Volem que tingui la funció de donar a conèixer una miqueta, qui no conegui encara, tot el tema dels esports de contacte i els marcials, no? I seguir promocionant l'esport base, perquè al final no deixarà aquest event no deixarà de ser un de nivells amateur, perquè volem donar sortida a la gent que està entrenant cada dia al gimnàs, nanos joves o no tan joves, però encara no han tingut gaire contacte amb la competició i fer una festa, realment fer una festa, estarà molt xulo. A part de les disciplines que s'estaran en les que s'estarà competint, volem posar, bueno, hi haurà un grup de música en viu, espectacles de ball també. Bueno, estarà molt bé, la veritat que estarà molt bé.
1: L'esdeveniment, que s'havia de celebrar inicialment abans de l'estiu, però es va haver d'ajornar per les onades de calor, tindrà un caràcter festiu i transversal. Més enllà dels enfrontaments esportius, el pavelló acollirà exhibicions de ball i l'actuació musical en directe de la banda de rock Chrome Falls, una combinació inèdita en aquesta mena de trobades esportives al municipi. L'organització ha informat que les entrades de pista ja estan exaurides, però encara queden les darreres localitats per la grada a un preu de 15 euros. Les persones interessades a assistir-hi poden reservar la seva entrada a través del correu electrònic oficial del club anfitrió o bé mitjançant l'adreça de Wellness Tarot Molins. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La 49a cursa de carts de coixinet se celebrarà els dies 7 i 8 de novembre a Sant Just. La competició tindrà lloc al circuit urbà comprès entre el carrer de la Creu del Pedró i el carrer Freixes. Les inscripcions estaran obertes del 5 al 25 d'octubre i es podran formalitzar a través de la pàgina web de l'organització. Pel que fa als cars de lloguer, el termini per fer-ne la demanda s'obrirà el 5 d'octubre a les 12 de la nit. L'organització anirà facilitant més informació a mesura que s'acostin les dates de la cursa. La cursa de cars és una de les cites més arrelades del calendari local. La primera competició es va celebrar a la tardor del 1977, després que un grup de joves de l'agrupament Escolta i Guia Martin Luther King comencés a baixar pel carrer Freixes amb vehicles artesanals. L'edició de l'any vinent serà la 50ª i l'efemèride es commemorarà al llarg de tot l'any amb diferents activitats i celebracions. L'Espai Mercat de Sant Just inaugurarà aquest dissabte 19... va inaugurar dissabte passat 19 de setembre a la 1 del migdia la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic, arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona.
3: Este año del 2026 es el año de la capitalidad en Barcelona arquitectónica y entonces desde hacía, creo que empezamos en el 2004, sí. Quim y yo a pensar que aunque Sant Just no estuviera dentro de esta capitalidad, sí que creíamos interesante que hacer una muestra que tuviera relación con la casa, la vivienda y el tema arquitectónico debido también a las connotaciones que tienen estos momentos para la casa, para todo el mundo, ¿no? Es decir, que es un problema actualmente. Quién puede acceder a la vivienda y entonces, pero nosotros siempre desde nuestra visión de arte contemporáneo lo íbamos a tratar. Entonces luego hicimos un proyecto en el año 2024 y el año 2025 lo presentamos a la Diputación para que también en un momento pues pudiéramos trabajar sobre este tema. Entonces nos lo dieron, lo conseguimos y entonces ya con el Ayuntamiento de Sant Just terminamos por volver que las mejores fechas para poderlo hacer este 2026 era este trimestre, bueno, de septiembre a diciembre que lo íbamos a organizar la exposición, ¿no?
1: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Divendres 25 de setembre a les 5 de la tarda es farà un curs de formació pel voluntariat d'en Bici Sense Edat a Sant Just Solidari, al carrer Montserrat, número 2. També divendres a 6:15 de la tarda, Dia Mundial de l'Alzheimer, es farà un bingo musical i pica-pica al Centre Social al Mil·lenari. I a 9:15 del vespre, música en directe al Chocolate Box, al carrer de Rosa Luxemburg, número 4, dins la programació de terrasses musicals. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 26 de setembre, a les 11 del matí, es farà una xerrada de la tribu amb Fran Rojas, al Casal de Joves. Una xerrada per adolescents i famílies. I a les 12 del matí, jugateca ambiental al Parc del Mil·lenari, amb un hotel d'insectes. A 6:45 de la tarda, dissabte, música en directe al Bar de Can Ginestar, dins la programació de terrasses musicals, amb música en viu al carrer Carles Mercader, número 17. I dissabte, a partir de les 7 de la tarda, Summerfest, amb un extrem esports a la plaça de la Pau, una activitat amb un circuit extrem i festa. Dissabte 26 a les 7 de la tarda, terrasses musicals al Paula Franco Pastisseria, a la carretera Reial, número 159. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 27 de setembre, a les 9 del matí, se celebrarà el 12è triatló infantil al complex esportiu de la Bonaigua i a la zona colindant, amb el 12è triatló infantil i el primer aquatló i triatló femení. I a 11:15 del matí se celebrarà la bicicletada a Sant Just, on es farà una pedalada pels recorreguts pels carrers del municipi i del Baix Llobregat, on s'acabarà el parc de Torreblanca. I diumenge 27 a les 11 del matí a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà la proposta de teatre de narració i transformació que a través de contes i paradoxes i amb el joc de l'efecte òptic es faran ombres xineses. L'espectacle amb el nom Qui sap, conte zen, de la mà de Nico Bassó. Diumenge a les 12 del matí al Parc de Torreblanca, jugateca ambiental amb l'activitat Loca de la mobilitat sostenible, on s'aprendran quins són els mitjans de transport que contaminen més i s'imaginarà la ciutat on es voldria viure. I per acabar amb les activitats de la setmana, Sant Just, diumenge a les 7 de la tarda a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, dins del cicle Contrabaix, es farà el concert de Moon Rivers i Laura Simó, un jazz de pel·lícula.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Zainab Zaberi i Gonzalo Abraja protagonitzen la gira de tardor de ciutats defensores dels drets humans. 10 històries apropen l'energia i la sostenibilitat a les aules de Sant Just. Els centres educatius reben 778 agendes per l'alumnat d'ESO i 50 calendaris per primària amb contingut sobre energies netes, consum i accés a l'energia. Un jutjat perdona prop de 46.000 euros de deute a un veí de Sant Just. La resolució també estableix un pla de pagaments de 281 euros mensuals durant 3 anys perquè l'afectat pugui conservar el seu patrimoni. Un nou taller d'escriptura creativa per adolescents arrenca aquesta tardor a Sant Just, adreçada a joves de 12 a 16 anys a Can Ginestar.

Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 23 de setembre. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: amb vosaltres, Veus de la Parròquia.
1: Avui parlarem d'aquest inici de curs, les inscripcions a la catequesis de la primera comunió i postcomunió, les activitats a la parròquia com Life Teen i Alive, altres grups també com Justícia Pau o Garda Maria, Apassionats per la Vida, entre altres, també de la missa en la Casa d'Extremadura, la instal·lació de la nova cuina en els locals parroquials, l'Hora Santa per la Vida i el temps de la creació i ecologia.

0: Benvinguts, ens tornem a trobar després de les vacances a l'estiu i aquí doncs, intentant Lucía Fuentes i jo mateix, en Xavier, doncs, estar amb vosaltres i acompanyar-vos en aquest recorregut que fem dintre de l'espai Els temps estan canviant del programa doncs, que ens acull aquí a Ràdio d'Esvern i que comencem doncs, després d'això, del descans que hem tingut i una nova temporada amb molta il·lusió, amb moltes ganes i també doncs, som els grups habituals que aniran també doncs, alternant-se doncs, estant amb vosaltres un cop cada cinc setmanes.
1: Bona tarda, mossèn Xavier.
0: Bona tarda, Lucía.
1: Doncs, si sembla, comencem parlant de les inscripcions a la primera comunió.
0: Bé, estem en aquest període que es fan inscripcions a moltes coses, sigui als clubs de futbol, o sigui doncs, el taekwondo, sigui després a l'anglès, sigui després a una classe de gimnàstica. També aquesta època doncs, del mes de setembre doncs, hi ha el que la gent s'apunti doncs, a les catequesis de les parròquies, sigui la nostra o d'altres, i normalment doncs, a l'octubre doncs, es posa en marxa doncs, les xerrades, les catequesis, les classes, etc. No? I aquí tenim doncs, voler fer arribar perquè la gent de vegades va una mica doncs, atrafegada i o ho té una mica de, doncs, oblidat doncs, que és important doncs, aquesta formació cristiana que es dona a la catequesis parroquial i que s'apuntin els seus nens, sobretot si estan doncs, al tercer de primària.
1: Això anava a preguntar, per quines edats està més enfocat o més pensat?
0: Bé, en principi, el primer curs per preparar-se per la primera comunió és la tercera primària. El segon, doncs, es fan dos anys, com a mínim, i el quart, en certa manera, seria quan també s'acaba doncs, fent la primera comunió. Però, a vegades, hi ha gent que s'apuntarà doncs, a quart, hi ha gent que s'apuntarà a vegades a cinquè, a sisè, o altra gent que arriba més tard, també. Aquí també és això, la parròquia està oberta també a acollir situacions molt diverses que pugui veure-hi.
1: I com d'important és començar aquest procés de preparar-se per la primera comunió?
0: Bé, aquí és molt important doncs, això, el que ens plantegem doncs, la fe i ens plantegem també el sentit de la vida. I en aquest camí de descobrir o donar respostes, doncs, si nosaltres som cristians i som catòlics, doncs, és molt important el fer cas de Jesús i, per tant, doncs, preparar-nos per rebre la comunió, no? Jesús ens diu a l'últim sopar, preneu i mengeu, aquest és el meu cos, i també en altres moments, doncs, diu això perquè tingueu vida i tingueu vida eterna, doncs, la importància de rebre la comunió, no? Llavors, això, doncs, no ens hem de cansar de recordar-ho a la gent. A vegades hi ha gent que diu, mira, ja està batejat i ja n'hi ha prou, no? Jesús no ens va dir això. I aquí, doncs, és important que nosaltres ho tinguem en compte. Aquí hi hauria com molt també l'animar la vivència que es pugui fer en família. És a dir, les famílies doncs, que també, doncs, primer amb el bon exemple, amb les bones paraules a casa, amb saber-se doncs, perdonar, ser generosos els uns amb els altres, doncs, això serveix per educar també cristianament i d'una manera molt important. Qui té un mal pare, doncs és difícil que després potser sigui fàcil res del pare nostre, no? En certa manera, llavors aquí hi ha molts elements, però també el que explícitament o directament doncs, també es parli de les coses que va fer, que va dir Jesús i que també ens ha transmès l'Església i l'exemple de tants i tants i tants sants. Que això també a vegades ens pot ajudar moltíssim.
1: I quan està pensat perquè comencin aquestes catequesis?
0: Aquest any, el dia 1 d'octubre, és dijous, llavors al final hem decidit començar la setmana següent, a partir del dia 7. Normalment a la parròquia hi ha dos grups, que un grup és el dimecres, un altre és el divendres. Això sempre estem parlant d'aquests doncs, nens més de 8, de 9, 10 anys i després hi ha altres grups, diguem-ne, no?
1: I també, per no només ara que es facin les comunions, la gent que ja ha fet la comunió, que potser ens escolta, després de la comunió, què ve? Pots seguir creixent en la fe?
0: Ah, sí.
1: O en un moment ja fas la comunió i ja, ja has entrat al regne?
0: Això he insistit molt i moltes vegades, però resulta que la veritat és que la gent té poca consciència. I dius, sí, doncs, bueno, un nen amb dos anys de catequesis doncs, sap el que sap, però hem de créixer en la fe. I cada cop que anirem siguem més grans, més preguntes ens farem, més problemes tindrem, i en certa manera més important i més ens pot ajudar la fe a donar resposta i fer front a les situacions que jo pugui tenir. I a partir d'aquí doncs, sí que la parròquia ofereix doncs, també continuïtat en la formació cristiana i en la catequesis, doncs els nens de ja 5 i 6, que a vegades en diem postcomunió, i a partir de l'ESO tenim el grup que en diem Lifeteam.
1: No, hi ha nous grups i activitats no? que també està dirigits cap als joves. I parla'ns una mica més d'aquest grup de Life Teen i Alive.
0: Bé, doncs seria doncs, la... ajudar a créixer en la fe, perquè no es planteja tant el preparar-nos ja pel sagrament de la confirmació, que també és important i vindrà més endavant, però sobretot és créixer en la fe trobant-se amb Jesucrist. I treballem molt a intentar crear espais i despertar la sensibilitat perquè un es plantegi doncs, qui és Jesucrist i es trobi en Jesucrist. I això és molt important, no? És a dir, crear espais perquè un es pugui doncs, trobar amb Jesucrist. Sigui també a partir d'algunes catequesis, sigui a partir de moments de pregària, sigui a partir de jocs i de la convivència que puguem tenir, però molt centrat en aquest encontre amb Jesucrist que desperti, diguem-ne, la fe i ens faci créixer en la fe. Llavors, Life Teen és el nom que té aquesta organització que ve dels Estats Units, des de fa uns 40 anys es va fundar, va arribar aquí a Catalunya doncs, fa uns 10, i que, bueno, doncs, sí, jo vaig tenir coneixement d'aquest grup potser ja fa uns 8 anys o 9, i llavors, doncs, penso que està molt ben pensat per connectar amb els joves.
1: O sigui, són joves que es reuneixen i fan activitats, jocs i resen junts.
0: Sí. Vale. Bueno, l'esquema normal de la catequesi per als adolescents vale. Seria... ens trobem des de les 7 fins a un quart de 10.
1: Vale.
0: I comencem, doncs, això, fent una mica de berenar, trobant-nos algun joc, la presentació de la gent nova que ve, que doncs moltes vegades doncs, hi ha gent que és la primera vegada que ve a les nostres activitats, i llavors, doncs, també a partir d'aquí doncs, també es fan alguns jocs, moltes vegades que tinguin relació amb la temàtica del tema que es tractarà aquell dia, és a dir, tot va, hi ha uns materials i uns temaris, inclús algunes orientacions de com ambientar la sala doncs, perquè allò tot vagi enfocat a treballar el tema d'aquell dia. Una catequesi que es demana que sigui molt ben preparada i curta, de 15 minuts, i o sigui una cosa, després moltes vegades ja treballa en grups, compartint entre ells doncs, el que pensen a partir d'algunes preguntes, i també acabem sempre fent pregària, que normalment doncs, fem a la capella del Santíssim, doncs, amb exposició del Santíssim, doncs, un moment de pregària. I en aquest grup de pregària també invitem els que ja són més grans, a partir de 18 anys doncs, passarien al grup que es diu Alive, i en aquest grup doncs també el seu horari és això, quedar 8:45 per fer la pregària conjunta amb els de Lifting i després doncs ja quedar-se per treballar i fer la seva formació doncs a partir de 9:15, una cosa així, no?
1: I podria dir algun dels temes del que tractareu o encara no es pot dir o no se sap?
0: Sí que ho hem programat, ara m'agafa una mica així i normalment farem un bloc ara de 3 o 4 temes seguits. Vam fer, bueno, el començament de Lifting i de Life va ser el divendres passat, vam reunir doncs, a prop de 40 joves, doncs, una mica doncs, per fer pregària, després per fer un sopar, cadascú portava alguna cosa. I
1: encara es poden afegir gent?
0: Sí, sempre. Vale. Sempre està obert.
1: Vale, vale.
0: Invitem a que els nois portin els seus amics, si volen venir, i alguns doncs, es queden, d'altres potser no, doncs és sempre una cosa molt oberta. Per això, en certa manera, sí, en aquest sentit no hi ha una matrícula de Life Teen i de Alive com tancada en el mes de setembre, sinó que durant l'any va arribant gent.
1: Vale, vale.
0: I també es va potser hi venir des del principi, però en certa manera és una cosa com molt oberta, on s'incorpora. I en aquests grups, doncs això, tenim joves que doncs, venen amb 21 o 22 anys que no estan batejats, gent que potser no ha fet la primera comunió, gent que doncs, es prepararà per la confirmació. En certa manera juntem doncs, més pensant en l'edat i que el missatge per l'edat doncs, li pugui arribar a aquell jove, no? No tan, evidentment, si un ha fet que t'haguessis abans o té un ambient més catòlic a casa, doncs es captarà més, però a vegades et trobes en situacions molt maques, no? Jo recordo un nen de primera comunió que es va apuntar passat mig curs, l'any passat, llavors li vas dir, mira, has de recuperar la meitat del llibre, i es va posar les piles, en una setmana els va fer tots a casa, o sigui, estava motivadíssim, però supermotivat, i dius, fantàstic, molt bé, ojalà passés sempre que hi ha un cas així que arriba una mica més tard, no? Però dius, és possible, és a dir, cuidado, a vegades això de dir, va, no, deixem-ho per més endavant, o no sé què, no, perquè a vegades hi ha realment molt interès i també Déu que ajuda, perquè això, dius, això és una gràcia de Déu.
1: Sí, sí, que bonic. I aquest estiu també ha hagut campaments del Life Teen, no?
0: Sí.
1: Com han anat?
0: Molt bé, molt bé. Han anat un primer grup de 14 i després un altre grup de 6, i perquè se separa aquí per les edats de primer a tercer d'ESO, de quart d'ESO, primer i segon de batxillerat, és a dir, abarca sis cursos i si hi ha prou gent i prou catequistes és bo separar també aquest grup. Aquest any, jo, ara mateix, doncs, amb la gent que m'ha dit que també vendrà gent nova i gent que s'incorpora, ens haurem de plantejar molt si potser dividir bastant activitats per gent que estàs a primer de l'ESO i que potser no és bo conjuntar-lo amb el primer de batxillerat. Segons per quines coses sí, però d'altres potser doncs, ho has d'adaptar una mica més. No?
1: I ara, seguint aquests grups de la parròquia, continuem amb altres grups iniciatives de la vida parroquial, com per exemple el grup de Justícia i Pau.
0: Ah, exacte, el grup de Justícia i Pau, que doncs, ha tingut ja se va passar una primera reunió per plantejar el curs, també perquè vindran aquí, que fan un espai a Ràdio d'Esvern, doncs, dintre de la secció de veus de la parròquia, i també per començar a veure quines són les activitats una mica doncs, que es programen per aquest curs. No? Cada cop ens donem compte, també, en aquest grup, doncs, que convé programar i planificar perquè les coses surtin prou bé. I en aquest sentit, també, doncs, hem començat doncs, una mica fent aquesta tasca de programar les coses, també avaluar una mica el que s'ha fet el curs passat, i amb moltes ganes, doncs, això per intentar transmetre aquest sentit d'importància de preocupació per la justícia i per la pau arreu del món, no només aquí, sinó també pensant en tot el món.
1: I encara que ja ho hem repetit molts cops en el programa, però potser hi ha oients nous, què és el que fa cada grup de la parròquia?
0: Bé, de grups de la parròquia, bé, ara no tinc la llista aquí davant, però sí que doncs tens altres grups, no? Per exemple, l'any passat, ara just fa un any, va començar un grup de, es diu Amigues en la Fe, que reuneixen un cop al mes, durant només una hora, i per treballar un tema. Poden ser temes una mica més espirituals o religiosos, i altres temes, diguem, més de psicologia o d'altres temes, i dirigit a dones, jo diria de mitjana edat. O sigui, no per gent de 25 anys ni per gent de 75.
1: Vale.
0: Sinó una mica, normalment, el perfil de persones que han anat vinguent, la gran majoria, doncs és això, un perfil doncs, de 40, 50, 60 anys, com a molt. I bueno, és un moment de trobada, també és molt maco, no? Perquè moltes vegades vius la fe molt aïlladament, no? Llavors, també a vegades, segons quins grups, t'impliquen molt i suposa una molta dependència. Llavors, això és una cosa com bastant així senzilla, per dir-ho d'alguna manera, no? I penso jo que s'ha creat un clima molt maco, no? Han vingut, doncs, normalment al voltant de 20-25 dones i en certa manera, jo crec que és un punt de referència molt maco per tenir.
1: I la nostra parròquia també participa amb el Hogar de Maria.
0: Sí, aquest és un grup que es va acollir, perquè és una associació que està al voltant d'unes 30 parròquies arreu de Catalunya, però principalment, encara que n'hi ha alguns a Madrid, una a Sant Sebastià, i tenen un altre centre que no era a Polònia. Llavors, però sobretot són a Catalunya, i contactant amb parròquies, doncs, el que es fa és donar suport a les dones que estan embarassades en situacions de dificultat, de vulnerabilitat, a vegades, doncs, estan casades i amb els seus fills però que necessiten ajuda i altres situacions doncs això, persones que han quedat absolutament soles, inclús abandonades de la seva parella i que doncs necessiten ajuda, doncs sigui per això, un tipus doncs material, però moltes vegades és més un recolzament també, diguem-ne, un suport doncs, emocional, d'acompanyament i d'orientar i de trencar a vegades la soledat que algunes d'elles doncs passen d'una manera important.
1: I què podem fer nosaltres per ajudar a Hogar de Maria, per exemple?
0: Bueno, primer resar. Resar, és a dir, es confia molt en l'oració. Hi ha inclús una estampa amb l'oració per Hogar de Maria. I després, doncs, també hi ha persones doncs, que poden fer de voluntari. Justament el dissabte passat es va fer una jornada per voluntaris, pels que ja venen, i oberta a nous voluntaris. Una jornada que va anar molt bé, es van apuntar 6 voluntaris nous, el qual està doncs, molt bé. I en aquest sentit, doncs, de venir, doncs, això, quan venen les mares, o per col·laborar amb altres tasques, perquè també jo penso que el que fa Hogar de Maria actualment és poc conegut, una tasca seria doncs, difondre-ho més, i que no només anar a les farmàcies o als CAPs, sinó també anar a altres llocs doncs, també perquè es conegui més donada la situació de tants avortaments provocats que hi ha a la nostra societat. No? Llavors aquí doncs, tenim molt per fer i d'oferir també perquè no s'acabi doncs, provocant la mort. No? I llavors també una altra manera seria econòmicament, i també o portant llet o bolquers o a vegades roba de nen de 2 mesos, és a dir, no de més d'un any, perquè això no s'ajuda en principi durant un any I a vegades moltes ja es posen a treballar inclús abans i ja pues, bueno, segueixen el seu camí i s'ha fet aquesta ajuda i beneït sigui Déu i ja està, no? Mm. Però sí que bueno, es pot fer molt per la causa de la vida i aquí, doncs, si algú té interès, doncs, pot contactar amb la parròquia i serà doncs, una bona ajuda.
1: També trobem un altre grup, Apassionados por la Vida. Quines activitats desenvolupa aquest?
0: Aquest grup està doncs, sensibilitzant per davant de tot el tema de la necessitat de respectar més la vida humana des del seu inici a la concepció fins a la mort natural. I aquest grup doncs, va sorgir a la parròquia arrel de la trista llei de l'eutanàsia que es va aprovar l'any 2021, o sigui, ja portem doncs, més de 5 anys, i doncs, hem elaborat des de fulletons doncs, explicant què és l'eutanàsia, perquè la gent moltes vegades no sap què és l'eutanàsia i moltes vegades té idees confoses sobre aquests temes. Després també està el donar xifres de l'eutanàsia als països on ha estat ja legalitzada, que doncs, moltes vegades doncs, un pensa que seria una cosa molt esporàdica i doncs s'està generalitzant molt i passem d'un dius, bueno, perquè no pateixi a després doncs això, mira si ja no té ganes de viure, doncs l'ajudem a que mori si ho demana, no? I aquí ens trobem doncs que si per un costat hi ha molta sensibilització per evitar i lluitar contra el suïcidi, resulta que en els casos de que si un és malalt i diu que pateix molt, doncs l'ajudarem a provocar la mort i això doncs està molt malament, no? Llavors també estem treballant amb ajudant també a una mica doncs això, a difondre també entitats com Hogar de Maria i altres que ajuden a les dones en situacions de dificultats perquè no es trobin soles i tinguin recursos i gent que els pugui ajudar. I ara potser doncs seria el moment de que tenim que posar la música perquè fem el nostre intermig dintre del nostre programa. Els temps estan canviant.

0: Doncs després d'aquests minuts musicals, retomem amb la Casa de l'Extremadura, que es va fer ahir una missa.
1: Sí, i es va fer una missa. Per què? Doncs perquè el dia 8 de setembre és la festa, el dia d'Extremadura. Mm. Llavors és el motiu de la festa de la Virgen de Guadalupe. En allà doncs, van posar doncs, la seva festa regional, doncs, amb motiu doncs, d'aquesta festa que apareix té molta, molta arrel i hi ha molta devoció, doncs, aquest santuari que tenen a Extremadura, que la gent no el confongui amb el de Mèxic, i són diferents, i també aquí té una força molt gran. No? Llavors, al voltant d'aquesta data, doncs, normalment doncs, una mica després, la Casa d'Extremadura doncs, celebrem una missa doncs, demanant doncs, això per aquesta terra, perquè és pels seus habitants, i recordant doncs, en gran mesura doncs, això. També que ens posem en mans del Senyor doncs, aquest inici de curs doncs, perquè ens protegeixi i ens guiï. Va ser en el local de la Vagoneta, on ja últimament estem fent la missa i on queda un marc que ens està ajudant molt, perquè abans la fèiem a fora al carrer i era una mica més complicat, i també ens va acompanyar doncs, el senyor alcalde, i tot va anar amb sobretot l'acompanyament del cor que tenen de cantants i d'instruments de guitarres i bandúrria doncs per cantar cançons d'aquella terra.
0: Quanta gent va participar?
1: Jo calculo que a prop de 60 persones, una cosa així. Uh-huh.
0: No són poques. Uh-huh. I passant al següent tema, per fi la parròquia ha aconseguit reformar o tenir una cuina als locals parroquials.
1: Bé, una petició per molta gent des de fa temps i que bueno, es tenia present, però bueno, finalment doncs, i això es va poder posar en marxa. Després hem tingut doncs, això, diferents donacions també que han ajudat a que això doncs, tingués un preu una mica més assequible. I finalment ara mateix doncs, pràcticament tot el mobiliari està acabat, es va pintar i falta acabar una mica els complements i d'alguns equipaments ja una mica més secundaris. No? És a dir, el rentavaixelles que és un obsequi d'una família de la parròquia, doncs ja l'hem posat en funcionament aquest divendres passat, i després doncs el forn encara s'ha d'estrenar. Vull dir que estem en aquesta fase una mica de posar les coses als armaris, treure-ho d'altres armaris que teníem coses i portar-ho tot cap a la cuina, perquè estaven a vegades els diferents grups amb menjars i plats i begudes i tal, doncs estava distribuït per altres llocs i en certa manera anar-ho posant tot. La gent l'està trobant molt maca, gràcies a Déu, i el que passa és que jo estic veient que potser aparenta que té molt espai i no n'hi ha tant, Sí, haurem de posar més armaris d'aquí algun temps, però bueno, de moment encara toca anar traslladant totes les coses i ha sigut, doncs, això, un esforç que s'ha fet. Jo penso que bastants grups fan sopars o trobades o dinars. Vam fer una barbacoa amb matrimoni joves aquest diumenge passat, per exemple, i també doncs, va ajudar doncs, això, a poder rentar els plats i les coses que s'havien fet servir, que no els llançaven, etc. I en aquest sentit, segurament més activitats que inclús ens puguem pensar que fins ara doncs, ni pensàvem que puguin tenir alguna a veure amb el que es pugui fer servir la cuina.
0: Creieu que ara la nova cuina ajudarà a potenciar totes les trobades i activitats que faci la parròquia?
1: Si no totes, algunes segur que sí. Mm-hmm. Llavors aquí tenim un pressupost que al final doncs, està al voltant de quasi 12.000 euros, dels que amb donatius la gent ha anat aportant específicament per aquesta millora doncs uns 7.000, i ara estem també en la campanya de veure si la gent doncs, acaba de també fer aportacions perquè puguem doncs poder cobrir del tot aquesta despesa extraordinària d'aquest any.
0: I ja està disponible o encara falta una mica?
1: Bueno, falten aquests complements, diguem-ne, no sé, no tens el pa les escombraries, falta comprar un lloc, però vull dir, on posaràs el paper, el film, o posaràs el paper d'alumini, on fa falta que, no sé, van sortint coses d'aquestes que dius on has de penjar els draps, has de comprar draps de cuina, doncs, has de comprar, bueno, olles, no tenim cap olla ni cap sartén, doncs bueno, caldrà comprar també coses d'aquestes.
0: I el pròxim diumenge, 27 de setembre, es tornarà a fer un cop més a l'Hora Santa per la Vida.
1: Sí, aquest grup que abans esmentàvem, d'Apassionats per la Vida, una de les iniciatives que va tenir al cap d'uns mesos de començar a funcionar, dir, home, no només podem sensibilitzar, sinó que també hem de pregar per la vida. Llavors, aquest grup especialment ha difós molt l'oració per la vida del Papa Sant Joan Pau II, que ve al final del document Evangeli de la Vida, i que l'hem repartit a prop de 30.000 exemplars. I el que fem a la parròquia, doncs, un cop al mes és una santa demanant especialment perquè es respecti la vida. la vida dels que han de néixer, la vida dels que han nascut, davant de tants atemptats, davant de tantes guerres, davant de també la greu amenaça de l'eutanàsia, doncs demanar que es respecti sempre la vida humana. I demanar-li a Déu i que toqui els cors de la gent perquè també això sigui així.
0: I a on serà?
1: La fem sempre a l'església i la fem l'exclusió del Santíssim, doncs en la custòdia, i hi ha uns textos, unes cançons, un temps de silenci, doncs per ajudar-nos una mica a fer aquesta pregària, i tothom està convidat a que vingui doncs aquest proper dia 27 de setembre a les 12 del migdia.
0: Doncs ja tenim tots una cita.
1: Exacte.
0: I per últim, tractar el temps de la creació que va dir el Papa.
1: Sí, bueno, el Papa Francesc ja farà potser 7 o 8 anys, doncs, després d'escriure la encíclica Laudato Si sobre l'ecologia i l'ecologia integral, doncs va establir que dintre de les lleis es dediqués especialment un temps a ser conscients d'això i a resar especialment per això, des de l'1 de setembre, que seria la jornada mundial per la cura de la casa comuna, de la creació, i fins al dia 4 d'octubre, que és la festa de Sant Francesc d'Assís, aquest any cau en diumenge, i que, doncs, d'una manera especial, doncs, tinguéssim una mica el focus posat en aquesta important necessitat de respectar la terra, respectar la natura, respectar la creació, començant per respectar l'home, també la vida de l'home, i també pensant en les generacions futures. És a dir, tenim el que l'Església diu una hipoteca amb les generacions futures. Jo no puc fer el que vulgui ara amb els recursos, amb com està el planeta, i dius, ja s'apanyarà, no, això seria una actitud molt egoista, en aquest sentit també ser responsables de també deixar un món igual o millor del que hem trobat.
0: Doncs fins aquí el nostre repàs de l'actualitat de la parròquia. Com veieu, comença un nou curs i també una nova etapa plena d'activitats i de propostes. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
1: Moltes gràcies a tots. Fins la propera vegada.

0: Hi ha una cara de la música que sovint no escoltem. A cara B girem el disc per descobrir històries amagades entre cançons d'ahir i d'avui. Una hora setmanal de viatge sonor, amb relats i emocions que connecten passat i present. Cara B, l'altra cara de la música moderna. No te la perdis.
1: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar, o bé amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
2: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

Què tal? Benvinguts a una nova edició de Music Club Selecció. A partir d'ara i durant una hora, doncs, escoltarem bona música dins de l'estil soulful, amb cançons de Cerrón, de Soul Magic, de Paul Barbato, Jamie Lewis, és un dels grans protagonistes d'aquest mix que us oferim avui, dins de l'estil soulful, és un estil de house una miqueta funky i que doncs, repassarem temes des dels 2000 fins a l'actualitat. Un mix que ha realitzat un servidor, amb DJ Carlitos, i que doncs, esperem que gaudiu al màxim al llarg d'aquests 50 i escaig minuts de bona música soul amb el house com a base contínua durant tota l'estona i que omplirà doncs, el bon rotllo que portem musicalment dins del Music Club Selecció. Vinga, que el gaudiu i disfruteu-lo. Això és Music Club Selecció amb una sessió de DJ Carlitos.

0: Els dimecres a les 10 de la nit, Fabricants de Cançons. Un programa de converses amb artesans de la paraula cantada. Amb persones que a prop nostre fabriquen aquests artefactes poètico-musicals que ens fan viatjar. O bé, amb persones que n'analitzen la seva alquímia. Fabricants de Cançons, una hora conversant sense presses, com si estiguéssim prenent una copa sobre cançons. Aquí, a Ràdio Desvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausats.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

Bona nit, benvinguts a Cara B. Avui arranca la 19a temporada del programa. 60 minuts de música internacional, avui en mode shuffle, sense mapes ni blocs. Avui viatgem de Bristol a Kentucky buscant la història, el text i els secrets de cada cançó. Premem el play al caos sonor.

Això és la electrònica de Bonobo. I ara fem un salt radical de textura. Anem amb Eli Paperboy Reed. Pedagògicament, aquesta gravació és una joia perquè està feta a l'antiga. Tots els músics toquen junts a l'estudi per aconseguir el so cru del soul dels 60.

De la sonoritat del soul clàssic passem a la màxima tendència internacional, Ezra Collective. La seva pedagogia revolucionària l'han tret el jazz dels clubs intel·lectuals i l'han portat a les pistes de ball, barrejant-lo amb afrobeat i hip-hop.

i ara una frenada en sec per viatjar al 1993 amb The Cranberries. Amb un text demolidor, Dolores Riordan va escriure Linger amb només 17 anys després d'un desengany, una lletra plena de vulnerabilitat convertida en un clàssic dels 90.

i del pop dels anys 90 passem una reedició d'un treball de Nelly Furtado que porta per nom Luz i fa 20 anys que es va publicar, ara amb algunes cançons noves. Una és el retorn, diríem, de Nelly Furtado amb una producció pop internacional dissenyada per les ràdios d'avui, amb greus potents i veus digitals hiperprocessades.

Anem ara amb arqueologia musical, els de Dexys Midnight Runners versionant el clàssic gospel You've Got the Love. És fascinant veure com cadascú canvia una gravació. Ells la tenyeixen de vent metall i aquell estil indie soul britànic tan autèntic.

Passem a la penombra amb Paris Paloma. Ella lidera el dark folk internacional i el seu text és pura poesia gòtica. Figures mitològiques, solitud i paisatges ferèstecs, una cançó que es llegeix com un conte fosc.

Una de les veus del moment al Regne Unit és Sam Tompkins. A nivell pedagògic podríem dir que la música urbana es pot despullar de producció només amb veu i guitarra com a eines principals per una lletra valenta sobre la pressió social i la salut mental.

i de la intimitat de Sam Tompkins, passem a una veu inconfusible del pop internacional, el Pi, un cas d'estudi de producció vocal, on es potencia al màxim la reverberació per ressaltar el seu famós xiulet.

hi haurà un gir de volant absolut. Connectem amb el bluegrass tradicional de Billy Strings. La seva pedagogia és mantenir viu el so de les muntanyes dels Apalatxes dels anys 40, però tocant instruments acústics amb una actitud purament punk.

I seguim als Estats Units, però amb el so brillant de Nashville. Ella és Carly Pearce. Fem comentari de test ràpid. El country sempre explica històries brutals i aquí ella fa una crònica directa i sense filtres sobre les fases del dol amorós.

Viatgem a la costa oest amb Everlast. La seva lliçó de producció és com fusionar gèneres sense por, agafar la duresa i la rítmica del hip-hop del carrer i injectar-hi el blues clàssic a través d'una guitarra ben brutal.

i tancarem la primera cara B de la temporada amb un monument literari del pop, Common People dels Pulp. Jarvis Cocker va escriure una sàtira brillant sobre la lluita de classes i la gent rica que es pensa que ser pobre és una moda divertida.

I fins aquí arriba el programa d'avui. Gràcies per ser-hi una temporada més. La setmana vinent, més música. Ah, i gaudiu de la gent comuna.

A continuació comença Fabricants de Cançons, un programa de converses amb artesans de la paraula cantada, amb persones que fabriquen a prop nostre aquests artefactes poètico-musicals que ens alimenten l'esperit i que ens fan viatjar, o amb persones que n'analitzen la seva alquímia o que fan possible que se'n facin. Fabricants de Cançons. Una hora conversant i escoltant cançons sense pressa, com si estiguéssim prenent un cafè. Aquí, a Ràdio d'Esvern, el 98.1 de la freqüència modulada. Un programa conduït i realitzat per qui us parla, Manel Gausachs.

0: Estem escoltant la cançó que inaugura i dona títol al nou disc d'en Miquel Pujadó, Cicatrius i naufragis. 15 cançons, 68 minuts de reflexions sobre esgarrapades i ferides de la vida. Esgarrapades i ferides que s'han hagut de superar i s'estan superant. Reflexions sornegueres, com és marca de la casa, d'aquest infatigable creador de cançons. Avui, dimecres 23 de setembre de 2026, per inaugurar la quarta temporada del programa, doncs escoltarem amb calma aquestes cançons d'aquest nou disc d'en Miquel Pujadó i les estrenarem radiofònicament, perquè això és una estrena mundial, no?
1: Sí, sí, el disc surt aquesta setmana, vull dir que...
0: Acaba de sortir del forn.
1: Acaba de sortir del forn.
0: Sí, ahir directament, no? Ahir 22 de setembre. 26è disc d'aquest fabricant de cançons, musicador de poesia de paper, adaptador de cançons, persona que també es fa cançons d'altri i seves, i que se les això. Un senyor que, mira, fent una broma amb un article que vas fer al Serrador, potser es podria dir que ets un meta cantautor.
1: Bé, de tant en tant fas cançons sobre cançons i parlo sobre cançons, en aquest sentit, sí, el meta està ben aplicat.
0: Està ben aplicat, no? Mira, amant, estudiós del gènere, com pocs, doncs això, des del llunyà de 1982, que vas començar amb el temps dels fanals en flor, no?
1: Ja fa uns quants anys, sí.
0: Quan hi havia fanals on poder-se arrepenjar amb la guitarra i tocar, ara els fanals ja no hi són, ara sí, tots estan per dalt. I avui ha vingut acompanyat d'un músic extraordinari, d'un gran músic de la música popular d'aquest país, un senyor que ja ha vingut al programa, que és el Xavier Batllés, que darrerament és el seu sastre. No?
2: Ets el sastre.
0: El sastre que particular, que li, perquè has fet dos discos amb ell, que li has arranjat i li has produït.
2: I tant, i tant. Però la passa va fent panxa, i llavors els trajos costen una mica.
0: Sí? Quan poses les agulles, punxen i...
2: Clar.
0: I això, llavors, això, parlarem d'aquest disc i aprofitarem la conversa per tenir una conversa entre un creador i un arranjador. Això és una novetat en aquest programa que no ho hem fet mai fins ara, perquè fins ara hem tingut trios, duos, n'hi hem tingut, però n'hi han tingut dos i aquest serà el tercer. Però això, un autor amb el seu arranjador en directe i en viu, perquè es puguin tirar floretes o fins i tot per barallar-se, si cal.
2: Ja, clar.
0: No sé, doncs no ho havíem fet mai.
1: Molt bé.
0: Aquest disc, això, que el presentes aquest dissabte a casa teva, a Terrassa, a l'Auditori Municipal de...
1: Sí, sí, fem el primer concert amb les cançons noves, amb totes, perquè algunes les he anat rodant en alguns altres concerts, 4 o 5, però totes juntes és la primera vegada que les faré.
0: I aquestes 15 cançons, que et sembla bé, això del que he dit, que són cançons que parlen sobre això, sobre ferides de la vida?
1: Sí, bé, i intento que siguin el més intemporals possibles, però al mateix temps que d'alguna manera prenguin el pols a aquesta societat que ens està quedant tan bonica, oi? Tirant cap a Orwell, una barrera d'Orwell i Huxley, i analitzant sobretot aquestes esquerdes que s'estan produint contínuament, però sempre, com deies tu, des d'un punt de vista, sempre que es pot, una mica sarcàstic, humorístic, amb ironia, no prenem excessivament seriosament. I bé, i això, han estat 2 anys de treball sobre aquestes cançons i després també un any ben bo d'arranjaments, d'enregistrament, vull dir que és un disc que s'ha fet a foc lent, per dir-ho així.
0: Sí, perquè n'estàs parlant d'aquest disc des de fa un any, em sembla, sí, per al Facebook jo t'hi vist dient coses, avui gravo jo.
1: Sí. La idea amb en Xavier és que no ho hem fet d'una tirada, sinó que hem anat treballant, em sembla que eren 3 cançons mensuals. Això que també ho pot explicar ell, oi? Com ho hem fet?
2: Sí, però també té una prèvia, perquè era un any abans, efectivament, que em vas dir que t'hi estaves posant a composar les cançons, o sigui que per mi això és admirable, també. Després fer de sastre i vestir cançons que l'autor porta un any currant-se-les.
1: Home, primer són les melodies, o sigui, vaig estar com un any buscant... I a mi em fa gràcia que de vegades els crítics i tot això, les que es dignen parlar del que faig, diuen el lletrista, el gran lletrista i tot això, dic, home, em sembla molt bé que valorin la part literària, però jo penso que una cançó sense una música adequada no existeix com a cançó. I tot i que molta gent no ho entén o no s'ho creu, sovint, en aquest disc, amb una o dues excepcions, les músiques estan fetes abans que els textos, perquè així és la manera de tenir melodies més originals, més potents, i a partir de la idea global i la melodia és quan he anat treballant d'una manera constant, amb unes exigències, per exemple, la rima consonant, que em sembla que sóc l'únic que treballa en aquesta exigència.

0: la italiana, sobretot la francesa, i ja ho deia l'any 1940 un poeta, Luis Aragón, que deia la rima ha passat a ser la característica de la cançó ja que la poesia se n'ha deslliurat. En el moment que la poesia de llibre trenca amb els esquemes rítmics, amb els esquemes de rima, etc, etc, això es manté dintre de la cançó i penso que és una de les característiques que val la pena mantenir. I justament la dificultat és jugar amb la rima consonant sense que sembli forçada, o sigui, sense que quan fas un vers ja estiguis esperant la rima de l'altre vers. Ai, allò que deien en castellà del amor i dolor i coses d'aquestes.
1: Vosaltres sou dues persones de mons diferents, diria jo, persona que treballa la paraula, sobretot, tot i que ara m'ha sorprès dient que aquestes cançons s'han fet primer la melodia, després la lletra, sí. Però tu ets un treballador de la paraula i tu ets un treballador de la música popular.
2: Però entès com a cançó, som del mateix,
1: sí, som el mateix
2: camp,
1: però
2: que és la música popular i la cançó popular.
1: Sí, sí, però que no és tan habitual que hi hagi dos músics que s'acabin entenent tan bé com sembla a mi que us enteneu vosaltres.
2: Jo crec que una de les claus justament és que és el mateix camp, que jo sóc un músic que li encanta la cançó i per tant posar la música al servei de la literatura.
0: Sí,
2: i no fer-me les dents llargues per posar un solo de saxofon o un passatge orquestral.
0: Sí, sí, això és una de les coses bàsiques, vol dir que un arranjador ha de primer entendre la cançó, llegir el text i no pas com alguns que simplement volen fer el seu exhibir-se com a músics encara que els importi un rave de què parla la cançó.
1: Ara ho direm millor. Ets un músic que entén el text, diguem, que s'escolta el text.
2: I que
1: aquest país, desgraciadament, no passa massa sovint, em sembla. No.
2: I que s'hi posa el servei amb molt de gust, entenent que el meu art va al darrere de la literatura, en el gènere cançó.
1: Sí, sí, exacte. Llavors, i que tens una paleta de referències tan gran que la pots anar col·locant.
3: Sí.
1: Discretament,
2: en
1: molts llocs, no?
2: Soc molt eclèctic i això crec que ens bufa a favor. Sí, sí,
0: sí. Jo sempre dic que la cançó és com la pintura, que de vegades, depèn del tema, tries colors càlids, tries colors freds, exacte. I en aquest sentit els ritmes o els sons han de seguir la idea global de la cançó.
2: Exacte. Sí, sí.
1: Aquest és el segon disc que feu plegats, després del de Foc i de Vellut que vau gravar el 22.
0: Sí.
1: Tots dos en el teu estudi, el Xavier, el Beat Studio de Gràcia, del barri de Gràcia. Miquel, quan el vas conèixer? O quan vas decidir que volies treballar amb ell com a arranjador productor?
0: Jo vaig conèixer-lo des dels 13 anys, sí. I no gaires més. Que ja, em sembla que el primer contacte amb ell va ser escoltar el Crònica d'un temps de l'Ovidi Montlló. I ja vas dir, hòstia, això és molt diferent del que s'acostuma a fer. Que alguns no el van entendre, l'Ovidi tota la vida va tenir un cert emprenyament cap al Josep Maria Espinàs, que li va fer una crítica horrible d'aquest disc, i després, l'any següent, també vas descobrir a través de l'Orquestra Mirasol el que era el Jazz Rock i després la Rondalla de la Costa, però conèixer-lo personalment va ser arran fa 5 o 6 anys, van trucar, hi havia el Xavier Carles que estava fent un disc amb ell, no sé si em va trucar ell o tu.
2: Ell.
1: I em va dir, en aquest programa n'hem parlat, en el programa que li vam dedicar al Xavier.
0: Sí, i va dir, hi ha una cançó teva que m'agradaria enregistrar, una cançó que es diu Compte Enrere, que era d'un disc del 97 que es diu Núvols i Clarianes, i et fa res? Dic, no, m'encantaria. I aleshores diu, els arranjaments els fa el Batllés, molt bé. I quan ja estaven fets, em va dir, com que jo la feia mig recitada, mig cantada, m'agradaria que tu fessis la melodia amb la veu. Vaig sentir l'arranjament, vaig dir, ostres, això està molt bé, fins i tot m'agrada més que l'arranjament original. I a partir d'aquí vam dir, ostres, si faig un disc nou podríem treballar plegats, i no em va dir pas que no. I a partir d'aquí, doncs, el de Foc i de Vellut el vam anar...
2: No, és que no li digués que no, és que vaig tocar les castanyoles. Per mi és un honor poder treballar amb gent d'aquesta talla. Per mi, Pujador i Drexler són els dos grans de la península Ibèrica, per mi.
1: Bueno, el Drexler és de... El Jorge Drexler, m'ha dit.
2: Sí, sí,
1: bueno,
2: sí.
1: Que és del Riu de la Plata, però
0: sí,
1: bueno.
0: Sí, és.
2: Bueno, però està molt, molt arrelat aquí, ja. I ens aporta allò de les dècimes, que és la rehòstia.
0: Fa temps que tinc ganes de fer una dècima a la catalana, jo. Tinc el títol, no sé de què parlaré, però es dirà Dècimes de febre.
2: Ole.
0: Sí. De vegades un títol et dona la idea de la cançó, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Anem a escoltar una primera cançó sencera, una de les càrregues de profunditat que fas, i unes reflexions fortes que deixes anar en aquest disc, que és un perfecte cretí.

0: fabricants de cançons, converses amb artesans de la paraula cantada i amb amants de les músiques populars.
1: Homo cretinus. Això és l'última evolució de l'espècie, no? Anem cap aquí, no?
2: Sembla, sí, sí. Si no hi ha un canvi molt radical, em sembla que anem cap aquí, perquè tot s'està fent de manera que acabem amb aquestes característiques, que hi hagi una elit que pugui dominar fàcilment doncs, la gent general sense cultura, sense educació i fàcilment manipulable.
1: I amb el lèxic reduït.
2: I amb el lèxic reduït, això sí. És Orwell pur, estem anant cap al 84, amb coses que Orwell no s'hauria imaginat mai, però és això, et recorda que Orwell, el 1984, el diccionari cada vegada era més petit, el del New Speak.
1: I la novel·la.
2: I contenta, clar, i la manipulació de la realitat, qui controla el passat, el present controla el passat, i qui controla el passat controla el futur, etc.
3: De tota manera, és el somni humit del poder de totes les èpoques.
2: És que ara tenen uns mitjans que abans no tenien. Exactament. I que són més fàcilment utilitzables per assolir aquests propòsits. Clar que sí.
3: Hem d'assumir un intent de feixisme internacional. Que
1: hi ha diverses cançons que van en aquesta línia.
2: Sí, diferents. He intentat no repetir, evidentment, mai el tema, però hi ha com un dibuix general, com un, diguem, com un brodat que tot plegat donar la imatge de la societat, sí.
1: Escolta, en aquest disc, en el llibret, que és molt interessant, totes les cançons les presentes amb un vers d'una altra cançó o d'un text.
2: O un text d'en Brosa.
1: O d'un text, sí. De qui sigui. Aquí, en aquest cas, del Brassens, d'una cançó Leroy.
2: Sí, El rei, que la tinc traduïda també, però he posat el títol.
1: Bueno, dius perquè això...
2: En general, que és... han de passar segles fins d'estronar el rei dels cretins. Una mica diu això el text.
1: De Con.
2: De Con, sí. De Con.
1: Vale, sí, és a dir, en la línia aquesta del metacantautor que ets, això. Sí, que sí. Fas cançons, però que les insereixes en la memòria teva de cançons que existeixen al món, una miqueta.
2: Com deia, també hi ha un fragment que cito de Pete Seeger, que diu que tots els cantants són baules d'una mateixa cadena. Tots els songwriters, els autors de cançons, per tant, tots tenim coses dels altres. Clar. I en aquest sentit, en aquestes cançons he volgut, de vegades, no tots són cançons, de vegades són textos d'Humberto Eco, d'altres autors.
1: Sí, exacte. Que la gent que ho miri, que obri el disc i que es llegeixi el llibret, sobretot. Uh-huh. I a mi també, bueno, a mi aquesta cançó m'ha recordat allò del Machado, d'Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios, no? Una de les dues Espanyes té a delarte el corazón.
2: És que ja anem més enllà de la península.
1: Sí, sí, va més enllà.
2: La cosa està globalitzada.
1: Escolta, i el vestit, en aquest vestit, per exemple, quan et va arribar aquesta cançó, Xavier, què vas dir?
3: Aquesta jo li tenia una imatge de senzilla, per això té només tres guitarres d'acompanyament, no hi veia cap floritura ni excessives respostes a la línia melòdica del cant. I em va semblar simpàtica aquesta idea de la guitarra manouche, que, per qui no ho sàpiga, és l'estil de jazz gitano.
2: Sí, Django, Enric Rolà i companyia. També les veus donen el seu caràcter.
3: Exacte.
2: Les femenines.
1: Sí, veus femenines, aquí les tenim. Ona Vendrell, Roser Cavaller, Eulàlia Cavaller.
3: Exacte.
1: Correcte. I el guitarrista, deus qui és, el Pau Figueres?
3: No, el guitarrista de base és ell, el Miquel.
2: Perdó. Tranquil.
1: Bueno, però el manouche, el que...
3: I les dues guitarres manouche són sampler.
1: Són sample, exacte. Perquè tu, és que aquest senyor fa música electroacústica,
3: sí, sí.
1: Amb molta maquineta, i sembla que no hi hagi... Que sí, tot sigui acústic, però és molta maquineta.
3: Sí, això és el que m'agrada.
2: Hi ha instruments autèntics i samples, i no es veu gaire la diferència.
1: Sí, perquè el llibret aquí s'anomena tot el que toques, i, hòstia, toques de tot. Piano processat, percussions, cornetes, sintetitzadors...
3: No sóc un boig d'això i una mica pretenc també demostrar que els tòpics aquests d'això està fet amb màquina o és de debò? Jo me n'enric d'això perquè la màquina la manega un humà. Sí. I si estem parlant de música és un humà músic. O sigui que el tòpic aquest es referia a molt mala sombra d'usar l'electrònica i els samplers. Jo de vegades he fet coses folklòriques amb un flabiol i una bandúrria i un... no sé què, i per mi, fetes amb sampler, i per mi penso, mira, música electrònica. Apa, et donin pel sac.
1: Una tuba, també, un guira, saxos alts.
3: Sí.
1: Clar, a més, tot això s'ho fa a casa seva, no?
2: Clar.
3: Bueno, això sí que són músics que venen a col·laborar, eh?
1: No, bueno, això...
3: Els que has mencionat, és el Pep Pasqual i...
1: No, però alguna cosa la toques tu, també. No? Un saxo també el toques tu, o no?
3: No, bueno, si espera, és de sampler, sí.
1: Ah, no. De sampler. Vale.
3: Ah, sí, bueno, n'hi ha un amb dos saxos alts, que és Sampler. N'hi ha, un altre de saxo alt i clarinet baix, que és l'amic.
1: El Pep Pasqual,
2: el Pepino.
3: Pepino?
2: Sí.
1: Anem a escoltar més cançons, anem a, anem a, a pair-lo, això, el Ficcionauta. Cada llibre pot ser un interruptor.
2: Sí, sí,
1: en un vers ens dius això.
2: Sí, és una mica l'homenatge a la literatura ara, que sembla que cada vegada es llegeix menys.
1: I, menys.
2: I parteix d'una novel·la meva, perquè és un, jo he fet diverses novel·les juvenils i vaig fer una amb aquest títol fa uns anys, El Ficcionauta, i vaig pensar que donava peu un capítol d'aquest llibre on el personatge navegava entre els llibres i intervenia amb la... Amb els arguments dels llibres i els modificava, i com pot ser una bona idea per fer una cançó que sigui un petit homenatge als llibres que et marquen i que d'alguna manera
1: aquí,
2: et fan ser.
1: En el llibret t'autocites?
2: Aquí és l'única vegada que m'autocito, sí, perquè parteixo de la novel·la meva.
1: Sí, sí, com m'acabes d'explicar. Doncs anem a escoltar-la.
4: Com que el món real no em fa gens

refugi amb els llum del carrer. I de llibre en llibre viuré les vides que escolliré amb un sol cop de neurona. De París duré a Girona, Quasimodo per trobar Josafat i que xerrin una estona amb mossens i de campanya.

mans i un petó. Marxaré a extreure carbó i a lluitar per la justícia social amb tots els minaires de Germinal. Però abans de quedar amb el Quixot,

davant meu veuré el somriure del gat i sabré que Alícia és al meu costat fins que d'Artanyan vulgui fer de mi el cinquè mosqueter. Viatjaré fins al final de la nit, fins al centre de la terra i ardit. Li diré a Miquel Estrogoff que anem a caçar amb Zarov. Jean Valjean i els miserables em faran costat de fables, però al fred cosmos trobaré el gran Tulu i altres déus abominables. Sherlock Holmes dirà que amb pista a seguir amb ell una pista, haig d'anar en compte de no trepitjar un pobre escarbat kafkià.

veieu, no cal seguir amb la cançó. Cada llibre pot ser un interruptor que ens permeti desconnectar de tot l'horror quotidià. Però allò que de debò no té preu és que a més explica i preveu les misèries d'aquest corral, la nostra granja animal.

0: grande animal.
1: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
2: Bé, i avui estem vivint dins les cançons d'aquestes noves 15 cançons de Miquel Pujadó, de Cicatrius i Naufragis. Aquesta cançó també tenia reminiscències orwellianes aquí, eh?
3: Sí, però bàsicament...
2: No, la granja...
3: La gran... Oh, clar, el que passa és que hi ha moltes cites de molts llibres diferents, però sí, l'última concretament és orwelliana, clar, la nostra granja animal, però em sembla que parlo des de Homer fins a Stephen King, passant per Herman Melville. Hi ha una llista llarga, qui vulgui entretenir-se trobarà moltes referències,
2: no?
3: Sí, sí.
2: Escolta, ho pintes molt malament tot, però també ens acabes dient que cal riure de tot.
3: Cal riure de tot, i també hi ha un parell de cançons que obren una mica la porta, sobretot a nivell de determinats individus. Hi ha una cançó que es diu L'exèrcit de l'ombra i una altra que es diu Un estel al fons d'un pou, que són una mica les portetes obertes del disc cap a...
2: Una mica d'esperança.
3: Una mica d'esperança, digue-li com vulgui, sí.
2: Home, n'hi ha de fortes, eh? N'hi ha allò un sarcasme als tres monoteismes nascuts al Mediterrani. Aquí anem forts, eh? Tarats de Déu.
3: Sí, sí, feia temps que tenia ganes de fer aquesta cançó. I quan feia el de Foc i de Brut ja la tenia in mente, que diuen, però he trigat. El que passa és que una cançó de vegades trigo molt anys a fer-la.
2: Acabar-la de fer.
3: Sí, sí.
2: Bueno, i això, ja hem parlat una mica com feu, com treballeu. Has comentat que aquestes cançons tu has fet primer la melodia.
3: Després la lletra, amb dues excepcions, que tenia primer la lletra, només dues excepcions.
2: I llavors has anat a buscar el sastre.
4: Però bé, em permetem una cosa. Sí. Quan t'he dit abans que va ser un honor per mi que ell em proposés això, vaig al·lucinar tant amb l'estructura de les seves cançons i la literatura i també els acords i la música, que li vaig acabar preguntant ja en el primer disc: Miquel, explica'm quin procediment uses per composar. I val, ara a l'hora de posar fil a l'agulla, ell diu que primer s'agafa la guitarra i s'entusiasma amb la melodia, però el que em va respondre és que primer trio un tema,
3: això sí,
4: el que li vull fer una cançó, un any abans faig un desparrament literari d'escriure tot el que se m'ocorreixi sobre allò, i llavors, més rere més, vaig triant, mira, això em servirà per la primera estrofa, això per la segona. O sigui, que agafa la guitarra quan ja té una estructura literària de collons.
2: I una intenció.
3: La idea, i de vegades, el que dèiem abans, el títol, que de vegades un títol et porta cap a la cançó. De vegades hi ha un títol que el tinc pensat fa temps i no sé exactament de què anirà la cançó, però dic que aquest títol dona peu a una cançó.
4: O sigui, això és molt diferent d'altres que més sé jo, que no diré noms, que bons músics també, i bons potser chansoniers i tot, però que expliquen, no, jo m'enamoro d'uns acords i d'una melodia, no en tinc ni puta idea de què parlarà la cançó i després li poso paraules. Això per mi, dintre el gènere cançó, és una il·legalitat, ja em perdonaran.
2: Hòstia, o sigui que llavors d'aquestes 15 cançons podríem dir aquesta, la idea forta és aquesta,
3: sí,
2: totes tenen una idea forta.
3: Sí, sí, evidentment.
4: Bueno, és que
2: jo no ho havia percebut així tan clarament.
4: Un chansonier és una persona que va pel món i diu, amb això li faré una cançó, a tu et faré una cançó, aquests...
2: Home, però dubto que tan clarament ho facin així, no?
4: Sí. Hi ha una cançó del Carib, que si em permeteu us la tatararejo, que fa anys que em serveix de referència. Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y un poco de inspiración.
3: Evidentment,
4: això ho explica molt bé.
3: Hi ha gent que fa cançons que comença a tirar pel dret i a veure què surt.
4: Exacte.
3: Això és normal, cadascú té els seus sistemes. Jo tinc aquest.
4: Sí.
2: Bé, anem a riure una miqueta, no?
3: Bé, més que riure, parlar del riure i de les possibilitats del riure i del fet que l'humor de vegades és més efectiu que els atacs directes, que és el que intento explicar amb aquesta cançó.

Agenollat, aquell qui sap riure pot ser un xic més lliure en un món malgirbat. Riguem dels fanàtics i els intolerants, riguem dels cristians i dels musulmans, riguem dels jueus, riguem dels ateus, dels diables i els sants. Riguem dels carnívors, riguem dels vegans, dels homes, les dones i altres variants, de l'estupidesa arrelada i estesa en els éssers humans. Riguem de la vida i molt més de la mort, que el riure viatge

0: Bé, avui aquí a Fabricants de Cançons estem tenint la sort d'estrenar radiofònicament les noves cançons del Miquel Pujador, que cal riure de tot, aquí els bongos, els bongos, els quintos portorriquenys, les petxines, les congues d'en Xavier Batllés, sí, no? Petits detallets...
1: Bueno, aquesta sempre li vaig fer la broma, que era un símil del Pedro Navaja, i no ho vaig amagar, ho vaig quasi ressaltar perquè és divertit.
0: A mi també m'ha recordat una cançó que li vas arranjar segurament i produir, el Manel Josef, Anem a apostatar.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Per els condiments culinaris que hi has posat i també per la irreverència de la cançó. La iconoclastia de la cançó.
1: Ah, ja. Això mateix, molt bé. Ja.
0: Escolta, aquest dissabte, Miquel, a Terrassa, a l'Auditori Municipal, sí, presentes les cançons.
2: Sí, sí, amb tres antigues, que comentava abans amb el Xavier, que és, com diu, sempre feien aquelles sèries antigues, hi havia el tràiler, que això es deien, i en els capítols anteriors, aleshores farem tres cançons antigues només del disc anterior de Foc i de Vellut i totes les cançons noves.
0: I qui t'acompanyarà?
2: Doncs algunes cançons les faré sol i tindré la sort de comptar amb el Xavier, i amb la Laura Espejo, també, que és una de les cantants que intervenen en l'àlbum.
0: Això aquest dissabte, què serà, diguem, l'espectacle que faràs properament?
2: Sí, que després quan fem el Bernassans i tot això miraré de fer-lo similar o gairebé igual, sí.
0: Molt bé, anem a anomenar els músics que han participat en aquest disc o les aportacions de... Són aportacions puntuals, però que tenen el seu pes, no?
1: Molt. El càsting és importantíssim. Sí, sí.
0: Doncs què? Aquí, bueno, hi ha el Pep Pasqual, que l'hem anomenat ja, el Quim Uller...
1: Flautista. Hi ha dos trombonistes, curiosament, a dos peces.
0: El Joan Codina, no?
1: El Joan Codina i l'Albert Costa.
0: Ah, perdó, que l'he rebatejat. I el Pau Figueres, de guitarra?
1: El Pau Figueres, que aquesta veig que no l'ha seleccionat, però per mi és... Mira, és l'única que jo no foto brot, perquè és quasi tot...
2: Són dues guitarres i veu.
1: Dues guitarres i per mi és la joia del disco.
2: El cor de la guitarra.
0: Ah, un dia.
1: No, però bueno, ja...
2: Hi ha moltes cançons, no es poden escoltar totes.
0: Home, és que és un disc d'una hora, eh? Perdó, de 68 minuts, o sigui, una hora i de 8 minuts.
2: És un doble dels d'abans, clar.
0: Exacte.
2: Jo com m'hi poso, intento, com que ja mai no sé si en faré un altre, fem-ho.
0: Home, sempre ho dius, això, però...
2: Clar, d'això es tracta.
0: Home, i l'altre, l'anterior que vau fer, el de Foc i de Vellut, també 73 minuts, que passa que hi havia una part que no era d'estudi, però...
2: Hi havia algunes cançons que vam enregistrar a Terrassa, amb músics de jazz de Terrassa, el Josep Maria Ferràs i el Joan Albert, perquè hi ha una cançó que es deia Aquell temps de la jazzcava, que recordava l'antiga jazzcava de Terrassa. També hi havia una reprise instrumental, també hi havia un tema final amb el Toni Olaf Sabater, piano i veu, una cançó com autobiogràfica. És un disc que hi havia coses una mica més diferents, no tenia la unitat, diguem, que té aquest darrer.
0: Llavors, m'has dit que n'hi haurà tres en aquest dissabte, que potser són d'aquí, no?
2: Sí, sí, em sembla que faré el Soc de la Mata de Jong, que és una que la canto gairebé sempre.
0: L'altra vegada que vas venir al programa la vam escoltar.
2: Sí, l'única que no és música meva, que la vaig fer sobre la música d'un amic meu, un cantant francès i arranjador, que es diu Romain Didier, que és com una cançó de Jacques Brel. I una que farem amb un playback parcial, que és aquella que vaig cantar amb l'Aina Sánchez dels Records Divergents, que és molt divertida.
0: Mira, jo havia pensat per tancar el programa, encara queda, encara tenim minuts, però em sembla que al final no la podrem posar, que és fàcil dir-se anarquista.
2: Sí, també.
0: Aquesta no la faràs.
2: En principi no es pot fer tot.
0: No es pot fer tot, no, òbviament.
2: Però la meva idea és, després de fer els concerts de presentació d'aquest disc, fer una selecció i afegir algunes més d'anteriors. De moment vaig a centrar-me en les del disc nou, que cal aprendre a cantar-les, clar.
0: Escolta, Xavier... M'has explicat fora de micròfon una anècdota molt bona sobre una cançó de Foc i de Vellut, la dels mitjons blaus de l'Helena.
1: Ah, sí, que tinc un cosí arquitecte que viu fa 30 anys a Bucarest i fa, deu fer, un mes i mig, dos mesos, rebo un WhatsApp d'ell: mira, Xavier, el Ràdio Romania, els mitjons blaus de l'Helena, Miquel Pujador. I, bueno, hi ha gent a Europa, doncs, que són...
0: Inquiets i que escolten, no?
1: Ràdios més culturals, gent que des de Romania pillen un català de valor com en Miquel i el programen el seu programa.
0: Això no ho sabies, tu, no, Miguel?
2: Sí, m'ho va dir ell.
1: Li vaig enviar de seguida.
0: Ja m'imagino que no ho has acabat de saber ara, però, però no és que haguessis parlat tu amb aquella ràdio.
2: No, conec de res.
0: No, perquè tu rodes molt. Tu...
2: Sí, però a Romania mai. Veus? És un país, he cantat a molts països, però a Romania em falta aquest, em falta el cromo.
0: Ah, sí, en diu el
2: sí,
0: Carles Rius.
2: Que... Sí, que deia que Romania...
0: Sí, perquè hem encara... de recordar a l'audiència doncs, que aquest programa s'escolta bé, les coses funcionen perquè hi ha el Carles Rius,
2: molt bé.
0: El control tècnic. Llavors, a Romania no hi has anat, però has anat a Txèquia, a França...
2: A Txèquia, he estat a Estònia, he estat molt a Itàlia, sobretot a França, Dinamarca, Mèxic, a Suïssa també bastant, Bèlgica, Alemanya, alguna coseta... Sí, però
0: i fent tot això, aquesta cintura que fas, les teves cançons i les adaptacions d'altres... I...
2: Moltes vegades a França
0: coses,
2: les
0: no?
2: adaptacions de Brassens, que han tingut molta bona acceptació, i després també tinc una cosa que vaig per a universitats estrangeres, que és més utilitzant la meva experiència com a professor... Tinc un concert que es diu Ocells de Pas, que és una història de la poesia catalana a través de les cançons, explicada i cantada. I això fa molts anys que ho faig per instituts, però també ho he fet a moltes universitats estrangeres.
0: Mira, això em va molt bé perquè ara us anava a proposar que escoltéssim Professor de Risc, que també és una de les cançons arriscades i sí. valentes d'aquest disc.
3: Ha sonat el timbre, jo respiro a fons i em fico a la gàbia amb 35 lleons. No calla ni Déu, em sembla evident, sóc transparent. Ningú no m'escolta, ja em puc esforçar, que els llisca i rellisca el que pugui explicar. Si un d'ells vol fer feina, està mal mirat i putejat. Ofegat amb paperassa, arrossego la carcassa en un pelegrinatge etern pels nous cercles de l'infern. No tinc pas vocació de pallasso o d'animador, ni em vull passar tot el dia exercint de policia. Però és així com visc, professor de risc. Avui la memòria, la concentració, tenir referents, l'esforç, la raó, només són residus

programes kafkians, hereus de Rousseau, aquell gran pendó. Molts dels meus col·legues, amb resignació, esperen que arribi la jubilació abans de l'infart d'acabar sonats o soterrats. L'alumne va ser feliç, fora feina i compromís, l'institut nou xerrament.

praia, la literatura, la filosofia. De fet, la cultura serveix de ben poc, només per dubtar i sentir-se humà. Si es mor la paraula, mor el pensament, el passat s'oblida, es manipula el present i es roba el futur, quan ja molta gent no n'és conscient. El poder de la ignorància que ofega la discrepància i permet fabricar esclaus tan submisos com babaus. Vinga, n'hi ballem per baix i desem en un calaix l'excel·lència i el rigor, apicràcia i bon humor. És el que veig i el que visc, professor de risc. En el fons encara voldria canviar una mica les coses, podem comanar un xic d'inquietud, de curiositat, però estic cansat. Anem curs de recursos i d'autoritat, però no de vacances, diu més d'un tarat, que ens tracta de dropos, de privilegiats i malcriats. Els hereus dels dirigents van a centres exigents, la resta lluny.

0: així és com vist, professor de risc, so de risc, so de risc, so de...
1: S'ha ratllat el disc.
2: Fabricants de cançons. Una hora vivint dins de cançons.
3: Miquel, happy gràcia, eh?
4: M'ha fet gràcia,
3: això.
4: Sí, sí, cal buscar paraules noves de tant en tant per explicar el
3: que... Darwinisme social, sí que anem malament, eh? Bueno, aquesta és la segona que parla una mica de darwinisme social.
4: Sí, és que...
3: La primera que hem escoltat, també...
4: És que hi ha algunes idees que són generals i que van reapareixent de maneres diferents, sí.
3: I aquesta cançó, en el llibret, la presentes amb un text d'un senyor que es diu Damià Verdera,
4: sí,
3: que no és un poeta ni
4: un
3: cantó.
4: És un professor que ha fet un llibre recentment sobre la crisi de l'ensenyament i em semblava molt interessant, li vas demanar permís per posar aquesta citació del seu llibre, sí.
3: I aquesta cançó, doncs, hi ha el Xavier Batllés, el Pep Pasqual, tocant els saxos, aquí sí que hi ha el Pep Pasqual...
5: Saxo alt i clarinet baix, que és una combinació divertida d'arranjament.
3: I és una cançó per tocar la Major Escava de Terrassa,
4: sí,
3: no?
4: Sí.
3: Es podria tocar ja bé, no?
4: Sí, sí, un aire una mica així jazzístic, aquesta, sí.
3: I aquí hi ha moltes... L'oboé també el fas tu, aquí. Almenys aquí en el llibret ho diu. Ja, hòstia, no saps el que toca.
4: Toca tanta cosa...
5: No, deu ser un color... M'agrada molt les capes. Si compares amb lo plàstic, posar capes vol dir posar colors i ombres diferents. Doncs en música això també és possible. De vegades poses instruments que no saps ni amb què ho has fet, però és una capa. Una capa de timbre.
3: Escolta, és la segona cançó que s'escolta en aquest programa, de temàtica, això, de mestres, que veuen que les coses van molt malament. L'altra és un bon samarità del, sí, Víctor Bocanegra, del gran disc que ha fet darrerament.
4: Sí, sí, sí.
3: Sí, ja...
4: És un gran autor de cançons i gran cantant que hauria de ser més conegut.
3: Doncs això, ja és el segon que... mestre que el seu dia a dia ha vist que l'ha d'explicar en una cançó.
4: Sí, sí. Sí, sí, ja l'he sentida i m'agrada molt. També és molt diferent de la meva, afortunadament, perquè no tindria sentit que fessin la mateixa cançó.
3: Sí, no, evidentment, però vull dir... anem a escoltar una nova cançó, que hi ha jo trobo que, bueno, els arranjaments a mi m'agraden molt, perquè hi ha molts matisos, que és La nit dels, sí, mots. Dels mots. Digue.
4: Curiosament, no, aquesta cançó no estava prevista. En principi el disc havia de tenir 14 cançons, i anant amb una xerrada d'un amic meu, l'Enric Larreble, que ens coneixem fa molts anys, sentint-li dir que actualment la gent més jove ja no sabien el nom dels arbres ni el nom dels ocells, i que cada vegada el lèxic era més reduït, com a excepció, en dos dies vaig fer aquesta cançó i la vam afegir al disc. O sigui, la cançó més d'última hora i més ràpida que he fet potser mai.
3: La nit dels mots vivents.
4: Dels mots vivents, exacte.
3: Dels mots vivents, hòstia. Uh-huh. Mira, ja anem a seguir amb això de la meta cançó, i ara m'estàs recordant unes últimes cançons que va fer el Pau Riba amb l'orquestra
4: Firaluche.
3: Uh-huh. Aquella cançó que de fet recita, no?
4: Sí, sí.
3: Que ens va dient, la gent ja no sap que...
4: Sí, sí.
3: Tothom li diuen arbres a les coses i no sap què és un... Veus? No ho sé ni jo, no? Si és un
4: salsa,
3: llimoner, o... si és un no sé què, i en canvi sap el que és un cop GTI i un...
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Bé, anem a escoltar aquesta, La nit dels mots vivents. Mhm. Uh-huh.

l'oncle Màstecs Cararot, Debades Patricó, Falòrnia, Xerinola, Babau Esverdellà, Camàndula, Xarrup,

Jaime Gamarús, Galifer deu perxada. Virolles i Camus es moren les paraules i el món se'ns fa petit. Si el cementiri aguaita en les urbes de l'oblit, caldrà excavar les tombes amb

les paraules, el món se'ns fa petit. Si el cementiri aguaiten les urpes de l'oblit, que el drac excava les tombes amb bales o amb les dents per tal de fer possible. La nit dels mots vivents es moren les paraules i el món se'ns fa petit. Si el cementiri aguaiten les urpes de l'oblit, que el drac excava les tombes amb

0: passa? Que ets un esma perdut.
1: Aquí, evident, aquí hi ha el lèxic, aquí hi ha un lèxic ric com ha de ser. Aquí
2: bé, no. Són paraules que es perden o que es desconeixen i com aquestes podrien haver-hi moltes, però no solament en català, en qualsevol llengua.
1: Sí, sí,
2: eh?
1: Exactament, sí. Bé, avui aquí a Fabricants de Cançons hem tingut el privilegi, la sort, de parlar amb el senyor Miquel Pujadó i el senyor Xavier Batllés, senyor que va baixar la Rambla un dia, la Rambla de les Flors de Barcelona, amb el Jaco Pastorius.
2: Ah.
1: Poca broma, oi que és veritat això?
3: Sí, sí.
1: I hem estat escoltant les cançons d'aquest Cicatrius i Naufragis, les teves noves cançons, Miquel, que presentes, que recordem que presentes aquest dissabte a Terrassa.
2: Exacte, a l'Auditori Municipal. Sí.
1: A les 8, si ens estan escoltant el dissabte ja han fet tard.
2: Però els que escolten el
1: dimecres, sí, que ho tinguin present. Escolta, Xavier, què em volies comentar?
4: Sintetitzant el que hem xerrat avui, una de les conseqüències per mi molt greus de que ens hagin substituït la paraula cultura i el concepte cultura per entreteniment és la dificultat d'entendre l'art de persones com el Miquel Pujadó. Perquè, clar, tothom, com a conseqüència, tothom es mou pel m'agrada, no m'agrada, ai que parla moltes paraules, ai que... I és cultura, no és entreteniment. La disposició que li posem com a receptors de l'art, com entrem pel canal de l'entreteniment, ens estan guanyant. El món de la tonteria, la banalitat i el descompromís, etc.
1: Ho fan veure per un forat massa reduït.
4: Ah, una persona com el Miquel se l'ha d'escoltar amb una disposició cultural, amb una disposició poètica, amb una disposició política, crítica, social, participativa. No com a entreteniment. Aviam, que aquest senyor em diverteixi i em distregui de la meva vida trista.
2: La qual cosa no implica que les cançons no puguin ser divertides.
4: Exactament.
2: No és l'antònim de seriós, sinó d'avorrit, evidentment.
4: Exactament, i també tindríem associat potser l'antic concepte de cultura amb això que acaba de dir, que també ho hauríem de corregir-ho, això. Cultura és tot, l'humor i el menjar i els usos i costumbres, no?
1: Sí, sí, i que... Exacte, sí. No té per què haver-hi una jerarquia de més important a menys.
4: Clar que no,
2: evidentment.
4: Però no és entreteniment, la manera de...
1: Bueno, aquí, en aquest programa ningú ho ha dit, això, eh?
4: No, però si ho tenim, estan en la informàtica des del primer dia, a la carpeta de música, on estan els Windows? Entretenimiento. Ah. Clar, sí, venim formatejats ja de...
1: De per aquí la cosa, no?
4: Des dels anys 80.
1: Havia pensat d'acabar el programa, és fàcil dir-se anarquista, una de les cançons que m'agraden del De Foc i de Vellut, però no, com que no tenim temps, no l'escoltarem. I n'escoltarem una de la que n'esteu molt contents, m'heu dit a fora del micròfon, oi? Que és Les noies dels anys 70. És una cançó molt generacional teva.
2: Sí, clar, jo sóc de la generació que teníem, érem adolescents als 70 i els primers amors...
1: L'estem escoltant de fons,
2: ja. Època, i el Xavier ha fet un arranjament meravellós.
1: Doncs mira, l'acabem escoltant per cloure aquesta conversa.
2: Perfecte.
1: Moltes gràcies per haver vingut.
2: A tu.
1: De Terrassa i de Gràcia, aquí a Sant Just. I
4: et fitxaran de Ràdio Romania, ja veuràs.
2: Molt bé.

0: últim, aquest relleu ja el tens garantit, sí. I és probable que hagis de continuar buscant i cercant un relleu de cara al futur, de cara a la... Veurem aquestes jugadores per les que has apostat al filial.
1: I tens
0: que...
1: Martina, que et pot anar ajudant,
0: I tens Martina,
1: no?
0: De moment,
1: tens Martina, que et pot anar ajudant en aquesta posició de central, de lateral... Sí. Bé.
0: No has citat Salma, perquè per Salma ha arribat Caroline, i avui Caroline és el primer dia que l'hem vist de titular.
1: Sí.
0: I prou bé, ha fet el seu golet, que l'ajudarà a guanyar confiança, que probablement dins del club és el que pensaven que necessitava una mica per desbloquejar-se, i que a poc a poc s'ha d'anar adaptant.
1: Jo crec que sí, i que no carregui el pes del preu que s'ha pagat, això almenys que sigui conscient de que no ha de fer-ho, però sí que evidentment ha de desequilibrar. Avui ja li hem intuït cosetes, jo crec que encara no està ni en el to físic que necessita ni en la lectura de l'equip a l'hora d'interpretar segons quines situacions, però avui l'hem vist amb alguna acció que a mi m'agrada especialment, valenta, un punt anàrquic en algun moment, d'aquesta desinhibida, bé, jo penso que pot donar, no és la velocitat, no és aquell atleta que era Salma, perquè no ho és que
2: però
1: Salma
2: en canvi,
1: era un atleta.
2: Però en canvi des de parat, però té molta més possibilitat
1: de... Jo crec que no, té més talent, probablement, no?
2: D'encarar-lo un contra un, no sé, contra un bloc baix. A vegades el Barça només tenia l'amenaça de Graia per la dreta. Sí. Jo crec que ara amb Caroline, si està bé, si està en confiança, si està en forma i si està físicament bé, hosti, guanya.
1: Té el dribbling, té el desequilibri més en curt i per mi té més talent. Estic d'acord que, per exemple, Graia...
2: I et permet que Brooks sempre vagi per dins.
1: Sí. No, és que Brooks ataca per dins i és on fa mal, realment, perquè és indetectable i és aquí on els entrenadors rivals no sabran qui fer saltar per marcar Esme Brooks.
2: Jo crec que és un perfil que li va molt bé al que vol jugar Pere Romeu, perquè a vegades en Pina, que tendeix sempre a anar cap a dins, o Salma, que no era un... O sigui, no, era més una arribadora que un extrem pura. Mm. Jo crec que Caroline li dona exactament això.
0: Fins ara només tenies desequilibri per la dreta, i ara en els contextos en què vulguis, perquè, clar, que Caroline desbanqui de l'11 Pina són paraules majors.
1: Pot anar al mig del camp, avui ha anat al mig del
0: també
1: camp.
0: També és veritat que pot anar d'interior, hi ha partits per totes i hi haurà lesions durant la temporada, però el que vull dir és que Caroline té un sostre per un llistó al davant bastant important, que és el de Pina, que ha rendit i molt bé, i de fet l'any passat va ser titular gairebé tota la Champions
2: fins a la final.
0: No, per això que va ser titular
1: Salma
0: gairebé tota la Champions, fins a que és que el més final de Salma és probablement el millor mes de Salma al Barça.
1: És que jo sincerament, si no hagués fet el mes que va fer...
0: No, diries que és una baixa que no la... Bé, de fet, jo crec que això ho vam explicar en el seu moment.
1: Però va acabar molt...
0: Era la perspectiva que tenia el club respecte a Salma. Va acabar fent un esforç per intentar que es quedés, perquè el seu rendiment final...
1: És que realment va ser...
0: La sensació de dir, escolta, és que pot ser útil, però durant molts
1: molt
0: moments de la temporada havia estat una jugadora perduda.
2: Ho deies tu, el club va renovar Clàudia Pina i jo crec que el missatge era molt clar. O sigui, l'elecció era Pina i no era Salma.
0: Sí, però bé, aquest any la competidora de Pina és Caroline.
2: Jo crec que Caroline, si la cosa va bé... És una jugadora...
1: Ja et veig que t'agrada, et motiva, et veig la cara. No, a mi també, era expectació i jo crec que sí que pot ser un gran fitxatge.
0: I no
1: deixem a Payor, perquè a Payor no en parlem gaire, però fa una feinada de por. Avui han tornat a fer dos gols.
0: Sí.
1: Que era la primera l'any cap a dins, però el de Payor davant, per mi, té
0: ara
1: molt,
0: dius,
1: molt mèrit.
0: Ara que dius Payor, vinga, va, anem a votar la millor jugadora del partit. Us ha semblat que condicionés, no?, la votació. No.
2: Sí, però ja em sembla bé.
1: És que a mi també em sembla bé.
0: Sergi, què? Votem a la millor jugadora del partit,
3: home.
0: Et sembla? Vinga, fas tu el recompte i porta tu el... Jo crec que Fàbregas ja es pot quedar mut. No cal ni que parli.
3: De fet, ha marxat ja, imagina't.
0: Perfecte. És que ja un cop sap que no ha de votar,
1: no
0: té res a dir.
3: És que me l'hi he hagut de posar a sèrio. Li he dit que no podia votar i se m'ha enfadat i ha marxat. S'ha emprenyat i ha marxat. Un cop de porta i ha marxat.
0: Doncs,
3: vinga, qui vol començar?
0: Perfecte. Doncs mira, aprofitarem per veure si la Sònia ja està a posició, que sé que estem pendents per veure si hi ha alguna jugadora que pugui parlar, i no sé si tenim ja la Sònia per la zona de vestidors. Sònia?
4: Sí.
0: D'acord, doncs mira, què? Comences tu?
4: Doncs va, vinga, doncs mira, jo votaré Graia.
3: Vinga.
0: Graham. Sergi, tu què votes?
3: Jo, Payor.
0: Payor. El Sergi ha detectat cap on aniria jo.
2: El Payor és... Avui és el primer partit. Bola curta, bola a peu.
3: Sergi, bola a peu, riscos els mínims, Salmo.
1: Sergi, 4-4-2.
0: Vinga, jo voto Payor.
1: Payor, jo Payor també.
2: Sí, Payor, Payor.
3: Deu a rebufo meu, eh?
1: Sí, a roda.
0: Però durant el partit s'ha de dir que el Salmo havia ensenyat la puteta en Patri.
2: Sí, però el segon gol de Payor ha canviat, sí, alterat la
0: realitat. El segon gol de Payor és aquell que el fa Sidney, pràcticament.
1: A mi l'últim tram de Sidney...
2: L'últim tram de Sidney ha estat molt bé. El primer de Sidney no tant.
0: I s'ha de dir que la primera part de Gràcia, estic amb la Sònia, que està molt bona. Jo la segona part l'he vist més desapareguda i no...
2: Però el primer tram de partit, on el Barça ha tingut problemes per sortir, allà Patri ha aparegut. Mm. Ja ha dit,
0: però després has baixat del carro de Patri, t'has posat el de Payor, perquè tu ets molt de baixar.
2: Soc gairebé el creador del vaixell de Payor. Vull dir, a mi què m'has de dir? Si saps que Payor, jo sempre.
0: Ah, bé, sí, perquè és polonesa i tu tens allà una colònia polonesa que jo no sé si... Vull dir, tens casa polonesa,
2: no? Bé, no, perquè enxufa xixarres.
1: Què hi passa a Polònia?
2: Enxufa xixarres com si s'acabés el món.
0: No sé què hi té, però...
2: Jo soc polaco.
0: Ha estat al carro de Stenzner fins que ja la cosa no s'ha aguantat.
1: Va per aquí. No ho havia relacionat.
0: Ha baixat dissimuladament perquè no ens n'adonéssim, però sí, sí. Bé, doncs... Què, Sergi, com ha anat el recompte? Qui guanya?
3: Doncs Payor, claríssimament, per golejada. No hi ha gaire emoció.
0: Payor, millor jugador del partit. Sí. Sònia, per aquí baix, tu creus que ens
4: doncs
0: queden 9
4: sí,
0: minuts?
4: Mira, ara arriba Clara Serra Jordi a la zona mixta. Sí?
5: Provem a veure com surt.
0: Vinga, l'escoltarem, Serra Jordi.
4: Hola, bona nit. Sònia Oleart en directe per la TDG de Catalunya Ràdio. Suposo que més satisfeta impossible un gol d'una jugada assajada.
6: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
5: Com et sents després d'aquestes setmanes que vas estar aturada? No sé com ho has passat, però almenys de 6 setmanes, de quedar-te sense el Mundial Sub-20, però també estar aquí sense poder ajudar l'equip. Com estàs?
6: Bueno, crec que molt bé. El Mundial Sub-20 ho estan traient molt bé i aquí ajudant a l'equip amb el que puc i molt contenta d'estar aquí i de poder haver guanyat avui.
7: Jo parlo amb la Caro després del gol, perquè us heu quedat allà una estona, que has celebrat, però t'has quedat una estona allà parlant, comentant la jugada.
6: Sí, bueno, al final parlant de coses del partit, coses tàctiques, coses per millorar el joc.
8: No ha acabat encara la votació al Premi a la millor jove. Avui has fet un gran partit, una gran mostra pel món. Com afrontes aquests últims dies abans de poder aspirar a guanyar el primer premi important a la teva carrera individual?
6: Bueno, al final no ho penso. Qui hagi de guanyar, guanyarà. Espero que sigui alguna de l'equip, però molt contenta pel partit d'avui.
9: Com t'estàs sentint tu en el camp després de tornar a aquesta lesió?
6: Bueno, sumant minuts i intentant agafar el ritme de l'equip de nou i contenta d'avui haver pogut sumar minuts també.
10: En castellano, has debutado en Champions hoy, el equipo con victoria, tú con gol, buenas sensaciones, ¿no?, para empezar la temporada.
6: Sí, al final el primer partido en Champions, creo que ha sido un partido complicado, pero lo hemos sacado bien, nos hemos llevado los 3 puntos, así que muy contentas.
4: L'equip tenia moltes baixes, però pràcticament

0: va con gol el Champions, com ho has vist.
1: Doncs aquestes són les paraules de Clara Serra. Jordi, aquí a la zona mixta, ara esperarem a veure si surt Pere Romeu.
2: Doncs em fa gràcia, perquè diu Serra Jordi, estan pujant moltes joves amb molt nivell. Té 18 anyets, Serra Jordi.
3: Sí, sí.
2: Però clar, ella ja és una consolidada del primer equip del Barça, un altre bon partit de,
3: sí, sí,
2: de Serra Jordi.
3: I encara un punt tallada a la sala de premsa, eh?
2: Sí, home, és que...
3: Perquè està molt contenta, això ho hem pogut... ho hem pogut...
2: Perquè, home...
3: Sí,
2: els primers cops que Sonia Olear et pregunta, per començar, això ja
3: intimida,
2: imposa.
3: Intimida, eh? L'Olear intimida.
2: Però no, clar, i encara quan es posa davant dels micròfons, posa't i tu amb 18 anys.
3: Està
2: el
3: més,
2: on eres tu amb 18 anys?
3: Jo amb 18 anys, jo. On
4: a l'Espanyol.
3: El juvenil del Barça.
2: El juvenil del Barça, encara. Sí, després,
3: l'Espanyol va ser després, Sergi.
4: Ah, val, val.
2: Va ja va anar com a veterà, l'Espanyol.
3: Bueno, veterà, amb 18 estava al Barça. Vull dir que no... Sí, sí.
2: Imagina't.
3: I no feia errors de premsa i sort n'hi havia. No en feia.
4: I els joves no pujaven fort.
3: I els joves, exacte. Els joves no... Però sí, sí, la Clara està... Serra Jordi està molt més... Flueix molt més dintre el terreny de joc. La veritat és que és una jugadora... A mi personalment m'agrada molt perquè és un híbrid que sap rebre el peu, que juga amb espais curts, però alhora també ataca molt bé l'espai, té arribada, jugadora amb un físic important, sí, sí, pot marcar molt poc al Barça, 100%.
2: I una jugadora que a poc a poc s'ha anat deixant anar. També és veritat que al principi jugava una posició de pivot que vés a saber si no acaba sent la seva posició més habitual al Barça en funció de, clar, vull dir, tard o d'hora, Patri, necessitarà un relleu. Jo no dic que tant de bo renovi, no sigui ara, però d'aquí 3 anys. I és difícil, es fa difícil pensar algú millor que Serra Jordi per aquella posició, però és veritat que quan l'hem vist d'interior...
3: A mi m'agrada més. A mi si em fas triar, m'agrada més.
2: Que...
3: A mi m'agrada més d'interior.
2: Mira, ho parlàvem amb el Fem Futbol amb la Maria Tiques, que Serra Jordi fins ara el perfil d'interior que on ha brillat més potser és la posició més d'Aitana que no pas la d'Alexia, perquè ens entenguem,
3: sí,
2: perfil
3: sí,
2: més dret. Quan torni Aitana haurà de fer a l'esquerra si vol jugar, perquè...
3: Doncs a l'esquerra.
2: Doncs a l'esquerra, no?
3: Per mi sí, és més, i si t'has d'inventar un pivot, perquè Patri no hi és, o marxa o el que sigui, Laia Alexandri abans que
2: ja és veritat que... Sí, Laia Alexandri, que tant de bo
3: exemple,
2: torni aviat, que recordem que es va lesionar el febrer en creuats.
3: Algú més posicional allà. És que jo, aprofitar una arribada com la que té Clara Serra Jordi, seria, jo crec que posar-la allà de pivot, que l'has de... O sigui, l'has d'educar una mica, quedar-se més quieta, equilibrar sempre davant de centrals, com fa Patri, probablement la seva naturalesa és més... de més moviment, probablement, no ho sé, almenys de moment la veig així, que ara té 18 anys, veurem l'evolució d'aquesta jugadora, és que és molt jove.
2: Sí, et dic, la frase aquesta, estan pujant moltes joves de molt nivell, que cosa que és absolutament certa, però que
3: sí,
2: clar,
3: sí,
2: que te la diu una jugadora que és que hauria d'estar pujant ara també, 18 anys que...
3: És que en té un al vestidor, Sònia, demà a l'entrenament, que té 15 anys, no?
2: Sí, sí,
3: no?
2: A Maissa, per exemple, davantera,
3: té 15,
2: que... I unes quantes que en tenen 17, vull dir que tampoc
3: exacte,
2: les que... La resta no són gaire més grans que Maissa. Doncs una nova victòria d'aquest Barça davant el París, el Barça que té una Champions a priori en aquesta primera fase en Lliga plàcida. Segona jornada serà a Camp de la Roma. Després li tocarà visitar Copenhagen, el Kjuh, concretament a Kjuh, a Dinamarca, a l'octubre ja. Rebran l'Arsenal l'11 de novembre, això serà el Camp Nou, també la cinquena jornada rebran el Servet i tancaran a Múnich, un partit dificilíssim aquest sí, contra el Bayern. Esperem que aquí el Barça ja no s'hi jugui res perquè ho hagi guanyat tot i ja sigui clarament primera, però vaja, recordem que si no quedes entre les quatre primeres, et toca fer aquesta repesca que fins al moment el Barça no ha fet i jo crec que no farà. Passarà directament a quarts de final, o com a mínim això és el que demostra. Mira, ara veig sobre la gespa del Johan Cruyff que les jugadores que s'han quedat sense participar s'estan
3: fent un treball complementari.
2: Entrenant.
3: Sí, sí, sí.
2: I també les del París, que aquesta, això ha de ser més dur encara, perquè tens el viatge després i no has pogut jugar aquí al Johan, ho ha jugat
3: normalment aquest treball, Sonia, el fan els que han jugat, o no han jugat, o han jugat menys de 45.
2: Passa que ho pots fer quan, sobretot, són... És a dir, això costa més amb jugadors veterans, no? Tu, quan ja estaves més de retirada, que et fessin això... Ara, quan ets jove, sí, com és el cas d'aquestes, tant del Barça com del
3: París... Ho fas,
4: però quan ja és rutina, vull dir...
3: És una... Exacte. No. Moltes vegades es va més bé això que una sessió l'endemà, per exemple.
2: Vinga, va.
3: Prefereixes matar-ho aquí.
2: Marxem. Don't get ahead of yourself. Tanquem aquí, primer partit del Johan Cruyff.

Primer partit de la nova era sense Alexia, mateix resultat de sempre. Victòria, Barça 5, París 2. Carolyn s'ha estrenat, gols també de Serra, Jordi, Graham i Pallor per dues vegades. Gràcies al Ramon Salmurri, la Sonia Lear, el Gerard Autet, el David Mendoza, la part tècnica, aquí el Johan Cruyff. A l'estudi hi ha estat el Sergi Andreu, amb el Joan Fabregas a l'anàlisi arbitral, la Núria de la Fuente a la producció, la Conchi Vecino a càrrec de muntatge sonor i el control central Andrea Martínez. Ens retrobem dimecres vinent, a partir de a les 6, amb la prèmia del Roma-Barça, que començarà a 6:45. Segona jornada i confiem que amb nova victòria de les de Pere Romeu. Poseu-lo a ràdio, que ens ho passarem bé.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
3: 60.332, 6, 0, 3, 3, 2, de la sèrie 2.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: A les pel·lis d'espies no han volgut mai dones de veritat.

0: Quantes pel·lícules d'espies hem vist? En la majoria, les dones hi apareixen darrere un núvol de fum. Seductores implacables de llavis vermells, vencent l'enemic a cop de cuixa i lligacama. Que lluny aquests models de la història real, tan diferent. Les espies, a la realitat, van ser en la seva majoria dones silencioses, amb rebequeta, algunes secretàries abnegades, que es feien fonadisses per complir el seu objectiu i que des de la modèstia canviaven el rumb de la història. Això és el que, d'alguna manera, i a la seva ens explica l'escriptora basca Katixa Aguirre el seu últim llibre Servei Interior. En parlem ara mateix.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
2: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i del Periódico. Informa-te'n a club65.es.
4: Canvi absolut de temàtica. Parlem en París i aquesta música és que Letícia Fuentes a l'altra banda, la nostra periodista a París. Com estàs, Letícia?
5: Hola, què tal? Com esteu?
4: Doncs bé, mira, moltes ganes de tornar-te a tenir aquí. Sempre ens expliques coses d'aquest país veí que t'he de dir que no em para de sorprendre.
5: T'haig de dir que fa uns dies vaig tornar a Barcelona i Barcelona segueix tan maca com sempre.
4: Sí, es nota que no vius aquí, també t'ho diré. Es nota perquè tot ho veiem des de lluny més romàntic del que és. No, et deia que no para de sorprendre'm perquè jo l'altre dia aquí a Barcelona, al Mercat de Sant Antoni, que hi ha un quiosc d'aquests internacionals, vaig veure el Paris Match, aquesta revista mítica de tota la vida del cor, però vaja, que ha tingut números molt importants i que havia tingut molta trajectòria, i vaig veure una portada de Gisèle Pelicó i Jane Fonda, i m'agradaria, no ho sé, que Letícia Fuentes m'expliquis per què es veuen portades com aquesta. A nosaltres, després de tot el que vam parlar del cas de Gisèle Pelicó, la veritat és que desvirtualitzar-la d'aquesta manera i convertir-la gairebé en una portada que podríem dir de la Ola, aquí a Catalunya em sembla fortet, com a mínim.
5: Sí, jo ja ho he dit moltes vegades que us sorprendria a França com hi ha coses molt normalitzades que no són normals, que són remasclistes i que, bueno, que a Catalunya anem molts anys per davant. En aquest cas, bueno, doncs aquesta portada no és la primera que ha d'aguantar Gisèle Pelicó. És una portada, com bé deies, que surt amb Jane Fonda, que es barregen coses que no té molt de sentit.
4: Bueno, per nosaltres és estrany, és estrany. Imaginava una entrevista en profunditat i tal, però que de sobte aparegui com una revista del cor amb Jane Fonda. Jane Fonda és una actriu que ens encanta, no tenim res en contra d'ella, però bé, però tu em deies que fa dies em deies que no és de les portades més estranyes que has vist en aquest sentit. Vull dir, també va sortir una amb què es casava Gisèle Pelicó i qüestions així, oi?
5: Sí, va ser una portada també de Paris Match on uns paparazzis van fer fotografies robades a Gisèle Pelicó mentre feia una passejada amb la seva parella i van posar alguna cosa així com Gisèle Pelicó troba l'amor després de les violacions.
4: Mare meva.
5: Llavors, Gisèle els va denunciar, va guanyar el judici i va donar aquests diners a una associació de dones maltractades, però sí que va ser un precedent aquí a França de no tot es pot fer, no tot val, no tot és portada, i sobretot en aquest cas, no?
4: Terrible.
5: Gisèle Pelicó no és una celebrity, és una víctima de violacions.
4: Exacte. Avui, per exemple, notícia d'última hora, també teniu, podríem dir, un petit cas Alves a París.
5: Sí, els que són més futbolers potser el coneixen, Achraf Hakimi és un jugador del Paris Saint-Germain que va estar denunciat per una violació aquí a París. Ell ha estat molts mesos intentant que la justícia no el porti a judici. Finalment, avui el Tribunal Suprem de França ha reconfirmat que aquest senyor es sentarà davant de la justícia i respondrà a les preguntes de la justícia sobre aquest cas, un cas que ha estat molt sonat perquè ell ja va intentar comprar el silenci de la víctima i la víctima ha refusat els diners, no només d'Achraf Hakimi, sinó també que ja ha dit la seva advocada, de fet vam parlar amb ella fa uns mesos, i ens va confirmar que la víctima afirma que en cas de guanyar aquest judici, els diners obligatòriament que li hauria de pagar Achraf Hakimi, perquè és un procés que marca la justícia, els denegarà, o sigui, els refusarà, i no vol, com és habitual dir, no?, que aquestes dones només volen diners, doncs en aquest cas no.
4: Doncs aquest argument en sona. Hi ha moltes dones, també en el cas Alves va passar alguna cosa semblant. Esperem que al final no sigui com el del cas Alves i que les coses doncs arribin a port, com dèiem. Avui sembla que el Tribunal Suprem anirà, doncs, com dèiem, cap aquí, cap a sentenciar-lo. Però bueno, ja ens aniràs informant. De tota manera, sí. Avui no et trucàvem per res de tot això, sinó... Però va, quan et tinc aquí, m'aprofito de tu. Vull allò ben passar fet. Les últimes hores de París. Un tema de fons que mereix una pausa per analitzar-lo amb deteniment i que també m'agradarà que m'expliquis, perquè igual que a Catalunya, a França les dones cada vegada són mares més tard, però també prefereixen ser-ho soles, sense parella. Això és una cosa que passa molt habitualment, però el fet és que París fins ara estava prohibit.
5: Sí, efectivament. Fins al 2011 no era legal ser mare soltera, perquè, bueno, França històricament havia vinculat els tractaments de fecundació in vitro a la infertilitat mèdica i al model de parella heterosexual. Després de molts anys de debat sobre aquest tema, no?, de si es pot utilitzar la fecundació in vitro per famílies monoparentals, per mares solteres, finalment el 2011 la justícia va obrir aquesta porta i des de llavors les dones solteres poden fer-se fecundació in vitro, també les parelles homosexuals de dones, només de dones, els homes no entren en aquest tractament. I bueno, va ser obrir una porta molt gran. De fet, avui dia encara es produeixen manifestacions dels sectors més conservadors en contra d'aquest tipus de famílies.
4: Yeah. És que a mi la pregunta que tinc és per què han trigat tant a fer-ho legal. O sigui, és a dir, com és possible al segle XXI, en una societat com la francesa, estiguem tan a les beceroles?
5: Sí, bueno, és el que dèiem, no? A França sempre s'ha vinculat històricament als tractaments de fecundació d'in vitro a la infertilitat mèdica i al model de parella heterosexual. El debat va ser molt llarg, però bueno, van avançar el 2011, després de molt debatir a l'Assemblea Nacional. Tot i així, hi ha molta gent que encara avui dia hi ha manifestacions els dissabtes aquí a París, en els barris més conservadors, en contra de les famílies monoparentals o les famílies homosexuals. Però t'haig de dir una cosa, aquest problema es va solventar en l'àmbit legislatiu, però no s'ha solucionat en l'àmbit social, perquè hi ha moltes mares que, tot i que poden ser mares soles, solteres, encara no són considerades socialment com una família, i aquest és el principal problema que s'enfronten aquestes dones. Segons un estudi publicat aquest any de Science Direct, la majoria de mares solteres afirmen no tenir problemes amb la maternitat en solitari, és a dir, no, en el dia a dia no és un gran problema ser mare sola, però sí és un estigma social que encara persegueixen a la societat davant d'aquest model de família.
4: Et vaig fer un examen. Ai. Això no estava previst. Hi ha una paraula per definir aquestes dones en francès?
5: Jo diria que no.
4: No, saps per què t'ho dic? Perquè, per exemple, en alemany hi ha la mala mare com una paraula en alemany tota sencera, eh?
5: Ostres,
4: I clar, jo estava pensant que potser li diuen les bruixes o... Saps?
5: Us ho buscaré i al pròxim programa us ho diré, perquè ara clar. Em pilles...
4: No, ja ho sé, t'he posat un examen molt fort així d'entrada.
5: Jo diria que no, però sí que t'haig de dir que buscant en aquest reportatge, investigant una mica per portar-lo aquí avui, vaig trobar una mare a TikTok que denunciava que quan va inscriure el seu petit a l'escola, aquí a París, li insistien que era impossible que el nen no tingués pare, que havia d'haver-hi un pare sí o sí, li reclamaven per formalitzar la inscripció en els documents. Què passava? Que aquesta mare era mare soltera, s'havia fet la fecundació in vitro i, òbviament, no hi havia pare. Yeah. Llavors, va haver-hi d'insistir molt a l'escola per fer-li reflexionar de és que no puc posar el nom d'un pare quan aquest nen no té pare.
4: I això vol dir, com ja vam explicar fa uns mesos aquí al programa, que moltes d'aquestes dones, abans d'aquesta llei, moltes, per exemple, venien a fer-se la inseminació a Barcelona. Sí. Perquè hi ha tot un negociat, podríem dir, de moltes clíniques de reproducció assistida que diuen que els seus màxims clients són justament franceses i italianes.
5: Sí, de fet, avui dia, tot i que és legal, hi ha un problema també de que no, hi ha una llista d'espera molt llarga de mínim 2 anys, i de fet quan vas al ginecòleg i comences a tenir 30 anys, el ginecòleg ja t'avisa de si tens... Si vols ser mare tard, més gran, hauries de començar a planejar perquè hi ha llistes d'espera, no només perquè hi ha molta gent, sinó perquè no hi ha suficients centres mèdics que abordin aquest tema. T'haig de dir una altra cosa molt interessant sobre això, i és que, tot i que des del 2011 és legal fer la inseminació in vitro, la meitat de les dones solteres, de les mares solteres aquí a França, no és per aquest mètode. La majoria de mares solteres provenen de parelles que han fracassat i que el pare biològic se'n desentén. O sigui que el número encara és molt alt. Suspiritos.
4: Ai, exacte, sospirs, sospirs. Doncs, Letícia Fuentes, moltíssimes gràcies per fer-nos un retrat aquí generacional, vivencial i també del vostre dia a dia, perquè us passa tot al mateix temps, aquesta barreja de portades gairebé com burletes, podríem dir, amb la situació de Gisèle Pelicó, i tot això, que no en recorda pas una França massa avançada. Jo crec que, com deies abans, a vegades plorem molt per el moment en el que estem a Barcelona, però potser hem d'estar contentes.
5: Sí, sí, un altre dia portaré el tema de portar el cognom del teu marit, que això encara no s'ha superat aquí a França. Ja obrirem aquest tema un dia.
4: Obrirem aquest meló perquè et divorcies i segueixes sent la senyora d'A, eh?
5: Sí, sí, totalment.
4: Meravella.
5: Tinc una col·lega que li passa 17 anys després del seu divorci encara porta el cognom del seu exmarit.
4: És que se us ha d'estimar, les franceses. Letícia Fuentes, la nostra veu i cervell a França, a París, moltíssimes gràcies i fins aviat. Una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Bona nit.

I fins aquí el programa d'avui de les Dones i els Dies amb Roser Perera Moragues, Celi Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Elena Miquel, Isma Cebrián i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, atenció, vosaltres teniu bon nas? Perquè demà parlarem de perfums i d'allò que ens han dit sempre les mares. Ai, això sí que fa olor de net. Parlarem de com es fan els perfums i de per què les dones es veu que tenim millor olfacte que els senyors. No ho he dit jo, ho diuen els estudis. Això a demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio, a les Dones i els Dies. Us estimem. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general de OpenAI, Sam Altman, ha plantejat la necessitat d'un sistema de control global de la IA.
2: Cal un mecanisme d'estàndards nacionals i internacionals de la IA per mesurar capacitats i avaluar riscos i determinar si hi ha prou salvaguardes. Cal una supervisió humana a mesura que els sistemes són més autònoms. Calen informes d'incidents precisos i ràpids perquè el món pugui aprendre dels errors abans que es converteixin en catàstrofes.
1: El director general d'Anthropic, Dario Amodei, també emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat en la IA i diu que si cal alentir la investigació en aquesta tecnologia per evitar perills es farà.
3: Reduirem el ritme tant com calgui per assegurar-nos que cada tecnologia d'IA que llancem sigui realment segura.
1: França, que ha convocat aquesta sessió especial al del Consell de Seguretat, ha dit que cap país ni companyia pot pretendre controlar la intel·ligència artificial en solitari. Més notícies, Oriol Pujador.
4: El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Meshed Pezeshkian ha fet responsables dels Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. De la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky culpa Vladimir Putin que la guerra s'allargui i alerta dels perills que la intel·ligència artificial controli el front de la batalla.
5: We need to slow it down before we reach the next stage.
6: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
5: And we need peace before we reach that point.
1: A Catalunya, els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera, d'Anoia. Segons avancen els diaris El País i El Periódico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla del difunt. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa 2 anys i van decidir tapar-lo amb una manta. La família no sortia de casa des de la pandèmia i els Mossos han traslladat a les dues dones a un hospital per rebre un reconeixement mèdic. S'investiga si l'home va morir per causes naturals o veia indicis de criminalitat.
4: També els Mossos investiguen un tiroteig que aquest dimecres ha deixat un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. La víctima s'ha presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc, però no estem per la seva vida. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat agents de la policia científica, de la unitat de balística i la divisió d'investigació criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de l'incident.
1: L'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, habilitarà a partir d'aquest dijous un camió cisterna per subministrar aigua potable a part dels veïns del poble. Es farà així fins que arribin els filtres que han d'eliminar l'excés d'arsènic que hi ha en un dels dos dipòsits, el de la carretera de Caralps. Segons ha explicat al Catalunya Nit l'alcaldessa de Ribes, Mònica Sant Jaume, els nous filtres trigaran 1 mes i mig a arribar al municipi. Centenars de persones s'han aplegat aquest dimecres a la nit a l'entrada del Cursal, una de les seus del Festival de Cinema de Sant Sebastià, on es feia la premiere de En el corazón de la bestia, protagonitzada per Brad Pitt. El film, l'actor nord-americà, és un exsoldat d'elit que, amb el seu gos, ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió.
4: La cinta dirigida per David Ayer és un drama d'aventures extremes que, com ha dit Pitt, pot ajudar qui ho estigui passant malament.
7: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació.
8: I certainly love this film and
9: crec que aquesta pel·lícula és molt oportuna. Sí, és un film de supervivència, però al final també d'amor. I jo, personalment, crec que hauríem de passar més estona on no hi hagi diferències entre uns i altres, on ens sentim connectats i units. També estaria bé que escoltéssim més, que cuidéssim més els que ens envolten i ens asseguréssim que estan bé. Seria un bon lloc per on començar.
4: També aquest dimecres l'actor Oriol Pla, flamant Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja va coincidir a la sèrie Yo Adicto, per la qual Pla va guanyar un Premi Emmy.
1: Dels esports, el Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París amb gols de Payor i un de Caroline, Serra Jordi i Greia.
4: També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, Lovaina 0, Roma 0.
1: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyat el Cadí La Seu, que ha superat l'Espart 1 i Girona per 67-72. La Lliga el Challenge ha estat pel Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 al Lima Horta Barcelona.
4: Mentrestant, el Barça de bàsquet debuta aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul amb la baixa de l'aler pivot Toshan Ebutman.
0: Fins aquí les notícies.
10: Què tal? Com esteu? Ben tornats. Benvinguts al Matí de Catalunya.
11: Aquesta temporada, el Matí de Catalunya Ràdio torna amb més ganes, més ràdio i més històries.
10: Cada dia passen coses. Tornem per ser-hi, per explicar el que hi passi i per entendre-ho. I, sobretot, viure-ho amb tu.
11: Quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Per acompanyar-vos en una temporada apassionant.
11: De dilluns a divendres, de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio,

Avui he caminat per les Rambles de Barcelona, en obres, procurant de mirar on posava el peu per no caure en un pedrís, vigilant que no em tombessin les desenes de turistes que seguien una altra personeta amb paraigües que s'aturava, com era d'esperar, a l'entrada de la Boqueria. En un recorregut de poc més d'un quilòmetre, he sortit, perquè ho he vist, en un vídeo d'un ciutadà, posem per cas coreà, que s'estava gravant mentre parlava i mostrava la ciutat. Després, un altre ciutadà d'algun país, com ara Rússia, ha estat a punt de trepitjar-me, avui que portava sabates destapades, justament, perquè cridava els seus amics, no sé de quina cosa, perquè no l'entenia, mentre mirava enrere en lloc de fer-ho endavant. Recuperada de l'ensurt, uns metres més avall, una parella alemanya s'acabava de comprar un gelat i a la primera llapada el senyor l'ha enviat a Can Pistraus. He hagut de driblar la bola de torró, m'ha semblat, perquè una mica més i me la menjo jo, sense haver dinat encara. Us asseguro que he tornat a casa cansada, com si hagués fet una cursa d'obstacles, i just quan em disposava a dinar, una trucada al telèfon mòbil que avui sí que he contestat, tot i que no sabia qui era l'interlocutor, no coneixia aquell número. Doncs resulta que era una enquesta anònima de l'Ajuntament de Barcelona. De veritat, això és veritat, no estic inventant-me res. I em demanaven una valoració de com està la ciutat i de quines són les...

0: Ricard Portal, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts d'avui ja dijous 24 de setembre, la Mercè. Per tant, primer de tot, felicitats a totes les Mercès i, clar, ahir no vaig dir, ara me n'estic adonant, felicitats a totes les Tecles, que el 23, és a dir, el dia que acabem de deixar, doncs ha estat Santa Tecla. Així que, d'entrada, unes felicitacions per totes les dones que es diuen Mercè. Benvinguts en aquesta edició de la Nit dels Ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, al 93 201 7474, per fer les vostres preguntes, per dir-nos algunes de les respostes. Ahir vam fer recordatori de coses que encara no s'han respost, doncs qualsevol resposta és bona, o fer reflexions, crítiques i felicitacions. D'avui també, si val, avui us deixaré felicitar les Mercès, si voleu. Així que comencem donant el bona nit al 93207474 en Josep des de Claravalls. Bona nit, Josep.
2: Bona nit, Marta.
0: T'ho diré, Josep.
2: Avui parlar de la mentida.
0: De la mentida. Molt bé, que és el que ens deia l'altre dia l'oient, i nosaltres estem treballant en portar algú per poder fer reflexions sobre la mentida. Digues, Josep.
2: Bueno, jo la penalitzaria.
0: Tu la penalitzaries, has dit, eh?
2: Oh, i tant. Mira, mare, t'explicaré un cas molt ràpid. I és aquest verídic. Un jutjat de Barcelona va tindre, bueno, un cas amb una dona que es guanyava la vida en un bar treballant de prostituta.
0: Sí.
2: Aquella dona va conèixer un noi jove de 20 anys. Però i es van entendre que amb 50 euros van tindre la culpa. I quan van acabar, ella li va demanar 100. I li va dir que no. Que allò diu, m'han quedat 50 i no te'n torno més. Pues diu, te denunciaré. I agafa, dir-li pel denunciar per violació. Se'n va jutjat. I hi havia una jutgessa i li va dir, diu, m'ha passat això. Clar, les proves van dir que, bueno, aquella dona tenia la raó. La jutgessa va agafar aquest noi i va ingressar a la presó.
0: El va ingressar a la presó?
2: Sí, sense mirar res. Uh-huh. Bueno, l'endemà, el director de la presó va trucar a la jutgessa dient que aquest matí no han trobat penjat a dins a la presó.
0: Què dius? Això és verídic?
2: Sí. Per va penjar a la celda. I que és realitat que aquella dona en cap d'un parell d'hores va tornar jutjat. Va arrepentida que ella havia mentit, que deixessin la llibertat.
0: I ja no hi va.
2: Saps què li va dir?
0: Què li va dir
2: la jutja?
0: Què li va dir?
2: Diu, ara entraràs tu, perquè aquest noi és mort per la teva culpa.
0: Mare meva, sembla que m'estiguis explicant un cas de crims, per entendre'ns.
2: No. Estic segur que algú de Barcelona que jo també ho vaig sentir.
0: Ja. Déu-n'hi-do. Doncs ara entenc per què tu dius que la mentida s'ha de penalitzar. Ja, escoltada la història, ja, ho entenc perfectament. Molt bé.
2: Hi ha mentides que no fan mal.
0: Ja.
2: Però hi ha que fan molt mal.
0: Sí, està claríssim. Aquesta és una. Moltes gràcies, Josep, com sempre.
2: Vinga.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Una abraçada.
0: Bona nit. Déu-n'hi-do, entre la notícia que ens han explicat els companys dels serveis informatius del cos que s'ha trobat tapat amb una manta des de fa 2 anys mort en una casa, em sembla que em dic Cabrera, oi? Cabrera? I ara aquesta història del Josep, escolta'm, avui semblem un altre programa. Josep Lluís, des d'Horta, bona nit.
3: Bona nit i bona massa. Jo tinc preguntes de bon rotllo, no de crims ni de penúries. Escolta, celebrem la vida, no celebrem notícies
0: desagradables. No, sí, això també és la vida, no se celebra, però la vida també són aquestes coses.
3: Sí, però no fa massa, no pots deixar bon cos, oi?
0: No deixa. Va, a veure les teves preguntes si deixen més bon cos, va.
3: Penso que sí.
0: Va, doncs.
3: Mira, la primera és... primer programa de Catalunya Ràdio i d'altra emissió del primer programa. No sé si és aquest que treballes tu o el suplement o quin és. Que sigui emetent encara.
0: Encara antena, eh? El primer programa que encara s'emeti, molt bé.
3: I aquest està emetent de l'any, quin és?
0: 87.
3: 87?
0: Sí, sí.
3: Així jo, em consta que anem del 83, però jo escoltava les proves de so del Mikimoto.
0: No.
3: I el 83 no va començar la nit nacional,
0: no, va setembre del 87, ho dic, perquè l'any que ve fem 40 anys.
3: No serà el primer, ja s'ha convençut. A veure com ho desfogui algú. La següent.
0: Digues.
3: Quan diem d'algú que és un homenot o una donassa, que és despectiu, per referir al seu físic és voluminós, o per les seves aptituds intel·lectuals?
0: Molt bé.
3: Jo deixo aquí la pregunta.
0: Va.
3: I la darrera última per despedir, i espero que no t'hagin agradat i als oients, si és correcte dir cataplines als testicles.
0: Cataplines als testicles.
3: Sí, diu cataplines, que em to així en mà.
0: Estoy hasta los cataplines, molt bé.
3: Hi ha moltes maneres de dir els pelotats.
0: Sí, sí, moltes.
3: Però és una qüestió de tindre la ment en positiu, i aquell diu collons, i diu pelotats, i
0: aquell diu... Sí, sí, hi ha moltes maneres de dir-ho, i tant.
3: La que diu boles,
0: escolta. El que sigui, sí, sí.
3: És una qüestió del billar, i billar com els... tu saps com són les boles de billar? Dice, sí, claro, me la saco...
0: Mare meva, això és un acudit dolent, Josep Lluís.
3: Perdona, és que m'ha vingut ara mateix.
0: No, ja ho veig. Sense filtre, tu sense filtre.
3: D'un acudit antic i molt dolent. Jo era de l'Eugenio, vaig a la festa major del Clot i m'ho vaig passar molt bé. I del Gile, i del Kassen, i del Capri.
0: Això és una altra cosa,
3: Però sí. Aquest de les boles brillants el sé perquè és una cosa de la infantesa.
0: De la infantesa, sí.
3: Que no sé ni qui, ni quan, ni quina edat el vaig aprendre. Però
0: ja
3: penso. La vida m'ha ensenyat moltes coses i m'ha ensenyat a ser educat. Bona nit.
0: Vinga, bona nit, Josep Lluís, adéu-siau. A més del 932017474, teniu el WhatsApp del programa, ja ho sabeu, el 667-220-148. I atenció, que avui, jo no sé si és nou o no, però jo no l'havia sentit mai, vaja, no l'havia llegit mai, perquè és un missatge escrit, del Christian, que ens escriu des de Buenos Aires, que això m'encanta, quan ens escriuen des de l'altra punta del món, que tenim gent que ens escolta. Diu en Christian, us escriu un argentí des de Buenos Aires, respecte al debat sobre la difusió de la llengua, crec fermament que cal apostar molt més per reforçar, ell diu, el soft power cultural de Catalunya, tant a dins com a fora de les seves fronteres. I ell diu, en el meu cas, em vaig sentir atret pel català gràcies a Merlí, per tant, la sèrie de televisió de Catalunya, diu. I a partir d'aquí vaig començar a escoltar la vostra ràdio, a descobrir la seva música i a donar-me que una llengua s'aprèn quan t'emociona. Ai, que bonic això, Christian. Diu, la ficció i la cultura són la millor carta de presentació al món. Una forta abraçada des de l'altra banda de l'Atlàntic. Per tant, la tornem des d'aquí, Christian, que ens escoltis durant molt de temps i que ens continuïs enviant missatges. I si un dia t'animes i ens fas un missatge d'àudio, perquè segur que deus parlar el català, si l'has après escoltant la ràdio i veient Merlí, entre altres coses, segur que t'atreveixes un dia a deixar-nos un missatge d'àudio al WhatsApp del programa. Així que benvingut i moltes gràcies, Christian, de Buenos Aires. En Lluís, des d'Esplugues de Llobregat, ens diu, com puc pelar els ous durs perquè em surti bé la closca? Em costa molt i se'm trenca trossets. Jo diria que aquesta pregunta la vam fer la temporada passada i un munt de gent va poder ajudar. A veure si podem ajudar el Lluís, que té problemes amb els ous d'usos, eh? Que ningú interpreti res. L'Imma, des de Balaguer, diu... És una altra resposta a algú que preguntava sobre el Congre Sec, us en recordeu? Doncs l'Imma des de Balaguer diu: de Congre Sec l'any passat va ser el primer any que no n'hi va haver. O sigui, prou, diu, ja vaig parlar per telèfon amb l'única persona que feia Congre Sec de tot Espanya i em va dir que després de molts anys la seva família deixava de fer Congre Sec. Ho feien únicament a Moixia, a Galícia, i diu la Imma que ja no hi ha ningú més que ho faci i que no n'hi ha en cap mercat ni botiga. Veus? Ella sí que ho té clar, eh? Diu, així que ja ens podem acomiadar per sempre, vaja, del Congre Sec. El 93207474, ens truca l'Eduard, des de la Sagrada Família. Bona nit.
4: Bona nit.
0: Què tal, Eduard?
4: Molt bé. Mira, era per saber una cosa. La Vanguardia, que es veu que diu que és el diari que té més tirada i més venut.
0: Sí.
4: Des de fa uns anys, no, que fan programes de Barcelona i de la Vesca, fa anys que deixen de publicar la programació que fan. O sigui, jo me'l miro normalment i haig de mirar per la guia, perquè que no saps la programació que fan.
0: La programació de què? De televisió, m'estàs parlant?
4: Sí, la televisió de Barcelona, el BTV.
0: Ah, de BTV, la programació de BTV. A La Vanguardia publicaven la programació. Sí?
4: Fa molts anys que la van deixar de publicar, no sé per què, i també el Canal 33 no t'informen.
0: No.
4: O sigui, fan programes culturals i tot això, a mi m'agrada veure-la, la miro per allà, però tinc que buscar la guia perquè no, el diari no te la posen.
0: No, és veritat, ja no surt.
4: No sé per què, no sé per què van deixar de publicar-la.
0: Tu vols saber per què van deixar de publicar, eh?
4: Perquè van deixar de publicar la televisió de Barcelona, que encara la programació l'has de mirar, però jo la miro, m'agrada mirar-la, i tinc que mirar per la guia de la televisió els programes que fan, perquè la Vanguardia no t'ho posen.
0: No t'ho posen.
4: Però el 33 tampoc.
0: Sí, tens tota la raó.
4: Un dia vaig trucar, però no em van saber d'això, diu que tenia que escriure un correu dic, per dir tot això, vull dir que a veure si... D'aquesta manera...
0: Mira, com que tenim una altra pregunta també de La Vanguardia, que ens feien l'altre dia un oient, farem un pack a veure si ens responen a nosaltres, Eduard.
4: Sí, a veure, perquè clar, a mi m'agrada veure-ho, és clar, vull dir, has de mirar per la guia, perquè La Vanguardia, el diari La Vanguardia no en surt. Surt en altres televisions, però aquesta no surt, i el 33 tampoc.
0: Ni BTV ni el 33. I surten...
4: Ni BTV ni el 33.
0: I surt la programació d'altres teles, segur?
4: De totes les altres televisions, menys la BTV i el 33.
0: Ja, d'acord. Doncs...
4: O sigui, ja dic, em sap que vaig preguntar, em sap que fa molts anys que m'han deixat de publicar. O sigui, ja vaig trobar i que faig, que ja no ho va publicar, eh?
0: D'acord.
4: No sé per què la qüestió aquesta.
0: Ho demanarem, a veure si ens en sortim, Eduard. D'acord?
4: Molt bé, d'acord.
0: Vinga, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé. A
0: adéu,
4: tu,
0: bona nit.
4: Adéu, bona nit.
1: La nit dels ignorants. 40 anys formant part de les vostres vides.

0: Illes de Pau.
1: Heu fet el Camí de Sant Jaume alguna vegada? O coneixeu algú que l'hagi fet? Us sembla que és una prova física extrema o una prova mental? Què s'hi busca fent el Camí de Sant Jaume? S'hi busca companyia o soledat? Què té el Camí de Sant Jaume perquè alguna gent que s'hi enganxi i el faci un any i un altre? És la devoció religiosa? És l'espiritualitat? La introspecció? Pelegrins i no creients hi troben pau? Fer el Camí de Sant Jaume als anys 90 li va canviar la vida a la Conxita quan, amb 29 anys, li semblava que tenia una vida plena i va anar com a turista. La Conxita l'ha fet 4 vegades i ha vist de tot. N'ha parlat amb la nostra companya Judit Perpinyà de la conversa. N'hem fet 2 capítols i aquest és el primer, per tant, la setmana que ve podreu escoltar el segon.

A l'Associació dels Amics del Camí de Sant Jaume de Sabadell els hi explico que busco algú que hagi fet el camí, o tot, o un tros, o una vegada, o diverses vegades, i que allò hagi estat la seva illa de pau. I em diuen de seguida, doncs hi ha una dona a qui fer el camí li ha canviat la vida. I dic, caram, això sí que no m'ho esperava.

0: Aquesta dona és la Conxita. Té 56 anys, és veïna de Lieja, a Bèlgica, és ex-treballadora de Correus i ex-professora de secundària, llicenciada en Químiques. Família paterna de pagesos de Sòria, família materna de la Plana de Vic, amant de la natura des de petita i a qui li agrada trescar muntanyes. De fet, ara mateix, Conxita, em fa l'efecte que estàs fent l'olla de Núria. On ets exactament ara?
1: Mira, en aquest moment, per poder-vos contestar i tenir cobertura, estic en el refugi del Niu de l'Àliga, aquí a Núria.
0: Ja l'has acabat, l'olla?
1: Sí, la vaig acabar ahir. Sí, sí, un espectacular, eh? Unes vistes. Veure aquests gegants de pedra i veure que ets part de no se sap què des d'allà dalt i veure altra gent bojos com tu que fan aquestes caminades i tal, doncs és una mena de delícia, sí, sí.
0: I això de pujar cims, de fer senderisme, de fer trekking, no és el mateix que fer el camí de Sant Jaume? Quina és la diferència per qui no hagi fet mai el camí i ens estigui escoltant?
1: Gairebé t'hauria de dir que no té res a veure. El camí és com una mena de microclima, d'ecosistema, en el qual passen coses que en realitat són com una mica anormals. En canvi, quan vas a la muntanya no deixa de ser alguna cosa quotidiana. Tu puges un cim, puges, baixes, tornes a la teva vida. En el camí tot és diferent. És com si haguéssim plantat tot allò per tu, justament. Perquè el camí van començar-lo a fer doncs, els primers peregrins a l'edat mitjana. I abans que ells hi havia trossos que l'havien fet els romans. Per tant, formes part d'una tradició de persones que abans que tu han passat per allà, i això és com molt fort, segueixes unes fletxes que voluntaris com jo, com altres persones d'altres associacions, han pintat. Algú s'ha molestat en marcar el camí perquè després tu, quan hi vas, puguis confiar simplement en les fletxes i no et calguin tots aquests artilugis. I després et trobes a gent que s'aixeca cada matí per anar al mateix lloc que tu, que és a Santiago.
0: De totes maneres, no, hi ha gent que també fa travesses llargues que poden durar el mateix que dura el camí de Sant Jaume. No és el mateix?
1: No és el mateix. Mira, jo quan vaig començar el camí, la gent dins del camí francès, que és el que vaig començar a fer, em deien, buen camino, peregrina. Jo pensava, escolti, no, vostè s'equivoca, jo sóc una turista. A mi no em digui peregrina. Uh-huh. I clar, d'entrada, quan fas una travessa, ningú et diu que et vagi bé, peregrí. Et diu un bon dia, hola, què tal, que vagi bé. Per tant, d'alguna manera, volent o no volent, quan comences a caminar, assumeixes un rol que és el de peregrí. Buen camino, peregrino. Hope to see you on my way. I un peregrí és una persona vulnerable que posa la casa a l'esquena com un cargol i que no té res més que allò que porta i que subsisteix, encara que no s'ho cregui, gràcies a la gent que es va trobant.
0: Tinc entès que són etapes de fins a 50 quilòmetres diaris caminant amb motxilles que pesen. No sé si hi ha més de repte físic o de repte mental. És a dir, la gent sol patir més de peus o de cap?
1: Mira, la veritat és que això dels 50 quilòmetres, no sé, jo sé que la caminada més llarga que vaig fer va ser de 70 quilòmetres per la part de Castella i amb la motxilla 14 quilos.
0: Un dia 70 sí. quilòmetres?
1: Sí, però era jove, clar, tenia 30 anys, no és el mateix ara. Però, de fet, jo crec que cada persona fa el camí a la seva manera. I vaig conèixer a Grañón, un poble a La Rioja, un capellà que acollia peregrins i que deia a ningú li sortirà més butllofes que les que necessiti. I amb això vull dir que no és tant, les butllofes et surten perquè tu et forces. Vull dir que alguna cosa fas malament. Si tu t'escoltes, si tu escoltes el teu cos s'anirà aclimatant a aquesta situació tan anòmala per nosaltres que ens hem fet sedentaris de tornar a ser nòmades, ni que sigui per un temps.

0: Per tant, jo vaig començar realment com a turista. El meu repte era físic, perquè m'encantava caminar. Era el Club Muntanyenc de Sant Cugat. I llavors algú em va dir, escolta, mira, jo he fet el Camí de Santiago. Vaig pensar, mira, que xulo. I vaig començar doncs, per repte físic, per gastronomia, perquè m'agrada la cultura, l'art, l'arquitectura, etc etc. Per tant, cadascú comença segons com és i segons allò que busca. Depèn del que busquis, allò trobaràs. Vaig conèixer una noia que deia, oh, jo ha sigut una experiència fantàstica perquè m'he trobat uns senyors que tot el dia discutien. I això m'ha ajudat a reflexionar sobre la meva situació amb els meus pares. Jo vaig pensar, sort que a mi no ha passat i jo només m'he trobat gent encantadora. Per tant, comences d'una manera i jo crec que acabes d'una altra. I com acabes, depèn de lo permeable que siguis i de lo que la vida t'ofereixi i puguis acceptar al llarg del camí.
1: Tothom acaba buidant bona part de la motxilla que se n'ha endut el primer dia i aprens a viure amb molt poca cosa?
0: Hi ha gent molt sàvia. Jo no és el meu cas. Jo vaig conèixer un senyor que portava 30 quilos a la motxilla perquè en aquella època ell anava amb el seu ordinador i amb el fax. I aquell senyor sí, va decidir desprendre's del fax i del seu ordinador i va buidar la motxilla. I vaig veure molta gent que feia el mateix. Però jo tinc un esperit de recol·lecció que jo no vaig cuidar gaire res. Vull dir que jo vaig continuar amb els 14 quilos tossuda com una mula des del principi fins al final i continuo tossuda portant motxilles més grans de lo que hauria.
1: Tinc entès que travessar els Monegros va ser la teva etapa més dura, que vas trontollar una mica allà.
0: Bufa, sí, això va ser molt fort per dues coses. Una, perquè resulta que al cap d'una setmana de caminar, si no t'han començat a passar coses físiques abans, el cos comença a dir, escolta, mira, quina tonteria, jo no vull fer això. Per tant, vaig començar a tenir problemes amb el peu, no sé què, la motxilla em pesava i tal i qual. I llavors, clar, els Monegros era una noia de 20 i pico d'anys, 29, 30 anys, sola, caminant al costat de la carretera, i llavors... El complicat, molt complicat, era trobar on dormir. Hi havia, no sé si hauríeu passat, l'antic hostal El Ciervo, i jo contava que allà hi havia habitacions, i clar, allà no hi havia res. I llavors, sort vaig tenir de la bona ànima del senyor, amo del restaurant, que tenien un restaurant 24 hores pels camioners, i em va dir, mira, posaré aquí un matalàs, dorms aquí, però no surtis per res, perquè això estarà ple de camioners i més val que no et vegi. I aquella nit vaig pensar, però què fas? Aquí al mig. Per què continues caminant i tal? I vaig donar compte de que la frontera entre la salut mental i el que anomenem no salut mental és molt fràgil. I vaig pensar, estàs a un pas de perdre una mica els papers del tot. Però per fortuna i per loteria, suposo, doncs no els vaig perdre i el dia següent vaig pensar, no sé si té sentit, però continuo, perquè hi ha alguna cosa en el fons que t'impulsa a continuar caminant. I recordo amb molt de carinyo l'etapa dels Monegros, i de fet és un dels meus llocs predilectes del camí català, encara que estigui a l'Aragó, i això, i arribar a Saragossa, al Pilar, i això va ser com una mena d'apoteosi. Vull dir, va ser una passada pensar, ostres, s'haurà viscut a 70 quilòmetres de solitud i de només veure conills i parlar amb conills. Bueno, no vaig parlar amb els conills, però hauria pogut.
1: Tu el feies sola. Fer el camí sol o acompanyat canvia molt?
0: Sí, és diferent i les dues coses són bones. El que potser jo no sé si faria és anar amb grups molt grans, perquè a mi m'agobien les multituds i això i la logística. Però jo vaig fer el camí la primera vegada des de Roncesvalles i vam sortir amb un company de feina, una amiga del Centre Excursionista de Ripollet, i després ens va ajuntar un senyor italià que treballava al Ministeri de Finances italià en aquella època. I va ser molt xulo, però el problema és que cadascú caminava al seu ritme, la noia es va quedar enrere, clar, clar. No la van parar, van ser horrorosos. Després els dos nois es van començar a passar el dia barallant-se i al final ja vaig dir, escolta, això són les vacances, mira, aquí us quedeu, i jo me'n vaig anar. Llavors vaig trobar altra gent amb la qual vaig juntar amb un parell de noies i llavors no caminava amb elles, però almenys al vespre sí que ens trobàvem doncs, per sopar i per xerrar i tal i qual. Per tant, és diferent. Les dues coses poden ser molt maques. He vist gent que construïa alguna cosa junts, gent que s'acabava de casar i per veure si allò funcionaria començaven fent el camí, gent que els seus matrimonis s'acabaven allà.
1: Tu has vist exàmens d'estrès d'un matrimoni i divorcis al camí.
0: Mira, estàvem a Galícia, al Cebreiro, i un senyor anava desesperat, va trucar a la Guàrdia Civil preguntant per la seva dona. I la Guàrdia Civil la va trobar a tres pobles més enllà, que havia canviat de parella, per dir-ho així. Per tant, doncs, sí, evidentment, doncs, sí, sí. I després hi havia gent a la que els havia unit, o gent que s'havien conegut en el camí i que havien començat una nova vida junts. Vull dir, sí, el camí té una cosa... És una paràbola de la vida, i, de fet, a la vida, quan estàs obert, passen coses. I llavors, doncs, he vist coses molt boniques. He vist un senyor que ell va començar... Ell tenia un càncer, estava terminal, sabia que s'havia de morir, era de Brasil, i va decidir fer el camí. I llavors el bon home va començar a Roncés Valles, i jo el vaig conèixer també al Cebreiro, perquè, clar, com estava molt malalt, tenia metàstasis per tot arreu, doncs ell havia d'anar de quan en quan a l'hospital, perquè, clar, el seu cos no podia més. Però aquell home continuava caminant, sortia a l'hospital, continuava caminant, i va arribar també a Santiago. Però és una d'aquelles coses que penses, per què aquest home ho feia? I alguna cosa del seu camí a mi m'ha restat, eh? Vull dir, a mi aquell impacte de veure una persona que fa una cosa que no té cap sentit, que sap quin és el seu destí, que no li queda gaire, i continua fent una estupidesa. Però com a mínim a mi aquella estupidesa va ser un testimoniatge de, escolta, fins a l'últim minut val la pena aprofitar la vida, i no saps mai a qui servirà allò que tu fas, no?
1: La solidaritat entre els qui caminen, la hospitalitat dels qui us acullen a dormir, és mite o és realitat?
0: Mira, tu trobes allò que busques una mica. Per tant, si tu vols trobar solidaritat, probablement te la trobis. Per exemple, me recordo d'haver compartit, ens vam trobar també a les Castelles, no sé on, que no hi havia res per menjar, no teníem aigua, i un litre d'aigua entre quatre persones i una llauna de sardines. Això va ser el que vam menjar tots quatre, i tan contents. Saps què vull dir? I després també hi havia gent, doncs, que també és normal, que fan carreres maratonianes per arribar els primers al refugi, perquè si no quedarà sense llit. I llavors allò que, com quan vas al súper, que es van mirant malament els uns als altres perquè l'un passa al davant, vull dir que cadascú en el camí també fas la vida tal com ets, i donant prioritat a les coses que tu dones prioritat. Però sí que és cert, doncs, això, que la solidaritat és, jo què sé, simplement que algú et somrigui. L'experiència de quan estàs destruït i ja no tens ganes de res i no trobes sentit a res i tal i qual, simplement el somrís d'algú, o que algú et digui bon dia, o peregrino, buen camino, yo qué sé.

0: hi ha tantes petites coses que es converteixen en importants.
1: És bona la convivència entre els pelegrins, els que la fan per motius religiosos, per devoció, i els agnòstics o els simples amants de caminar perquè busquen endorfines i busquen posar a prova el seu cos. Hi ha col·lectius i motivacions diverses que caminen juntes. Caminen de manera harmònica?
0: Jo una de les coses que vaig aprendre quan comences a fer el camí, sobretot el primer camí, vas preguntant a la gent, i tu per què fes el camí? No, tu per aquí, o en els idiomes que calgui. I en el segon camí de Sant Jaume, jo ja no vaig preguntar mai a ningú per què feia el camí. Perquè tu no pots preguntar a la gent per què fa de bo el camí. Pot ser que sigui, doncs, com jo, per raons turístiques i gastronòmiques i el que vulguis. Però en el fons, jo crec que moltes vegades hi ha moltes altres raons. Vull dir que, com no saps mai realment per què l'altre està fent el camí, llavors tu l'únic que veus, o vaja, jo l'únic que he vist, és un altre peregrí. I aquí jo respectaré el seu espai i no li preguntaré si ell no m'explica o ella no m'ho explica per què fa el camí, perquè és molt sagrat. I perquè jo vaig conèixer un peregrí belga que havia matat en un accident de tràfic, ell era camioner, a quatre nois. I no s'ho va perdonar mai. I a més ell anava borratxo, per tant, ells es van saltar l'estop, però ell es va carregar a quatre nanos i espero que al final de la seva vida es perdonés. Però ell continuava fent el camí perquè no es perdonava. Per tant, no importa si tu dius, perquè hi ha gent que el fa per lligar. És això, cadascú busca el que vol i els motius superficials no tenen per què ser els mateixos que els motius profundos.

0: I hem dit que hi havia dos capítols. Ella parlava de motius profuns del camí de Sant Jaume. La setmana que ve en coneixerem d'altres, de motius profuns.
1: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es. Catalunya Ràdio. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
2: I a partir de les 3,
3: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
5: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
4: El més perillós és que escapi el nostre control.
6: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
1: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts d'una de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474 per preguntes, per respostes, per comentaris, pel que us vingui de gust. Potser hi ha algú que ha fet el camí de Santiago i mira, aprofitant aquesta illa de Pau, aquesta primera part de l'illa de Pau de la Conxita, doncs ens ho vol comentar. Doncs línia oberta, que l'Aina està agafant ja el telèfon. Però, com sempre sabeu, també deixeu els missatges de WhatsApp al 667-220-148. Ahir recordo que, em sembla que va ser la primera trucada que ens va trucar un oient que ens explicava que tenia en Josep Maria, de Corbera, que tenia una malaltia minoritària de la pell i demanava per si hi havia alguna altra persona que li havia passat o tenia algú al seu entorn. Doncs mira, Josep Maria, la Mercè, de fet, ens ha deixat al WhatsApp aquest missatge per tu.
7: Mira, no sé si el que ha comentat aquest senyor de la pell, que diu que li cau a tires i que la té molt sensible, no sé si és el mateix que diuen pell de papallona. És que aquí, a la Gràcia, hi ha una ONG que recull roba i la ven a benefici d'aquests malalts. No sé si és el mateix. En diuen pell de papallona perquè, bueno, és clar, és molt suau i molt, molt fràgil, molt fràgil. I penso que potser és el mateix, no ho sé. Bueno, aquí ja dic, hi ha una ONG, a Torrent de l'Olla, tocant a Travessera, que venen roba usada i el que, els beneficis que treuen és per aquestes persones que tenen aquesta malaltia. Que ja dic, no sé si és la mateixa i tinc la curiositat de saber si és la mateixa o no.
0: Hi ha un altre missatge de la Núria des de Matadepera que diu: vaig patir pitiriasis fa uns 35 anys. Només el cuir cabellut em picava i em queia la pell a trossets. Vaig anar a una dermatòloga i em va receptar un preparat que tenia una olor desagradable com d'amoníac. M'ho posava al cap amb un gorro de plàstic durant tota la nit i l'endemà, quan em rentava el cabell, em saltaven les palletes. Sobretot, no m'havia de rascar mai, encara que em piqués. Perdoneu. Diu, em va costar molt de fer net. A mi em va venir perquè tenia el sistema nerviós alterat, ens diu la Núria. Encara hi ha un altre missatge d'àudio sobre aquesta qüestió, una recomanació, de fet, que li fa en el Josep Maria, que és qui tenia el problema, la Judit des d'Eivissa.
8: Per aquest senyor que tenia aquest problema a la pell, tan esgarrifós, que deia que tenia tant de mal i que feia tant de mal veure. Aquest senyor del mètode Unani em parla molt de que tots els problemes venen per l'intestino. Potser se'l podria escoltar.
9: T'has de fer saber que des que fas el programa és una joia escoltar-te, perquè tens una manera de portar-lo, l'entrada que fas cada dia. És meravellós, és un plaer. Jo l'escolto perquè em fa estar present la meva àvia sempre l'escoltava. Jo tinc 61 anys i la veritat que em fa estar a prop d'ella, i és que és una meravella com ho fas, és una meravella, amb to de veu, Molta classe. S'ha de felicitar. Tothom t'ho diu, però també t'ho volia dir.
0: Carai, Judit, anava a dir... Doncs gràcies, escolta, moltes gràcies. Per sortir de dubtes i poder ajudar el Josep Maria, que ens trucava des de Corbera, com deia, li hem demanat, i qui ens ha respost, que jo ahir ho deia per antena, que és també oient del programa, la dermatòloga Lola Bou, ens ha deixat aquest missatge.
10: Hola, bona nit. A veure, la pityriasi rubropilaris, com diu molt bé aquest pacient, és una malaltia rara, però que veiem amb relativa freqüència. És a dir, jo n'he anat veient al llarg de tota la meva vida professional, però no excessivament. I què passa? Què és aquesta malaltia? És una malaltia que podríem considerar de dues maneres, o bé hereditària o bé adquirida. Formaria part de lo que en diem l'esquenodermatosis. I llavors, què és el més freqüent? Perquè pot tenir sintomatologia variada. El diagnòstic es fa per la clínica, que ara en parlarem, i bé, es confirma per biòpsia, per anatomia patològica. El més freqüent és que al voltant del fol·licle pilós, és a dir, en aquella zona on hi ha pèls, doncs es fan com unes papuletes, que és a dir, que són com unes escametes que voregen tots aquests fol·licles, i esclar, va fent una descamació constant, que això a vegades pot provocar picor i molèstia. La seva extensió és molt variable. Pot ser que ocupi zones molt petites, pot ser que ocupi zones més grans. Fonamentalment, el tractament, o sigui, no té un tractament de dir curació. Fas aquest tractament durant un mes, dos mesos, un any i et curaràs. No, perquè és una malaltia, dic que el més freqüent és que sigui ja de manera hereditària i que no desapareix. Per què? Perquè a la pell les cèl·lules estan vives, entre cometes, perquè es van regenerant. I què passa? Pues en aquestes zones es van sortint escames, escates, i clar, quan desapareixen o quan salten, pues en tornen a sortir d'altres. El més important, pues tenir sempre la pell molt ben hidratada, i després, avui en dia, hi ha els tractaments biològics que es fan servir també pels psoriasis i que és el que ell explica, que es punxa cada setmana. I també li vull donar la tranquil·litat i la seguretat que en el Vall d'Hebron, igual que altres hospitals d'aquí de Barcelona, de Catalunya, hi ha serveis de dermatologia que són fantàstics i que segur que l'estan portant el millor i li estan donant el millor que hi ha. En aquest sentit, ha d'estar tranquil i ha d'anar a totes les revisions perquè potser algun dia surt algun tractament que el pugui curar. Espero haver-lo pogut treure dels seus dubtes i haver-lo ajudat. Bona nit.
0: Doncs seguríssim que sí, doctora Lola Bou. Moltíssimes gràcies per aquest missatge que ha ajudat el Josep Maria de Corbera de Llobregat. Va, que ens truca el 93207474, la Carme, des de Dinamarca. Bona nit.
11: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs, Carme?
11: Doncs bé, molt bé, escoltant-vos.
0: Molt bé. Sí. On ets físicament de Dinamarca? Quin indret?
11: Estic a una mitjoreta de Copenhague, al nord. Uh-huh. A una zona en New Zealand.
0: New Zealand, molt bé, molt sí, bé. I ens escoltes cada dia o què? O quan pots?
11: Gairebé quan puc. Uh-huh. I si a vegades, quan vaig a dormir, com em costa dormir, us poso i amb la vostra sintonia, la veu i tal, m'adormo.
0: Vas a dormir, molt bé.
11: Sí, sí.
0: Molt bé, Carme, em fa molta il·lusió que ens hagis trucat. Digue'ns, què ens volies dir?
11: Mira, feia dia que us volia trucar i fins avui no m'he decidit. La qüestió és que nosaltres sempre us escoltem a través de la ràdio, tenim una ràdio que és internet,
0: sí,
11: i connectem les emissores. Fa temps que, qüestió d'aquí un mes o així, Catalunya Ràdio ha deixat de funcionar. Ho hem intentat tot. Totes les altres emissores funcionen perfectament. Només és Catalunya Ràdio que no acaba de com reload, va dient que com si anés connectant, i no acaba mai de sortir. Un cop o altre ha passat, però a cap d'uns dies ja ha tornat a funcionar, però és que ara ja no hi ha manera. Hem fet un reset, hem tornat a desconnectar tot, a reprogramar la ràdio, i Catalunya Ràdio és l'única que no funciona.
0: Ara sí que em deixes... Això és a través d'internet, és a dir, tu vas a l'aplicació de 3CAT i allà cliques Catalunya Ràdio, o com ho fas?
11: No, és una ràdio que tu busques l'emissora, la programes, ja et surt, ja és com un... Selecciona les emissores que tu desitges i ja estan allà. No és un ordinador, sinó que és a través d'internet.
0: No sé, clar, diuen... perquè per FM no pot ser, des de Dinamarca està clar.
11: No, és per internet. No. Sí, exacte, per wifi. Està connectada amb el wifi. I clar, tenim altres emissores de dos pisos i totes funcionen perfectament. I en canvi la vostra ha deixat de funcionar. Amb la qual cosa, cada dia... hem d'agafar un speaker, un altaveu, connectar-lo al Bluetooth i amb el mòbil escoltar-vos, però clar, no és com ho feies
0: fins ara, sí.
11: Ah, exacte, sí. I volia saber si és que Catalunya Ràdio ha fet alguna cosa o ha canviat la... No sé, tècnicament com es pot dir, perquè ha deixat de funcionar, és l'única.
0: Doncs mira, fins i tot l'Oriol, el tècnic que el tinc aquí davant, fa cara de no saber de què estàs parlant, imagina't. Per tant, intentarem buscar la resposta, si és que algú de les esferes tècniques per entendre'ns de la casa ens pot explicar què ha canviat i per què no ho pots escoltar de la mateixa manera que fins ara ho escoltaves.
11: Exacte, sí, és la qüestió, perquè em fa... És un...
0: Clar, has de fer un esforç extra ara per escoltar-nos. Sí, ja t'entenc.
11: Has d'agafar el veu, endollar-lo o connectar-lo. Sí, clar, tot això. I dius, ostres, era una comoditat tenir-lo així a la cuina, que el teníem, perquè nosaltres ens llevem i ja tenim Catalunya Ràdio constantment. És tot el dia, està... I ara
0: has de fer aquí l'altaveu, el mòbil i tot plegat. Doncs intentarem buscar una resposta, a veure si la trobem, Carme. Jo t'animo que t'esforcis a escoltar-nos i que no ens deixis d'escoltar, ara que per culpa de la tècnica no ens deixis d'escoltar. Però vaja, a veure si trobem la resposta.
11: Doncs molt bé, moltes gràcies.
0: Doncs moltes gràcies, Carme, i res, a descansar.
11: Perfecte, fins un altre.
0: Fins un altre dia, gràcies, bona nit. Sí. La Lluïsa des de Barcelona, bona nit.
12: Hola, bona nit.
0: Com estàs, Lluïsa?
12: Pues estem molt bé, molt bé.
0: A veure, vols explicar qui ets, Lluïsa, o no?
12: Sí, sóc la senyora que li va donar el ronyó al seu marit.
0: Lluïsa...
12: Fa quatre mesos.
0: És que l'altre dia estàvem parlant a la redacció amb l'Aina, dic... Aquella oient que li va donar el ronyó, fa molts dies que no sabem res, estàvem competint una mica i hem fet un missatge en plan... Esperem que tots estiguin bé. I ara em fa molta il·lusió que hagis trucat i que ens diguis que esteu bé, suposo, eh?
12: Sí, vam estar una setmana en un balneari.
0: Oh, que bé, per acabar de recuperar-vos. Molt bé.
12: Per recuperar forces. Després hem estat uns quants dies a...
0: Ai, espera. Ai. Una mica d'aigua, doncs. Una mica d'aigua.
12: Hem estat uns quants dies a Cambrils, també, per prendre el sol i poder sortir.
0: Que i agafar no una mica d'oxigen, sí.
12: Amb la diàlisi no podíem sortir, no ens podíem allunyar.
0: I ara, què? Teniu una llibertat que escolta'm, no us l'acabeu,
12: eh? Exacte, sí. I el meu marit té els controls tots molt bé, jo també. Ens tenim visites de control, ell en té més, jo no tantes.
0: Però recordo que l'última vegada que vam parlar va explicar que jo estic pitjor que el meu home. Recordo que va dir, ell està millor i jo encara em falta una mica. Veig que ara això ja no és així.
12: No, que va, ja estem molt bé tots dos, estem fortets ja, i ja podem marxar més lluny.
0: Que bé.
12: Ja estem mirant on podem anar una mica més lluny, de Cambrils.
0: Molt bé.
12: Però bueno, ja dic, no patiu, que estem molt bé i com farem els 84 anys, ho celebrarem més.
0: I tant que sí. Allò, a lo grande, que diuen. Doncs, Lluïsa, moltes gràcies per trucar-nos i records al seu marit. I res, a buscar una pròxima sortida i a viure la vida. Allò, sense haver d'estar pendent de cap màquina, que això és meravellós.
12: Molt bé.
0: Gràcies,
12: moltes
0: Lluïsa.
12: Moltes gràcies i us segueixo escoltant sempre. Eh?
0: Molt bé, moltes gràcies, una abraçada.
12: Una abraçada. Adéu,
0: bona nit. Bona nit. Ens va trucar per explicar-nos l'operació i després ens deia que estava encara, que s'estaven recuperant i tal, i clar, al final acabes pensant, no?, en aquestes històries que t'explica la gent i que dius quin acte d'amor que va fer cap al seu home i sentir-la, que estan tots dos bé i que ja no estan enganxats, sobretot el marit, clar, que és que feia diàlisi i ja poden sortir i fer la seva, clar, és meravellós poder sentir aquest testimoni. Així que li agraeixo moltíssim a la Lluïsa que ens hagi trucat i que ens ho hagi explicat, perquè és veritat que pensàvem en ella. Allò de tant en tant penses en gent que fa temps que no truca o gent que potser no estava bé, i mira, quan apareixen, doncs és l'alegria és doble. Va, que encara ens queden alguns missatges i jo vull recordar-vos una cosa abans de continuar. Vull recordar-vos que les nits de diumenge a dilluns fem allò que ara li dic no me la puc treure del cap, que és que ens deixeu un missatge de WhatsApp si voleu escoltar una cançó concreta, ens deixeu un missatge explicant el motiu o la història que hi ha darrere d'aquella cançó. Ens feu un missatge d'àudio o escrit, però vaja, millor d'àudio, al 667-220-148, dient, mira, vull escoltar aquesta cançó d'aquest intèrpret perquè el dia que em va passar tal cosa doncs l'escoltava, perquè vaig conèixer algú amb aquesta cançó, perquè és la cançó de la meva vida, perquè em recorda els meus pares, perquè em recorda els meus, pel que sigui. La història que hi hagi darrere ens expliqueu amb un àudio breu i nosaltres la posarem les nits de diumenge a dilluns en aquesta mini espai que li diem no me la puc treure del cap, allò que estàs cantant i fins que no tornes a escoltar aquella cançó no deixes de cantar-la. Doncs dit això, un altre missatge de WhatsApp que ens heu deixat al WhatsApp, el Jordi des de Sant Gervasi ens diu respecte a la senyora que ha donat el seu testimoni de derivació directa d'un cap a una psicòloga i un fisioterapeuta, si això va ser ahir que va passar, diu, m'agradaria saber en quin barri va ser, si és de Barcelona o en quina altra població li han donat aquests serveis, perquè em plantejaré empadronar-me en qualsevol lloc on hi hagi aquesta tensió, diu en Jordi. La meva experiència en un centre de salut mental d'adults de Barcelona és molt diferent i afegeix totalment decebedora. Diu, he estat 25 anys, Déu-n'hi-do, sol·licitant una teràpia psicològica a dues doctores diferents, una treballadora social i un infermer. Una teràpia que va arribar a ser reconeguda però no implementada. I ara, que estic a l'espera d'una nova derivació a un altre psiquiatre, ja porto 14 mesos esperant i la derivació no es produeix. Però igualment, després de tants anys de desatenció psicològica, diu en Jordi, ja no espero res d'aquest servei ni la de la salut mental pública. Déu-n'hi-do, eh? Aquí la decepció és màxima. Aquesta és la meva experiència, ens diu el Jordi. Celebro que hi hagi qui tingui més sort, però l'atenció en salut mental no hauria de ser una qüestió de sort, sinó de voluntat política i de les institucions sanitàries implicades, que ara, insisteix el Jordi de Sant Gervasi, brilla per la seva absència.

Tenim encara més missatges que escoltarem després, perquè són àudios que, si no, ara no tindríem temps. Igual que les vostres trucades al 93-207-474, després del butlletí de la una, igual que una entrevista amb una persona... Una entrevista amb una persona que viu en un lloc molt peculiar, que surt a moltes fotografies i que fa unes horetes estava celebrant la seva festa major. Tot això passarà després del butlletí de la una. Però abans, també us vull explicar una altra petició que ens fa l'Àlex des de Cardedeu, perquè jo feia un comentari sobre gent que està buscant altres persones i ho fa a través del programa. Jo dic, m'encantaria que algunes de les crides d'aquestes recerques acabi sortint. Doncs l'Àlex també ens ha deixat un missatge que diu, jo també vull retrobar una persona. Diu l'Àlex, vam coincidir a l'escola Ramon Massip, Dolors Granés de Cardedeu, diria que cap a l'any 2012 va marxar cap a la Roca del Vallès i m'agradaria retrobar-la, ens diu l'Àlex. La noia es diu Júlia. No ens diu el cognom, per tant, si algú que va estar al Ramon Massip Dolors Granés de Cardedeu, que va marxar cap al 2012 a la Roca del Vallès i es diu Júlia, o algú que la conegui, que ens ho faci saber, que l'Àlex estarà content de saber d'ella. Escoltem el butlletí de la una i tornem després amb tots els que ja esteu trucant ara i moltes més coses. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió i acusa Donald Trump de terrorista.
2: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
1: Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra.
3: We need to slow it down before we reach the next stage.
4: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
3: And we need peace before we reach that point.
1: En la seva intervenció al plenari de l'ONU, el president argentí Javier Milei ha qualificat l'Organització de les Nacions Unides d'inútil i li ha retret la inacció davant del conflicte de les Malvines. Repassem ara altres informacions en format breu, amb l'Agustí Serrat.
5: Pedro Sánchez promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, del PP, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i també a Barcelona per denunciar el cas.
1: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita dita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contravenir frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
5: Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora a Catalunya de les proves PISA, però en exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera.
1: Els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Zona 9 de nous artistes musicals que organitzen la revista Enderroc i Cat. El segon classificat ha estat Benny Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit. L'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, habilitarà a partir d'aquest dijous un camió cisterna per subministrar aigua potable a part dels veïns del poble.
5: Es farà així fins que arribin els filtres que han d'eliminar l'excés d'arsènic que hi ha en un dels dos dipòsits, el de la carretera de Caralps, on el límit se supera per poc. I és que els filtres actuals ja han acabat la seva vida útil. Ara els nous filtres encara trigaran un mes i mig a arribar al municipi, ho explicava l'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, en declaracions al Catalunya Nit.
6: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
5: Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700, que s'abasteixen del dipòsit on s'han de canviar els filtres, no poden utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
1: Esports, el Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb 2 gols de Payor i un de Caroline, Serra Jordi i Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
5: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí la Seu, que ha superat l'Esperon i Girona per 67-72, i la Liga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
1: El Barça de Bàsquet debuta aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de l'alè pivot Tosan Ebuman.
5: S'ha disputat un partit pendent de la primera ref, Sant Andreu 1, Real Madrid B 1.
1: I un partit pendent també de la Lliga Masculina de Waterpolo, Mediterrani 15, Sabadell 17.
0: Fins aquí les notícies.
7: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se t'apagarà. No ves que aquí se te farà massa d'allò. No. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
9: I moltes eines, eh? Moltes eines.
10: Si ho veieu, quins amics tens?
8: Bueno, tenia ja, no els tenia.
10: Ah, tenia.
8: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
7: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Una de la matinada i 7 minuts, gairebé, sí, no, 7 minuts ja, a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474, a punt per rebre la primera trucada d'aquesta segona hora. L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes, bona nit, Àngel.
1: Hola, molt bona nit.
0: Ui, que et sento, bueno, et sento una mica fluixet, digues, digues.
1: Molt bona nit.
0: Ara sí.
1: Ara sí, bueno.
0: Ara sí, Àngel, digues.
1: Era per participar en això de la sanitat pública.
0: Sí.
1: Quan és la sanitat mental, és la que no és mental, però tota la sanitat està fet un fàstic, la sanitat pública.
0: Uh-huh.
1: Ja des del govern del president Mas, que va fer aquell que era el govern dels millors, oi?
0: Les retallades, senyor, eh? Sí, sí.
1: Sí, amb el senyor Boi Ruiz. I aquest que és el govern de tothom, el senyor Illa, i l'altre que som 6 milions amb el govern de Pujol, és igual, entre tots la mataron i la sola se murió. Vull dir, la cosa va així. De fet, està que, per exemple, voto de vostra. El mes de maig em van citar, em van demanar la cita que em van posar com a preferent per les catarates, em van posar com a preferent el mes d'abril. Em van donar cita... El mes de febrer. El mes de maig em van donar la cita per anar a l'oftalmòleg. Vaig a l'oftalmòleg el mes de maig i em diu... Ui, diu, això és... Ara vindrà l'estiu, eh? El mes de maig, l'estiu, faltava encara un mes.
0: Sí, sí, sí.
1: Per l'estiu. He passat tot l'estiu i encara els estic esperant per treure'm una catarata. No hi veig quasi bé, eh? No puc llegir, no m'agrada molt llegir.
0: O sigui, encara no l'han trucat per operar-lo?
1: No, què va. I això és que s'estan escurçant les llistes d'espera. I tot plegat és igual. L'altre dia vaig estar a urgències per una caiguda que va ser la cama, bé, que de fet es va complicar, vaig fer el cap no va tenir, bé, em van atendre així, bé, però tampoc del tot. Bé, vaig anar a urgències. 7 hores d'espera. Això és aquí a Sant Pere de Ribes, eh? Vull dir que és una comarca petita, la del Garraf. És una comarca,
0: però a quin hospital, el Camil o...?
1: Sí, aquí, el Consorci del Garraf, el que van dir els Camils.
0: Els Camils, exacte, sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Doncs, 7 hores allà, mare meva.
1: Set hores. I quan li dius, bueno, això és perquè tanta rata d'espera, jo vaig fer la carta, això és aquella, després d'aquelles cartes de queixa, però després et contesten i et diu, no, gràcies per haver participat.

0: amb la cama.
1: Encara hi és amb la cama, mare meva.
0: Sí, sí.
1: Mare meva.
0: I de fet està que la història és això, és les catarates, això, és l'altre. Per exemple, de control d'una operació de cor que va ser el 2018, que més o menys hi ha d'anar cada un cop a l'any,
1: sí.
0: Ara ja em dona l'hora del 2025, però em dona l'hora pel 2027.
1: Ara hi ha 2 anys. Se'n riu ell mateix.
0: No, el 2027, dic, i si mor, diu.
1: Doncs ja no caldrà que vingui, no, el 2027?
0: Un de menys.
1: Mare meva. No, és que no fa gràcia, eh? Ja entenc el sentit de l'humor.
0: No fa gràcia. És ni que és emprenyamenta. Això és que porto, però és bueno, què hi faràs?
1: No, està clar.
0: Què hi faràs? Però això és sort en tenim que és el govern de tothom.
1: Sí, sí.
0: Oi? Això és el govern de tothom. De tothom, diuen.
1: Ai, senyor, Àngel...
0: De tothom que tingui quartos, perquè el qui no té quartos té que anar a la sanitat pública.
1: Sí, i s'ha d'esperar no sé quants mesos, en fi.
0: L'eternitat.
1: Ai, Àngel, gràcies per trucar-nos i compartir-ho, perquè si entre tots veiem com a mínim com ho tenim. Gràcies.
0: Això és, entre tots la matanomia,
1: ja se la semoria. Sí. Una abraçada.
0: Adéu-siau,
1: bona nit. La Marta des del Guinardó, bona nit.
2: Bona nit, Marta, tocalla.
1: Oh,
2: mira,
1: ja.
2: És que no havia tingut motiu, com que ja tens prou feina, que d'alguna cosa que fos important per trucar-te.
1: No, escolta'm, tinc prou feina, no, jo estic esperant les trucades vostres. Només faltaria.
2: Sí, però vull dir-te que sempre n'hi ha moltes i que...
1: I avui t'ha tocat de prop i has dit avui sí que, avui em toca.
2: Sí, perquè hi ha una raó. Eh?
1: Yes, sí.
2: A veure, han demanat alguna cosa que em necessiten de psiquiatria i sí. Que no troben... No sé exactament, eh? Perquè
1: ahir una persona va dir que tenia molt bona resposta, la van portar al psicòleg i al fisio a través de la Seguretat Social, i avui un altre noi ha dit absolutament el contrari.
2: Ah, bueno.
1: Hi ha manera de sortir-se'n, etcètera, etcètera.
2: Val, jo vaig a favor, no sé si és el tipus de psiquiatria que necessita, però, a veure... conec un doctor que es diu doctor Pórcoles, que és una meravella.
1: Uh-huh.
2: Sí, és de la Seguretat Social, és un equip, clar, és una especialitat que potser no... Bueno, que inclús va muntar ell a anar pels domicilis, aquelles persones que no volen anar allà.
1: Sí,
2: eh?
1: Sí.
2: I llavors, pues, és una meravella. Perquè ho conec de prop, eh?
1: Sí. Però llavors, és un metge de la sanitat pública.
2: És un metge de la Seguretat Social.
1: D'acord.
2: Que relacionat amb el... Com se diu? L'Hospital del Mar.
1: Amb l'Hospital del Mar,
2: eh?
1: Molt bé.
2: Uh-huh. El que passa que ara està situat... Hi ha un edifici nou que està en el fòrum, tot com de vidres.
1: Sí.
2: Que està situat allà, suposo, perquè a l'Hospital del Mar no hi cabien ja, eh?
1: Clar.
2: I llavors, això és un... No sé si només és un tipus de psiquiatria especial, eh? Però que ell mateix va formar això de poder anar pels domicilis, eh? Pels que no volen anar o el que...
1: No poden, sí.
2: I llavors passa ell... personalment, porta algunes infermeres i sovint una parella de nois o noies metges que suposo que estan per aprendre d'ell.
1: Clar, sí.
2: És una persona molt agradable, molt modern, no sé. Vull dir, jo perquè ho conec de prop.
1: Però suposo que per anar a aquest servei t'hi ha de derivar el metge de capçalera, entenc, no?
2: Bueno, jo vaig anar... Bueno, jo sé que directe.
1: Directe.
2: No sé.
1: Sí.
2: Jo sí, perquè... Bueno, una persona que utilitza... tenia un fill que... Bueno, tenia
1: que
2: problemes.
1: Que ho necessitava, sí.
2: Però que no... Persona normal, però que tenia una cosa.
1: Sí.
2: I llavors...
1: Un trastorn, ja està. Sí.
2: Sí, un trastorn. Llavors jo vaig anar a l'Hospital del Mar, llavors primer fan un estudi, el què, el per què, la persona, tota la història...

0: clar, i des de l'Hospital del Mar van derivar-lo aquest doctor, entenc.
1: Sí,
0: clar.
1: Bueno, és que llavors estaven a l'Hospital del Mar.
0: Clar.
1: I llavors es veu com que a l'Hospital del Mar ja no hi cabien. Ara
0: s'han traslladat.
1: Està en aquest edifici que està en el fòrum.
0: Molt bé. Doncs doctor Porcoles, clar. Apuntat bé. Porcoles,
1: sí, amb accent a la primera home. Em sembla que es diu de nom David.
0: D'acord.
1: David Porcoles.
0: Còrcoles, amb C, va, d'acord.
1: Amb C, totes Còrcoles. Amb C, sí.
0: Ma, perdó, que sí. Havia fet bé.
1: És, ara, no sé si és per una cosa especial de la psiquiatria o no, però bueno, és una meravella.
0: Si algú li interessa, que, mira, ja té un punt. D'acord,
1: pregunti pel doctor Còrcoles i et dic
0: que pot ajudar, perfecte.
1: De l'Hospital del Mar, el que passa que no hi devien caber ja, i ara estan en un edifici que hi ha en el fòrum, tot així de vidre.
0: Perfecte, sí, Marta, doncs gràcies per compartir-ho, a veure si podem ajudar algú.
1: Mira, per si pot servir, perquè conec el tema aquest.
0: Sí, sí, això sempre ajuda.
1: Bueno, pues,
0: moltes gràcies.
1: T'escolto sempre.
0: Doncs gràcies sempre. Per escoltar i gràcies per trucar avui i ajudar.
1: I avui em semblava que
0: havia de fer. Perfecte.
1: Que podia fer un servei.
0: Molt bé, doncs benvingut sigui. Gràcies, Marta, bona nit.
1: Bona nit, a adéu. Tu per tot.
0: Adéu.
1: Adéu, adéu.
0: La Joana des de Palma de Mallorca, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: Ah, bé. Bueno, ja que avui ha sortit un poquet això de... xerraré el millor que pugui, català.
0: Bueno, xerres perfecte el català, no faltaria.
2: Me pot com nerviosa.
0: No, no, dona,
2: mira,
0: no.
2: Aquí, ara mateix, a Palma, això de la seguretat social, de la seguretat per les visites, és un horror.
0: És un horror.
2: Jo tenc, esperant, tenc pedres. Quan se me dona el dolor de les pedres, té que venir l'ambulància a cercar-me, potser que estic en el Cort Inglés, o en el Mercadona, o a qualsevol puesto d'aquest,
0: sí.
2: Perquè és tan fort el dolor que me caigo.
0: És que les pedres fan molt de mal.
2: Molt de mal. Bé, ara farà 8 mesos que estic esperant l'operació. 8 mesos. Aquell dilluns he anat a l'anestesista, i jo ja pensava que me creguerien. No, m'han dit, bueno, no, o a lo millor ara pots estar dos o tres mesos més.
0: Què dius ara? Però si ja tens les proves fetes, no?
2: Sí, però hasta tres mesos, crec que hasta tres mesos, sí, crec que m'han dit que s'estope per... Però bueno, però ja està bé, eh? Però una altra cosa, un mes de carcelera, tu no visites així normal, ja te tarden un mes i mig o dos. Quan fa uns anys eren un quant de dies, 15 dies...
0: És a dir, tu per anar perquè t'has constipat, m'ho invento, o tens una bronquitis i vols el metge de capçalera...
2: Si tu te troba malament, baixen el PAC, i t'atendran. Però si demanes una visita...
0: Un mes i mig, molt.
2: I una altra cosa, tenc un genoll que me fa mal, bé, tenc 74 anys, un poquit d'altres. Vaig demanar també per el traumatòlogo, fa quatre mesos que li vaig demanar un volant a la doctora per el traumatòleg. Me van mandar un missatge d'aquest en el mòbil i van llegir el 20 del 10 i dic, ai que bé, més que bé. No, però quan vaig seguir llegint, el 20 del 10 del 27.
0: Va.
2: Ho juro.
0: Però si falta més d'un any.
2: Més d'un any.
0: Pel traumatòleg, més d'un any?
2: El traumatòleg, 20 del 10, i quan li va dir això, se necessita l'altre dia, que li va comentar un poquet, i me va dir, i espere que todavía se pondrá peor.
0: Molt bé, anem molt bé també aquí, veig.
2: No, aquí està tot el món bé. He fet una fúria, no sé per què motiu, perquè jo estava molt contenta. Jo tenia un seguro privat i me va llevar perquè deien a mi, amo, ai, ja no me gusta más. Ja t'he dit, jo he passat molt malament amb aquest dolor i... Bé, molt malament, molt malament.
0: Clar, només pots anar amb calmants, no?
2: I quan me duien allà a son espaces, jo pensava que potser me quedaria. No. Com vostè no tiene fiebre, senyora?
0: Cap a casa.
2: Com no té febre i no veïn cap infecció, cap a casa.
0: Cap a casa, sí.
2: I sí. I mira, avui he provat, ja que he dit... Senyor... Bé, el psiquiatre ja no t'ho dic, el psiquiatre i el psicòleg igualment, també sí, te tarden un any en cuidar-te. Jo no sé, vol arribar a fer-te coses,
0: no sé. Déu-n'hi-do, Joana. Espero que, que et criden aviat, perquè això de les pedres no, no li desitjo a ningú.
2: O sigui que... estic assustada, perquè a vegades vaig, surt en el carrer i
0: t'agafa l'atac.
2: I tenc com aquesta coseta, però vamos, que no va mal, no? Clar, que no va més. Clar. I dic, ai, que no me passi, que no me passi. Bé, més o menys no me passa. Però sí, jo plor molt amb aquesta cosa.
0: Clar, no, no, és que estàs patint. Sí. Tant de bo, Joana, tant de bo te cridin. Vale, una abraçada molt gran.
2: Bona nit, Marta.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu.
3: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
4: Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
5: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
3: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
0: Una de la matinada i 22 minuts. Avui que ha estat... Avui és la Mercè, però ahir va ser Santa Tecla, el dia principal de la Festa Major de Tarragona. Ens feia il·lusió entrevistar una dona que és veïna de Tarragona i que viu precisament en un dels llocs més emblemàtics de la ciutat. La Núria Rosselló, quan surt al balcó, veu el mar davant seu. És molt possible que una imatge d'ella, del balcó, surti a fotos de molts turistes que visiten la ciutat. Poques cases hi deu haver a Catalunya amb una paret del menjador tan gruixuda com la seva. Murat.

0: impressiona.
1: Sí, senyores i senyors, la nostra convidada viu a la Muralla de Tarragona, l'obra romana més antiga de les que es conserven a la península Ibèrica. I avui l'hem convidat al programa perquè ens expliqui com i per què hi van a viure i què té d'especial conviure amb un mur que té 2.200 anys d'història. Núria Rosselló, bona nit i benvinguda al nostre programa. Vostè, un ocellet m'ha dit que de tant en tant escolta La nit dels ignorants, pot ser?
2: Oi, i ara feia temps ja, com que ja a vegades me vaig aviar, m'aprenc una pastilla i tot això, ja no... Hi ha senyores que són grans, i a vegades se desperten, o estan despertes aquestes dones.
1: Molt pròpia, despertes no? Estan, hi ha molta gent... Sí, sí.
2: Perquè jo a vegades, és que dic, jo com pot ser que aquestes dones, aquestes senyores, bueno, que potser les pobres no, ja ho esperen, no? Pobretes.
1: No, ja s'adormen després. Porten un altre horari. Ens escolten i després se'n van a dormir. Vostè avui és convidada d'aquest programa perquè vull que ens expliqui com és viure a la Muralla de Tarragona. Vostè, puc dir la seva edat, Nuri?
2: Jo sí, 87 anys.
1: 87 anys. I en fa més de 50 que viu en aquest pis?
2: Sí.
1: Se'n recorda com i quan va arribar a aquest pis de la Muralla?
2: He passat en dos cases, jo.
1: Ha passat per dos cases. Però en, sí. en aquesta de la Muralla de Tarragona fa més de 50 anys que hi viu.
2: Sí.
1: Perquè vostè va anar a viure aquí amb qui? Amb el seu marit?
2: Sí. I els quatre fills.
1: I ja tenia quatre fills?
2: Sí, sí.
1: Clar, que potser necessitaven una mica més d'espai i van anar a aquest pis.
2: Sí. El meu home va parlar amb aquest l'amo d'aquí, bueno, del que ara no, del que hi havia, que sí. És mort també, a l'altre. Jo vaig trasladar aquesta senyora que hi ha ara, pues, ells com van fer pues, nosaltres.
1: Clar.
2: Se va donar a nosaltres.
1: I és un pis, entenc, de lloguer, oi?
2: Sí, sí.
1: Perquè els oients que saben com és la Muralla de Tarragona tinguin una mica d'idea, vostè viu al costat del portal de Sant Antoni, oi?
2: Sí.
1: Vostè diria que és un dels trams de la muralla especialment més bonic?
2: Bueno, jo per mi sí, perquè tothom... Jo veig la mar i veig la Diputació davant, després tinc aquí davant, també. Hi ha coses, hi ha col·legis.
1: Clar, però vostè, la vista, quan surt al balcó, què veu?
2: La mar.
1: La mar. Si està...
2: La mar i el sol que em surt de matí a primera hora.
1: Imagina't, quin quadre més bonic que té, no? I això és gratis, eh?
2: Sí,
1: veure aquesta vista és gratis, és gratuït.
2: Sí, sí, sí.
1: Li passa moltes vegades que quan surt al balcó, Nuri, hi ha molta gent, molts turistes fent fotos a la façana on està vostè?
2: Bueno, jo no sé si me la fan a mi o fan a la paret, no. Que aquí fora el portal, a l'entrar hi ha tot és un portal gran.
1: Sí.
2: I a dalt hi ha com una imatge o una estàtua, no?, d'aquella nen. Vol que se posi el net, li explicarà millor.
1: No, ja després em passa el net. Digui, Nuri, vostè, com es diu el net?
2: Rafalet.
1: Rafalet, molt bé. Després ja parlarem amb el Rafalet.
2: És Rafael, però li diem Rafalet.
1: Li dieu Rafalet, molt bé. Escolti'm, Nuri, que facin fotografies del balcó de casa seva, li agrada? O és un motiu d'orgull o més aviat li molesta? Perquè, clar, no té intimitat. Si surt allà amb camisa de dormir i li fan una foto, què passa?
2: No, home, jo no em poso la camisa de dormir, perquè jo aquí a aquest balcó no m'hi poso a la nit. Jo me'n vaig amb els altres i ja dormo. Jo vaig amb la bata de casa.
1: I si li fan una foto amb la bata, no passa res, no?
2: No hi ara.
1: No hi ara. Vostè diria que té un dels balcons més bonics de la muralla? El seu és un dels més macos?
2: No, que n'hi ha molts aquí, eh? N'hi ha molts de balcons aquí, aquí fora el portal.
1: Però el seu no és dels més bonics?
2: El meu net diu, com el meu no.
1: Com el seu no, clar, clar. Vostè, ara ja m'ha quedat clar que té al costat el seu net, el Rafalet, però
2: sí.
1: Als seus 87 anys, normalment en aquest pis hi viu sola?
2: Tots casats tenen les seves parelles.
1: Clar, la seva vida.
2: Les dones i els crios també.
1: Mm. Vostè és besàvia de set... Té set besnets.
2: Sí.
1: Set. Déu-n'hi-do.
2: Sí,
1: clar,
2: sí.
1: Amb quatre fills, clar. Escolti'm, en aquest pis de la muralla té ascensor, vostè?
2: No.
1: No té ascensor.
2: Sí, ascensor. Això és el primer pis... I vaig a pujar les escales bé.
1: I pujar les escales. I surt cada dia?
2: Jo surto cada dia a les 9 del matí a primera hora.
1: I què fa a primera hora?
2: Me'n vaig a comprar.
1: Se'n va a comprar cada dia? Què compra?
2: Cada dia.
1: El menjar del dia o per un parell de dies?
2: No, sí, jo és del dia, soc del dia. No soc de congelar-hi.
1: No congela
2: jo
1: res.
2: Jo soc del dia.
1: Vostè diu, avui em ve de gust uns cigrons o un peix i se'n va a comprar-ho.
2: I tant.
1: Mm. I té moltes escales? Perquè, clar, si puja i baixa cada dia, segur no. Que les ha comptat.
2: 19 escales tinc.
1: Les ha comptat, doncs, eh?
2: Sí, sí.
1: Però això, que és una finca antiga, que no té ascensor, però... I potser, no sé si està molt a prop del mercat?
2: No, abans sí que estava per al mercat, perquè teníem un mercat aquí de la part alta.
1: Sí.
2: Però ara, com que se va tancar, doncs, ahir anar al mercat central d'allí baix.
1: I quanta estona triga a anar-hi?
2: Bueno, i a vegades són 2 hores, tot el mes. 2 i mig, i sí.
1: 2 hores per anar al mercat?
2: Sí, perquè jo vaig caminant.
1: Ja.
2: Pujo i baixo a peu.
1: Ah, però les 2 hores és entre anar i tornar.
2: Sí, sí.
1: D'acord. Per tant, és com el seu exercici diari és baixar i anar-se'n a comprar. Molt bé.
2: Sí, sí.
1: Si li oferissin un pis nou més a prop del mercat, li agradaria que tingués ascensor?
2: No.
1: Vostè ja està fet en aquest pis de la muralla,
2: no?
1: Jo
2: ja vaig dir que d'allò d'aquí.
1: Ja. La paret del menjador està feta d'aquestes pedres tan grans que hi van posar els romans, també?
2: Sí, perquè no la vaig tocar mai.
1: Per res.
2: La paret no la vaig tocar.
1: No, clar. Per tant, vostè des de dins de casa també ho veu?
2: Sí.
1: Sí, clar. I no ha pensat alguna vegada totes aquestes pedres que tenen tanta història, com s'ho devien fer els romans per col·locar-les aquí? Ho ha pensat algun cop?
2: Pues sí, tot arreu no tenim de pedres a Tarragona.
1: Sí, és veritat.
2: Les parets i tot arreu. Com venen els estrangers, parets, i toquen les parets i tot.
1: Clar.
2: Veure, com estan fetes.
1: Vostè diu que no ha tocat res, però ha fet alguna reforma al pis? Es poden fer reformes en aquest pis que està a la muralla?
2: No es pot tocar res.
1: No es pot tocar res, però sí, pot fer el bany nou o arreglar la cuina, això
2: bueno,
1: sí?
2: Això, cap dintre, sí.
1: Sí.
2: Això sí, però per la façana, això no.
1: No es pot tocar res, clar. Clar, aquesta paret deu ser molt gruixuda, no? I estic pensant que no sé si aquest estiu ha sigut bo o dolent pel tema de la calor, aquesta paret tan gruixuda.
2: No, què va? És calor. Calor, a l'estiu ha tingut calor, i a l'hivern tinc fred. Són dos extrems del temps, d'aquí, del pis.
1: Del pis, és a dir, que necessita ventiladors i necessita calefacció, no?
2: Bueno, sí, mira, anem aguantant. I posant abrics.
1: Però no és allò que digui, com que és tan gruixuda la paret, no m'arriba tanta calor. No, això no és veritat.
2: No, què va.
1: Una altra cosa, en el balcó que dona la muralla, vostè pot estendre roba?
2: Nosaltres ni ningú, però n'hi ha persones que l'estén. Jo, com que tinc la persiana així tirada fora, doncs tinc el tenderet allí i l'estenc.
1: Perquè no es pot estendre, no? És a dir, no es pot estendre fora.
2: Ara. Sí, però després ho van prohibir.
1: Mm. Jo crec que molt a prop de casa seva hi ha un negoci en què vostè i tota la família hi ha treballat, un negoci emblemàtic, a la part alta, que és el bar Tòfol, que és, em sembla que és famós pels esmorzars de forquilla i pels decorats, que hi ha fotos de castellers, pòsters del Nàstic... Vostè té records de quan treballava al bar Tòfol?
2: Ara sí tinc fotos... Un quarto ple de fotos.
1: Ple de fotografies.
2: Bé, vida del meu home.
1: Clar, perquè això va ser...
2: I els fills, i nets, i de tot. Tinc de la família.
1: I vostè encara hi va?
2: Tinc molts records.
1: I encara hi va o no?
2: A on?
1: Al bar Tòfol.
2: Claro.
1: Hi va a esmorzar o a prendre alguna cosa, algun cafè?
2: Sí, el bar és meu.
1: Per això, si hi va a prendre alguna cosa, per això li dic.
2: No, perquè jo no soc mai de prendre res.
1: No.
2: Bueno, vaig a veure el net.
1: Clar.
2: I la neta, que estan allí.
1: Qui porta el bar ara, els seus nets?
2: El meu xiquet.
1: Però vostè...
2: I porta ell el bar.
1: El porta ell el bar, molt bé.
2: Sí.
1: I hi ha molts turistes ara en aquest barri?
2: Ara en aquesta temporada masses i tot,
1: massa gent.
2: Sí, sí.
1: I també van al bar, aquests turistes?
2: O van passen de molts.
1: Molt bé, Nuri. Si vol, passi'm el seu net, que l'està fent companyia.
2: Sí, sí.
1: Que parlarem bé ell, Nuri Rosselló Massip. Moltes gràcies.
2: Bueno, gràcies a vostè, i que me'n vaig a dormir una miqueta. Ja el deixo amb ell aquí, eh?
1: Vinga, a dormir. Bona nit.
2: Vale.
1: Adéu. A veure, el Rafalet.
0: Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit. Com està, Rafalet?
0: Aquí escoltant a la mestressa.
1: Escolta'm, explica'm com és això de viure en un pis que està a la muralla de Tarragona.
0: Bueno, és un privilegi.
1: És un privilegi.
0: Sí, a més nosaltres, que som a la part alta, no hi estem parlant aquí, tota la família, a més, pràcticament tota la família sempre hem viscut al mateix carrer, al Puig de Sitges.
1: A la Nuri no la traureu mai d'aquí, no?
0: No, no, no. No, no. O sigui... La iaia és casa seva, ja està. Ja està.
1: I és dels llocs que tota la família hi ve de tant en tant, el diumenge. Feu reunions familiars...
0: No, això era abans. Abans sí que fèiem reunions familiars, però què passa? Doncs ara ja cadascú... És normal, abans quan vivia l'avi, doncs els diumenges no obrien el bar, llavors veníem aquí, vinàvem tots, però cada vegada ja els temps canvien, l'avi va morir, llavors la família van començar a gestionar el bar. Clar, abans els diumenges no obries, ara s'han d'obrir. Ara s'han d'obrir, llavors Montiet, doncs, treballen de dimarts a diumenge. Clar, i és complicat ara ja trobar-nos, doncs que ens trobem, eh? Ens trobem, perquè quan arriba Nadal i tot això, doncs intentem sempre trobar-nos i no perdre aquell esperit de família.
1: Clar.
0: Però és complicat, és complicat.
1: Clar. Escolta'm, tu també deus sortir al balcó i deus sortir a moltes fotos de turistes, probablement, no?
0: Jo no. La que surt és la iaia. La iaia és com si fos, si només li faltava gent, és ell que posi senyora Nuri amb una fletxa assenyalant cap amunt. Sí, sí, és ella, és ella. És ella, però és això, eh? De tant, a l'estiu, per exemple, quan ella surt, doncs, a segons quines hores, llavors, no sé, que els meus pares pugen amb autobús, que està amb un tiet que passa, els meus cosins, ella és com si controla les hores i llavors passa, pam, ella està fora del balcó.
1: Va sortint pel balcó i controla tot, no?
0: Correcte.
1: Molt
0: correcte.
1: Bé, molt bé.
0: I no controla tot.
1: Molt bé, doncs, escolta'm, que per molts anys, gràcies per fer-li companyia aquesta nit que ha parlat amb nosaltres, et diu que ara ja se'n va cap a dormir. Així que, Rafalet, moltíssimes gràcies i molta sort.
0: A vosaltres. I un plaer.
1: Igualment, bona nit.
0: Bona nit, gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu-siau, adéu.

0: Dos quarts i sis minuts de dues de la matinada. És que encara ric, és que encara ric de la imatge i de la Nuri, que se n'ha anat a dormir, perquè això de prendre's alguna cosa per anar a dormir, te n'has d'anar a dormir ràpidament, perquè si no al final t'adorms allà on sigui. A veure, que encara ens queden missatges que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. Per exemple, la pregunta que ens ha deixat la Montse des de Barcelona.
1: Avui, pensant en lo dels sorolls de la nit, que ha dit aquella senyora del gos de la denúncia i tot això, m'ha vingut al cap que una coneguda meva té una veïna que posa la rentadora a vegades a les 12 i a vegades a les 2, amb el soroll que això fa a la nit. Però ja no és per això, perquè bueno, això seria un tema a part. Seria, quan costa posar una rentadora en euros? Per exemple, si tu la poses a horari de nit, que diuen que és més barat, quan estalvies en euros? Perquè jo em sembla que no deu ser gaire la diferència. I no entenc perquè hi hagi gent que la posi a la nit a aquestes hores pensant que estalvia, jo què sé, una quantitat. M'agradaria saber en euros quin cost té posar una rentadora i quina diferència hi ha de fer-ho a horari diurno o nocturn.
0: Doncs vinga, a veure qui pot ajudar la Montse a fer aquesta resposta. I després una altra pregunta que ens ha deixat l'Òscar des de Granollers.
2: Tinc una pregunta, una reflexió. Els parcs, per què estan sense fonts? Per què paren les fonts? Bé, bueno, sí que ho sé per què, no? Però no vull dir-ho jo. Però és una vergonya que un parc que hi ha nens que hi estiguin les fonts tancades. És una vergonya. És una vergonya. Si algú em pot respondre el per què...
0: Doncs vinga, perquè les fonts no, de les places no tenen aigua, segons l'Òscar. Obrim el capítol de preguntes contestades. Les...

0: Va, que ens hem anat de Tarragona i ara anem cap a Madrid, perquè la temporada passada, que encara estem pendent de coses que ens vau demanar, en Josep Lluís d'Horta preguntava per què els madrilenys se'ls coneix com a castizos. Doncs hem trobat una persona que ens ha respost. L'Aina ha trobat una persona que... No qualsevol persona, no. L'Aina ha trobat la Charo Frías, que és presidenta, atenció, de la Agrupació de Madrileños y Amigos de los Castizos.
1: Mejor aclarar que en realidad los de Madrid no nos llaman castizos, somos chulapos cuando vamos con el traje en las fiestas, en las verbenas, chulapo y chulapa. O de goyescos cuando hacemos representaciones también de zarzuelas de la época de Goya. Castizos nos llamamos, incluso mi agrupación se llama Agrupación de Madrileños Amigos los Castizos, porque es un poco como querer defender la tradición y nuestros trajes, nuestra cultura de Madrid. Por eso es un poco defender, pero castizos es todas las regiones, todas las personas que estén defendiendo y sean de esa propia provincia, ciudad, son castizos. Entonces nosotros somos los castizos de Madrid, pero somos los madrileños y cuando nos vestimos de chulapos, que es así como nos llaman, como se llama nuestro traje para las verbenas, o de goyesco, pero incluso vamos por la calle y eso y nos definen. Yo no voy vestida de sevillana o de valenciana, yo voy vestida de chulapa cuando estoy representando a Madrid en las fiestas. Por eso los madrileños somos chulapos. Castizos, todo el mundo que quiera defender una propia raíz de su propia ciudad en la que viva o de donde es.
0: Doncs mira tu, xulapa, moltes gràcies a la Charo Frías, presidenta de l'Agrupació de Madrileños i Amigos de los Castizos. I la darrera trucada abans de la nostra història d'avui, que déu-n'hi-do com acabarà, és per l'Àlex des de Cardedeu. Bona nit, Àlex.
2: Hola, bona nit.
0: Digues, Àlex.
2: A mi em preocupa la salut mental perquè la pateixo de prop.
0: La pateixes de prop.
2: I em costa molt dormir tot.
0: Ja, per això estàs d'espera aquesta hora, no, Àlex? Quants anys tens?
2: Sí. Quasi 22.
0: 22. I demà al matí t'has de llevar d'hora?
2: No estudio ni res.
0: No estudies, per tant, no cal que et llevis molt d'hora, vull dir, pots dormir una mica més.
2: No. Ja. Exacte. I a mi m'agrada molt parlar pels mitjans de comunicació.
0: Ja. Mira com ara ho estàs
2: fent. M'agrada la comunicació.
0: Uh-huh. Molt bé, Àlex. Doncs... Digues.
2: He participat en molts proves de la Trista.
0: Molt bé. Doncs mira, si t'agrada, escolta'm, igual aquí tens un futur.
2: Com, per exemple, un de Superdia al Zoo, Festes dels Súpers, un Planta Baixa.
0: Ah, molt bé. Doncs mira...
2: Un Planta Baixa de la sortida de la pandèmia, justament.
0: Sí, fa molts anys el Planta Baixa, ja me'n recordo. Sí, sí.
2: De l'Ostre.
0: Han passat uns quants anys... Molt bé, Àlex.
2: Antigament, puc parlar un moment? Vaig participar el 31 d'agost del 2021.
0: Ah, imagina't si te'n recordes.
2: Sí.
0: Estàvem sortint de la pandèmia encara una mica així.
2: Sí, sí. No et vull atabalar, Marta?
0: No m'atabalàs, només que ara ens anem a dormir amb el compte. Així que res, espero que continuïs participant a molts programes. Gràcies per trucar-nos, Àlex.
2: De res.
0: Intenta descansar. Bona nit.

Avui toca acabar el conte de Víctor Català que es titula Parricidi i que és un dels drames rurals que acaba de publicar Club Editor. Érem aquí. En Falet, després de sopar, se'n va a la taverna, com fa sovint. La seva dona, l'Helena, intranquil·la, és a punt de dir-li que aquella nit no marxi, però no ho fa. Posa el nen a dormir, que ha estat jugant amb un ganivet de cuina que ha anat a petar els peus del llit, i poc després entra per la finestra el seu amant, en Pau. En Pau li retreu que ahir a la nit ella va estar amb un altre, que ell ho va veure, ella ho nega, però en un atac de fúria, ell l'escanya. Després agafa el ganivet, l'apunyala un munt de vegades i s'escapa per la finestra. A tot això arriba en Falet, borratxo, i es fica al llit a dormir al costat de la seva esposa assassinada. A les 8 del matí, el Titet va despertar-se rient i fregant-se els ullets amb los punys closos. «Mama, mama!», piulà com un ocellet. Ningú li tornà a contestar. Com passava així sempre que sa mare era per baix o fora de casa, no s'amoïnà. Aixecant los pauets, començà a jugar, pessigant-se les boletes rosades dels ditets i retorcent-se i esclafint rialletes a cada pessigolla. Però passà un quart i un altre, i la criatura, avorrint-se, cridà més fort a sa mare. No li respongueren sinó els ronflets del borratxó. Baixà del bressol i s'acostà al llit. Penjava un braç de la morta, ensanganat, rígid. Lo Titet va agafar-lo i el pessigà, com feia sempre que volia que sa mare se fixés en ell. Però llavors la mare no es mogué, i el pobre menut, impacient i consirós, somicà amb veueta nuada. «Mama meva, mama meva!» «Non, mam!» La quietud seguí, fins lo borratxó deixà de bufar. Llavors l'infantó arronsà les espatlletes, resignat, i sospirà baixet. «Mamà, dom!» I trobant totes les portes de bat a bat, baixà l'escala i sortí al carrer. Era diumenge, i les hortolanes tornaven del mercat. L'obegeren arrimat al pedrís, en camisola, la careta tota compungida. «Mireu aquesta criatura com ha fugit!» I una d'elles, ficant-lo cap a la porta, cridà amb espinguet. «Lena, Lena, vine a buscar el nen!» Ni contesta. «On és la teva mare, fillet?» «Mama mema, dom!» repetia el menut, signant cap a dins amb son ditet grassó. «Anem, anem a buscar-la!» I la dona, abraçant-lo i cridant a l'Helena, s'ha ficat dins i deixant-se guiar pel titet que empenyia cap a l'escala, pujar i arribar a la cambra. Llençà un xiscle espaventable i com boja s'ha precipitat escales avall. Què hi ha? Van fer les altres veient la sortir d'aquella manera. Ni ho podia dir. Tota de bategava. «Pugeu, veniu, senyor!» Totes deixaren los cistells a terra i empenyent-se passaren la porta a la una. Veus aquí lo que van veure. La finestra, oberta de bat a bat, deixant entrar un doll de claror enlluernadora. En la mateixa paret de la finestra, la capçalera del llit, sobre d'ell, estès, tot reblincat, lo cos de l'Helena, ja enrampat i fred, reganyant una cama nua, l'altra tapada amb lo cobrellit, la camisa arremangada més amunt de genolls, lo pit ple de cromulls foscos, la cara embrufada, tota de clapes morades i roges, los ulls exasperadament oberts i vidriats, los llavis botits a punt d'esclatar, les dents vermelles i penjant de costat tres dits de llengua ampla, pesanta, negra i coberta d'una mena de borrissol cendrós. Tenia els dits encarcarats per la suprema crispadura i les ungues plenes de sang en la que ensopava el coixí. I per la cara estaven enganxats pellocs de cabells rossos. I al cim de tot, travessant el llit, jeien Falet, bocanal, el cap sobre el ventre de la morta, encara mig vestit i ben ensangantat de roba, de mans, de cara, de cabells, de tal manera que, a no sentir-se sorromflets, s'hauria dit que era també cadàvera. Allí s'havia passat tranquil·lament la nit, després d'haver-se ben revolcat per fer-se lloc. A terra hi havia un bassal de sang que s'havia escampat a tota la cambra, escorrent-se en regarons per la pendent i els junts de les rajoles.
Sobre la caixa, el llum, tombat, regalava un rastre d'oli i en la parra de l'hort que pujava arrimada a la finestra, les caderneres refilaven alegrement. Quan les dones començaren a revenir de l'esglai, una va dir: «S'hauria d'avisar al metge i a la justícia». «Jo me n'hi vaig i, mentrestant, desperteu en aquest perdut». I l'hortolana, que tenia el titet, lo deixà al sol i sortí. Lo titet va ajucar-se vora el llit i, mullant-se un ditet d'argila en la sang de sa mare, començà a pintar ratlles sobre les rajoles. Un cop romput lo foc, esclataren les exclamacions com ruixats de bales. En la cambra s'hi aixecà un guirigall. Totes les dones parlaven alhora de matar, de penjar, d'esquarterar. Una de valenta, encesa de quimera, anà a estirar els peus al dormilec. Una altra, adonant-se de lo que feia el menut, l'aixecà escruixida. Llavors, lo menut revinejà cridant: «Opeta, vull opeta!» Demanava l'esmorzar, son platet de sopes de cada dia, però ningú li va fer cas. Plorà una mica, s'aconsolà de repent i tornà cap a la finestra. Avançada de bon tros per un remoreig de xam, una aglopada de gent entrà en la cambra. Eren los primers que havien sabut la nova i venien corrent, sense bleix, per no perdre les primícies de l'espectacle. Entretant, en Falet, despertat a la força i sotraquejat de tots costats, no sabia lo que li passava. Lo rebombori, la tabalai, anava passejant d'una banda a l'altra los ullots encantats i tèrbols. I entrà gent, i més gent, horroritzant-se i esvalotant per tandes. Tant s'aplegaren dins la cambra que no hi cabien, i més d'un tenia que trepitjar la sang del sol. Entorn del llit, les dones vociferaven excitades, i el pobre Falet, més estranyat com més anava, deixondint-se, no parava de girar lo cap a dreta i esquerra, com preguntant a tothom amb la mirada. A la fi, una mà repta, estirant un dit nusós, li signà el llit. En Falet mirà amb torpesa, de primer semblar que no veia res, després la gent notà que perdia el color i es posava a tremolar, amb un tremolor tan fort que feia sacsejar lo llit i petar la capçalera en la paret. «Ara és hora d'espantar-se i tremolar, brètol, més que brètol», xisclaren tres o quatre veus. Però ell no sentí res, no veia res, fora d'aquella carnisseria espantosa. Estengué els dos braços, amb gest desesperat, per llançar-se sobre el cadàver, però unes mans forçudes l'aguantaren amb violència per la brusa. Llavors, amb els ulls esparverats, badant tanta boca com tenia, tirà el cap enrere i s'esgarrapà el pit amb fúria. La crudel impressió l'havia sobtat de tal manera que no podia dir res i s'ofegava. S'ofegava amb un gran sofriment. Una dona, indignada, ferèstega, no es podia estar de donar-li una empenta furient. Amb la sacsejada, en Falet esclatà un plor llarg, estrepitós, desolat. El cor de malediccions i d'improperis prengué llavors proporcions alarmadores i la idea de fer-se justícia per son compte, venjant a l'acte la mort de l'Helena, brollà com un floriment metzinós en lo cervell primitiu d'aquella munió de sers exasperats per la vista de la sang. Cada un sentia desvetllar-se els mals instints i posseir-lo un desig de carnatge i violència, i totes les mirades, prenyades d'amenaces, se dirigien mateix que Glavis cap en Falet. Llavors, aquest encara inconscient baixà del llit, brandant insegur com quan estava obriac. D'improvís la gent, esfereïda, reculà fins a la paret. En un replec del llençol acabava d'aparèixer lo ganivet de llescar pa ben ple de sang. Per un minut, ningú gosà moure's. Després, una vella, aixecant-se les faldilles i petjant de puntetes, s'acostà al llit i, estirant la veta tota vermella, feu seguir l'eina. Lo titet, a l'adonar-se'n, allargà les manetes xisclant rialler: «Tatà meu, tatà meu!» L'apartaren d'una revolada i tornà a rabinejar picant de peus i demanant lo seu tatà. La indignació de la gent no tenia ja aturador. Les dones cridaven que se l'havia de cremar de viu en viu enmig de la plaça perquè servís d'escarment segur. En Falet, així que el cinglot li deixà dir paraula, preguntà ansiosament: «Qui ha sigut? Qui l'ha morta?» Se miraren uns als altres, escruixits de les preguntes. «Sentiu? Brètol, borratxo, maleït!» Encara no ho entenia. La vella del ganivet, torcent-se cap a ell, urpint-lo talment com la mirada perversa i rient sinistrament arran de la seva cara, li agafa les mans, ensangantades i plenes de llàgrimes, posant-li's davant dels ulls. Sols aleshores la raó il·luminà aquella pobra intel·ligència poruga. Sols aleshores comprengué que l'acusaven en ell,
al marit d'haver degajat la seva Elena. En Falet perdé l'esma d'espant, volgué cridar, protestar, dir que no havia pas sigut ell, però sense ni tan sols acabar d'obrir la boca, caia rodó, com llamferit sobre la caixa. En tant, contava la tavernera. Mireu lo que són les coses. Ahir per ahir lo vaig treure de casa de llàstima que em feia. Ves, infeliç, li vaig dir. Ves, que si no t'haguessin triat per tapadora, ja no te deixarien ésser la riota del poble. Ben mirat, salta algú. Tu hi tens culpa, en aquesta mort. Si ell no hagués sortit gat de casa teva, ja no hauria passat res. La tavernera s'arregirà com una vespa. Jo? La culpa? Jo? Només mancava aquesta. Anava a esclatar la baralla quan arribaren, seguits de llarga corrua, el jutge, el metge, el batlle i el senyor rector. Manaren a tothom que sortís de la cambra. Una dona abraçà el titet, que duia entre sos ditets l'argila, un esqueix de roba blava plena de taquetes fosques, maldant, maldant, l'havia desenganxat del llisquet del porticó, sense saber, l'Angelet, que aquella era la millor prova de la innocència de son pare. 24 hores després, a les 10 del matí, tot el poble s'agombolava en la carretera per veure passar a l'Omeyer, a qui la Guàrdia Civil se n'enduia cap a Girona, amarrat colze per colze com un Crist. Anava abatut, mort, flanquejant-li les cames, la barba sobre el pit, lo color de cera. Ja no podia plorar. Ja no se desesperava cridant que era innocent. A la fi, ningú se'l creia. Tothom li demanava que expliqués lo que havia passat i ell no sabia res, no recordava de res. I estava tot ple de sang i tenia cara i mans esgarrapades i la camisa esqueixada i un tallet al braç i les calces molles d'oli, mentre sobre la caixa quedava el llum tombat en les parets i en l'opilar del llit, manotades de sang i més sang en les ungles de l'Helena i en lo ganivet que li havien trobat a sota. Amb gran facilitat i perfecta unanimitat de parers, tothom reconstruïa l'escena. En Falet havia sortit gat de la taverna i arribat a casa seva sense gaires coneixements. Ell solia tenir l'obi tranquil, puix no es guardava memòria de que mai hagués inquietat a ningú, però aquella nit, al passar per la cuina, potser havia vist sobre la taula lo ganivet de llescapar i això, regirant-li males intencions, li havia inspirat la idea del crim. Pujaria a dalt, amb l'eina a la mà, i dins de la cambra s'hauria desenrotllat una lluita espantosa. A la fi, la dona havia sigut vençuda per la fúria del borratxó. I que s'havia ben rabejat en lo carnatge, el bàrbara. 14 ganivetades, d'elles 9 mortals de necessitat, segons parer del metge. Després, ja satisfet i apaivagat son coratge destructor, s'havia tirat sobre el llit, adormint-se tranquil·lament. A força de sentir contar aquella història centenars de vegades en aquell horrent dia, lo mesquinet acabà per preguntar-se amb esglai a si mateix si podia ser certa, si era possible que ell mateix, en Falet en persona, hagués fet lo que li llevaven, hagués donat la mort a la seva pobra muller. I enorreat i destruït per l'horrible sospita, baixar el cap al pes del destí i es disposar a sofrir resignadament lo càstig de sa culpa imperdonable. I encara doneu gràcies a la borratxera que vos lliurarà del garrot, li havia dit a tall de consol lo secretari del poble, que era molt entès en lo ram de lleis. Com la cosa era de si tan clara, ningú es va fixar en la finestra oberta, ni en les ditades de sang que hi havia en los muntants i que baixaven al llarg del tronc de la parra, ni en lo rastre de petjades fresques que travessaven tot l'hort i es perdien bosc endins. Si tenien en son poder el criminal, poc menys que convicte i confès, a què cercar a 5 peus al gat? I el pobre Falet, corsec de dolor i de vergonya, arrossegant les cames i empassegant a cada punt, emprengué el camí cap a les presons del rei, escortat per 2 benemèrits de cara ferrenya i perseguit per les mirades abrusadores i inclements de tot un poble regirat. D'enmig del darrer aplec que guaitava aquella sortida ignominiosa, 2 bracets grassons s'estiraven cap al pres i una veueta d'ocell xisclà alegrement. «Papa, papa!» En Falet s'aturà en sec. «Fill meu!» Un dels guàrdies li donà una arrambada brutal per fer-lo caminar. 2 llàgrimes, com cigrons, van botre dels ulls del pobre home. «Adeu, fill del meu cor! Adeu! Adeu!» I reprengué son camí. Ja pertanyia a la justícia.
És que necessito 2 litres d'aigua després d'aquest conte. Jo us asseguro que demà, que és l'últim dia de la setmana per nosaltres, acabarem amb una història una mica més lluminosa, amb menys sang, si pot ser. Ara entenc-la, les crítiques que li va fer en Joan Maragall, però està tan ben escrit i tan ben explicat que no podem dir res. No podem dir res. Però això sí, demà intentarem que sigui més lluminós. Com a mínim, que no hi hagi ningú que mori, a veure si és possible, no? Buscarem una història que sigui més bonica, o intentar una vida una mica més bonica d'aquests... Clar, que el títol és Drames Rurals, què vas a pensar, no? Però, en fi, ho intentarem. Va, ho intentarem. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que tanquem aquí, que ens n'anem a dormir després d'escoltar el butlletí d'aquesta hora, i que tornarem demà, perquè tot i que és la Mercè i, per tant, a Barcelona és festa, nosaltres fem programació normal. Així que demà a les 12 de la nit serem aquí. Els que es diuen Mercè i els que no es diuen Mercè, tots esteu convocats a partir de les 12. Perquè ja dic, tot i que molta gent fa festa, fins i tot molta gent fa pont i potser han agafat i han marxat, vosaltres aquí demà a les 12, trucant al 93 207474 o deixant durant el dia, si us ve de gust, missatges de WhatsApp al 667-220-148 per fer preguntes, per fer respostes d'altres qüestions que han dit a altres ignorants en altres programes, o deixar les vostres reflexions, el que us vingui de gust, del que heu sentit avui o del que us agradaria sentir. Jo sempre dic que prenc nota de les vostres propostes i que mica en mica els anem donant forma. Així que gràcies per ser-hi, per la vostra paciència i per la vostra persistència. Fins demà a les 12, que descanseu, bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Congrés investiga una diputada del Partit Popular per l'incident amb un esprai de gas pebre.